parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous, 18 de juny, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari. Temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogor també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà a l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem del Dia Mundial de la Música que es commemora aquest diumenge i de la presentació del Meu Ritme del Prat de Llobregat amb Billy Macià, tècnic de la Capsa. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar les polèmiques declaracions sobre els joves del president de la COE de Castella-La Manxa i l'ús de les platges a aquest estiu. A partir de les 5 coneixerem la castellarenca Ana Hernández, campiona de la Queens League. Continuarem amb alguns consells per tenir cura de les mascotes durant l'estiu. Ho farem de la mà de la Maria José Blàvia, directora de Veterinos. I acabarem amb cultura i la tasca de programar la temporada d'arts escèniques al Teatre Auditori de Sant Cugat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi, també bona tarda.
1: Bona tarda. El servei de menjador escolar a Terrassa es prorroga un any més mentre s'inicien els tràmits per licitar un nou contracte. Així es va explicar a la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Educació. La nova licitació hauria d'estar enllestida abans del 30 de juny de 2027. Els plecs haurien de recollir tota la informació aportada per les comissions de menjador i per la tècnica que controla el servei, i també la que se'n derivi de l'expedient informatiu que l'Ajuntament va obrir a l'actual empresa Mediterrània de Catering. L'objectiu és que el servei es continuï prestant amb totes les garanties aquest últim curs, tot i haver-hi incidències, i ja de cara a la nova concessió corregir i millorar algunes mancances que s'han detectat durant el seguiment i control de l'empresa actual, com per exemple racions petites, manca de productes de proximitat i falta d'informació sobre el funcionament intern. Si el ple aprova el dictamen, els serveis d'educació iniciaran l'elaboració del plec de clàusules. El nou contracte vestirà 32 centres i entrarà en vigor el curs 2027-2028. Tindrà una durada de 2 cursos i podrà prorrogar-se anualment fins a un màxim de 3 cursos addicionals.
0: Gràcies, Sergi. Seguim ara per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La Generalitat avala el projecte del Sabadell Centre de Cultura. La Comissió d'Urbanisme de l'Art Metropolità ha aprovat definitivament el canvi del pla general que permetrà fer realitat aquest equipament al centre de la ciutat, a la plaça del Gas. Un fet que Adrián Hernández, tinent d'alcaldessa d'Urbanisme, ha celebrat.
3: I ens hem d'imaginar la futura plaça del Gas amb una millora de l'espai públic i amb un edifici, de fet amb dos edificis, tant l'actual Casa Grau com l'actual edifici del que coneixem com a Museu del Gas, en el que serà un pols de l'acció cultural de primer nivell, de caràcter no només municipal, sinó supramunicipal.
2: Recordem que el projecte contempla la reconversió de l'antic Museu del Gas en la nova seu del Museu d'Història i també incorpora la Casa Grau, que es rehabilitarà gràcies a una aportació econòmica de la Fundació Banc Sabadell i acollirà part del fons de l'actual Museu d'Art i també de la col·lecció Banc Sabadell.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. El PP ha defensat la feina feta durant els darrers 3 anys, mentre que l'oposició ha carregat per la gestió d'aquest mandat. Aquesta ha estat la dinàmica principal del debat de grups de Badalona Comunicació, emès ahir a les 10 de la nit, que també ha abordat qüestions en matèria de seguretat i d'habitatge. El balanç del mandat ha centrat la primera picabaralla entre els grups polítics. David Mejía, regidor del PP, ha defensat que la transformació de la ciutat està en marxa i prova d'això és la projecció internacional i les obres i reformes que s'estan duent a terme.
5: Per nosaltres la ciutat està molt millor que fa 3 anys. Només fa falta sortir als carrers de la ciutat, als diferents barris, als diferents districtes, per veure que aquesta transformació efectivament sí que s'està duent a terme. Hi ha una ciutat aixecada per obres, s'estan realitzant doncs, accions i projectes històrics reclamats per part de la ciutadania de Badalona.
4: L'oposició, en canvi, ha coincidit a qualificar el mandat com una oportunitat perduda i fins i tot un fracàs en diversos àmbits. Escoltem Rosa Trenado, portaveu dels Comuns, i Dolors Sabater, presidenta de Guanyem.
6: Aquesta legislatura és la legislatura de la decepció. La gent ens diu que tot allò que l'Albiol havia promès que passaria en un any, dos any, tres anys, encara no ha passat i ara el que els demana és una segona legislatura per poder continuar.
7: Fracàs en la gestió, fracàs en el respecte a la ciutadania, fracàs en la humanitat, en la política.
4: La seguretat ha estat un altre dels punts controvertits. El govern ha assegurat que la criminalitat ha baixat en el primer trimestre i ha defensat l'increment d'efectius de la Guàrdia Urbana. En canvi, els grups de l'oposició han denunciat un augment dels delictes, la manca de plans preventius en moments crítics, com la revetlla de Sant Joan, i una gestió que, segons afirmen, no ha complert les expectatives generades.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
8: Bona tarda. El cèntric espai cultural es vesteix de gala aquest vespre per celebrar una nova edició dels Premis Marta Mayordomo, amb els quals es reconeixen la iniciativa emprenedora, l'esforç empresarial i la contribució del teixit econòmic local al desenvolupament del municipi. Entre les categories d'emprenedoria hi ha primers premis dotats amb 3.000 euros i premis pels finalistes amb 1.500 euros. Durant l'acte també s'entregaran els distintius al Prat Comerç de Qualitat als establiments que mantenen la qualitat, innovació i confiança del veïnat. A més, es farà un reconeixement als comerços més antics de la ciutat, que fan 25 i 50 anys. La gala de celebració dels Premis Marta Mayordomo arrencarà aquest vespre a les 9 a l'Auditori del Cèntric i es podrà seguir en directe a través del Prat Televisió.
0: Gràcies, Víctor, de retornar al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. El restaurant Garbí i Yuyu Cakes es van proclamar guanyadors del premi del jurat de la 10a edició del Corretapa en l'acte de lliurament de premis celebrat ahir dimecres a la terrassa del Mirador. Garbí va obtenir el guardó a la millor tapa salada gràcies a la seva proposta Roll Carnívor. El seu propietari, Carles Calcina, va assegurar que cada vegada hi ha més participants i més nivell i que van rebre aquest premi amb molta sorpresa i molt d'orgull. Alhora, Yuyu Cakes es va endur el premi a la millor tapa dolça amb el cor salat d'un postre dolç. D'altra banda, també es van lliurar els premis del vot popular determinats a partir del recompte de les butlletes amb 5 segells dipositades pels castellarencs i les castellarenques participants. En aquesta categoria, Cuinats es va imposar com a establiment més votat amb la seva proposta anomenada Beef Loop. En segona posició va quedar la costella lacada Korean Barbecue de la Piparra. Finalment, el restaurant Garbí va completar el podi amb el tercer lloc. En essència, els 36 comerços participants en aquesta darrera edició del Corretapa van fer possible que, tot i les inclemències meteorològiques, es servissin entre el 3 i el 6 de juny un total de 32.000 tapes.
0: Gràcies, Albert. I abans de marxar, el repàs habitual a la crònica de Sant Cugat, Xaravella.
10: El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial, un PAE, a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents, com són diferents magatzems i sales de reunions. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energies Renovables, el Plater, on el terreny, propietat de l'Incasol, estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavier Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. L'origen del conflicte neix amb la construcció de diverses instal·lacions sense els permisos municipals corresponents durant la presidència anterior. Segons explica l'actual junta directiva, aquestes actuacions es van dur a terme sense informar ni obtenir l'autorització de l'Ajuntament. Les irregularitats van acabar sent denunciades pel germà de l'aleshores president i, posteriorment, una nova denúncia davant dels agents rurals va provocar una actuació més contundent per part de l'Ajuntament. Al setembre de 2025, l'Ajuntament de Sant Cugat va requerir l'enderrocament de diverses instal·lacions construïdes sense autorització. L'actual junta, que dirigeix el club des de l'any 2019, assegura que desconeixia aquesta situació fins que va rebre la notificació municipal.

0: Passa minut i mig de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia a tres bandes, avui la compartim amb en Xavier Soley, que és director de la residència de gent gran de Santa Coloma. El tenim a Badalona. Xavier, bona tarda.
1: Bona tarda i amb força calor des d'aquí, des de Badalona.
0: Sí, ara ja ens comencem a queixar. Diu la Lourdes Dalmau, que no calla ni sota l'aigua. Lourdes, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Què però... dius? Com que què dius? Fa calor? Però, sí, tu estàs bé ara, però
2: bueno,
0: fa calor.
2: És estupendo poder treballar aquí amb vosaltres, que hi ha un,

0: un clima, no? Tenen aire condicionat i tal, vull dir, és una sort.
1: Home, també hem passat les nostres penes, eh? Què vols que et digui? I llavors ningú no celebrava, eh? Anna Muñoz, periodista a Terrassa, què tal, com estàs? També fa calor a Terrassa?
2: Molta, molta calor. Mare però estic resguardada a casa i encara és suportable.
1: Encara bueno. Suportable. És suportable, eh? Imagineu-vos, no, perquè ella... encara ha de venir el pitjor. Ella, o sigui, sent... que no sé per què ens hem de queixar ara.
0: Sent de Terrassa, agafa el cotxe, puja allà al Pla del Bonaire, Mata de Pera, escolta'm tu allà un airet i bé. Bé.
2: Home, i a Badalona. Si tinc ganes de caminar fins a la Mola i allà passa airet segur.
0: Ho veus?
1: Que sí, però ara vols dir fer una mica de muntanya ara asfixiant, eh?
0: Quan caigui el sol.
2: Però aquest any està molt verd, eh? I jo crec que encara es deu passejar força bé.
1: Però no ens confiem, eh? No ens confiem que el verd aparent no vol dir que la cosa estigui fresca. Ni molt menys. Ni molt menys. Escolteu, a propòsit d'una intervenció, d'unes declaracions del president de la COE de Castella, la Manxa, parlant de les baixes dels joves, una intervenció, diríem que, però desafortunada per les paraules que va fer servir, per les expressions, per com es va referir a aquests joves que estan de baixa. Va parlar de població jove que no és comparable a la nostra, eh? Això són paraules d'ell, eh? Els va tractar de ximplets i entre altres joies, va dir que qualsevol cosa que els passa a la feina ja és un problema. Estàvem parlant de baixes per la salut mental dels treballadors joves. Clar, davant d'aquesta situació, és possible, que hi hagi gent que pensi com aquest senyor. Vull dir que això no ho negarem.
0: Una mica.
1: Una mica. I tu has tractat amb gent jove.
0: Sí, sí, no, però a més t'argumento, a més hi llegim molt sobre
1: a veure.
0: Psicòlogues que, per exemple, contemplen que d'avui en dia joves criatures, vull dir, estan tractades amb tanta cura que els fem dèbils davant de l'adversitat. I jo he vist alguna experiència, crec que un cop t'ho vaig explicar, que estava al CAP, que m'estaven atenent a la barra, i entra una dona,
1: al mostrador,
0: amb una criatura d'uns 3 anys, li tapava la cara, entra plorant desesperada, l'ha mossegat un gos, jo em separo de seguida, i tothom s'hi va abocar, no?, perquè una criatura entra així... Quan treu les mans i tal, les infermeres li van dir, escolti'm, senyora, estava fent un drama i no tenia ni una rascadeta. Aleshores, clar, aquesta criatura com puja? Vaja, jo si fos la seva filla crec que pujaria una mica histèrica. Si la meva mare em caic a terra i es pensa, ella m'hi mort?
1: A veure, tu m'estàs dient, Lourdes, que té una part de raó, aquest senyor? M'estàs dient això?
0: Amb que la gent és menys intolerable a l'adversitat, en part. I en part també, per exemple, i afortunadament no tothom, eh? No tothom. Però quantes persones que estan prenent substàncies, que diguem-li, les posen desequilibrades. Escolta, jo sóc d'una generació que els dilluns no teníem ressaca. La quantitat de baixes que hi ha i les empreses, per exemple, com posen detectius per veure baixes que no són
1: ara
0: reals.
1: Ara arribarem a tot això.
0: És que, clar, que hi hagi gent que efectivament pot tenir... A més, també depèn molt del caràcter, però també és una cosa que es treballa com la musculatura, no?
1: A veure, esteu d'acord amb aquestes afirmacions? Compartiu les declaracions d'aquest senyor?
2: Jo crec que, en certa part, crec que és possible que haguem educat els nostres fills d'una manera amb excessiva protecció. Però, afortunadament, jo, els últims anys de la meva vida laboral, vaig compartir feina amb gent molt jove i jo et puc assegurar que jo no vaig observar aquest tipus d'actitud que sembla denunciar a aquest senyor. I quan treballava amb gent de la meva generació, també hi havia el que li havia crescut més la ungla del peu i també s'agafava la batxa per anar al psicòleg.
1: Això són, són tarannàs, no?
2: Jo crec que hi ha una part important de tarannà. Tampoc hem d'oblidar que els joves d'avui dia van passar per la pandèmia, que ara tots hem oblidat, i que amb ells els va enganxar en una època complicada, i que això també pot haver influït en el nivell general de la seva salut mental, i que aquestes coses s'haurien de solucionar protegint els metges perquè donguessin la baixa quan és necessària. I els problemes de salut mental no són una broma.
1: Vinga, la teva reflexió, Xavier.
3: Jo penso que les declaracions d'aquest senyor, més que desafortunades, jo diria que són bastant desgraciades. Jo posaria un adjectiu una miqueta més. A veure, jo crec que, a més, tocar el tema de la joventut i associar-la, doncs, amb debilitat i amb que, doncs, no aguanten i que són una colla de fluixos i això... De fet, si anem enrere, això, des de fa més de 2.000 anys, ja ho deien els antics, els filòsofs, parlant de la joventut. Que ja, això he mirat una mica... Escolta, el Sòcrates ja en parlava, ja deia que els joves d'avui, els segles cinquè abans de Crist, estimen el luxe i menyspreen l'autoritat i no respecten a les persones ancianes. No? Però això aquesta idea sempre hi ha existit. Els més grans sempre han qüestionat, lògicament, el paper dels joves i, sobretot, les seves actituds més així, més dèbils o més disbauxades. No? Ara bé, clar, aquí toquem un tema que és el de la salut mental, i amb això s'ha de ser molt seriós. El tema de la salut mental no es pot fer broma. I, efectivament, hi ha hagut sempre problemes de salut mental. El que passa que ara, actualment, es detecten més que no pas abans. Vull dir que tampoc, no, és que abans... No, ara es detecten més. Hi ha moltes situacions que ara afloren i abans no afloraven. Diu la salut mental, diu tema d'agressions sexuals, tema d'agressions infantils, de pederàsties, de tot sèrie de coses que ara les hem aflorat i les posem de relleu. I aquest és un tema molt important i no en podem fer broma. Una altra cosa és, sí que és veritat, que cal controlar, i això també em sembla que ho deia, doncs, el president de la COE, rectificant les declaracions d'aquest senyor de Castella-La Manxa, sí. I escolta, que hem de controlar més les baixes. Sí, d'acord, hi ha algun tipus de baixes, aquelles baixes d'absències d'un o dos dies, que són els que provoquen realment una alteració important a les organitzacions laborals. La baixa del dia d'endemà de la nit de Sant Joan, la baixa del dissabte perquè no es cobra el complement del festiu i aquell dia, mira, tens una indisposició. En canvi, el diumenge, com que es cobra el complement del festiu, aquell dia hi ha més gent. Aquest tipus d'incidències, això s'ha de controlar. I potser segurament, doncs, i a l'àmbit de l'administració, que jo conec prou bé, doncs aquí sí que tenim un forat negre importantíssim. Ara bé, dir que els joves tenen aquests adjectius, escolti, no, són fluixos, són dèbils i tal, i això barrejar-ho amb el tema de la salut mental, imposant exemples que són absurds, com el que diu, escolti, agafa una baixa perquè el deixa la nòvia. I, escolti, hi ha situacions molt serioses, no juguem amb el tema de la salut mental, no ens n'enfotem, perquè hi ha situacions molt serioses que d'entrada des de fora poden semblar, mira, aquest o aquest està aquí, se n'aprofita la situació, i que després tinguem un ensurt important perquè aquell dia que no se li ha fet cas, doncs l'endemà per aquell forat negre on està ficat i no en pot sortir, i ningú sap com rescatar-lo d'allà, doncs fa un disbarat i es tira pel balcó. Doncs aquestes situacions s'han de tenir molt en compte. I una altra cosa és, contra, controlar bé les baixes, sí, evidentment, i aquí l'administració i la Seguretat Social ha de fer un esforç important, perquè això està provocant un perjudici important al sector empresarial i a l'administració en general. Però, són dues coses diferents.
0: Com un metge en 10 minuts pot diagnosticar i quant temps tens per visitar un psiquiatre o fins i tot una psicòloga? No n'hi ha. Aleshores, el metge, d'una manera bastant racional, clar, pensa, no sé què li pot passar a aquesta persona amb el que m'està explicant, i d'entrada, doncs, ofereix la baixa. És més, moltíssima gent el que va és a buscar la baixa. I llavors, mira, hi han xifres, val? O sigui, jo no t'estic parlant de sensació citat, però la tassa d'absència en els llocs de treball ha augmentat d'una manera considerable. Ja et diré més.
1: Però en general, eh?
0: Sí, estic parlant en general. Sí. Però, i després, allò, us deia, nosaltres som fruit de la nostra generació, del temps que hem viscut, i el que estic dient d'avui, aviam, jo, quan tenia 4 anyets, amb el meu germà, em porta 2 anys i 9 mesos, anava sola a l'escola, això avui no es pot fer, perquè ni per als cotxes i tal, però vull dir, t'espavilaven, queies, t'aixecaves, vull dir, escolta'm, et sobreposaves, lògicament, jo no dic que els joves hagin arribat a aquesta situació per la seva responsabilitat, de tot hi haurà, n'hi ha gent que li agrada la vida més fàcil que d'altres, però... El que passa és que, clar, som fruit de la nostra generació i la nostra generació doncs, és d'aquesta manera. Els nens no juguen a l'escola, sempre tenen un adult que els vigila. I llavors us haig de dir una cosa, amb la tassa d'absència, i us ho dic perquè el meu gendre és detectiu i una de les coses que més li encarreguen i tal és gent que té una baixa i treballa en una altra banda. No fa massa aquí Sant Cugat. Un que tenia la baixa de la seva empresa i estava treballant en un restaurant fent un tipus d'obra i tal, i retratat i tal. Vull dir, per què s'estan contractant tant? Perquè és una realitat. I llavors, clar, els primers 15 dies de baixa és l'empresa que ho ha d'assumir, el cost. Clar, si tu parles d'una empresa i té aquests treballadors que si no n'hi ha un, hi haurà un altre que el cobreixi, que el cost es repartirà entre tots, vale. Però quan li diguis a una empresa que té 3 treballadors i li toca això, com ho superes? Com ho superes?
1: Efectivament, és un problema generalitzat que intenten combatre les empreses i que és un problema, és realment un problema, perquè a més és un
2: però
1: cost...
2: Però que existeixi aquest problema no es redueix a que els joves siguin més dèbils. Jo crec que...
1: No, són dues qüestions diferents.
2: Clar, són dues qüestions diferents que ell barreja, jo crec que d'una forma interessada.
0: No, el senyor està totalment inoportú, la manera d'expressar-ho. La manera d'expressar-ho ha estat inoportuna. Però jo sí que opino, i per exemple, jo he estat professora i he estat amb els alumnes de 17, 18 anys i tal, i veus això, veus que a més venen els pares a parlar quan ja són adults, vull dir, a mi els 18 anys, que i venen els papàs a parlar, i, escolta'm, s'han de fer... jo, per exemple, ara que tinc nets i així, sempre dic el mateix, els nens tenen dret a estar educats, no educats a ser tous i tendres, vull dir, a una realitat de la vida que no és fàcil, que no és fàcil.
1: Deixeu-me que...
2: Lourdes, crec que et refereixes a un sector de la població, és a dir, mai havíem tingut tanta pobresa infantil com ara. Sí, és a dir, no tothom viu amb aquestes condicions. Però, i això que, en certa manera, estic d'acord amb tu, en que possiblement hem infantilitzat durant massa temps els nostres fills. Jo això ho puc compartir. Ara, quan s'incorporen a la vida laboral, jo no tinc la sensació... Tinc la sensació, no tinc dades exactes, de si hi ha moltes més baixes amb joves que amb gent de 45 anys, m'entens?
0: Mira, el primer que pregunten molts cops és quin és el meu horari, quan tinc les vacances i quins dies hi han de festa.
2: Ui, això
0: és
2: una,
0: però, això és
2: però
0: més
2: això,
0: propi.
2: Això ja fa 50 anys que ho demana.
0: No.
1: Deixeu-me que us pregunti...
0: Deixa'm que digui una altra cosa.
1: Molt ràpid,
0: mira,
1: molt ràpid,
0: fa... escolta'm, abans, als 14 anys, la gent la posaven a treballar. D'avui en dia veuríem... És una criatura... No, què? Que no estic defensant que treballen als 14 anys? Ni molt menys. Ni molt menys. Però vull dir-te que antiga... Vaja, jo havia treballat als 14 anys. Vull dir, i m'ho passava molt bé, per voluntat i tal, però vull dir que tampoc no passa res, que ara veiem uns nens petits...
2: Escolta'm, i jo també havia treballat als 14 anys als estius, quan tenia vacances
0: exacte,
2: a l'escola, però
0: vacances.
2: Tu, escolta'm, als bars, quants estudiants veus treballant fent de cambrer o a les botigues fent reforç a les poblacions d'estiu? És a dir, és una cosa que... A veure, jo... Poder sí que hi ha una tendència això, a sobreprotegir o a que hagin estat més protegits. Però jo no crec que siguin generacions tan diferents de la nostra, a excepció de que les circumstàncies són diferents.
0: Totalment.
1: Mireu, vull aprofitar algunes de les, algun dels exemples que posava abans el Xavier respecte de les causes, no?, d'aquestes baixes. Ho dic perquè jo no sé si enteneu que hi ha com un xoc generacional en la manera d'entendre la feina. És a dir, nosaltres l'hem entès d'una manera, els joves, avui dia, i jo crec recordar que en aquesta tertúlia n'hem parlat per diferents motius i en diferents
0: tenen
1: ocasions...
0: Tenen les seves raons.
1: ...que per ells la feina, bueno, és... S'ha establert un altre paradigma,
2: per entendre'ns. Nosaltres vivíem per treballar i ells treballen per viure.
1: Sí,
2: però
1: sí,
2: aquí aquest està. És un canvi dolent?
1: No, estem valorant que sigui dolent, millor o pitjor, és un canvi.
0: S'ha de tenir les dues coses, no? Sí. Jo crec que per una banda hem d'aspirar a viure bé i tal, però per una altra banda tenir un compromís. Són compromisos, és el mateix, allò, de vegades diuen els joves no es casen, no es casen, és el compromís. No ho sentim mai a dir els joves s'escapen del compromís?
1: De la responsabilitat, en el món de l'empresa, sí.
3: Xavier, vinga. El valor feina s'ha baixat una mica en l'escala de valors el que potser teníem fa 50 anys o fa 40 anys. I, per tant, per molts joves, això, diguéssim, bueno, evidentment s'ha de tenir feina, però s'ha de tenir feina per què? Doncs per aconseguir tenir altres objectius a la vida. O sigui, la feina no és l'objectiu de la vida, sinó és una eina per aconseguir altres objectius. Viure potser més bé, etc. Ara bé, ojo una cosa, el tema de l'absentisme, jo crec que afecta totes les edats, i aquest és un problema que no només afecta els joves, afecta totes les edats. L'altra cosa, escolta, jo si una persona jove amb una situació d'absoluta inseguretat laboral, inseguretat al seu habitatge perquè no sap on anirà a viure, o bé no sap si podrà pagar el lloguer el mes que ve que el desnonen, o amb una situació d'aquestes, com no pot tenir problemes, potser fins i tot que vagin, que redundin en la salut mental si hi ha aquest entorn d'inseguretat tant laboral per la incertesa que té de les feines doncs, que hi ha amb molts pocs ingressos, com aquestes situacions que poden tenir en el seu entorn a nivell de vivenda, etc. No? Vull dir que hi ha una sèrie de factors a tenir en compte que potser fa 40 o 50 anys doncs, no hi eren tants. Abans, doncs, escolta, un començava a treballar i sabia que estalviant una miqueta, començant a treballar, doncs es podies tenir l'entrada per un pis. I això era una cosa...
0: Tenia l'entrada per un pis treballant, com a mínim dos. El que passa és que anaven de dos en dos, no individual.
3: Sí, però jo recordo que sabies que començaves a treballar i, escolta, als pocs mesos podies anar a comprar-te un cotxe, pagar una entradeta i pim-pam, i comences... Ara això és més difícil.
0: Però no recordeu la realitat. El temps us fa millorar. L'any 1983, el 1983 va pujar el Felipe González fent un nou canvi laboral, va implementar els contractes temporals per crear 800.000 llocs de treball, perquè en aquell moment hi havia una taxa d'atur molt elevada. I, per tant, la gent que sortíem a buscar feina no ho tenia tan fàcil. Jo us haig de dir, vaig dir, Andón, 3 mesos per trobar feina del que jo he sortit, i si no, me'n vaig a fregar escales. El que no faré és estar a casa esperant aviam si em surt una feina. Vaig dir, si en 3 mesos no he trobat el lloc, diguem-li, amb la meva formació i preparació, doncs me'n vaig a fregar escales, que no se'n cauen cap anell.
1: No, però part de raó té el que estava explicant el Xavier que abans... O sigui, ara no sé si heu sentit a parlar de la societat líquida.
0: Sí.
1: Societat líquida és el que trobem ara, tota aquesta precarietat, no saps per quant de temps tindràs un lloguer, podràs tenir aquesta feina, o sigui, no hi ha res estable, res que et doni una seguretat, cosa que abans, doncs, amb una mica d'esforç, amb una mica de temps, doncs sí que veies com podies aconseguir petits objectius. I clar, és veritat que aquesta precarietat, aquesta pressió, va patar al mateix lloc. Aquesta salut mental que els joves, doncs, a més que els afecta, doncs no se n'estan de dir que hi ha, que tenen aquests problemes.
0: Per això és obligació nostra fer-los forts, forts davant de l'adversitat, perquè la vida no és fàcil.
3: I no, això per una banda.
0: Hem de crear els nostres fills i les generacions siguin resistents. Vinga, ara.
3: I és negativa la sobreprotecció infantil o dels adolescents que estan exercint molts pares. És absolutament negativa. Però, per altra banda, jo deixeu-me dir, aquest senyor de Castella de la Manxa, si tingués una filla o un fill amb problemes greus, d'ansietat, de depressions i de salut mental, no hagués dit aquestes barbaritats.
0: Això
3: és així de clar, perquè si coneixes una mica el problema de prop, ets molt prudent dient aquestes coses o fent aquestes equiparacions.
2: Escolta'm, Xavier, també hauríem d'afegir altres aspectes i la COE hauria de ser autocrítica. És a dir, quan contracta molts joves, eliminant places de feina de gent amb més experiència, ho fa perquè sap que li sortirà més econòmic i perquè sap que al cap de 3-4 mesos el pot fer fora i hi haurà un altre que vindrà al darrere. És a dir, moltes vegades acusem a les noves generacions de falta de compromís amb el seu lloc de feina, però si amb el seu lloc de feina no són valorats, és normal que ells tampoc no facin un exercici de compromís amb ella mateixa. Insisteixo, jo crec que l'afirmació pot tenir alguna arista de veritat, però hi ha molts aspectes que han canviat molt amb l'experiència que la Lourdes o jo puguem tenir, que perquè la manera que parla devem ser d'una edat similar.
0: Soc del 58.
2: Jo soc una mica més jove que tu, del 61, però...
0: Criatura.
2: Però és evident que les circumstàncies han canviat molt i que el que hauria de fer tant l'administració com la gent que pot prendre decisions és eliminar elements d'inseguretat, de precarietat, i veuríem si aquesta falta de compromís no faria també un canvi absolutament radical.
3: Per descomptat.
1: Sí, aquí hi ha per tots,
2: eh? I sobretot, imagineu-vos també que tu et pots trobar malament, demanes visita al teu metge i te la dona per d'aquí 15 dies, o perquè d'aquí 3 dies, o perquè tot està absolutament saturat. Tu pots tenir un problema de mobilitat perquè tens un problema al genoll i, mira, pots passar-te 6 mesos abans que et visiti un traumatòleg. Poder també estem allargant les baixes d'una forma absolutament allò irracional, perquè no hem dotat de prous serveis ni de prous equipaments allò que pot portar a agilitzar les solucions dels problemes de salut.
0: I és el que dèiem, sí. Si en 10 minuts un metge ha d'anar... O sigui, els metges més maltractats no poden estar, francament. I ja posen tot el que poden. Però ara imagina, tenen allà una llista, vinga, cada 10 minuts, un. I si s'estan més estona, han de sortir més tard, perquè, clar, se'ls han acumulat i no els hi diran vagin a casa seva.
1: Ara també et pots trobar... A veure...
0: De tot, allà, la vida
1: també
0: del senyor.
1: També et trobes de tot, perquè també et trobes que vas a una visita... què li fa mal, això? I... Com s'ho ha fet? Val, d'acord, és que ni et miren. I què necessita? La baixa.
0: És així, perquè, clar, què han de fer? Què han de fer? A més, ells han de complir amb la seva norma.
1: Sí,
0: tenen els seus protocols. Sí, home, et diuen què poden receptar en primera instància i un altre medicament que potser la Seguretat Social els hi surt més car, aquest si pots evitar-lo. Escolta'm...
1: Que hi ha de tot, però que sabem que també passen aquestes coses.
0: No, sí, vaja, jo penso això, que no tenen temps per abarcar, per entendre... Vamos, tornem a pensar de fa molts anys, no? Però anaves al metge i t'estaves una estona parlant, i a més era el metge que et coneixia de tota la vida del dia. Havies nascut, i d'avui en dia, pues això, tots són... Aviam, què és el més probable que tinguis segons les xifres, no les estadístiques? Ara està corrent una passa de tal cosa? Doncs tens aquests símptomes, tu tens això, encara que en realitat no sigui així.
1: Molt bé, doncs hem deixat a la platja i els gossos per un altre dia, que serà demà. No sé si vosaltres sou de platja, si teniu gos, però la veritat és que és un tema també apassionant i el tractarem demà amb els tertulians que correspon. Senyores,
2: perfecte.
1: I senyor, que vagi molt bé la tarda. Moltíssimes gràcies.
2: Jo
1: molt
2: igualment, Carme.
0: Molt bon estiu, perquè crec que avui ens acomiadem fins molts
1: alguns,
0: dies, no?
1: Alguns, possiblement. Gràcies, que tingueu bon estiu.
0: Adéu.
2: Gràcies, igualment.
1: Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una part parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cinc i tres minuts de la tarda, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dijous. Anem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda. Aquesta hora, aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, però sense cap gran incidència. Sí que parlem d'atencions, 2-3 quilòmetres, per exemple, a l'extrem nord de Barcelona, darrer tram de l'autopista C33 i de la C58, entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat, d'entrada a Barcelona, o a la C17, també aturades puntuals de quilòmetre, quilòmetre i mig, primer a la zona de Mollet del Vallès, i més endavant entre la Llagosta i Montcada i Reixac, sempre en sentit Barcelona, aquests petits trams de retencions a la C17. A l'extrem sud ens quedem amb l'autovia A2, aturades intermitents de 4 a 5 quilòmetres entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, sobretot en sentit Martorell. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Gràcies, Roger. Bona tarda.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: La King i la Queens League van arribar per revolucionar el món del futbol. Castellà del Vallès ha tingut representació en les dues competicions i aquesta temporada la futbolista Ana Hernández s'ha proclamat campiona amb l'equip de Porcines Futbol Club.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, l'Anna té una dilatada trajectòria en el futbol. Després d'haver-se format a la Unió Esportiva Castellà, va passar per l'Espanyol, l'Inter de Milà i la Societat Deportiva Huesca, entre d'altres, abans de fer salt a aquesta lliga, a la Queens League. Anna Hernández, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Aquesta temporada s'ha estat lesionada, però has format part del Porcines de l'Ibai, de l'Ibai Llanos, campiones de lliga.
2: Sí, la veritat que molt contenta. Al final és futbol, la lesió pot venir a qualsevol moment, però bueno, contenta igualment per aquest títol i és l'important.
1: Com va aquesta lesió? Perquè era una lesió de creuats, que és la pitjor que pot tenir un futbolista.
2: Sí, bueno, al principi, bueno, em va passar fa quasi 2 mesos, al principi sí que va ser dir, buah, el futbol... Ara ho porto una mica millor, sí que estic una mica centrada en la recuperació, en posar-me fort, que vingui l'operació ja, i abans possible poder tornar al camp.
1: Poder millorar, perquè com has viscut aquesta fase final, tu no l'has pogut jugar, aquest play-off, que vau guanyar la setmana passada, com es viu des de la grada, acostumada a estar al camp?
2: Haig de dir que més nervis allà dalt que al camp, o sigui, molts més, eh? Però, bueno, és molt diferent. Sí que, bueno, al final era una jugadora més de l'equip, em sentia igual, però és dur, és dur.
1: Dèiem abans que has passat per diversos clubs importants, has passat per l'Espanyol, vas estar en el segon equip i vas debutar en el primer, vas marxar posteriorment a l'Inter de Milà, que va ser una aventura que va durar poquet, després a la Societat Deportiva Huesca, també força important. Quina d'aquestes etapes en el món del futbol ha estat més determinant per tu?
2: Per mi, bueno, jo és que al final haig de destacar l'Espanyol. Vaig estar 7 anys i crec que és on més he crescut com a jugadora, com a persona i com a futbolista. I a mi és l'època que més marcada tinc al cap, la veritat.
1: Perquè la teva carrera s'ha caracteritzat una mica, no?, per aquests períodes d'estar a l'alta competició i períodes de més de reflexió, més de descans, no?
2: Sí.
1: Com has gestionat aquests canvis? Perquè si és a un nivell més amateur és fàcil fer-ho, però a un nivell així tan professional és força complicat.
2: És difícil, o sigui, al final, des de petit allò, jo, bueno, lluitava per estar allà, vaig arribar i quan ja ho havia aconseguit, bueno, em va passar allò d'Itàlia, vaig tornar, em va... Bueno, pensaments al cap que vaig dir, haig de deixar el futbol perquè m'estava consumint. I és difícil. No és que m'arrepenteixi a dia d'avui, perquè tampoc és així, però és difícil. És que no sabria explicar-ho bé, però és difícil.
1: Perquè Itàlia va ser una experiència molt complicada. Tu sorties de l'Espanyol l'any que va descendir l'equip... Arribes a l'Inter de Milà, ostres, que no sé si hi ha gaires jugadores espanyoles a Itàlia. En aquell moment
2: jo crec que no.
1: Devia ser l'única, però va ser una experiència difícil. Vas estar un parell de mesos, si no recordo malament, i vas tornar perquè no estaves bé allà.
2: Sí,
1: no et senties
2: final,
1: còmode.
2: No estava còmode. Just acabava de fer els 18, vaig marxar i era estar allà els meus pares, els meus amics... Bueno, que al final és una decisió que... El futbol, el professional, arriba un moment que l'has de prendre, però no vaig poder.
1: Després d'això ja vas tornar, vas estar en període de descans, com dèiem,
2: sí.
1: I vas fitxar pel Huesca, que vas estar una temporadeta allà, i després arriba ja la Queens League, no? Que deixes, diguem-ne, el futbol, per dir-ho d'alguna manera, normatiu, no?
2: Sí.
1: El futbol 11 normal de tota la vida, per fer un canvi a la Queens League, que
2: sí,
1: és totalment diferent.
2: Sí, sí, és un canvi molt, molt gran. Haig de dir que, per mi, aquests anys a la Queens han sigut espectaculars, per mi. M'ha agradat molt. Potser també pel format que han fet, les normes que han fet, crida una mica més l'atenció també de cara al públic, però hi ha hagut nivell, perquè hi ha hagut nivell, i a mi m'ha agradat moltíssim, la veritat.
1: S'ha de dir que tu vas arribar allà partiendo la pana, no? com diuen alguns. Vas sí. arribar i vas fer un MVP ja als primers partits. Ostres, va ser un boom la teva entrada sí, ja a la Queens
2: sí.
1: League.
2: No, això sí que no m'ho esperava. Bueno, jo al principi, de fet, em van dir... Hòstia, presenta-te, que estarà guai. I, bueno, s'havia de mandar un vídeo i em vaig presentar. I, clar, quan arribo allà i em diuen la primera, em fitxen la primera, i dic, ostres, em vaig quedar una mica...
1: Perquè quines són les principals diferències? Clar, tu venies de jugar a partits de 90 minuts, ara jugues menys, amb unes normes clàssiques, ara és tot sí. molt estrany. Quina és la principal diferència que has trobat entre un futbol i l'altre? Perquè al final la base sí que és el mateix, però el joc no.
2: Bueno, vaig notar molt el que és el camp. Al final la Queens és futbol 7 i ho vaig notar. Però és que vaig veure... O sigui, era el mateix. Era... Tot el món t'exigia, era més curt, però jo crec que em canso més a la Queens que a futbol 11. És molt diferent, però és que és molt guai. A mi m'agrada molt, la veritat, m'agrada molt.
1: A més, molt més mediàtic, sí. la Queens League, no? Que sí. tu que has estat a equips de professionals, però tot i això és molt més mediàtic, no? La Queens League i tot el que envolta. Al final és més show, no?
2: Sí, jo ho diria així. És més show que futbol, però bueno, hi ha una part de futbol dins d'aquesta lliga.
1: Què compensa més? Jugar a futbol normal a la Queens, que és... més que compensar, més satisfactori per la jugadora, en aquest cas.
2: A mi m'agradava més la Queens. És a dir, ara que l'he provat, sí que és veritat que a mi m'encantava, aquest format m'encantava. Però també he estat aquest any jugant a futbol 11 i no podria descriure exactament la sensació, però sí que he de dir que ho vius més a la Queens que a futbol 11, almenys jo.
1: Perquè és un món... amb tant glamour com es veu des de
2: sí,
1: fora.
2: Sí, també, sí.
1: Perquè des de fora sempre es veu...
2: Sí, és així, és així.
1: La Queens també, com deien, no, ha contribuït a donar molta visibilitat a jugadores que abans no la teniu. Com ho valoreu vosaltres tot això? Perquè al final sou les jugadores les que esteu aquí al centre del focus mediàtic, no?
2: Sí, a mi la veritat és que em va agradar. Bueno, al principi va sortir la Kings, normal, dels nois... I quan va sortir la Queens, bueno, ens vam donar compte que era, bueno, que al final ens estaven donant una imatge també al futbol femení. Vam demostrar que podíem estar, les visualitzacions anaven a la part dels nois. Per mi va ser, m'hagués molestat que no ho fessin, però és que m'ha anat molt, sí que és veritat que han fet més torneigs, més campionats de nois que de noies. Però al final, de visualitzacions i tot, hem anat més o menys a la part, o sigui...
1: Perquè t'has convertit també en una influencer, tu.
2: No. Jo ho conec, em porto molt bé amb molts presidents...
1: Una de les parts d'aquest joc, no?, és que
2: sí.
1: xarxes socials, sí. al final, després sou...
2: Sí, això sí. Però no m'he ficat molt, a aquest món. Jo em porto molt bé, a l'últim període sí que he estat allà, i he estat amb els partits en directe, amb la meva presidenta, amb els influencers aquests, però jo estic apartada d'això, no...
1: Bueno, de fet, una de les persones més mediàtiques que teniu, no?, és l'Ibai Llanos, no?, que sí. és, crec, si no m'equivoco, és un dels presidents del Porcinos masculí, no sé si sí. té res a veure amb el femení, crec que també.
2: Bueno, el club és seu.
1: Sí, és seu el sí. club, i com és estar amb una persona tan mediàtica, amb milions de seguidors, perquè al final, ostres...
2: És molt bona persona, la veritat. Sí que al final ell també té la seva vida, té el seu treball, perquè al final és influencer, però és youtuber, però té el seu treball. I potser no ha estat tan físicament, però sempre que hi ha hagut un problema, sempre que hi ha reunions, ell sempre ha estat. Així que molt bé, la veritat és que és molt bona persona i molt... Està. Quan ha d'estar, està. O sigui que...
1: Perquè parles ara del dia a dia. Com és el dia a dia d'un equip com aquest, no? Perquè potser el que es veu des de fora és tot el show, tot l'espectacle, però al final aquí també hi ha una preparació, hi ha uns entrenaments, sí. hi ha una disciplina d'equip, no? Entenc?
2: Sí, al principi, bueno, els anys que jo he estat, sí que és veritat que hem fet un estatge, hem marxat de potser una setmana o quatre dies per treballar. Durant la setmana, 3-4 entrenos hem fet, arriba el dissabte, és partit... Això sí, és una disciplina que és igual que el món del futbol normal, per dir-ho d'alguna manera, perquè és que t'impliques igual, tens entrenos igual, has d'estar igual, o sigui, tot és molt igual, això. No hi ha...
1: Perquè en el cas de la Queens League es pot viure d'això? O és complicat?
2: No. Viure no es pot. Estar allà, al final, sí que és... Per una dona, sí que al final t'emportes X diners que, bueno, van bé, a tothom li va bé. Però no, com per viure només d'això, no.
1: Però millor que el futbol normal, entenc.
2: Per la... Clar, és que tampoc ho puc comparar com a categoria, perquè no hi ha categoria, és una lliga i és una lliga, però sí.
1: Bastant millor. De fet, tu, als teus primers partits de la Queens, com dèiem abans, vas destacar amb gols i assistències. Et vas adaptar superràpid del canvi del futbol normatiu, com dèiem abans, del futbol normatiu al futbol de la Queens League. Com vas viure aquell moment, aquella adaptació?
2: Va ser, bueno, va ser complicat, perquè al final és això, passaves de futbol 11 a futbol 7, al camp donaves tres passes que ja estaves a l'altra porteria, és a dir, era molt... Però bueno, crec que per sort sempre he sigut una persona que... amb unes dimensions més petites, com que desenvolupa millor. I per això sí que crec que m'he adaptat molt millor i he tingut aquesta sort. I no sóc una persona de velocitat i córrer per la banda. No, per això no hi ha... Així que molt bé, la veritat, l'adaptació va ser molt, molt ràpida.
1: I ara rescataré una frase que em vas dir fa uns 3-4 anys en una entrevista que vam fer pel diari. Segur que te'n recordes. És que l'esport no hauria de tenir gènere. Creus que el futbol des de llavors, ja fa 3-4 anys, creus que ha avançat prou en aquest sentit o encara hi ha moltes barreres a superar en l'esport femení, sobretot?
2: A veure, hi ha moltes barreres, crec, a nivell potser de visualitzacions, a nivell econòmic. També és veritat que no tot el món veu el futbol femení. Al final, el futbol masculí és tothom, o sigui, és tothom. Llavors... també els sous i demés es basen en això, no poden... És que no és el mateix. No ho puc comparar perquè no és el mateix, però sí que és veritat que estic veient ara que el futbol femení sí que està creixent una mica més. Bueno, de fet, aquesta setmana passada vam fer un torneig de les categories més inferiors, de com si fos la Liga F, que estava el Sevilla, estava el Barça, de les nenes petites. I al final això també, per una dona que juga a futbol, és emocionant, és... A mi m'agrada que sigui així.
1: Perquè què s'hauria d'aconseguir per acabar-ho d'igualar? Perquè a nivell econòmic ara mateix potser està en llum, perquè el futbol mou uns milions que és difícil, no ja per l'esport femení, sinó per qualsevol altre esport, al final, arribar, però què s'hauria de fer? Perquè al final s'ha demostrat, no?, que amb recursos, amb dedicació, amb entrenadors i entrenadores que saben fer la seva feina, no com fa uns anys que potser hi havia entrenadors que no sabien ni de futbol. Exacte. Que s'ha demostrat que es pot aconseguir.
2: Sí, al final, bueno, és això. Jo crec que sí que ho han aconseguit. Ha crescut molt el futbol femení. Els sous també han crescut. Però és el que et dic. Al final, les visualitzacions i la gent que està ficada aquí va per davant. És el que mou. I el futbol femení, per sort o per desgràcia, doncs mira, no dona el mateix que els homes. Però, bueno, tampoc a dia d'avui no em puc queixar, jo. Ja no estic, encara que no estigui jo, a primera. O sigui, a mi m'agrada veure, a mi m'agrada que estan allà dalt, que la gent ho veu, que la gent va... Però, bueno, aconseguir el nivell dels homes...
1: I parlant, ara que parlaves de primera, una divisió on has jugat, quins reptes personals de futur tens en el món del futbol, perquè encara ets jove?
2: Bueno, ara, principalment ara, recuperar-me, perquè és l'única cosa que penso. I bueno, fins ara estava... Aquest any he estat jugant a Canàries, he estat allà jugant, i la veritat és que molt bé, estava molt contenta, i és com que havia tornat a sentir aquestes ganes de futbol i de créixer. Ara m'ha passat el de la lesió, potser en un moment que dic ara que arrencava otra vez per atrás, però crec que no em frenarà res, continuaré, ja sigui Queens, ja sigui futbol normal, per dir-ho d'alguna manera. Així que no tinc com a tal un objectiu directe, però m'agradaria continuar i seguir creixent.
1: Doncs, Ana Hernández, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i explicar-nos com et va. Esperem anar parlant amb tu i veiem que continues guanyant i continues gaudint, que al final és el més important d'aquest món del futbol.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: A la tarda no et desconnectis. Connectar.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la Ràdio Sabadell.
2: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
3: Bona tarda, banda de Sant, de Sis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
4: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
6: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà.

0: Avui ens endinsem en una peça clau del funcionament d'un teatre, la programació. Parlarem del que implica la feina de programar una temporada, com es construeix una oferta cultural atractiva i quin paper hi juga la programació educativa. En parlem amb Maria Ferriol, directora del Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat, i Fran Laera, programador adjunt i responsable de la programació educativa i social del Teatre Auditori Emma Vilarasau. Molta feina, això de programar?
1: Molta, molta.
0: Sí?
1: I tant.
0: Això és com el tema de la moda que quan has enllestit una programació ja estàs pensant en la propera i vas empalmant i no s'acaba mai?
1: És que nosaltres al Teatre Auditori Emma Vilarasau treballem amb molta projecció de futur. Clar, nosaltres ara mateix estem treballant en el 27 i en el 28, o sigui, i estem en el 26. Llavors hi ha una projecció de futur i una feina de treball, de picar pedra, d'anar a mirar propostes, d'assistir a moltes fires i de trobar l'encaix també amb un calendari molt, molt contundent, no? amb molts actes, amb molts compromisos, i és una feina... interessant, però que s'ha de treballar molt, també, s'ha de treballar molt.
0: I això deu ser com una mena de trencaclosques, no? Que vas trobant les peces i ara dius, i ara com les encaixem, no? Fins que tens la gran imatge, el resultat final, que és la programació. Maria, expliquem com és el procés real de la selecció d'un espectacle.
2: A veure, com és el procés? És una mica el que et deia el Fran, eh? Nosaltres partim d'un timing, és a dir, nosaltres hem de saber quin dia hem de tenir tancada la programació. A partir d'aquest dia anem tirant enrere i llavors tenim tot un període on hem d'escollir quines propostes volem. És a dir, deixo el timing a part. Primer de tot, hem de saber quines propostes volem o quin tipus de propostes volem i llavors ens n'anem a fires. La majoria de vegades anem a fires, allà busquem coses que ens agraden o estem molt al dia de l'actualitat a nivell de propostes escèniques. Això què vol dir? Que si la Sala Beckett estrena un espectacle que ens sembla que és molt interessant, anem a veure aquell espectacle de la Sala Beckett. Si resulta que l'Orquestra Simfònica del Vallès ens ve a nosaltres i ens proposa una sèrie de concerts de cara a la propera temporada, doncs ens els mirem i ens els estudiem. I, o sigui, en coses concretes, i després anem a fires. Per què les fires? Perquè allà tenim, durant 4 dies, no sé si alguna vegada ho he explicat, durant 4 dies o 5 dies, tenim 20 espectacles cada dia per veure. Llavors, això és com qualsevol altra fira de qualsevol altra cosa, no? Ho tens tot allà i durant 4 dies et pots veure 10 espectacles al dia i has vist tota una sèrie de propostes que després tu la incorporaràs en la teva programació. Un cop tu vas veient tot això, és el que deia el Fran, anem a quasi bé un any vista i llavors tenim un calendari i en aquest calendari anem posant les diferents propostes que ens sembla que ens quadren per la nostra línia de programació, una, per la nostra fitxa tècnica, és a dir, que ens hi càpiguen bé en el teatre, no podrem posar una cosa que sigui massa petit o que sigui massa gran o que necessiti d'una infraestructura o d'uns focus o d'un que nosaltres no tinguem, i en funció del caixet, del preu. Llavors, un cop tenim més o menys, sabem el preu, això és molt important, de la proposta, perquè, clar, ens basem en un pressupost. Un cop sabem el preu de la proposta, sabem la fitxa tècnica, per tant, si ens quadren al nostre teatre, i després el temps, o sigui, quan es farà la data, doncs a partir d'aquí l'anem col·locant en el nostre calendari i anem creant tot aquest calendari a 6 mesos/un any vista. De manera que ara ja estem tancant la primera part del 2027 i aviat ens posarem ja a fer la segona part del 2027. Llavors, cada dia has d'anar estant absolutament amatent a totes les propostes que hi han i combinar-ho amb fires. No sé si m'he explicat.
0: Sí, el que passa és que jo ara tinc un dubte, perquè jo interpreto que quan vosaltres teniu l'espectacle i teniu la data també quadra, els hi quadra a ells, els que han de venir.
2: Clar,
0: els que han de venir.
2: Ells, la companyia et diu... Tinc aquestes dates, a tu et quadra, i llavors jo miro el calendari, i miro en el calendari, i en principi m'hauria de quadrar. Com ho combino perquè em quadri? Normalment en el calendari de dilluns, per dir-ho així, de dilluns a dijous sol tenir el teatre amb lloguer d'espai, en el qual poden companyies, entitats, escoles, conferències, que lloguen l'espai i fan allà el seu acte, i jo sol tenir divendres, dissabte i diumenge lliure per la programació estable. Uh-huh. De manera que jo sempre demanaré un divendres, un dissabte o un diumenge. I en principi els he de tenir lliure, sí? Perquè sí, tot el que és lloguer d'actes i d'activitats que no formen part de la nostra programació, en principi és de dilluns a dijous. Això ho fem amb l'estable, però el Fran fa exactament el mateix amb la seva educativa. Ella diu, el Fran diu, doneu-me 2 setmanes a l'any per poder col·locar la meva programació educativa. I el Fran té una setmana al febrer i una altra setmana al novembre. O una al novembre i una al febrer, perquè el Fran va per curs escolar.
3: Clar, sí.
2: Vale?
3: Sí, sí.
2: Llavors té les seves primeres propostes, les posarà al novembre i unes altres les posarà al febrer. Aquelles setmanes estan absolutament lliures per ell. Quan ell parli amb les companyies, li haurà de dir a les companyies d'espectacle familiar, et puc donar o una setmana, els dies de la setmana del novembre o els dies de la setmana, i tot és com un, diguéssim, sí, trencaclosques, on
3: sí,
2: els
3: sí,
2: dos
3: qual.
2: Programadors, que és el programador que ens acaba d'arribar, el cap de programació Andreu Gomila i el Fran, han de parlar-se i treballar les dues programacions en un mateix calendari. Cada mes s'han de posar d'acord amb el cap tècnic, que és qui gestiona les sessions d'espai o lloguer d'espai. Sí?
3: Uh-huh. Sí, sí.
2: Llavors, complicat, comparteixen calendari.
3: Heu de tenir una bona quadrícula. Eh?
2: Absolutament, i molt bona coordinació entre ells.
3: I tant. Per tant, entenem que el que podem veure al llarg d'una temporada en la programació del Teatre Auditori prové de fires, de propostes que poden fer
2: sí,
3: els mateixos artistes.
2: Exacte.
3: I
2: managers, sí, companyies, exacte, correcte, representants.
3: I també allò que heu trobat en altres sales.
2: Exacte.
3: No? Exacte. Aquestes serien les tres fonts.
2: Sí, sí, les fires, el que veiem a altres sales o el que ens ve directament en el mail, que podem tenir cada dia, doncs no sé, 20 o 30 mails de,
1: o més
2: de persones que ofereixen la seva proposta artística, ja sigui el mateix artista o ja sigui a través d'un representant. Això és constant.
3: Clar.
2: Llavors, el que ens agafa el telèfon sempre ens diu, bueno, et venen a vendre. És que et venen a vendre. Et venen a vendre el seu producte,
3: oh,
2: i en el seu cas el seu producte és una proposta artística que tu et pot quadrar o no et pot quadrar pel teu teatre.
3: I el Fran, parlem de la importància que té una programació com aquesta educativa que s'encarrega el Fran. Pel teatre, Maria, és una programació...
2: És importantíssima
3: és
2: pel teatre.
3: És molt important, sí, no?
2: I ara deixarem per al Fran, que ell és el
3: sí,
2: protagonista d'aquesta, però ho acabo de dir ara amb una presentació. Just venim ara de presentar la nova proposta de la programació educativa i ho acabo d'explicar, és a dir, pel nostre teatre passen uns entre 10 i 15.000 alumnes per cada programació educativa. Això són molts. Llavors, no es coneix massa. Per què no es coneix? Perquè nosaltres anem a informar i a difondre-la en el col·lectiu de mestres.
3: Aneu directes.
2: Anem directes als mestres. Llavors, la resta de la població potser no és conscient de que des del Teatre Auditori i Emma Vilarsau es fan dues programacions molt importants. L'estable, però també l'educativa. I l'educativa és important per tots els objectius que tenim i tots els valors, però és important perquè passen 15.000 alumnes pel teatre aquí, entre 10 i 15, eh? Un any 13, 14, 12, ens movem cap aquí. Per tant, per nosaltres és molt important, encara que sembli que no es conegui, però a més la fem des del mateix departament, és a dir, des del Fran i l'Andreu són els responsables de tota aquesta quantitat de programació, vull dir que...
3: L'equip de programació són ells dos?
2: Són ells dos i la persona adjunta a producció que té una mica de part de programació en programes molt concrets.
3: Uh-huh.
2: O sigui, són 2.5. Per dir alguna cosa. I jo que intento ajudar amb tot el que puc.
3: I deuen faltar mans, segur.
2: Clar, sempre. Sempre.
1: Si vols venir, sempre. Estàs invitada. Eh?
3: Jo, mira, per passar una estona, si vols.
2: I la direcció que m'hi poso tant com puc, el que passa que em poso a tot
3: clar,
2: arreu. Però de fet, són ells.
3: La Maria ja té la mà trencada.
2: Són ells. Bueno, perquè...
3: Ja ho he fet temps enrere.
2: Trencada no ho sé, però n'he fet. Però són ells, són els dos nois, bàsicament.
3: Fran, si parlem de criteris, explica'ns una mica com es decideix la tria dels espectacles per presentar aquests alumnes.
1: És el que comentàvem abans. Jo crec que un programador artístic ha de tenir un perfil molt analític, però també ha de tenir una sensibilitat artística molt potent, molt intensa, no? Jo que vinc del món de la interpretació, Ho hem presentat ara fa unes hores, el servei educatiu, la programació del programa Escoles d'Escena, del curs 26-27. És una programació on no només volem buscar les propostes més multipremiades o que les propostes que tothom conegui, sinó hem buscat propostes que interpel·lin en el discurs amb l'alumnat, és a dir, que sigui una proposta que interessi a les aules, no? Tinc una filla de 5 anyets i el seu discurs és el que més m'importa, no? I llavors entendre com funciona la joventut, aquestes edats tan, tan importants, no? per créixer en la vida, és el que m'interessa. I hem anat a buscar 17 propostes que es presenten aquest any, el 26-27, com diu la Maria, el mes de novembre i de febrer. Obrim amb un espectacle inaugural el 18 de setembre. És un espectacle totalment gratuït per les escoles públiques i privades també de tot arreu del territori, Sant Cugat i voltants. I després tenim una sèrie de propostes tant programades al teatre com a projectes participatius on totes les escoles poden participar de forma que completa el servei d'una forma extraordinària, perquè al final són propostes no només per a les escoles, sinó també poden participar les famílies de SAFAS. O sigui, tot l'entorn educatiu ha de poder estar involucrat en aquesta programació.
3: Mm. Després hi ha una cosa que és també molt important. És a dir, més enllà de l'espectacle, més enllà d'oferir el que oferiu als alumnes, hi ha un treball, no? Un treball que fan els docents abans, després, però vosaltres també hi col·laboreu?
1: Clar,
3: en aquesta...
1: Justament ho comentàvem abans, que nosaltres aquest any hem parlat molt amb les companyies perquè preparin també una feina prèvia i posterior, no? Amb aquests dossiers pedagògics, no? Proposar activitats prèvies a les aules i posteriors perquè no només quedi en el visionat d'un espectacle, sinó que puguin treballar-ho prèviament a les aules i després quan tornin a l'escola, tornin amb aquest, no? Amb aquesta idea, amb aquest missatge del muntatge i puguin treballar-ho a les aules també de forma dinàmica, pedagògica i que tinguis recorregut, no? Que arribin després a casa i ens diguin, papa, mira, m'ha agradat això perquè hem treballat aquesta idea, potser, i que tingui una mica de continuïtat. I ja no només el fet pedagògic, sinó que també fer conèixer aquestes companyies que després aquests alumnes portaran a les seves famílies, no?, els espectacles i el podran veure en un altre entorn, no?, un altre horari, potser un familiar d'un diumenge a les 6 de la tarda en el Teatre Auditori.
3: Per tant, un doble objectiu.
1: Hi ha molts, eh?
3: Sí? Vinga, fem una llista, va.
1: Hi ha moltíssims, però sí que és veritat que és un doble objectiu, no? El trobar aquest discurs potent pels alumnes a les escoles, però també que facin arribar aquest discurs a les famílies i que tot allò plegat creem entre tots una comunitat, al final, i que puguin gaudir del Teatre Auditori amb tota la seva programació, no només l'educativa, sinó també l'estable.
3: Imaginem que una bona experiència assistint a aquestes activitats pot garantir un aficionat més, no?, a les arts escèniques...
1: De fet, hi ha 4 projectes participatius dintre del servei educatiu que donen aquesta via d'accés als alumnes que tinguin aquest neguit artístic, no?, i escènic, que es fan participar de la proposta, no només com a visionat, no?, visionat aquest, el fet de poder veure aquesta proposta, sinó també de participar. Mm. Hi ha 4 projectes, que són la cantata, l'escruix, la cantània i el torneig de dramatúrgia, que en totes les seves vessants artístiques ajuden els alumnes a descobrir si els agrada o no aquesta professió, si finalment en un futur voldran participar d'aquesta professió, no només a la part de davant, sinó també a la part de darrere. No?
3: Sí,
1: això,
3: sí.
1: Fem molt hincapié en això en les visites guiades. Nosaltres també oferim visites guiades al Teatre Auditori de forma gratuïta per tot l'alumnat i expliquem totes les funcions de l'equip tècnic del teatre, no només de l'artístic, no? Sinó el dia a dia de tot l'equip que tenim al Teatre Auditori, que no és poc. Falten mans, quan vulguis pots venir a ajudar-nos, però sí que és veritat que treballen dia a dia, no només de divendres a diumenge, sinó també de dilluns a diumenge, o sigui, és casa nostra.
3: Què és el que més els enlluerna del teatre quan feu aquesta visita?
1: Jo crec que la capsa escènica, no? Quan entren a la platea i quan veuen, quan estan mirant l'escenari sense les cortines, no? El taló, tot el que és dintre, les barres, l'equip tècnic, com parla l'equip tècnic també. Jo moltes vegades em quedo mirant les cares dels alumnes com el nostre equip, que porta 30 anys d'història al teatre, encara s'emociona parlant, no? Amb aquesta energia, no? És el que més m'agrada de treballar en aquest teatre, no? Que hi ha molts companys que treballen de forma valenta, exigent, i estan i parlant amb un discurs molt energètic, que a mi m'agrada, no?, i d'aquesta professió, no?, i aquests alumnes agafen aquest discurs d'una forma molt potent i els interessa, al final.
3: Fran, parlem de formats. No sé si... Clar, diuen, és que els nens, els infants, són un públic molt exigent. Jo no sé si allò d'algú que surt a escena a explicar un conte, això ja està caduc...
1: Bueno, jo crec que hi ha públic...
3: han canviat molt els temps?
1: Ha canviat molt, evidentment. Tots els formats han canviat, però hi ha públic per tot. És a dir, totes les companyies petites... Jo he treballat en altres teatres i hi havia companyies molt petites que encara continuen treballant en propostes molt tradicionals, diguem-ho així, que encara funcionen, hi ha públic per tot, no hi ha edats, també. Potser les edats més compromeses amb aquest tipus d'espectacles més tradicionals serien les de 0 a 3, però després quan arriben a aquesta part de cicle de I3, I4, I5, ja comencen amb formats diferents. Nosaltres aquest any, per exemple, proposem dos tipus d'escenari diferent, i això proposa un canvi, no? Proposem que vinguin a la platea, a mirar l'espectacle de forma tradicional, però també tenim dos espectacles que els farem a sobre de l'escenari, en contacte directe amb els artistes. Després també fem un format de podcast. Aquest any hem agafat un format de podcast per a alumnes de l'ESO. És una proposta que es diu Quatre Gats, que jo crec que funcionarà molt bé també per fer entendre que les arts escèniques no només són la típica obra de teatre funcional que entenem tots, sinó que hi han entrat altres formats que potser funcionen, no?, també, i un podcast potser és la idea que podria ajudar a treure aquests alumnes al teatre. I també fem activitats complementàries que ajuden també a entendre que la proposta no ha de ser del tot tradicional, sinó fem col·loquis postfunció amb aquesta gent i expliquem com funcionen aquestes propostes. O sigui, tot és complementari i tot està evolucionant, però hi ha lloc per tothom.
3: Déu-n'hi-do, eh? Com han canviat els temps?
2: Hi ha feina, clar. Hi ha molta feina perquè s'ha de posar molt en valor aquesta programació educativa i s'ha de posar en el mateix esforç que es fa amb l'estable. El que deies tu de que els nanos són exigents, ho són molt. I no s'hi val dir, bueno, com que són nens, això ja els hi agradarà. No, no, no, no. Perquè, a més, els nanos són molt sincers. És a dir, si tu veus els nanos embadalits, saps que allò funciona. És que és la prova. I si els veus fent xivarri o molestant-se els uns als altres, allò no els està agafant. Per tant, és molt important, per mi és importantíssim, i per l'equip, per descomptat, ser igual d'exigents a l'hora de programar una programació estable que una educativa. Igual o més amb els nanos. Perquè la frase aquesta de mama hem anat al teatre o papa hem anat al teatre i no semblava teatre, vol dir que s'ho han passat bomba. I que potser tenen una idea del teatre que no és el que ells han disfrutat aquell dia, no? I per tant, el que deia també el Fran, aquests nanos els diran anem-la a veure un altre cop que la fan a no sé on, no? I no els importarà repetir-la perquè han disfrutat aquella experiència, i això és el que hem d'aconseguir. Que no sigui per ells un pal, diguéssim, anar al teatre, que puguin tornar entusiasmats.
3: Que no s'ho sentin com una obligació,
2: que no?
3: S'ho sentin,
2: que ho disfrutin,
1: la cultura mai ha de ser una
2: obligació. Que els conmogui, que és molt important.
3: I Fran, quants espectacles programeu cada temporada aproximadament?
1: Mira, aquest any són 17, i aquí tenim les quatre activitats participatives, o sigui, els quatre projectes participatius. Però intentem sempre proposar entre 2 i 3 propostes per cicle educatiu. Tenim entre 2 i 3 propostes per això, per la primària, per l'ESO, batxillerats i cicles formatius. També tenim alguna proposta que està fora del servei educatiu perquè la tenim ja programada a l'estable per 0-3, que fem normalment en col·laboració amb el festival El Més Petit. O sigui, hi ha proposta per totes les edats i entre 2 i 3.
3: Què volies destacar, Maria?
2: Mira, volia destacar una cosa molt important, que és el segon any que ho farem, que és que nosaltres inaugurem, avui hem fet una roda de premsa explicant-ho, però inaugurem la temporada real al setembre i oferim un espectacle inaugural en el Teatre Auditori absolutament gratuït per tots els alumnes. Llavors, les mestres i els mestres ja ho saben, que es poden a partir del 15 de juny, ja poden inscriure's, i és un espectacle gratuït que fem, que se'ns omple el teatre i que és meravellós veure tot el teatre allà celebrant, diguéssim, una mica com l'inici d'aquestes propostes educatives. I era per dir-vos això, que el dia 18 de setembre... Ho dic bé, Fran? Sí. El 18 de setembre es fa aquest espectacle inaugural i que segurament tornarem a omplir el teatre amb The Incredible Box, que es va ser el millor premi espectacle de carrer el 2018, però que també es fa sala i que és meravellós. És una manera també de premiar-los o ens agrada també poder donar aquest tret de sortida a tots els espectacles que
3: hi ha. És la segona vegada, dius, que es fa.
2: És la segona, ho vam fer l'any passat, per primera vegada la gent va estar molt contenta, els nanos van venir contents, va ser molt bonic, i aquest any el Fran ha tornat a programar un espectacle pel dia 18, que ens sembla que serà fantàstic com a tret de sortida.
1: De forma totalment gratuïta, sí. Això és el que volíem també remarcar, que l'inaugural és totalment gratuït per a les escoles, en ordre d'inscripcions, però és l'aposta, no? La gran aposta d'iniciar el curs amb aquest espectacle inaugural.
3: No ens hem deixat res important? Ho dic perquè no ens queda...
2: Segur que sí, però és igual, ja tornarem a venir.
1: Tornarem a veure, segur.
2: Unireu veient per xarxes, perquè unirem explicant per xarxes les nostres xarxes del Teatre Auditori. Emma Vilassau, unirem explicant. Fins ara no ho explicàvem tant, lo d'educatiu, per això que et dic que anàvem més a un públic, però tothom ha de saber que hi ha un programa educatiu potent, interessant, i que per nosaltres
3: home,
2: és molt
3: els primers
2: important.
3: Els alumnes, i els alumnes sí. Hi aneu directament sí. A visitar-los, sí.
2: O sigui que ens anireu sentint a parlar cada vegada més.
3: Molt bé. Doncs a la Maria i al Fran els hi agraïm moltíssim la visita que ens han fet avui al programa. Que vagi molt bé, ja queda poc per acabar el curs.
2: Ja queda poc, moltes gràcies.
3: Per tots. Gràcies. Adéu. Tots. I a nosaltres no ens queda res per acabar el programa d'avui. Hem arribat al final. Gràcies un dia més per la companyia. Ja sabeu que demà tancarem una nova setmana. Ja s'acosta a final de curs, però us hi esperem. Quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, aquí serem. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMA de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aiman Triqui, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous, 18 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat, amb la tertúlia de joves, amb 6 alumnes de l'Institut Leonardo da Vinci, amb qui parlarem de com s'utilitza la intel·ligència artificial a l'àmbit educatiu. I afegirem una dosi de literatura de la mà de la companya Marc Castro, que conversarà amb la sancuatenca Carmen Lacasa Díez, autora de El hilo de la vida, la seva primera novel·la. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim de salut. Li preguntarem a la nostra nutricionista de capçalera, la Berta Martínez, si les vacances poden alterar la digestió, la microbiota i el sistema immune. I ens acomiadarem amb una mica de música per conèixer tots els detalls del Dia Internacional de la Música, que porta a Sant Cugat una programació que inclourà 25 concerts aquest dijous i divendres. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, precisament, ens acompanyen 6 alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci. I és que cada vegada més, eines com el ChatGPT, Gemini, Copilot, assistents d'escriptura o generadors d'imatges formen part del dia a dia dels estudiants i dels no tan estudiants, també. Però com les utilitzen? Els ajuden a aprendre o els fan més dependents? Aquestes són les preguntes que volem respondre amb la companyia d'aquests 6 joves, però abans de tot coneixem qui són aquestes persones que ens acompanyen avui a l'estudi, Ramon Bernils.
1: Bon dia, em dic Guillem i això, jo utilitzo la intel·ligència artificial bastant, però no del tot.
2: Bon dia, em dic Benjamín i sí que no he utilitzat la intel·ligència artificial, com per exemple el ChatGPT i el Gemini.
3: Bon dia, em dic Júlia. I sí que he utilitzat la intel·ligència artificial, sobretot alguna vegada per fer deures o per resoldre alguns dubtes.
4: Bon dia, em dic Gael, i jo també l'he utilitzat per fer deures o també per ajudar-me a estudiar en alguns exàmens que eren molt difícils.
5: Bon dia, em dic Dani, i jo no faig servir molt la IA, però sí que la faig servir a vegades.
6: Bon dia, em dic Ariadna i jo sí que he fet servir la intel·ligència artificial per fer-me resums pels exàmens o per ajudar-me pels deures.
0: És evident, doncs, que l'ús de la intel·ligència artificial en joves de la vostra edat i en l'àmbit acadèmic és un fet, no? De tots sis la feu servir en diferents, possiblement en diferent mesura i en diferents usos. A mi el que m'agradaria saber és com va ser aquell primer contacte amb la intel·ligència artificial. És una eina, podríem dir, relativament nova, no? Si bé ja té 4 a 5 anys. Heu après a utilitzar la intel·ligència artificial a l'aula? Ha sigut pel vostre compte, a casa, amb els vostres pares? Com va ser aquell primer contacte i com ha anat evolucionant fins al dia d'avui? Si vols començar, Guillem?
1: Sí. Jo la vaig descobrir pues, justament l'any passat. Un company m'ho va dir, per què no fas això? I jo vaig provar-ho a casa, vaig veure que m'ho feia tot bastant bé. I ja vaig començar a com utilitzar-ho quasi diàriament. I ja abans ho vaig utilitzar molt, però ara ja no ho he utilitzat tant.
0: Benjamín, endavant.
2: Bueno.
0: Te repeteixo la pregunta?
2: Sí, sisplau.
0: Sí? Preguntava, com va ser, si recordes, la primera vegada que vas fer servir la intel·ligència artificial i si va ser tu sol, si t'ho va recomanar algun amic, si va ser amb els teus pares, si va ser a l'institut...
2: Sí, si no me'n recordo malament, vaig descobrir-ho a través de YouTube per algun vídeo d'actualitat. Això.
0: Molt bé. Júlia.
3: Jo vaig començar a fer-ho servir pel meu compte i sabia que gent de la meva classe ho feia servir i pues, llavors vaig provar-ho i bueno... Per resoldre alguns dubtes, pues, m'anava bastant bé.
4: Jo, abans de la IA, buscava molt la Wikipedia, però a segon, quan la vaig descobrir, perquè els meus amics em deien he descobert el ChatGPT o el Gemini que et fa els deures molt, molt ràpid. I llavors, a partir de segon, la vaig fer... la vaig utilitzar molt i ara quasi no busco a la Wikipedia.
5: Jo, bueno, la vaig descobrir per un amic i al principi no la feia servir molt, després vaig descobrir que es podien fer un munt de coses i, bueno, després sí que vaig començar a reduir-la una mica perquè també volia entendre tot el que feia i els deures, però, bueno, això, que ja no la faig servir tant com abans.
6: Jo recordo l'any passat fent un treball de català, no sabia fer una cosa i li vaig demanar ajuda a una amiga meva. I la meva amiga tampoc ho sabia, però ella sí que sabia com es feia servir la intel·ligència artificial. Llavors m'ho va ensenyar i des de llavors pues, la faig servir.
0: El vostre primer contacte amb la intel·ligència artificial ha sigut per resoldre dubtes acadèmics, en algun cas ho he dit per ajudar-me a fer els deures, o l'ha fet servir també per àmbits fora de l'escola, de l'institut?
1: Jo la utilitzo principalment per les dues, però l'utilitzo bastant més per fer deures. Però a casa també, si tinc algun dubte de, pues de tot, pues pregunto, ell fa una explicació breu i ja ho entenc millor.
2: Sí, jo quan la vaig descobrir, la IA, l'utilitzava principalment per coses aleatòries, perquè era molt nova en el moment, però ara sí que l'utilitzo més per coses de l'escola.
3: Jo principalment l'utilitzo més per coses acadèmiques, però si alguna vegada tinc algun dubte, pues, li pregunto i sé que m'ho dirà bastant correcte i ràpid i ràpidament.
4: Generalment, jo l'utilitzo per als deures de l'institut, perquè m'ajuda molt a comprendre tot el que m'expliquen a classe, però també a casa, si no, jo no sé com es fa una feina o qualsevol cosa, també a vegades pregunto.
5: Jo vaig començar a fer-la servir sobretot per com dades que jo tenia per mi mateix que volia saber, però després vaig començar a fer-la servir pels deures i a vegades massa, ara ja he parat una mica.
6: Jo acostumo a fer-la servir per treballs o deures.
0: El Dani ara ha posat una cosa sobre la taula que em sembla que abans el Gael també havia dit, no? Digueu, la faig servir per fer deures, per ajudar-me a estudiar, i el Dani deia... Va arribar un moment que la feia servir molt i ara intento fer-la servir una mica menys, no? Per conclusions com aquesta, em fa pensar que potser hi ha un moment que quan comences a fer servir eines com la intel·ligència artificial per ajudar-te a fer els deures, que potser al principi era per allò que no entenia, se pot acabar convertint per resoldre allò més ràpid i no haver de fer l'esforç, no? No sé si creieu que tenim massa dependència de la intel·ligència artificial en lloc d'ajudar-vos a aprendre, que potser era aquell primer vincle, no? Tu em deies, Ariadna, tenia un problema amb un exercici de català, li vaig preguntar a la meva amiga, ella tampoc ho entenia bé i ens va ajudar. De passar d'aquest punt de que ens ajudi a entendre allò a convertir-se en una eina que ens faci els deures, que ens faci redaccions, que es faci algun resum i que faci que nosaltres no fem aquest esforç, que al final és el que ens ajuda a fer aquest aprenentatge. Li veieu aquest risc? No sé si l'heu experimentat en primera persona. Jo crec que el Dani sí, perquè feia com aquest exercici, no? Com a mínim intento fer-ho servir una mica menys. Què creieu? Que la IA us ajuda a aprendre o hi ha el risc? Si en fem un abús, no? Les eines no són bones, no són dolentes, però si en fem un abús que al final ens faciliti massa les coses i faci que el nostre aprenentatge sigui menor.
1: Sí, jo també al principi, quan la vaig descobrir, i al principi d'aquest curs de tercer de l'ESO, la utilitzava bastant per fer bastantes coses. Però ja m'he donat compte que les notes no anaven molt bé, que ho feia tot amb allò, i ja ho he anat reduint. I crec que sí, que la intel·ligència artificial és massa i s'hauria de reduir una mica.
2: Bueno, a mi mai m'ha passat d'abusar de la IA. Sempre he intentat regular-ne l'ús, perquè si no, no aprenc directament.
3: Jo també intento una mica regular l'ús, però sí que a vegades que em fa més mandra fer els deures i prefereixo estar fent altres coses, pues, l'utilitzo per fer-ho més ràpidament i així pues, puc estar amb el mòbil o qualsevol altra cosa.
4: Jo penso que tot en excés és dolent, llavors no faig ús de la intel·ligència artificial massa perquè tampoc aprenc molt. Llavors, quan jo tinc deures, intento fer-ho per mi mateix i quan no entenc res, pregunto, però no li dic que me'ls faci.
5: Jo també penso que si abuses de la IA és dolent perquè en aquest moment et pot servir i pots fer els deures ràpid, bé i tot el que vulguis, però després, quan ho necessitis per estudiar en una carrera o el que sigui, pots tenir problemes perquè no m'has entès bé.
6: Jo mai he abusat massa de la IA, però com diu el Daniel, sí que pots arribar a tindre problemes, no, però no t'ajuda, no aprens. I pot tindre problemes a la carrera i tot això.
0: Clar, vosaltres parleu com a llarg termini, eh? Parleu de quan aneu a la universitat. De fet, a l'escola també el que us ensenyen és a tenir un pensament crític, no? I els exàmens moltes vegades no us demanen només resoldre problemes, sinó saber pensar, entendre tot aquest context que envolta aquelles matèries que esteu estudiant. No sé si us ha passat en alguna vegada en aquestes etapes que hagueu pogut tenir de més dependència. La Júlia ens era molt, ens feia un exercici de molta honestedat, deia, doncs a vegades tinc ganes de fer altres coses i faig una mica d'abús, no, Júlia? I li demano que em faci una mica els deures perquè acabo abans. No sé si us heu trobat que en alguna etapa que hagueu fet aquest ús una mica més abusiu de la IA, després arriben els exàmens i a l'examen no tens una intel·ligència artificial i dues, que els professors i les professores, home, idiotes no són, per dir-ho clar, no? I que si feu una redacció i l'entregueu amb intel·ligència artificial, doncs possiblement hi ha estructures gramaticals que vosaltres no feu servir, paraules que possiblement no coneixeu, i si no heu fet un exercici bo de correcció d'allò que us ha fet la IA, potser us poden pillar. No sé si us heu trobat de trobar-vos davant d'exercicis, de situacions a l'aula, d'exàmens, de dir, carai, per què me n'he refiat tant per fer-me els deures? Estic veient que m'he fet, no m'he fet un favor perquè ara m'està costant fer allò que m'han demanat i aplicar tots aquests coneixements que hauria d'haver anat adquirint a poquet.
1: Sí, a mi m'ha passat just quasi el que acabes d'explicar, això. Que...
0: Posa'ns un exemple, Guillem.
1: Pues, per exemple, física i química, que tot el que fem és des d'una web i aleshores allà hi ha exercicis i coses d'aquestes. I això ho utilitzo bastant. Però, com ha dit la Júlia, quan vull fer altres coses utilitzo això bastant, però, per exemple, en exercicis que s'ha d'escriure i ho sé fer, que per mi, vull dir, ho entenc i és fàcil, li dic que m'ho faci i aleshores ja faig control-C, control-V, vull dir, ho enganxo i ja es queda allà fet.
2: Bueno, com ja he dit abans, jo sempre intento regular-ne l'ús, així que mai m'han passat d'abusar-ne de la IA.
3: Jo sempre que la faig servir, pues, després intento modificar com les paraules el meu vocabulari i d'aquesta manera pues, que no es noti tant que l'he fet servir i només com una ajuda.
0: I ho fas perquè no t'enganxin o ho fas com per aprenentatge?
3: No, o sigui, les dues, però sobretot per aprenentatge. Perquè si hi ha paraules que no entenc, pues, no posaré coses que no entenc i pues, no, posaré coses que sí que són les que dic.
0: Molt bé.
4: Jo quan l'utilitzo perquè em faci els deures, primer reviso que estigui tot bé i també intento entendre com es fa aquests deures. I quan és coses de l'estil com una redacció, el llegeixo per saber com ho ha fet i també, com ha dit la meva companya, retoco una miqueta el text.
0: Clar, perquè al final, i ara et dono pas, Dani, la intel·ligència artificial treballa d'una manera molt genèrica, no? Si tu no entrenes aquestes IAs amb un bon prompt, que és allò que li demanem i no li donem, ens dona una informació molt genèrica. No sé si us heu trobat que vosaltres us expliquen les estructures d'una redacció, per exemple, i que després la IA en fa servir unes altres i no s'ajusta allò que esteu treballant a l'aula. No sé si, Gael, això t'hi has trobat, per exemple.
4: Sí, a vegades sí. Per exemple, en anglès, que estan fent una cosa de gramàtica i la IA utilitzava coses molt més avançades. I llavors havia de fixar-me bé en el que havia posat i corregir-ho.
0: No sé si t'ha passat que a vegades al final et porta més feina fer aquest repàs i correcció de la IA que fer-ho per tu mateix.
4: Tampoc.
0: O no tant.
4: Tampoc és tan treball, però la IA t'ahorra molt temps.
0: Dani.
5: Jo la faig servir per fer-me la feina directament quan és o molt fàcil o molt difícil que no entenc. Però sobretot quan és molt fàcil li demano que m'ho faci i si ho hem fet, per exemple, hem fet un exercici molt fàcil que ho hem fet un munt de vegades, pues si hi ha molts li dic que em faci aquells molts i així ja ho tinc fet, però quan és difícil li dic que ho faci perquè sàpiga les solucions i intentar veure el procediment i saber-ho.
6: Jo, com han dit els meus companys, quan em donen el treball fet per la IA, principalment sempre m'ho reviso i miro que tot em quadri, que totes les paraules que hi hagi les entengui. I si no les entenc, les canvio i ja.
0: Per quines assignatures és per les que feu servir més la intel·ligència artificial i per què creieu que és justament per aquestes assignatures? No sé si es podria resoldre d'una altra manera.
1: Sí, jo utilitzo la que més, física i química, ja que tots són números a dalt, números a baix, lletres en mayúscula, minúscula, i la taula periòdica, que és molt, molt, a mi em lia molt, i això, aquesta és l'assignatura que principalment l'utilitzo.
0: És per l'assignatura que et costa més, Guillem, per exemple?
1: Pot ser una, però no és la que més em costa.
0: D'acord.
2: Sí, jo els cops que utilitzo l'IA principalment seria per castellà, quan fem literatura, perquè em costen alguns conceptes.
3: Uh-huh. A mi també el que més em costa és la literatura, sobretot els poemes em costen molt, i a vegades si tinc algun dubte amb un exercici de mates, pues, m'ho resol i d'aquesta manera pues, intento entendre com tot el procediment.
0: En què t'ajuda, per exemple, en els poemes la intel·ligència artificial, que ens has posat aquest exemple, Júlia?
3: Pues, me'ls analitza i algunes vegades, com hi ha moltes metàfores, pues, no les entenc i d'aquesta manera amb la IA pues, me les explica i pues, ja trobo el sentit del poema.
0: T'ajuda? És a dir, després de fer servir, de passar el poema per la intel·ligència artificial, creus que tens més coneixement que si no l'haguessis fet servir? O, per exemple, fent preguntes a classe, podies haver arribat al mateix punt?
3: A veure, podria haver arribat al mateix punt, però és que si algun exercici em demana com què significa o aquestes coses, pues, jo no ho sé. Llavors pues, necessito com una ajuda perquè ho pugui explicar després.
0: I si a l'examen et posen un poema, què passarà?
3: Pues,
0: no sé si et fa una mica de por en aquest sentit després, no?
3: Bueno, una mica, però sempre ho intento entendre i d'alguna manera pues, acabo traient alguna cosa.
0: Molt bé.
4: Jo la utilitzo per les llengües, com català, castellà i a vegades anglès, perquè, per exemple, en castellà la literatura és complicada i en català coses com analitzar una oració de forma sintàctica i semàntica, llavors per mi és complicat i a vegades demano a la IA que me'l faci i jo reviso com ho ha fet i repasso amb això.
0: Pregunteu als professors quan teniu aquest tipus de dubte. Teniu espai per tenir aquesta conversa, fer aquestes preguntes amb els professors per no haver de recórrer a la IA o us agradaria poder preguntar més?
5: Jo a vegades pregunto als professors, però normalment trio més la IA perquè m'ho explica més ràpid, més com el que vull i li puc especificar més. I no ha d'estar, o sigui, la IA pot estar només per mi. I a vegades els professors no.
0: Uh-huh. Tu per què la fas servir, Dani, majoritàriament? No sé quines són les assignatures que més fa servir aquest suport.
5: Jo sobretot per mateix, perquè bueno, els exercicis que em costen, hi ha molts números, llavors li dic que m'ho faci pas a pas, llavors ho entenc, si no ho entenc doncs li dic que em faci un esquema o que m'ho expliqui millor, i així ho entenc millor.
0: Ariana.
6: Jo acostumo a utilitzar per les llengües, ja que em costa molt la gramàtica i la literatura, i a la vegada també redactar, fer resums, tot això em costa molt.
0: Però a vegades, no, perquè esteu explicant, assumir un coneixement o millorar es fa a través de la pràctica, no? De repetir i repetir allò que ens costa. No sé si teniu la sensació que si feu, no vull dir-li trampa, però si feu servir aquest suport, és una manera d'arribar més ràpid al vostre objectiu, però potser esteu perdent l'oportunitat d'equivocar-vos possiblement i aprendre d'aquell error, o no ho veieu així? Digues, Guillem.
1: Jo en un examen de castellà de paraules juntes o separades, hi havia com el sobretodo, separat, junt, i tot això, si no, i tot això. I, per exemple, li vaig donar tots els exemples, li vaig dir que em fes com un tipus test de 30 preguntes amb tot això, i m'ho va fer. Però jo ho vaig fer en un full, vaig apuntar-me les respostes, i li vaig donar i em va dir quines estaven bé i quines no. Això em va servir de bastant per estudiar.
0: La feu servir com el Guillem, com una eina perquè us prepari exàmens a través del temari, dels exercicis que heu fet per poder practicar i després us doni les respostes i anar més ben preparats?
6: A mi em costa molt fer-me esquemes i resums. Llavors, sempre que he d'estudiar alguna cosa com català, castellà, anglès, demano que em faci un resum i me'l fa i així puc estudiar millor.
5: Jo igual, jo sobretot esquemes, resums, però quan ja ho he entès tot, o crec que ho he entès, li demano que em faci exercicis sobre el tema que li he demanat i els faig jo i després em dona les solucions i veig si estan bé i si no estan bé, doncs veig en què m'he equivocat i ho repasso.
4: Jo no la utilitzo com el Guillem, sinó que et demano que em faci esquemes o apunts com l'Ariadna i amb això jo estudio molt millor.
3: Jo quan tinc algun examen, pues, a vegades li demano que em faci algun resum, però sempre intento fer-ho jo perquè d'aquesta manera com penso més amb el que he de pensar de l'assignatura i no l'utilitzo molt com perquè després em faci preguntes.
2: Sí, jo normalment no l'utilitzo com el Guillem, però el que sí que he fet algun cop és, per exemple, per geografia, per socials, per un examen de geografia, és crear una pàgina web per poder estudiar els diferents elements geogràfics. Per exemple, incloent, bueno, tens tota una llista dels elements que has d'estudiar i llavors amb la pàgina web tu has de localitzar on són.
0: Okay. Per situar en un mapa, no? Determinat sí. Riu, muntanya, etc. Tots feu servir la intel·ligència artificial, tots la feu servir per ajudar-vos a fer deures i per ajudar-vos a estudiar, però la intel·ligència artificial, i ara aquí necessito que em digueu vosaltres perquè jo no sóc a l'institut, no s'ensenya a utilitzar a l'aula. És així?
6: Sí.
0: És a dir, dins de classe entenc que no es fa servir la intel·ligència artificial, no teniu un ordinador connectat a algun dels xats que hi ha.

0: La intel·ligència artificial a l'ordinador. Ara Google, l'altre vaig entrar al Classroom i em va arribar. Ha llegat Gemini a Google o algo així. I t'ajudava a preparar totes les tasques pendents i tot això, vaig veure.
1: Sí, que el teniu dins del programari que feu servir a l'aula.
0: Sí, bueno, és com una actualització de Google que no l'ha posat l'institut. I també, com has dit, això que ens ensenyessin, també estaria bé com que ens ensenyessin també a fer webs o tot això d'informàtica.
1: Coneixements més digitals. La resta, què en penseu? Us agradaria que hi hagués una part de, que us donessin eines per saber com s'utilitza bé, com utilitzar-ho millor? No cal.
2: Sí, podrien ensenyar-nos una mica. No cal que s'especialitzi molt, que ens ensenyessin molt, o sigui, substituint altres assignatures, per exemple, o això, però una mica podria, una mica de guia i això.
3: Jo penso el mateix que el Dani, que ens haurien d'ensenyar, però tampoc per substituir ninguna altra assignatura ni res.
1: No per substituir el professor ni la
3: No.
1: professora, sinó perquè ja que es fa servir, doncs mira, quina és la manera de fer-ho millor. Tenim unes quantes dades que corresponen molt al que vosaltres heu estat explicant. Segons els informes recents de la UNESCO i estudis europeus de l'any 2023 i 2024, més del 50% dels estudiants adolescents han utilitzat alguna eina d'intel·ligència artificial per fer tasques escolars. Molts alumnes reconeixen fer-la servir per resumir textos, buscar idees o redactar treballs, com vosaltres explicàveu. I una part important diu que no sempre entén el que entrega quan utilitza la intel·ligència artificial. No sé si us heu trobat vosaltres en aquests casos. El Dani deia, jo la faig servir quan són coses com molt fàcils, que jo tinc el coneixement assolit d'alguna manera perquè m'ho resolgui. La Júlia deia, doncs m'ajuda en poemes que no entenc, unes metàfores que són complicades, a entendre-les. Us heu trobat algun cop que no sabeu fer la tasca, l'heu acabat fent amb IA i que no teniu clar que allò que us hagi escrit Gemini, GPT, Copilot, el que feu servir, sigui correcte?
0: Sí, jo tinc un company que l'altre dia justament li va passar això que acabes de dir, que va fer, havíem d'agafar la informació del llibre de text i li va donar al xat GPT el nom de l'exercici, el títol, i el xat GPT ho va fer. Ell ho va fer, va copiar tot tal qual i la profe justament li va dir per corregir l'exercici. Hi havia una paraula que no entenia i ell va dir tot, menys aquella paraula. Justament la professora li va dir que li faltava una cosa i era la paraula aquella que no va voler dir perquè no sabia què volia dir.
1: Us heu trobat vosaltres? En un cas proper, com explicava el Guillem, o en un cas personal, que després el professor o la professora et digui com ho has fet o què vol dir això i et quedes allà venut o venuda?
2: Alguna vegada, però no moltes. Sobretot abans em passava.
1: Aneu aprenent perquè això no passi.
2: Sí.
1: No sé si us sentiu que feu trampes o no quan feu servir la intel·ligència artificial o és una eina més que a poc a poc s'incorporarà a les nostres rutines, ja siguin com a estudiants, ja siguin al món laboral, en qüestions domèstiques, no sé fer una recepta, doncs en lloc d'anar al llibre de receptes li pregunto a la IA o no tinc sal per quin ingredient el puc substituir. No sé si, què creieu. És fer trampes? Hem d'aprendre a utilitzar-la? Ens han de donar les eines per utilitzar-la sense que això perjudiqui el nostre aprenentatge?
3: Jo, trampes com a tal, no crec que sigui, però en el meu cas, perquè hi ha gent que sí que ho utilitza per tot. En el meu cas, jo, trampes, no ho considero.
1: Per tant, creieu d'alguna manera que l'autoresponsabilitat de cadascun, com en tot, no? Al final els deures també ens els podem copiar d'algú altre o en un examen és una mica més difícil, però vaja, hi ha maneres per copiar. Creieu que els coneixements i la responsabilitat de cadascun és clau en aquest ús per no passar-se de la línia?
4: Sí, jo ho crec, perquè d'allà no... Depèn de la persona que l'utilitzi, és trampa o no. Perquè una persona que utilitza molt la IA i no sap controlar-se, l'està utilitzant per fer trampes, entre cometes. Però una persona que sap controlar i sap com utilitzar-la de manera correcta, estaré utilitzant només una eina més.
1: I creieu que teniu, no sé si la maduresa o per decidir on és aquest límit d'utilitzar o no utilitzar la IA, creieu que a vegades el podeu passar per comoditat, per ser honestos?
2: Sí, depèn, és el que he dit abans, com que si hi ha un tema que ja s'ha entès, has fet molts exercicis i ja són quasi el mateix i ho has entès perfectament i

0: Per tu són molt fàcils, per treure't feina potser a vegades, però també s'ha d'anar en compte perquè si tu creus que ho has entès i en realitat no ho has entès i no revises les respostes i veus que no entens res, doncs després a l'examen o on sigui no ho entens i pots tenir un problema.
1: Tots voleu anar a la universitat?
2: Sí.
3: Sí.
4: Sí.
0: Jo m'ho estic
4: Sí, sí.
0: pensant.
1: Ho esteu pensant, perquè hi ha com aquella... Hi ha la data, no? La selectivitat. No sé si... Tant si voleu anar a la universitat com si voleu fer altres estudis, no sé si us fa certa por generar certa dependència d'aquestes eines i que després arribin exàmens d'aquest tipus on no hi ha cap tipus de suport informàtic i veure que potser hi ha coses que hauries après millor si no haguessis fet servir ja que no les tens consolidades i allò tenir por de dir, ostres, tant de bo, no? No l'hagués fet servir tant. Potser hagués preguntat més a classe o hagués intentat més o creieu que no, que serà una eina que us ajudarà en tot cas. Allò, el dia de rendir comptes, per dir-ho d'alguna manera, no? De dir, m'ha ajudat, no m'ha ajudat, quin creieu que serà el veredicte en el vostre cas? Guillem, què et sembla?
4: Bueno, jo crec que potser per ajudar-te i explicar-te pot anar bé, però ja per fer com un abús, com dèiem abans, ja jo crec que ja seria massa.
1: Tothom té el mateix accés a aquestes eines? Creieu que és una eina que potser no és del tot democràtica perquè no totes les llars tenen els mateixos recursos? També seria diferent, per exemple, suposo, si el vostre entorn conegués molt bé la intel·ligència artificial i us ensenyés a fer uns prompts molt fantàstics, que això voldria dir uns millors resultats. Pot generar desigualtat la intel·ligència artificial dins de l'alumnat?
4: Jo crec que sí, perquè hi han diferents intel·ligències artificials que tenen com un plus, que pagues X euros al mes i aleshores com és més prèmium o crec que la informació és més ben buscada o alguna cosa així. No sé, no sé.
1: Teniu IA de pagament?
3: No.
0: No.
1: No. Teniu les versions gratuïtes. Esteu d'acord amb el Guillem que pot generar desigualtats o no?
3: Sí, jo crec que sí. No conec a ningú que tingui prèmium ni res, però jo crec que sí, que deu ser diferent.
1: I de cara al futur, us fa respecte que la intel·ligència artificial pugui substituir algunes feines que tenim ara. De fet, mira, aquesta setmana sortia a la premsa Meta, que és l'empresa que té Facebook, que té WhatsApp, que té Instagram, ha acomiadat una part molt gran de la seva plantilla perquè són feines que queden substituïdes per la intel·ligència artificial i, d'altra banda, perquè també han invertit molts diners en desenvolupar aquestes IAs. No sé com veieu el futur, que encara us queda una mica allunyat. De fet, vosaltres ara esteu, no?, centrats en la vostra educació. Però no sé si creieu que a nivell social, a nivell laboral, la IA tindrà un impacte que ens canviarà la manera de fer. Si poseu allò la vista llarga, com us imagineu el futur relacionat amb la IA?
4: Jo veig que pues, tota aquesta gent que està avui en dia treballant davant d'un ordinador amb una taula, d'aquí ja 20 anys o 30 ja acabaran sent substituïdes per a l'ordinador sol, o sigui, la intel·ligència artificial. I això vull dir que hi haurà menys gent davant d'un ordinador treballant.
5: Sí, a veure, depèn de com segueixi avançant la intel·ligència artificial. Que si segueix millorant exponencialment, com ara, doncs sí, però sí, podria complicar un futur laboral per nosaltres, però si en un moment deixa d'avançar, doncs potser no seria tan greu.
6: A veure, no sé el que passarà d'aquí a uns anys, però jo també opino una mica com els meus companys, però crec que mai s'acabarà de substituir tot del tot per la intel·ligència artificial.
7: Jo penso que en un futur molts treballs seran substituïts, no tots, òbviament, però també la intel·ligència artificial crearà nous postos de treball per, no sé, persones que coneixen molt bé la intel·ligència artificial i poden millorar-la o fer manteniment de la IA, treballs com aquests.
0: Bueno, jo crec que sí que hi ha una possibilitat, però i també està anant molt ràpid, però també fa uns anys deien que el 2000, l'any 2000 anàvem anant en cotxes voladors, saps? Llavors, Jo crec que no es pot saber del tot. Sí que crec que està anant molt ràpid i és molt possible, però tampoc ho podem saber del cert.
3: Jo penso el mateix que el Dani, perquè sincerament no sabem res, no sabem el que passarà d'aquí uns anys, però sí que està avançant tot molt ràpid i és probable que passi.
1: I si ara diguéssiu de donar un consell o dir alguna cosa a algun estudiant que comenci ara a primer d'ESO i que no hagi fet servir aquestes eines, què li diríeu?
4: Jo potser li diria que per ajudar a resoldre dubtes la utilitzés, però per ja fer la feina que no entens no li recomanaria.
5: Bueno, jo li recomanaria que utilitzés la intel·ligència artificial, però amb regulació sempre.
6: També opino com els meus companys, que la utilitzés per resoldre dubtes o per qualsevol cosa així que no sigui important, però sempre regulant el seu ús.
7: Jo opino el mateix, que l'utilitzi, però sempre amb cura i que, sobretot, no abusi d'aquesta eina.
0: Jo que s'asseguri de que si ho està fent servir, ho està fent servir perquè ja ho ha entès o que li farà bé i no, que no entengui res i que després se'n penedeixi del que hagi fet.
3: Jo primer els diria que li demanessin ajuda a algú perquè els expliqui com funciona i tot, i ja un cop sàpiguen com funciona, que la fessin servir per resoldre dubtes o com faig jo per fer-me esquemes.
1: Doncs està clar que la intel·ligència artificial ja forma part de les vostres vides, forma part del dia a dia dels estudiants de la vostra edat, i al final, com a resum, podríem dir fer-la servir sí, però amb responsabilitat, per consolidar coneixements que ja tenim adquirits, no per adquirir-ne de nous, no? I com a punt de suport i no com a substitució del pensament i de l'esforç que cal fer per aprendre. Doncs moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. Doncs això, la IA no és bona ni és dolenta, eh? És l'ús que nosaltres li donem. Sigueu sent responsables i que us vagi molt bé. Moltes gràcies.
7: Gràcies.
4: Igualment.
3: Adéu. Adéu.

Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: 11 i 7 minuts d'inici d'aquesta segona hora del Faves Comptades, aquest especial que fem en directe des de la plaça d'Octavià amb motiu d'aquesta diada de Sant Jordi. Acabem d'escoltar les Montses amb aquest nou senzill, La meva essència, el Martí González, el Joan Prat, el Xavi Esteve, que els tornarem a recuperar al final d'aquesta hora. Serà el tancament d'aquest especial Sant Jordi des de la plaça d'Octavià. Hem agafat el relleu i ara ens n'anem novament a investigar per les parades que hi ha en aquesta plaça. Tenim la nostra companya Sara Vella, que doncs va remenant per aquestes piles de llibres, parlant amb la gent i veient una mica què és el que es cou. Sara, molt bon dia.
1: Hola, Carme, bon dia. Doncs mira, sí, ara mateix sóc aquí, en realitat, al vostre costadet, a la parada de la Salvatge, i tenim el llibreter Àlex Pla, que ha recollit uns quants llibres dels que a ell li agradaria que la gent regalés més. Ara l'escoltarem, perquè si voleu saber el que més s'està venent, el que més la gent li agrada, això ja ho trobareu ràpidament. Clar. A totes les parades.
0: Sí, sí, segur.
1: En canvi, ell potser ens parlarà d'algunes joies més desconegudes i que poden agradar molt, oi, Àlex?
2: Exacte. Hi ha llibres que es venen sols i nosaltres encara mantenim la fe en que existeix el llibre de capçalera. Intentarem recomanar-te perquè surtis del mainstream.
1: I són llibres d'actualitat o són clàssics de sempre?
2: Aquests són tres llibres que han sortit ara. Un és d'una autora catalana, que es diu Maria Rovira, que ha escrit un llibre que es diu Garlanda, que són un recull de contes, assajos, amb un sentit de l'humor impressionant. És una visió irònica, àcida. El recomana la gran escriptora, la Marta Rosals, que és això és una garantia de que aquest llibre t'agradarà molt.
1: A tothom o hi ha un públic específic?
2: És que quin llibre agrada a tothom? No n'hi ha, això no existeix. Però pot agradar... Hi ha un ampli sector de públic que pot disfrutar. Són històries curtes, com que vivim en temps així de pressa, passar pantalles i anar de pressa, no estàs per llegir Guerra i Pau. A vegades vols llegir una història de 5 pàgines i tirar milles, no? I a més que t'aixequi el cor, et faci riure o somriure.
1: Doncs sí, hi ha alguna temàtica específica o va tocant molts temes diferents?
2: Toca de tot. Aquí rep tothom.
1: Molt bé, doncs ganes de llegir-lo. Què més ens recomanes?
2: Mira, aquí recomano un llibre de la Rita Bullwinkle, que es diu Cop de llum. L'ha publicat Segona Perifèria. És una editorial en la qual tenim molta fe, perquè busca gent poc coneguda, gent que mereix que li prestin atenció, perquè dissortadament els mediàtics, etc, tenen gairebé l'atenció del públic garantida. Ella explica aquí una història que parla d'un món que desconeixem completament, que és el de la boxa femenina, i a més de menors de 18 anys, no? De 18 fins a 18 anys. I això és un torneig on hi ha 8 boxejadores que competiran per un premi, no hi ha gairebé públic, només estan els pares i algun d'allò, i llavors va explicant combat a combat, una al combat, després què els hi passa pel cap, què els ha portat aquí, doncs la pressió de la família, les seves germanes havien sigut campiones i bueno, m'ha tocat aquí seguir la tradició, passen moltes coses pel cap, alhora és com si duguessin una càmera i saps com es boxeja. Diu, mira, aquesta davant de la cama esquerra, me te la fotran amb la dreta, m'haig de cobrir les costelles, tot el que els hi passa pel cap. Llavors, combat a combat fins la final. Hi ha una cosa que és molt bona, és que tots apostaríem per una, no? Però al final s'imposa la realitat.
1: Doncs mira, em sembla molt adequat també, perquè aquí s'han jugat l'últim any, han obert un parell de centres de boxa, justament. Molta gent es sentirà identificada. I el tercer, quin seria?
2: És un autor coreà que parla d'uns pobres desgraciats que estan en un psiquiàtric que han après a obeir. I el títol és El que hem fet bé és demanar perdó. Però un bon dia la situació canvia, s'inventen un negoci que no reballaré i els hi canvia la vida.
1: Dins de la mateixa residència?
2: No, surten fora i, bueno, no vull dir res.
1: Molt bé, és d'aquells llibres que més val...
2: A descobrir. Sí, l'autor es diu Lee Ki-ho, i l'ha publicat també a Males Herbes.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Àlex. Tres opcions diferents per qui vulgui sortir del que llegeix tothom, no?, una mica. Doncs gràcies, que vagi molt bé la diada. I Carme, si et sembla bé, me'n vaig cap a una floristeria amb la que volia parlar, perquè...
3: Molt bé.
1: És una floristeria molt especial de Sant Cugat, que a més aquest any he vist que tenien per allà alguna cosa relacionada amb el rosetó del monestir.
3: Molt
1: típic. I els hi vull preguntar, aviam, què és. Mira, tenim aquí l'Ariadna Guillamón, que és la propietària de Made for You. Mira, està atenent justament a dues persones que volen comprar una rosa. Tenen unes roses precioses. Aquestes, concretament, Carme, t'he de dir que me deixen un metre d'alt. Vull dir que no passen desapercebudes. I el que ara m'interessaria és, quan ens pugui atendre, que ens expliqui què han fet relacionat amb el rosetó, perquè tenen unes postals precioses en les quals tu pots dedicar-li la rosa que compris a la persona qui li regalis, que també és un detall, ja que és el dia de l'amor i de ser una mica romàntic. No sé si tu, Carme, ja has regalat o t'han regalat alguna rosa avui.
3: No, avui no, serà una mica més tard. Com que el dia és llarg, que hi ha moments per tot, ja arribarà, i segur que arriba.
1: Sí.
3: I si no, no passa res, eh?
1: Tot just acabem de començar. I tu en regalaràs alguna per això o no?
3: No, acostumo a regalar llibres, però a veure, que això de les tradicions també estan per trencar-les, quan convingui.
1: Doncs sí.
3: Sí o no?
1: Sí, i tant. S'ha d'innovar, i no pot ser que nosaltres només rebem roses i...
3: Oh, clar, a mi també m'agradaria que em regalessin un llibre.
1: Sí, i no? Si no, ens l'autoregalarem, no?
3: Això és el que fem, això és el que fem. Escolta, tenim la possibilitat de poder parlar amb algú?
1: Ara estic intentant aviam si l'Ariadna pot atendre en un momentet, però és que ara ja és un moment en el que s'ha de dir que hi ha bastant...
3: Hi ha molta gent.
1: Bastanta clientela, però sí, ara l'agafo, Carme.
3: Val, doncs...
1: 3 segons?
3: Sí, i tant. Sí. D'aquí una estona, doncs, parlarem d'una altra qüestió. Mirarem d'aprofitar que quedi alliberada la persona que estem esperant perquè ens pugui explicar algun detall sobre aquestes roses. Ho farem molt ràpidament perquè haurem de continuar el programa, aquest especial Sant Jordi que fem des de la plaça d'Octavià, perquè tenim altres temes, tenim convidats, sí. I els tenim a punt a la taula.
1: Carme, la
3: digues.
1: Tinc aquí, mira.
3: Som-hi.
1: Volia que m'expliqués, aviam, veig aquí... Hola, Ariadna.
4: Hola, bon dia.
1: Ja he explicat que ets la propietària de Made for You.
4: Exacte, Made for You, una empresa dedicada a crear experiències florals per esdeveniments.
1: Sempre ens agrada venir-vos a veure per Sant Jordi, perquè és que teniu una parada preciosa amb unes roses precioses, i aquest any hem vist una postal on posa Diada de Sant Jordi, hi ha un rosetó del monestir de Sant Cugat. Què és això?
4: Exacte, aquest any hem volgut fer un homenatge a la nostra ciutat, Sant Cugat, i llavors ens hem inspirat en el rosetó, que és al final doncs, la figura icònica, no?, de la nostra ciutat. Llavors en aquesta postal està feta a mà per la meva mare, Maribel Guillamón.
1: És molt maca.
4: I també volem que les paraules també floreixin en aquest acte tan generós de regalar una flor amb amor. Llavors aquí, perquè les persones també puguin escriure unes paraules sentides i de record amb cadascuna de les creacions de les roses.
1: Doncs sí, concretament el que proposeu és que la persona que regali la rosa pugui dir el que més admiro de tu és, i ho ompli, avui celebro amb tu i ho ompli, i si aquesta rosa pogués parlar, diria una forma de facilitar una mica el romanticisme.
4: Exacte, i aquesta generositat en nom de la bellesa, l'amor i la cultura.
1: Doncs molt maco, gràcies, Ariadna, bona diada.
4: Doncs molt bona diada. Vale, que vagi molt bé i moltíssimes gràcies.
1: A tu, fins aviat, Carme.
3: Gràcies.
1: Us deixo.
3: Gràcies,
1: tornem
3: Sara.
1: Després.
3: Perfecte, fins després. Bé, doncs ara sí que continuem des de taula, des d'aquesta celebració de la Diada de Sant Jordi, com dèiem abans, amb convidats que ens acompanyen a la carpa de Cugat Mèdia. Saludarem a l'alcalde de la ciutat, Josep Maria Vallès. Molt bon dia.
5: Molt bon dia, Carme.
3: Com estem?
5: Molt bé, i tu? Bona Diada de Sant Jordi.
3: Bona Diada. Molt bé, igualment. I ens acompanya també la Montse Collazos, que és la directora de les biblioteques de Sant Cugat. Montse, molt bon dia.
6: Hola, molt bon
3: avui
6: dia.
3: Avui repeteixes, eh?
6: Avui torno, que estic...
3: Perquè vegis...
6: Tan contenta amb els audiollibres a les mans.
3: Hem parlat abans dels audiollibres, veus de conte. Parlarem de biblioteques després, però abans sí que m'agradarà preguntar-vos com viviu la Diada de Sant Jordi com a alcalde, com a directora de les biblioteques. En l'àmbit privat, cadascú doncs, fa i desfà com pot. Però com a alcalde de la ciutat, com ho viu, Josep Maria
5: doncs,
3: Vallès?
5: Intensament, i la jornada de Sant Jordi comença dies abans, perquè és tradició a l'Ajuntament de Sant Cugat que els alcaldes o alcaldesses doncs, passen, per exemple, per tots els casals d'avis del municipi, que n'hi ha molts, a repartir roses als avis i àvies de tothom, no només a les avies, sinó roses per tothom. I això ja ho vaig començar a primers d'aquesta setmana. És una part de la de Sant Jordi que els avis doncs, ho agraeixen molt aquesta, no, aquest detall de l'Ajuntament de la ciutat amb tots ells. No? Ara mateix vinc del casal de Santa Rosa, d'aquí a prop, i a banda, doncs, hi ha, com bé saps, gairebé jo, millor que jo, la quantitat d'activitats programades que hi ha per Sant Jordi, com per exemple enguany hi ha una novetat, aquest trivial literari, que es farà a la Unió Centre Cultural, ara es diu la Unió Centre Cultural, i avui vivim doncs, aquí a la plaça d'Octavià a l'entorn, que ara ho comentàvem, no? Com ha canviat això? Jo recordo, i tu recordaràs, Carme, i tu potser Montse també, doncs fa 30 anys, aquí al matí, no hi havia ningú.
3: Tothom anava a Barcelona.
5: Eren dues paradetes petitonetes i a la tarda la cosa s'animava, però és que ara passes al matí, primer que han augmentat moltes les parades, hi ha més llibreries, i també la gent doncs, també té l'oportunitat de passejar i gaudir del matí, que realment es pot consultar les novetats i tafanejar llibres o comprar roses millor al matí que no pas a la tarda, perquè a la tarda això és una bogeria.
3: Sí, això serà impossible. Montse, com a directora de les biblioteques, tu com ho celebres? Com és una diada com la d'avui?
6: Sincerament, nosaltres, les biblioteques públiques, considerem que la diada és una diada més per les llibreries que per les biblioteques. Tot i així, tenim diverses iniciatives, no només el dia 23, sinó dies anteriors o dies posteriors, vinculades amb la Diada de Sant Jordi, perquè creiem que el 23 el protagonisme màxim ha d'estar donat per les llibreries. Nosaltres contínuament som centres prescriptors de lectura. A la biblioteca, per exemple, Gabriel Ferreter, tenim un parell d'expositors on hem proposat una iniciativa que es diu Cita a cegues amb un llibre, i els llibres estan embolicats amb un llacet vermell on queda tapada la coberta, només es veu el codi de barres i un parell d'acords de detall. I ho hem fet tant a la secció d'adults com a la secció infantil. Aquest és un petit exemple d'una de les iniciatives. Avui la celebració és global i completa vinculada al món de la lectura.
3: Està clar que celebreu, però seguiu la tradició o, com jo comentava abans, les tradicions estan una mica també per trencar-les? És a dir, tu reps la rosa, Montse, i regales llibre o com va la cosa?
6: Jo fa anys que el que rebo són llibres, no més llibres. Les roses són a casa els rosers del jardí. Avui, de bon matí, a 6:45 del matí, he sortit al jardí i he vist 3 rosers plenament florits. He gaudit dels seus colors i de l'aroma i me n'he tornat cap a dintre. I després hi haurà llibres.
3: Clar que sí. Alcalde.
5: Jo aquest matí, a primera hora, doncs, ja he regalat la rosa i també he regalat dos primers llibres. Perquè a la tarda... Però són dos llibres especials, que no tenen res a veure amb les novetats editorials, però aquesta tarda regalaré el llibre. O sigui, jo regalo el llibre i la rosa. Jo crec que no només s'ha de regalar un llibre, s'ha de regalar un llibre i una rosa.
3: El pack complet.
5: El pack complet.
3: Molt bé.
5: Jo no he rebut res encara, eh?
3: Encara no. Mai no és tard. El dia és llarg.
5: El casal de Santa Rosa m'ha regalat aquesta rosa tan bonica.
3: Molt xula.
5: Feta artesanal, amb paper.
3: Groga.
5: Exacte.
3: Mira, una groga i una vermella, sí, no? Que porta la solapa.
5: Sí.
3: Molt bé. Fa un mes que Cugat Mèdia presentava en públic una sèrie documental, Lletra B, una coproducció de la xarxa de comunicació local que aborda les històries personals de les biblioteques públiques de Catalunya i també la funció social i cultural que desenvolupen totes elles. Estem parlant de 13 capítols que s'emeten els diumenges a partir de les 10 de la nit a Cugat Mèdia, també les televisions locals que estan adherides a la xarxa i, si voleu, estan sempre disponibles a la xarxa més. És una sèrie que ens recorda la importància de les biblioteques i el seu paper vertebrador de la societat i la cultura d'un municipi. I per això avui, dia de Sant Jordi, dia de llibres, hem pensat, per què no podem parlar de les biblioteques, per exemple? Fa un any, alcalde, el ple municipal va aprovar un projecte d'aquest equipament, aquest nou equipament, nova biblioteca central, que ha d'anar al parc de Ramon Barnils. Com està el projecte? En quin punt es troba ara mateix?
5: Doncs, si hem de ser... hem de dir-ho resumidament, ara estem buscant el finançament. En qualsevol cas, cosa que no és fàcil, perquè històricament hi havia un acord no escrit que les biblioteques es feien a tres parts, finançades a tres parts. Una part de l'Ajuntament de la ciutat o del poble, una altra part la Diputació i una altra part la Generalitat. Avui dia doncs, sembla que la cosa ja no va per aquí. També és cert que les biblioteques doncs, avui dia són un equipament d'un pressupost molt, molt elevat. Pensem que la biblioteca aquesta de Sant Cugat ja hauria d'estar feta. Aquesta anava alineada amb la Vilarín Vallès, de fet és fins i tot el mateix arquitecte, anava alineada també pràcticament amb una de Cerdanyola i anava alineada pràcticament també amb la Vázquez Montalbán de Barcelona. Però el mandat anterior es va decidir, decisió política, de deixar el projecte en el calaix. Nosaltres l'hem recuperat, vam fer algunes modificacions i si tot va com ha d'anar en el pressupost del 27 de l'any que ve, doncs farem la reserva de crèdit que es diu per tenir prevista les partides per iniciar a fer la biblioteca amb l'objectiu de que el proper mandat estigui feta. Ho deies tu una mica al principi, la gent avui dia tampoc pensi una biblioteca com un lloc només on va a buscar un llibre i llegeix, vull dir, en una biblioteca avui dia jo diria que és com un espai sociocultural, una centralitat cultural que passen moltíssimes coses. Només cal veure aquests reportatges que heu elaborat. Jo vaig tenir l'oportunitat fa un parell d'anys de visitar la Vilarín Vallès i vaig quedar doncs, en bocabadat del que és una biblioteca on passen moltes coses, no? Per tant, quan tinguem aquesta biblioteca, no només hi haurà llibres, es podrà consultar, sinó que passaran moltes altres coses. Per exemple, a la biblioteca de Sant Cugat, jo sempre dic que serà la nova biblioteca serà una triple bona notícia. La biblioteca en si, perquè la ciutat la necessita, no és que sigui un caprici de l'Ajuntament o de l'alcalde o de la directora de la directora de les biblioteques de Sant Cugat, sinó que ho diuen les dades, la quantitat d'usuaris que tenim a la nostra ciutat, i també ho diu el mateix servei de biblioteques de la Diputació. Per tant, ja hauria d'estar feta, no? Doncs com serà un gran equipament, una gran centralitat cultural, doncs d'una part també servirà per destensionar doncs, la Casa de Cultura, perquè hi haurà alguns espais que aniran a parar doncs, a la nova biblioteca, i quan tinguem la nova biblioteca, la biblioteca actual tindrem, o sigui, la ciutat guanyarà un altre equipament cultural. Per tant, per exemple, una de les possibilitats que poden anar en aquesta biblioteca actual serà doncs, una sala d'exposicions, que jo crec que Sant Cugat, una ciutat de prop de 100.000 habitants, també mereix una sala d'exposicions del segle XXI. Tenim la Casa de Cultura, que està molt bé, però no crec que sigui el lloc més adient. I fins i tot podria estar, per què no, doncs, els estudis de Cugat.cat, per exemple, no? Seria una centralitat que jo crec que guanyaria moltíssim. Tenim el Teatre Auditori, tenim els cinemes, tenim el Conservatori, tenim la biblioteca, la nova biblioteca, etc. I tindrem, doncs, aquesta sala d'exposicions.
3: Estem parlant d'un projecte de tres plantes, d'una capacitat per unes 700 persones, una sala d'actes per 200 persones més. Un projecte ambiciós, però que sí que necessita la ciutat, perquè la ciutat ha crescut i necessita també d'oferir molts altres serveis, com ara comentava l'alcalde, no, Montse?
6: Sí, actualment la Biblioteca Gabriel Ferrater ofereix la majoria dels serveis que també oferirien una central, però d'una forma molt limitada i també perjudicant a infants i famílies cada vegada que es du a terme una activitat col·lectiva, perquè tant les activitats adreçades a infants i famílies es duen a terme a la sala infantil, però durant l'estona que dura l'activitat no s'hi pot fer res més, i les activitats per adults, com que la Biblioteca Gabriel Ferrater no disposa de sala d'actes, també s'han de dur a terme en aquest espai, de manera que infants i famílies queden doncs excloses de l'ús de l'espai i del fons mentre dura l'activitat, però per coherència i democràcia si duen a terme un mínim d'activitats, un mínim de xerrades, els clubs de lectura, les hores del conte, els bibliojocs, que considerem que donen coherència i sentit al que és una biblioteca pública en una ciutat.
3: Quan tinguem aquesta nova biblioteca, de quina manera penseu que contribuirà a reestructurar l'acció social i cultural, aquest nou equipament a la ciutat? Perquè això crearà noves sinergies, vull dir, replantejarà tot aquest teixit d'una altra manera, no? Amb més opcions.
5: Home, sí, serà una gran centralitat cultural, primer pel que dèiem, on estarà, i per les dimensions que tindrà, inclús també per l'edifici en si, no? Que és un projecte preciós, que estarà allà emplaçat en part del Parc Ramon Barnils. També dic que en paral·lel hi ha una altra feina a fer, que s'ha començat però que també serà lenta, i és que totes aquelles casetes que hi ha, diguéssim, a prop de la Rambla del Celler, doncs han d'anar desapareixent. Això és una feina lenta perquè s'ha d'anar pactant amb els propietaris perquè, diguéssim, que la biblioteca tingui un entorn el més amable possible i que sigui una centralitat realment que la ciutat la conegui. Jo crec que quan hi hagi la nova biblioteca també segurament hi haurà molta gent que descobrirà, doncs, que tenim biblioteques, quan fa molts anys que tenim biblioteques. La de Gabriel Fraters de l'any 93...

0: de l'ambient familiar per poder tenir una hora, unes hores de silenci, de poder estudiar i preparar exàmens, no? Doncs aquesta nova centralitat, aquesta nova biblioteca, doncs oferirà tot això i molt més. Per tant, jo crec que la ciutat guanyarà moltíssim, moltíssim.
1: Montse, sota el teu punt de vista, de quina manera contribuirà aquest nou equipament, no? A la reestructuració, a la reconfiguració de...
2: Jo crec que aquest nou equipament el que significarà és una expansió, una possibilitat d'expansió per part dels usos dels serveis de les persones usuàries. Si la ciutadania disposarà d'uns espais molt més agradables, de més fons, d'una oferta d'activitats molt més ampliada, jo diria que disposarà d'uns drets més equiparats a les seves necessitats reals, també.
1: Hem parlat d'aquesta sèrie documental de Cugat Media, que ja s'ha començat a emetre. Aquest diumenge arribarà el tercer episodi, que es titula Barrejar, on es mostra la Biblioteca Fondo de Santa Coloma de Gramenet. Surten unes quantes biblioteques del territori. També surt la de Sant Cugat, que surt més cap al final, el 5 de juliol. Es titula Balcó i comparteix protagonisme amb una biblioteca de Helsinki, no?
2: Així és, amb la Dodi.
1: Què podrem veure en aquest documental? Què es mostra?
2: Sobre el capítol de Sant Cugat et refereixes, sí.
0: Tu l'has vist?
2: Jo l'he vist.
0: Ah, jo encara no.
2: Jo l'he vist. El vaig veure ahir. Vaig demanar, sisplau, que avui, abans de l'entrevista, me'l deixessin veure de forma exclusiva per tenir més coneixement de causa a l'hora de...
1: Però hi participes, també.
2: I tant, sí, sí, i tant que hi participo. Crec que el treball de guió que s'ha fet d'aquest capítol és preciós, és harmònic, perquè els continguts no ballen dividits, no estan dividits d'una forma molt dràstica del que és el contingut de Sant Cugat i el contingut d'Odi, sinó que hi ha parts que parlen de Sant Cugat i de forma paral·lela parts que parlen d'Odi, i és preciosa la manera com focalitza l'efecte que té un servei de biblioteca pública en les persones i de quina manera una biblioteca pot arribar a transformar societats, i també com aquestes persones són protagonistes i partícips de l'estructuració de l'espai i de l'activitat de les biblioteques.
1: L'alcalde no ha vist l'episodi de Sant Cugat, però sí que ha vist el de la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic. I és fantàstic veure un equipament transformat, com s'ha transformat també a mida de com ha evolucionat la societat i les necessitats dels usuaris, no? Allà hi ha gent que fa vida, pràcticament.
0: Va ser un encert, inclús, on van triar fer aquesta biblioteca. Jo ho deia abans, jo abans de veure el reportatge fa 2 anys i bueno, vam anar junts.
2: Vam anar junts,
0: jo vaig quedar, bueno, increïble. Jo convidaria els santcugatencs a anar a visitar la Biblioteca Pilarín Vallès, no? Perquè també és un referent on passen moltíssimes coses. Curiosament, només entrar, a mà dreta trobes un piano en una biblioteca. No? Dius, què fa un piano? Doncs hi ha l'oportunitat. També hi ha un senyor que crec que va quasi cada dia, surt en el reportatge, a tocar unes peces, no? Jo convido a que tothom el recuperi, aquest reportatge, o que la vagi a veure, no? La Biblioteca Pilarín Vallès és excepcional. A més, està emplaçada en un lloc molt especial, entre dos barris, pràcticament, que uneix dos barris, i en un lloc molt especial on va haver-hi un atemptat molt, molt bèstia, bueno, tots els atemptats són bèsties, evidentment, un atemptat d'ETA allà a Vic, no? I per tant també hi ha un petit homenatge a l'entrada, que totes les víctimes que van haver-hi, vull dir que relliga moltíssimes coses aquell espai i la biblioteca en si. A més, clar, que porti el nom de Pilarín Vallès, que hi hagi espais, doncs, il·lustrats per ella, que truquis per telèfon i contesti ella... I clar, és impressionant, vull dir, no sé si ho millorarem tot això que s'ha encobat, ho intentarem, però està molt bé, està molt bé.
2: Jo crec que sí, Josep Maria, estarem a l'alçada, i tant com sí.
1: Acabem, i m'agradaria acabar amb una recomanació que feu vosaltres mateixos, als oients, al públic en general, sobre un llibre que us hagi marcat i que penseu que és una lectura imprescindible. Segons la vostra experiència. Vols començar, Montse?
2: Sí, ho tinc molt

0: fàcil, eh?
1: Sí?
0: Perquè aquest dimarts va haver-hi la trobada de clubs de lectura de ciutat a la Sala Claver amb gairebé 120 persones i vam poder compartir, després d'haver-lo llegit, la tertúlia d'Argelagues de la Gemma Ruiz amb l'autora. Argelagues és una novel·la que dona protagonisme a figures femenines anònimes que han viscut vides possiblement sense una connotació intel·lectualment molt destacada, però vitalment molt de gran valor. Uh-huh. amb un treball de llenguatge increïble. I la seva autora, a més, és una gran comunicadora. Ella té una nova publicació aquest any que es diu Una dona de la teva vida. Una dona de la teva edat. Ara no recordo exactament el títol de la novel·la que aquest 2026 publica la Gemma Ruiz, però Argelagues és una joia. Jo recomano aquesta novel·la de totes, totes.
1: Molt bé. Josep Maria.
2: A mi ho poses difícil. Clar, jo com
1: que no sigui teu, eh?
2: No, més d'aquest any no he tret cap. Ara fins al 2030 no em toca. Però com a alcalde de Sant Cugat jo crec que he de recomanar llibres escrits per autors i autores de Sant Cugat, que en tenim
1: molts, cada vegada més.
2: Molts. Mm-hmm. És increïble la quantitat d'autors i d'autores. L'altre dia es podia veure la taula d'escriptors, eren 70 novetats editorials.
1: Correcte.
2: No vol dir que siguin 70, n'hi ha molts més, perquè no tothom escriu cada any, no? I per tant se'm fa difícil, però mira, si he de triar un que tu hi col·labores i que tu vas participar en la presentació, que és el llibre Allò que importa, de la Judit Martínez, que aquesta noia de Sant Cugat, doncs aquesta periodista de Sant Cugat, ha fet 31 converses amb 31 persones diferents de Sant Cugat, ha exprimit tota l'essència d'aquella conversa i ha fet un petit relat a cadascuna, i jo crec que és el que es recomanaria.
1: Molt bé, doncs ens quedem amb aquestes recomanacions. Anem molt ràpid. Us agraïm molt que ens hagueu acompanyat en aquesta estoneta que hem passat aquí en aquesta taula compartint la celebració de la Diada de Sant Jordi, i ens anem molt ràpidament, gràcies als dos.
0: Moltes gràcies.
1: Ens anem molt ràpidament a veure per on para la nostra companya Sara Vella, remenant
3: Hola.
1: Llibres encara...
3: Hola, Carme, doncs no, ara estic aquí una mica fent de tafanera preguntant a la gent. Estava preguntant a la gent quins llibres regalaria, més o menys sentia respostes bastant semblants, fins que m'he topat amb un molt conegut de la casa, l'Eduard Jané, col·laborador, i ens ha contestat una cosa que m'ha deixat una mica parada. Quin llibre regalaràs per Sant Jordi aquest any, Eduard?
4: No cap.
1: Cap llibre?
3: Ni el regalaràs ni te'l compraràs?
4: No, a veure, jo, per la meva condició d'escriptor, de col·laborador amb la ràdio... Jo penso que llibres s'han de comprar tot l'any. I és el que faig, comprant-ne tot l'any, regalar-ne inclús tot l'any. És veritat que va haver-hi un moment a la meva vida personal que el dia de Sant Jordi, amb la meva dona, veníem amb els nets, petits, i aquell dia sí que compraven llibres, és a dir, compraven amb ells. És a dir, ells escollien els llibres, òbviament, i els hi compraven. Però penso que a partir d'un moment determinat, tot i que considero aquesta festa única i que per molt que ho intentin copiar en alguns llocs no funciona igual, perquè hi ha aquesta integració. Ja sé que últimament algú ha dit que una cosa és la festa del llibre i altra cosa és el dia de Sant Jordi. Però jo penso que...
3: Això és polèmic, no?
4: Sí, això és polèmic, però jo penso que no es pot desenganxar una cosa a l'altra. Quan va cansar el dia del llibre, quan va començar... era estrictament això. Era un dia perquè hi haguessin parades al carrer. És a dir, les llibreries sortien al carrer per presentar lo que ja tenien habitualment. I es considerava, doncs, que això, si no me recordo malament, el 1932. Però després això ha anat evolucionant i ha arribat un punt en què aquesta conjunció entre dia del llibre, dia de la rosa, dia de Sant Jordi, va creant un tipus, diguéssim, de sistema, un sistema que és mental, que és moral, que és estètic i que és sobretot cultural, que és el que hauria d'imaginar-nos a tots, que és el que interessa, en el fons, i que en alguns casos pot passar que una persona que la primera vegada que li compren un llibre o compra un llibre és precisament el dia d'avui, a partir d'aquell moment es converteix en un consumidor de llibres, en el bon sentit de la paraula consumidor.
3: Doncs sí, doncs m'ha agradat molt la reflexió, Eduard, que no cal esperar aquest dia per això, per comprar, que podem ser lectors tot l'any i consumidors de llibres tot l'any. Moltes gràcies, segueix passejant, disfruta d'aquesta diada.
4: Moltes gràcies a tu i que vagi molt bé el dia de Sant Jordi, el dia del llibre.
3: Igualment, gràcies. I aquí tenim també a tota una colla de noies que són estudiants de l'Institut FP de Sant Cugat. Hola.
5: Hola, bon dia. Som de l'Institut FP Sant Cugat. Som alumnat amb discapacitat intel·lectual i fem una formació d'atenció al públic i ventes. I avui hem preparat productes de Sant Jordi. Ens trobareu, llibretes, punts de llibres i llaminadures. Tots els productes estan fets per nosaltres i us convidem a tothom a venir a la plaça 1 d'octubre, ja que els nostres productes tenen les 3 B's. Bueno, bonito i barato. Us esperem.
3: Molt bé, molt bé. O sigui, més ben venut impossible. Jo crec que intentarem passar tots per allà a veure què teniu. Volia aprofitar també per preguntar-vos, aviam, si ja heu anat a mirar les paradetes, si us heu fet amb algun llibre o si us han regalat algun o espereu que us el regalin. Digue'm tu mateixa.
5: Pues avui m'han regalat el llibre de com mandar a la mierda de forma educada.
3: Perquè acostumes a fer-ho de forma no educada o què passa?
5: Bueno, el llibre no té res que veure amb el títol, sinó que va de com posar límits amb les persones.
3: Ah, molt bé, molt interessant. I tu, que em pots explicar quin llibre t'han regalat?
6: Art del Crepúsculo.
3: Ah, aquesta és una saga que mai falla, oi? La professora també, aviam, que ens expliqui.
7: Doncs jo sóc molt fan de la Regina Rodríguez i estava esperant el segon llibre i sí, me l'han regalat, així que crispetes a matinada.
3: Molt bé. Algú més? Ens pots explicar tu?
8: A mi que em regalin una rosa.
3: Ah, mira, hi ha gent que, clar, que prefereix que li regalin una rosa. Molt bé, doncs esperem que algú te la regali. Mira, Carme, doncs aquí ja ho tindríem.
1: Completeta, completeta, aquesta connexió. A sí, part de les recomanacions o les no recomanacions del nostre company, l'Eduard Gené, també aquesta iniciativa d'aquestes joves. Sara, moltíssimes gràcies. Jo crec que aquí podem tancar la paradeta, t'alliberem del micròfon inalàmbric, si et sembla.
3: Molt bé, doncs que acabi d'anar molt bé el programa, Carme.
1: Gràcies, fins després, adeu-siau. I ara continuem amb aquest especial Sant Jordi parlant de literatura, però us he de dir que parlarem d'un gènere que no acostuma a sortir a les llistes dels supervendes d'aquesta diada. Em refereixo a la literatura eròtica i per fer-ho avui ens acompanya una veu coneguda del programa, la psicòloga i sexòloga Ruth Canals. Què tal? Com estàs?
9: Hola, molt contenta. M'encanta aquest dia.
1: T'encanta?
9: M'encanta.
1: Ja
9: a tu
1: veig.
9: No?
1: I tant, és un dia molt especial, ens permet de compartir una celebració com aquesta en directe des de la plaça.
9: Tant a nivell personal com professional m'encanta, és un dia
1: tant.
9: Que obre moltes coses.
1: Escolta, avui parlarem de literatura eròtica, que segurament no és el tema més típic pel Sant Jordi, no?
9: Bueno, no és que sigui molt o poc típic, sinó que realment la gent no en compra massa o no sé.
1: S'amaga,
9: no?
1: Sí?
9: Fins i tot per llegir-ho, o potser ho llegeixen més amagat a casa, no sé, però no veus que es faci massa propaganda, no?, de llibres d'aquest tipus, però per això estem aquí, tu i jo, avui.
1: Doncs mira...
9: Per ajudar.
1: I tant, el que farem serà repassar algunes propostes, algunes recomanacions, per endinsar-nos dins d'aquest gènere, què et sembla?
9: Perfecte, jo em porto uns quants.
1: Vinga,
9: val?
1: Comencem.
9: Haig de dir que passejant n'he descobert uns quants més.
1: Jo també he descobert un.
9: Que déu-n'hi-do,
1: Sí que
9: n'hi ha,
1: sí que n'hi ha.
9: Ah, que guai.
1: Després
9: me l'ensenyes, perfecte. Bueno, comencem. Mira, jo, per exemple, n'hi ha un que són Les edades de Lulu, del Modena Grandes, que és una novel·la molt intensa i també psicològica, val? Per exemple, hi ha una frase, no? M'he anat apuntant coses per poder-ho comentar avui, perquè, clar, evidentment no me'l sé de memòria, aquests llibres. Doncs hi ha una frase que diu: "Quería que no terminara nunca, quería perderme dentro de esa sensación", no? Què ens diu això? Pues moltíssima intensitat i la idea de deixar-nos emportar per aquest desig, no? Una mica.
1: Aquest és un clàssic, Les edades
9: de Lulu. Sí. També tenim...
1: Més opcions.
9: I tant. La vida sexual de Catherine M., val? De Catherine Millet, que aquesta és molt directa. Val? Per exemple, quan diu: "Mi cuerpo estaba siempre disponible para el deseo". Quina frase, no? Guai.
1: Home, clar,
9: potent, exacte.
1: Clar,
9: clar i no català. Clar, ara no parlarem català. D'això.
1: Clar, clar i castellà.
9: Clar i no català.
1: Però vaja, bueno. Qualsevol idioma que ho diguis, si ho dius directament, millor, no?
9: I tant. I després, bueno, evidentment, el més molt popular que es va fer fa uns anys és el de 50 sombres de Grey, que, bueno, pel·lícules i de tot, però, bueno, que va haver una trilogia increïble que la gent es va aficionar bastant més a la literatura eròtica gràcies a aquest llibre i pel·lícula.
1: Sí.
9: Sí, aquesta, bueno, el que passa que hi ha una part aquesta de control, de submissió, que...
1: Jo he vist la pel·lícula, que no he llegit el llibre. Ah.
9: Doncs jo diria que el llibre està millor... Perquè perquè la teva imaginació vola més, vola molt més, com passa normalment, entre llibres i pel·lícules, però imagina't ja amb aquest temazo.
1: Uh-huh. Què explica? A 50 sobres de Grey? Sí. Perquè quan hi ha pel·lícula i hi ha llibre, sempre hi ha diferències. Vull dir, hi ha la pel·lícula no acostuma a ser ben bé el que s'explica en el llibre...
9: És bastant semblant a la pel·lícula en si. El que em refereixo jo és que quan tu l'estàs llegint, al final, al no tenir la imatge directa, com passa amb les pel·lícules, tu et deixes anar i potser t'imagines el protagonista d'una manera que no és com a la pel·lícula, sinó com a tu t'agrada.
1: Clar.
9: Val? Si jo m'imagino el protagonista com a mi m'agrada, segurament se'm dispararà el desig molt més. Perquè imagino el que a mi m'agrada, no el que la pel·lícula em posa, sí?
1: I, per cert, no sé si en català hi ha gaire literatura eròtica.
9: Doncs la veritat és que no.
1: No?
9: Haig de dir que no.
1: No n'hem trobat?
9: No. Ens adonem que moltes d'aquestes referències que hem estat parlant doncs, són en castellà o les podem trobar traduïdes, però en si en català no. I a mi això doncs, bueno, no m'acaba d'agradar massa i penso que la gent s'hauria d'animar una mica a escriure literatura eròtica perquè... La necessitem, realment. Ens porta moltes coses.
1: I no sé si hi ha alguna recomanació que sigui actual, perquè hem passat una mica pels clàssics...
9: Sí, i més novel·la i tal, no? Jo també recomanaria, si és un apropament a lo que és la nostra sexualitat, a viure la nostra realitat sexual d'una manera més conscient i més sana, és llegir llibres com, per exemple, el de Laura Morant, el d'Orgasmitos... És que el porto aquí, sí, el porto aquí, val? I porto un tou de pòssits perquè és que realment és un llibre que té moltíssima infografia del que és l'aparell reproductor femení, de com arribar a l'orgasme, de que l'orgasme no només és la penetració, o sigui, coses que haurien de ser tan bàsiques.
1: Molt pedagògic, no?
9: Molt pedagògic, il·lustratiu i confrontatiu també, perquè trenca molts tabús que al final ens han fet creure. Mhm. I, evidentment, doncs, ens ajuda a tenir una sexualitat molt més plena, evidentment, aquests llibres. Després tinc l'altre, el de Mindful Love, de l'Emma Ribas, que també té el Mindful Sex,
1: sí,
9: val? Que també és molt pedagògic, però en aquest ens parla més aviat des d'un lloc de connexió amb nosaltres mateixos, de viure el sexe des de la connexió, val? Des de... No algú només físic, sinó el sentir. El sentir està molt connectats en el que estem fent. Bueno, el nom ho diu, no? Mindful Love o Mindful Sex, d'Emma Ribas. Aquests dos a mi m'agraden molt a nivell pedagògic i per centrar-nos una mica, no? En tenir una sexualitat doncs, més enriquidora.
1: Molt bé, sí, ja ens cal, no?
9: Que, totalment.
1: Que sembla que encara estem a la caverna.
9: Mm-hmm. Que no hem en sortit, moltes ocasions, sí.
1: Sí. Que no hem sortit de la cova i que ens queda descobrir el món exterior. Mm-hmm. Segurament, si passéssim per aquests llibres o aquests llibres passéssim per les nostres mans, ens ajudarien això a descobrir i a després ens ajudaria a posar en pràctica.
9: Exacte.
1: I a posar en pràctica tot això que
9: exacte,
1: podem...
9: a potenciar la nostra vida sexual, també. Després... I, ai, digues, perdona, Carme.
1: No.
9: També digues. Tinc llibres per recomanar per joves, val?
1: Això em anava a preguntar.
9: Això és superimportant, perquè al final sempre estem parlant de que s'ha de treballar la sexualitat des de petits, des de joves, per després en la vida adulta, doncs...
1: Però joves a partir de quina edat estem parlant?
9: Bueno, és que jo penso que la sexualitat sempre s'ha de treballar. Ja ho saps, que això ho parlem a ràdio normalment, que sempre, sempre, sempre, des de ben petits...
1: Des de que naixem fins que morim.
9: Sí, a veure, des de diferents matisos i diferents maneres, però sempre hem de parlar de sexualitat, val? Però mira, si ens endinsem més a la part més adolescent, més als joves, no?, que al final és quan, bueno, fan aquest despertar, no?, més brutal a nivell d'hormones i tal, hi ha llibres com, per exemple, El sexe mola, de Bel Olid, que ens parla doncs, que el desig, per exemple, no és perfecte, però és real, no? I que tots podem tenir desig i no igual que els altres. És a dir, parla molt de les diferències de cadascú a nivell sexual i que totes són vàlides, sempre i quan et respectis a tu i respectis l'altre, val? Hi ha una condició molt de responsabilitat sexoafectiva en aquest llibre. I després hi ha un altre, el de la regla mola, d'Anna Sàlvia, no sé si el coneixes.
1: Em sona molt, sí.
9: La regla mola, que està molt bé perquè al final ens ajuda doncs, a entendre el cos, saps, des de ben jovenetes, i és el primer pas per viure també la menstruació, la regla, sense vergonya.
1: Sí, és veritat, abans parlaves de la Belolit, que són autores que connecten molt, molt bé i d'una manera molt directa amb aquest públic jove.
9: Sí, molt, molt, perquè és que i connecten perquè és que realment aquest jovent també necessita que algú els digui les
1: clarament.
9: Coses clares, no? Quan, sí. Sense tantes històries rocambolesques, val? O sigui, al final
1: exacte.
9: El sexe és vida i és per tots i, per tant, hauríem de poder-ho parlar d'una forma més natural com fan aquestes autores.
1: Sí, per tant, podríem dir com a conclusió que llegir literatura eròtica ens pot ajudar.
9: Moltíssim, moltíssim. Activa el nostre desig. Al final la imaginació vola, ens connecta amb la sexualitat, que hi ha persones també, no?, que al llarg de la vida passen moments en què està com apartada o tapada, val? O sigui, com que no li donem massa importància.
1: Està en un segon pla, no?
9: Està en un segon pla i a vegades en un tercer, val? Depèn de quin moment de la vida ens trobem amb això. Llavors, llegir ens fa reconnectar amb aquesta part sexual que tots tenim i que al final el sexe és vida i que si a més ho fem des d'aquest lloc amb literatura il·lustrativa, pedagògica i després hi ha novel·la eròtica que ens porta ja al món que més ens agradi a cadascú de nosaltres, fantàstic, no?
1: Mira, ara he trobat, per aquí he fet una fotografia d'aquella recomanació que et deia.
9: Sí.
1: Es titula Sex Story.
9: Ah, també l'he vist.
1: La primera història de la sexualitat en còmic.
9: Sí.
1: Va per la segona edició.
9: Sí, sí.
1: L'he fullejat a...
9: L'has fullejat,
1: una,
9: sí, sí.
1: Sí, una mica. I la veritat, estava interessant. Clar, és que, a veure, són gèneres. Si resulta que tu, una novel·la,
9: no t'atrapa,
1: segurament amb un còmic et serà més fàcil.
9: No, a més és superil·lustratiu, clar, el còmic, i realment ja només per... Dius tu, és que tu ja t'has posat a fullejar-lo perquè realment els dibuixos són molt clars.
1: Sí, clar,
9: molt clars.
1: Són explícits.
9: Totalment, molt
1: aquí
9: explícits.
1: Aquí sí que també t'ajuda.
9: I tant, perquè aquí. A vegades dius, això està aquí i funciona així, està molt bé. Sí,
1: això
9: sí, que hi hagi dibuixets i tant.
1: Bé, doncs, jo no sé, tu has comprat ja el llibre... Has comprat llibre?
9: Jo sí, he comprat el llibre ja per la meva parella i he rebut la rosa. Sí, sí.
1: Molt bé.
9: I tu?
1: Feina feta. No, jo sóc sempre d'última hora. Bueno, he fet alguna reserva, però sí, vaig a
9: molt
1: última
9: bé.
1: Hora. Vaig molt a última
9: bé,
1: hora.
9: Calma.
1: Escolta, doncs...
9: Doncs te'n recomano, que te'n llegeixis algun d'aquests.
1: Sí? Quin?
9: Sí. Mira, el d'Orgasmitos és molt, molt xulo. De veritat,
1: Orgasmitos, que no vol dir orgasmes petits.
9: No. Vol dir orgas i posa entre parèntesis mitos. Vull dir, per trencar mites també en relació
1: correcte,
9: a l'orgasme femení.
1: Correcte, era un acudit ràpid.
9: Vale.
1: Okay. Ruth, escolta, que tinguis una bona diada de
9: igualment.
1: Sant Jordi. Ara se'ns ha tapat el dia, eh? Ara fa una mica de fresqueta, corre, passa l'aire i la veritat és que no passarem calor.
9: No, millor.
1: Millor.
9: Perquè amb tanta gent, si a més passant calor.
1: Molt bé, Ruth. Escolta,
9: molt bé,
1: moltíssimes gràcies.
9: A vosaltres, un plaer. Bona diada.

0: posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
6: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Vinga, a veure si ens ajuda una mica. 1, 2, 1, 2...

0: Bé, doncs acabem d'escoltar les Montses. Vaig amb tot, me la sua. Aquest tema que serveix per tancar aquest especial Sant Jordi des de la plaça d'Octàvia. Torna a sortir el sol, que agraïm. Gràcies al Martí González, al Joan Prat, al Xavi Esteve, les Montses, que si voleu continuar escoltant com sonen, podeu anar aquesta tarda, aquest vespre, al Festival XS de Sant Vicenç dels Horts, a partir de les 8 a la plaça Catalunya, i ja els hi trobareu. També, moltíssimes gràcies, nois.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. I això s'acaba. S'acaba el Faves Comptades, però no la Diada de Sant Jordi, que la podeu continuar celebrant i gaudint fins a última hora. La plaça continua bullint de públic, que passeja, que remena, que busca, que saluda, que celebra aquesta jornada no festiva a casa nostra, però que celebrem amb moltíssima il·lusió. Gràcies a tots, ho deixem aquí. Adéu-siau, serà fins demà.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix.
4: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6.
5: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
6: Salutacions. Us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat.
4: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.

0: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de la línia S1 amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits de la Festa Major de Sant Cugat i la Festa Major de Rubí. Una mesura que, per tant, estarà en vigor les nits del 25 al 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Els combois s'aturaran a totes les estacions de la línia S1. Segons ha informat FGC, l'objectiu és donar resposta a l'augment previst de la demanda, coincidint, com dèiem, amb els actes nocturns programats durant ambdues festes majors. La companyia ja ha aplicat aquest reforç en anys anteriors amb una bona resposta per part dels usuaris. La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir els carrers de petards, coets i celebracions, però no tot arreu es poden fer servir. La normativa de prevenció d'incendis forestals prohibeix encendre foc i llançar material pirotècnic en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Una restricció, per tant, que afecta Sant Cugat per la revetlla de Sant Joan. Segons el mapa elaborat per l'Ajuntament, la prohibició engloba totalment o parcialment barris com Valldoreix, la Floresta, les Planes i Can Barata, així com sectors del centre situats prop de zones boscoses. La prohibició inclou explícitament el llançament de petards, coets, focs artificials i qualsevol altre element que generi foc o espurnes. L'objectiu és reduir el risc d'incendi en un moment especialment sensible de l'any, coincidint amb les altes temperatures i l'augment de la sequedat de la vegetació. Més notícies. El Consell d'Infants de Sant Cugat ha tancat aquest curs amb una proposta perquè la ciutat celebri el Dia Internacional dels Drets dels Infants el pròxim 20 de novembre amb un gran esdeveniment esportiu i activitats de sensibilització. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous durant l'acte de cloenda celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament, on els representants dels 16 centres educatius participants han fet balanç de la feina desenvolupada al llarg del curs. La proposta planteja organitzar, entre els dies 20 i 22 de novembre, un torneig d'esports al pavelló de la Rambla del Celler amb competicions de futbol, bàsquet, voleibol, handbol i hoquei. Els infants proposen, també, que els equips portin el nom d'alguns dels drets dels infants i que l'activitat es complementi amb tallers, paradetes informatives, una xocolatada solidària i la lectura d'un manifest. També suggereixen estudiar la possibilitat d'organitzar una festa holi o una activitat de paintball al turó de Can Mates. I l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Valldoreix han fet un pas important en les negociacions sobre el futur de Can Montmany. Les dues administracions ja treballen sobre una valoració econòmica de la finca i han assolit un principi d'acord que podria permetre que Valldoreix adquireixi el 50% de la propietat, que actualment està en mans del consistori. L'avenç s'ha fet públic després de la reunió bilateral celebrada divendres passat entre els dos governs. La possibilitat que l'EMD assumeixi la plena propietat de Can Montmany es va posar sobre la taula a finals de l'any passat, quan l'Ajuntament va oferir a Valldoreix l'opció d'adquirir la seva part i, per tant, posar fi a l'actual model de copropietat. Ara, segons ha explicat el president de l'EMD, Juanjo Cortés, a Cugat Media, les negociacions han entrat en una fase més avançada. El model actual de Can Montmany no funcionava, ha dit Cortés en declaracions, com dèiem, a Cugat Media, i és per això que l'EMD va plantejar fa temps aquesta possibilitat d'adquirir el 50% de la finca. Segons el president valldoreixenc, després de mesos de treball tècnic i d'estudi de diferents escenaris, les dues administracions ja disposen d'una valoració de la finca i coincideixen en bona part del seu contingut. I més notícies de Valldoreix. L'EMD considera que el veïnat de l'avinguda de Baixador pateix un greuge per la urbanització que està pendent des de fa més de 10 anys. On no hi ha consens, això sí, és sobre la manera que per articular aquest balanç. De moment, la Junta de Veïns d'aquest dijous ha donat llum verda de manera unànime a una moció del PP que proposa estudiar mesures de compensació legalment viables. El text també interpel·la l'Ajuntament de Sant Cugat, a qui reclama crear una línia de compensació econòmica mentre no es completi aquesta urbanització, prenent com a referència l'import anual de l'IBI o una quantitat equivalent. I acabem també amb Valldoreix, perquè l'EMD incrementa en 18.000 euros la partida destinada al servei de grua. La proposta, inclosa en una modificació pressupostària que ha prosperat a la Junta de Veïns d'aquest dijous per també unanimitat, augmenta així la dotació del servei fins als 28.000 euros, gairebé triplicant els 10.000 euros inicialment pressupostats. L'increment es finança amb una reducció equivalent de la partida destinada a l'execució de sentències, de manera que no comporta un augment de la despesa global de l'EMD. La modificació arriba en un context marcat per les dificultats que arrossega Sant Cugat per disposar d'un servei regular de grua. Tal com avançava Cugat Mèdia, a finals del 2024, el municipi fa anys que funciona amb solucions provisionals. Durant el 2024 no va disposar de cap servei de grua operatiu i el concurs provisional impulsat posteriorment va acabar quedant desert després que cap empresa complís els requisits exigits. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApps amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Com no podia ser de cap altra manera, cap de setmana tranquil·let abans de la revetlla de Sant Joan i de la Festa Major de Sant Cugat. Comencem amb la taula solidària de l'Oncolliga, que s'instal·larà dissabte de 9 del matí a 8 del vespre a la plaça dels Quatre Cantons. A 11:15 del matí, la Biblioteca de Vullpalleres acull amb reserva prèvia el grup de pares d'acompanyament a la criança a càrrec d'Entre Homes. I a les 11, en aquest cas a la Biblioteca Central Gabriel Ferreter, també amb reserva prèvia, una sessió de contacontes per a infants de 1 a 3 anys amb Clara Gavaldà. També dissabte a les 11 del matí, visita comentada l'exposició dedicada al fotògraf Antoni Campanyà, que presenta les impactants imatges de la Guerra Civil descobertes el 2018 dins la coneguda Capsa Vermella. El recorregut mostra també la seva vessant artística i la seva vinculació amb Sant Cugat a través de fotografies, bromolis i reportatges locals a càrrec del Servei Educatiu del Museu. I a 12:15 del migdia, al Siglo del Marc Antic, concert de folk i swing a càrrec del grup Bad Decisions. De cara a diumenge a les 12 del migdia, visita comentada al celler modernista, que va ser construït pels pagesos que formaven part del sindicat vitivinícola i Caixa Rural Sant Medí. Van encarregar el projecte arquitectònic a César Martinell i van aixecar la sala d'elaboració el 1921. La visita comentada mostra als visitants la història d'aquest excepcional edifici modernista de Sant Cugat, on conflueixen tecnologia enològica i arquitectura de qualitat per donar resposta a les necessitats d'elaboració del vi dels cooperativistes de Sant Cugat del segle passat. Activitat gratuïta amb reserva prèvia. A les 5 de la tarda, a la plaça d'Octavià, ballada de sardanes amb la Copla Ciutat de Terrassa. Finalment, a les 7 del vespre, a la plaça de Can Quitèria, ballada de swing dins de la programació de prop dels centres culturals de la ciutat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
8: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
9: No, Peyu, tu no hi seràs.
8: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
10: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'esclat de Sant Cugat.
0: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
11: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
11: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
12: El programa Picalletres. Ens divertim jugant amb la llengua.
13: Preparat, Eneco?
14: Sí.
13: Temps. Sentit.
14: S-E-N-A-T-I-T.
12: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
13: Quina seria la paraula intrusa?
15: Casoplón.
13: Correcte. En català, per fer...
12: Qui s'endurà el premi del Picalletres?
15: D-E-S-C-U-N-A-T-O-M-A-C.
12: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
16: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat.
12: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de la línia S1 amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits de la Festa Major de Sant Cugat i la Festa Major de Rubí. Una mesura que, per tant, estarà en vigor les nits del 25 al 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Els combois s'aturaran a totes les estacions de la línia S1. Segons ha informat FGC, l'objectiu és donar resposta a l'augment previst de la demanda, coincidint, com dèiem, amb els actes nocturns programats durant ambdues festes majors. La companyia ja ha aplicat aquest reforç en anys anteriors amb una bona resposta per part dels usuaris. La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir els carrers de petards, coets i celebracions, però no tot arreu es poden fer servir. La normativa de prevenció d'incendis forestals prohibeix encendre foc i llançar material pirotècnic en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Una restricció, per tant, que afecta Sant Cugat per la revetlla de Sant Joan. Segons el mapa elaborat per l'Ajuntament, la prohibició engloba totalment o parcialment barris com Valldoreix, la Floresta, les Planes i Can Barata, així com sectors del centre situats props de zones boscoses. La prohibició inclou explícitament el llançament de petards, coets, focs artificials i qualsevol altre element que generi foc o espurnes. L'objectiu és reduir el risc d'incendi en un moment especialment sensible de l'any, coincidint amb les altes temperatures i l'augment de la sequedat de la vegetació. Més notícies. El Consell d'Infants de Sant Cugat ha tancat aquest curs amb una proposta perquè la ciutat celebri el Dia Internacional dels Drets dels Infants el pròxim 20 de novembre amb un gran esdeveniment esportiu i activitats de sensibilització. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous durant l'acte de cloenda celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament, on els representants dels 16 centres educatius participants han fet balanç de la feina desenvolupada al llarg del curs. La proposta planteja organitzar, entre els dies 20 i 22 de novembre, un torneig de l'esports al pavelló de la Rambla del Celler amb competicions de futbol, bàsquet, voleibol, handbol i hoquei. Els infants proposen, també, que els equips portin el nom d'alguns dels drets dels infants i que l'activitat es complementi amb tallers, paradetes informatives, una xocolatada solidària i la lectura d'un manifest. També suggereixen estudiar la possibilitat d'organitzar una festa holi o una activitat de paintball al turó de Can Mates. I l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Valldoreix han fet un pas important en les negociacions sobre el futur de Can Montmany. Les dues administracions ja treballen sobre una valoració econòmica de la finca i han assolit un principi d'acord que podria permetre que Valldoreix adquireixi el 50% de la propietat, que actualment està en mans del consistori. L'avenç s'ha fet públic després de la reunió bilateral celebrada divendres passat entre els dos governs. La possibilitat que l'EMD assumeixi la plena propietat de Can Montmany es va posar sobre la taula a finals de l'any passat, quan l'Ajuntament va oferir a Valldoreix l'opció d'adquirir la seva part i, per tant, posar fi a l'actual model de copropietat. Ara, segons ha explicat el president de l'EMD, Juanjo Cortés, a Cugat Media, les negociacions han entrat en una fase més avançada. El model actual de Can Montmany no funcionava, ha dit Cortés en declaracions, com dèiem, a Cugat Media, i és per això que l'EMD va plantejar fa temps aquesta possibilitat d'adquirir el 50% de la finca. Segons el president valldoreixenc, després de mesos de treball tècnic i d'estudi de diferents escenaris, les dues administracions ja disposen d'una valoració de la finca i coincideixen en bona part del seu contingut. I més notícies de Valldoreix. L'EMD considera que el veïnat de l'avinguda de Baixador pateix un greuge per la urbanització que està pendent des de fa més de 10 anys. On no hi ha consens, això sí, és sobre la manera que per articular aquest balanç. De moment, la Junta de Veïns d'aquest dijous ha donat llum verda, de manera unànime, a una moció del PP que proposa estudiar mesures de compensació legalment viables. El text també interpel·la l'Ajuntament de Sant Cugat, a qui reclama crear una línia de compensació econòmica mentre no es completi aquesta urbanització, prenent com a referència l'import anual de l'IBI o una quantitat equivalent. I acabem també amb Valldoreix, perquè l'EMD incrementa en 18.000 euros la partida destinada al servei de grua. La proposta, inclosa en una modificació pressupostària que ha prosperat a la Junta de Veïns d'aquest dijous per també unanimitat, augmenta així la dotació del servei fins als 28.000 euros, gairebé triplicant els 10.000 euros inicialment pressupostats. L'increment es finança amb una reducció equivalent de la partida destinada a l'execució de sentències, de manera que no comporta un augment de la despesa global de l'EMD. La modificació arriba en un context marcat per les dificultats que arrossega Sant Cugat per disposar d'un servei regular de grua. Tal com avançava Cugat Mèdia, a finals del 2024, el municipi fa anys que funciona amb solucions provisionals. Durant el 2024 no va disposar de cap servei de grua operatiu i el concurs provisional impulsat posteriorment va acabar quedant desert després que cap empresa complís els requisits exigits. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApps amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Com no podia ser de cap altra manera, cap de setmana tranquil·let abans de la revetlla de Sant Joan i de la Festa Major de Sant Cugat. Comencem amb la taula solidària de l'Oncolliga, que s'instal·larà dissabte de 9 del matí a 8 del vespre a la plaça dels Quatre Cantons. A 11:15 del matí, la Biblioteca de Bullpalleres acull amb reserva prèvia el grup de pares d'acompanyament a la criança a càrrec d'Entre Homes. I a 11:00, en aquest cas a la Biblioteca Central Gabriel Ferreter, també amb reserva prèvia, una sessió de contacontes per a infants de 1 a 3 anys amb Clara Gavaldà. També dissabte a 11:00 del matí, visita comentada l'exposició dedicada al fotògraf Antoni Campanyà, que presenta les impactants imatges de la Guerra Civil descobertes del 2018 dins la coneguda Capsa Vermella. El recorregut mostra també la seva vessant artística i la seva vinculació amb Sant Cugat a través de fotografies, brumolis i reportatges locals a càrrec del Servei Educatiu del Museu. I a 12:15 del migdia al Siglo del Mercantic, concert de folk i swing a càrrec del grup Bad Decisions. De cara a diumenge a 12:00 del migdia, visita comentada el celler modernista, que va ser construït pels pagesos que formaven part del sindicat vitivinícola i Caixa Rural Sant Medí. Van encarregar el projecte arquitectònic a César Martinell i van aixecar la sala d'elaboració el 1921. La visita comentada mostra als visitants la història d'aquest excepcional edifici modernista de Sant Cugat, on conflueixen tecnologia enològica i arquitectura de qualitat per donar resposta a les necessitats d'elaboració del vi dels cooperativistes de Sant Cugat del segle passat. Activitat gratuïta amb reserva prèvia. A 5:00 de la tarda, a la plaça d'Octavià, ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Finalment, a 7:00 del vespre, a la plaça de Can Quitèria, ballada de swing dins de la programació de prop dels centres culturals de la ciutat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap plus dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de la línia S1 amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits de la Festa Major de Sant Cugat i la Festa Major de Rubí. Una mesura que, per tant, estarà en vigor les nits del 25 al 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Els combois s'aturaran a totes les estacions de la línia S1. Segons ha informat FGC, l'objectiu és donar resposta a l'augment previst de la demanda, coincidint, com dèiem, amb els actes nocturns programats durant ambdues festes majors. La companyia ja ha aplicat aquest reforç en anys anteriors amb una bona resposta per part dels usuaris. La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir els carrers de petards, coets i celebracions, però no tot arreu es poden fer servir. La normativa de prevenció d'incendis forestals prohibeix encendre foc i llançar material pirotècnic en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Una restricció, per tant, que afecta Sant Cugat per la revetlla de Sant Joan. Segons el mapa elaborat per l'Ajuntament, la prohibició engloba totalment o parcialment barris com Valldoreix, la Floresta, les Planes i Can Barata, així com sectors del centre situats props de zones boscoses. La prohibició inclou explícitament el llançament de petards, coets, focs artificials i qualsevol altre element que generi foc o espurnes. L'objectiu és reduir el risc d'incendi en un moment especialment sensible de l'any, coincidint amb les altes temperatures i l'augment de la sequedat de la vegetació. Més notícies. El Consell d'Infants de Sant Cugat ha tancat aquest curs amb una proposta perquè la ciutat celebri el Dia Internacional dels Drets dels Infants el pròxim 20 de novembre amb un gran esdeveniment esportiu i activitats de sensibilització. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous durant l'acte de cloenda celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament, on els representants dels 16 centres educatius participants han fet balanç de la feina desenvolupada al llarg del curs. La proposta planteja organitzar, entre els dies 20 i 22 de novembre, un torneig de l'esports al pavelló de la Rambla del Celler amb competicions de futbol, bàsquet, voleibol, handbol i hoquei. Els infants proposen també que els equips portin el nom d'alguns dels drets dels infants i que l'activitat es complementi amb tallers, paradetes informatives, una xocolatada solidària i la lectura d'un manifest. També suggereixen estudiar la possibilitat d'organitzar una festa holi o una activitat de paintball al turó de Can Mates. I l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Valldoreix han fet un pas important en les negociacions sobre el futur de Can Montmany. Les dues administracions ja treballen sobre una valoració econòmica de la finca i han assolit un principi d'acord que podria permetre que Valldoreix adquireixi el 50% de la propietat, que actualment està en mans del consistori. L'avenç s'ha fet públic després de la reunió bilateral celebrada divendres passat entre els dos governs. La possibilitat que l'EMD assumeixi la plena propietat de Can Montmany es va posar sobre la taula a finals de l'any passat, quan l'Ajuntament va oferir a Valldoreix l'opció d'adquirir la seva part i, per tant, posar fi a l'actual model de copropietat. Ara, segons ha explicat el president de l'EMD, Juanjo Cortés, a Cugat Media, les negociacions han entrat en una fase més avançada. El model actual de Can Montmany no funcionava, ha dit Cortés en declaracions, com dèiem, a Cugat Media, i és per això que l'EMD va plantejar fa temps aquesta possibilitat d'adquirir el 50% de la finca. Segons el president valldoreixenc, després de mesos de treball tècnic i d'estudi de diferents escenaris, les dues administracions ja disposen d'una valoració de la finca i coincideixen en bona part del seu contingut.

0: I més notícies de Vall d'Oreix. L'EMD considera que el veïnat de l'avinguda de Baixador pateix un greuge per la urbanització que està pendent des de fa més de 10 anys. On no hi ha consens, això sí, és sobre la manera que per articular aquest balanç. De moment, la Junta de Veïns d'aquest dijous ha donat llum verda de manera unànime a una moció del PP que proposa estudiar mesures de compensació legalment viables. El text també interpel·la l'Ajuntament de Sant Cugat, a qui reclama crear una línia de compensació econòmica mentre no es completi aquesta urbanització, prenent com a referència l'import anual de l'IBI o una quantitat equivalent. I acabem també amb Vall d'Oreix, perquè l'EMD incrementa en 18.000 euros la partida destinada al servei de grua. La proposta, inclosa en una modificació pressupostària que ha prosperat a la Junta de Veïns d'aquest dijous per també unanimitat, augmenta així la dotació del servei fins als 28.000 euros, gairebé triplicant els 10.000 euros inicialment pressupostats. L'increment es finança amb una reducció equivalent de la partida destinada a l'execució de sentències, de manera que no comporta un augment de la despesa global de l'EMD. La modificació arriba en un context marcat per les dificultats que arrossega Sant Cugat per disposar d'un servei regular de grua. Tal com avançava Cugat Mèdia, a finals del 2024, el municipi fa anys que funciona amb solucions provisionals. Durant el 2024 no va disposar de cap servei de grua operatiu i el concurs provisional impulsat posteriorment va acabar quedant desert després que cap empresa complís els requisits exigits. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApps amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Com no podia ser de cap altra manera, cap de setmana tranquil·let abans de la revetlla de Sant Joan i de la Festa Major de Sant Cugat. Comencem amb la taula solidària de l'Oncolliga, que s'instal·larà dissabte de 9 del matí a 8 del vespre a la plaça dels Quatre Cantons. A 11:15 del matí, la Biblioteca de Vullpalleres acull amb reserva prèvia el grup de pares d'acompanyament a la criança a càrrec d'Entre Homes. I a 11:00, en aquest cas a la Biblioteca Central Gabriel Ferreter, també amb reserva prèvia, una sessió de contacontes per a infants de 1 a 3 anys amb Clara Gavaldà. També dissabte a 11:00 del matí, visita comentada l'exposició dedicada al fotògraf Antoni Campanyà, que presenta les impactants imatges de la Guerra Civil descobertes del 2018 dins la coneguda Capsa Vermella. El recorregut mostra també la seva vessant artística i la seva vinculació amb Sant Cugat a través de fotografies, bromolis i reportatges locals a càrrec del Servei Educatiu del Museu. I a 12:15 del migdia al Siglo del Mercantic, concert de folk i swing a càrrec del grup Bad Decisions. De cara a diumenge a 12:00 del migdia, visita comentada al celler modernista, que va ser construït pels pagesos que formaven part del sindicat vitivinícola i Caixa Rural Sant Medí. Van encarregar el projecte arquitectònic a César Martinell i van aixecar la sala d'elaboració el 1921. La visita comentada mostra als visitants la història d'aquest excepcional edifici modernista de Sant Cugat, on conflueixen tecnologia enològica i arquitectura de qualitat per donar resposta a les necessitats d'elaboració del vi dels cooperativistes de Sant Cugat del segle passat. Activitat gratuïta amb reserva prèvia. A 5:00 de la tarda, a la plaça d'Octavià, ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Finalment, a 7:00 del vespre, a la plaça de Can Quitèria, ballada de swing dins de la programació de prop dels centres culturals de la ciutat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Si escoltes la ràdio,
7: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
6: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
7: Fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
6: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
8: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
9: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
11: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat.
12: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de la línia S1 amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits de la Festa Major de Sant Cugat i la Festa Major de Rubí. Una mesura que, per tant, estarà en vigor les nits del 25 al 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Els combois s'aturaran a totes les estacions de la línia S1. Segons ha informat FGC, l'objectiu és donar resposta a l'augment previst de la demanda, coincidint, com dèiem, amb els actes nocturns programats durant ambdues festes majors. La companyia ja ha aplicat aquest reforç en anys anteriors amb una bona resposta per part dels usuaris. La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir els carrers de petards, coets i celebracions, però no tot arreu es poden fer servir. La normativa de prevenció d'incendis forestals prohibeix encendre foc i llançar material pirotècnic en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Una restricció, per tant, que afecta Sant Cugat per la revetlla de Sant Joan. Segons el mapa elaborat per l'Ajuntament, la prohibició engloba totalment o parcialment barris com Valldoreix, La Floresta, Les Planes i Can Barata, així com sectors del centre situats props de zones boscoses. La prohibició inclou explícitament el llançament de petards, coets, focs artificials i qualsevol altre element que generi foc o espurnes. L'objectiu és reduir el risc d'incendi en un moment especialment sensible de l'any, coincidint amb les altes temperatures i l'augment de la sequedat de la vegetació. Més notícies. El Consell d'Infants de Sant Cugat ha tancat aquest curs amb una proposta perquè la ciutat celebri el Dia Internacional dels Drets dels Infants el pròxim 20 de novembre amb un gran esdeveniment esportiu i activitats de sensibilització. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous durant l'acte de cloenda celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament, on els representants dels 16 centres educatius participants han fet balanç de la feina desenvolupada al llarg del curs. La proposta planteja organitzar, entre els dies 20 i 22 de novembre, un torneig de l'esports al pavelló de la Rambla del Celler amb competicions de futbol, bàsquet, voleibol, handbol i hoquei. Els infants proposen, també, que els equips portin el nom d'alguns dels drets dels infants i que l'activitat es complementi amb tallers, paradetes informatives, una xocolatada solidària i la lectura d'un manifest. També suggereixen estudiar la possibilitat d'organitzar una festa holi o una activitat de paintball al turó de Can Mates. I l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Valldoreix han fet un pas important en les negociacions sobre el futur de Can Montmany. Les dues administracions ja treballen sobre una valoració econòmica de la finca i han assolit un principi d'acord que podria permetre que Valldoreix adquireixi el 50% de la propietat, que actualment està en mans del consistori. L'avenç s'ha fet públic després de la reunió bilateral celebrada divendres passat entre els dos governs. La possibilitat que l'EMD assumeixi la plena propietat de Can Montmany es va posar sobre la taula a finals de l'any passat, quan l'Ajuntament va oferir a Valldoreix l'opció d'adquirir la seva part i, per tant, posar fi a l'actual model de copropietat. Ara, segons ha explicat el president de l'EMD, Juanjo Cortés, a Cugat Media, les negociacions han entrat en una fase més avançada. El model actual de Can Montmany no funcionava, ha dit Cortés en declaracions, com dèiem, a Cugat Media, i és per això que l'EMD va plantejar fa temps aquesta possibilitat d'adquirir el 50% de la finca. Segons el president valldoreixenc, després de mesos de treball tècnic i d'estudi de diferents escenaris, les dues administracions ja disposen d'una valoració de la finca i coincideixen en bona part del seu contingut. I més notícies de Valldoreix. L'EMD considera que el veïnat de l'avinguda de Baixador pateix un greuge per la urbanització que està pendent des de fa més de 10 anys. On no hi ha consens, això sí, és sobre la manera que per articular aquest balanç. De moment, la Junta de Veïns d'aquest dijous ha donat llum verda de manera unànime a una moció del PP que proposa estudiar mesures de compensació legalment viables. El text també interpel·la l'Ajuntament de Sant Cugat, a qui reclama crear una línia de compensació econòmica mentre no es completi aquesta urbanització, prenent com a referència l'import anual de l'IBI o una quantitat equivalent. I acabem també amb Valldoreix, perquè l'EMD incrementa en 18.000 euros la partida destinada al servei de grua. La proposta, inclosa en una modificació pressupostària que ha prosperat a la Junta de Veïns d'aquest dijous per també unanimitat, augmenta així la dotació del servei fins als 28.000 euros, gairebé triplicant els 10.000 euros inicialment pressupostats. L'increment es finança amb una reducció equivalent de la partida destinada a l'execució de sentències, de manera que no comporta un augment de la despesa global de l'EMD. La modificació arriba en un context marcat per les dificultats que arrossega Sant Cugat per disposar d'un servei regular de grua. Tal com avançava Cugat Mèdia, a finals del 2024, el municipi fa anys que funciona amb solucions provisionals. Durant el 2024 no va disposar de cap servei de grua operatiu i el concurs provisional impulsat posteriorment va acabar quedant desert després que cap empresa complís els requisits exigits. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApps amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les ones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Com no podia ser de cap altra manera, cap de setmana tranquil·let abans de la revetlla de Sant Joan i de la Festa Major de Sant Cugat. Comencem amb la taula solidària de l'Oncolliga, que s'instal·larà dissabte de 9 del matí a 8 del vespre a la plaça dels Quatre Cantons. A 11:15 del matí, la Biblioteca de Vullpalleres acull amb reserva prèvia el grup de pares d'acompanyament a la criança a càrrec d'Entre Homes. I a 11:00, en aquest cas a la Biblioteca Central Gabriel Ferreter, també amb reserva prèvia, una sessió de contacontes per a infants de 1 a 3 anys amb Clara Gavaldà. També dissabte, a 11:00 del matí, visita comentada l'exposició dedicada al fotògraf Antoni Campanyà, que presenta les impactants imatges de la Guerra Civil descobertes del 2018 dins la coneguda Capsa Vermella. El recorregut mostra també la seva vessant artística i la seva vinculació amb Sant Cugat a través de fotografies, brumolis i reportatges locals a càrrec del Servei Educatiu del Museu. I a 12:15 del migdia al Cigló del Mercantil, concert de folk i swing a càrrec del grup Bad Decisions. De cara a diumenge a 12:00 del migdia, visita comentada al celler modernista, que va ser construït pels pagesos que formaven part del sindicat vitivinícola i Caixa Rural Sant Madí. Van encarregar el projecte arquitectònic a César Martinell i van aixecar la sala d'elaboració el 1921. La visita comentada mostra als visitants la història d'aquest excepcional edifici modernista de Sant Cugat, on conflueixen tecnologia enològica i arquitectura de qualitat per donar resposta a les necessitats d'elaboració del vi dels cooperativistes de Sant Cugat del segle passat. Activitat gratuïta amb reserva prèvia. A 5:00 de la tarda, a la plaça d'Octavià, ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Finalment, a 7:00 del vespre, a la plaça de Can Quitèria, ballada de swing dins de la programació de prop dels centres culturals de la ciutat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, últim dia de classe a escoles i instituts. S'acaba un curs marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. I en aquest context, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 19 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Incertesa aquest divendres sobre l'acte oficial en què els Estats Units i l'Iran haurien d'escenificar l'acord de pau a Suïssa. De moment, no hi ha constància sobre qui assistirà, mentre algunes informacions apunten ja a la reobertura de l'estret d'Hormuz davant la ratificació dels 14 punts del memoràndum. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 5 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell ja estan controlats i n'hi ha un d'actiu a Alfarràs, al Segrià. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112 a 113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Claiborne han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà, a les 8, es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I en cultura torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sónar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. Passen 3 minuts de les 7 del matí, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana, per això connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Ferran, molt bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. De moment, amb dues avaries actives des de ja fa una estona, des de primera hora. Una ha estat a la C58 a Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Terrassa, doncs deixa un carril de circulació tallat i provoca poc menys d'un quilòmetre de lentitud. A hores d'ara també tenim una segona avaria, a l'altura del Bruc, a la A2, que en direcció Lleida doncs també talla un carril i provoca 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, una de les altres incidències es tracta d'un carril tallat a la AP7 a Montroig del Camp, perquè es fa reparar de danys a la via a causa d'un accident. També tot plegat doncs deixa un quilòmetre de lentitud en direcció a Amposta. Finalment, comencem a poc a registrar aquestes retencions habituals cada vegada amb més intensitat a hores d'ara, sobretot al vessant Besòs, en tot el nus de la Trinitat i de retruc, a afectacions a les primeres, als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A hores d'ara també tenim retencions d'un quilòmetre i mig a Barberà del Vallès, a la AP7, en els dos sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Som a les portes de la primera onada de calor de la temporada. Per tant, busquem l'ampliació amb la previsió meteorològica d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença el cap de setmana, que ja ens portarà fins a l'estiu astronòmic el diumenge al matí i ho farà amb molta calor. De fet, a hores d'ara l'ambient encara és més suau que no pas ahir a aquesta hora, també amb més xafogor, i al llarg d'aquest matí aniran desapareixent les quatre gotes i quatre trons que hi ha hagut en algunes comarques al llarg de la nit passada. Només quedaran alguns núvols enganxats a les comarques de Girona o d'altres de prims, que seran poc destacables. Aquesta tarda tampoc esperem que hi hagi tempestes, alguns núvols molt dispersos, una temperatura una miqueta més alta que la d'ahir i, per tant, tornarem a fregar els 37-38 graus a les comarques de Ponent. Cap de setmana de molta calor, aquesta matinada i demà al matí amb alguna tempesta a les comarques de Lleida, i atenció al diumenge, temperatures de 35 a 40 graus a moltes comarques, més de 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats Comissions Obreres i la UGT amb la incorporació també de professors de secundària implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
5: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat, i per tant al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
4: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el Departament d'Educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. La CGT considera, no obstant, que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal augmenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. Treballadores d'escoles bressol s'han manifestat aquest dijous a Barcelona coincidint amb una nova vaga del sector. Les concentracions han reclamat canvis legislatius, tant a l'Estat com a Catalunya, que permetin unes millors condicions laborals i d'atenció per als alumnes. Entre les seves reivindicacions destaca la baixada de ràtios i l'equiparació del calendari escolar a la resta d'ensenyament públic. Ho expliquen Elisabet Serra, de Revolució 03, i Gina Rius, de la CGT.
6: La conciliació no pot recaure en cap eficaç sobre les escoles bressol. L'administració s'ha de fer càrrec de models de conciliació que permetin a les famílies poder gaudir amb els seus fills.
7: I hem decidit no callar més, ja no podem més i necessitem millores urgents.
1: Doncs a Badalona, docents de diferents escoles s'han mobilitzat també aquest dijous, en aquest cas per reclamar millores en la seguretat dels centres, després que s'hi hagin produït diversos robatoris. Els mestres reclamen a l'Ajuntament més implicació per resoldre aquesta problemàtica sostinguda en el temps. Des del govern local asseguren que el contracte per a la renovació dels sistemes d'alarma de les escoles públiques ja s'ha adjudicat i la instal·lació començarà aquest estiu. Ens ho explica en Daniel Moreno, de Televisió de Badalona.
8: La mobilització ha començat a la plaça del Che, a la Salut, i ha anat fins la plaça de la Vila. Entre els professors hi ha preocupació i malestar amb el govern municipal. Lamenten la situació d'inseguretat i afirmen que fins i tot hi ha escoles que no tenen alarmes. Hi ha diferents escoles afectades pels robatoris, com l'escola Aleu, la Feliu i Vergés, l'Antoni Botell i l'escola Valdir i Reixac, que ha patit fins a 5 robatoris. En aquest últim, detallen que els lladres van entrar al centre pujant les persianes i es van emportar 40 ordinadors.
9: I el problema és que l'Ajuntament en cap moment s'ha preocupat ni ha vingut a l'escola a preguntar com podem millorar la seguretat, què podem fer, com us podem ajudar. El manteniment de l'escola des de fa molts anys el sosté el pressupost de la Generalitat i la protecció de famílies.
8: Des del govern local afirmen que la Guàrdia Urbana ha estat molt a sobre dels robatoris als centres i recorden que han detingut els responsables en diverses ocasions. També defensen que la renovació del sistema d'alarmes permetrà que aquestes estiguin connectades amb una central receptora.
1: José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
10: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
11: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ¿eh? Y ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
10: Sí.
11: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
10: No deseo prestar declaración.
1: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
12: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
1: Gairebé un quart de vuit del matí, l'Iran i els Estats Units haurien d'escenificar avui a Suïssa la signatura oficial de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Sigui com sigui, de moment plana la incertesa sobre una trobada en què encara no és clar qui hi assistirà per part de cap delegació. En les darreres hores també ha transcendit que ha tornat la navegació a l'estret d'Hormuz després de més de 3 mesos de bloqueig. L'acord ja signat per separat inclou 14 punts, entre els quals hi ha el final de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran i l'aportació de 300.000 milions de dòlars per a la reconstrucció del país. La negociació sobre el programa nuclear iranià es deixa per més endavant, però Teheran es compromet a no produir mai armes amb aquesta tecnologia. A partir d'ara, s'obre un període de 2 mesos per al desenvolupament del memoràndum. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. Escoltem José Manuel Álvarez.
13: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un agent del cos de bombers hauria portat a una dona, que no forma part del cos, a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona s'hauria despertat al parc dins del vehicle del bomber i hauria trucat al 112. El presumpte agressor ha estat suspès de sou i funcions i ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia amb la possibilitat que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
14: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
1: I els Mossos van haver de fer ús d'armes de foc i una pistola Taser per reduir un home que amenaçava vianants i agents de la policia amb un ganivet a la mà. Els fets van passar al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'home va increpar diverses persones al carrer Mandri. L'incident va derivar en una persecució fins a la via Augusta. Segons l'ACN, es tracta d'un veí del barri que podria presentar un trastorn mental diagnosticat. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptar contra l'autoritat. I una dona ha mort aquest dijous al migdia atropellada per un camió a Igualada, a l'Anoia. Per motius que es desconeixen, un vehicle de gran tonatge va entrar a la Rambla de Sant Isidre per un accés on només hi pot accedir l'autobús i va atropellar la víctima de 84 anys. La policia local, el sistema d'emergències mèdiques i els bombers no van poder fer res per salvar-li la vida. Més de la meitat dels casos atesos al projecte Home Catalunya són per addicció a la cocaïna. Així ho diu el balanç que ha fet l'entitat de l'any 2025, que ha tancat amb gairebé 1.800 persones ateses. Ens ho explica la Neus Aragall, de la Televisió de Badalona.
15: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància. Segons Projecte Home, molts usuaris comencen amb un consum recreatiu i social, però acaben desenvolupant un hàbit diari i en solitari. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos.
16: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat. És un consum també que és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
15: L'edat mitjana als usuaris és de 43 anys i acumulen de mitjana prop de 20 anys de consum. Tot i que cada cas requereix una atenció i un tractament personalitzat, el 82,1% dels usuaris són homes, mentre que els 17,9% són dones. Aquesta diferència posa de manifest que encara existeix una estigmatització social vinculada al rol femení, fet que dificulta l'accés als recursos al tractament.
1: Una recerca liderada per l'Hospital del Mar de Barcelona ha descobert una possible nova via contra el càncer de pàncrees. L'assaig s'ha fet amb ratolins i ha demostrat que bloquejant una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals, aquestes cèl·lules no es poden regenerar i moren. I al mateix temps, el bloqueig d'aquesta proteïna ha generat un segon efecte beneficiós. Activa el sistema immunitari contra aquest tumor, que és un dels més agressius. Aquest cap de setmana serà molt calorós. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior. Coincidint, a més, amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques, una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 5 de controlats, els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca i Agramunt. 3 estan estabilitzats, a Talavera, l'Albi i Cervera, i un d'actiu a Alfarràs. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe RL3 i RL4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície, majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, en crema 7,5 hectàrees.

0: Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112 a 113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Clyburn quan faltaven 3 segons per al final. Un temps extra que van gestionar millor els de Xavi Pasqual per endur-se el primer punt de la final. La Provítola va obtenir la millor valoració i Clyburn, amb 21 punts, va ser el màxim anotador amb 21 punts, com dèiem. Amb el triomf, els blaugranes recuperen el factor pista. Demà a les 8 es jugarà el segon partit de nou al Roig Arena abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
1: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar, però bé, hem tingut la baixa dels aturants, que també l'hem notat bastant, però el Lapro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. L'hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem, i estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
0: El Barça té molt a prop el títol de campió de la Lliga de Futbol Sala després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I el Sabadell vol ser aquesta nit equip de la segona divisió. Els arlequinats reben el Zamora a la nova Creu Alta en el partit definitiu per a l'ascens i amb l'1-0 encaixat en el partit d'anada. L'estadi Vallèsà presentarà un ple absolut amb la voluntat de viure una nit històrica. Ens apropa la prèvia el Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
2: La remuntada de fa 15 dies davant el Real Madrid Castilla és una de les referències que té l'equip de Ferran Costa per capgirar el marcador davant el Zamora. Els de Castella i Lleó venen amb l'avantatge d'un 1-0 del partit de l'anada, després de la diana de Mario Losada en els primers minuts. Tot i anar per darrere, Ferran Costa es mostra confiat que l'equip serà capaç de fer el que ja ha fet durant la temporada.
3: Hem demostrat durant tota la temporada que són capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, d'oferir un joc que a part de ser atractiu, dinàmic, enèrgic, sinó que a part s'ha demostrat que ens permet guanyar partits. Hem guanyat molts durant la temporada, i en segon lloc perquè ho fem a casa, on durant tota la temporada ens hem sentit molt forts, molt recolzats.
2: L'entrenador arlequinat va demanar a l'afició que es desfermés un autèntic infern en la prèvia del partit, i els arlequinats han respost. Sold out de l'estadi, la sensació de ser el jugador número 12 abans, durant i després del duel.
0: El Mundial de Futbol, l'inici de la segona jornada, ha deixat la classificació de Mèxic per als 16ens de final i les golejades del Canadà amb un 6-0 sobre Qatar, i de Suïssa, que es va imposar per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol Marc Cucurella ha estat el protagonista en les darreres hores. El d'Alella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
4: Entenc, pues, que hi hagi enrenou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo, al final, a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
0: L'Igualada juga avui contra el Liceo el tercer partit de la final del play-off de l'Hockey Lliga. Després de 2 victòries, els gallecs seran campions si s'imposen a les Comes. Ens apropen la prèvia els de Canal Taronja Noia.
2: L'Igualada està obligat a guanyar els 2 partits que queden a les Comes, que es jugaran divendres i diumenge, si vol forçar el 5è partit. Malgrat els contundents resultats, l'Igualada encara confia a poder rearmar el fortí de les Comes per continuar somiant amb la 6ª.
5: El balanç no, massa positiu no és. És un total de 16 gols encaixats, que durant tota la temporada era un equip que justament destacàvem per la solidesa defensiva i pels pocs gols que encaixàvem. Però bé, si ho hem pogut fer durant tota la temporada, sabem que ho podrem revertir, i a més juguem a casa, juguem a les Comes. sabem que pot ser l'últim partit, esperem que no, i bueno, ens agafarem tot el possible per intentar allargar aquesta eliminatòria.
6: Molta il·lusió, la veritat, jo crec que tot l'equip està molt concentrat de l'important que és el partit, de que sabem que pot ser l'últim partit de temporada, l'últim partit a casa.
2: Els arlequinats viuen un moment històric, ja que feia 22 anys que l'Igualada Hoquei Club no arribava a la final de l'Hoquei Lliga.
0: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire o el productor irlandès Ketama.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a lloms d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
9: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
10: No, Peyu, tu no hi seràs.
9: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
11: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'esclat de Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 8:15 i encapçalem el Notícies en Xarxa destacant-vos que avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació abans de l'estiu. I el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 19 de juny. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat, a més, la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya, amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens. 5 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell ja estan controlats i n'hi ha un d'actiu a Alfarràs, al Segrià. Dels esports parlem del cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Clyburn han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà, a les 8, es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. I torna la música electrònica al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet amb l'arrencada del Sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i el productor irlandès Ketama. Demà serà el torn de Prodigy. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, ara mateix hi ha dues avaries. La primera és a la C58, a Montcada i Reixac, que en sentit nord, en direcció Terrassa, talla un carril de circulació i provoca prop d'un quilòmetre de lentitud. La segona avaria, a l'A2, a l'altura del Bruc, talla un carril en direcció Lleida i provoca 2 quilòmetres de retencions. Pel que fa al Llobregat, cues per l'A2 i per la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. I pel que fa al temps, ens espera un cap de setmana de molta calor. A hores d'ara l'ambient és més suau i amb més xafogor que no pas ahir. Aquesta tarda no hi haurà tempestes, sí, però alguns núvols dispersos i temperatura encara més alta. De fet, les comarques de Ponent registraran de 35 a 37 graus. Atenció, el diumenge, quan es preveuen temperatures de 35 a 40 graus a moltes comarques. De seguida ho ampliarem en conversa amb el meteoròleg de la xarxa, en Lluís Miquel Pérez.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: 4 minuts i mig els que passen ara mateix de 8:15. Entrem de ple en matèria després de tancar portada. Últim dia de classe avui, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Esther Minguell.
2: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans

0: Per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
1: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades que no s'han recuperat. I, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustaret a les mitjanes europees. No? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
0: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
2: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats, on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la trobada. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real i ha denunciat que el Departament d'Educació no aborda el conflicte obert amb els docents i continua amb el seu funcionament ordinari. La CGT, amb tot, considera que els sindicats recuperaran la força quan es convoquin les properes vagues. I en aquest context de conflictivitat, el món educatiu més llenya al foc perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Des del Departament de Política Lingüística asseguren que la decisió del tribunal no té cap impacte sobre el sistema educatiu de Catalunya ni tampoc sobre la seva normativa. En aquest sentit, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional, en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
3: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Y por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
4: Y ahora vamos a las dichosas joyas, que ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
3: Sí.
4: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
3: No deseo prestar declaración.
2: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
5: Los presupuestos las vamos a presentar. Y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
2: Hi ha 5 minuts per arribar a 8:45 del matí. Us ampliem la notícia d'última hora que ja us avançàvem en els titulars. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat fa poca estona el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on totes dues parts havien de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. De fet, en les darreres hores havia planat la incertesa sobre aquest acte sense la confirmació que el president nord-americà Donald Trump hi acabés assistint. Finalment, també ha suspès el viatge el vicepresident J.D. Vance. En espera de veure com afecta tot plegat el desenvolupament del pacte, l'acord preveu, recordem-ho, qüestions com el final de les hostilitats durant 60 dies i l'aixecament de les sancions dels Estats Units a l'Iran. S'hauria d'acabar també el bloqueig a l'estret d'Hormuz, on algunes informacions apunten que els vaixells ja hi tornen a navegar. L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un agent del cos de bombers hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. La dona s'hauria despertat al parc dins del vehicle del bomber i hauria trucat al 112. El presumpte agressor ha estat suspès de sou i funcions i ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia amb la possibilitat que l'Ajuntament es presenti com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
6: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
2: I els Mossos van haver de fer ús d'armes de foc i una pistola Taser per reduir un home que amenaçava vianants i agents de la policia amb un ganivet de grans dimensions a la mà. Els fets van passar al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'home va increpar diverses persones al carrer Mandri. L'incident va derivar en una persecució fins a la via Augusta. Segons l'Agència Catalana de Notícies, es tracta d'un veí del barri que podria presentar un trastorn mental diagnosticat. La policia l'ha arrestat per un delicte d'amenaces i per atemptat contra l'autoritat. 3 habitatges públics d'un bloc ocupat al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, han estat desallotjats aquest dijous en una actuació policial que ha generat moments de tensió. Són els primers que afronten el llançament que preveu en total el desnonament de 58 famílies en 4 edificis durant els pròxims mesos. Segons detalla el sindicat de l'habitatge, entre els afectats hi ha famílies amb menors a càrrec. De fet, 2 de les 3 famílies que s'han desallotjat aquest dijous tenen infants. En parlen Marta López, portaveu del sindicat de l'habitatge Berneda Besòs, i una de les afectades, Samira Gavarri Cortés.
7: Ara mateix l'escenari que tenim és un escenari molt dolent, en el que el que estan pretenent és militaritzar la Mina durant 6 mesos i deixar 58 famílies al carrer. Llavors nosaltres esperem que el d'avui pugui servir com un precedent perquè vegin que ha d'haver una solució alternativa.
8: Nos han tratado como si fuéramos lo peor del mundo. Simplemente le hemos dicho que hemos tenido una necesidad, que hemos ocupado una vivienda por necesidad, que estudiaran nuestros casos verdaderamente, que necesitábamos un alquiler social.
2: Doncs justament a la Catalunya Central els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical han començat a moure's per evitar el desnonament del bloc 8 de Manresa, previst de cara al proper 23 de setembre, i que es produirà després que les administracions no hagin aconseguit comprar l'edifici a l'actual propietari. Expliquen que el llançament afectarà 9 infants de 7 escoles públiques de la capital del Bages i per aquest motiu han convocat una vaga educativa per aquest mateix dia, de 7 a 12 del matí, per a totes les etapes educatives i a tots els treballadors dels centres. Ens ho explica en Quim Roure, de Canal Taronja Central.
9: Els sindicats educatius s'han unit per fer una aturada parcial el pròxim 23 de setembre. El motiu? Donar suport als 9 alumnes de 7 escoles públiques de Manresa que resideixen a l'anomenat bloc 8 de la ciutat. Aquell dia el jutge ha fixat un macrodesnonament de tot l'edifici sencer on resideixen diverses famílies. La comunitat educativa explica que convoquen la vaga per defensar l'alumnat.
10: Aturar aquest desnonament en el dia de vaga és un imperatiu pedagògic fins i tot. I és el que ens han demanat.
9: Ho fan per evitar els efectes negatius que un desnonament pot afectar a la salut dels infants.
10: Que l'angoixa que genera estar en risc de ser desnonat, no tenir aquesta perspectiva de futur, de poder construir una vida en un barri, en una llar estable, diguéssim que té afectacions molt greus sobre l'alumnat.
9: Aquesta situació es dona després que les administracions no s'hagin posat d'acord per comprar l'edifici i regularitzar la situació de les famílies.
2: Som a les portes de la primera onada de calor del juny. Parlem d'un episodi amb temperatures extremes, fins a 40 graus en alguns punts, i que arriba abans del que tocaria. Una onada de calor és, tècnicament, un període de 3 dies seguits amb màximes molt per sobre del normal i afectació territorial àmplia. I això és exactament el que tindrem entre diumenge i Sant Joan. En parlem amb el nostre home del temps, en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel, i gràcies per acompanyar-nos així en directe, veient-nos les cares, eh?
11: Ai, i tant. Bon dia, Helena. Doncs un plaer, com sempre, ja sabeu.
2: Vaig al gra. Quines temperatures extremes veurem aquests 4 dies, des de diumenge i fins, com aquell que diu, Sant Joan? I en quines comarques colpejarà amb més força aquesta onada de calor que arriba, insisteixo, fora del lloc en el calendari?
11: Sí, així és. De fet, molts anys no es produeixen les temperatures que probablement tindrem entre diumenge, dilluns i dimarts. Per tant, tindrà molt de mèrit aquesta temperatura molt elevada. Podem dir que el moment extrem de temperatura serà el diumenge i el dilluns. Avui no ens quedarem curts en aquestes temperatures elevades. Avui, per exemple, les comarques de Ponent, sobretot el Segrià, arribarà fins als 37-38 graus de màxima. Si estem parlant de temperatures oficials, que són a l'ombra, per tant, al sol o en un lloc que sigui fosc, que li dona molt més al sol i escalfa molt més, la temperatura és desorbitadament més alta. Demà, si fa no fa la mateixa temperatura, el diumenge les temperatures més elevades es donaran en 3 indrets del país. Un, les comarques de Ponent, Segrià, les Garrigues, l'Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera, també la comarca de fins al sud del Solsonès, estarem parlant de 41, 42, 43 graus de màxima, sobretot a la banda més baixa del Segre. Segona zona, l'Empordà interior gironí, la Baixa Garrotxa, també el Gironès, el Pla de l'Estany, interior de l'Empordà, 40-41 graus diumenge. I també diumenge, Helena, serà el corredor prelitoral, aproximadament entre el Vallès Occidental, el Penedès, també el Baix Llobregat interior, on arribarem a aquests 40 graus que ja diem, són desbocades les temperatures.
2: Doncs explica'ns què fa que aquests episodis de calor extrem arribin tan aviat. Hi ha algun factor atmosfèric o ambiental que expliqui per què aquesta situació s'ha agreujat tant darrerament?
11: De fet, hi ha dos elements principals. El primer és un de base, i és que la temperatura planetària és més elevada que abans. Segons, de fet, diferents estudis que ha fet el Servei Meteorològic de Catalunya, ara tenim estius aproximadament 3 graus més càlids que abans. Per tant, podem dir que ja de partida partim, mai millor dit, d'una temperatura que és més elevada. A partir d'un ambient que és més càlid ja a nivell planetari, doncs és més fàcil que puguin arribar les temperatures elevades. I el segon element és que està havent-hi, sembla ser, canvis de patrons atmosfèrics. Els patrons atmosfèrics podríem dir que són el gran joc de peces d'anticiclons i depressions o borrasques. Doncs bé, ara estem en una època en la qual les entrades subtropicals, que es diuen, són més freqüents. Per tant, tenim un input de calor que arriba des del sud. I un tercer element, Helena, és que la península Ibèrica i el sud d'Europa, per exemple, també podria ser, lògicament, Catalunya, ja en tenir una zona continental potent, genera la seva pròpia calor. Per tant, és allò de, doncs, que tothom s'aplega a la festa per tenir temperatures molt elevades, més aviat que abans, arriben fins més tard, per tant, fins molt entrat als mesos de tardor, i d'una forma molt intensa.
2: Lluís Miquel, ventalls, ombra i piscina o platja, si podem, no? Gràcies per explicar-nos-ho.
11: Completament.
2: Vinga, sí, fins que després. Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
11: Adéu.
2: Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. No és d'estranyar, doncs, per aquestes temperatures que ara ens explicava en Lluís Miquel. 5 dels 9 incendis han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 5 de controlats. Els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca i Agramunt. 3 estan estabilitzats. Són els de Talavera, l'Albi i Cervera. I n'hi ha un d'actiu a Alfarràs. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe LR3 i LR4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. El de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. El d'Arbeca, també agrícola, n'ha cremat on està cremant 7,5. I abans dels esports us expliquem el relleu a l'alcaldia de Pont de Molins, a l'Alt Empordà. Miquel Àngel Castaño, de Junts, és el nou alcalde després que hagi prosperat la moció de censura impulsada pels 3 regidors d'aquesta formació política i també el regidor d'Esquerra, Jordi Carreras, cessant de les funcions de govern a principis, cessat, deia, de les funcions de govern a principis de juny. D'aquesta manera han desbancat l'alcaldessa Maria Luís Gomay, també d'Esquerra. El canvi de govern posa punt final a una crisi política i personal que es va agreujar després de la polèmica per l'ús d'una sala municipal durant una classe de ioga i del posterior cessament de Carreras per part de l'alcaldessa. Nou minuts i ens plantarem a les 8 del matí. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que es va decidir a la pròrroga. Els blaugranes, que van arribar a perdre de 14 punts en el segon quart, van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons pel final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es va endur el primer punt de la final i també el factor pista. La Provítola va obtenir la pitjor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà a les 8 es jugarà el segon partit, de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic, Xavi Pasqual, analitza com està l'equip.
12: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, cada dia és més difícil jugar, però bé, hem tingut la baixa dels aturants, que aquí també l'hem notat bastant, però el Lapro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquest recte final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem, i estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
2: El Barça té molt a prop el títol de campió de la Lliga de Futbol Sala després de sumar el segon punt de la final amb una golejada per 6-1 sobre el Pozo Murcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb 2 dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. I el Mundial de Futbol, l'inici de la segona jornada, ha deixat la classificació de Mèxic per als 16ens de final i les golejades del Canadà, amb un 6-0 sobre Qatar, i de Suïssa, que s'ha imposat per 4-1 a Bòsnia-Herzegovina. D'altra banda, el combinat espanyol, Marc Cucurella, ha estat el protagonista en les darreres hores. El d'Alella, format a la Masia del Barça, ha atès els mitjans de comunicació dies després que s'anunciés el seu fitxatge pel Real Madrid.
13: Entenc, doncs, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo, al final, a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
2: Avui comença a Santa Susanna, al Maresme, la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina, que s'allargarà fins diumenge. Seran tres etapes en què parteixen com a favorites la catalana Paula Blasi i la neerlandesa Marianne Vos. Un dels equips que hi participaran és l'Esport Ciclista Mataró. Les set ciclistes que conformen l'equip afronten amb il·lusió l'oportunitat de córrer al costat dels grans noms del ciclisme nacional i internacional. Com a objectiu, es marquen creuar la meta diumenge a Barcelona. L'etapa reina arrencarà demà a Sant Vicenç de Castellet i acabarà a la Molina. La localitat vegenca es prepara per viure la sortida de la jornada amb el recorregut més exigent de 130 quilòmetres. Des del consistori aprofiten l'experiència adquirida fa un any, quan ja van acollir l'inici d'una etapa de l'edició masculina de la Volta. La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Altres actuacions destacades de la primera jornada han estat el grup britànic Cabaret Voltaire i la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hark Fryk and the Perpetual Singers. Aquest dijous també ha arrencat el Sonar Més D. Fins aquest vespre, la trobada ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia des de la Llotja de Mar de Barcelona, amb conferències, tallers i exposicions de projectes que difuminen els límits entre la humanitat i la intel·ligència artificial. Ens ho explica el David Navarro.
14: L'edifici neoclàssic de la Llotja de Mar contrasta fortament amb les propostes del Sonar Més D. Al pati, conferències sobre iniciatives que cerquen noves maneres de fer servir la tecnologia conviuen amb instal·lacions hipnòtiques. A la primera planta trobem l'Expo Més D, projectes futuristes com les propostes de l'Arts Korea Lab. És el cas de l'instal·lació de la Ya Lu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
15: So when they wear this VR... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata, on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
14: Així, a la llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D, que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
5: Arriben els intensius de fusió música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
4: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
5: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
4: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.

0: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de la línia S1 amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits de la Festa Major de Sant Cugat i la Festa Major de Rubí. Una mesura que, per tant, estarà en vigor les nits del 25 al 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Els combois s'aturaran a totes les estacions de la línia S1. Segons ha informat FGC, l'objectiu és donar resposta a l'augment previst de la demanda, coincidint, com dèiem, amb els actes nocturns programats durant ambdues festes majors. La companyia ja ha aplicat aquest reforç en anys anteriors amb una bona resposta per part dels usuaris. La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir els carrers de petards, coets i celebracions, però no tot arreu es poden fer servir. La normativa de prevenció d'incendis forestals prohibeix encendre foc i llançar material pirotècnic en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Una restricció, per tant, que afecta Sant Cugat per la revetlla de Sant Joan. Segons el mapa elaborat per l'Ajuntament, la prohibició engloba totalment o parcialment barris com Valldoreix, la Floresta, les Planes i Can Barata, així com sectors del centre situats props de zones boscoses. La prohibició inclou explícitament el llançament de petards, coets, focs artificials i qualsevol altre element que generi foc o espurnes. L'objectiu és reduir el risc d'incendi en un moment especialment sensible de l'any, coincidint amb les altes temperatures i l'augment de la sequedat de la vegetació. Més notícies. El Consell d'Infants de Sant Cugat ha tancat aquest curs amb una proposta perquè la ciutat celebri el Dia Internacional dels Drets dels Infants el pròxim 20 de novembre amb un gran esdeveniment esportiu i activitats de sensibilització. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous durant l'acte de cloenda celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament, on els representants dels 16 centres educatius participants han fet balanç de la feina desenvolupada al llarg del curs. La proposta planteja organitzar, entre els dies 20 i 22 de novembre, un torneig de l'esports al pavelló de la Rambla del Celler amb competicions de futbol, bàsquet, voleibol, handbol i hoquei. Els infants proposen, també, que els equips portin el nom d'alguns dels drets dels infants i que l'activitat es complementi amb tallers, paradetes informatives, una xocolatada solidària i la lectura d'un manifest. També suggereixen estudiar la possibilitat d'organitzar una festa holi o una activitat de paintball al turó de Can Mates. I l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Valldoreix han fet un pas important en les negociacions sobre el futur de Can Montmany. Les dues administracions ja treballen sobre una valoració econòmica de la finca i han assolit un principi d'acord que podria permetre que Valldoreix adquireixi el 50% de la propietat, que actualment està en mans del consistori. L'avenç s'ha fet públic després de la reunió bilateral celebrada divendres passat entre els dos governs. La possibilitat que l'EMD assumeixi la plena propietat de Can Montmany es va posar sobre la taula a finals de l'any passat, quan l'Ajuntament va oferir a Valldoreix l'opció d'adquirir la seva part i, per tant, posar fi a l'actual model de copropietat. Ara, segons ha explicat el president de l'EMD, Juanjo Cortés, a Cugat Media, les negociacions han entrat en una fase més avançada. El model actual de Can Montmany no funcionava, ha dit Cortés en declaracions, com dèiem, a Cugat Media, i és per això que l'EMD va plantejar fa temps aquesta possibilitat d'adquirir el 50% de la finca. Segons el president valldoreixenc, després de mesos de treball tècnic i d'estudi de diferents escenaris, les dues administracions ja disposen d'una valoració de la finca i coincideixen en bona part del seu contingut. I més notícies de Valldoreix. L'EMD considera que el veïnat de l'avinguda de Baixador pateix un greuge per la urbanització que està pendent des de fa més de 10 anys. On no hi ha consens, això sí, és sobre la manera que per articular aquest balanç. De moment, la Junta de Veïns d'aquest dijous ha donat llum verda, de manera unànime, a una moció del PP que proposa estudiar mesures de compensació legalment viables. El text també interpel·la l'Ajuntament de Sant Cugat, a qui reclama crear una línia de compensació econòmica mentre no es completi aquesta urbanització, prenent com a referència l'import anual de l'IBI o una quantitat equivalent. I acabem també amb Valldoreix, perquè l'EMD incrementa en 18.000 euros la partida destinada al servei de grua. La proposta, inclosa en una modificació pressupostària que ha prosperat a la Junta de Veïns d'aquest dijous per també unanimitat, augmenta així la dotació del servei fins als 28.000 euros, gairebé triplicant els 10.000 euros inicialment pressupostats. L'increment es finança amb una reducció equivalent de la partida destinada a l'execució de sentències, de manera que no comporta un augment de la despesa global de l'EMD. La modificació arriba en un context marcat per les dificultats que arrossega Sant Cugat per disposar d'un servei regular de grua. Tal com avançava Cugat Mèdia, a finals del 2024, el municipi fa anys que funciona amb solucions provisionals. Durant el 2024 no va disposar de cap servei de grua operatiu i el concurs provisional impulsat posteriorment va acabar quedant desert després que cap empresa complís els requisits exigits. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApps amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Com no podia ser de cap altra manera, cap de setmana tranquil·let abans de la revetlla de Sant Joan i de la Festa Major de Sant Cugat. Comencem amb la taula solidària de l'Oncolliga, que s'instal·larà dissabte de 9 del matí a 8 del vespre a la plaça dels Quatre Cantons. A 2:15 del matí, la Biblioteca de Vullpalleres acull amb reserva prèvia el grup de pares d'acompanyament a la criança a càrrec d'Entre Homes. I a les 11, en aquest cas a la Biblioteca Central Gabriel Ferreter, també amb reserva prèvia, una sessió de contacontes per a infants de 1 a 3 anys amb Clara Gavaldà. També dissabte a les 11 del matí, visita comentada l'exposició dedicada al fotògraf Antoni Campanyà, que presenta les impactants imatges de la Guerra Civil descobertes del 2018 dins la coneguda Capsa Vermella. El recorregut mostra també la seva vessant artística i la seva vinculació amb Sant Cugat a través de fotografies, brumolis i reportatges locals a càrrec del Servei Educatiu del Museu. I a 1:15 del migdia, al Siglo, del mercantil concert de folk i swing a càrrec del grup Bad Decisions. De cara a diumenge a les 12 del migdia, visita comentada al celler modernista, que va ser construït pels pagesos que formaven part del sindicat vitivinícola i Caixa Rural Sant Madí. Van encarregar el projecte arquitectònic a César Martinell i van aixecar la sala d'elaboració el 1921. La visita comentada mostra als visitants la història d'aquest excepcional edifici modernista de Sant Cugat, on conflueixen tecnologia enològica i arquitectura de qualitat per donar resposta a les necessitats d'elaboració del vi dels cooperativistes de Sant Cugat del segle passat. Activitat gratuïta amb reserva prèvia. A les 5 de la tarda, a la plaça d'Octavià, ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Finalment, a les 7 del vespre, a la plaça de Can Quitèria, ballada de swing dins de la programació de prop dels centres culturals de la ciutat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.

0: Disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
1: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
2: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
5: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.

0: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de la línia S1 amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits de la Festa Major de Sant Cugat i la Festa Major de Rubí. Una mesura que, per tant, estarà en vigor les nits del 25 al 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Els combois s'aturaran a totes les estacions de la línia S1. Segons ha informat FGC, l'objectiu és donar resposta a l'augment previst de la demanda, coincidint, com dèiem, amb els actes nocturns programats durant ambdues festes majors. La companyia ja ha aplicat aquest reforç en anys anteriors amb una bona resposta per part dels usuaris. La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir els carrers de petards, coets i celebracions, però no tot arreu es poden fer servir. La normativa de prevenció d'incendis forestals prohibeix encendre foc i llançar material pirotècnic en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Una restricció, per tant, que afecta Sant Cugat per la revetlla de Sant Joan. Segons el mapa elaborat per l'Ajuntament, la prohibició engloba totalment o parcialment barris com Valldoreix, la Floresta, les Planes i Can Barata, així com sectors del centre situats prop de zones boscoses. La prohibició inclou explícitament el llançament de petards, coets, focs artificials i qualsevol altre element que generi foc o espurnes. L'objectiu és reduir el risc d'incendi en un moment especialment sensible de l'any, coincidint amb les altes temperatures i l'augment de la sequedat de la vegetació. Més notícies. El Consell d'Infants de Sant Cugat ha tancat aquest curs amb una proposta perquè la ciutat celebri el Dia Internacional dels Drets dels Infants el pròxim 20 de novembre amb un gran esdeveniment esportiu i activitats de sensibilització. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous durant l'acte de cloenda celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament, on els representants dels 16 centres educatius participants han fet balanç de la feina desenvolupada al llarg del curs. La proposta planteja organitzar, entre els dies 20 i 22 de novembre, un torneig de l'esports al pavelló de la Rambla del Celler amb competicions de futbol, bàsquet, voleibol, handbol i hoquei. Els infants proposen també que els equips portin el nom d'alguns dels drets dels infants i que l'activitat es complementi amb tallers, paradetes informatives, una xocolatada solidària i la lectura d'un manifest. També suggereixen estudiar la possibilitat d'organitzar una festa holi o una activitat de paintball al turó de Can Mates. I l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Valldoreix han fet un pas important en les negociacions sobre el futur de Can Montmany. Les dues administracions ja treballen sobre una valoració econòmica de la finca i han assolit un principi d'acord que podria permetre que Valldoreix adquireixi el 50% de la propietat, que actualment està en mans del consistori. L'avenç s'ha fet públic després de la reunió bilateral celebrada divendres passat entre els dos governs. La possibilitat que l'EMD assumeixi la plena propietat de Can Montmany es va posar sobre la taula a finals de l'any passat, quan l'Ajuntament va oferir a Valldoreix l'opció d'adquirir la seva part i, per tant, posar fi a l'actual model de copropietat. Ara, segons ha explicat el president de l'EMD, Juanjo Cortés, a Cugat Media, les negociacions han entrat en una fase més avançada. El model actual de Can Montmany no funcionava, ha dit Cortés en declaracions, com dèiem, a Cugat Media, i és per això que l'EMD va plantejar fa temps aquesta possibilitat d'adquirir el 50% de la finca. Segons el president valldoreixenc, després de mesos de treball tècnic i d'estudi de diferents escenaris, les dues administracions ja disposen d'una valoració de la finca i coincideixen en bona part del seu contingut. I més notícies de Valldoreix. L'EMD considera que el veïnat de l'avinguda de Baixador pateix un greuge per la urbanització que està pendent des de fa més de 10 anys. On no hi ha consens, això sí, és sobre la manera que per articular aquest balanç. De moment, la Junta de Veïns d'aquest dijous ha donat llum verda de manera unànime a una moció del PP que proposa estudiar mesures de compensació legalment viables. El text també interpel·la l'Ajuntament de Sant Cugat, a qui reclama crear una línia de compensació econòmica mentre no es completi aquesta urbanització, prenent com a referència l'import anual de l'IBI o una quantitat equivalent. I acabem també amb Valldoreix, perquè l'EMD incrementa en 18.000 euros la partida destinada al servei de grua. La proposta, inclosa en una modificació pressupostària que ha prosperat a la Junta de Veïns d'aquest dijous per també unanimitat, augmenta així la dotació del servei fins als 28.000 euros, gairebé triplicant els 10.000 euros inicialment pressupostats. L'increment es finança amb una reducció equivalent de la partida destinada a l'execució de sentències, de manera que no comporta un augment de la despesa global de l'EMD. La modificació arriba en un context marcat per les dificultats que arrossega Sant Cugat per disposar d'un servei regular de grua. Tal com avançava Cugat Mèdia, a finals del 2024, el municipi fa anys que funciona amb solucions provisionals. Durant el 2024 no va disposar de cap servei de grua operatiu i el concurs provisional impulsat posteriorment va acabar quedant desert després que cap empresa complís els requisits exigits. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApps amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les ones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Com no podia ser de cap altra manera, cap de setmana tranquil·let abans de la revetlla de Sant Joan i de la Festa Major de Sant Cugat. Comencem amb la taula solidària de l'Oncolliga, que s'instal·larà dissabte de 9 del matí a 8 del vespre a la plaça dels Quatre Cantons. A 11:15 del matí, la Biblioteca de Vullpalleres acull amb reserva prèvia el grup de pares d'acompanyament a la criança a càrrec d'Entre Homes. I a 11:00, en aquest cas a la Biblioteca Central Gabriel Ferreter, també amb reserva prèvia, una sessió de contacontes per a infants de 1 a 3 anys amb Clara Gavaldà. També dissabte a 11:00 del matí, visita comentada l'exposició dedicada al fotògraf Antoni Campanyà, que presenta les impactants imatges de la Guerra Civil descobertes el 2018 dins la coneguda Capsa Vermella. El recorregut mostra també la seva vessant artística i la seva vinculació amb Sant Cugat a través de fotografies, brumolis i reportatges locals a càrrec del Servei Educatiu del Museu. I a 12:15 del migdia, al Siglo del Marc Antic, concert de folk i swing a càrrec del grup Bad Decisions. De cara a diumenge a 12:00 del migdia, visita comentada al celler modernista, que va ser construït pels pagesos que formaven part del sindicat vitivinícola i Caixa Rural Sant Medir. Van encarregar el projecte arquitectònic a César Martinell i van aixecar la sala d'elaboració el 1921. La visita comentada mostra als visitants la història d'aquest excepcional edifici modernista de Sant Cugat, on conflueixen tecnologia enològica i arquitectura de qualitat per donar resposta a les necessitats d'elaboració del vi dels cooperativistes de Sant Cugat del segle passat. Activitat gratuïta amb reserva prèvia. A 5:00 de la tarda a la plaça d'Octavià, ballada de sardanes amb la Copla Ciutat de Terrassa. Finalment, a 7:00 del vespre, a la plaça de Can Quitèria, ballada de swing dins de la programació de prop dels centres culturals de la ciutat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: negociació abans de l'estiu. I el sindicat majoritari d'USTEC encara no ho ha decidit. En aquest context de confrontació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules, desestimant una demanda presentada per famílies d'una escola de Canet de Mar, al Maresme. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les darreres hores. L'expresident del govern espanyol ha defensat a més la innocència de les seves filles, citades també per l'Audiència Nacional com a investigades. Sobre les joies aparegudes al seu despatx, s'ha negat a declarar. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran previstes per aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat a primera hora del matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
1: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrasa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
0: Els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. Amb un preavís per onada de calor vigent i temperatures en ascens, 7 dels focs declarats a les Garrigues, la Segarra, la Noguera i l'Urgell i el Segrià ja s'han pogut controlar. Cop d'efecte del Barça a la final de l'ACB. S'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per 112-113 en un duel que s'ha decidit a la pròrroga. La Provítola i Clyburn han liderat el triomf que permet adjudicar-se el factor pista als blaugranes. Demà a les 8 es disputarà el segon partit, de nou, al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. Som divendres i és moment de fer una repassada a les novetats que arriben a la cartellera de cinema. Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet, que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitación número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Un cop tancada la portada, ens hi posem. Últim dia de classe, us ho dèiem ara en titulars, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. L'acord entre el govern i els sindicats Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren aquests que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Ens ho explica l'Ester Minguell.
3: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
4: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, no?, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta en retallades, que no s'han recuperat. I, per tant, al cap de 16 anys això ho estem veient. Aquesta és una cosa. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, estable, sòlid, no?, que pugui permetre pensar que, bé, que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, molts deures, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, informe PISA, que posarà sobre la taula, no?, el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema ajustadet a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, què no ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
3: Queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i

0: Possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
1: Doncs precisament avui hi ha convocada una nova mesa sectorial d'educació entre el departament i els sindicats, on s'hauria de reprendre el diàleg. Segons ha pogut saber la xarxa, el sindicat USTEC encara està debatent si assistirà o no a la reunió. Qui ja ha anunciat que no seurà a la mesa és la CGT, que ha demanat l'obertura d'una negociació real. I en aquest context de conflictivitat al món educatiu, més llenya al foc, perquè el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha avalat el 25% de castellà a les aules. Aquest tribunal ha decidit no admetre la demanda presentada per famílies de l'Escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre, arran de la queixa d'una altra família. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys pel centre escolar d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants que residien temporalment o permanentment a Catalunya en una situació de desavantatge significatiu, ja que impedia als seus fills el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Malgrat tot, la darrera paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. Doncs ens desplacem ara cap a un centre educatiu de Reus per viure in situ la darrera entrada a l'escola d'aquest curs. A la capital del Baix Camp hi tenim, davant de l'escola, Mowgli, i tenim, deia, la Mireia Jansà i a la Paula Jansà, de Canal Reus. Bon dia, Paula. Quin balanç fa aquest centre d'aquests mesos tan convulsos en el món educatiu?
2: Bon dia, companys. Ara no estem a la porta, ens hem colat fins al pati perquè els espera un dia molt mogut aquí a l'escola Mowgli i anem a parlar, com dèieu, d'aquest balanç i també d'aquest últim dia de com l'afronten. Comencem parlant amb la Marta, que ella és la directora del centre. Marta, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Quin balanç feu d'aquest curs marcat sobretot per aquestes reivindicacions escolars i com ha anat el curs en general?
3: A veure, ha sigut un any, bueno, bellugat, ja s'ha vist també amb els mitjans de comunicació. Penso que és un balanç molt positiu, on tot el col·lectiu de docents i professionals en el món de l'educació estem units i tot és per una millora. Una millora, en definitiva, també per la societat, perquè els que estan aquí són els protagonistes d'un demà que ens interessa a tots.
2: Marta, més enllà d'aquest tema, avui és un dia important, és l'últim dia de curs, que és el que heu preparat aquí a l'escola Mowgli, que ja podem veure que el pati comença a omplir-se de nens i hi ha moltes coses preparades.
3: És un dia molt especial avui, principalment perquè ens faran l'entrega i el regal del gegantó Mowgli, que ens els fan l'Associació de Veïns del Barri Gaudí, amb qui tenim una connexió, una xarxa molt bonica. I avui és un dia molt especial perquè farem també un tancament de Festa Major, la Festa Major també de l'escola i d'una arribada de Sant Pere. I aquí traurem tot el seguici i farem doncs honor amb aquest Mowgli que ens arriba avui.
2: De fet, per la gent que no ho sàpiga, què és aquest gegantó Mowgli? És a dir, quin pes tindrà a l'escola?
3: Doncs un pes important, perquè avui, bueno, aquest any, nosaltres també fem 60 anys, l'Associació de Veïns del Barri Gaudí fa 40 anys i és el regal que ens fan a l'escola. Penso que això és un regal i un detall molt, molt bonic i maco de valorar d'un treball conjunt.
2: Marta, que vagi molt bé el dia. Deixem que seguiu preparant coses i avui, companys, també és un dia especial per a aquelles alumnes que acaben ja aquest curs escolar i que se'n van a l'institut, com és el cas de la Dina i de l'Abril. Molt bon dia, noies.
4: Bon dia.
2: Quina valoració en feu del curs i sobretot com encareu aquest dia que ja és especial per vosaltres?
4: Jo estic molt contenta perquè per fi ja ens hem graduat i ja ens anirem a l'institut i estic molt orgullosa de tota la classe perquè encara que ens barallem i tot això, són molts anys junts i estic molt contenta.
2: I sou una pinya, no? I com encareu el anar a l'institut? Com portes aquest pas cap a l'institut?
5: Sí, estic una mica nerviosa però perquè és una nova etapa, però també estic emocionada perquè serà divertit, una nova escola, noves persones, nous amics. I doncs m'agrada molt perquè aniré a l'Institut Domènec i és on anirem quasi tota la classe, però hi ha alguns com un nen de la nostra classe que anirà al Sant Josep i no podrem estar tots junts.
2: Bueno, però hi ha l'estiu per descansar molt i a més podeu anar veient-vos fora del centre escolar, no? També, noies, que vagi molt bé aquest últim dia i que sigui molt emocionant.
4: Moltes gràcies.
2: I companys, ja ho veieu aquí a l'escola Mowgli, que a més aquest últim dia de curs coincideix amb el seu 60è aniversari i amb una festa on farà l'entrega d'aquest gegantó Mowgli.
1: Ja ho veiem, doncs, Paula, avui un ambient de nervis, d'emoció i de molta il·lusió. Gràcies, companys. Que vagi bé.
6: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Cinc minuts per arribar a 9:15. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat davant del jutge que mai va exercir cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així es desprèn de la filtració d'algunes de les seves declaracions als mitjans de les últimes hores. L'expresident del govern espanyol, investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, ha defensat a més la innocència de les seves filles, que també han estat citades a declarar per l'Audiència Nacional en considerar que van tenir un paper instrumental en la presumpta trama amb la seva empresa. Sobre l'origen de les joies trobades al seu despatx i valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero s'ha refermat en la decisió de no declarar.
7: Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Y por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió. Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
8: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ¿eh? Ya sé que creo que se ha recurrido, ¿no?
7: Sí.
8: ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
7: No deseo prestar declaración.
1: A tot plegat, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Des de Brussel·les, on ha assistit a la reunió del Consell d'Europa, Sánchez també ha obert la porta per primera vegada a un possible avançament electoral si finalment no té prou suport per aprovar els pressupostos. Sigui com sigui, ho ha situat en el terreny de les hipòtesis, en espera de negociacions amb grups com el PNB i Junts.
9: Los presupuestos las vamos a presentar y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante. El gobierno cumplirá con su tarea, con su deber, como hacemos en todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria. Y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
1: I de la plana internacional, un canvi de guió, un gir de guió, que us hem explicat ja també des de bon dematí. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran, previstes per aquest divendres, s'han cancel·lat, segons ha informat a primera hora el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat. Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans n'ha parlat fa pocs minuts a Notícies en Xarxa, analitzant les causes d'aquesta aturada.
10: El memoràndum era un acord fràgil, era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes que durant 60 dies havien de portar a un acord més sòlid. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present i que d'alguna o altra manera pot haver incidit també doncs, en el que seria aquesta aturada.
1: Aquest cap de setmana ens espera molta calor. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís d'onada de calor entre diumenge i com a mínim dimarts, que afectarà especialment en zones d'interior. Coincidint amb la revetlla de Sant Joan, es preveu que els termòmetres superin els 40 graus en algunes comarques. Una situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6. O sigui que, malgrat situar-nos en el llindar més baix de l'escala d'avís, cal tenir precaució especialment amb els col·lectius més vulnerables. En tot cas, aquesta serà la primera situació extrema de l'estiu, amb unes temperatures fins a 8 i 10 graus per sobre del que tocaria per l'època, perquè no és gens habitual que els termòmetres puguin arribar al llindar dels 40 graus abans de Sant Joan. Ho hem analitzat tot plegat amb el meteoròleg de la xarxa, en Lluís Miquel Pérez.
11: podem dir que el moment extrem de temperatura serà el diumenge i el dilluns. Avui, per exemple, les comarques de Ponent, sobretot el Segrià, arribarà fins als 37-38 graus de màxima. Això estem parlant de temperatures oficials, que són a l'ombra. El diumenge, les temperatures més elevades es donaran en tres indrets del país. Un, les comarques de Ponent, Segrià, les Garrigues, l'Urgell, Pla d'Urgell, la Noguera. Estarem parlant de 41, 42, 43 graus de màxima. Segona zona, l'Empordà i interior gironí. La Baixa Garrotxa, també el Gironès. I també diumenge, Helena, serà el corredor prelitoral, aproximadament entre el Vallès Occidental, el Penedès.
1: Unes altes temperatures que també fan patir per la natura, i és que els bombers treballen actualment en 9 incendis en diverses fases d'evolució arreu de Catalunya. 5 dels 9 han començat aquest dijous. Del total, n'hi ha 7 de controlats. Els de Sanaüja, Cervià de les Garrigues, Pons, Arbeca, Agramunt, Talavera i Alfarràs, i 2 d'estabilitzats a l'Albi i a Cervera. El de Cervera ha estat un incendi de vegetació agrícola a prop de les vies i ha obligat a interrompre aquest dijous a la tarda les línies de Renfe de la RL3 i la RL4 durant 3/4 d'hora. L'incendi de Talavera, que va començar dimecres, ha cremat 103 hectàrees de superfície majoritàriament agrícola, segons els agents rurals. L'incendi de l'Albi, que ha obligat a interrompre aquest dijous durant una estona el servei ferroviari d'alta velocitat, ha afectat 12 hectàrees. Doncs després del darrer episodi de sequera aguditzat els anys 2023 i 2024, molts municipis van optar per tancar les dutxes de les platges com a mesura per estalviar aigua. Ara, amb els embassaments molt plens i sense restriccions, encara queden algunes platges sense aquest servei. A Palamós, en canvi, les dutxes tornen a funcionar amb normalitat després de 4 temporades. Els companys de TV Costa Brava han parlat amb alguns banyistes per saber com han rebut la notícia.
12: El seu tancament va estar provocat per les declaracions de l'estat d'excepcionalitat per sequera. L'any passat, malgrat que no hi havien restriccions, l'Ajuntament palamosí va decidir mantenir-les tancades. Això sí, obrint els rentapeus. Aquest estiu, les dutxes tornaran a estar obertes, una notícia que ha agradat a la ciutadania.
13: Jo estic en Palafrugell i allà no hi havia. I és veritat que no sabia que aquí no tampoc hi havia, però ara que està, pues està bé.
14: A mi em sembla bé perquè sorties de la playa i saps, te tens que dutxar per quitar la sorra i esto, i ja està.
15: Una retornada positiva d'aquesta aigua, perquè sempre va bé dutxar-se després d'anar a la platja, allà a la sal i tot.
16: Això fa que hagi tornat després de la sequera que va haver-hi fa uns anys.
12: Des de l'Ajuntament demanen responsabilitat a la població i que no es faci un ús excessiu de les dutxes per no malbaratar l'aigua.
1: I afrontem ara la crònica esportiva amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia.
17: Molt bon dia.
1: Cop d'efecte, inesperat, del Barça a la final de l'ACB.
17: Sí, s'ha estrenat amb una victòria a la pista del València per un sol punt, 112-113, en un partit que es va decidir a la pròrroga. A més, aquesta victòria li permet capgirar el factor pista. I això que els blaugranes havien arribat a perdre de 14 punts en el segon quart, però van empatar a 101 i van forçar la pròrroga amb un triple de Claiborne quan faltaven 3 segons per al final. El Barça va gestionar millor el temps extra i es van dur el primer punt de la final. La Provítola va obtenir la millor valoració i Claiborne, amb 21 punts, va ser el màxim anotador. Demà a les 8, segon partit, de nou al Roig Arena, abans que la sèrie es traslladi al Palau la setmana vinent. El tècnic Xavi Pasqual analitza com està l'equip.
18: La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, i cada dia és més difícil jugar. Però bé, hem tingut la baixa dels Satorans, que aquí també l'hem notat bastant, però el Lapro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim en aquesta recta final. Hem trobat molt a faltar durant 3 mesos, ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem, i estem en una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
17: També victòria del Barça de futbol sala, que té a tocar el títol de campió de Lliga. Domina 2-0 la final després de golejar per 6-1 al Pozo Múrcia. Mamadou Touré, autor de 4 gols, va ser el nom propi del partit. Sergio González i Adolfo van arrodonir la victòria amb dues dianes més. El triomf fa que dimarts els blaugranes tinguin la primera oportunitat d'aixecar el títol a la pista murciana. Al final del partit es va escenificar el comiat de Mendonça, que deixa el club després de 3 temporades. I el Centre d'Esports Sabadell, que vol ser avui equip de segona divisió, té l'oportunitat d'aconseguir-ho, però ha de superar el Zamora i ha de remuntar l'1-0 de l'anada. És el partit definitiu per l'ascens. Els companys de TV Sabadell Vallès ja són a les portes de la nova Creu Alta. Lorena Martín i Josep Colell, com estan els ànims davant aquesta cita històrica?
19: Hola, què tal? Doncs sí, mireu, estem aquí a les portes de la nova Creu Alta. Com podeu veure aquí darrere meu, ja fa dies que s'ha penjat aquest cartell de sold out d'entrades esgotades, per lo qual es veurà un autèntic ambientàs. 12.000 persones animaran el Sabadell amb aquest intent de tornar a la segona divisió. Però era una mica, no?, com ho viu un aficionat. Tenim aquí en Manel Escrivà, penyista del Centre d'Esport Sabadell. Manel, què tal? Bon dia.
20: Hola, molt bon dia.
19: Com es viuen aquests moments previs abans d'aquest partit?
20: Doncs amb nervis, neguits, amb ganes de que arribi l'hora i esperant que tot surti bé.
19: En el partit d'anada, quan es va acabar el partit, l'entrenador en Ferran Costa va demanar que abans del partit es visqués un infern, no aquí a la prèvia. Què hi ha preparat per animar l'equip abans que comenci a rodar la pilota?
20: Doncs es farà una arribada a tots els nivells. Procurarem que l'equip estigui amb el màxim de suport possible, ja no des del partit, des de que comenci el partit, sinó molt abans, des de que sortim de la convocatòria amb autocar, des de on estan concentrats, se'ls seguirà per animar-los ja des d'allà, fins a l'arribada aquí a l'estadi. Ja està preparat des de totes les penyes per poder fer una rebuda, ja et dic, tan gran com sigui possible.
19: I Manel, ja per acabar, però sí que fa 6 anys l'equip va tornar al futbol professional, no vau poder celebrar perquè hi havia la pandèmia. Imagino que ganes no en falten.
20: Gens ni mica, en tenim moltes, moltes ganes. A més, el club dona una altra sensació de que el club està preparat per tenir un altre cop lliga professional, per poder assumir el que tot això comporta, i amb moltes ganes, sí, sincerament és que sí.
19: Doncs Manel, ja amb ganes de que arribi avui a les 9 del vespre, confiem que el Centre d'Esports aconsegueixi remuntar aquest 1-0 de l'anada.
20: Correcte, això mateix.
19: Moltes gràcies.
20: A vosaltres.
19: Doncs companys, ja heu vist, nervis, ganes de que arribi el partit, emoció, i 12.000 persones que animaran els homes de Ferran Costa en aquest intent de remuntar l'1-0 de l'anada i poder tornar a la segona divisió.
17: Doncs tant de bo, Josep Collell, companys de Televisió de Sabadell Vallès, hi hagi aquesta remuntada. La setmana passada Helena ja van aconseguir una remuntada en el partit de semifinals. Tant de bo, a veure si podem l'any que ve parlar del Sabadell a segona divisió.
21: Doncs les ganes hi són per part de tots nosaltres. Ara falta que els jugadors facin la seva feina.
17: I tant.
21: Val, Cristina, bon cap de setmana, que vagi bé.
17: Igualment, que vagi bé.
21: És temps ara, com cada divendres, per fer un repàs a la cartellera del cinema, i ho fem, com sempre, de la mà del David Navarro.
22: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
23: Jo ho vaig notar com electricitat.
24: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
22: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
25: Vale. Adéu. Gràcies, home. Ens truquem.
26: ¿Qué estás haciendo?
27: Soy yo, Joel, tu hijo.
24: A Habitación número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
26: Pensé que tu moriries antes.
28: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
29: Yeah! Així us declaro marit
26: i
29: obert.
26: Qui ha enverinat la dama d'honor?
29: Bonnie!
0: Ha arribat un paquet per tu.
28: Gràcies, gràcies.
2: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar.
3: Un altre cop l'extinció, no!
24: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipat, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
4: Ups, queda't aquí. Ja hi vaig jugar.
5: No m'hi veus capaç, oi?
6: Que sí!
21: La música electrònica ja omple el recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on enguany es concentra tota l'activitat del sonar. Un dels plats forts d'aquesta edició són les sessions del productor i punxadiscos neerlandès Speedy J, que cada dia converteix l'espai en un laboratori de creació electrònica en directe. Ho fa amb una sessió col·laborativa amb quatre artistes més que, sense guió ni repertori, improvisen música en temps real amb sintetitzadors i caixes de ritmes. Una de les actuacions destacades de la primera jornada ha estat la barreja de gospel i funk psicodèlic dels neerlandesos Hard Freak and the Perpetual Singers. Amb la seva música, doncs, ens acomiadem. Que tingueu bon cap de setmana. Dilluns us esperem de nou aquí a les 7. Que vagi bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
3: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
4: No, Peyu, tu no hi seràs.
3: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
2: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a l'actualitat informativa de Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.

0: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de la línia S1 amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits de la Festa Major de Sant Cugat i la Festa Major de Rubí. Una mesura que, per tant, estarà en vigor les nits del 25 al 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Els combois s'aturaran a totes les estacions de la línia S1. Segons ha informat FGC, l'objectiu és donar resposta a l'augment previst de la demanda, coincidint, com dèiem, amb els actes nocturns programats durant ambdues festes majors. La companyia ja ha aplicat aquest reforç en anys anteriors amb una bona resposta per part dels usuaris. La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir els carrers de petards, coets i celebracions, però no tot arreu es poden fer servir. La normativa de prevenció d'incendis forestals prohibeix encendre foc i llançar material pirotècnic en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Una restricció, per tant, que afecta Sant Cugat per la revetlla de Sant Joan. Segons el mapa elaborat per l'Ajuntament, la prohibició engloba totalment o parcialment barris com Valldoreix, la Floresta, les Planes i Can Barata, així com sectors del centre situats props de zones boscoses. La prohibició inclou explícitament el llançament de petards, coets, focs artificials i qualsevol altre element que generi foc o espurnes. L'objectiu és reduir el risc d'incendi en un moment especialment sensible de l'any, coincidint amb les altes temperatures i l'augment de la sequedat de la vegetació. Més notícies. El Consell d'Infants de Sant Cugat ha tancat aquest curs amb una proposta perquè la ciutat celebri el Dia Internacional dels Drets dels Infants el pròxim 20 de novembre amb un gran esdeveniment esportiu i activitats de sensibilització. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous durant l'acte de cloenda celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament, on els representants dels 16 centres educatius participants han fet balanç de la feina desenvolupada al llarg del curs. La proposta planteja organitzar, entre els dies 20 i 22 de novembre, un torneig de l'esports al pavelló de la Rambla del Celler amb competicions de futbol, bàsquet, voleibol, handbol i hoquei. Els infants proposen, també, que els equips portin el nom d'alguns dels drets dels infants i que l'activitat es complementi amb tallers, paradetes informatives, una xocolatada solidària i la lectura d'un manifest. També suggereixen estudiar la possibilitat d'organitzar una festa holi o una activitat de paintball al turó de Can Mates. I l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Valldoreix han fet un pas important en les negociacions sobre el futur de Can Montmany. Les dues administracions ja treballen sobre una valoració econòmica de la finca i han assolit un principi d'acord que podria permetre que Valldoreix adquireixi el 50% de la propietat, que actualment està en mans del consistori. L'avenç s'ha fet públic després de la reunió bilateral celebrada divendres passat entre els dos governs. La possibilitat que l'EMD assumeixi la plena propietat de Can Montmany es va posar sobre la taula a finals de l'any passat, quan l'Ajuntament va oferir a Valldoreix l'opció d'adquirir la seva part i, per tant, posar fi a l'actual model de copropietat. Ara, segons explicat el president de l'EMD, Juanjo Cortés, a Cugat Media, les negociacions han entrat en una fase més avançada. El model actual de Can Montmany no funcionava, ha dit Cortés en declaracions, com dèiem, a Cugat Media, i és per això que l'EMD va plantejar fa temps aquesta possibilitat d'adquirir el 50% de la finca. Segons el president valldoreixenc, després de mesos de treball tècnic i d'estudi de diferents escenaris, les dues administracions ja disposen d'una valoració de la finca i coincideixen en bona part del seu contingut. I més notícies de Valldoreix. L'EMD considera que el veïnat de l'avinguda de Baixador pateix un greuge per la urbanització que està pendent des de fa més de 10 anys. On no hi ha consens, això sí, és sobre la manera que per articular aquest balanç. De moment, la Junta de Veïns d'aquest dijous ha donat llum verda de manera unànime a una moció del PP que proposa estudiar mesures de compensació legalment viables. El text també interpel·la l'Ajuntament de Sant Cugat, a qui reclama crear una línia de compensació econòmica mentre no es completi aquesta urbanització, prenent com a referència l'import anual de l'IBI o una quantitat equivalent. I acabem també amb Valldoreix, perquè l'EMD incrementa en 18.000 euros la partida destinada al servei de grua. La proposta, inclosa en una modificació pressupostària que ha prosperat a la Junta de Veïns d'aquest dijous per també unanimitat, augmenta així la dotació del servei fins als 28.000 euros, gairebé triplicant els 10.000 euros inicialment pressupostats. L'increment es finança amb una reducció equivalent de la partida destinada a l'execució de sentències, de manera que no comporta un augment de la despesa global de l'EMD. La modificació arriba en un context marcat per les dificultats que arrossega Sant Cugat per disposar d'un servei regular de grua. Tal com avançava Cugat Mèdia, a finals del 2024, el municipi fa anys que funciona amb solucions provisionals. Durant el 2024 no va disposar de cap servei de grua operatiu i el concurs provisional impulsat posteriorment va acabar quedant desert després que cap empresa complís els requisits exigits. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que totes aquestes notícies i més les poden trobar a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, a X, a Instagram. També tenim un servei de WhatsApps amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia, i a la ràdio, a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast, Sant Cugat.
3: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana. Com no podia ser de cap altra manera, cap de setmana tranquil·let abans de la revetlla de Sant Joan i de la Festa Major de Sant Cugat. Comencem amb la taula solidària de l'Oncolliga, que s'instal·larà dissabte de 9 del matí a 8 del vespre a la plaça dels Quatre Cantons. A 2:15 del matí, la Biblioteca de Vullpalleres acull amb reserva prèvia el grup de pares d'acompanyament a la criança a càrrec d'Entre Homes. I a les 11, en aquest cas a la Biblioteca Central Gabriel Ferreter, també amb reserva prèvia, una sessió de contacontes per a infants de 1 a 3 anys amb Clara Gavaldà. També dissabte, a les 11 del matí, visita comentada l'exposició dedicada al fotògraf Antoni Campanyà, que presenta les impactants imatges de la Guerra Civil descobertes del 2018 dins la coneguda Capsa Vermella. El recorregut mostra també la seva vessant artística i la seva vinculació amb Sant Cugat a través de fotografies, brumolis i reportatges locals a càrrec del Servei Educatiu del Museu. I a 1:15 del migdia, al Siglo, del mercantil concert de folk i swing a càrrec del grup Bad Decisions. De cara a diumenge, a les 12 del migdia, visita comentada el celler modernista, que va ser construït pels pagesos que formaven part del sindicat vitivinícola i Caixa Rural Sant Madí. Van encarregar el projecte arquitectònic a César Martinell i van aixecar la sala d'elaboració el 1921. La visita comentada mostra als visitants la història d'aquest excepcional edifici modernista de Sant Cugat, on conflueixen tecnologia enològica i arquitectura de qualitat per donar resposta a les necessitats d'elaboració del vi dels cooperativistes de Sant Cugat del segle passat. Activitat gratuïta amb reserva prèvia. A les 5 de la tarda, a la plaça d'Octavià, ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Finalment, a les 7 del vespre, a la plaça de Can Quitèria, ballada de swing dins de la programació de prop dels centres culturals de la ciutat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
3: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
2: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
3: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
2: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
8: Per tu. Hola, em dic Marc.
9: Hola, me llamo Lalo.
10: Hola, em dic Xavi.
11: Hola, me llamo Elena.
12: Hola, em dic Joan.
13: Hola, i jo sóc el David.
8: Usuari del taller de Jeroni de Moragas.
9: I cada mes fent un programa de ràdio.
10: A Ràdio Sant Cugat.
11: I us expliquem les notícies més destacades.
12: I un resum esportiu.
8: Us recomanem música.
9: Fent agenda.
10: I el nostre dia a dia.
13: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
14: Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: De dilluns a dissabte t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.
16: Continguts en xarxa.

0: Pero tú sabes cómo se va a llamar esto, gilipollas. El señorío del mar. ¿Cómo quieres que lo venda si no se ve el mar?
1: Aquí no se puede construir.
0: ¿Te voy a tener que dar otro chalet?
1: Aquí no.
0: Tú recalifícamelo, tú recalificas que yo ya...
1: Eso hay que votarlo.
0: ¿Pero cuándo has votado tú, sinvergüenza? ¿Cuándo has votado tú?
1: Araceli.
0: Araceli es de la casa, coño.
1: Sí, pero se está moviendo, conoce a gente en medio ambiente.
0: ¿Qué me estás hablando de medio ambiente? Estamos tú y yo aquí, Joaquín. ¿Qué quieres?
1: Estoy cansado.
0: Claro que estás cansado. Yo también estoy cansado. Tengo un tumor en la cabeza. Veo manchas. Ahora te veo, tía, a tu lado una nube rosa.
1: No.
0: Que sí, que tengo cáncer. Me han dicho que tengo cáncer.
1: Pero... no sé, ¿cómo estás? ¿Puedo hacer algo?
0: Dame la licencia, dámela.
1: ¿Pero tienes o no?
0: Que sí. Pues no, no. Pero a veces pienso que sí, ¿eh? Y sí, lo vamos a tener tú y yo con tanto estrés. No te extrañe que cualquier día casquemos en cárcel.
1: Me descojono contigo, ¿eh?
0: Yo también me descojono contigo. ¿Me la vas a dar o no?
1: ¿Y si lo miran en medio ambiente?
0: Medio ambiente somos todos, hombre.
2: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta escena que ara sentíem pertany al film Cinco metros cuadrados, del 2011, i era un diàleg entre Emilio Gutiérrez Cava, que està magnífic, i Manuel Morón. És un film, en general, tot ell, que parla d'un matrimoni que va curt de diners i que, jugant-se els estalvis, tira pel dret i es compra un pis a l'extraradi d'una gran ciutat. Paguen l'entrada i accepten una hipoteca de 40 anys. Però quan ja només falten uns mesos perquè els lliurin el pis, resulta que l'edifici no només no està acabat, sinó que les autoritats precinten la zona i aturen les obres. Es crea una plataforma entre tots els afectats per denunciar la constructora i comença un calvari laberíntic que més aviat sembla un pou sense fons. Avui en parlem perquè el tema del cinema a la xarxa d'aquesta setmana és el problema de l'habitatge. Un problema internacional que afecta moltíssima gent i que és importantíssim perquè el dret a l'habitatge és un dret humà bàsic. Només a Catalunya afecta aproximadament 2 milions de persones. 2 milions de persones que tenen grans dificultats per afrontar el preu per poder tenir un lloc on viure. El cinema, naturalment, se n'ha fet ressò i hi ha moltes pel·lícules, noves o antigues, que n'han parlat explicant-nos històries humanes en situacions límit. És a dir, sobre gent que se sent impotent davant l'ambició desmesurada i insaciable dels especuladors. Un altre film que aborda aquesta qüestió és El inquilino, del 1957, de José Antonio Nieves Conde amb Fernando Fernán Gómez. Explica el drama d'una família sense recursos, amb 4 fills, que rep la notificació que seran desnonats perquè l'edifici on viuen ha d'anar a terra. I el pitjor és que el desnonament és imminent i la família només té unes hores per trobar un nou allotjament.
3: Si solo son un par de días, luego apretamos de firme y... ¿Qué os parece a vosotros?
4: No me gusta hacer el primo. ¿Por qué de pagar por él?
3: Ya ha visto usted lo que hay.
4: Deme al menos unas horas, lo justo para hablar con el propietario.
3: Esa se la doy yo. Tiene usted hasta el mediodía.
4: Usted sabrá lo que hace. Luego, si incumple el contrato, no venga a pedir árnica.
5: Gracias, muchas gracias. En el nombre de los pequeños se lo agradezco de veras.
6: Para no perjudicarle y por los niños, he pensado que... si empezamos por aquí, tenemos tajo para media jornada. Así el derribo comienza y el inquilino se avía. Creo que no es mala idea.
3: ¿Desde cuándo discurrís? Valientes sénecas estos. Y ustedes se prisa, porque a mediodía...
5: Sí, sí, gracias.
7: ¿Qué, lo arreglaste?
5: Sí, ¿no has oído las voces?
7: Gracias a Dios.
5: Gracias a que los obreros son unas hermanas de la caridad, tendremos casa hasta las 2. ¿Pero dónde diablos estará la jeringa de 10 centímetros cúbicos?
7: Qué raro. Y así tan de repente y sin avisar. No sabías que era hoy.
5: ¡Ah! ¡Se salvó! ¡Se salvó! Era la alemana. Vamos, niño, que ya tengo demasiadas cosas encima. ¡Hala! Aligera tú, que hay que salir pitando. Tú tienes que ir a ver al casero.
7: ¿Y qué le digo?
5: Mujer, le lloras a base de bien. ¿No tienes 4 razones?
7: Las mismas que tienes tú. No vayas a pinchar nalgas.
5: Ah, ¿y de qué comemos luego? Ah, también tengo que ir a ver a Madruga. Ha prometido proporcionarme un piso. La cuestión es ganar tiempo, ¿no? Vamos, mujer, no te duermas.
7: Tú sabías esto. Sabías que era hoy.
5: Vamos, vamos. A lavarse. A la...
7: ¿Y si te falla Madruga?
5: Ah, se ve que no le conoces. Es un hombre serio, ¿sabes? Ya verás cómo todo se arregla.
2: El inquilino és una pel·lícula molt bona, que té un mèrit afegit, ja que va ser rodada el 1957, en plena dictadura franquista. I al règim no li feia gens de gràcia que el món s'assabentés dels negocis bruts, dels seus addictes i de la situació de misèria en què vivia molta gent. Li feia tan poca gràcia que va ordenar que es canviés el final de la pel·lícula. I és que l'inquilino no tenia un final feliç. Tot el contrari, la família protagonista, amb quatre fills, no se'n sortia. I l'Estat va prohibir la projecció de la pel·lícula fins que mostrés un desenllaç diferent i acolorit en què es veiés com, al final, malgrat el trasbals, malgrat les penes i treballs, aquella família era rescatada i rebia un habitatge digne. Però perquè us feu una idea, si sou joves, de com anaven les coses en aquella època, us diré que entre la prohibició de la pel·lícula i l'estrena de la nova versió van passar 6 anys. El inquilino es va rodar el 1957 i no va arribar als cinemes fins al 1963. Aleshores sí, aleshores amb un final, diguem-ne, esperançador. Avui dia, sortosament, els cineastes no tenen aquests problemes, però el tema de l'assetjament immobiliari i dels desnonaments és ben viu. Pensem que un desnonament és un acte de violència que té greus conseqüències psicològiques a les seves víctimes, perquè poques coses destrossen tant l'autoestima d'un ésser humà com trobar-se sense llar. Són situacions molt dramàtiques en què es produeix un xoc entre un dret fonamental, l'habitatge, i els efectes cruels que provoquen els fons voltor, perquè compren a baix preu, expulsen els llogaters, reformen els pisos i apugen els lloguers a preus impossibles. L'any 2001, José Luis Garín va fer un documental molt bo, de 2 hores, sobre un barri popular de Barcelona, que es veu afectat per un pla de reforma on s'hi construeix un nou bloc de pisos. La pel·lícula ens mostra com afecten tots aquests canvis al barri i a la vida de la seva gent.
8: El alma de la persona es casi un secreto. Y el alma de una estructura está escondida.
9: Ves lo bonito, pero no ves lo interior. El hacer una estructura es muy simple, el hacer los techos es muy simple. Esto es mucho más laborioso. Está demostrándote que por mucha calidad que le pongas aquí, por mucho que lo aseguren,
8: yo siempre...
9: esto no va a ser tan imperecedero como eso, por ejemplo.
8: Yo siempre me he dado cuenta de una cosa. La Sagrada Familia puede echar todo el tiempo que quiera haciéndose. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tiene prisa que se la terminen pronto. La pareja que tiene ganas de casarse quisiera que le dieran la llave del piso al otro día de hacer la proposición y tener la idea de casarse. Por tanto, esto tenemos que hacerlo pronto, que aquí han comprado 40.000 parejas. Estos pisos...
9: Pero me refiero a que ahora esto, la construcción es más simple que antes. Las personas que hicieron eso tenían que ser muy inteligentes.
8: Pero, ¿sabes cuánto costaría hacer esa piedra hoy?
9: No creo que nadie se atreviera.
8: Pues aquella piedra de arriba, con los dos arcos, para hacerla un picapedrero a golpe de carpa y maceta, pues se llevaría a lo mejor una semana. A la mano del hombre no llega nada, ¿no?
9: Algún misterio tiene que haber, que queda fuera del alcance nuestro.
8: Lo que tiene es eso, que la piedra natural no tiene envejecimiento, esa es el único secreto, y que está muy bien puesta.
9: Eso no lleva nada, eso tiene que tener un misterio, algo.
8: Eso es una obra de otro tiempo. Entonces había todo el tiempo del mundo, pescaban a los presos, sí. Y los metían ahí.
9: Pero ¿cómo subían esos bloques tan grandes?
8: ¿Esos bloques? Como siempre se han subido con carriola, y como hacíamos bloques como este, con un maquinillo de aquello. ¿Eh?
9: Pero te imagínate lo que es levantar una pirámide de esa con esas moles. ¿Qué sistema deberían? Es que eso es una cosa que si la ven montar hoy...
8: No me dé.
2: En construcción, el documental de José Luis Garín, que va guanyar el Premi Especial del Jurat del Festival de Sant Sebastià. Va ser un premi totalment merescut, perquè és un documental que retrata molt bé fins a quin punt l'entorn urbà canvia la geografia humana. De la mateixa manera que, per exemple, l'entorn on vivim condiciona el nostre consum, aquest mateix entorn també condiciona el nostre comportament. El dels adults i el dels infants. A Catalunya hi ha més de 500.000 de famílies en risc d'exclusió social, cosa que afecta, com deia abans, 2 milions de persones. Però això no és tot. Hi ha també la gent jove. El 56% dels catalans d'entre 25 i 34 anys viu en una situació negativa o molt negativa pel que fa a l'habitatge. I és que, ja ho sabem, els lloguers són molt alts, els sous són molt baixos i el lloguer s'emporta la major part del sou. Com deia abans, és un tema que afecta tot el planeta i per això són moltes les cinematografies d'arreu del món que el tracten. Hi ha la pel·lícula francesa Nacionalitat immigrant, Els meus veïns, del 1975. Hi ha també l'argentina La noche marchándose ya, del 2025. L'americana La recerca de la felicitat, del 2006, amb Will Smith. La també americana Temps fora de la ment, del 2015, amb Richard Gere. O la italiana Umberto D, del 1952, de Vittorio De Sica, entre moltíssimes més. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so i que hem dedicat al problema de l'habitatge, escoltarem la veu de Sílvia Pérez Cruz cantant el tema de la banda sonora del film Cerca de tu casa, del 2016, dirigit per Eduard Cortés i protagonitzat per la mateixa Sílvia Pérez Cruz en companyia d'Oriol Vila i Lluís Omar. Aquí hi trobem un matrimoni que ha de deixar casa seva perquè no pot pagar-la i se'n va a viure a casa dels pares de la dona. Però aquesta segona casa també es veu afectada, ja que va servir d'aval per a la hipoteca de la filla. Ara, doncs, són dues les famílies que es troben en un atzucac. L'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu: tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri per a ell i la seva família la salut i el benestar, especialment pel que fa a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i serveis socials bàsics. Fins la setmana vinent, amics.

0: La por als gossos és una fòbia més freqüent del que pensem i pot arribar a limitar seriosament la vida dels infants. En el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, les sensibilitats sensorials i la necessitat de control de l'entorn poden fer-la encara més intensa. Avui descobrim com la zooteràpia pot ajudar a tractar-la amb molt bons resultats. I ho fem de la mà de l'Anna Guimil, que és presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia i, a més, experta en cinofòbia. Anna, com estàs?
1: Hola, Carme, què tal, com estàs? Molt bé.
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Encara hi ha molta gent que té por als gossos.
1: Moltíssima gent, molta més de la que realment en sabem, perquè això no hi ha un cens per això.
0: Mm-hmm. Hem fet servir una expressió, mm-hmm, un concepte que és la cinofòbia.
1: Mm-hmm.
0: Què és exactament i fins a quin punt és un problema freqüent en els nens, sobretot?
1: Doncs mira, la cinofòbia és fòbia als gossos. Ara bé, la realitat és que quan a mi m'arriben aquests nens amb fòbia als gossos, la realitat és que no només és als gossos. Hi ha pors associades, com per exemple els sorolls forts, els coloms, a diferents estímuls. I jo diria que hi ha fins i tot un 10% de nens que tenen fòbia als gossos.
0: Parlem d'aquesta por als animals, com una qüestió que podria ser menor o passatgera, uh-huh, no? Vist des de fora i fent una valoració així, grosso modo, però fins a quin punt aquesta cinofòbia pot arribar a ser limitant en el dia a dia d'un infant?
1: Doncs mira, angoixa moltíssim i ho pateix, no només ho pateix el nen, ho pateix els germans, la família sencera, perquè han de deixar de fer fins i tot plans de sortir d'una festa d'aniversari, deixar un pícnic que estaven enmig del parc, i en definitiva deixar de fer plans o fins i tot parar aquests plans perquè hi ha un gos al voltant, el nen es col·lapsa i necessita fugir, necessita sortir d'aquell escenari, amb la qual cosa normalment no és passager, sinó que s'ha de tractar. I és molt, molt limitant fins al punt de poder desembocar en una agorafòbia, que és ja no voler sortir ni de casa.
0: Clar, aquest seria ja el cas extrem, no?
1: El més
0: quan
1: extrem.
0: Quan això ja va al màxim dels màxims...
1: Sí.
0: És aquesta situació que...

0: Es diuen, ostres, com ens ha costat trobar-te, Anna. És que no sabíem que hi havia una figura que pogués tractar directament la cinofòbia. I, perdona, i els germans també, perquè es queden sense fer plans. I el propi nen ho viu amb ansietat, amb pena, amb ràbia, amb molta tristesa i amb molta frustració, que això acaba derivant, li acaba afectant moltíssim en una baixa autoestima, no? I a la seva pròpia, i a la seguretat en si mateix. Acaba vèncer, doncs, i més quan tens a tothom al teu voltant que està invalidant la teva por. Perquè si invaliden aquesta por de, no, home, no, que no és res, però si és un gos això no és res, home, encara et sents pitjor, perquè t'hi sents que no ets com els altres i ni tan valent, ni tan guapo, ni tan alt, saps el que et vull dir? Doncs així.
1: I escolta'm una cosa, en el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, la por als gossos sembla més freqüent, és més invalidant en aquest cas perquè tenen unes percepcions i una sensibilitat més acusada que la resta de nens?
0: És més freqüent perquè normalment els nens amb TEA tenen hipersensibilitats, tant auditiva, visual, tàctil, i a més tenen de vegades, segons el grau, més dificultat per expressar com se senten i què és allò que no volen, no? Doncs amb aquests nens amb autisme, que a més se'ls hi pot barrejar el fàstic amb la por, que són dues emocions que van de la mà perquè tenen les mateixes respostes a nivell biològic d'evitació i fugida, aconseguim treballar molt bons resultats. És una activitat, ho podem treballar gradualment, acompanyant el nen, i aquestes sessions de zooteràpia m'agrada que estigui algun familiar, o la mare o el pare.
1: Explicarem el procés perquè la gent també visualitzi una mica com funciona aquest tractament. De quina manera, quan parlem d'aquesta sensibilitat més acusada que tenen aquests nens amb TEA, quines són les situacions que el fan sentir-se malament? És a dir, què és el que noten ells?
0: Doncs mira, els nens amb TEA... sobretot els hi puja moltíssim el nivell d'ansietat. Ansietat i frustració perquè no poden comunicar que aquell estímul, en aquest cas el gos, li està fent por. I pot ser que, segons el grau, ho verbalitzi directament, no vull marxar, o es quedi, si no pot parlar, que li agafi una minicrisi. I els pares no sàpiguen per què li ha agafat una crisi ara, saps? I és perquè està veient un estímul que no pot controlar, que no entén, que no pot anticipar com reaccionarà el gos, i això li angoixa moltíssim i li crea moltíssima ansietat.
1: Estem parlant, per exemple, de les olors, dels lladrucs...
0: Sí.
1: No? Són
0: sí.
1: Situacions que ells detecten d'una manera... Com...
0: Els nens associen el lladruc, que els hi fa mal aquest soroll, els hi fa mal directament a les orelles, i acaben associant el gos a aquesta incomoditat tan gran, no? I això desencadena, doncs, que tinguin rebuig cap al gos.
1: Precisament això és el que anava a comentar, que els infants que tenen TEA com acostumen a necessitar aquesta anticipació, no? Aquest control sobre el seu entorn, doncs aquest factor d'imprevisibilitat és el que els crea tota aquesta angoixa, aquesta situació, no? També sabem que molts nens amb autisme presenten nivells d'ansietat més elevats, com ara comentaves. Com influeix aquesta ansietat en l'aparició o el manteniment de la cinofòbia?
0: Com
1: influeix precisament aquesta ansietat que tenen ells, no?, en el manteniment de la sinofòbia. Sí. És a dir, mentre hi hagi aquesta ansietat que ells tenen, perquè és una situació que no controlen, aquesta por no desapareix.
0: No desapareix fins que no es tracta. Pot ser que hi hagi

0: Mira, et comento. Els nivells d'ansietat en TEA de vegades és complicat reduir-los, però li donem les eines suficients, treballades de forma gradual, perquè el nen sàpiga com reaccionar a cada una de les situacions que l'incomoden. És a dir, probablement no podrem reduir l'ansietat perquè el nen viu amb aquest nivell d'ansietat i hi hagi gos o no hi hagi gos, no? Però sí que podem ajudar-li a tenir les eines suficients com per gestionar aquesta ansietat en moments concrets i amb molt d'èxit. Funciona molt bé.
1: Parlem, doncs, com a partir de la zooteràpia es pot treballar a través d'un procés terapèutic que com funciona? És a dir, t'arriba una família amb un nen, un infant, que té aquest problema perquè, a més, doncs, té TEA.
0: Mhm.
1: Què fem?
0: El primer que fem és una primera sessió que es diu anamnesi. És una sessió d'una reunió amb els pares i el nen. De vegades pot estar el nen, d'altres no, segons com ens convingui. I és una reunió d'una hora i mitja, més o menys, en la qual jo faig d'inspector gadget i faig un munt de preguntes per veure, per tenir un perfil el més acurat possible sobre el nen, no? Com viu, amb qui viu,

0: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Canes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
3: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
4: Jo ho vaig notar com electricitat.
2: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
3: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
5: Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem.
6: ¿Qué estás haciendo?
7: Soy yo, Joel, tu hijo.
2: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
6: Pensé que tu moriries antes.
8: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
9: Yeeha! Així us declaro marit
10: i obert. Qui ha enverinat la dama d'honor?
11: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
8: Gràcies, gràcies!
12: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
13: Un altre cop l'extinció, no!
2: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada, amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
14: Ups, queda't aquí. Ja hi vaig jugar.
15: No m'hi veus capaç, oi?
16: Que tens una mica en mi.
15: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
17: Oh, i tant que sí.
18: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.
0: Continguts en xarxa.

0: Avui al POU tenim amb nosaltres Lourdes Fàbrega, vicedirectora de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona, l'ICMAP, i investigadora del camp de la superconductivitat, que ens parlarà de l'exposició quàntica a l'ICMAP, que es pot visitar fins al 30 de gener de 2026. Benvinguda, Lourdes.
1: Hola, bon dia. Encantada de ser aquí.
0: Abans de res, ens podries explicar què és la física quàntica en un llenguatge més o menys planer?
1: Bé, a veure, la física quàntica és la part de la física que explica com es comporta la matèria o com es comporta el món en general a l'escala més petita, a l'escala de partícules elementals i a l'escala en què normalment no tenim accés sensorial nostre. No podem notar i no podem veure les conseqüències. I aquesta física, que es va desenvolupar fa 100 anys i escaig, té unes peculiaritats que no observem en el que en dèiem física, on diríem física convencional, que és la que veiem doncs, quan se'ns cau una pilota, quan correm, etc. Aquestes peculiaritats, per tant, són poc concebibles per a nosaltres i, per tant, quan parlem de física quàntica, sembla que parlem, igual que quan parlem de física de partícules o d'altres ones gravitacionals, de coses científiques molt complexes que escapen a l'enteniment del públic en general. Sí que és veritat que la física quàntica té aquestes peculiaritats, però que val a dir que no entendríem el nostre món i els objectes

0: les propietats que tenen els objectes que veiem en el nostre dia a dia sense les propietats o sense la física quàntica.
1: D'acord. I ens podries posar algun exemple una mica més pràctic de per què la física quàntica, en el fons, com deies ara, ens afecta a tots?
0: Puc posar dos. Per exemple, sense les lleis de la física quàntica no tindríem els elements químics i no tindríem els compostos químics, perquè un dels trets fonamentals de la física quàntica és que l'energia de les partícules no pot tenir qualsevol valor, sinó que està el que es diu quantitzat. És igual que si ens diguessin que el pes d'una persona o l'alçada d'una persona no pot ser de 1,71, 1,72, 1,73 centímetres, sinó que ha de ser 1,7, 1,8, 1,9, o 50 quilos, 55, però no 51, 52, doncs el mateix per l'energia de les partícules. I això fa que per als àtoms, per als electrons dels àtoms, fa que puguin existir els diferents elements químics. D'altra banda, les propietats dels sòlids, si un és més dur, si un és més tou, en general tota la física de l'estat sòlid, si la conducció elèctrica, el magnetisme, no es podria explicar sense propietats que són quàntiques.
1: D'acord. En el teu cas en particular, què et va atraure cap a aquest camp? Què et va cridar l'atenció?
0: Bueno, a mi, jo vaig fer l'especialitat de física de l'estat sòlid i en particular em va cridar molt l'atenció ja des de que ho vaig estudiar al final de la carrera, la superconductivitat. He de dir que ja tinc uns certs anys i va coincidir amb el que va ser el descobriment dels superconductors d'alta temperatura, que va despertar molta excitació a finals dels anys 80 i començaments dels 90. I, de fet, la superconductivitat es pot considerar un fenomen quàntic macroscòpic, no? Que en veiem conseqüències directes en el món real d'una propietat que és la coherència quàntica, que en principi doncs, està restringida en general al món subatòmic.
1: Per tu entenc que és el teu dia a dia, però m'hauries de posar una mica en context, sisplau, de què parlem quan parlem de superconductivitat?
0: Els superconductors són materials, són metalls que en certes condicions de temperatura, especialment, o sigui, a molt baixa temperatura, no tenen resistència elèctrica. La resistència elèctrica, valgui la redundància, la resistència que té un material o que exposa un material al pas dels electrons, del corrent elèctric. Això es tradueix en que quan endollem un mòbil per carregar-lo o quan toquem una nevera endollada o un ordinador, notem que es calenta. I es calenta perquè la resistència elèctrica el que fa és que es produeixin pèrdues d'energia. Doncs els superconductors, per sota d'una certa temperatura, són materials que no presenten resistència elèctrica. O sigui, les càrregues elèctriques es poden moure per ells sense cap mena d'impediment. I això té una conseqüència directa o un interès directe, i és que es podrien fer dispositius sense consum elèctric o molt menys consum elèctric que altres, però també té altres propietats que potser són una mica més difícils d'explicar, i és que alguns dispositius o alguns materials superconductors amb certes arquitectures, amb certes maneres de conjugar-los amb altres que no són superconductors, donen altres propietats que estan quantitzades. I això permet, per exemple, que es desenvolupin sensors extremadament sensibles, el que es diu sensors quàntics.
1: D'acord, em sorgeix ara el dubte de com és la feina d'una física quàntica, com tu en un laboratori, com seria els de l'IGMAP. És una feina bàsicament teòrica o de seguida esteu buscant aplicacions pràctiques o pel món on vivim també podríem dir comercials?
0: Bé, no em considero una física quàntica, em considero una física de l'estat sòlid o una científica de materials. A l'Institut de Ciència de Materials el que fem bàsicament és investigar materials. Intentem entendre les propietats de materials que coneixem i també intentem desenvolupar-ne de nous. ja sigui per millorar certes propietats o per descobrir altres propietats. I és en aquest context que jo treballo amb superconductors per aplicacions quàntiques, o més abastament, de fet, totes les vessants o tots els projectes que tenen a veure amb aplicacions quàntiques que hi ha a l'exposició estarien dedicats a dispositius per electrònica, però també en l'Institut també es treballa per esmentar-ho, amb materials per l'energia o materials per la salut, per medicina. El dia a dia, bueno, en el nostre centre hi ha tant científics experimentals com científics teòrics, i això aplicaria, per exemple, per als que toquem temes vinculats amb la quàntica. Això vol dir que hi ha persones que fan simulació de materials i treballen amb ordinadors en el seu despatx, i després hi ha persones que, en el cas de les aplicacions per quàntica, estem sobretot en el laboratori. Nosaltres el que fem és, això que et dic, provar propietats de materials, mirar propietats elèctriques, magnètiques, en funció de la temperatura, de diferents paràmetres, mirar com aquestes es relacionen amb les propietats dels materials, en quins àtoms tenen, en com estan col·locats aquests àtoms dins l'estructura del material i quina relació hi ha entre les propietats i la composició del material. I això el que ens ha de permetre és pensar en aplicacions de les propietats i alhora veure, dius, ostres, aquesta propietat seria interessant, però convindria, jo què sé, que el material fos més resistent o que el fenomen que ens interessa pogués passar a temperatures més properes a la de l'ambient. I llavors intentem anar jugant amb els materials per apropar-nos a les propietats que els farien especialment desitjables per a aplicacions. No sé si m'he explicat.
1: Sí, tant. Sí, i ara que una mica ja hem aclarit tots aquests conceptes, parlem de l'exposició quàntica a l'ICMAP. És una mostra oberta a tothom o s'han de tenir coneixements previs per poder-la gaudir?
0: No, és una mostra oberta a tothom. Això ha estat un principi bàsic quan l'hem dissenyada, perquè ens interessava, perquè una vocació que tenim a l'ICMAP és donar a conèixer la feina que fem al públic en general, i a més també fins i tot per les persones que no són expertes en la matèria o que treballen al nostre centre i no són científics, perquè sempre tenim personal de suport entre els que no podríem desenvolupar la feina que fem, puguin entendre i valorar aquesta part. A més, també ens interessava, doncs, apropar la mecànica quàntica, que, com deia, sembla que sigui quelcom molt complicat i difícil d'entendre, al públic en general, mostrant quines conseqüències o quines aplicacions pot tenir en el dia a dia.
1: I què diries tu a les noves generacions de científics que volen dedicar-se a la quàntica o als materials, com és el teu cas?
0: Bueno, doncs que és un camp fascinant en què queda moltíssim per fer, que precisament les tecnologies quàntiques estan de moda i van a l'alça, tant pel que fa a recerca, a fenòmens, a estudiar materials a desenvolupar, com a aplicacions com poden ser els ordinadors quàntics o tecnologies vinculades a la comunicació, i que, per tant, doncs, els animaria a dedicar-s'hi i a explorar tot el que pot oferir la quàntica.
1: D'acord, Lourdes, doncs moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres.
0: Doncs gràcies a vosaltres per interessar-vos.

0: Benvinguts en xarxa.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
0: Ràdio Sant Cugat, notícies.
2: Salutacions. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de la línia S1 amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits de la Festa Major de Sant Cugat i també de la Festa Major de Rubí. La mesura, com dèiem, estarà en vigor, per tant, les nits del 25, el 26, el 27 i el 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Els convois, per tant, s'aturaran a totes les estacions de la línia S1. La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir els carrers de petards, coets i celebracions, però no a tot arreu es poden fer servir. La normativa de prevenció d'incendis forestals prohibeix encendre foc i llançar material pirotècnic en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Això afecta, per tant, la nit de Sant Joan a Sant Cugat, i és que aquesta restricció afecta una part important del municipi. Segons el mapa elaborat per l'Ajuntament, la prohibició engloba totalment o parcialment barris com Valldoreix, la Floresta, les Planes i Can Barata, i també sectors del centre situats props de zones boscoses. I el Consell d'Infants de Sant Cugat ha tancat aquest curs amb una proposta perquè la ciutat celebri el Dia Internacional dels Drets dels Infants el pròxim 20 de novembre amb un gran esdeveniment esportiu i activitats de sensibilització. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous durant l'acte de cloenda celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Valldoreix han fet un pas important en les negociacions sobre el futur de Can Montmany. Les dues administracions ja treballen sobre una valoració econòmica de la finca i han assolit un principi d'acord que podria permetre que Valldoreix adquireixi el 50% de la propietat que actualment està en mans del consistori. L'avenç s'ha fet públic després de la reunió bilateral celebrada divendres passat entre els dos governs. I seguim amb Valldoreix perquè tots els grups municipals de l'EMD reconeixen el greuge que viu al veïnat de l'Avinguda de Baixador, pendent d'una urbanització que va començar a treballar-se fa més de 10 anys. On no hi ha consens, però és sobre la manera per articular aquest balanç. De moment, la Junta de Veïns d'aquest dijous ha donat llum verda a una moció del PP que proposa estudiar mesures de compensació legalment viables. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aiman Triquí, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres, 19 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui en Robert Sabé, Lourdes Dalmau i Josep Amorós. Tot seguit parlarem amb la pregonera de la Festa Major d'enguany, la meteoròloga Gemma Puig. I després de les notícies de les 11, continuarem fent xup-xup de ciutat. De la mà dels tècnics de les biblioteques municipals, coneixerem quin paper tenen aquests equipaments a la ciutat a l'estiu i aprofitarem per demanar-los algunes recomanacions literàries per gaudir de les vacances. I afegirem un pessic d'inclusió amb el Nosaltres, on els usuaris de la Fundació Catalunya Creativa entrevistaran l'activista i integrador social Álvaro Solà Pérez. I per posar la cirereta al programa i acomiadar la temporada, la Cuca Fernández i l'Eva Garrido ens posaran el dia de la crònica rosa i social de la setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xupar amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui volem posar el focus en l'última memòria que ha presentat Càritas Sant Cugat, que posa especial l'èmfasi en com la crisi habitacional ha fet augmentar els casos de relloguer a la ciutat. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Josep Amorós, escriptor i professor. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: El Robert Sabé, veí i membre del Consell de Barri de Mirassol. Bon dia.
2: Bon dia i gràcies.
0: I la Lourdes Dalmau, professora d'Economia i Empresa jubilada. Sí? Diguem
3: de
0: així?
3: Bona vida, de bona vida.
0: De no bona pensava, vida. Molt
3: em
0: bon
3: costava
0: dia.
3: Molt jo jubilar-me. Pensava, oi, per què? Si estàs bé, tal i qual. Però s'ha de reconèixer si està molt bé.
0: Veus? Bon missatge pels que s'hagin de jubilar.
1: Administrativament jubilat, és una, jo sempre ho dic així, eh? Em vaig jubilar de cara en fi, a Seguretat Social. I, sí. Administrativament jubilat.
0: Sí.
1: Però, ostres, no deixeu de trucar-me de la ràdio, de,
0: bueno,
1: en fi, cada, sí. cada bueno, dia més classes, etcètera, bueno, sí. etcètera. No, el tot...
3: La veritat és que vaig tenir la sort de que mai em vaig sentir que treballava, sinó que jo disfrutava, m'ho passava bé. O sigui, vaig treballar per distreure'm per gust i per disfrutar-ho.
0: Un sort. Dels privilegis.
3: Tinc una sort, tinc molta sort, jo.
2: Hi ha oficis que tenen aquest privilegi.
1: Sí, cert.
0: Entrem en matèria després del preàmbul de la jubilació. A mi em queden més de 30 anys per arribar-hi, per tant, ja us ho demanaré.
3: Quan, disfruta de quan la teva feina.
1: Arriba ràpid, eh?
0: Gaudirem
1: més,
0: del camí.
1: Més del que et penses.
2: Sí. Sí. Sí.
0: Bueno, intentarem gaudir no, del camí a poc a poc sense anar amb pressa.
3: Les seves coses, però pots... És molt maca aquesta feina també, de
0: i
3: comunicar el que passa i el que...
0: I tant que ho és.
1: Mira, aquesta setmana hem fet 44 anys de la primera Ràdio Sant Cugat.
0: Sí, senyor, del 14 de juny vam celebrar el 44è aniversari, nascut del 1982.
1: Sí. I com cada any, o gairebé cada any, ens hem trobat, jo aquest any no he pogut anar, s'han trobat el grup inicial, els primers companys de
3: la ràdio.
1: Jo me'n
3: recordo que estava allà al carrer Sant Jordi.
1: Ui, i abans al carrer Sant Antoni.
3: Sí,
1: carrer
3: però bueno, jo quan no vaig trobar això... I llavors recordo que el meu fill anava al Patufet i que la Cèlia Cernades vivia a prop d'on jo vivia i li vaig demanar si em podia deixar el nen perquè el tenia al davant durant una època que em va fer el cangur.
0: Cèlia Cernades, que aguanta també a Ràdio Sant Cugat.
1: O sigui que a Ràdio Sant Cugat el deixaves de cangur al teu fill.
3: Bueno, li vaig demanar si us plau em podia acompanyar.
1: Ostres,
3: el
1: nen i això apuntava a maneres de s'ha dedicat a la ràdio o al periodisme si
3: el
1: més,
3: meu
1: no?
3: fill? Sí. No,
0: no va calar, no va calar. Escolteu, anem a entrar en matèria i és que la crisi de l'habitatge continua deixant empremta a Sant Cugat. L'última memòria de Càritas alerta d'un empitjorament de les condicions residencials per a moltes famílies i persones amb vulnerabilitat. Una de les dades que més preocupa l'entitat és l'augment del relloguer, que ja representa el 41% de les situacions habitacionals de les persones ateses per l'entitat, quan fa un any era del 32%. Càritas també ha detectat casos de persones que comparteixen una mateixa habitació i ho fan amb desconeguts per poder assumir-ne el cost. Segons l'entitat, 7 de cada 10 persones ateses no disposen d'un habitatge estable i la situació s'agreuja especialment entre les dones i les famílies monoparentals. Això és un breu context per posar en situació a l'audiència que no hagi pogut veure aquesta notícia que han fet els companys d'informatius i aquest informe que ha presentat Càritas aquesta setmana. Seguim parlant d'habitatge. És un tema recurrent en aquesta taula quan parlem de problemàtiques de ciutat. I ho hem abordat en diferents tertúlies i per diferents contextos. Però és que si l'habitatge ja era el principal problema dels santcugatencs segons l'Observatori Sociològic, és la segona onada que ho referma, ara també ho és d'una entitat com Càritas, no? Ara ho dèiem, segons les dades de l'entitat, només el 28,4% de les persones ateses disposen d'un habitatge estable, ja sigui en propietat o de lloguer. La resta de persones ateses viuen en situacions de relloguer o acollides temporalment per familiars o coneguts, en infrahabitatge o en algun dels casos més extrems al carrer. Quin impacte, no, té aquesta crisi habitacional en la resta de necessitats bàsiques que cal complir per viure o per sobreviure, podríem dir ja en aquest context?
3: A mi, mira, em posa molt nerviosa. Posa molt nerviosa perquè penso, moltes vegades els ajuntaments, no, els polítics, en parlem de moltes coses que de vegades estan molt llunyanes. I en canvi, un tema tan bàsic per una persona poder-se anar a dormir a casa seva, tenir un lloc on acollir-se, i no hi ha manera, no fan res. L'Ajuntament, per demanar un permís d'obra, quant temps s'hi tira? Segona, per, no obren terrenys per construir habitatge públic. Falta habitatge públic per atendre aquestes persones. I jo, de debò, no acabo d'entendre que dir que vagin venint persones, que vagin venint persones perquè per tenir-les al carrer? De quina manera? Quan, no sé, trobo que és un abús i això, que en lloc de dedicar-se a coses que són primordials, o sigui, hi ha alguna cosa més important? La salut, tenir un accés a un habitatge i tot el de més a mi, em perdonin, i l'educació, però tot el de... Els grans, persones, de vegades estan malalts. Aquestes coses, els recursos primer per lo imprescindible i després si han de fer festes majors, ho sento molt, però així ho dic, si han de fer accions culturals o el que sigui, vindrà en segona instància. Primer és això, la gent necessita un lloc per estar. Robert.
2: Bé, és, ja, ho has dit molt bé, avui hem parlat amb altres programes i em referiré a el que havia dit amb altres programes. El problema de l'habitatge no és només construir cases, és aprofitar el que ja es té. Val? Perquè, a més, ens estem quedant sense terme municipal. És tornar a densificar els barris respecte al plan que s'havien generat. Al fer una distribució dels habitatges respecte a coherència es podrien dir legals, no podrien dir aquest salt de mata que s'està fent. I el problema és molt gran, perquè és un problema de pobresa i per mi és un problema sistèmic. Vull dir, no el podrem arreglar simplement legislant coses perquè som part del problema nosaltres. Amb el present, per mi, genera problemes importantíssims de salut, vull dir, física, perquè això, si no vols pagar-te l'habitatge, senyal que no vols pagar-te una bona alimentació, i tampoc podrien dir, et permet, podrien dir una salut social important, perquè moltes activitats socialitzants, tot i les grans activitats que hi ha per entitats públiques o privades, de, es fa molt difícil, podrien dir, la gent pobra poder-se socialitzar. I després hi ha un problema d'educació, i el concepte integral d'educació, més enllà de l'obligatorietat escolar que l'Estat proporciona per la gent, l'educació en un sentit ampli, i la cultura. I això, sens dubte, genera un problema de futur, perquè aquestes persones que estan visquent amb aquest llindar de pobresa seguiran sent pobres. I, per tant, tindrem una societat com a mínim partida en aquest sentit. Tant per mi és un problema sistèmic important, que va més enllà de l'Ajuntament, i va amb un debat d'idees i, consegüentment, amb un joc, podríem dir, important polític.
0: Josep.
1: Molt d'acord amb tots dos. És clar, és que, aviam, del que deia la Lourdes, certament, governar no és una altra cosa que prendre decisions. Aleshores, sembla que les decisions es prenguin per unes motivacions que probablement no són les mateixes que neixen de la necessitat de la població en general, no? Esclar, després, difícil solució, bé, és clar que transcendeix a l'Ajuntament, però hauria de començar per l'Ajuntament, és a dir, i no cal fer masses invents, és a dir, ostres, París ho ha solucionat força, Londres ho ha solucionat, Nova York fins i tot, el culmen del capitalisme i del mercat i del liberalisme també ho té força solucionat, tota la qüestió de l'habitatge públic. Models n'hi han, és a dir, no cal que s'inventin massa coses, és a dir, s'han pres solucions i solucions que han funcionat i no tenen per què no poder-se aplicar aquí.
3: Jo crec que els polítics el que miren és el rendiment a curt termini. Clar, si ells fan un plan que no el poden inaugurar i tot això, sembla que ja no els interessi tant. I hauria d'haver-hi un consens entre tota la classe política del punt que sigui tal i establir el model de ciutat. Clar, dius, no es poden créixer més perquè cada vegada es creix més i tal. Bueno, les poblacions anem creixent, ens anem multiplicant les poblacions. Aleshores, falten més habitatges.
1: Això és Churchill, Això és Churchill. És a dir, la diferència entre un polític i un estadista és que el polític pensa a 4 anys i l'estadístic pensa a 4 generacions. Aquesta és la diferència. Aleshores, necessitem estadistes. Coi, a l'Ajuntament també. És que els necessitem, perquè és que ens anem pel... De mal borràs, ens anem pel pedregar. És tremendo. L'altre dia, escolta, mig en broma, mig en sèrio, amb una colla d'amics, dèiem, escolta, tornarem tots plegats a la idea dels pisos d'estudiants. Sabeu què vol dir això? Perquè tu i jo, i el Robert ens posem d'acord, ens lloguem conjuntament una caseta i bé, i compartim doncs com quan érem estudiants.
2: Jo el que vull dir és que aviam, estic d'acord amb els polítics, els estadistes, però per sort, des de fa ja bastantes dècades, la política és una cosa que podríem dir ens involucra a tots, d'una manera directa o indirecta. Per tant, a vegades, jo que he sigut del club de rugby Sant Cugat, hi havia jugadors que podrien dir, se'ls deia que eren grans passadors, no es comprometien mai. Quan rebien la pilota, la passaven. Hem d'assumir que estem a ple partit, i que ens hi hem d'involucrar, podrien dir, radicalment. O sigui, no és una decisió que pren un polític. El sistema més feble és... hem donat vots en algun, i a l'altre sistema és que podem involucrar només amb els consells de barri, amb les organitzacions socials, etc, i demanar que realment siguin estadistes, o sigui, que pensin en la societat, no pensin en el seu partit, pensin en tal com està plantejada la nostra democràcia, que és una democràcia parlamentària, o sigui, és a dir, diferents grups es posen d'acord per, podrien dir, per tirar endavant unes idees. El model de ciutat, que es va plantejar en el Consell de Ciutat de fa dues legislatures, i que segueix estant guardat, no se sap ben bé on. Com tot és millorable, com tot és revisable, com tot és destruïble, però com tot ha de servir com a eina, com a punt de partida per generar aquesta cosa. Sortirà una de les teves preguntes quan el següent punt. Què es pensa dels polítics? Pues en Robert Sabé, el Consell de Barri de Mirassol i el grup en el qual estic vinculat, pensa que ha d'haver-hi un model. Sens dubte creixerem. L'IDESCAT ens ho diu cada mes, podríem dir, matxaconament. La vida ens ho ensenya. Biològicament hem de créixer. Però, bueno, possiblement hem de reformar també els nostres sistemes de créixer. O sigui, Mirassol, estem en una guerra per una piscina que no està oberta.
1: Fa 15 anys.
2: Quan a 3 quilòmetres i mig Rubí ja en tenia una des de feia temps. Sí. Potser ens tenim que pensar una mica, vull dir. I això és el que no està passant.
3: Bueno, doncs és això, dèiem, no? Fer un model de ciutat a llarg termini i d'una manera organitzada.
1: Sí, abans tu parlaves com Churchill, ara tu em sembla que és Josep Pla que va dir la política o la fas o te la fan.
2: Exacte, sí senyor.
3: Sí, però el que passa és que, per exemple, quantes persones, diguem-li, prou feina tenen a anar a treballar i a guanyar-se la vida i tal, per diguem-li, comprometre's amb altres qüestions. Aleshores, què passa? El que dèiem, no? Els jubilats tenim temps. Però hi ha molta gent que, escolta'm, està treballant, té criatures, ha de fer això i ha de fer allò. Per això trien els seus representants públics.
2: Sí, però el Martí Pol ja ens ho va dir també en una poesia, ja que hem tret, podríem dir, aquesta guerra i estem tots involucrats i el nostre forat, podríem dir, no pot cobrir un altre. És a dir, jo penso que ens hem acostumat massa, parlo en primera persona, per favor, a queixar-me, i a renegar. I això, com a màxim, em llibera alguna hormona, com a màxim, però no m'arregla res. Haig d'involucrar-me.
3: Però és això, vull dir, si tu tens unes hores, per exemple, la gent que té una família, amb criatures, els porta al col·le, els va recollir, que ha d'anar a comprar, que ha de fer la planxa...
0: Ja. Tot és polític, en tot cas.
3: No? Aleshores...
0: I la manera en què ens relacionem, la manera en què comprem a les entitats en les que militem, a vegades sense dedicar molt temps, també estem fent política,
3: però
0: no?
3: Però ja triem els nostres representants, vull dir, hi ha unes eleccions i dius, mira, aquestes són les persones que, a més, tenen temps, ganes, voluntat i dedicació per fer-ho.
1: Sí, el doncs, que passa és que després potser no som tan coherents, eh? És una miqueta...
3: Aquí
1: ens
3: passa...
1: Ens convertim en catalans emprenyats, com deia el Robert, però anem a comprar on no hauríem de comprar, comprem coses que no hauríem de comprar, i fem moltes coses que no són coherents fins i tot ni amb les nostres pròpies queixes.
3: Bueno.
1: És a dir, que quan ens queixem de com ens cauen les coses, però no fem res, no és que no fem res per activa, és que tampoc fem res per passiva, és a dir, no incorporem a la nostra pròpia vida la manera de pensar.
3: Com, per exemple, comprar coses de què? De proximitat?
1: Bé,
3: per exemple,
1: és una de les qüestions.
3: Però quan tu tens
1: qüestions.
3: Una persona que té un pressupost superlimitat i ha de donar carn, peix i el que sigui amb la seva família i no li arriben els diners, normalment no de proximitat té un preu. I sí que és veritat. A tots ens agradaria poder comprar les maduixes d'aquí la cantonada, però després tens una situació i tens una realitat i això s'ha de comprendre.
2: L'alimentació ha de ser suficient i saludable. Vull dir, Sant Cugat, 100.000 persones, mai serà autosuficient. De fet, mai ho havia sigut, podríem dir. Sempre trec el mateix exemple, l'Alba em tirarà una pedra. A les 8 del dematí, quan demanem el got de llet, 100.000 persones, vol dir que han d'haver-hi disponibles 25.000 litres de llet. No hi ha vaques suficient, ni pastures, etc. Per tant, ens tenim que repensar el model social basat en això, alimentació saludable i suficient.
3: Proximitat, diu Girona o diu Galícia, vull dir, és una proximitat relativa al volum que necessitem.
2: Catalunya té un 40% de suficiència alimentària. Aquesta és la gran xifra que podríem dir com a país. I amb això, sense tindre aigua ni energia, volem ser independents. Vull dir, tot això ens té que ajudar a replantejar-nos què volem ser de grans.
0: Tornem una mica a la situació de l'habitatge i al relloguer. Ho dèiem al principi, el 41% de les persones que tenen Càritas viuen en aquesta situació de relloguer i 7 de cada 10 no tenen un habitatge estable. Creieu que la crisi habitacional general en la que estem, i parlem de Sant Cugat, però evidentment això no és una qüestió local, tampoc és una qüestió fins i tot nacional ni estatal, sinó és una qüestió global, canviarà les necessitats de les persones que estan en situació de vulnerabilitat i això farà que aquesta roda, que també alertava el mossèn Emili Marlès, de sortir d'aquestes situacions de vulnerabilitat, perquè és el que haurien de ser situacions perquè tothom en pogués sortir, serà encara més fàcil. Estem parlant a Catalunya, on un de cada tres infants viu en situació de pobresa. No? Estem sumant aquesta crisi habitacional on veiem que gairebé tothom és susceptible de quedar-se sense llar, on en un any han pujat un 11% les persones que viuen de relloguer. Ja no és només compartir pis, el Josep ho deia una mica, jo crec que entre la veritat i la broma, no? Arribarem al punt que ens haurem de posar d'acord i tornar a aquell moment de pis d'estudiants. Un pis d'estudiants és un moment a la vida en què un s'està formant, té ganes de conèixer gent, de conviure, de provar. Però quan un té una família, potser no és el moment de viure tots tancats en una habitació o compartir habitació amb altres famílies, no? Clar, si no s'aborda la crisi, que jo crec que el consens hi és, que la crisi habitacional, potser el consens polític existeix, el que no hi és com s'aborda aquesta crisi, perquè ve de canviar les lleis i de permetre o no permetre fer negoci amb un dret com és el de l'habitatge. Com podem revertir aquestes situacions de vulnerabilitat i pobresa si no tenim un sostre? La Lourdes ho deia, no? Prioritari per viure i per tenir salut és tenir un sostre, on viure, un llit on dormir. Per on passa l'origen de resoldre aquesta problemàtica i que les persones que estan en aquesta situació la puguin revertir?
3: Jo,
0: i si tinguéssiu la solució, doncs, possiblement estaríeu al govern.
3: Aquí a Sant Cugat es va fer habitatge públic que després es va vendre. Jo recordo el mercat de Torreblanca, unes casetes que hi havia i tal, i després es van vendre. Vull dir, potser s'ha de fer un habitatge públic que sigui per atendre la gent, diguem-ne, que té unes necessitats.
0: De fet, està programat així a Can Amalla, que hi hagi un percentatge d'habitatge protegit de venda, com s'havia fet anteriorment en Promosa.
3: Clar, llavors,
0: que això és perdre parc d'habitatge públic a futur.
3: Vull dir, el trobarem a faltar. El trobarem a faltar perquè hi ha més gent que necessita l'habitatge i tal. Llavors, quan deies això dels pisos estudiants, i t'ho venen, eh? Què venen? La gent gran està molt sola, potser, si quatre amics hi ha, viudos, no? Es troben i comparteixen pis, tenen companyia, eh? I t'ho venen,
0: Quan és una decisió, no?, i una persona així ho tria des de la llibertat econòmica i personal...
3: Clar, si tens un amic i dius, escolta, anem a compartir, a viure...
2: Jo penso que com les coses nobles diuen que no tenen que tindre adjectiu, o sigui, l'amor, la... Déu, l'amistat, etc.
1: Els bons substantius no necessiten adjectiu. Això és molt literari, t'ho agraeixo.
2: Per tant, l'habitatge, ho sento. Jo vull trencar ja la dicotomia pública-privada, val? Perquè les dues parts reben ajudes, podríem dir, de l'Estat, algunes podríem dir per fer un negoci més immediat, altres per fer-lo més enrederit, etc. Hi ha una crisi d'habitatge, val? I aquesta crisi, ho sento, des de la meva perspectiva, és una crisi de sistema capitalista que fa que el lloguer estigui obert absolutament a mercat com qualsevol altra cosa. Quan és un dret constitucional, i a més és un dret que per mi sobrepassa la Constitució, és un dret moral, poder viure en un habitatge decent i suficient, podrien dir les persones. Aquest és un punt. El relloguer, que és ja el de les habitacions, estic totalment d'acord amb el que té en Josep, ha sigut una gran experiència que alguns hem tingut la sort de poder viure, ens ha ajudat a formar, i ho has dit molt bé, Alba, forma part d'un període de la vida, però quan després hi ha l'evolució dels individus diferent, es fa insuportable. Què es podria fer? Sens dubte aplicar la llei. Vull dir, no hi ha cap norma que permeti l'especulació desfermada, val? Per tant, aplicar la llei. I això no és repressió, perquè torno a decidir que fa uns anys ens vam decidir que el millor model que podíem fer servir era el democràtic, i la participació directa. Dos, en el model de ciutat de fa dues legislatures, que només s'ha tractat de fer de moment pels regidors de la CUP a Valldoreix, és tornar a redistribuir la superfície dels habitatges respecte a la població original en què es havien constituït. És a dir, el meu barri Mirasol, tot el barri que va, podríem dir, des de l'estació fins a l'Escola Catalunya, és un barri pensat per 4 o 5 persones per habitatge. I en aquests moments la biologia fa que en visquem dos amb sort, val?
0: O un, diu el Josep, que no el veu.
2: Per això dic... Què sí, podem fer? Home, podríem entrar a la roda aquesta perversa i rellogar-ho a l'obèstia i mira qui passa, o podríem anar cap a un sentit més legal, en què podríem dir hi hagués una distribució dels metres d'una altra manera, amb un sistema de lloguers, etc. Hi han sistemes, però com ha dit en Josep abans, hi ha, toca fer accions, no seguir marejant la perdiu.
1: Però i és obvi que no ho solucionarem en 10 anys, no. ni probablement ni en 20 ni en 25, però hem de pensar en 4 generacions, perquè d'aquí 4 generacions necessiten que això... Necessitem, tots plegats com a societat, pensar que això pugui estar resolt. I d'aquí 4 generacions, jo no ho sé, amb el model de ciutat que tenim actualment, si hi ha cap opció de que ho estigui de resolt o encara s'hagi agrejovat més. Perquè si tenim creixement poblacional, creixement econòmic sense fi, sense atendre ni infraestructures tan bàsiques com és habitatge, educació i salut, sí. On està l'estat de benestar? Això que ens havien venut i que quan jo estudiava econòmiques com tu a la facultat de Barcelona, doncs era el gran paradigma, no? La gran epifania del segle XX. Bé, en el XXI es representa que en el segle XX no es va pensar en el segle XXI, doncs començàvem a pensar en el XXII.
2: Com que soc biòleg, allà a l'ecologia ens van ensenyar que el creixement infinit era impossible, que abans hi havia la mort. I per tant, una mort específica, no una mort de la vida, i veig malauradament que anem una mica cap a... Com que no volem posar-hi aturador, anem, podríem dir, cap a un autèntic desgavell social. Perquè està clar, estem parlant de coses bàsiques. Tu has fet el llistat, educació, sanitat, habitatge, vull dir que penses, si això no són capaços de complir-ho, és tot el tema de Cal Ametller. Ha sigut com un petardo de fira com els que es tiraran d'aquí uns dies. Va sortir a tot arreu, van parlar tots, el silenci és absolut. Més que res, entre altres coses, perquè no hi havia cap d'aquestes tres coses que ha plantejat en Josep. Per tant, dir que faré cases està molt bé, però la gent hi va viure, i viure és quelcom més que dormir.
3: No, jo discrepo molt, has dit...
2: Ho trobo molt bé.
3: Hi ha hagut un moment que, parlant d'habitatge, has dit tots rebran ajuts, tant el públic com el privat. Escolta, jo he fet una casa i l'únic que he fet és pagar impostos per permisos i tal. No m'han donat mai ni un duro, tot el contrari, he pagat... Bueno, no us diré el que he pagat de permisos i històries. O sigui, no tots han rebut ajuts...
2: Hi ha una frase que es diu que es cobra amb diners o amb dinars. Una cosa és amb diners i l'altra és les facilitats que poden haver-hi, podríem dir, per construir determinades zones municipals.
3: No, jo penso que amb això no ho tens ben entès. Llavors, quan parlem del preu de una persona, alguna vegada ho he dit, jo tinc la llibertat al llarg de la meva vida d'agafar els meus recursos, destinar-me a viatjar o destinar-me a fer una casa o el que sigui. És una llibertat meva i tinc dret a tenir-la com el viatge, té dret a gastar-se els diners amb el que vulgui. Llavors, amb lo privat, hi ha un tema de llei d'oferta i demanda, i per tant, és democràtic el mercat, llei d'oferta i la demanda. I si no, perquè no establim un preu de les mitjanes de vedella que no puguin pujar més d'un determinat preu, o del peix perquè la gent pugui menjar? Que no es fa, perquè unes coses sí, les altres no. El què? A on no hi ha servei, per això tenim un organisme, un sistema públic per atendre a la gent que ho necessita, i a més el paguem, perquè no sé el pagueu d'impostos, però t'asseguro que el paguem.
2: M'agrada el debat que em porta, podrien dir-ho, per mi és el moll de l'os, vull dir, no estem parlant de que cadascú faci el que vulgui, estem parlant d'un sistema que podrien dir no permet que tothom pugui fer el que vulgui.
3: O sigui, jo tindré d'anar de viatge, però no tindré, per exemple, comprar-me una casa per viure...
2: No, o sigui... jo mai parlaré de tu, parlaré
3: no,
2: de mi.
3: No,
2: jo tindré d'anar de viatge i tindria que tindré d'anar de viatge a qualsevol persona que està en aquesta taula. Aquest és per mi el concepte.
3: No, no, a la vida no es té els recursos. Mira, les necessitats en economia, els hem estudiat,
0: mira,
3: economia,
0: temporada...
3: diuen, són, les necessitats són il·limitades, i els recursos limitats. Per tant, es crea la necessitat de triar. Sempre hi ha un cost d'oportunitat. Triar A significa renunciar a B. I no es pot tenir tot, per molt que vulguem, perquè no som fades.
2: L'economia, no seré jo qui ho rejutgi, però des de l'ecologia, que és on he donat classes i encara d'on, podríem dir, sabem claríssimament que els recursos són limitats i que els recursos limitats representen grans i greus problemes ecosistèmics. Val? Això, podríem dir, no ens passa res, o ens sembla que no ens passa res quan desapareix una determinada espècie, però al final ens hem donat compte que sí que afecta a la nostra societat, a la nostra espècie. I, per tant, discrepo a la Mallorca, diuen. Pots aplicar el sistema que vulguis, però és un sistema. Bueno, jo el que dic és que es té que parlar dels sistemes. No se'n pot dir, no tens raó. No, tinc aquesta opinió, que és molt diferent. És molt diferent. Això sí que és democràcia.
3: No, aviam.
0: Mira, la temporada que ve us convidaré a una tertúlia per parlar si hem d'erradicar el dret a l'herència, que em sembla, que em sembla molt interessant.
2: A mi m'agradaria erradicar-la perquè sempre és que és molt de temps.
3: Així, sí, home.
0: Així seria un sistema més just perquè tothom partiria,
3: que
0: tampoc tothom, eh? Perquè, no, ja parlarem l'any que ve, que és que seríem...
2: Perdona.
0: Que és un debat molt complicat.
1: El problema és que, esclar, estem en aviam, fins i tot en els sistemes més... més centrats en el mercat té moltes perversions que fins i tot des de Keynes s'ha admès que s'han de regular. I, òbviament,

0: Teníem, que estàvem tots d'acord amb la crisi de l'habitatge, però que no ens posaríem d'acord amb quin model s'havia d'aplicar per
1: erradicar-la.
2: Sí, només faltaria un model malament.
1: Ah, així sortiran solucions.
3: S'aprofiten millors recursos.
1: Debatent sortiran solucions.
0: Quan, hem parlat de la vulnerabilitat a l'habitatge, però a mi m'agradaria assenyalar també un altre aspecte que trobo interessant que s'extreu d'aquest informe que fa Càritas, i és el biaix de gènere, que hi és en tot i també hi és en la vulnerabilitat. El 60% de les persones que tenen Càritas són dones i afecta sobretot les famílies monoparentals, que han passat del 12,8% al 21,4% en només un any. Què fa que les dones, no, segueixin sent el col·lectiu més vulnerable i amb més risc de pobresa,
3: perquè
0: i que estigui creixent?
3: Tot. Perquè carguem en tot. Ara mateix, quan venen les vacances, la majoria de persones que agafen permís per atendre els nens seran dones. És així? O sigui, carguem amb la cura dels grans, en la cura... Tot. És més, de vegades una dona que està al món laboral i tal, té criatures. L'altre dia llegia un article d'una noia que, advocada d'un bufet important i tal, i quan s'incorpora a la feina, el seu marit també estava, ella amb el seu marit, i el tenia dues criatures. I clar, el que li preguntaven amb ella és, i no et fa pena deixar els nens per anar a treballar? I el marit, que no li fa pena deixar els nens per anar a treballar?
2: Amb ecologia parlem d'espècies indicadores, és a dir, si deixem de veure oranetes, per exemple, aquest any aquí, senyal que hi ha hagut un canvi de clima important, i sobretot que no hi ha insectes. Però no ho valorem tot, valorem l'espècie indicadora.
3: Pues estem plens amb de termites.
2: En aquest sentit, les dones és una gran espècie indicadora, perquè malauradament encara recauen moltes responsabilitats socials amb ella. Però aquest estudi de Càritas representa moltes disfuncions, les de gènere, les d'edat, les de procedència, etc, etc. Per mi, el que aflora és una cosa que Càritas ha dit moltes vegades, el famós tercer món, val? Que és una cosa que a vegades el volem situar només en algun barri perifèric del Raval, i no, el tercer món ens ocupa ja una part important de la nostra societat. I penso que cal seguir, podríem dir, aquests exemples que tenen, a més d'estadística, el que ens diu IDESCAT contínuament, tenen cor, i tot i que no sóc creient, però podríem dir aquest tipus d'informes com els que fa Càritas o altres entitats, perquè el tercer món el tenim aquí i l'hem de resoldre.
0: I creieu que la ciutadania n'és conscient de totes aquestes situacions de vulnerabilitat que hi ha a la ciutat?
2: Penso que no.
0: Amb les famílies que s'arriben a atendre des de Càritas, i parlem de Càritas, que és una de les entitats que hi ha. No tenim la xifra sumada de Càritas, més serveis socials, més Creu Roja i tantíssimes altres entitats, sí, des de la societat civil organitzada, que donen suport a persones que estan en situació de vulnerabilitat. Clar, no? Quan no es parla de Sant Cugat, no sé si encara es parla de la ciutat aquesta. Ha sortit aquesta, citaré la Roser Casamitjana, que ho diu sovint, aquesta ciutat pija, no? que hi ha la imatge. No sé si tothom que viu aquí n'és conscient,
1: sí,
0: que en el seu veïnat...
1: Sí, la informació hi és, el que passa és que
0: es
1: mira cap a una altra banda i ja està.
2: Sí.
1: I ja està, i vivim més tranquils i més còmodament si no mirem. És la diferència entre mirar i veure.
2: Totalment d'acord.
1: Ja està.
0: I aprofitant que tot això són problemes estructurals i que queda un any per les eleccions, menys d'un any, el maig del 2027, creieu que hi haurà canvis estructurals en el ple municipal de cara a les pròximes eleccions i que això pot condicionar la governabilitat i que ens podem trobar davant d'un altre escenari, o creieu que les coses seran més o menys igual amb els 7 grups municipals que tenim ara?
3: Home, potser millorarien les coses si hi hagués algun canvi d'escenari. La realitat és que el grup que tenim ara, partint dels que hi havia abans, doncs, clar, teníem moltes promeses i tal, i pensaves, millorarà, potser han passat del 3 al 4, però la realitat és que a nivell municipal, als carrers, jo surto a caminar cada dia. No hi ha dia que no me'n supegui. I una vegada que...
1: I no vius a Mirasol, eh?
3: No.
1: Saps, Robert?
3: No, què? Fa anys que demano per escrit que posin llums en un tram que no s'hi veu res, que quan baixa un cotxe et deslumbra i no saps si estàs davant d'un port senglar o si estàs davant de qualsevol cosa. En quan, per exemple, els impostos, les escombraries, no? Que ja sabem que altres llocs ho han fet diferent que nosaltres. Ens pugen els civis per tot arreu. Però, a més, aquests containers que han posat ja, aquest sistema nou que han establert, jo, en el Consell de Barri del Centre, una senyora l'altre dia em deia, jo surto una hora a treballar i vaig amb els nens i tal, i l'hora haig de baixar la brossa, és que no puc perquè faria tard per anar a l'escola, tal, i quan arribo ja han passat, ja no puc treure'l. Aleshores, la solució d'una responsable de l'Ajuntament diu que vagi a un altre barri a deixar les escombraries. que hem d'anar

0: assajant la brossa. No és la manera. Però us haig de dir més, us haig de dir més, i personalment, el meu marit, que odia que la nit quedi la brossa a casa, se'n va tirar-la amb la brossa a obra i li pica una vespa. Bueno, passen els dies i tal, i va una altra vegada, tot i anant al tanto, li pica una altra vespa. Ja la reacció que va fer, vam haver d'anar a urgències perquè tenia un problema, podia fer un xoc anafilàctic. I escrit a l'Ajuntament totes les vegades, sí, sí, ja ho mirarem i enviarem al senyor.
1: Jo confio que el teu marit estigui recuperat i bé, però, sí, sí, però benvingudes sobretot les abelles.
0: Tractat,
1: sí. Això no. És un bon senyal, per sí. Que t'ho digui.
0: Vespes.
2: El problema és la vespa.
0: Vespa. Sí. Ah,
1: probablement sí.
0: Els nius que hi ha...
1: Vull necessitem insectes.
0: El que estic parlant, sí, doncs de termites... No ho coneixeu ningú, tingui termites. Jo només sento gent últimament que té termites, tu.
2: I parlarem una altra tertúlia sobre les termites, que ens anem de mare.
1: Termits.
0: Passeu, jo els dic acabamites. Més que termites, acabamites. Perquè t'entren a casa, no te n'enteres, i quan ho veus, se t'han menjat mitja casa.
2: Breument, que arribem al final.
3: A mi m'agrada molt l'anagrama de l'escut de Cerdanyola, que és facta non verba. M'agradaria que el proper consistori que vingués a Sant Cugat, jo era més proper en el que va vivir abans que no pas el d'ara, però així i tot m'agradaria que es convertissin realment en actuants de lo que proposessin. I això ho veig complicat. I com a risc, no tenim temps, em fa molta por l'entrada del feixisme, sigui amb la bandereta que sigui.
0: Josep.
1: No ho veig clar. Jo penso que una de les coses que plantejaves amb la informació prèvia que ens vas enviar era precisament si la gent es mou més per cicles o es mou més per persones, no? Jo crec que en els últims molts anys, en general, Sant Cugat s'ha mogut sobretot per persones, és a dir, a partir de... I penso, doncs, amb els mandats d'un Aymeric, d'un Lluís Recoder, en fi, d'una Mercè Conesa, etc. Quan es va moure... no sé si exactament per sigles, però quan la formació d'un tripartit doncs es va fer a partir de sigles, doncs no van reeditar. No ho sé, perquè no sé si tenim noms tan potents ara mateix com perquè es torni a organitzar a partir de noms, saps? Perquè la percepció, i mira que hi tinc amics, el govern municipal actual,
3: sí, però...
1: però
0: a mi el que m'agradaria
1: però,
0: que no fossin
1: la veritat,
0: polític,
1: sempre
0: si
1: està, perdona,
0: més...
1: Però, i no vull afegir un però la veritat sempre està darrere, l'adversativa. Això ho diem en literatura i és una...
0: Jo el que voldria són gestors, i sempre parlo de Sabadell. Sabadell va tenir un alcalde al Ferrés, que crec que era comunista, el va tenir molts anys, el votava a dretes, esquerres i tothom. Per què? Perquè s'ocupava del poble. Jo, de debò, m'és igual la sigla que tu tinguis, si tu em treballes per al poble, i el poble es millora, es cuida... I dona resultat.
2: Però som conscients de què pot fer i què no pot fer un ajuntament i de quins recursos té i quins li manquen per fer, més enllà després de les decisions polítiques que evidentment són importants.
0: Per cert, l'urbanisme ho té delegat, és un tema d'ell, o sigui...
2: Sí, però volem pagar menys impostos en una ciutat molt extensa i volem que els carrers estiguin arreglats. Vull dir que els números també...
0: Paguem molt, som una de les ciutats que paguem més impostos,
2: Però el que paga un veí per 15 metres de carrer,
3: I
2: en una altra ciutat el paguen...
3: No construeix les habitatges.
2: El paguen 20.
0: No és el mateix el percentatge. Bueno...
1: I 500 quilòmetres de carrers, com deia el Robert, són 1.000 quilòmetres de ceres.
3: Sí, senyor.
1: Tu que et queixes de que surts a passejar, no sé què, és obvi, tens tot el dret. Passeja't per Mirasol, t'ho dic de veritat, O sigui, no hi ha una sola cera, ni una sola cera en condició. Però ni una vol dir ni una.
2: Sant Cugat té 1,2 milions de metres quadrats de voreres i 441 quilòmetres lineals.
3: Doncs mira, m'he equivocat. Contaven els barris i tota la història, va ser l'història...
0: Bastant cèntric durant anys, al mig del carrer... El, com es diu això, l'asfalt, hi havia una fuita d'aigua. Era petita, però anava sortint l'aigua i tal. Jo, no era del barri, vaig haver d'escriure, enviar fotografies i dir, quant de temps s'ha de mantenir això? I això probablement, potser era Sorea. Vull dir, no era ni càrrec de l'Ajuntament, sinó és demanar-ho a l'Ajuntament que gestioni, que exigeixi...
2: És la segona preocupació, són els observatoris sociològics.
3: No ens hem donat compte del monstre que tenim. O sigui, penso que ens hem quedat amb el Sant Cugat, que jo vaig conèixer els anys 70 quan anava a l'Autònoma.
2: De fet, sent sovint al poble.
3: I això no té res, llavors. Llavors, Això s'ha de gestionar com una ciutat, no com un poble. I això voldrà dir que potser decidiran que Mirassol també forma part del poble, no és un barri perifèric i tal. No. Vull dir, és un canvi radical, perdoneu.
2: Ens acomiadem perquè arribem al final del temps de la tertúlia. Tenim ara l'entrevista amb la Gemma Puig, que serà la pregonera de la Festa Major. Veurem si també per sentim a parlar del canvi climàtic i de l'emergència climàtica en aquest pregó, que suposo que farà enllaçar la seva formació amb el pregó de la ciutat. La sentirem, ara li preguntarem. En tot cas, última tertúlia de la temporada, Lluís, Robert, Josep, pues... moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: Molt bones vacances. Gràcies i molt bon estiu, en efecte. Una abraçada molt forta.

0: Bé, i què voleu fer aquests dies?
1: Anar a una piscina caribenya.
2: Dormir en un hotel del Far West.
3: Volar a lloms d'un drac.
0: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
4: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
5: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
8: Ah, no tens mans?
9: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
10: Red flag.
8: Oi que sí?
9: Sí.
11: Ja disponible a cugat.cat.
8: Mare meva.
12: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: La Festa Major de Sant Cugat està a punt de començar i aquest any la persona encarregada d'obrir oficialment la celebració serà la meteoròloga de TV3, Gemma Puig. Veïna de la ciutat des de fa anys, Puig serà l'encarregada de pronunciar el pregó aquest dijous al vespre a la plaça de la Vila. Avui conversem amb ella sobre aquest repte, la seva relació amb Sant Cugat i també sobre el missatge que vol transmetre als santcugatencs. Bon dia, Gemma, i benvinguda a Cugat Mèdia.
1: Bon dia.
0: Gemma, falta poquet per la Festa Major, tan sols una setmana. Com estàs vivint aquests dies previs?
1: Ara millor, perquè ara ja tinc el pregó, podria dir, acabat. Bueno, sempre hi ha algunes coses que es poden acabar de tocar, però aquests dies abans tenia nervis. És un repte, no?, això de fer el pregó de Sant Cugat, de tot arreu, però no n'havia fet mai cap, i llavors, per tant, és un repte afegit. Però bé, a veure, tinc els nervis de quan estigui allà davant, no?, de tothom. És com una sensació diferent.
0: Quina va ser la teva reacció, també, quan vas saber que series la pregonera d'enguany? Va rebre una trucada, com va ser?
1: Mira, em va enviar un missatge, un WhatsApp a l'alcalde. Jo amb l'alcalde havia coincidit amb el Covid. Ell va fer un llibre de relats de com havies viscut, no?, el Covid, i em va demanar en aquell moment que hi escrivís. Jo vaig fer un dels relats. I llavors havíem tingut aquest contacte, no?, algun WhatsApp i això. I em va enviar un missatge i em va dir, vols quedem per fer un cafè, Gemma, que et vull proposar una cosa. Sincerament, o sigui, crec que si ho hagués apuntat en un paper, cap de les opcions hagués sigut fer el pregó de... És que no sé, pensava en alguna cosa, no sé, alguna cosa de canvi climàtic, no sé, clar, un mira cap a... No? I quan vam quedar per fer el cafè em va dir, mira, vull proposar que siguis la pregonera de la Festa Major. I la veritat és que vaig dir un sí molt ràpid, Vaig dir, sí, no, em va fer il·lusió, la veritat és que em va fer il·lusió, però era com, vaig fer un sí, vaig dir sí, i llavors quan vaig arribar a casa vaig pensar, ostres, he dit que sí, no? I és com, no?, rumies i dius, sí, he dit que sí, he fet el pregó. I llavors va agafar com, ostres, no?, què vol dir fer el pregó, no?, de la Festa Major, tot plegat. En el moment vaig dir que sí, molt ràpid.
0: Clar, perquè ara deies, és el teu primer pregó, de fet, vius a Sant Cugat des de fa anys, però ets de Berga, i a Berga, ara comentaves abans d'aquesta entrevista, no?, que hi ha la Patum, però no hi ha pregoners, per tant, tampoc no t'han fet mai pregonera de la teva, del teu poble natal.
1: No, m'han fet mai. M'han demanat un parell de vegades, però mai ha coincidit de fer el pregó de la Nou de Berguedà, que allà sí que fan pregó, no?, els pobles del Berguedà, però just sempre em coincideix amb les vacances i sempre els hi he dit que no. Però a Berga, clar, a Berga és la Patum, més que la Festa Major. A Berga la Festa Major passa una mica com que no te n'adones, i llavors a la Patum no hi ha un pregoner, no, hi ha altres figures, però no hi ha una persona que faci un pregó de sortida a la Patum.
0: I per tant, què significa per tu també una mica assumir aquest repte i com tu has pres, per més enllà de la il·lusió també?
1: Clar, és un repte, no? Perquè, clar, en un pregó, doncs què s'espera d'un pregó, no? Doncs que sigui algú que connecti amb tots els que fan la Festa Major, no? Que busqui aquell vincle entre tu i el que és realment important, que no ets tu, que l'única cosa que fas és donar tret de sortida a la Festa Major, no? I llavors els que són importants són tots els que fan possible aquella Festa Major, i llavors, clar, també hi has de posar una mica de tu, no? És aquest repte entre buscar l'equilibri.
0: Veurem una Gemma Puig diferent de la que veiem a la televisió mirant els mapes i explicant-nos aquest temps que tindrem al país.
1: Home, serà diferent, però molt diferent, no. Clar, és evident que, clar, cadascú tira cap a casa seva, no? I, per tant, veurem una Gemma Puig diferent, no?, que entrarà, doncs, en el que és la Festa Major, però sempre ficant aquella base de meteorologia, d'una miqueta, no?
0: M'explicaves, no? Vaig anar a fer un cafè amb l'alcalde, m'ho va dir, vaig dir sí molt ràpid. No sé si recordes també després què vas fer, si a qui li vas dir primer i com...
1: Mira, vaig arribar a casa i vaig dir, m'ha demanat l'alcalde de fer el pregó, i directament els meus dos fills van dir, has dit que no, no?, suposo, i jo dic, no, he dit que sí, i diu, com? I dic, ai, bueno, no ho sé, i llavors no van dir, home, mama, però... I llavors la seva primera reacció és dir, has dit que no, suposo que no faràs el pregó.
0: És mort de la vergonya.
1: Sí. Però després, un cop assumit, doncs sí, sí.
0: Deies que el tens avançat, no sé,
1: sí,
0: el tens plenament escrit.
1: El tinc plenament escrit, però... La veritat és que vaig polint cosetes, és a dir, del tot no, és a dir, tinc tot, no, el tinc fet, però hi ha coses que vaig perfilant, alguna cosa que encara he de buscar, però sí, el tinc escrit ara, sí.
0: Hi haurà un missatge, entenc, relacionat també amb la consciència ambiental, és una cosa que a tu et preocupa i t'ocupa també part de la teva feina. Per què creus que també pot ser important aprofitar aquest altaveu per donar un missatge sobre aquesta qüestió?
1: Bueno, perquè al final, no, s'ha d'aprofitar, no, qualsevol moment en què puguis parlar davant de tantes persones, que arribi a tantes persones, doncs per donar la importància, no?, de la responsabilitat que tenim, no?, com a ciutadans i com els que viurem aquesta festa major, doncs, de fer-ho, doncs, de la manera més sostenible possible. És a dir, no?, dintre de tot el que farem, doncs, afegir-hi aquest afegit de dir... Ho podem fer tot, però ho podem fer tot d'una manera o d'una altra i intentar, doncs, que sempre aquesta protecció i aquesta visió més de futur no se'ns escapi pel camí.
0: De fet, aquesta qüestió et preocupa, has escrit diferents llibres també. En quin punt diries que estem actualment i quin és el missatge també que la ciutadania ha de tenir clar sobre el tema del canvi climàtic i l'emergència?
1: Clar, la ciutadania és complicat perquè un és molt conscient del canvi climàtic quan passen coses, no? Llavors, quan estàvem en plena sequera, la majoria de persones, doncs, era molt conscient, no?, que això era molt important. Per què? Perquè teníem unes restriccions, perquè ens afectava directament, no? Llavors, això és fàcil, en el fons. Quan estem en una època entremig, és a dir, ara tenim molta aigua als pantans, ha plogut molt, costa una mica més que la gent tingui aquesta consciència. Quan torna a venir la consciència? Quan comença a fer molta calor. I llavors tornem a veure que vam passar d'una sequera que ens preocupava molt i arribem a un estiu en què, altre cop, les temperatures, doncs, són més altes del que tocarien. Llavors, hem d'aconseguir, la nostra idea és aconseguir que aquesta visió de futur no només sigui en moments difícils, no? Com una mica com diuen els bombers, que els focs s'apaguen a l'hivern, doncs una miqueta això, no? Les sequeres també s'apaguen quan hi ha aigua, per pensar què hem de fer quan no n'hi haurà, i a nivell de canvi climàtic, doncs, és una realitat que tenim. Tampoc cal ser catastrofistes, perquè al final és una realitat. Llavors hem de tenir... Jo sempre dic que hem de tenir aquestes dues vessants, una la mitigació i l'altra l'adaptació. I les dues són molt importants. No hem de deixar... O sigui, no hem d'adaptar-nos només i dir, bueno, mira, això és el que hi ha, però també... Sinó que també hem de mitigar, hem d'aconseguir. Però també és molt important adaptar-se, perquè hi ha una part que ja no podem arreglar, com qui diu, no? Per tant, mitigar i adaptar haurien de ser les nostres fites de futur, no? De present i de futur.
0: Quins hàbits diries que hem anat canviant però que encara podem fer i que no som del tot conscients d'uns hàbits bastant més simples, més enllà de les polítiques que després han de fer els polítics sobre emergència?
1: Jo crec que la ciutadania, en defensa de tots, som bastant conscients, eh? És a dir, jo crec que cadascú a la seva manera, no? Però que tothom intenta, no?, reduir, o reciclar... És a dir, les petites coses que un pot fer, les intentem fer. Què ens passa a vegades? Que algunes coses que potser podríem fer, però no les podem fer. És a dir, no puc anar a peu a tot arreu, no puc anar amb transport públic a tot arreu, no? Per tant, acabem agafant el cotxe, no? Potser l'agafem menys que abans, però l'acabem agafant. Però sí que la consciència aquesta de les coses petites, perquè a vegades un diu, oh, clar, però nosaltres ja ho fem, no? Això ho han de fer els polítics. La resposta és sí, no? Però, clar, a petita escala nosaltres també som molts. És a dir, el nostre efecte també és important, perquè som molts en aquest planeta. També el canvi climàtic i l'emergència climàtica s'ha agreujat perquè som molts més. O sigui, ho fem molt més malament. En algunes coses sí, en altres no. Però realment la quantitat també és diferent. I com que continuarem sent tots els que som, o més, doncs hem d'intentar que cada cosa que fem, no?, aquell estalvi d'aigua, aquest estalvi d'energia, intentar fer-ho amb normalitat, no esperar que... És a dir, que ara no se'ns hagi oblidat que hi va haver una sequera. És a dir, jo crec que l'important és això, no? És a dir, abans, no?, aquella aigua que agafàvem la galleda i la ficàvem a la dutxa, potser ja l'hem treta, però potser no l'hem de treure, o aquella consciència que teníem potser no ha de ser tan extrema, ni hem de fer que les persones estiguin obsessionades en això, però no desclicar-ho, és a dir, no ens oblidem que tornarà a venir una sequera, no? I aquesta idea de, per exemple, no?, quan va pujar tant la factura del gas, doncs la gent que feia, s'abrigava més a casa, doncs continuem-nos abrigant més a casa els hiverns i baixem les persianes a l'estiu perquè no entri la calor i no haguem de posar l'aire condicionat tot el dia, és a dir, aquesta consciència intentem mantenir-la sempre, independentment de les coses que passin a fora. I això suma.
0: Aquest és un dels missatges que segur que escoltem el dijous 25 de juny a la plaça de la Vila. Gemma, abans dèiem, no?, que tu ets de Berga, però que ara vius a Sant Cugat. Fa uns quants anys que vius a Sant Cugat?
1: Fa 13 anys.
0: 13 anys, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: Per què vas arribar a patar aquí i una mica la teva relació amb la ciutat? Quina és...
1: Va ser... bueno, va ser una coincidència, és a dir, nosaltres havíem viscut a Manresa, havíem viscut a Sant Vicenç dels Horts, i llavors, bueno, buscàvem un altre tipus de ciutat, potser una ciutat un pèl més gran, que tingués de tot, no? La sensació de que no havíem d'anar a Barcelona a fer res, no? La idea de que nosaltres som tots dos de Berga i, per tant, tenim aquell lloc sempre allà ficat, no? I Sant Cugat, doncs, ens va semblar i ens ha donat tot allò que necessitàvem, que és una... Per mi, clar, la gent... Quan parles amb gent de Sant Cugat tota la vida, no té la mateixa visió que tinc jo, eh? Però per mi Sant Cugat té que és una ciutat gran, però que ha mantingut molt la idea de poble. És la sensació meva que no hi he nascut. Per tant, jo m'hi trobo com... No m'hi trobo com una gran ciutat. Jo no tinc la sensació, passejant per Sant Cugat, que això sigui una gran ciutat. I això és el que m'agrada. I això és el que ens agrada a tots, no? I aquella... I llavors que té molts espais verds, que és una ciutat on pots fer-hi de tot, tots els dies de la setmana, no és una ciutat... potser en alguns punts no, sí que és dormitori, però té un centre que té, és molt viu, no? És una ciutat, jo crec, molt viva. I, per tant, manté aquest equilibri. I vam arribar-hi una mica de coincidència i ens va agradar i ens hi hem quedat.
0: I tindrem Sant Cugat per d'estona?
1: Sí, jo crec que sí, jo crec que sí.
0: Tens algun racó preferit o algun lloc que te sentis, no sé si com a casa, però sí allò que dius, ostres, aquí m'agrada estar-hi?
1: M'agrada molt el monestir, m'agrada molt la zona del monestir, els carrers aquests peatonals, això és un lloc que m'agrada molt. Sí, la veritat és que és un... caminar per allà em dona molt sensació, és el que et deia abans, em dona molt la sensació de poble, no? De carrers, de botigues de tota la vida, de botigues que canvien, de bars que canvien. Té una mica barreja de tot, però és aquella sensació de tranquil·litat.
0: I de la Festa Major, no sé si la vius, l'has viscut, te la sents teva...
1: Sí, per mi la Festa Major és com... des de fa anys, és el tret de sortir de l'estiu, no? Per mi és com, suposo que per tothom, no? És com, clar, normalment la Patum sempre és abans i llavors ve Sant Joan, tot i que per mi Sant Joan és una festa que no ha sigut mai molt important, també és veritat perquè per la gent de Berga, com que hi havia la Patum, que era molt a prop, Sant Joan sempre quedava una miqueta... Bueno, és un... Sí.
0: Més rebaixada.
1: I llavors ara, des que visc a Sant Cugat, doncs la Festa Major de Sant Cugat és com el tret de sortir de l'estiu. Ara llavors ja sí que per mi és estiu, encara que no faci vacances. I sí, l'ha vist en diferents àmbits, no? Trobo que la Festa Major de Sant Cugat té això que la pots viure a diferents edats, a diferents moments, a diferents llocs. Està molt ben repartida.
0: On serà el primer lloc on veurem a la Gemma, més enllà del pregó, també?
1: A veure, m'agrada molt el Pagali Joan, tot i que aquest any hauré d'intentar veure què puc fer, perquè...
0: Has ballat alguna vegada?
1: No, ja vaig a veure. No,
0: diuen
1: no.
0: Que si no ets sancugatenc fins que no el balles.
1: Ah, d'acord, no sé si el ballaré, però no em veig molt ballant. Però sí, és una cosa que em va sobtar molt la primera vegada que la vaig veure, no l'havia vist, bueno, clar, no l'havia vist mai, i em va agradar, i la veritat és que és una d'aquelles fites que, si puc, intento sempre anar-lo a veure. Què més? Els arrossos, també els primers anys que es feien allà als carrers, el primer any que ho vaig veure, dic, verge, però quina amb aquella calor i aquells arrossos i una... I llavors a la nit també m'agrada, els concerts, moure't de concerts, moure't de plaça, moure't de música, moure't d'ambient, està molt bé.
0: La pregunta estrella d'aquests dies i de la teva vida, no sé, quin temps farà? Quin temps farà? Encara falta uns dies.
1: Falten uns dies, o sigui, la calor la tenim assegurada. I de moment sembla estable, però falten uns dies. La calor és quasi bé el que puc assegurar més.
0: Aquesta pregunta te la fan constantment, no?
1: Sí. La veritat és que sí, intentaré que el dia de pregó, és a dir, és com, no? És el primer repte que tenia, que abans no he dit, és que el dia de pregó no plogui, eh? I aquest no puc fer-hi res, però clar, sortir al balcó i estar plovent és com... difícil.
0: Hem parlat amb la Gemma Puig amb aquesta entrevista de la pregonera, que no volem desvetllar més coses perquè així dijous 25 a les 7, si no m'equivoco de l'hora, tothom que estigui a la plaça de la Vila, després de també el seguici d'inici de Festa Major, veient aquest pregó amb aquesta meteoròloga que cada dia ens acompanya a la tele, que tant ens agrada, no?, els catalans també, a parlar del temps. Això és una cosa molt nostra, oi?
1: Sí, és una cosa força nostra. Sí, a més és una cosa nostra que s'ha com expandit, és a dir, que els catalans anem deixant empremta i estem afectats en altres regions on potser no era tan important l'espai del temps, i sí, aquí a casa nostra l'espai del temps és molt col·laboratiu i és un espai que tothom, no?, que la gent li agrada, i la gent li agrada veure'l.
0: I ens espera un estiu calorós també, no? Més enllà d'aquests dies?
1: Sí, de moment sí. De moment els mapes estacionals, que a vegades s'han d'anar concretant, sembla que tindrem un estiu càlid.
0: Perfecte, doncs no us perdeu, com dèiem, aquest pregó de la Festa Major de Sant Cugat amb Gemma Puig. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de la línia S1 amb circulacions ininterrompudes durant les quatre nits de la Festa Major de Sant Cugat i també de la Festa Major de Rubí. La mesura, com dèiem, estarà en vigor, per tant, les nits del 25, el 26, el 27 i el 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Els convois, per tant, s'aturaran a totes les estacions de la línia S1. La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir els carrers de petards, coets i celebracions, però no a tot arreu es poden fer servir. La normativa de prevenció d'incendis forestals prohibeix encendre foc i llançar material pirotècnic en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Això afecta, per tant, la nit de Sant Joan a Sant Cugat, i és que aquesta restricció afecta una part important del municipi. Segons el mapa elaborat per l'Ajuntament, la prohibició engloba totalment o parcialment barris com Vall d'Oreix, la Floresta, les Planes i Can Barata, i també sectors del centre situats prop de zones boscoses. I el Consell d'Infants de Sant Cugat ha tancat aquest curs amb una proposta perquè la ciutat celebri el Dia Internacional dels Drets dels Infants el pròxim 20 de novembre amb un gran esdeveniment esportiu i activitats de sensibilització. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous durant l'acte de cloenda celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Vall d'Oreix han fet un pas important en les negociacions sobre el futur de Can Montmany. Les dues administracions ja treballen sobre una valoració econòmica de la finca i han assolit un principi d'acord que podria permetre que Vall d'Oreix adquireixi el 50% de la propietat que actualment està en mans del consistori. L'avenç s'ha fet públic després de la reunió bilateral celebrada divendres passat entre els dos governs. I seguim amb Vall d'Oreix perquè tots els grups municipals de l'EMD reconeixen el greuge que viu el veïnat de l'Avinguda de Baixador, pendent d'una urbanització que va començar a treballar-se fa més de 10 anys. On no hi ha consens, però és sobre la manera per articular aquest balanç. De moment, la Junta de Veïns d'aquest dijous ha donat llum verda a una moció del PP que proposa estudiar mesures de compensació legalment viables. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ja falta poc per entrar oficialment a l'estiu i el que ja tenim aquí són els dies llargs i calorosos que conviden a relaxar-nos i a baixar una mica el ritme de tot plegat. Durant l'estiu, les biblioteques continuen obertes i són, com sempre, un refugi de pau, de cultura i també climàtic. I per això avui ens acompanya l'Arnau, que ens ve a parlar del que podem fer durant l'estiu a les biblioteques de Sant Cugat. Arnau Padilla, què tal? Com estàs?
1: Què tal? Bon dia, Carme.
0: L'Arnau és tècnic auxiliar de biblioteca, de la biblioteca de Volpelleres, sí. I a banda de donar-li la benvinguda, el felicitarem. Gràcies. Per aquest premi de poesia que has rebut.
1: Bueno, encara no és oficial, però sí. Estem fent l'exclusiva.
0: Ah, sí?
1: Sí, estem fent una exclusiva, crec.
0: O sigui, que ets poeta?
1: Escric. Escric.
0: Escrius?
1: Coses. Sí.
0: Sí? Fa temps?
1: Veig que t'han fet la... fa temps, sí.
0: Les meves fonts m'han informat.
1: Sí, fa temps. Sí, des de... Des que tinc memòria d'adult, diguérem, des de l'adolescència, ja saps que comences a escriure, sí? Més així, poeta turmentat i coses d'aquestes, i vas evolucionant cap a una escriptura més serena i més pausada.
0: I més madura, no? Sí. Molt bé. Sí, i quan recolliràs el premi?
1: Això al desembre. A desembre, al poble d'Alfafara, crec que ho dic bé, que és on fan el festival, és el premi... Premi Mariola a Poetes Inèdits del 2026.
0: I és el primer que reps?
1: Jo sí. Poeta
0: Home,
1: inèdit
0: fins il·lusió, ara. Quina
1: il·lusió, no? Sí.
0: Mare meva. Doncs bueno, escolta, felicitats, eh?
1: Gràcies, moltes gràcies. Una sorpresa. Sí.
0: Que el gaudeixis. Escolta una cosa, anem pel que comentàvem
1: Vinga,
0: abans. El tema
1: feina,
0: de les sí. biblioteques, perquè sí que és veritat que la gent desconeix... Què fan les biblioteques a l'estiu? Tanquen? Obren? No, obren.
1: Clar, les biblioteques estan obertes tot l'estiu i volia fer una mica de subratllar això perquè no sé, la gent a vegades arriba a l'estiu i tothom espera una mica, fluixa l'activitat, però les biblioteques seguim allà, canviem una mica l'horari, però seguim allà al peu del canó per tot el poble i la ciutat de Sant Cugat. Al juliol mantenim el mateix horari, però de dilluns a divendres. L'únic que canvia és que els dissabtes no obre, però la resta, la biblioteca manté els mateixos horaris. La Gabriel Ferrater està oberta sempre, menys els dilluns al matí, i després Volpelleres obre els matins de dimecres i divendres i Mirasol al revés, dimarts i dijous. Es combinen, i totes les tardes, sempre. A l'agost tanquen les biblioteques petites, les locals, la Mirasol i Volpelleres estan tancades, però la Gabriel Ferrater es manté oberta tot l'estiu als matins, de 10 a 2. O sigui que tothom que necessiti... serveis bibliotecaris, llibres, revistes, pel·lícules, passar una estona...
0: Refugiar-se de la calor,
1: si fa molta
0: no?
1: calor, no saps què fer, llegir un conte amb els nens... De 10 a 2, tots els matins, poden anar a la Gabriel Ferrater.
0: Que bé. Sí. Activitats, però...
1: Sí.
0: Sí, hi ha programades activitats?
1: Sí, també hi ha algunes cosetes. També baixa una mica la intensitat de les activitats, no és com durant el curs, però també es manté. Jo volia destacar, mira, tenim molt interessants dos viatges literaris a la Gabriel Ferrater, que són com petites teatralitzacions de textos que fan a actors i estan dirigides. La primera, el dimarts 7 de juliol, Pla per Roig, es diu, que fan com una interpretació d'una entrevista que li va fer la Montserrat Roig al Josep Pla, el 1972, doncs faran com una interpretació d'aquest moment. I el dimarts 14 es fa un altre viatge literari a través de... al voltant de la figura de Pompeu Fabra. Això, per més adults, diguérem, pel públic més infantil i familiar, a Volpelleres, a la Biblioteca de Volpelleres, podreu trobar... Cada setmana es farà una activitat. La primera setmana es farà un taller de ciència i després doncs, hi haurà diferents espectacles i narracions. Un cop a la setmana... Pues és dijous, un altre el dimecres 15, el dimarts 21 i el dilluns 27, que es farà l'última, pel públic familiar. Teniu tot a la web, al tríptic, a les biblioteques, allà on trobar...
0: L'important és que la gent sàpiga que encara es manté l'activitat a un altre ritme i que estaran obertes.
1: Les biblioteques segueixen obertes i seguim allà el que es necessiti.
0: Perfecte. Et sembla que fem un repàs perquè veig que vens carregat amb llibres, com sempre.
1: Sí.
0: Amb la teva motxilla...
1: Hem portat...
0: Tipo Doraemon, que van sortint llibres.
1: Sí, no els hauria de portar tots, però els porto. Sí, m'acompanyen.
0: I farem un repàs per diferents propostes relacionades amb aquesta època de l'any, no?
1: Sí, hem fet una selecció, també m'ajuden els companys a seleccionar llibres per venir aquí a la ràdio. Hem fet una mica selecció de diferents...
0: Gèneres?
1: Sí, diferents gèneres, tipus també? De llibres. Ja veureu, també vull recordar, també m'ho van recordar ahir, els meus companys, que també hi ha moltes guies de viatge a la biblioteca, no oblidem. Hi ha un gran assortiment ara que arriben els...
0: Que hem de preparar.
1: Correcte.
0: Les sortides.
1: Que la gent ja ho fa, eh? La gent ja es prepara amb molta antelació, comences a veure el abril-maig que comencen a desaparèixer les guies de viatge. Això és que la gent ja està amb el xup-xup estiuenc.
0: Clar, amb temps.
1: Sí, sí, sí. Hi ha un gran assortiment de qualsevol país, qualsevol regió que vulguis descobrir, la trobaràs segur a les biblioteques.
0: Molt bé, però quina proposta ens portes
1: per començar? Us porto, sí, primer us porto un còmic d'adults que es diu Aigua Jim, de la Marina Sáez, editat per Finestres el 2024, i és un còmic molt original i molt vistós i molt estiuenc. És un còmic documental. Vull dir, no és una ficció en si, és com si diguérem que és una pel·lícula documental feta còmic que narra l'experiència autobiogràfica de l'autora que durant el 2018, del 18 al 20, es va apuntar a Aigua Gym, en un gimnàs. Ella és una dona d'uns 35 anys que viu a Gràcia i s'apunta a classes d'Aigua Gym i en aquestes classes va coneixent a poc un grup de dones més grans que ella, d'entre uns 70 i 90 anys. El còmic està fet amb un dibuix molt divertit, uns colors vius i un to d'humor que el fa molt, molt fresc i molt, molt agradable de llegir, però en realitat, sota aquesta aparença, tracta temes una mica més profuns i bons de tractar, com serien l'edatisme, la gentrificació, la soledat i les noves amistats que es fan entre la gent gran, que no, a vegades no es parla tant d'aquest sector, diguem.
0: És veritat.
1: Entre classe i classe d'Aigua Gym, doncs anem descobrint i aprenent més sobre les seves vides. És un còmic que reivindica la gent gran, a les seves històries, i nosaltres també volem reivindicar la seva autora, perquè ens ha agradat molt i esperem que segueixi treballant i dibuixant.
0: Molt xulo, i és veritat que l'aparença que té amb aquesta portada, tapa dura,
1: sí, sí, sí. És un...
0: I amb uns...
1: És molt divertit, eh?
0: Sí,
1: és molt divertit,
0: sí,
1: el còmic.
0: Pinta.
1: Però et fa pensar, a la vegada.
0: Que bé.
1: Sí.
0: Doncs Aigua Gym, de la Marina Sáez. Seguim ara amb una proposta infantil.
1: Sí, el públic infantil de nens de 0 fins a 6 anys portem Carrer del Mar, un llibre que podria ser un llibre joc, és un llibre visual, un llibre de poesia que juga amb els cal·ligrames, que no sabem si saps què són els cal·ligrames, que són aquests... a dibuixos que es fan amb les paraules, que el va fer famosos, per exemple, en Salvat Papaseit.
0: Sí.
1: Doncs aquestes... A la pàgina es van fent dibuixos amb les línies, amb els versos, i és un llibre que està fet bàsicament un col·legi d'il·lustracions i fotografies i amb diferents formes de llegir. Ara l'hem de posar en vertical, ara l'hem de posar en horitzontal, i comença amb una advertència, que a veure si la trobo. Si saps estar-te dret en una barca, també saps ballar. I a partir d'aquí, el llibre s'obre, el anem repassant visualment, i és com un viatge a través del mar, de la platja. Ens va com suggerint inicis d'històries. Per exemple, hi havia una vegada un pescador tan valent que no sabia de quin color era el cel perquè mai no el mirava. I va suggerint històries, inicis, juga amb les formes, amb els dibuixos...
0: És molt original,
1: no? Sí, és en tota regla és un llibre-joc molt rítmic, molt musical i que convida a inventar històries i a llegir amb els més petits.
0: Un llibre per compartir, El carrer del mar, del Joan Barrets. I ara, per aquells que, bueno, que necessiten una història amb inici, nus, desenllaç i aquestes històries, la novel·la, no?
1: Una novel·la.
0: En tota regla.
1: Sí, bueno, en tota regla. Bueno, és una novel·la, ja és del 2017, no és una novetat, i a mi m'agrada molt destacar-la i donar-li valor. És la primera novel·la de la Irene Solà, la famosa de Canto jo i la muntanya balla, que va tenir el gran boom, sí que tothom gairebé l'ha llegida. Doncs va fer una novel·la anterior que es diu Els dics, que la va publicar el 2017, va guanyar el Premi Documenta, i a mi em sembla que és una novel·la molt encertada, que ja... per descomptat ja es veia la qualitat de l'autora. És molt fresca, molt original i com sempre les seves novel·les és més el contingut és molt bo, però la forma acompanya molt. Com està escrita, se t'emporta el text que estàs llegint i ja no pots parar de llegir perquè escriu d'aquesta manera que sembla un riu I sí, aquesta, la història és bàsicament passem un estiu amb l'Ada, que és una noia que torna al seu poble després d'estar 3 anys visquent a Londres, i una mica aquestes dificultats d'una jove, ja jove cap a la trentena, que torna a poble després d'haver viscut fora, i una mica les diferències i aquestes ganes de viure que xoquen amb la realitat més quotidiana del dia a dia d'un poble. Mm. És molt interessant.
0: Tens algun fragment?
1: Si voleu,
0: vinga.
1: Sí. Vinga, una mostra, perquè veieu com és el to. Aquesta és l'aigua, tèbia i clorosa i a punt. Aquesta és l'aigua que s'enfila a les parets de la piscina, pelades i turqueses. Aquestes són les línies fosques al fons de la piscina que marquen el camí. I aquest és el socorrista, moreno i avorrit. I aquests són els vidres amples que reflecteixen el matí clar de fora. I les rajoles al voltant de la piscina encara seques. I el rellotge que marca les 8 i els flotadors i els tubs blaus i pacients a la seva caixa. I aquest és el cos de l'Ada, que sap què ha de fer, encara que hi vingui tampoc últimament a nedar. Els braços i les cames i el coll i la boca que es mouen a l'uníson, sense haver de donar ordres. Com quan respires i el cos en sap, sense que li diguis de respirar. L'Ada no sua i no es cansa sota l'aigua, i el cap li pensa coses. Aquest és el cap de l'Ada que pensa, per exemple, que no troba a faltar Anglaterra. De la mateixa manera, preocupant que no trobava a faltar casa quan vivia a Anglaterra. Pensa en l'Ivan dient, com els nens, que quan no ets amb ells és com si no existissis. Pensa què tal li fa. Pensa en quan vivien tots 5 a casa. Pensa en la Teresa dient-li, no vull que m'apressis, però visc amb el teu pare i l'estimo i seré allà quan sigui el seu aniversari i quan sigui Nadal i quan estigui a l'hospital i quan ens morim i l'enterrin. I en com li va sortir el cor per la boca i no va poder respondre res. I pensa què tal li fa. I neda, i més.
0: Déu-n'hi-do. En un fragment no gaire llarg ens fem una composició bastant completa.
1: Està molt bé, i és, a més el que fa ella és, en aquest titular els dics, com aquesta contenció, no? I tot el llibre està fet amb aquesta... aquesta és l'Ada, aquesta és no sé què, aquest tal, ta, ta, ta, ta, així com molt musical també, i molt crea aquest ritme i aquesta sí. Construcció plàstica que és molt interessant.
0: Irene Solà, els dics. I ara anem amb una altra proposta.
1: Sí, en aquest cas un diari, podria ser una novel·la, pràcticament és una novel·la, però és el diari real d'una autora, la Míriam Cano, que és escriptora i traductora, de 2 estius que va passar al poble grec de Metamorfosi, que és, Metamorfosi és un poble de Grècia. Bueno, sí. Sí, hi ha molts pobles a Grècia que es diuen Metamorfosi. Ella aprofita aquest joc de paraules i és el títol del llibre. És, bàsicament, és un cant a l'amistat, a la vida mediterrània, on trobarem molta gastronomia, molta sobretaula, però sense tòpics. L'autora aconsegueix transmetre una serenor molt d'estiu que ens transporta molt aquests dies que s'allarguen, tranquils, en què s'oblida el rellotge, el calendari...
0: Fantàstic.
1: Sí. I també molt de qui sap que els canvis més grans moltes vegades es fan dins nostre, molt a poc i sense fer soroll. Aquests estius que canvien coses però no te n'adones fins que arriba el setembre, mm-hmm. Que ets com un altre... No saps, hi ha hagut un clic.
0: Sí.
1: Doncs aquest és un llibre
0: que... I et notes diferent.
1: Explica aquest clic. I mira, si voleu, també us he portat un petit fragment aquí assenyalat. A veure, és veritat que Grècia, almenys la Grècia que jo he conegut, té alguna cosa de sagrat, de lloc poc tocat. No només per la bellesa del paisatge, també per l'hospitalitat i l'humor de la gent que hi viu. Metamorfosi, després d'un parell d'anys prou durs, m'ha fet reconnectar amb alguna cosa molt senzilla, que té a veure amb el més essencial de la vida, amb menjar, amb conversar, amb no pensar gaire, amb saber que, en certa manera, jo pertanyo molt més a això que a tots els models que m'he imposat i que encara que me'ls segueixi imposant, tornar aquí físicament i mental serà un bon antídot contra les ximpleries. Un dels meus versos preferits, de l'Oda Pítica 2 de Píndar, diu «Arriba a ser qui ets, quan ho hagis après». Segles més tard, l'exe homo a Nietzsche li agafarà com a subtítol i com a promesa d'unes instruccions que al capdavall són tan críptiques com les paraules que el poeta grec va dedicar als atletes. Jo no ho sé, com s'arriba a ser el que s'és, però sospito que té a veure amb el que he estat fent aquests dies. Seria fàcil dir que tot passa per l'autoconeixement, per saber qui ets o què vols o què no vols, però jo m'agafo més aviat al procés infinit que és aprendre-ho i que sospito que té més a veure amb el desaprendre, amb treure't capes i anar-te fent cada cop més lleuger. Molt estiuenc.
0: No. Sí, i també molt interessant, no? Sí. Perquè és precisament en aquesta època de l'any quan podem posar a prova això, no?
1: Quan t'atures, no? A vegades
0: exacte.
1: Quan atures, exacte. Dius, què estic fent? No? Una mica.
0: Pots començar a veure punt. Amb més claredat.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ens queden un parell més de propostes, a veure si ens hi caben.
1: Vale, sí, sí, serem ràpids. També és un clàssic de l'estiu, mirar el cel de nit, no?
0: Fer un,
1: sí, tenim les... A més, aquest any que tenim l'eclipsi solar, que coincideix amb la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç, el 12 d'agost.
0: 12 d'agost,
1: sí, és el correcte, 12 d'agost.
0: Sí.
1: Doncs mira, us porto a Orbital, de la Samantha Harvey, que ens transporta directament a l'Estació Espacial Internacional, o sigui, ja a les estrelles. Ja.
0: Vinga.
1: I vivim 24 hores amb la vida dels astronautes que viuen allà dins, els seus somnis, el seu dia a dia... És, per exemple, és molt curiós, que jo això no ho sabia fins que vaig llegir el llibre, que des de l'Estació Espacial Internacional, clar, es fa de dia i de nit cada hora i mitja. O sigui, com fan, 20, crec que fan unes 24 voltes a la Terra... durant 24 hores, llavors cada hora i mitja veuen una posta de sol i una sortida, i estan, clar, el bioritme és una mica difícil.
0: Sí, oi tant, imagina't.
1: Sí, molt interessant. Si vols, passem a l'últim.
0: Vinga, sí.
1: Perquè també he pensat, porto un de poesia, que l'havia de portar.
0: Home, vinga, acabem amb la poesia.
1: Acabem.
0: I així vinga. Hem començat amb el premi, doncs ara acabem amb poesia.
1: Perquè, sí, mira, perquè he pensat, bueno, tant de bo arribi algun dia com a la que porto, l'autora que porto. Els llibres de poesia tenen una cadència que els fa, he pensat, companys perfectes per aquests dies, no? Per aquests temps de l'estiu. Sempre portem a vegades un llibre gruixut, d'aquests hem d'aprofitar per llegir un clàssic, però també a vegades portar un llibre lleuger, petit, com la poesia, que pots agafar una pàgina, una altra, no fa falta que el segueixi.
0: Petites dosis.
1: Sí, petites dosis, petits moments de descans, de que no estàs fent res. Doncs crec que portar sempre a mà un llibre de poesia, qualsevol, el que t'agradi, el que et cridi l'atenció, pot ser una bona proposta.
0: Mm-hmm.
1: Tu porta'l, i si no l'obres no passa res, però si potser l'obres una pagineta, dos, en tot l'estiu, doncs ja haurà fet alguna cosa. Us porto, per exemple, una proposta a Ocell Roig, de la Mary Oliver, una autora d'Estats Units, que va morir fa poc, i que té un to molt de pau, molt de tranquil·litat, molt de viure el moment, d'observar, de l'atenció. Crec que...
0: Sí, per l'època és el que
1: sí,
0: toca.
1: Sí,
0: hauríem
1: sí,
0: d'aprofitar
1: sí.
0: Almenys.
1: Sí, i mira, per exemple, Invitació, un poema de la Mary Oliver, al llibre Ocell Roig. Oh, tens temps per sortir només una estona del teu dia, important i atrafegat, per sentir les caderneres que s'ajunten al camp ple de cards, en la lluita musical... per veure com entonen la nota més alta o la més baixa, o el goig més festiu o el més tendre. Els seus becs durs i esmussats veuen l'aire mentre lluiten melodiosament, no per tu ni per mi, ni tampoc per guanyar, sinó pel pur plaer i gratitud. Creu-nos, diuen, és una cosa ben seriosa, tan sols està viu. Aquest matí fresc en aquest món romput, t'ho suplico. No passis de llarg sense aturar-te i assistir a aquest espectacle una mica ridícul. Podria significar alguna cosa, podria significar-ho tot. Podria ser el que Rilke volia dir quan va escriure «Has de fer una altra vida».
0: Doncs jo crec que la proposta, a banda de poder anar a les biblioteques, perquè encara hi ha activitat al llarg de l'estiu, és aprofitar aquest temps per desconnectar, que vol dir fer aquest viatge tranquil.
1: Reconnectar una mica, sí.
0: Sí, cap a desconnectar d'unes coses
1: sí,
0: i reconnectar
1: sí.
0: amb altres.
1: Sí.
0: Arnau, moltíssimes gràcies. Que tinguis un bon estiu.
1: A vosaltres, igualment.
0: Que vagi molt bé i l'enhorabona un altre cop.
1: Gràcies.
0: Vinga, que vagi molt bé. Adéu.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
3: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
4: No, Peyu, tu no hi seràs.
3: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
2: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
7: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
8: La ràdio amb samarreta.
7: La informació més propera a tu.
8: I la millor música.
7: La ràdio amb samarreta.
9: FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Benvinguts i benvingudes al nostre programa de ràdio. Avui tenim a nostre a Álvaro Solà. Ja va tenir el plaer d'entrevistar-lo i avui ens va presentar el seu nou llibre. És un plaer tornar a tenir-te a nosaltres.
1: Aprens-me. Bon dia. Com es diu el teu llibre?
2: Doncs mira, es diu igual que la secció del diari Discapacitat, plantant cara, perquè és un títol que ja forma part del meu recorregut com a periodista, com a persona, perquè dona títol a la secció que porto al diari Discapacitat, com t'he dit. I a més, per mi no és només un títol, un nom, sinó una declaració d'intencions i al final una manera d'interpretar, de viure la meva vida.
3: ¿Por qué has escogido este título?
2: Doncs mira, et diré per què he triat aquest títol, perquè resumeix perfectament, jo crec, l'esperit del llibre i el projecte vital que hi ha al darrere. És a dir, plantar cara per mi significa no rendir-me, no quedar-me en silenci davant les injustícies i desafiar les barreres que la societat posa moltes vegades, especialment a les persones amb discapacitat. I també perquè puc dir que és com un missatge adreçat a totes aquelles persones que des del tercer sector, com vosaltres, des de les fundacions, associacions i tal, lluiteu cada dia per superar obstacles. I també perquè volia ficar un títol directe, valent, i que interpel·lés tant qui llegeix el llibre com qui participa.
3: Gràcies.
1: De què entra el llibre?
2: De què habla el llibre? Vale, el llibre és un recull d'entrevistes a persones molt diverses, polítics, periodistes, esportistes, activistes, artistes i professionals del tercer sector, que comparteixen les seves reflexions sobre la discapacitat, sobre la inclusió, sobre el dret, sobre la societat. No és un llibre teòric per mi, sinó molt humà. És un mosaic de veus que ens ajuda a entendre millor la realitat i a qüestionar-nos com construïm el món en què vivim i formem part.
0: Per quin motiu vas decidir escriure aquest llibre?
2: Doncs mira, vaig decidir escriure per una necessitat molt profunda, d'una veu a realitats que sovint queden fora del mapa, invisibilitzades. Vivim en una societat on moltes històries importants no tenen cabuda. Des de l'espai jo volia contribuir a canviar això, a modificar això, i també ho vaig fer perquè crec en la força del periodisme social i en la paraula per transformar mirades i per generar un canvi de paradigma, un canvi de mirada social vers la discapacitat i vers la societat i vers les persones que formen part.
1: ¿Qué es lo que más te motivado para escribirlo?
2: Pues mira, m'ha motivat sobretot l'estat de les persones. Al final, cada entrevista, t'ho puc dir, ha estat una experiència real, sincera, transformadora, inclusiva. He conegut històries de lluita, de dolor, de felicitat, de dignitat, sobretot, que m'han fet veure que tenia energia per continuar, que feia alguna cosa que realment podia tenir impacte a la societat. I això per mi és molt important. Al final no és un títol, no és un llibre per fer-me famós jo, sinó és un títol per crear impacte a la societat. I això em sembla molt important, que al final que la discapacitat ocupi el lloc que es mereix a la societat.
3: Què significa aquest llibre per tu?
2: Doncs mira, significa moltíssim per mi. És una barreja de projecte així personal, de compromís social i d'experiència personal. Al final és una manera d'expressar qui sóc, què penso i quins valors defenso. Al final defenso la justícia social, els drets humans, la dignitat humana, l'accessibilitat, la justícia social, tantes coses, i també és un pont entre moltes persones i realitats diferents. I per mi és una eina, al final, per construir un món més just, més digne, més humà, etcètera, etcètera.
3: ¿Cuánto tiempo has tardado en escribirlo?
2: Doncs mira, diré que la veritat està difícil perquè també he tingut que triar 51 de les 300 entrevistes o més que tinc i també he tingut que fer les introduccions a cadascuna i tal, diferents, les correccions, les autoritzacions a cadascun de les persones que surten, els tenen que portar, donar assignada o enviar assignada. Llavors ha estat molt guai.
3: ¿Cuánto tiempo hace que has tardado en escribirlo?
2: Doncs mira, diré que ha estat difícil durant mesos, perquè he hagut que triar les 51, he hagut que demanar autorització a les 51 persones, he hagut que fer les introduccions a cadascuna, les correccions a les entrevistes i tal. Llavors ha estat estona. Però és molt guai, no és un llibre que es faci ràpidament.
3: Vale.
0: En algun moment vas començar a deixar el projecte, què va ajudar a continuar?
2: Doncs mira, hi ha hagut moments difícils, t'ho puc dir, perquè quan tens un projecte tan gran on surten gent tan important de la societat, dubtes si estic a l'altura, però sempre hi ha alguna cosa que et fa continuar. Al final, les persones entrevistades, el compromís amb el mitjatge i la sensació que estàs fent alguna cosa útil per la societat, al final, alguna cosa per transformar-la, per ajudar tantíssimes persones que potser es veuen reflexades en moltes entrevistes, en molts missatges de les entrevistes, etc.
1: ¿Cuánto te gusta? ¿Te gusta más escribir de día o de noche?
2: Et diria que de nit, perquè al final hi ha moments, ja és més calmós, menys distraccions i puc connectar millor amb el que vull transmetre. Però és veritat que, com la meva idea és de bòlit, quan se m'acut escriure, doncs escric. És a dir, matí, matinada, no tant, perquè tinc que dormir, però de matí o nit, és a dir, depèn del dia.
1: Quan et venen més idees?
2: Doncs mira, em venen després de conversar amb la gent i que em comparteixi les seves experiències. Per mi, el contacte humà amb les persones, jo sempre dic que la meva inspiració principal, és a dir, jo puc tenir una idea, però al final el contacte amb les persones és el que em fa, sentir-me bueno, inspirat, dir-ho així.
4: Tens algun espai especial a casa on escrius o prepares les entrevistes?
2: Doncs mira, necessito un espai tranquil on em pugui concentrar. Per mi, si teniu bueno, la meva habitació, el meu escriptori, on estic ara mateix, per exemple, per mi és important tenir un lloc que associï a la reflexió de creativitat, però el faig a casa normalment. Normalment em fico una música d'ambient, és a dir, una que es diu Sigues Lliure, o també vaig aprendre Manu Guix. Llavors em fico alguna cançó que m'agradi i així m'inspira.
5: Com vas sentir el dia que vas acabar el llibre?
2: Doncs fa dues o tres setmanes, això. Ho puc dir, perquè entre les correccions i tal, fa dues o tres setmanes. Bé, va ser una barreja d'emoció

0: dic, jo quan vaig començar és veritat que jo pensava que no arribaria tant i mira, he arribat a tant, he fet llibre, he fet 30, més de 300 entrevistes seguint, doncs jo a vegades m'al·lucino a mi mateix. T'ho puc dir, llavors, tot el projecte ha estat molt, molt content i encara segueixo molt feliç de fer-lo i motivat, és a dir, encara tinc ganes de fer moltíssimes coses.
1: Com ho prepares les entrevistes?
0: És mira, les preparo molta cura, investigo la trajectòria de la persona, els seus projectes i intento entendre com pensa, també escoltant si és política o fa discursos, també escoltant els seus discursos. I això em permet fer preguntes fetes en profunditat i generar una conversa que pot ser interessant. És a dir, jo me documento abans d'entrevistar qualsevol persona, em documento què pensa, qui és, què fa amb la seva vida. Al final és així, com preparo totes les entrevistes que feia mitjans de comunicació, doncs també.
1: On busques informació sobre les persones que entrevistes?
0: Te diria que la intel·ligència artificial, que també és veritat, els mitjans de comunicació també, evidentment, perquè molt surten entrevistes anteriors, llibres que m'he llegit d'alguna persona que he entrevistat, xarxes socials avui en dia, també a partir del que m'expliquen ells mateixes o que veig que pot ser interessant.
2: Hi ha hagut persones que van dir que no volia participar al llibre?
0: No, de les 51 ningú m'ha dit que no. Ningú m'ha dit que no, la veritat. Tothom ha estat molt obert i generós, t'ho puc dir, i al final només m'ha quedat agrair públicament a totes aquelles persones, de veritat, a totes les persones del projecte, que sigui a les 300 que m'han dit que volen participar al llibre, només és a les 51, però ho vull agrair públicament a les 51, com ho he fet sempre en privat en totes elles.
3: ¿Cuál es la entrevista que más te ha gustado hacer?
0: Doncs mira, diré que totes, no puc destacar cap, perquè al final m'agraden totes, però perquè totes aporten una mirada única, que aquesta és la riquesa del llibre, que no n'hi ha una d'especial. Vull dir, és veritat que hi ha així com Juan Carlos Untue, el 6è president de Catalunya, l'última de ma mare, doncs sí, aquestes podríem destacar aquestes, però al final són totes, al final són una riquesa totes.
4: Hi ha alguna entrevista que t'hagi emocionat especialment?
0: Doncs mira, especialment aquelles, com t'he dit, aquelles que parlen de malalties com la ELA, com Juan Carlos Onzue, com el Javier Gámez Martín, o de vivències familiars, et fan connectar molt profundament amb la realitat, o la de ma mare. Saps?
3: ¿Cuál es la anécdota que más te ha impactado?
0: Doncs mira, hi ha moltes històries impressionants de superació, però el que més m'impacta és la dignitat amb la qual moltes persones afronten situacions difícils i que malgrat això tenen una esperança intacta. Això m'emociona.
1: Què has aprendido de les persones que les he entrevistado?
0: Doncs mira, he après que la discapacitat no és el que defineix una persona, sinó que la discapacitat és una part més de la seva realitat, una. També he après el valor de l'empatia, de l'esforç, de la lluita diària, de seguir perseguint els somnis d'un mateix, i que la inclusió, jo sé que la inclusió no és un concepte abstracte, sinó és una responsabilitat col·lectiva que es fa persona a persona, i que és un canvi que no té final i sin principi.
5: Sí, ha donat més suport durant aquest camí.
0: Doncs mira, el meu entorn, les persones entrevistades i el diari de la discapacitat, al final, que forma part essencial del projecte i totes aquelles entitats, de veritat, com la vostra, que em feu costat i amb la Justina, que és una crac, ja sabeu. Llavors, bueno, al final, el diari discapacitat, bàsicament, que és qui forma part del projecte, és part essencial i molta gent, al final.
1: Què t'ha ensenyat aquesta experiència sobre tu mateix?
0: Pues que sóc capaç de tirar projectes complexos, que tinc una veu pròpia i que puc contribuir, el que deia abans, a canviar la societat i a generar un canvi, a generar canvis de mirada, canvis de paradigma, canvis socials. És així, bàsicament.
4: Escriure és el teu hobby. Tu t'hi voldries dedicar professionalment?
0: Sí, bueno, professionalment mig ja em dedico perquè escric articles, però bueno. Però per mi és una passió que forma part de mi i que també vull continuar desenvolupant amb articles, amb entrevistes que encara tinc per publicar i tal. Tinc molts projectes. Tinc.
2: Què diries a altres joves amb discapacitat o TDAH que tenen somnis?
0: Doncs mira, si diria que no renunciï mai als seus somnis, que la discapacitat no és un límit,

0: sinó una realitat amb la qual es pot conviure, créixer i treure la part positiva que sempre hi ha, que busquin suport, que confien en ells mateixos i que la seva veu és totalment necessària per transformar el món i totalment necessària, és a dir, és indispensable que les persones amb TDA, amb discapacitat, ocupem la nostra part de la societat, que al final els límits no ens han de posar ningú, sinó nosaltres mateixos hem de superar aquests límits i plantar cara a la vida, com dic al llibre, i ja està.
1: Molt bé. Álvaro, dir-te que moltíssimes gràcies per l'entrevista.
0: A tu.
1: Et donem molta força i,
0: bueno,
1: i que tinguis
0: sí,
1: molta...
0: I sí, us espero el
2: 29.
1: Sí, ens esperes el dia 29 que faràs la presentació del llibre a Tarragona. Anirem un grupet amb la Núria, sí, la Maria José i l'Antonio.
0: I que... Hombre, i us presentaré al president del Parlament i el convencerà, si el convencem aquest dia perquè vingui al vostre programa.
1: Exacte.
2: Vale, gràcies.
1: I, bueno, que tinguis, bueno, molta sort amb que la gira et compri molts llibres i que jo des d'aquí vull dir a la gent que sí, que compri el llibre, que és espectacular, que hi ha entrevistes molt, molt bones i que endavant amb el plantar encara, vale? Una abraçada, Álvaro, i ens veiem el dia 29.
0: Vale. Cuideu-vos.
3: Aquí acabem...
0: I gràcies a vosaltres. Adéu, marxo, que si no arribo.
3: Aquí acabem el nostre programa de ràdio de la temporada. Ha estat un plaer venir a Ràdio Sant Cugat durant tot el curt i ens veiem i fins al curt vinent. Bon estiu a tothom.
1: Bon estiu!

0: mourir. No sé si va ser real quan em parlava.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
3: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
4: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
3: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
4: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
5: Si escoltes la ràdio,
6: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
5: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
6: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
5: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
7: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: El Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Temporada d'aquest faves comptades, i abans de donar la benvinguda al cap de setmana i a l'estiu, dediquem els últims minuts de programa, com sempre, a fer un repàs de l'actualitat del cor i la crònica social amb Cuca Fernández i Eva Garrido. Eva Garrido, Cuca Fernández, tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Què tal, noies?
1: Hola, què tal?
2: Bé.
0: El xascarrillo del dia.
1: Anem com a la... És que està bé.
0: A la Eva li agrada, doncs ja està.
1: Sí, sí.
0: Per fer-la contenta. Molt bé. Escolta, estic veient les portades i molta senyora, eh?
1: Sí, però diversitat de personatges, sí. I algun senyor, eh?
0: Alguns, sí.
1: Perfecte.
2: D'acompanyant de dones, d'acompanyant. Que això ja comença a canviar, eh? La
1: marido
2: cosa?
1: De, marido això està de. Bé. Escolteu, doncs arrenquem. Mira, Hola porta una entrevista amb Patricia Pardo i Cristian Gálvez. No és una parella gaire estimada. A veure, hi haurà potser qui li caigui bé, però no és una parella gaire estimada, sobretot per ell, per com es va deixar amb la seva exdona, l'exgimnasta Almudena Cid.
0: Sí, el públic no està del costat.
1: No és acabat de ser... No sé si amb aquesta revista, Cuca... Ai, aquesta revista, amb aquesta entrevista, creus, han volgut fer com una... Com una entrevista amable, és blanquejament...
2: És que ho fan sempre, entrevistes blanques. A mi em sembla una parella una mica, com direm, de pastisseria. D'aquestes pasteleres, no? Com es diu en castellà. Perquè és una mica empalagosa.
1: I després diu molt la cita que han triat, nos salvamos mutuamente. A veure, s'haurà de llegir el context.
0: Però si
1: tu salves a l'altra persona... de la seva relació anterior és que abans estava molt malament, no? I bé, llavors deixes una mica malament tant Patricia Pardo, que estava casada també, com bueno, Cristian Gálvez.
2: Es van separar una mica...
1: De què estem parlant?
2: Les males llengües deien que hi havia rotllo i es van separar... Bueno, això
1: bueno, es van separar dels respectius, no?
2: Exacte. Però això bueno, també. Que l'amor es va... O sigui, que han volgut arreglar una mica la seva història per no dir que van fer les banyes. Això és una percepció meva, eh? Però jo, per lo que he pogut veure...
0: Les van posar, les van comprar,
2: sí,
0: fetes,
2: sí,
0: i
2: sí, jo crec que
0: van posar.
1: O si més no, que es van començar a enamorar quan encara estaven...
2: És que el que donen de si les redaccions, eh? I els programes...
1: I els passadissos. Tot. Ens n'anem a la revista Semana, i aquesta sí una relació consolidada, la de Luis Miguel amb Paloma Cuevas, però el protagonista és Luis Miguel perquè ha estat ingressat a Nova York, li han fet una operació molt delicada, pel que he pogut llegir, deu ser alguna cosa del cor, perquè l'ha anat a operar expressament un cirurgià espanyol que és una eminència en cardiologia, i ha anat allà a Nova York, o estava allà, que l'ha operat allà a Nova York. I no és la primera vegada que se sotmet en aquesta operació.
2: Bueno, llavors, deu patir ja de...
0: Ens hem de cuidar, que el cor...
2: Sí. Té... No, i a part, deu estar tan enamorat, perquè està sí. molt, de la Paloma. És que sí. És una parella que a mi em va sorprendre.
1: I a mi m'encanten.
2: Però dius, és d'aquestes parelles que dius, igual han estat enamorats tota la vida i clar. No ho han destapat fins ara.
1: És que eren amics tota la vida, van fer els dos la seva vida, ella amb l'Enrique Ponce, Luis Miguel amb les parelles i les dones que ha tingut... I després ara s'han tornat a retrobar. A mi em sembla meravellós.
2: Un amor madur i un amor de... Que jo dic sempre que aquests amors són més amics potser que parella, no? Llavors, són aquestes relacions que tenen durada.
1: Sí.
0: Que bé.
1: Sí. Va, a 10 minuts ja teníem l'altra, la setmana passada, Esther Expósito amb Mbappé ja a la platja, moto d'aigua. Doncs a 10 minuts tenim Veranito amb Cristina Pedroche, amb biquini, amb un barret, molt bé, perquè el sol és molt dolent, i posa Cristina Pedroche, Trabajo y Amor en Ibiza.
0: Que
1: Ibiza s'està molt bé, sí, també, a la platgeta.
2: A Ibiza també es treballa, no?, per el que veiem.
0: Home, clar.
1: Sí.
0: De dia es treballa i de nit...
1: És que el teletreball avui dia...
2: Es fa relacions públiques.
1: Des d'una maca et pots connectar a tot arreu. I a la revista Lectura s'aposten per una entrevista a Candela Peña, l'actriu, però que li estan anant molt bé com a col·laboradora a diversos programes.
0: La Revuelta,
1: a la Revuelta,
0: no?
1: Amb el Giro...
2: I a la 2 està fent el seu propi projecte, no?
1: Sí, també té el programa aquell d'entrevistes.
2: Uh-huh.
1: Sí, i això que li va molt bé és com que hem redescobert una gran actriu, perquè ella és una actriu amb Goya, sí. Però ella sempre reivindicava no em truca ningú, no? I sembla que la televisió li ha donat com una segona oportunitat com de visibilitat.
2: Home, és bona, sí? té aquest punt humorístic, a mi em recorda molt a no tan exagerat, a la Yolanda Ramos,
1: sí,
2: però té aquest humor
1: mica...
2: irònic, humor que a vegades fins i tot l'has de pensar per veure si ho està dient en sèrio o no, però m'agrada molt la Candela Peña, tant com a actriu com ara en aquesta vessant de comunicadora.
1: Doncs sí, mira, l'última sèrie que he vist d'ella està molt bé, es diu Fúria.
2: Ah, ell, a on?
1: Sí. A on?
2: L'apuntaré.
1: Doncs ara no me'n recordo la plataforma, però res. Era un estil Mujeres al borde de un ataque de nervios, mm-hmm. Doncs Fúria. Tot de senyores, també sortia Cristina Roth, Sí, oi?
2: Sí.
1: La germana de l'Ariel Roth.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, grans actrius sortien en aquesta sèrie.
2: Mira, ara que tindrem una mica de temps, aquesta setmana de mig vacances.
1: Va.
0: Sí, tenim festa major, també.
1: Hem repassat les revistes, anem al lío, que com cada setmana hi ha coses, i a mi aquesta setmana m'ha donat la vida la publicitat que ha fet Irene Rosales, exdona de Kiko Rivera, que jo crec que ha pres la millor decisió dels últims mesos, que és marcar-li un zasca al seu exmarit i a sobre cobrant, perquè una coneguda marca d'aperitius ha comptat amb la Irene Rosales per publicitar els seus Kikos, que en català correcte, direm blat de moro torrat, però
0: blat
1: tothom,
0: torrat,
1: si diem
0: sí.
1: Kikos,
2: Kikos,
1: ens entenem,
0: sí. Kikos. Kikos, Kikos Rivera.
1: Sí, i ha folrat tota una bastida amb una campanya que a mi em sembla increïble, perquè diu així, diu, un mix con un mal Kiko es un mal mix, elige Grefus Amics, elige el mejor Kiko.
2: És una gran campanya de publicitat,
1: eh? A mi em sembla increïble.
2: És de les últimes campanyes així més potents que hem pogut veure.
1: I a mi em sembla també una mica, un riure's d'ella mateixa, de tot el que ha passat al costat d'aquest personatge.
0: Home, o dir-li a l'altre que, nen,
1: malo.
2: Ja s'ho va cobrar. I a parar de continuar visquent, que ha de mantenir la seva família, també. I hem de comentar que hi ha hagut una contracampanya, no sé si l'heu vist.
1: Sí, l'he vist,
2: del
1: sí.
2: Kiko Rivera, amb, sabeu les torrades aquestes que són sí. Típiques, no sé d'on
1: la
2: són.
1: Inés,
2: les Inés Rosales.
1: Sí.
0: Ah,
2: pues han fet una
0: les
2: campanya.
0: Tortes,
2: les tortes.
1: La busco en un moment, que la vaig veure ahir.
2: Han fet la contracampanya, com dient toma ja, otra. O sigui, està ben aquí una guerra de publicitat.
0: Bueno, aquí les
1: mireu,
0: marques, els creatius, estan donant-li al
1: les
0: coco.
1: Les persones que estan més del bàndol de Kiko Rivera han fet una contracampanya. Això no existeix, eh? Vull dir, és un muntatge.
0: És una IA.
1: La campanya de veritat és aquesta.
2: Sí, però val. Això donarà per una campanya.
1: I llavors...
0: Què diu aquesta?
1: Diu, una Rosales que no te cruje no és una autèntica Rosales. Elige autèntiques, elige Inés Rosales. Les tortes aquelles d'anís.
2: D'on són típiques aquestes tortes? Ara no ho sé.
0: D'Andalusia, no?
1: Andalusia,
0: no?
1: Andalusia, les tortes sí. D'aceite. Sí, aquí posa sí. Sevilla. 100% aceite. Sí.
2: Pues mira, i els dos són d'allà, sí. O sigui que... Perquè la Irene Rosales és de Sevilla.
1: Per això que la polèmica està servida, perquè, clar, anem, aquesta campanya d'Inés Rosales és inventada, no? Però, clar, la que és de veritat és aquesta del Kiko, el Kiko Rivera s'ho ha pres de la pitjor manera possible, perquè és un infantil, i va dir coses com, referint-se a la mare dels seus fills, la mente no le da para más, i va dir una cosa molt lletja, que és, tengo madre, que eso es muy importante hoy en día. Cosa molt lletja, tenint en compte que la mare d'Irene Rosales fa uns anys va morir, i que mentre aquesta senyora s'estava morint, el Kiko Rivera li va posar les banyes a la Irene Rosales. O sigui, és que és tan llet,
2: bueno,
1: tan
2: llet. Jo crec que els Pantoja són una família, a part de desestructurada i que no tenen els valors molt així, molt intrínsecs de família, crec que és que es creuen amb el dret, com es diu en Pantoja, de que tothom els hi vessi els peus, no? Llavors, crec que amb aquesta... dicotomia ho tenen una mica que es perden. No sé, perquè fan uns comentaris que no corresponen.
1: No, aquí l'única que té senderi i no és biològica dels Pantoja és la Isa Pantoja, per cognom, però enteneu-me, perquè va ser adoptada, perquè avui venint cap aquí veia un vídeo d'ella que parlava de com l'havien tractat de petita i jo penso, és que a mi se'm queia la... Sé cada cop que fa una
2: també...
1: entrevista se'm cau l'ànima a terra quan diu que el seu tiet li va deixar de parlar amb 9 anys.
2: Sí, és molt fort. És que és molt fort. Per això et dic que no tenen els valors molt
1: arraigats.
2: També hem de dir que, a favor una mica del Kiko, que les noies que amb les que va, que ja saben el que hi ha, no? O sigui, no hi ha dubte. Tots tenim clar quin tipus de persona és. A part d'infantil, és un tio que s'ho creu molt, no sé.
1: Però bueno. Mira, el que dèiem de riure és d'ella mateixa. Després ella, al programa on ara col·labora, al Tiempo Justo, ha dit «Si he sido conocida para lo malo, también para lo bueno, que por ser la cornuda d'Espanya, bien me las he tenido que comer yo». Pues clar, filla, pues molt bé. A sobre que has hagut d'aguantar aquest penques, doncs cobra-ho. A mi em sembla estupendo.
2: Sí, sí. No, si al final...
1: Va,
0: molt bé.
1: Anem
0: campanyes publicitàries.
1: Parlant de Pantoja, ens n'anem a parlar de la Más Grande, perquè s'han filtrat les primeres imatges del biopic de Rocío Jurado, que s'està gravant a Chipiona, a Cádiz. Acull aquests dies el rodatge d'algunes de les escenes d'aquesta sèrie de Rocío Jurado, que arribarà en format minissèrie de 4 episodis, que repassarà la trajectòria vital de l'artista. I a més és que aquest projecte coincideix amb el 20è aniversari de la seva mort i s'han filtrat unes imatges on l'actriu Carmen Raigón, jo personalment no he vist res d'ella, no la conec, però he posat aquí una fotografia per si us sonava d'alguna sèrie.
0: No. A mi em sona la cara, però no sé dir-te.
2: No, a mi tampoc no la tinc ubicada.
1: La gent s'ha quedat parada de com la feina de maquillatge i d'estilisme, de com l'han transformat.
2: Home, perquè l'han vist igual. Home, sortien unes imatges d'ella com reinterpretant quan van fer l'oració amb amb la Rocío Jurado i l'Ortega Cano a l'Església de la Virgen de Regla, de la que era tan devota, sortint amb el xandall, us recordeu del xandall verd quan la Rocío va dir que tenia càncer, que estava malalta, i realment s'assembla molt, eh?
1: Sí, l'escena que just diu la Cuca, que s'està gravant, és l'escena en què, com has dit, Cuca, després de la roda de premsa on ella, al jardí de casa seva, va anunciar que tenia càncer, va anar a Ortega Cano a la Virgen de Regla. Doncs això és el que els paparazzis han caçat, perquè estaven al carrer, en el santuari, no? I
2: a mi el que m'ha sorprès és el Martiño Rivas com a
1: Pedro Carrasco.
2: Pedro Carrasco. És que no m'assembla res.
1: És que tan guapo era Pedro Carrasco, jove, com perquè el faci Martiño Rivas?
2: Jo crec que no. És que a mi m'ha sorprès, eh?
1: Home, Pedro Carrasco allà on estigui deu estar donant palmes.
0: Aquest Martiño té els ulls una mica clars, no?
2: Està fent ara aquesta sèrie que es diu... Maldita Alma o algo així, ara no me recordo com es diu.
1: No sé, perquè no...
2: Sí, que fa de cura.
1: Ah, mira.
2: Recorda una mica el Pájaro Espino.
0: Ah, mira, mossèn.
2: Sí, sí.
1: Doncs això, mira, dos guapos interpretant Rocío Jurado, a Pedro Carrasco, Ortega Cano, ara mateix no sé qui l'interpreta, però en paral·lel a aquest biopic de Rocío Jurado, si us interessa, el 25 de juny s'estrena a Movistar Plus el documental de Rocío Jurado, i aquest sí que està produït per la seva filla, Rocío Carrasco.
2: Llavors està agafat, no?
1: No ho sé, té molt bona pinta.
2: Perquè tot el que toca, pobreta...
1: Té molt bona pinta, només l'ha produït, eh? Ni ella és la directora, ni és la guionista...
0: No,
1: però
0: la pasta.
1: I no és l'única productora, hi ha dos productors més. Llavors, els trailers que estan penjats als perfils de Movistar Plus... Té molt bona pinta, i el documental es diu La Más Grande.
2: I a la vegada també hem de comentar que la Glòria Camila es veu que també ha obert una altra vegada que possiblement...
0: Més melons?
2: Denuncia la seva germana per coses de drets d'autor i coses d'aquestes.
1: No sé, perquè la Rocío Carrasco és l'hereva universal,
2: exacte,
1: de totes
2: no sé
1: aquestes coses.
2: Fins a quin punt té sentit.
1: I no sé si Glòria Camila té tants diners per enfrontar-se també a la seva germana, però bueno, en fi, s'han de fer molts programes de
0: I'm
1: televisió.
0: I'm fine, serà fine.
1: Va, escolta, Carme, la Cuca i jo ens preguntàvem si has estat atenta aquesta temporada a totes les coses que s'han anat parlant, per això, abans de marxar de Kansas...
0: Em voleu examinar.
2: Home, això va ser una proposta de principi de curs.
1: Sí.
2: Vam dir...
1: Sempre fem test.
0: Sí.
1: I volem saber
0: si
1: el passaràs o no. He de dir, Carme...
0: És com el Rosco? Puc passar per l'Aura?
1: No. Ah, diré...
2: T'ajudarem, vinga.
1: Et podem ajudar descartant alguna opció. Però escolta, Carme, t'he de dir que tot són preguntes de coses que hem parlat recentment, eh?
0: De la setmana passada i l'altra.
1: N'estic segura que ho sabràs.
0: Vinga,
1: què et sembla? Arrenca, Cuca, va. Vinga, arrenca.
2: Com es diu el nòvio de la cantant Aitana? Aaron Piper, Paul Grange o Daniel Alonso?
1: No, si val, eh? No, hòstia. Miris, eh? No miris, que veig que has fet aquí una ullada al guió de la Cuca.
2: Té un nom,
1: no.
2: Té un pseudònim, però clar.
1: Clar, però aquest noi té un nom, clar.
0: El de l'Aitana. Torna'm a dir els noms.
2: Aaron Piper, Paul Grange o Daniel Alonso?
1: Et podem descartar un, si vols.
0: Daniel Alonso.
2: Molt bé!
1: Molt bé, Carme, bravo!
0: Home, ja estava dubtant, eh? Però dic, no, home, no.
1: És que Plex no és el seu nom, està clar.
2: Oh. Clar, és el youtuber, el Plex, aquell que l'Hormiguero el van honrar...
0: Si tu em dius que li digui el nom allò popular, tampoc no m'hagués sortit.
1: Mira tu. Va.
0: Què més?
1: Carme, on es va oficiar el matrimoni civil de la cantant Dua Lipa? A Londres, a Los Angeles o a París? I això n'hem parlat recentment.
0: A París.
1: No, Carme, no? A Londres.
0: Bueno, que hi ha uns quants quilòmetres.
1: Sí, mira.
2: Bueno, en avió 2 hores,
1: I agafant l'Eurotúnel ja hi ets.
0: Bueno, no cal, sí, no cal. El canal de la Mànega i el que vulgueu, però tampoc no és de continent europeu.
1: Vinga, la següent és molt fàcil, eh?
0: Què més?
2: Com es diu la cançó de Shakira pel Mundial 2026? Dai Dai, La Copa de l'Amor o TQG? World Version.
1: TQG, World Version? Dai Dai o La Copa de l'Amor?
0: Dai Dai.
2: Molt bé. Ah, aquesta era fàcil, eh?
0: Vinga.
1: O sigui, et diré jo perquè és fàcil.
0: Home,
1: perquè té un ull posat al teu guió, Cuca.
0: No, però no estan marcades les respostes.
2: Sí, estan una mica sobre ressaltades.
1: On s'ha instal·lat principalment Isabel Pantoja després de deixar Cantora? A Madrid, a Gran Canària o a Màlaga?
0: Gran Canària.
2: Molt bé, ha estat atenta, només ha fallat una de moment, eh?
1: Vinga, va, l'última.
2: Què ha estudiat Jules Janeiro, la filla de Gesolini Campanario? Res, cicle formatiu en administració i finances, o formació en imatge personal estètica i maquillatge professional?
0: L'última.
2: Molt bé.
1: Molt bé, Carme. Veus? Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Això va, soc un alumne exemplar.
1: Perfecte. Doncs ha tret un 9. Ha tret un 9.
2: Molt bé.
1: Va, i després... També és veritat que aquesta temporada, no, Cuca, heu estat aquí donant les faves, després ens hem aquí posat amb les faves i havíem pensat que hem triat una fava de bronze, una de plata i una d'or. Què et sembla?
0: Doncs som-hi.
1: Vinga.
2: Anem a fer la fava de...
1: Bronze?
2: De bronze.
1: Vinga. Per Alejandra Rubio, perquè creiem que no acaba d'entendre que viu de la televisió, de parlar de la seva família. Aquesta noia es pensa que és escriptora, ara es pensa que serà periodista, perquè
2: bueno,
1: hem d'entrevista...
2: Bueno, això anàvem a comentar, que ara començarà periodisme, pel que ha dit.
1: Sí.
2: O sigui que no sé jo. Però bueno, és una fava ben donada, eh?
1: Vinga, la de plata. A Iñaki Urdangarín, perquè, escolta, va fer una gira quan va presentar les seves memòries, que semblava quasi la víctima. Pobre, que és que el van portar a presó perquè, mira, pobre, jo no sé què va passar. Anem a la fabada ràpidament, va. Per Quico Rivera, perquè, Cuca,
2: ben
1: crec
2: guanyada.
1: Que és la persona que s'ha endut més faves, no, aquesta temporada.
2: Aquesta temporada... Bueno, Alejandra Rubio i ell van a la part, eh?
1: A la part.
2: O sigui que ho tenim clar.
0: El favot d'or se l'emporta Quico Rivera. Noies, moltíssimes gràcies pel que ens heu anat explicant al llarg de tota aquesta temporada i que tingueu gaudiu de l'estiu, sobretot.
2: Home, i estarem pendents de tota la premsa del d'or.
0: No ho dubtava pas. Gràcies, i també gràcies als nostres oients. Ho deixem aquí, tornarem la temporada que ve. Ara gaudiu també de l'estiu, de la festa major i de tot el que calgui. Adéu-siau.
3: En vigor, per tant, les nits del 25, el 26, el 27 i el 28 de juny. El dispositiu especial consistirà en un tren per hora i sentit durant tota la nit entre les estacions de Terrassa, Nacions Unides i Plaça Catalunya. Els convois, per tant, s'aturaran a totes les estacions de la línia S1. La revetlla de Sant Joan tornarà a omplir els carrers de petards, coets i celebracions, però no a tot arreu es poden fer servir. La normativa de prevenció d'incendis forestals prohibeix encendre foc i llançar material pirotècnic en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Això afecta, per tant, la nit de Sant Joan a Sant Cugat, i és que aquesta restricció afecta una part important del municipi. Segons el mapa elaborat per l'Ajuntament, la prohibició engloba totalment o parcialment barris com Valldoreix, la Floresta, les Planes i Can Barata, i també sectors del centre situats props de zones boscoses. I el Consell d'Infants de Sant Cugat ha tancat aquest curs amb una proposta perquè la ciutat celebri el Dia Internacional dels Drets dels Infants el pròxim 20 de novembre amb un gran esdeveniment esportiu i activitats de sensibilització. La iniciativa s'ha presentat aquest dijous durant l'acte de cloenda celebrat a la sala de plens de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Sant Cugat i l'EMD de Valldoreix han fet un pas important en les negociacions sobre el futur de Can Montmany. Les dues administracions ja treballen sobre una valoració econòmica de la finca i han assolit un principi d'acord que podria permetre que Valldoreix adquireixi el 50% de la propietat que actualment està en mans del consistori. L'avenç s'ha fet públic després de la reunió bilateral celebrada divendres passat entre els dos governs. I seguim amb Valldoreix perquè tots els grups municipals de l'EMD reconeixen el greuge que viu al veïnat de l'Avinguda de Baixador, pendent d'una urbanització que va començar a treballar-se fa més de 10 anys. On no hi ha consens, però és sobre la manera per articular aquest balanç. De moment, la Junta de Veïns d'aquest dijous ha donat llum verda a una moció del PP que proposa estudiar mesures de compensació legalment viables. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. De dilluns a dissabte, t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.
5: L'Ajuntament de Sant Cugat ha organitzat el 20è Premi Literari de Narrativa Infantil de la ciutat. En l'edició del 2025 hi han col·laborat una vegada més l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat, les llibreries Pati de Llibres i el Celler de Llibres. I Cugat Mèdia també hi participa, amb l'emissió dels relats guanyadors a Ràdio Sant Cugat, amb les veus dels seus autors i autores. La convocatòria consisteix en escriure obres en prosa, de tema lliure i en català. El jurat està format per representants de l'Ajuntament, de les llibreries i mestres de primària de la ciutat. El premi es divideix en quatre categories, de tercer a sisè de primària, i hi poden participar tots els nens i nenes d'aquests cursos que viuen o van a l'escola a Sant Cugat. Aquests són els i les guanyadores del 20è Premi de Narrativa Infantil de Sant Cugat. Tercer curs, primer premi, Jan Tarragona Sala, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra Una nit al monestir.
6: Hi havia una vegada un nen que es deia Guillem i vivia en una petita casa de Sant Cugat. En Guillem era ros i molt apassionat per la història. També li agradava l'anglès. Un dia, quan sortia de l'activitat extraescolar d'anglès, va passar per davant del monestir i va decidir entrar per veure'l una mica de prop i jugar amb els peixets del claustre. Estava molt distret i content amb els peixos quan de sobte va sentir un cop molt fort. En Guillem va anar a la porta de sortida, però per desgràcia ja estava tancat. Va mirar el rellotge. Eren les 9 de la nit. Segurament el guàrdia de vigilància tenia molta pressa per anar a veure el Barça, que avui jugava contra el Real Madrid i no havia revisat que no hi quedés ningú a dins. Pobre Guillem s'havia quedat tancat al monestir de Sant Cugat a la nit. Era la pitjor cosa que li havia passat mai. No sabia què fer. Va mirar per tot arreu, però només hi havia una sortida. Era per la finestra. Li semblava que era massa perillós. Es podia caure i trencar una cama o alguna part diferent del cos. No li quedava altra opció que quedar-se a dormir allà. El lloc on feia menys fred era on estava l'antic menjador dels monjos. Es va estirar per poder descansar i va posar el cap sobre d'una pedra que sobresortia una mica i de cop moltes pedres van caure. En Guillem es va espantar molt perquè van fer un soroll molt fort i també perquè va anar a parar de cul a un tobogan. Era llarguíssim, semblava que no acabaria mai, però 5 minuts més tard va anar a parar a les runes d'una fortalesa romana. Davant dels seus ulls hi havia un esquelet molt antic que semblava d'un romà. A la mà hi tenia una llista. En Guillem, que no tenia res més a fer i era molt curiós, se la va llegir molt atentament. Posava on havia amagat tots els seus tresors. No s'ho podia creure. De sobte va sentir un soroll molt estrany. Va mirar per tot el seu voltant, però no va veure res. De sobte, una mena de ratolí se li va tirar a sobre i li va dir: «Sóc el guardià de l'esquelet i el teu guia de l'expedició de la cerca del tresor». En Guillem havia llegit que el tresor més proper estava al Pidenchandre. Sabia perfectament on estava el Pidenchandre i estava una miqueta lluny per anar-hi sol. Va rumiar uns instants si acompanyaria un ratolí. Potser el portaria per les clavegueres o per algun lloc semblant que li feia molta por. «T'ajudaré a sortir d'aquí i a buscar el tresor, però a canvi m'hauràs de donar 8 xocolatines», va dir el ratolí. «D'acord, vindré amb tu, però amb una condició. No anirem per les clavegueres», va dir en Guillem. En Guillem es va quedar pensant. Els seus pares no compraven mai xocolatines, però segur que se li acudiria alguna cosa per donar-li. El ratolí li va ensenyar unes escales molt i molt altes. En Guillem va pujar molt lentament per no caure. al final de les escales, estava molt cansat, però es va animar quan va veure la gelateria on anaven amb tots els seus germans les tardes d'estiu. Aquelles escales l'havien tret del monestir. Tot i així, havia d'anar fins al pie d'enxantre. Va seguir el ratolí, que anava molt de pressa. En tot el camí no va veure cap persona. Quan va arribar a l'indret on estava amagat el tresor, es van posar a fer un forat amb les mans. Era molt difícil perquè la terra estava bastant dura i el ratolí excavava molt poc. Al final, després de moltes hores, van veure alguna cosa. Era el tresor! El van obrir molt contents i amb molta curiositat per saber què hi havia dintre. I el que hi era... 8 xocolatines i un llibre ple de mapes del tresor. Sant Cugat tenia tresors per tot arreu. El ratolí va agafar les xocolatines i en Guillem no va dubtar gens i va agafar el llibre. Estava tan cansat que va decidir tornar a casa. Ja miraria el llibre amb els seus pares i germans l'endemà. No es creuria en l'aventura que havia viscut. Quan per fi va ser al seu llit, va somiar que anaven a buscar amb la seva família la resta de tresors, amb el seu nom o amic, el ratolí. Fi.
5: Quart curs. Primer premi. Roger Verdú, de l'Escola Tau, amb l'obra Afeblits.
7: Dos nois de quart de primària, en Jaume i en Quim, van arribar a classe a 8:45 del matí, molt cansats. Mai no ho havien estat tant. No notes a tothom molt cansat? Va preguntar-li en Quim a en Jaume. En Quim tenia raó, fins i tot la professora estava cansada i no responia a cap de les preguntes que li feien els alumnes. Sí, és cert, va dir en Jaume. Me n'informaré a través del Mini Information i al pati et dic el què. En Jaume es va informar molt més ràpid del que s'esperava. Tothom se n'havia adonat. Tot estava causat pel gran núvol de la feblesa. Científics, la NASA, les estacions meteorològiques i fins i tot alguns lectors extremadament informats penjaven contínuament informació a internet o a les xarxes socials. Inclús li havien posat nom. Al núvol li deien Nubes Magna Infirmitatis. En Jaume ho van explicar als seus amics, tan ràpidament com va poder. Havien de fer tot el possible per salvar la població d'aquella catàstrofe. Moltes vegades havien salvat el camp de futbol de ser destruït per un arbre o havien evitat una gran caiguda de roques. Fins i tot havien sortit de l'escola per defensar-la d'una banda de criminals molt coneguda al país, que volien atacar l'escola. Però aquest cas era diferent. Era un problema còsmic en tots els sentits. En Quim va fer un gran discurs davant de tota l'escola. Va parlar de moltes coses, però el més important que va dir va ser això. Haurem de col·laborar amb moltes agències, i de molt diferents. Però tot això ho haurem de fer afeblits. Hi va haver una grandíssima riuada de visques i de així ho farem, però ho havien de fer de debò. Dir-ho és molt fàcil, fer-ho no tant. I com va dir Abraham Lincoln, dona'm 6 hores per tallar un arbre i me'n passaré 4 esmolant la destral. Necessitaven preparació. Just quan van arribar a casa, en Quim i en Jaume van començar a comunicar-se amb les agències a les quals haurien d'ajudar. Com que eren nens, els hi va costar molt convèncer els caps de les agències, però era un assumpte molt complicat i ho sabien, de manera que van acceptar la seva ajuda. Al cap d'una setmana, mentre tothom s'afablia, van descobrir que tenia aquell núvol. Era el gas apodinamono. Ara necessitaven la solució. Van passar hores, dies, minuts, segons, fins que amb l'ajuda d'alguns laboratoris la van trobar. La solució es deia Eixairetiquilisi, però ara havien de posar en marxa el líquid químic. I com? Com farien que aquest núvol que estava envoltant gairebé la Terra sencera desaparegués? I havien d'espavilar molt. La gent estava en perill de desfer-se com glaçons de tant que s'afablia. I si perdien gaire temps, corrien ells també perill d'aigualir-se. Malgrat patien i s'afablien, les recerques continuaven, i continuaven fortes. Els del Centre de Recerca Meteorològica de l'Antàrtida van dir que els podrien donar més informació al cap de 5 dies. Van passar els 5 dies i, efectivament, els hi van donar una solució. Amb l'ajuda de la NASA, podien destruir el núvol, que els havia portat tants problemes i que tant els amenaçava. Creant un coet amb una càpsula que pogués orbitar la Terra sense sortir de l'atmosfera i que portés un dispensador de Shairetiki Lisi, potser eliminarien el gran núvol de la feblesa. Per provar, res no passaria. I si a més funcionava, haurien salvat el món. Al final, ho van fer. Al cap d'un mes i mig ja estava tot preparat i tothom molt content, per molt que feble. Quan es van enlairar el coet, estaven més nerviosos que mai, en especial en Quim i en Jaume. Estaven patint més que en els penals d'un partit empatat 1-1. Mentre miraven l'evolució del coet per l'ordinador i veien com funcionava de primera, van flipar, però en el fons estaven contents. I podien estar-ho, perquè havien salvat el planeta. Fi.
5: Cinquè curs, primer premi, Ona Gómez, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra La lletra que s'esborrava.
8: Hola, jo sóc la lletra I, i si em deixeu, us explicaré un relat que va succeir a una bufona caseta de platja a Calacrit, en el Baix Empordà. En aquesta casa hi vivia una famosa escriptora de contes. En aquella llar s'inspirava gràcies a les vistes al mar i a la pineda que l'envoltava. Havia escrit nombroses obres reconegudes arreu del món. Però, pel que fa a aquesta història, l'escriptora no és important, sinó el missatge que us explicaré seguidament. Hi havia una vegada la lletra A, que es trobava cansada, farta i avorrida de ser sempre partícip d'alguns dels contes més injustos que s'havien escrit i que encara, a dia d'avui, es continuaven escrivint. La Blancaneus, la Ventafocs i contes de l'època de les nostres àvies i alguns d'altres més moderns que havien normalitzat una imatge que mostrava la dona com a princesetes poc eixerides, en un segon terme sempre com a febles, incapaces de destacar o de fer algun tipus de proesa. La A volia passar pàgina. Estava tipa de participar en contes on les nenes vestien de rosa, duien vestits llargs, sabates de taló i on sempre eren rescatades per algun príncep o cavaller musculós i amb una melena sedosa i llarga de pantent. On es valorava més l'aparença física que no pas l'intel·lecte. Nenes ingènues que es deixaven enganyar pel primer llop que les ensarronava amb aire senyorial. Doncs bé, ja en tenia prou. Feia massa que durava tot allò. No era que no li agradés el color rosa, o l'olor de les flors, o els vestits llargs, o les sabates de taló, i tant que li feia goig. Però també li agradava córrer, embrutar-se, pensar per si mateixa, saltar, cantar, destrossar, construir, dissenyar... En fi, un munt de coses. Per aquest motiu es va revelar. Quan aquella escriptora famosa es trobava escrivint el seu darrer conte, cada vegada que s'anava a dormir, a l'endemà, la lletra A desapareixia. Va trigar a adonar-se'n, però quan es va posar a revisar el text escrit, va veure que la lletra A s'havia esborrat. Primer, va pensar que havia estat un error de l'ordinador i va tornar a refer el text. La segona vegada, va pensar que havia sigut un pirata informàtic que li estava fent la guitza i el va tornar a repetir. La tercera vegada, va refer el conte a mà, amb paper i bolígraf. Així, ningú li podria esborrar de cap manera. Però, de nou, a l'endemà, la A havia tornat a desaparèixer. Ara sí estava ben amoïnada. Què estava passant? Semblava un malson. De sobte, es va adonar que la tinta es movia arreu del paper, formant un missatge. A l'escriptora li va entrar tal canguelo que va sortir de casa cames ajudeu-me. Fins i tot es va deixar la porta oberta. Al cap d'una estona, quan ja li mancava l'alè de córrer, es va aturar. Tenia mil preguntes al cap. Així doncs, va decidir tornar. Havia de saber què posava en aquell missatge i si estava relacionat amb la desaparició de la lletra A. fent el cor fort, va entrar dins la seva llar, es va fer un té i va seure davant del paper. Deia el següent. Hola, sóc la lletra I. Com ja t'hauràs adonat, la lletra A s'esborra del teu compte. Aleshores, li vaig explicar a l'escriptora els motius pels quals la lletra A es negava a aparèixer de nou en un compte com el que estava escrivint. Aleshores, l'escriptora es va aixecar i va anar de pet a la prestatgeria, on tenia totes les seves obres publicades. Les va estar repassant en silenci, una a una, i després d'una bona estona, es va adonar que la lletra A tenia raó. Encara que tots els seus contes eren diferents, les noies que apareixien eren, en el fons, unes figaflors. La A tenia raó, va xisclar l'escriptora. Què he estat fent? Durant una bona estona, es va quedar en blanc. De sobte, li va venir al cap quins havien estat els seus referents al llarg de la seva vida. Ràpidament va pensar en la seva àvia, també en la seva mare, en la seva editora, i per descomptat, ella mateixa. Finalment, va reescriure un nou conte. Les idees li venien soles al cap. Es va adonar que tenia molta facilitat, perquè fins ara havia estat escrivint contes que no tenien una imatge fidel al món. Quan va finalitzar el conte, va deixar tota aquella pila de papers damunt la taula i se'n va anar a dormir. Quan es va llevar, es va dirigir directament cap al seu escriptori. A la taula es trobava el seu conte, en perfecte estat, amb totes les lletres i una nota d'agraïment de la lletra A. Estimada escriptora, sabia que ho acabaries entenent. Canvia'm el guió.
5: Sisè curs, primer premi. Jimena Clavell de la Guàrdia, de l'Escola European International School of Barcelona, amb l'obra L'amic invisible.
9: En Mateu era un nen molt curiós. Sempre tenia preguntes al cap. Per què els núvols són blancs? Com saben els ocells cap on volar? Però no sempre trobava respostes. Una de les coses que més li agradava fer era escriure cartes. No per enviar-les a ningú, sinó perquè li feia sentir bé posar per escrit el que pensava. A vegades explicava coses divertides que li havien passat a l'escola. Altres vegades es preguntava sobre coses estranyes o simplement escrivia històries que s'inventava. Però el més curiós de tot era que cada nit, quan acabava d'escriure, plegava la carta i la deixava sota el seu llit. Però al matí següent havien desaparegut. Al principi, el Mateu va pensar que potser l'havia mogut sense voler, però després de diversos dies es va adonar que sempre passava el mateix. Així que va decidir fer una prova. Aquella nit, en comptes d'explicar el seu dia, va escriure només una pregunta. Qui s'endú les meves cartes? Quan es va despertar, es va afanyar a mirar sota el llit. La carta no hi era, però al seu lloc n'hi havia una altra. Amb el cor bategant d'emoció, la va desplegar i va llegir. Sóc algú que escolta. Pregunta el que vulguis. En Mateu es va quedar bocabadat. Algú li estava responent. Però qui? Des d'aquell dia, cada nit escrivia preguntes i cada matí rebia una resposta. Algunes vegades li donaven consells. Altres cops eren frases misterioses que el feien pensar. I una vegada va escriure. Com puc deixar de tenir vergonya quan parlo davant de la classe? L'endemà, la resposta va ser, practica davant del mirall. Ningú et mirarà més seriosament que tu mateix. En Mateu li va semblar una bona idea i va començar a fer-ho. Però un dia, en comptes d'una pregunta, va escriure sobre una cosa que li havia passat. Havia discutit amb el seu millor amic, en Roger, i no sabia com fer les paus. No era res greu, però li sabia greu havia acabat el dia enfadat. Així que va escriure, crec que hauria d'haver dit ho sento. Però ara em fa vergonya. Què faig? Al dia següent, la resposta no eren paraules, sinó un petit dibuix. Dues persones parlen. En Mateu ho va entendre de seguida. No calia fer un discurs llarg ni complicat, només anar i parlar. Així que aquell mateix dia, quan va veure en Roger, li va dir «Ei, perdona per ahir, no passa res», va contestar el Roger amb un somriure. I així, tal com havia començat la discussió, es va acabar. Aquella nit, en Mateu va escriure una última carta. Gràcies per ajudar-me, però encara no sé qui ets. Però l'endemà, la carta seguia allà. Ningú no l'havia canviada. Sorprès, en Mateu es va aixecar del matràs i va trobar una capseta amb totes les seves cartes a dins. Algú les havia estat guardant. Va córrer a la sala i es va trobar la seva germana gran asseguda al sofà, amb un somriure. «Eres tu?», va preguntar en Mateu. «Sí», va dir ella. «Volia veure si t'agradaria que algú llegís les teves cartes». I quan vaig veure que sí, doncs vaig pensar que potser t'agradaria tenir algú amb qui parlar. En Mateu va somriure. «Gràcies», va dir. I des d'aquell dia va seguir escrivint, però ja no deixava les cartes sota el llit. Ara, quan tenia alguna cosa important a dir, simplement ho deia.
5: Vintè Premi Literari de Narrativa Infantil de Sant Cugat a Cugat Mèdia. Recupera aquest espai a cugat.cat.
4: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM, el programa del Centre de Formació d'Adults a Ràdio Sant Cugat.

0: Hola, bon dia, sóc l'Antonio, presentant els meus companys i companyes del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Avui estem aquí alumnes de IES U, que ja han vingut altres vegades, i alumnes d'Instrumental. Us presento l'equip, Txerno.
1: Hola, companys i companyes.
0: Absalom.
2: Hola, bon dia.
0: Karen.
3: Hola, com va?
0: Pablo.
4: Hola, bon dia a tothom.
0: Salva.
5: Com va?
0: Estàs escoltant Connexió Instrumental 3-4, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat. Comencem les notícies.
1: Un dia molt especial al CFA Sant Cugat. Durant Sant Jordi, a escola va gaudir de diferent activitat. Va decorar tot el passadís del centre. Va fotos, los racos de lectura del tot alumne del centre. Ta a la matí con la tarda va compartir una lectura de buenas. Després dia una va fer una teatro a la Residencia Rosa y ya dos un curs de pastitos. Després tus junts va fer una volta al poble.
6: Instrumental 3-4 s'anima amb l'anglès. Aquest tercer trimestre introduint l'anglès a l'aula instrumental 3-4. Hem fet un bingo amb les lletres de l'abecedari i els números. Aquest alumne està molt preparat a l'aula 3-4. Hem començat amb l'obertura d'informació en el català. Hem tingut l'oportunitat de presentar diferents països mitjançant la digitalització i el català.
1: Voluntària del Pla Tareras. El alumne instrumental a 1-2 han vingut a la visita dels alumnes del batxillerat del cicle Pla Tareras i hi ha hagut una activitat transfacial de la jornada amb el supermercat, com són els noms de cadascun dels hamburguers, compres en hamburguers, botigues, llaunes, paquete, ampolles. Va ser una gran abertura d'aprenents.
6: Experiment de química, IES-U. Els companys de IES-U al mòdul de Física i Química han realitzat un experiment de diferents densitats líquides, creant capes de diferents per veure clarament com funciona, una manera pràctica d'entre què passa i per què passa.
0: Estàs escoltant Connexió Instrumental 3-4, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat. Acomiadem els nostres companys i companyes que ens han presentat la secció de notícies. Gràcies, nois i noies, i donem la benvinguda a Salwa, Karen i Pablo a la seva secció de coneixement.
3: Soc la Karen, benvingut i benvingudes. Avui a l'Associació de Coneixement us volem explicar algunes curiositats sobre els nostres països d'origen que han estat treballant a la classe de català. El primer país que us explicaré és Colòmbia, un país d'origen d'una de les nostres companyes.
4: Ei, sabies que Colòmbia és el segon país més biodivers del món? Només darrere de Brasil.
3: No en tenia ni idea. De debò, té tanta varietat.
5: Sí, de fet, ocupa el primer lloc en espècies d'orquídies i d'aus.
3: Quin impressionant. A més, crec que també té molta gent que parla castellà, oi?
4: Exacte. És el segon país amb més hispanoparlants del món després de Mèxic, amb més de 52 milions d'habitants.
5: Uau! He sent que el seu cafè és dels millors.
4: Així és. Colòmbia és famós per produir cafè arbitrà d'altíssima qualitat.
3: També em sembla increïble que tingui costes en dos oceans.
4: Sí, és l'únic país d'Amèrica del Sud amb més costes tant al Pacífic com al Carib.
5: Quin país tan complet! I això no és tot. La moneda oficial és el peso colombià.
3: Que bé!
4: Doncs et recomano que viatgis a la capital, que és Bogotà, que és un lloc preciós.
5: El segon país del que parlarem és el Marroc. Tenim molts companys a la classe que venen d'allà.
4: Sabies que la capital del Marroc, que és Rabat, i que la seva moneda oficial és el dirham marroquí?
5: Sí, és un estat situat al nord d'Àfrica, limita amb l'oceà Atlàntic a l'oest, amb l'estret de Gibraltar i la mar Mediterrània al nord, i també amb Espanya a través de Ceuta i Melilla.
3: I encara més, limita amb Algèria a l'est i amb Mauritània al sud. A més, va ser l'únic estat d'Àfrica que no va formar part de la Unió Africana durant molt de temps.
4: Uau, això és impressionant! Segons la seva Constitució, el Marroc és una monarquia constitucional parlamentària. El rei actual és Mohamed VI.
5: Pel que fa a la gastronomia, tenen plats molt aromàtics, com el tagine, el couscous amb espècies com el safra i el comí.
3: I una figura molt destacada és Ibu Batuta, un explorador que va viatjar més de 120 milions de quilòmetres durant gairebé 30 anys. És considerat un dels viatgers més grans de tot el temps.
4: Impressionant! El Marroc té molta més història i cultura del que pensava. Hola, jo en representació de l'Antonio, el nostre presentador d'avui us explicarà unes curiositats sobre el seu país d'origen, Hondures. Hondures compta amb dues costes principals, una extensa franja al nord, al mar Carib, coneguda per les seves platges blanques, esculls de coral i cultura garifuna, i una costa més petita al sud del golf de Fonseca, a l'oceà Pacífic.
5: Que interessant! I què és el plat típic d'Hondures?
3: La balejada és un platet molt senzill però molt bo, preparat amb truita de farina de blat, montesa fregida amb crema.
5: Hosti, que bo! Si vol comprar-me una balejada, amb què pago?
4: La moneda d'Hondures és l'imperians, en l'honor de l'heroi l'imperià que amb la valentia va defensar el seu poble de la invasió espanyola.
5: També m'hi ha parlat de les cuevas de Taulabi.
3: Són impressionants. Estan a Comayagua i es va descobrir en 1969. Estan reconegudes com el monument natural i ofereixen recorreguts subterranis, normalment obert de 8 a 4 de la tarda.
5: Per cert, coneixes Luis Palma?
4: Sí, és un futbolista hondureny amb una carrera internacional a Europa. Actualment juga al Celtic Football Club.

0: preparat amb peix cru, marinat en suc de llimona, allí, ceba i sal. Tradicionalment serveix en fresc amb camote, xoclo i pasta, reflectint una herència mil·lenària des de la cultura mochitxa.
1: Peolte. En cacola és una beguda gasosa peruana. Té un sabor dolç i un color groc d'auran. El principal ingredient és la planta herba lluïsa. Encara que és la seva fórmula es guarda en absoluta reserva industrial.
2: Moltes gràcies, companys, per totes aquestes curiositats. Dono pas a Absalom, l'encarregat de la secció de música. Us deixo en bones mans.

0: hace falta personas que...
1: Obriu les portes, Charango. Us hem preparat un repertori genial. Per empezar, la cançó Obriu les portes de Charango, aquesta cançó és un himne a l'esperança, la solidaritat i l'acollida. Parla sobretot de la necessitat d'obrir-se als altres i de construir un món més just i humà. El missatge central és que ningú hauria de quedar fora i que entre tots podem fer una societat millor. Sí, deixem enrere la por i l'egoisme.

La tierra del olvido, Carlos Vives. La següent cançó que hem escollit és La tierra del olvido, de Carlos Vives. La cançó tracta sobretot de la nostàlgia per la terra d'origen i de la connexió amb les arrels. Els cantants parlen de Colòmbia, descrivint els paisatges i transmeten com enyoren aquest lloc quan es juny la terra de l'olvid. No vol dir que s'hagi oblidat, sinó al contrari. És un lloc que sempre queda dins seu, encara que el temps passi o la distància sigui gran.

Take My Home, John Denver. La cançó Take My Home, Country Roads de John Denver, tracta sobretot de la nostàlgia per la llar i del desig de tornar a un lloc que sents com a casa. El narrador pensa en els paisatges de West Virginia, muntanyes, rius i camins rurals, i sent una connexió molt forta amb aquell lloc, amb aquell entorn. A mesura que avança la cançó, expressa com enyora aquell lloc i com voldria tornar, perquè és on se sent realment en pau i on pertany. Fent el seu aire.

0: que està content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé.
1: Hi ha com unes coordenades

0: Luciana i els camps de cotó, amics de les arts. Per acabar, us presentem aquesta cançó mítica dels amics de les arts. Parla sobre l'altra cara d'un procés migratori, cercant la llibertat. En aquesta carta d'un fill als seus pares, parlant-li d'un germà que va marxar i amb el que manté contacte, malgrat que ell no els hi explica les novetats i com sent una manera d'evidenciar que les coses no sempre surten com un creu, però l'esperança és que tot acabi trobant el seu lloc.
1: Això és TEM Instrumental 3-4, el programa del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Gràcies, Absaló, així com els altres col·laboradors, tornem al llum amb més històries. Fins la propera.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Veus de conte.
2: El cavaller Reineta.
3: Vet aquí que en un estany fondo d'aigües verdes hi vivia una granota menuda amb totes taquetes. Els seus germans li deien Capgròs, però ell s'estimava més que l'anomenessin Cavaller Reineta.
4: Cavaller Reineta, la granota lliure i orgullosa, un cavaller amb armadura bavellosa. Cavaller Reineta, savi i valent, les libèl·lules en fugen rebent.
3: Esclar que tothom li venien ganes de riure quan veia una boleta verda que semblava una formiga. Però ell, al cap, només hi tenia una cosa. Arribar a ser, un dia, una granota gran i formosa. Una nit, abans d'anar a dormir, una història fantàstica va llegir. Un petó en gripau va fer la princesa agraïda i l'animal es va convertir en príncep. Increïble! El Reineta digué, rascant-se el cap clapejat.
4: Ves per on? En això mai no hi havia pensat. Si pogués salvar una princesa de debò, segur que creixeria un dit ben bo.
3: L'endemà, armat de valor, va entrar a la cova que tenia més a la vora. I va trobar un ogre, verd i corpulent, que regava les mongeteres pacientment.
4: Ja ets meu, ogre fastigós. On l'has engarjolada?
3: Va agrair el cavaller Reineta, buscant la dama. I l'ogre va replicar, brandant el caparrot.
4: Au, nano, no siguis carallot. Soc vell i ja no tinc edat per això. Tu ets menut per burxar algú com jo. Vols dir que no t'hauries d'anar a casa reietó? Ai, que la teva mare et clavarà un bon sermó.
3: El Reineta es va posar vermell a l'instant, però jo no era la fi. Continuaria lluitant. Després se'n va anar a les torres encadenades, al bosc, al prat de flors, a la casa de la bruixa i a l'arbre del bruixot sapastre. Però de la princesa engarjolada ni rastre. El cavaller Reineta va notar al costat una punxada i, a més, la cota de malla li picava. L'entrepà semblava xiclet. Quina porqueria! Estava tan disgustat. Allò no era vida, però què era allò que es bellugava? Una cabellera llarga que s'ondulava. I també uns ulls vius i uns llavis pintats. Fins i tot un sabre de la cintura penjat. Era una princesa de veritat, a les urpes d'un drac que no tenia pietat. El cavaller Reineta va fer un bon bram i va travessar el fum del drac com un llamp.
4: Allibera la vella donzella,
3: va raucar. I llavors l'espasa de fusta li va clavar.
5: Ep, vigila,
3: li va etzibar el drac.
5: Mira que n'és de maleducat.
3: Però el Reineta no es va fer petit. Ell estava ben decidit.
4: Torna't en el teu cau de seguida. Si no, sabràs que és una bona sentida.
6: Tu, Capgròs,
3: va fer la donzella.
6: Vas embalat. Que sàpigues que és amic meu aquest drac. Que potser m'has vist desesperada. Jo no el vull per res un cavaller m'espasa.
3: El cavaller Reineta s'ho va prendre malament i va començar a plorar amb molt de sentiment.
4: No creixeré mai de la vida. Seré sempre un cavaller de mentida. Les altres granotes em diuen Capgròs. Soc tan petit que em prenen per talós. Seré sempre una pobra cullereta i mai no seré el gran cavaller Reineta.
3: La princesa va fer una riallada.
6: Sí que són bandarres. Tothom pot ser un heroi si s'ho proposa. Ei, per què no t'apuntes a la nostra colla?
4: De debò que puc?
3: Va fer el Reineta.
6: I esclar que sí, granoteta.
4: El cavaller Reineta el llac, heus així, la granota més valenta que s'ha vist mai per aquí.
3: Per al Reineta tot va canviar aquell dia. Ja no s'amoïnaria mai més per la seva mida. Es va llançar a l'aventura i va escabatxar dolents sense miraments. Amb els més fatxendes no vacilava a l'hora de plantar-los cara. El Reineta i els seus ho feien tan bé que molt aviat el país en va anar ple. I segles més tard, abans d'anar a dormir, els capgrossos paraven l'orella amb delit. Un vell mestre els explicava les gestes del Reineta, el Cullereta.

0: producció de Cugat Mèdia amb el suport de Escola Joan Maragall i ONCE. Ràdio Sant Cugat.
1: Veus de conte.
2: Tots sou els meus preferits.
3: Hi havia una vegada una mare os, un pare os i tres petits ossets. Cada vespre, els pares, en ficar-los al llit, sempre els deien el mateix.
4: Sou els ossets més meravellosos del món.
3: Una nit, després que la mare os els hagués acotxat i els hagués dit:
5: sou els ossets més meravellosos del món.
3: Els petits van preguntar a la mare os:
6: i com ho saps? Com saps que som els ossets més meravellosos del món?
5: Perquè el vostre pare m'ho va dir,
3: va contestar la mare os.
5: La nit que vau néixer, quan el papa us va veure per primer cop, em va dir:
7: són els ossets més preciosos que he vist mai a la meva vida. Crec que són els menuts més bufons que ha vist mai ningú.
3: Els petits s'arrelliren al llit amb un somriure de satisfacció. Aquella sí que havia estat una bona resposta. Però un dia l'osset primer va començar a preguntar-se si els seus germans no serien millor que ell. Ells tenien piguetes a la pell i ell no. Potser a la seva mare el que més li agradava del món eren les piguetes a la pell. I l'osset de segona es va preguntar:
8: potser el papa os prefereix els altres dos més que a mi. Ells són nois i jo no.
3: I el petit osset tercer va començar a preocupar-se.
9: Jo només sóc el més petit. Tots són més grans que jo.
3: Així doncs, aquella nit, els tres petits ossets van preguntar al pare os:
6: però quin de nosaltres tres t'agrada més? Quin és el teu preferit? No podem ser tots el millor.
7: I tant que podeu,
3: va contestar el pare os.
7: I ho sé perquè m'ho va dir la vostra mare. Quan et va veure per primer cop, em va dir.
3: I el pare os va agafar en braços el primer osset mentre parlava.
5: És l'osset primer més meravellós que ha vist mai ningú.
6: Encara que no tingui pigues,
7: això no té cap mena d'importància,
3: va contestar el pare os mentre l'abraçava.
7: I quan la teva mare et va veure per primer cop, em va dir.
3: Digué el pare os el segon osset aixecant-ho en braços.
5: És l'osseta segona més meravellosa que ha vist mai ningú.
8: Encara que no sigui un noi.
7: Que siguis noi o noia no hi fa res,
3: va dir-li al seu pare abraçant-la amb tendresa.
7: I de seguida que et va veure tu, em va dir.
3: Digué el pare os el tercer osset mentre el braçolava.
5: És l'osset tercer més meravellós que ha vist mai ningú.
9: Encara que sigui el més petit.
7: Que siguis gran o petit, tant se val. Us estimem igual a tots tres. Tots sou els nostres preferits.
3: I els tres petits ossets més meravellosos del món van anar a dormir feliços i tranquils, perquè aquella sí que havia estat una bona resposta.
0: Una producció de Cugat Mèdia amb el suport de Escola Joan Maragall i ONCE.
10: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la 1 us parla, Maria Lara. La Generalitat reforça el dispositiu de Sant Joan amb més efectius dels bombers, agents rurals, Mossos d'Esquadra i Trànsit per prevenir incendis i garantir la seguretat. Els bombers incrementen un dispositiu en un 50%, uns 200 agents rurals vigilaran també el territori i es preveu la sortida de 610.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. També recorda la prohibició de llançar petards o fer fogueres a menys de 400 metres de zones forestals o agrícoles. Amb tot, la delegació del govern espanyol ha autoritzat 1.906 punts de venda de pirotècnia a Catalunya per a aquestes revetlles d'enguany, la majoria a la demarcació de Barcelona. Les casetes podran emmagatzemar fins a 50 quilos de material durant el dia i hauran de retirar-lo a dipòsits autoritzats durant la nit. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial d'educació, mentre que USTEC ha anunciat que sí que hi assistirà. I el govern proposa mesures com el teletreball al 100% en determinats períodes i la creació de llars d'infants a les empreses per millorar la conciliació. Les iniciatives formen part de l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que recull una cinquantena de mesures per afavorir l'equilibri entre la vida laboral, personal i familiar. I, de fet, el 28,4% dels treballadors catalans amb responsabilitats de cures de familiars han hagut de fer algun canvi a la feina per precisament conciliar, segons un mòdul de l'enquesta de Població Activa publicada avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Mentre que dos de cada tres persones en aquesta situació no tenen dificultats especials per conciliar, la resta sí que es troben problemes. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país, a partir d'aquest cap de setmana, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveu que arribi als 40 o fins i tot se superin. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot quirúrgic monoport que opera a través d'una sola incisió. La intervenció practicada a un nen de 12 anys per extirpar-li un ronyó i un ureter permet reduir complicacions i el nou sistema facilitarà també entre 250 i 300 operacions més durant l'any.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia i bon divendres, 19 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 19 de juny arribem a instàncies finals de temporada i és quan s'hi juguen les garrofes als equips que han arribat a aquests moments. Per exemple, el Sabadell, que juga avui l'ascens, el retorn al futbol professional, l'ascens a segona divisió, amb el partit de tornada de la final del play-off d'ascens contra el Zamora. Ha de remuntar un 1-0 al conjunt arlequinat, que en tindria prou amb guanyar també per un gol de diferència al final de la pròrroga. I creu, després sobretot també de les semifinals, en què va remuntar un 2-0 contra el Real Madrid Castilla, també a una nova Creu Alta que, com avui, serà plena a vessar, amb gairebé 12.000 entrades exhaurint la capacitat de l'estadi. També parlarem de, i repassarem els resultats d'ahir i l'agenda d'avui del Mundial Masculí de Futbol i l'actualitat de la selecció espanyola i dels catalans. Per exemple, Marco Corella, que ha parlat, ahir ho va fer en roda de premsa, del seu fitxatge per al Real Madrid i del que ha comportat en plena concentració al Mundial. Aquesta tarda, per cert, compareix un altre dels catalans d'aquesta selecció espanyola, Pau Cubarsí. També molt futbol i també bàsquet, perquè avui, ahir, el Barça va guanyar el primer punt de la final de l'ACB, amb un partidàs, en parlarem, 112-113, rècord d'anotació en una final de l'ACB contra el València, demà el segon partit, i avui també en hoquei patins es juga el tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre Igualada i Liceo, amb el conjunt igualadí obligat a guanyar 3 partits consecutius al conjunt gallec si vol ser campió d'aquesta hoquei lliga. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Mundial masculí, ahir ja va començar la segona jornada de la fase de grups.
1: Amb l'empat a 1 entre la República Txeca i Sud-àfrica i la victòria de Mèxic amb 3-2 contra Corea del Sud. Els mexicans, una de les seleccions anfitriones, lideren en solitari el grup A amb 6 punts. El grup B, golejades de Suïssa, 4-1 contra Bòsnia-Herzegovina, i de Canadà, 6-0 contra Qatar. Canadà i Suïssa són primer i segon amb 4 punts cadascun.
0: I pel que fa a l'agenda d'avui, Alba, juguen els partits dels grups C i D.
1: Al grup C, a la mitjanit a les 12, començarà l'Escòcia-Marroc amb els catalans Aibari i Maimouni, al combinat marroquí. I a 2:45 de la matinada jugarà el Brasil-Haití. I al grup D, a les 9 de la nit, jugarà l'altra selecció anfitriona, als Estats Units. Ho farà contra Austràlia. Mentre que a les 5 de la matinada, òbviament hora catalana, tindrem un Turquia-Paraguai.
0: La selecció espanyola jugarà diumenge a la tarda contra l'Aràbia Saudita, després del de Sabadell 1-0 en la primera jornada contra Cap Verd. Per cert, ahir vam saber el destí d'un dels 9 catalans de cara al curs vinent d'aquesta selecció espanyola.
1: Sí, es tracta de l'extrem Víctor Muñoz, que deixarà l'Osasuna per fitxar pel Liverpool, que entrenarà la temporada que ve el tècnic basc Doni Iraloa. El club anglès pagarà la clàusula de 40 milions d'euros a l'entitat navarresa per endur-se el futbolista nascut a Barcelona fa gairebé 23 anys. La meitat, això sí, seran per al Real Madrid, que posseïa el 50% dels drets del jugador que havia passat per la base del club blanc.
0: Més enllà d'això, pel que fa als clubs, avui és el dia. Avui al Sabadell es juga el retorn al futbol professional 5 anys després.
1: El conjunt arlequinat rep a partir de les 9 de la nit a la nova Creu Alta el Zamora, entrenat per l'ex-Sabadell Òscar Cano, en la tornada de la final del play-off d'ascens. L'equip de Ferran Costa en tindria prou amb una victòria per la mínima a la final de la pròrroga per remuntar l'1-0 de l'anada en terres castellanes. S'espera un gran ambient a l'estadi Vallèsà, amb totes les entrades exaurides i gairebé 12.000 persones animant l'equip.
0: Seria, per cert, el segon ascens consecutiu del Sabadell, que la temporada 24-25 jugava a la segona federació. En bàsquet, el Barça s'endú el primer punt de la final de la CB en superar el València al Roger Arena en un partidàs.
1: Un triple de Will Klimborn i una gran defensa del nord-americà van forçar la pròrroga d'un partit igualadíssim. Amb temps extra, el Barça va acabar guanyant per 112-113, el que significa el rècord d'anotació en la història de les finals de la CB. Amb aquest triomf, el conjunt blaugrana situa l'1-0 a la sèrie i reverteix el factor pista. El segon partit es jugarà demà mateix, de nou al Roger Arena, a les 8 del vespre, abans que l'eliminatòria viatgi cap a Barcelona.
0: A dilluns serà el tercer partit, que segur que jugarà en aquest cas al Palau Blaugrana. En hoquei patins, avui es disputa el tercer partit de la final, també el millor de 5 de l'hoquei lliga masculina, que enfronta Igualada i Liceo.
1: És el primer a les comes, després de dues dures derrotes del conjunt arlequinat a la Corunya, amb idèntic resultat, 8-2. Toca reaccionar davant l'afició per forçar el primer quart i després un hipotètic cinquè partit que jugaria de nou a Galícia. El d'avui arrencarà a les 7 de la tarda i en cas de victòria de l'Igualada, diumenge jugaria el quart, també a les comes.
0: En futbol sala també estem en finals i amb un equip català, el Barça, que ja té el 2-0 a la final de Lliga contra el Pozo de Múrcia.
1: Els blaugranes, després de patir de Llomés i aixecar un 0-3 i un 1-4 en el primer partit, dimarts passat, ahir van golejar el conjunt murcià per 6-1 amb un nom destacat, el de Mamadou Touré, que va fer 4 dels 6 gols blaugranes. D'aquesta manera, el Barça tindrà 3 matchballs per endur-se aquest títol de Lliga. El primer serà a Múrcia, dimarts vinent, 23 de juny, en el tercer partit de la sèrie.
0: En motor, ja tenim en marxa el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP.
1: En els primers entrenaments lliures disputats aquest matí, Marc Márquez ha fet el millor temps per davant del francès Fabio Quartararo i el madrileny Raúl Fernández. Pel que fa a la resta de catalans, Àlex Rins ha marcat el 12 millor registre, Maverick Viñales el 13è i Àlex Márquez, que torna després de perdre's els últims grans premis per la dura caiguda de fa aproximadament un mes amb un meló, ha estat el 18è.
0: En tennis, Paula Badosa disputa aquest migdia els quarts de final del 8-500 de Berlín.
1: L'empordanesa s'enfronta a la txeca Linda Noskova després de superar a vuitens a la número 7 del rànquing mundial la nord-americana Coco Gauff. Badosa es prepara per al proper Gran Slam a Wimbledon, que arrencarà d'aquí 10 dies a Londres.
0: Encara no ha començat, ho ha de fer d'aquí uns minuts, aquest partit entre Paula Badosa i Linda Noskova. I un últim apunt, avui mateix comença la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina.
1: La primera etapa de 92 quilòmetres sortirà i arribarà a la localitat maresmenca de Santa Susana a partir de 3:45 de la tarda. D'entre les favorites destaca la neerlandesa Marin Vos, campiona de la primera edició el 2024 i la corredora d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, vigent campiona de la Vuelta a Espanya i que ve d'endur-se la setmana passada al Tour dels Pirineus. El pilot de la prova catalana està format per 21 equips, 5 dels quals són de la màxima categoria World Tour.

0: I és divendres i aquest cap de setmana encara tindrem retransmissions esportives de la xarxa de final de temporada. Serà diumenge, Alba, amb futbol.
1: Amb la tornada de la final del play-off d'ascens a segona federació masculina, el municipal de Badalona, en què el conjunt escapulat mirarà de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela per aconseguir pujar. El duel arrencarà 1:45 del migdia, des de 5 minuts abans de la prèvia a les televisions locals i a la xarxa més.

0: Divendres 19 de juny, 11 minuts gairebé, 12 passen de la una, comencem parlant de futbol. Ahir ja va començar la segona jornada de la fase de grups del Mundial masculí, amb l'empat a 1 entre la República Txeca i Sud-àfrica i la victòria de Mèxic 3-2 contra Corea del Sud. Els mexicans, una de les seleccions anfitriones, lideren en solitari el grup A amb 6 punts i, per tant, seran primers, passi el que passi en l'última jornada. El grup B, golejades de Suïssa 4-1 contra Bòsnia-Herzegovina i de Canadà 6-0 contra Qatar. Canadà i Suïssa, que són primer i segon, amb 4 punts cadascun. Pel que fa a l'agenda d'avui, el grup C, a la mitjanit, a les 12, començarà l'Escòcia-Marroc, amb els catalans Saibari i Amaimuni, el combinat marroquí. A 2:45 de la matinada jugarà el Brasil-Haití. I el grup D, a les 9 de la nit, jugarà l'altra selecció anfitriona, els Estats Units, contra Austràlia, mentre que a les 5 de la matinada, òbviament hora catalana, tindrem un Turquia-Paraguai. A tot això, la selecció espanyola tornarà a jugar diumenge a la tarda contra l'Aràbia Saudita, després del decebedor empat a 0 contra Cap Verd. Aquesta tarda compareix en roda de premsa Pau Cubarsí i ahir ho va fer un altre dels catalans, Marco Corella, que evidentment va haver de parlar molt més del seu fitxatge del Real Madrid pel Real Madrid i ho va fer ben poc de la selecció. El maresmenc destacava l'haver-ho pogut tancar abans de començar la competició.
1: Creo que lo mejor que me ha pasado es que el Madrid vino con mucha fuerza, que prácticamente no salió de ningún lado, cuando salió ya estaba todo cerrado y creo que eso para mí fue una cosa muy importante porque no era fácil la situación que tenía, en estar dentro de un Mundial y tener que pensar cosas o no tener el foco 100% en este Mundial. Creo que no se lo merecía ni mis compañeros ni el equipo y tener la oportunidad de dejarlos cerrado antes de que empezase creo que fue un punto muy importante cuando un equipo como el Real Madrid te viene, es muy difícil o prácticamente imposible decirle que no y no tuve ninguna duda y...
0: Un Marco Corella que va assegurar que respectava aquells aficionats del Barça que poguessin estar molestos per aquest fitxatge per la terra rival.
1: Bueno, al final hay que respetar las opiniones, cada uno tiene su opinión, yo estoy muy agradecido a todo lo que he vivido y todo lo que he mandado en la cantera del Barcelona, pero al final, como todo en la vida, son etapas y creía que este era mi paso más oportuno o el que tenía que tomar. Al final, cuando un equipo como el Madrid te viene, te insiste, te dice que te quiere, creo que es muy difícil de rechazarlo y no tuve ninguna duda de que era el paso oportuno y el que tanto yo como mi familia queríamos tomar y muy feliz de la decisión que he tomado.
0: Marco Corella, que s'incorporarà un cop acabi la participació d'Espanya en aquest Mundial, al Real Madrid a les ordres de José Mourinho. Recordem que el Madrid també ha fet oficials ja els fitxatges de Bernardo Silva i Konaté. I en el futbol de casa nostra, avui és el dia, avui el Centre d'Esports Sabadell es juga a l'ascens a segona divisió, o el que és el mateix, es retorna al futbol professional. El conjunt arlequinat ha de remuntar, recordem, l'1-0 de l'anada contra el Zamora, dirigit per l'ex-Sabadell Òscar Cano. Però per fer-ho comptarà amb el suport de tota una ciutat i de les gairebé 12.000 persones que ompliran avui la nova Creu Alta. A partir de les 9, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Una fita que passa per completar una última missió, guanyar el Zamora. Qualsevol resultat, mentre sigui en forma de victòria, li val al Centre d'Esports per ascendir. Això sí, si el triomf fos per la mínima, s'hauria de disputar la pròrroga i si el resultat global de l'eliminatòria continués igualat després dels 120 minuts, no hi hauria tanda de penals i pujaria el Sabadell per haver quedat més ben classificat durant la fase regular. Escoltem Ferran Costa.
3: El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada. I com tinc el privilegi de representar una afició molt experta, amb una cultura futbolística molt, molt gran, sé que ells entenen el que necessita l'equip en el partit de demà.
2: Ferran Costa, a priori, podrà comptar amb tota la plantilla. La gran novetat serà el davanter Agustín Costia, que es va perdre el partit d'anada per sanció. A Zamora, per altra banda, també s'ha instal·lat la il·lusió per veure el seu equip pujar. Les entrades del sector visitant també s'han esgotat i a la plaça major de la ciutat muntaran una pantalla gegant. Un basc, Aymar Velasco Arbaiza, serà l'encarregat d'arbitrar el partit. El xiulet inicial a la nova Creu Alta, avui a les 9 de la nit, però des de molt abans que hi començarà a haver moviment. Al matí l'equip fa una última sessió d'entrenament d'activació, després es concentrarà a l'hotel Sabadell i allà passarà el dia. A partir de les 7 anirà amb autocar cap a l'estadi, on s'espera que hi torni a haver una altra gran rebuda per part de l'afició.
0: Gràcies, Sergi. Avui a les 9 aquest Sabadell-Zamora, a la nova Creu Alta, com dèiem. Diumenge al migdia serà el torn del Badalona, que creuen una nova remuntada, en aquest cas d'un 3-0 contra el Compostela, per pujar, en aquest cas, a la segona federació masculina. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
4: El Badalona disputarà aquest diumenge el darrer partit de la temporada amb la missió de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela. Els escapulats intentaran apurar les seves opcions de pujar a segona federació. El conjunt de Miquel Azparren no llença la tovallola malgrat el resultat contundent del primer partit. Igual que contra el Cornellà, el Badalona mirarà de fer un partit èpic amb un patró de joc ben dissenyat, però amb els condicionants que vagin sortint. El Compostela va demostrar ser un equip amb molt d'ofici i difícilment donarà el seu braç a torce. Però els 90 minuts a l'estadi municipal, a 30 graus de temperatura, se li poden fer molt llargs.
5: Ellos al final en las áreas son muy contundentes y tenemos que hacer todo lo que hicimos bien fuera de las áreas, dándole un plus en las áreas para que podamos tener ese acercamiento y ese ir recortando poco a poco el resultado, porque no se va a recortar de golpe ni se va a recortar porque ya lo hicimos una vez.
4: L'enfrontament de tornada entre el Badalona i el Compostela es disputarà diumenge a 1:15 i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
0: Gràcies, Aleix. D'altra banda, un apunt més de futbol. La tercera federació masculina competirà l'Atlètic Lleida amb un Juan Carlos Beltrán a la banqueta que vol fer un projecte guanyador i amb identitat a la categoria. Anem a UAUL Ràdio, Sergi Guiu.
6: L'era Juan Carlos Beltrán al capdavant de l'Atlètic Lleida ja ha començat dilluns. Es va anunciar que seria el capità del vaixell a la temporada vinent i ahir va atendre per primera vegada els mitjans de comunicació. Un entrenador que ha enllaçat moltes temporades a segona federació i que la vinent liderarà un projecte a tercera. Per Beltrán, això no és una passa endarrere perquè no analitza, diu, l'Atlètic Lleida per categoria, sinó que ho fa veient a un projecte guanyador.
7: A nivell de categoria, evidentment, te das un paso atrás, però si tu lo miras como proyecto, que es como yo lo he empezado a mirar desde hace unas semanas, pues para mí es un reto el poder venir a un folio en blanco y poder construir desde cero algo que tenga sentido a nivel futbolístico y si encima tiene el soporte de club a nivel de estructura de club y tiene también el soporte de ciudad y de estadio y de campo, pues creo que se dan todos los parámetros para que si hacemos las cosas bien aquí pueda salir algo que tenga que sea chulo, ¿no?
6: I avui l'Atlètic Lleida ja ha confirmat la primera peça. Jordi Ortega és la primera renovació confirmada per part del conjunt lletà de cara a la temporada vinent. Serà la tercera temporada del migcampista a la capital del Segrià.
0: Gràcies, Sergi. Ara sí, anem amb bàsquet. El Barça es va endur el primer punt de la final de la Lliga CB en guanyar ahir el Roig, generant un partidàs contra el València, en què es va decidir a la pròrroga. Will Clyburn, amb un triplàs i un tap en l'última defensa, va provocar el temps extra en què el Barça va ser millor per acabar guanyant d'un punt, 112-113. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pasqual.
8: Sí, l'equip està fort, estem bé, els dos equips estem bé. La veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable. Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina, sabent que cada dia costarà més, i cada dia és més difícil jugar. Però avui hem tingut la baixa dels Saturans, que aquí també l'hem notat bastant, però l'Apro cada vegada està millor i ens està ajudant moltíssim. En aquesta recta final hem trobat molt a faltar durant 3 mesos. Ara que està amb l'equip ja tornem a ser l'equip que érem i estem amb una bona dinàmica, més enllà de que només significa 1-0 i que està molt complicada aquesta eliminatòria.
0: El Barça, que com sentíem, posa l'1-0 i reparteix el factor pista. Per tant, amb aquesta victòria, el segon partit, també el Roig Arena, es jugarà demà dissabte a les 8 del vespre.

0: En hoquei patins, avui comença el tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina que enfronta l'Igualada i el Liceo. És el primer a les comes, després de dues derrotes dures del conjunt arlequinat a la Corunya, amb idèntic resultat de tots dos 8-2. Toca reaccionar davant de l'afició per forçar primer el quart i després un hipotètic cinquè partit que jugaria de nou a Galícia. Aquí a l'Enjoc n'hem parlat amb el davanter de l'Igualada, Joel Roma, que reconeixia que els dos primers partits havien estat cops durs per a l'equip.
1: Bueno, jo crec que han sigut dos cops durs perquè veníem de fer molt bona temporada i de fer molt bons resultats i han sigut dos cops que ningú s'esperava. Però bueno, jo crec que han passat uns quants dies, hem pogut fer un reset i estem preparats per aquesta tarda donar-ho tot i anar a tope. Perquè crec que ho hem de fer per l'afició, per nosaltres i per demostrar que si hem arribat fins aquí és per alguna cosa.
0: Un Joel Roma que també destacava la importància del factor pista i d'aprofitar els partits a casa per sumar punts en aquesta final.
1: Segur, perquè al final també va haver-hi molta gent d'ells, eren no sé si 4.000 persones, a l'estadi, doncs, bueno, vulguis o no, es fan forts a casa, ells es van motivar molt. A més, és una pista diferent, perquè la nostra és de terrazo i la seva de parquet. Tot això influeix al final, perquè totes aquestes costums ells les tenen, nosaltres no. Però bueno, ho hem deixat enrere el que ha passat, i ara amb l'afició d'aquí Igualada, que l'hem tingut durant tota la temporada, al front d'Aura i tothom, doncs que estiguem a tope des del primer moment fins l'últim, i ja no només ho fem per nosaltres, sinó també per l'afició que vingui, donar-li una bona alegria i doncs, poder tindre el quart partit diumenge.
0: I un últim document del davanter de Vilassar de Mar, que no continuarà a l'Igualada, per cert, després d'aquesta final la propera temporada, ja ho ha anunciat el club, en aquest cas sobre una de les claus que ha de canviar l'equip respecte als dos primers enfrontaments, el de no rendir-se.
1: Bueno, jo crec que és en cap moment rendir-se, que va haver-hi moments que molts jugadors van baixar el cap, sempre ficat donar la cara, i si et fan un gol, seguir amb el pla de partit i fer les coses bé, que crec que això, en un moment, els jugadors ens van bloquejar, i és, si hi ha un gol, no ens estabilitzi, seguir, tindrem l'afició que ens ajudarà a aixecar-nos, i jo crec que som capaços de fer això i més, i bueno, tenim alguna lesió dels jugadors de l'equip, però crec que això ens ha d'ajudar a tots, per encara fer-ho, no per no, els que estem o pels que no hi, no, per l'afició, sinó també pels que no hi són, també demostrar que l'equip funciona i que tot tira endavant.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest Igualada-Liceo, tercer partit de la final d'hoquei lliga masculina. En cas de victòria catalana es jugaria el quart partit diumenge al vespre, també a les comes. I en cas que l'Igualada també guanyés el de diumenge, el títol es decidiria ja la setmana vinent, de nou a la Corunya. En futbol sala, el Barça ja té el 2-0 a la final de la Lliga contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes, després de patir d'allò més i d'aixecar un 0-3 i un 1-4 en el primer partit, dimarts, ahir van golejar el conjunt murcià amb un nom destacat, el de Mamadou Touré, que va fer 4 dels 6 gols blaugranes en el 6-1 final. Escoltem el francès després del partit.
2: Desde que llegué aquí hace 5 años ya, todo el mundo me ha cogido como su hermano pequeño. Y para mí es algo que me ayuda mucho cada día y con los drags están ahí cada partido en casa, fuera de casa, lejos, cerca y para mí si meto un gol y es normal celebrar con ellos. El equipo está bien, pero es normal, estamos cansados, jugamos cada dos días, pero ahora tenemos que descansar, ir a Pozo para ganar el tercero partido del martes.
0: El Barça que tindrà 3 match balls per endur-se aquest títol de Lliga. El primer serà a Múrcia, dimarts vinent, com sentíem, 23 de juny, en el tercer partit de la sèrie. I encara en futbol sala, diumenge al migdia, somia el Linyola en continuar fent història amb el partit decisiu del play-off d'ascens a primera divisió femenina. El conjunt del Pla d'Urgell té una gesta molt complicada, remuntar a Galícia, a la pista de l'Estrella Cortegada, un equip fet per pujar l'1-4 de l'anada. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
3: Dels rivals que li podia tocar en aquesta final del play-off d'ascens, sense dubte, és el més complicat. Un equip confeccionat per pujar amb jugadores internacionals i que va donar un cop d'autoritat a la pista de Linyola, on aquesta temporada cap equip havia guanyat. Això sí, també és cert que l'1-4 pot ser fins i tot injust, i el Linyola es mereixia més, però tot i la dificultat, les del Pla d'Urgell tenen clar que no donen res per perdut. N'ha parlat a Ràdio Ponent la seva capitana, la Montse Carles.
4: És difícil, però amb ganes de morir la batalla, no? I d'intentar fins al final. I hem trobat força el joc de 5 i a veure què ens trobem el rival. És la seva pista, és una pista més gran que la de Linyola. Se'ns fa de vegades difícil, però a la vegada també es creen més espais i a veure si podem aconseguir capgirar el resultat. Difícil, però ningú ha dit que sigui impossible.
3: A més, una pista on passa com a la de Linyola. Cap equip ha estat capaç de guanyar a l'Estrela com a local. El desenllaç d'aquesta temporada és aquest diumenge, a les 12 del migdia.
0: Gràcies, Andrés. I un últim apunt abans d'acabar. Avui mateix comença la tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya, amb la primera etapa que té sortida i arribada a Santa Susana, 92 quilòmetres, a partir de quarts de 4 de la tarda. D'entre les favorites destacarà la neerlandesa Marianne Vos, campiona de la primera edició del 2024, i la corredora d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, gent campiona de la Vuelta a Espanya i que ve d'endur-se també la setmana passada el Tour dels Pirineus. El pilot de la prova estarà format per 21 equips, 5 dels quals són de la màxima categoria World Tour. Com dèiem, avui sortia i arribada a Santa Susana, al Maresme. Demà, a la volta que va a la Molina, que puja a la Molina, diumenge, la tercera i última etapa amb sortida a Mataró i arribada a Barcelona.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula. Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
6: No, Peyu, tu no hi seràs.
5: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
7: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
8: Bé, i què voleu fer aquests dies?
9: Anar a una piscina caribenya.
10: Dormir en un hotel del Far West.
11: Volar a llums d'un drac.
8: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
12: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia i bon divendres 19 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 19 de juny, avui programa molt carregadet amb la prèvia del definitiu Sabadell-Zamora, que es disputarà avui a les 9, a la nova Creu Alta, plena vessar, que decidirà quin equip torna al futbol professional amb l'ascens a segona divisió masculina. En parlarem amb un dels protagonistes de l'últim ascens del Sabadell aconseguit a casa, Santi Navarro, en aquell cas l'any 1994, fa 32 anys, a segona B. També parlarem del Mundial, de bàsquet, de futbol sala, amb les grans victòries del Barça ahir a les finals de les respectives lligues, i hoquei patins, amb la prèvia del tercer partit de la final de l'hoquei lliga masculina entre Igualada i Viseu, que es disputa avui el primer a les Comes. En parlem amb el davanter de l'Igualada, Joel Roma. Tot això i més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb l'Alba Triador. Hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Mundial masculí ahir ja va començar la segona jornada de la fase de grups.
1: Amb empat a 1 entre la República Txeca i Sud-àfrica i la victòria de Mèxic 3-2 contra la Corea del Sud. Els mexicans, una de les seleccions anfitriones, lideren en solitari el grup A amb 6 punts. El grup B, golejades de Suïssa, 4-1 contra Bòsnia-Herzegovina, i de Canadà, 6-0 contra Qatar. Canadà i Suïssa, de fet, són primer i segon amb 4 punts cadascun.
0: I les altres dues seleccions, el Qatar i Bòsnia, en tenen un. Pel que fa a l'agenda d'avui, es juguen els partits dels grups C i D.
1: En el grup C, a la mitjanit, a les 12, començarà l'Escòcia-Marroc, amb els catalans Aibari i Amuna i Amain, ja ho direm, eh? Amaimuni, el combinat marroquí, i a 2:45 de la matinada jugarà el Brasil-Haití. El grup D, a les 9 de la nit, jugarà l'altra selecció anfitriona, els Estats Units contra Austràlia, mentre que a les 5 de la matinada, òbviament hora catalana, tindrem un Turquia-Paraguai.
0: La selecció espanyola, que jugarà diumenge a la tarda contra l'Aràbia Saudita, després del decebedor empat a 0 en la primera jornada contra Cap Verd. Per cert, ahir vam saber el destí d'un dels 9 catalans de cara al curs vinent d'aquesta selecció espanyola.
1: És el de l'extrem Víctor Muñoz, que deixarà l'Osasuna per fitxar pel Liverpool, que entrenarà la temporada que ve el tècnic basc Andoni Iraola. El club anglès pagarà la clàusula de 40 milions d'euros a l'entitat navarresa per endur-se el futbolista nascut a Barcelona fa gairebé 23 anys. La meitat, això sí, seran per al Real Madrid, que posseïa el 50% dels drets del jugador que havia passat per la base del club blanc.
0: I també parla de la Damm, per exemple. Més enllà d'això, pel que fa als clubs, avui és el dia, avui el Sabadell juga el retorn al futbol professional 5 anys després.
1: El conjunt

0: Ahir en un partidàs.
1: Un triple de Will Clyburn i amb una gran defensa del nord-americà van forçar la pròrroga d'un partit igualadíssim. Al temps extra, el Barça va acabar guanyant per 112-113, el que significa el rècord d'anotació en la història de les finals de l'ACB. Amb aquest triomf, el conjunt blaugrana situa l'1-0 a la sèrie i reverteix el factor pista. El segon partit es jugarà demà mateix, serà de nou al Roig Arena a les 8 del vespre, abans que l'eliminatòria viatgi cap a Barcelona.
0: I en hoquei patins, avui es juga el tercer partit ja de la final de l'hoquei lliga masculina, que enfronta Igualada i Liceo.
1: És el primer a les comes després de dues dures derrotes del conjunt arlequinat a la Corunya, amb idèntic resultat, 8-2. Toca reaccionar davant l'afició per forçar el primer al quart i després un hipotètic cinquè partit que jugaria de nou a Galícia. El d'avui arrencarà a les 7 de la tarda i en cas de victòria de l'Igualada, diumenge jugaria el quart també a les comes.
0: Avui també en parlarem amb Joel Roma, davanter del conjunt igualadi. En futbol sala, el Barça ja té el 2-0 a la final de Lliga contra el Pozo de Múrcia.
1: Els blaugranes, després de patir de Llomés i d'aixecar un 0-3 i un 1-4 en el primer partit dimarts passat, ahir van golejar el conjunt murcià per 6-1 amb un nom destacat, el de Mamadou Touré, que va fer 4 dels 6 gols blaugranes. D'aquesta manera, el Barça tindrà 3 matchballs per endur-se aquest títol de Lliga. El primer serà a Múrcia dimarts vinent, 23 de juny, en el tercer partit de la sèrie.
0: En motor, ja tenim en marxa el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP.
1: En els primers entrenaments lliures disputats aquest matí, Marc Márquez ha fet el millor temps per davant del francès Fabio Quartararo i el madrileny Raúl Fernández. Pel que fa a la resta de catalans, Alex Rins ha marcat el 12è millor temps, Maverick Viñales el 13è i Àlex Márquez, que torna després de perdre's els últims grans premis per la dura caiguda de fa aproximadament un mes en Montmeló, ha estat 18è.
0: En tennis, Paula Badosa disputa aquest migdia, de fet ja ho està fent als quarts de final del 8-500 de Berlín.
1: L'empordanesa s'enfronta a la txeca Linda Noskova després de superar a 8ens a la número 7 del rànquing mundial la nord-americana Coco Gauff. Badosa es prepara per al proper gran slam Wimbledon, que arrencarà d'aquí 10 dies a Londres.
0: De fet, no ha començat gens bé Badosa, que ha perd 4-0 contra Noskova ara mateix, amb servei de la catalana 30-40. De fet, punt de break per situar el 5-0 en el primer set d'aquest partit. I un últim punt, avui mateix comença la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya Femenina.
1: La primera etapa de 92 quilòmetres sortirà i arribarà a la localitat maresmenca de Santa Susana a partir de 3:15 de la tarda. D'entre les favorites destaca la neerlandesa Marianne Vos, campiona de la primera edició el 2024, i la corredora d'Esplugues de Llobregat Paula Blasi, vigent campiona de la Volta a Espanya i que ve d'endur-se la setmana passada al Tour dels Pirineus. El pilot de la prova catalana està format per 21 equips, 5 dels quals són de la màxima categoria World Tour.

0: I és divendres i aquest cap de setmana encara tindrem retransmissions esportives de la xarxa de final de temporada amb un partit decisiu de futbol. Serà diumenge, Alba.
1: Sí, amb la tornada de la final del play-off d'ascens a la segona federació masculina, el Municipal de Badalona, en què el conjunt escapulat mirarà de remuntar el 3-0 de l'anada contra el Compostela per aconseguir pujar. El duel arrencarà a 2:15 del migdia. Des de 5 minuts abans, la prèvia a les televisions locals i a la xarxa més.

Divendres 19 de juny, 8 minuts passen ja gairebé de dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol. Ahir ja va començar la segona jornada de la fase de grups, amb l'empat a 1 entre la República Txeca i Sud-àfrica i la victòria de Mèxic 3-2 contra Corea del Sud. Els mexicans, una de les seleccions anfitriones, lideren en solitari el grup A amb 6 punts. De fet, seran ja primers per ser el que passi en la tercera jornada. El grup B, golejades de Suïssa 4-1 contra Bòsnia-Herzegovina i de Canadà 6-0 contra Qatar. Canadà i Suïssa, per tant, que són primer i segon amb 4 punts cadascun. Pel que fa a l'agenda d'avui, el grup C, a la mitjanit, a les 12, començarà l'Escòcia-Marroc, amb els catalans Saibari i Amaimuni al combinat marroquí. Recordem que Saibari ja va marcar, el jugador nascut a Terrassa va marcar en el primer partit contra Brasil. A 2:45 de la matinada es jugarà el Brasil-Haití. I el grup D, a les 9 de la nit, jugarà l'altra selecció anfitriona, els Estats Units, contra Austràlia, mentre que a les 5 de la matinada, òbviament hora catalana, tindrem un Turquia-Paraguai. A tot això, la selecció espanyola tornarà a jugar diumenge a la tarda contra l'Aràbia Saudita, després del decebedor empat a 0 contra Cap Verde en el debut. Aquesta tarda compareix en roda de premsa un dels catalans, Pau Cubarsí, i ahir ho va fer un altre, Pau

0: Marc Cucurella, que evidentment va haver de parlar molt del seu fitxatge pel Real Madrid i ho va fer ben poc de la selecció espanyola. El maresmenc explicava així com havia gestionat la negociació en plena concentració del Mundial.
1: Primero de todo, decir que estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Fue muy rápido, me llamaron a la mañana y me dijeron que, bueno, que los clubs ya tenían más o menos todo hablado, que sí quería ir para allí y la verdad que no tuve ninguna duda. Creo que era un paso importante, un gran paso en mi carrera y nada, en un día, día y medio ya lo teníamos hecho, así que por mí mucho mejor. Ninguna distracción, solo centrarme en el Mundial y nada, a disfrutar de esta gran experiencia.
0: Un Marc Cucurella que destacava el pas endavant, que significa per ell aquest fitxatge pel Madrid.
1: El Madrid es un gran club, uno de los mejores del mundo. Al final la presión va a ser máxima, la exigencia también y nada, muy contento con este nuevo reto. Al final cuando vas a un club de esta magnitud lo que más desea es pelear por títulos. Al final son los que más Champions tienen, ojalá poder ganar alguna como jugador y sobre todo disfrutar de la experiencia. Creo que en mi carrera no, quizás no ha sido del todo fácil, o he tenido momentos de tener que trabajar muy duro y tener el premio de ser jugador del Real Madrid, con todo lo que significa, creo que es una cosa muy bonita, un gran broche a mi carrera.
0: Cucurella, que també va assegurar que respectava aquells aficionats del Barça que poguessin estar molestos per aquest fitxatge per l'etern rival, després de passar i de formar-se en gran part també per la base del club blaurana. El defensa català s'incorporarà un cop acabi la participació d'Espanya en aquest Mundial al Real Madrid, a les ordres de José Mourinho, també nouvingut, de fet retornat al club blanc. Recordem que el Madrid també ha fet oficial ja els fitxatges, a més del de Cucurella, de Bernardo Silva i d'Ibrahima Konaté. I en el futbol de casa nostra, avui és el dia, avui el centre d'esport Sabadell es juga a l'ascens a segona divisió, el que és el mateix es retorna al futbol professional. El conjunt arlequinat ha de remuntar, recordem, l'1-0 de l'anada contra la Zamora, dirigit per l'ex-Sabadell Òscar Cano, però per fer-ho comptarà amb el suport de tota una ciutat i de les gairebé 12.000 persones que ompliran avui la nova Creu Alta amb entrades exaurides. Ahir a la prèvia, l'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, parlava de gaudir aquest tipus de partit.
2: Crec que el gaudi és molt relatiu, no? O sigui, nosaltres estarem molt concentrats en fer la nostra feina de la millor manera. Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri. Penso que és molt important que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada. I com tinc el privilegi de representar una afició molt experta amb una cultura futbolística molt, molt gran, sé que ells entenen el que necessita l'equip.
0: Un Ferran Costa que també va dir la seva sobre el soroll que ha arribat de Zamora, sobre els suposats interessos de la federació en afavorir el club arlequinat en aquest play-off, tenint en compte que Joan Soteres, president de la Federació Catalana i vicepresident de l'Espanyola, és sabadellenc.
2: Quan et disparen des de fora, quan veus que intenten desestabilitzar-te, quan surten notícies mediocres atacant un club amb més de 100 anys d'història, bueno, l'únic que et genera és encara et dona més ràbia i t'encoratja encara més. Pues, per si ahir m'hagués anat a dormir a les 11:30, pues, me'n vaig anar a dormir a les 12:30, perquè jo tinc una cosa molt clara i és que no m'agrada que em toquin els meus, i tinc una cosa molt clara també, i és que el meu escut és sagrat i mereix un respecte. Si ens han volgut faltar el respecte, el que sí que sé és com respondre a aquest estadi, i si de per si ja es fa sentir, doncs amb la ràbia que ens han fet sentir es sentirà encara més.
0: En qualsevol cas, avui a les 9 aquest Sabadell Zamora a la nova Creu Alta. Per remuntar-nos a l'últim ascens del centre esport Sabadell aconseguit a casa, la nova Creu Alta cal anar 32 anys enrere. El conjunt arlequinat ha pujat a segona en dues ocasions aquest segle, el 2011 a Eibar, el 2020 a Marbella. També van tenir un ascens a segona B aconseguit a Mieres el 2007 i, evidentment, el de l'any passat a Múrcia, de segona federació, primera federació. Però, com dèiem, avui volíem parlar de què se sent assolint un ascens a casa, davant de la teva gent. I per fer-ho tenim al telèfon a un dels protagonistes d'aquell Sabadell 2, Crevillente 1, que va certificar el pujar en aquell cas a segona B, un dels golejadors de fet aquell partit del 5 de juny del 1994. Santi Navarro, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Ara et pregunto per aquell partit del 94, però deixa'm també preguntar-te per la setmana prèvia i també per les hores prèvies al partit. Com ho recordes i com vivia la ciutat, si és que hi havia ja ambient, aquest neguit abans del partit?
3: Bé, jo el que recordo, perquè ha passat el temps, evidentment, sí, recordo que va ser tot el play-off, de fet, no? Que va ser tot, que estàvem tots a nivell del club, hi havia molt interès, hi havia moltíssima expectació, i teníem una expectativa molt gran de poder ascendir, perquè no oblidem que el club en aquell moment estava vivint una situació social complicada, no? Estàvem amb el canvi, veníem de les èpoques de segona divisió A, és l'època que ens tocava viure, i aleshores la ciutat es va abocar, és el record que tinc, moltíssim en la voluntat de que l'equip pugés a segona B.
0: De fet, aquell format era diferent, era de lligueta, i també veníeu d'aquest doble ascens, diríem, a l'anterior temporada. Com ho recordes també dins l'equip, la preparació? No sé si es prepara diferent un partit així, o és això que deies de continuar el que ja veniu treballant durant tota la temporada?
3: La veritat és que no ho recordo com una setmana d'una excitació més enllà del normal, no? Del fet de dir que sabíem que la nova Creu Alta, que l'estadi estaria pràcticament ple, que hi havia molta il·lusió, sobretot per la gent que era de casa, que no era el meu cas, doncs ho vivien amb una intensitat també perquè pel seu entorn, i ens ho transmetien a la resta. I la veritat és que sobretot recordo la il·lusió, no? Jo acabava d'arribar, com que diu, a la meva primera temporada, i molta tot em sorprenia per positiu, i la veritat és que és una setmana que t'agradaria que s'allargués molt més, no? Perquè, bueno, vius amb ganes de que arribi el diumenge, però també el que estàs vivint a nivell d'atenció mediàtica i de tot, doncs és una situació molt agradable pel jugador.
0: I ja sobre el partit, aquest vespre tenim sold out a la nova Creu Alta, més de 11.900 persones, gairebé 12.000 animant l'equip, generant un gran ambient. No sé si... com es pot mantenir la calma des de dins del terreny de joc per fer la feina que has de fer, per tenir la sang freda necessària pel jugador, en aquest cas, per jugar aquest tipus de partits?
3: Jo, per l'experiència que tinc, i a més segurament els molts jugadors han comentat el mateix, un cop comences a jugar, tot això queda al marge. Sí que és veritat que segurament tens una sobreexcitació, que entenc que l'estaf tècnic ja mirarà de rebaixar-la, no? Però en el moment en què el jugador surt a escalfar, a més entenc que sortirà a escalfar i l'estadi estarà ple, vull dir, és energia extra que et transmeten, però un cop la pilota comença a estar en joc, el jugador el que està és per la feina. Vull dir que, en aquest cas, a més, l'avantatge de jugar a casa és que tot el que reps d'extern és positiu. Vull dir, sentir l'alè dels teus aficionats, vull dir, això sí que és veritat que en els moments difícils, que segur que n'hi ha, doncs és un extra que t'ajuda.
0: I si ja ha de ser espectacular viure el moment del xiulet final i de l'esclat d'aconseguir l'objectiu, què s'ha de sentir en el moment de marcar un gol en un ambient així?
3: No, una satisfacció molt gran, evidentment. En aquell moment el que sents és indescriptible, ho hem dit moltes vegades, no? Ho ens expliquen moltes vegades, perquè et passa molt ràpid, no? És un segon, dos segons en què vius una situació, doncs, ostres, d'èxtasi, la veritat. La importància que té el fer un gol, evidentment, en un partit com aquest és transcendent, perquè són partits en què normalment es decideixen per una diferència mínima, però bàsicament, teníem la seguretat que fos jo o fos en aquell moment els davanters que teníem, que tenien moltíssim gol, com el Manel, com José Luis Garzón, recordo, el mateix Piti Belmonte, doncs que un o altre doncs faria, acabaria marcant. Aleshores, sí, em va tocar a mi el primer, que jo no era un golejador contrastat en aquest sentit, però bé, la satisfacció, com et pots imaginar, immensa.
0: Vaig acabant. No sé si veus algun paral·lelisme en aquell Sabadell i en aquest de l'actual, que també ve d'un ascens, diríem, de la segona federació, i en la primera temporada ja està jugant play-off d'ascens.
3: Bàsicament per la trajectòria de la temporada. Jo crec que el Sabadell el que ha mostrat és que té això, un equip molt sòlid, amb molta solvència, que quan arribes a un play-off i arribes amb aquesta dinàmica, doncs, tan positiva, doncs tens molts números de pujar, i que realment és la constatació d'una feina que s'ha fet durant tota la temporada molt regular, no? Que al final és el que diem, aquests play-offs que es juguen a final de temporada... pot ser que es pugui interpretar com un premi el que has fet durant la temporada, però al final per mi és el resultat de la feina ben feta durant la temporada, no? I nosaltres, en aquest cas, sabíem que l'objectiu era fer el play-off i sabíem que si arribàvem al play-off amb la línia amb la que portàvem, doncs que teníem moltíssimes opcions de pujar, i espero que així sigui també aquest any.
0: Doncs Santi Navarro, que va ser un dels protagonistes de l'últim ascens que ha viscut al Centre d'Esports Sabadell a casa la nova Creu Alta. Esperem que avui es pugui tornar a repetir. Santi, moltes gràcies per atendre l'enjoc i que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres i que hi hagi molta sort.
0: En bàsquet, el Barça es va endur el primer punt de la final de la Lliga de l'ACB en guanyar i el Roig Arena un partidàs contra el València, que es va decidir a la pròrroga, que va forçar Will Clyburn amb un triple ajuntat en l'última defensa. 112-113 va acabar guanyant el conjunt blaugrana. Escoltem l'entrenador Xavi Pasqual explicant que per guanyar aquest València només es pot fer d'una manera, i és jugant molt bé en atac.
4: Molt senzill, el València no el pots guanyar si no jugues bé en atac, perquè tot i que juguis defensiu el màxim que tu puguis, ells seguiran anotant i anoten molt. Per tant, entrava dintre del partit, que teníem que jugar molt bé en atac 40 minuts. No ha sigut el cas, perquè hem tingut un quart molt dolent. Ens hem deixat, em sembla, 5 tirs lliures en el tram inicial de partit i diversos tiros fàcils que hem fallat, i ens ha costat moltíssim entrar en aquesta final, però després sí que hem jugat molt bé a nivell ofensiu. Per tant, contents.
0: El Barça que posa l'1-0 i reverteix el factor pista amb aquesta victòria. El segon partit també el Roig Arena jugarà demà dissabte a les 8 del vespre. En hoquei patins, avui es reprèn la final de l'hoquei lliga masculina entre l'Igualada i el Liceo amb el primer partit a les Comes. Els gallecs van guanyar molt clarament els dos primers duels disputats a la Corunya, per idèntic resultat, els dos, 8-2, però l'equip arlequinat es vol fer fort a casa i forçar primer el quart i després un cinquè partit que en cas de jugar-se seria de nou a Galícia. Per parlar-ne tenim al telèfon el davanter de l'Igualada, Joel Roma. Joel, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
5: Molt bon dia.
0: Com està l'equip? Com arriba aquest tercer partit després d'aquestes dues derrotes a Riazor?
5: Bueno, jo crec que han sigut dos cops durs perquè venien de fer molt bona temporada i de fer molt bons resultats i han sigut dos cops, bueno, que ningú s'esperava. Però bueno, jo crec que han passat uns quants dies, hem pogut fer un reset i estem preparats per aquesta tarda donar-ho tot i anar a tope. Perquè crec que ho hem de fer per l'afició, per nosaltres i per demostrar que si hem arribat fins aquí és per alguna cosa.
0: Ara et pregunto pel factor pista, que evidentment és diferencial, però els dos primers partits, de seguida el Liceo va posar molta distància al marcador i ja es va fer impossible aixecar-ho. No sé si et pot ser una mica també la clau, aquests inicis de partit.
5: Sí, al final jo crec que és important que no et puguin... Primer de tot, que no et vagin per davant del marcador i, si és el cas, que no se te'n vagin amb un 0-2 o 0-3, sinó tindre un resultat curt, perquè en qualsevol acció el hockey és un esport que en qualsevol moment es pot empatar o et pots ficar per davant. I, bueno, hem de sortir amb les coses clares. Com dius tu al principi, fer els pocs errors que no puguin començar a guanyar ni el sigui el contrari, nosaltres estiguem per davant. I res, i aquesta tarda donar-ho tot i treure des del primer minut fins l'últim, els 50 minuts ja està amb els 5 sentits posats.
0: El factor pista. És complicat jugar a Riazor i entenc que serà molt diferent a les Comes, tant al partit d'avui com al quart, esperem, de diumenge.
5: Sí, segur, perquè al final també... va haver-hi molta gent d'ells, eren no sé si 4.000 persones, a l'estadi, doncs, bueno, vulguis o no, es fan forts a casa, ells es van motivar molt. A més, és una pista diferent, perquè la nostra és de terrazo i la seva parquet. Tot això influeix al final, perquè totes aquestes costums ells les tenen, nosaltres no. Però bueno, ho hem deixat enrere el que ha passat, i ara, doncs, el que dius tu, amb l'afició d'aquí Igualada, que l'hem tingut durant tota la temporada, el front d'aura i tothom, doncs que estiguem a tope des del primer moment fins l'últim, i ja no només ho fem per nosaltres, sinó també per l'afició que vingui, i donar-li una bona alegria, i com dius tu, doncs, poder tindre el quart partit diumenge.
0: Ja fa també una mica més encara fins i tot, però l'últim partit decisiu, aquell que es va jugar a Blanes de la semifinal contra el Barça, també era en parquet i també era en aquest cas en pista neutra, però és veritat que teniu el factor contra el Barça. No sé si també es pot repetir la història.
5: Bueno, sí, és que cada eliminatori és diferent. El Barça va ser una forma, el Liceu és una altra. Amb el Barça era també un partit de vida o mort, i ara cada partit amb el Liceu serà vida o mort, perquè vulguis o no, si ells guanyen s'acaba. Nosaltres només tenim un altre que guanya cada partit i anar partit a partit. Però bueno, jo crec que no ens hem de fixar amb el diumenge, ens hem de fixar amb aquesta tarda i de fer les coses bé i de treure aquest partit endavant per poder, doncs, estar dintre el partit del partit i poder, pues, el que ens han fet ells allà, que és, per dir-ho així, un cop de moral dur, pues, poder-lo fer aquí nosaltres per poder anar forçant partits.
0: Què és el que heu detectat que heu de millorar més urgentment respecte precisament als partits de la setmana passada?
5: Bueno, jo crec que és en cap moment rendir-se, que va haver-hi moments que molts jugadors van baixar el cap, sempre ficat donar la cara, i si et fan un gol, seguir amb el pla de partit i fer les coses bé, que crec que això en un moment els jugadors ens van bloquejar, i és, si hi ha un gol, no ens estabilitzi, seguir, tindrem afició que ens ajudarà a aixecar-nos, i jo crec que som capaços de fer això i més, i bueno, tenim alguna lesió dels jugadors de l'equip, però crec que això ens ha d'ajudar a tots per encara fer-ho, no per no, els que estem o pels que no per l'afició, sinó també pels que no hi són, també demostrar que l'equip funciona i que tot tira endavant.
0: Ara ho deies, teniu baixes importants, per exemple, del capità Roger Bars, i sé que fa molt, però, per exemple, el novembre de l'any passat, el precedent que tenim d'aquesta temporada, d'aquesta Igualada Liceo, va guanyar 4-0 a les Comas. No sé si es podeu agafar de referència a alguna cosa o els equips han canviat molt i fa massa.
5: Bueno, el novembre podem dir que és més cap a l'inici de temporada, però bueno, sí que ho fem una referència de que ens hem pogut guanyar, de que a casa som molt forts, de que aquest any menys el Barça i un empat amb la Lleida, tot l'altre ho hem guanyat a casa. Per tant, això vol dir alguna cosa, que hem fet les coses bé. Llavors, hem de relar això i dir, dels cinc sentits posats i tirem endavant, que aquesta tarda tot això pot funcionar i podem fer gaudir tots d'una bona tarda.
0: I ara, si acabo, en l'àmbit personal entenc que estàs plenament centrat en la final, però el club ja ha anunciat que no seguiràs el curs vinent. Primer, no sé si ja saps què faràs, i després seria, a banda d'històric per l'Igualada, evidentment, molt bonic tancar aquesta etapa en què heu tornat a situar l'Igualada al més alt amb un títol de l'Hockey Lliga.
5: Sí, sí, està clar. Jo estic amb els cinc sentits posats amb l'Igualada perquè, bueno, encara estem en competició. Jo fins que no s'acabi el partit i el marcador fiqui que hem perdut, ho donaré tot, i això és el que compta ara. Jo crec que tots volem aixecar aquest títol, tots tenim molta il·lusió i mai més sabem si podrem arribar a una final. Aleshores, jo crec que tots tenim aquesta il·lusió, aquestes ganes, i ho donarem tot, des del primer minut fins l'últim. I referent a la temporada vinent, sí que sé el que faré, però bueno, ja s'anunciarà quan tot acabi, quan tot això hagi acabat, i esperem que sigui amb la Copa.
0: Doncs estarem pendents. Primer, el que ve més immediat és aquesta tarda a les 7, aquest tercer partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina a les Comas, entre l'Igualada i el Liceo. Si guanya el conjunt igualadí, que esperem que sí, tindrem quart assalt, que jugaria diumenge també a les Comas. I en cas de victòria, necessitaríem un cinquè definitiu de nou a Terres Gallegues. N'hem parlat amb el jugador de l'Igualada, Joel Roma. Joel, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres i esperem que aquesta tarda s'omplin les Comas i si voleu venir esteu més que convidats. It's Friday then.

0: I fins aquí aquest en joc d'aquest divendres. Abans repassem algunes històries més. Per exemple, que avui comença la tercera edició d'aquí una estona de la Volta Ciclista a Catalunya. Primera etapa que té sortida i arribada a Santa Susana al Maresme. I també el partit de Paula Badosa, en aquest cas dels quarts de final del torneig del 8 de 500 de Berlín. Ha perdut el primer set Badosa i en el segon 1-1. En el segon set de jocs, el marcador serveix ara mateix la txeca Noskova per situar el 2-1 al marcador. Fins aquí l'enjoc, com deia, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor Martí González, la Imantric, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
1: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
6: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
5: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
6: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
5: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents, diferents magatzems i sales de reunions, a més alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energies Renovables, on el terreny propietat de l'Incasòl estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavier Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. El club neix amb l'origen del conflicte, volíem dir, neix amb la construcció de diverses instal·lacions sense els permisos municipals corresponents durant la presidència anterior. Segons explica l'actual junta directiva, aquestes actuacions es van dur a terme sense informar ni obtenir l'autorització de l'Ajuntament. Les irregularitats van acabar sent denunciades pel germà de l'aleshores president i, posteriorment, una nova denúncia davant dels agents rurals va provocar una actuació més contundent per part de l'Ajuntament. Al setembre del 25, l'Ajuntament de Sant Cugat va requerir l'enderrocament de diverses instal·lacions construïdes sense autorització. L'actual junta, que dirigeix el club des de l'any 2019, assegura que desconeixia aquesta situació fins que va rebre la notificació municipal. Davant d'aquesta problemàtica, els responsables de l'entitat es van reunir amb l'arquitecte municipal per explorar possibles vies de regularització. Segons el club, l'Ajuntament va recomanar la presentació d'un pla d'actuació especial per intentar legalitzar les instal·lacions existents. Per elaborar aquesta documentació, el club va contractar un arquitecte especialitzat recomanat per l'Incasòl. La redacció del PAE i l'informe ambiental associat van suposar una despesa aproximada de 10.000 euros, una quantitat significativa per una entitat sostinguda principalment per les quotes dels seus 130 socis, que porten 150 euros anuals. Malgrat haver presentat aquesta documentació, dins dels terminis establerts, l'entitat denuncia que encara no ha rebut cap resolució definitiva. Segons expliquen, el regidor d'Urbanisme els va traslladar que el cas seria estudiat amb deteniment, però la resposta continua pendent. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'IMD de Valldoreix, a més, una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Segons l'informe, a més pels inspectors del Departament de Salut, aquesta situació suposa un risc greu per la salut pública i la instal·lació no es pot tornar a obrir al públic fins que es garanteixi l'eliminació del risc. En aquest sentit, l'EMD de Valldoreix ha activat els protocols corresponents i ha engegat diverses actuacions per tal d'exigir a l'empresa concessionària de la gestió del complex esportiu el compliment de la normativa i la implementació immediata de les mesures correctores. Les mesures correctores decretades per les autoritats sanitàries inclouen la realització d'un estudi exhaustiu de la instal·lació per identificar l'origen de la contaminació, la neteja i desinfecció integral de la xarxa d'aigua sanitària amb analítiques posteriors que hauran de donar resultats negatius, la purga contínua de la instal·lació i l'aplicació dels autocontrols reglamentaris i la garantia que la instal·lació esdevingui segura i que el risc de legionel·la sigui nul. A més, segons exposa l'EMD, a través de la nota, l'informe tècnic detectat ha detectat diversos incompliments de la normativa vigent i s'han d'esmenar en els terminis establerts, com són l'actualització del pla de prevenció de la legionel·la, la verificació dels elements de la xarxa d'aigua sanitària, l'acreditació dels registres documentals i la formació del personal de manteniment. L'EMD de Valldoreix treballa conjuntament amb les autoritats sanitàries i l'empresa concessionària per al restabliment del servei i informarà de l'evolució de la situació i de la reobertura de les instal·lacions a través dels seus canals oficials. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament, defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació per risc de legionel·la. En un comunicat enviat als usuaris, l'empresa afirma que ha complert i compleix de manera estricta tota la normativa vigent que li és aplicable, així com les obligacions de control, manteniment i prevenció pròpies de la instal·lació. També assegura que l'EMD no s'ha adreçat ni ha comunicat absolutament res a la concessionària abans de fer públic el tancament. Eventing Sports Inc. a més, assegura que sospita fonamentadament que, coincidint amb la proximitat de les eleccions municipals, es pretén utilitzar aquestes instal·lacions al servei dels interessos esportius dels polítics de torn. La concessionària afirma que aquesta situació ja s'hauria produït en altres ocasions i avança que informarà de l'origen exacte d'aquesta qüestió i de la vinculació política que hi ha al darrere. L'empresa també sosté que l'actuació de l'administració està perjudicant els usuaris del centre esportiu i assegura que explicarà el que realment succeeix al voltant d'aquest episodi. L'EMD de Vidreig ha informat aquest dimecres del tancament, com dèiem, temporal de la piscina. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen el sindicat CGT, la Intersindical i Abacos, el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles Bressol públiques, la gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La vaga s'emmarca en el context de mobilitzacions a Catalunya i també a l'Estat. Catalunya, durant el tercer trimestre, s'han fet dues jornades més de vaga d'aquesta etapa educativa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Des d'aquí es podrien millorar les ràtios, les condicions laborals de les treballadores del 03, entre altres demandes assegurat CGT. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. CGT ha alertat que la situació actual no només perjudica les professionals, sinó que limita la qualitat de l'atenció que reben els infants i compromet la capacitat del sistema per garantir la igualtat d'oportunitats des dels primers anys de vida. El sindicat ha fet una crida a participar de l'aturada i de la manifestació convocada a Barcelona a les 11 del matí. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. En Picornell, a més, remarca que l'eclipsi de Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no es podrà treure les ulleres en cap moment. Per la seva banda, la regidora de Salut, Núria Fernández, ha posat èmfasi en la importància d'utilitzar ulleres homologades que tenen un preu que oscil·la entre els 2 i els 4 euros. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Un règim autoritari, militarista, jerarquitzat. Les dones, les tenien pitjor.
8: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
9: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
10: Españoles. Franco.
11: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents, diferents magatzems i sales de reunions, a més alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energies Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavier Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. El club neix amb l'origen del conflicte, volíem dir, neix amb la construcció de diverses instal·lacions sense els permisos municipals corresponents durant la presidència anterior. Segons explica l'actual junta directiva, aquestes actuacions es van dur a terme sense informar ni obtenir l'autorització de l'Ajuntament. Les irregularitats van acabar sent denunciades pel germà de l'aleshores president i, posteriorment, una nova denúncia davant dels agents rurals va provocar una actuació més contundent per part de l'Ajuntament. Al setembre del 25, l'Ajuntament de Sant Cugat va requerir l'enderrocament de diverses instal·lacions construïdes sense autorització. L'actual junta, que dirigeix el club des de l'any 2019, assegura que desconeixia aquesta situació fins que va rebre la notificació municipal. Davant d'aquesta problemàtica, els responsables de l'entitat es van reunir amb l'arquitecte municipal per explorar possibles vies de regularització. Segons el club, l'Ajuntament va recomanar la presentació d'un pla d'actuació especial per intentar legalitzar les instal·lacions existents. Per elaborar aquesta documentació, el club va contractar un arquitecte especialitzat recomanat per l'Incasol. La redacció del PAE i l'informe ambiental associat van suposar una despesa aproximada de 10.000 euros, una quantitat significativa per una entitat sostinguda principalment per les quotes dels seus 130 socis que porten 150 euros anuals. Malgrat haver presentat aquesta documentació, dins dels terminis establerts, l'entitat denuncia que encara no ha rebut cap resolució definitiva. Segons expliquen el regidor d'Urbanisme, els va traslladar que el cas seria estudiat amb deteniment, però la resposta continua pendent. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix, a més, una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Segons l'informe, a més pels inspectors del Departament de Salut, aquesta situació suposa un risc greu per la salut pública i la instal·lació no es pot tornar a obrir al públic fins que es garanteixi l'eliminació del risc. En aquest sentit, l'EMD de Valldoreix ha activat els protocols corresponents i ha engegat diverses actuacions per tal d'exigir a l'empresa concessionària àrea de la gestió del complex esportiu, el compliment de la normativa i la implementació immediata de les mesures correctores. Les mesures correctores decretades per les autoritats sanitàries inclouen la realització d'un estudi exhaustiu de la instal·lació per identificar l'origen de la contaminació, la neteja i desinfecció integral de la xarxa d'aigua sanitària amb analítiques posteriors que hauran de donar resultats negatius, la purga contínua de la instal·lació i l'aplicació dels autocontrols reglamentaris i la garantia que la instal·lació esdevingui segura i que el risc de legionel·la sigui nul. A més, segons exposa l'MD, a través de la nota, l'informe tècnic detectat ha detectat diversos incompliments de la normativa vigent i s'han d'esmenar en els terminis establerts, com són l'actualització del pla de prevenció de la legionel·la, la verificació dels elements de la xarxa d'aigua sanitària, l'acreditació dels registres documentals i la formació del personal de manteniment. L'MD de Valldoreix treballa conjuntament amb les autoritats sanitàries i l'empresa concessionària per al restabliment del servei i informarà de l'evolució de la situació i de la reobertura de les instal·lacions a través dels seus canals oficials. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5 SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament, defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'MD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes a la instal·lació per risc de legionel·la. En un comunicat enviat als usuaris, l'empresa afirma que ha complert i compleix de manera estricta tota la normativa vigent que li és aplicable, així com les obligacions de control, manteniment i prevenció pròpies de la instal·lació. També assegura que l'MD no s'ha adreçat ni ha comunicat absolutament res a la concessionària abans de fer públic el tancament. Eventing Sport 5, a més, assegura que sospita fonamentadament que, coincidint amb la proximitat de les eleccions municipals, es pretén utilitzar aquestes instal·lacions al servei dels interessos esportius dels polítics de torn. La concessionària afirma que aquesta situació ja s'hauria produït en altres ocasions i avança que informarà de l'origen exacte d'aquesta qüestió i de la vinculació política que hi ha al darrere. L'empresa també sosté que l'actuació de l'administració està perjudicant els usuaris del centre esportiu i assegura que explicarà el que realment succeeix al voltant d'aquest episodi. L'MD de Valldoreix ha informat aquest dimecres del tancament, com dèiem, temporal de la piscina. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen els sindicats CGT, la Intersindical i Abacos, el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles Bressol públiques, la gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La vaga s'emmarca en el context de mobilitzacions a Catalunya i també a l'Estat. Catalunya, durant el tercer trimestre, s'han fet dues jornades més de vaga d'aquesta etapa educativa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Des d'aquí es podrien millorar les ràtios, les condicions laborals de les treballadores del 03, entre altres demandes assegurat CGT. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. CGT ha alertat que la situació actual no només perjudica les professionals, sinó que limita la qualitat de l'atenció que reben els infants i compromet la capacitat del sistema per garantir la igualtat d'oportunitats des dels primers anys de vida. El sindicat ha fet una crida a participar de l'aturada i de la manifestació convocada a Barcelona a les 11 del matí. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. En Picornell, a més, remarca que l'eclipsi de Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no es podrà treure les ulleres en cap moment. Per la seva banda, la regidora de Salut, Núria Fernández, ha posat èmfasi en la importància d'utilitzar ulleres homologades que tenen un preu que oscil·la entre els 2 i els 4 euros. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
13: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al Camp de Vol de Can Graells, a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents, diferents magatzems i a les reunions, a més alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energies Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavier Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. El club neix amb l'origen del conflicte, volíem dir, neix amb la construcció de diverses instal·lacions sense els permisos municipals corresponents durant la presidència anterior. Segons explica l'actual junta directiva, aquestes actuacions es van dur a terme sense informar ni obtenir l'autorització de l'Ajuntament. Les irregularitats van acabar sent denunciades pel germà de l'aleshores president i, posteriorment, una nova denúncia davant dels agents rurals va provocar una actuació més contundent per part de l'Ajuntament. Al setembre del 25, l'Ajuntament de Sant Cugat va requerir l'enderrocament de diverses instal·lacions construïdes sense autorització. L'actual junta, que dirigeix el club des de l'any 2019, assegura que desconeixia aquesta situació fins que va rebre la notificació municipal. Davant d'aquesta problemàtica, els responsables de l'entitat es van reunir amb l'arquitecte municipal per explorar possibles vies de regularització. Segons el club, l'Ajuntament va recomanar la presentació d'un pla d'actuació especial per intentar legalitzar les instal·lacions existents. Per elaborar aquesta documentació, el club va contractar un arquitecte especialitzat recomanat per l'Incasol. La redacció del PAE i l'informe ambiental associat van suposar una despesa aproximada de 10.000 euros, una quantitat significativa per una entitat sostinguda principalment per les quotes dels seus 130 socis, que porten 150 euros anuals. Malgrat haver presentat aquesta documentació, dins dels terminis establerts, l'entitat denuncia que encara no ha rebut cap resolució definitiva. Segons expliquen, el regidor d'Urbanisme els va traslladar que el cas seria estudiat amb deteniment, però la resposta continua pendent. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMD de Valldoreix, a més, una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Segons l'informe, a més pels inspectors del Departament de Salut, aquesta situació suposa un risc greu per la salut pública i la instal·lació no es pot tornar a obrir al públic fins que es garanteixi l'eliminació del risc. En aquest sentit, l'EMD de Valldoreix ha activat els protocols corresponents i ha engegat diverses actuacions per tal d'exigir a l'empresa concessionària de la gestió del complex esportiu el compliment de la normativa i la implementació immediata de les mesures correctores. Les mesures correctores decretades per les autoritats sanitàries inclouen la realització d'un estudi exhaustiu de la instal·lació per identificar l'origen de la contaminació, la neteja i desinfecció integral de la xarxa d'aigua sanitària amb analítiques posteriors que hauran de donar resultats negatius, la purga contínua de la instal·lació i l'aplicació dels autocontrols reglamentaris i la garantia que la instal·lació esdevingui segura i que el risc de legionel·la sigui nul. A més, segons exposa l'EMD, a través de la nota, l'informe tècnic detectat ha detectat diversos incompliments de la normativa vigent i s'han d'esmenar en els terminis establerts, com són l'actualització del pla de prevenció de la legionel·la, la verificació dels elements de la xarxa d'aigua sanitària, l'acreditació dels registres documentals i la formació del personal de manteniment. L'EMD de Valldoreix treballa conjuntament amb les autoritats sanitàries i l'empresa concessionària per al restabliment del servei i informarà de l'evolució de la situació i de la reobertura de les instal·lacions a través dels seus canals oficials. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5 SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament, defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes a la instal·lació per risc de legionel·la. En un comunicat enviat als usuaris, l'empresa afirma que ha complert i compleix de manera estricta tota la normativa vigent que li és aplicable, així com les obligacions de control, manteniment i prevenció pròpies de la instal·lació. També assegura que l'EMD no s'ha adreçat ni ha comunicat absolutament res a la concessionària abans de fer públic el tancament. Eventing Sport 5, a més, assegura que sospita fonamentadament que, coincidint amb la proximitat de les eleccions municipals, es pretén utilitzar aquestes instal·lacions al servei dels interessos esportius dels polítics de torn. La concessionària afirma que aquesta situació ja s'hauria produït en altres ocasions i avança que informarà de l'origen exacte d'aquesta qüestió i de la vinculació política que hi ha al darrere. L'empresa també sosté que l'actuació de l'administració està perjudicant els usuaris del centre esportiu i assegura que explicarà el que realment succeeix al voltant d'aquest episodi. L'EMD de Valldoreix ha informat aquest dimecres del tancament, com dèiem, temporal de la piscina. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles Bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen els sindicats CGT, la Intersindical i Abacos, el moviment Revolució 03, que plega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles Bressol públiques, la gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La vaga s'emmarca en el context de mobilitzacions a Catalunya i també a l'Estat. Catalunya, durant el tercer trimestre, s'han fet dues jornades més de vaga d'aquesta etapa educativa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Des d'aquí es podrien millorar les ràtios, les condicions laborals de les treballadores del 03, entre altres demandes assegurat CGT. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. CGT ha alertat que la situació actual no només perjudica les professionals, sinó que limita la qualitat de l'atenció que reben els infants i compromet la capacitat del sistema per garantir la igualtat d'oportunitats des dels primers anys de vida. El sindicat ha fet una crida a participar de l'aturada i de la manifestació convocada a Barcelona a les 11 del matí. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. En Picornell, a més, remarca que l'eclipsi de Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no es podrà treure les ulleres en cap moment. Per la seva banda, la regidora de Salut, Núria Fernández, ha posat èmfasi en la importància d'utilitzar ulleres homologades que tenen un preu que oscil·la entre els 2 i els 4 euros. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
13: Els hits de tots els temps.
14: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
15: La vida és un viatge, és un ball, una festa. La vida és una cúmbia,

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Temperatures de fins a 40 graus en la primera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill a partir de diumenge que afectarà especialment les comarques de Ponent i l'Ebre. A les nits, els termòmetres no baixaran dels 20 graus i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment la nit de Sant Joan.
2: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
0: Tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat pel final de curs i la proximitat amb la revetlla. Més de 610.000 vehicles han de començar a sortir avui de l'àrea metropolitana. L'AP7 i les carreteres cap a la costa seran les més complicades. És divendres 19 de juny de 2026 i tenim més titulars. Alumnes d'escoles i instituts diuen adeu a les aules abans de les vacances d'estiu.
3: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
4: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
5: Ja no ens veurem tant.
6: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
7: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
0: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
8: Els sindicats majoritaris amenacen a reprendre les mobilitzacions després de les vacances si no hi ha cap avenç.
0: Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió.
8: L'eina redueix el dolor i l'estada a l'hospital permetrà fer més de 300 operacions a l'any.
0: Els Estats Units i l'Iran aturen les converses de pau.
8: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el post del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats.
0: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
8: El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús.
0: En esports, el Barça de bàsquet va guanyar el primer partit de la final de la Lliga, Jordi Cochran.
9: Els blaugranes van superar el València la pròrroga per 112-113, liderats per un espectacular Will Clyburn. I en futbol sala, el Barça va sumar el segon punt de la final amb la golejada contra el Pozo Murcia per 6-1.
0: Previsió del temps per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs també, especialment a les comarques del Pirineu i, per tant, aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud i, si ve del sud, ve del Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la terra ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogor, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López. Us parlem, Albert Güell i Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Una calor, aquesta onada de calor que no s'aturarà durant 3 dies, per això des de Protecció Civil fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències.
1: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
0: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la Revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment, no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
2: Temperatures tòrrides, com deies, Carina, que mantenen en alerta els agents rurals i els cossos de bombers, que en les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. Un escenari, la simultanietat d'incendis, que preocupa especialment a les comarques de l'Alt Pirineu, on els bombers afronten la campanya d'enguany amb un dispositiu similar al de l'any passat. Ràdio Trem, Júlia García.
3: Aquest divendres s'ha presentat a Trem la campanya forestal d'aquest 2026 a l'Alt Pirineu i Aran. Tot i un hivern plujós, la falta de pluges de la primavera ha encès les alarmes en uns boscos on l'evolució dels incendis preocupa especialment per la simultaneïtat. El cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Ballostes, ho detalla.
4: En quant al dispositiu, és l'habitual de doncs, temporades anteriors. Sí que doncs, hem augmentat en tecnologia, doncs, tenint a disposició doncs, una flota de drons que ens permet veure en una situació sanitària quina és la situació de l'incendi i quines són les zones doncs, amb major temperatura. I doncs, la resta de dispositiu és l'habitual doncs, per campanya forestal.
3: Per protegir aquesta zona que compta amb els boscos més extensos de Catalunya, el dispositiu d'enguany reforça el personal als parcs de la regió i incorpora noves tecnologies com drons de visió zenital. Un desplegament clau davant d'uns focs que cada vegada superen més la capacitat d'extinció.
2: Doncs tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat. De fet, a aquesta hora ja està activat el dispositiu especial de trànsit per a la Revetlla de Sant Joan. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la Revetlla, la limitació a 80 km/h en algunes vies i la restricció de camions a l'AP7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una cinquantena de controls policials. Carina Bellbé, bon dia de nou.
0: Bon dia. El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir entre les 5 i les 7 d'aquesta tarda i també demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la Revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant i també es limitarà la velocitat a 80 km/h de 5 a 10 de la nit a la B23 i l'AP7 fins a Martorell, a la B20 fins a Alella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
5: Evitar les hores de més intensitat de vehicles on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren. I el dimarts, que és la nit de la Revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren. D'acord? Per tant, evitar sempre aquests moments de la tarda fins a entrada de la tarda, que seria una mica la recomanació. Però programar-se, mirar quin és l'estat del trànsit.
0: Durant la Revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
2: Dispositiu de mobilitat també de cara al Tour de França, el seu pas per Granollers, que causarà grans afectacions a la mobilitat urbana i interurbana el dilluns 6 de juliol. El recorregut de la sortida neutralitzada per fer un passeig pel nucli urbà comportarà el tall de trànsit de bona part de la ciutat aquell dia i també l'eliminació de més de 3.000 places d'aparcament. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
6: L'Ajuntament de Granollers treballa incansablement amb ASO, l'organitzadora del Tour, i els serveis sanitaris i policials per

0: poder tancar bona part de Granollers i amb afectacions a la resta de la ciutat i alhora garantir l'atenció de possibles emergències. I és que entre els granollerins que sortiran a veure el tour i la gent que vindrà de fora de Granollers es poden ajuntar desenes de milers de persones als carrers de la capital del Vallès Oriental. El tour és el tercer esdeveniment mundial i tot ha de sortir a la perfecció. I això té una afectació general, segons el director de Transició Energètica de l'Ajuntament de Granollers, Josep Lluís Castell.
1: Una sèrie de solucions perquè aquesta afectació sigui la mínima possible.
0: Els ciclistes sortiran del carrer de Ramon Llull a les 12:10 del dilluns dia 6 de juliol i a 12:15 ja sortiran cap a Canovelles. L'aparcament per als vehicles que vinguin de fora serà als pàrquings del circuit de Barcelona-Catalunya, d'on sortiran busos llançadora fins al nucli urbà cada 20 minuts.
2: Notícies en xarxa.
3: 20 minuts i arribarem al punt de les 3, avui que és l'últim dia de classe, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. Avui, però, els protagonistes són els nens i nenes que diuen adeu a les aules, alguns entre llàgrimes per haver-se de separar dels companys o perquè tanquen una etapa, en el cas d'infantil, 6è de primària o 4 de l'ESO. Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'escola Pirineu de Campdevano per copsar-ne l'ambient. Laura Segú, endavant.
4: Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'escola Pirineu. Col·locar la senyalització de regulació de trànsit, l'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
5: Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
6: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
7: Ja no ens veurem tant.
8: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
9: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
10: Sí, mullarem els profes.
11: Content perquè s'acaba el col·le i avui ens ho passarem genial perquè i al final mullarem els profes.
4: L'estiu encara era amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada cas expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
5: Tenen gràcies que jo sóc, que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
6: Aquesta setmana es va a un campus, si no m'han de vigilar.
7: Em quedo amb la iaia a vegades.
9: Ens anirem de càmping.
10: En sort de que sóc bastant autònom i aniré al casalet de bàsquet.
4: El pati de l'escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, en una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
3: Us ho dèiem en titulars, l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i el dolor. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
13: Al tercer dia o al segundo ya mejor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal.
3: ¿De la operación?
13: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
12: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
14: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per nosaltres la possibilitat de treballar fent el menys dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
12: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
3: I encara en l'àmbit sanitari, l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona ha impulsat un projecte per millorar l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual a les consultes mèdiques. A banda de la formació dels professionals per tractar d'una manera més adequada els pacients, s'han creat unes eines de comunicació adaptades per facilitar les visites. Televisió de Girona, Marc Vives.
15: Els pacients, mitjançant una sèrie de pictogrames, hauran de ratllar el pas que hauran fet i veure el següent. D'aquesta manera, redueix l'ansietat que suposa la visita i també, a través d'una explicació prèvia per part dels acompanyants, la visita es podrà fer com pertoca. Facilias va néixer l'any 2020 i s'ha anat implementant progressivament a les consultes de les diferents especialitats mèdiques de l'Hospital Santa Caterina, com ara oftalmologia o otorrinolaringologia, fins a estendre's progressivament a la resta d'especialitats. Tanmateix, projectes com aquests poden derivar-se d'altres col·lectius, com els pacients pediàtrics, la gent gran o inclús les persones que s'atenen al servei amb barrera idiomàtica.
3: I atenció a aquestes propostes del govern per millorar la conciliació. Teletreball total en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses.
16: Són només dues de la cinquantena de plantejaments recollits a l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa, presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper, pretén impulsar canvis reals en l'organització dels temps. Escoltem Miquel Samper.
17: L'instrument que tenim per nosaltres, des del Departament d'Empresa i Treball, ajudar a que això sigui una realitat, és a base del diàleg social. Nosaltres hem de ser els que impulsem que tant les patronals com els sindicats això ho posin en el calendari, estiguin als convenis, i que es discuteixi ben poc, perquè és que això no s'hauria de discutir.
3: Això el mateix dia que hem sabut que 3 de cada 10 treballadors han de fer canvis a la feina per poder conciliar.
16: Segons una enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística, l'11,9% creu que la jornada laboral és massa llarga, un 10,7% que els horaris són impredictibles i un 11,7% expressa altres dificultats. D'altra banda, el 15% dels pares fa servir serveis professionals per a la cura dels fills, mentre que la resta prefereix organitzar-se sol, amb la parella o bé amb els avis.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Titular també destacat de la jornada, els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia d'assignar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat.
16: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadan s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
18: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
3: Mentrestant, a Catalunya, avui acte institucional per commemorar els 15 anys de la Constitució dels òrgans de govern de l'AMB, l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Un acte al Parlament de Catalunya ha servit per enaltir la dècada i mitja de l'ens metropolità que s'ha consolidat com un model de presa de decisions per consens. Judit Vallès, bon dia.
19: Bon dia. El Parlament de Catalunya ha acollit l'acte de commemoració del 15è aniversari de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, un instrument que es va constituir el 2011 fruit del consens polític i que en l'actualitat permet centralitzar serveis públics d'una àrea de més de 600 quilòmetres i 3 milions d'habitants. Durant l'acte al Parlament s'ha recalcat la capacitat d'acord estratègic i la consolidació d'un instrument que ha esdevingut essencial per desenvolupar i simplificar la governança dels municipis metropolitans. Així ho ha explicat Jaume Collboni, president de l'AMB.
20: Justament avui, en el context polític en el que estem, hem de posar més de relleu que mai la capacitat d'acord, de consens, fins i tot d'unanimitat, com s'ha vist, que el país reclamava i que el país reclama, crec jo, avui també en altres àmbits. I, per tant, la celebració és doble. El reconeixement d'una realitat que no és la de la Barcelona metropolitana, és la de la Catalunya metropolitana.
19: L'acte ha convidat a parlar alguns dels seus principals artífexs, com Anna Simó, Xavier Trias, José Montilla i Jordi Hereu, també amb la presència dels presidents Josep Rull i Salvador Illa, qui ha definit l'AMB com un exemple a seguir de federalisme municipal.
2: Notícies en xarxa.
3: Ens situem ara a Tarragona perquè el conseller Miquel Samper es troba reunit amb els treballadors de Daun després de l'anunci de reestructuració de l'empresa. Preveu acomiadar 138 treballadors a Espanya, la majoria justament a Tarragona. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
1: El conseller d'Empresa i Treball afirma que el govern està al costat dels treballadors afectats. Recorda que actualment el mercat laboral, tot i estar en auge, es troba en una situació de revolució tècnica i industrial. Diu que acompanyaran les persones que en pateixin les conseqüències perquè puguin trobar una nova feina.
21: Però estem vivint aquesta revolució que generarà un sacseig i que nosaltres, com a departament, el govern de la Generalitat, el que ha de fer és acompanyar aquests treballadors a modificar els seus perfils professionals perquè puguin treballar amb les noves feines que ens venen ara com a conseqüència d'aquesta robotització, automatització i l'impacte que té la intel·ligència artificial.
1: Prèviament, Miquel Samper ha presidit a la URB l'acte de presentació del Pacte Nacional per la Indústria.
3: I és moment de repassar altres notícies d'avui. La Creu Roja ha acompanyat 7.506 persones sol·licitants d'asil el 2025 a Catalunya.
16: Del total, el 64,7% són homes. L'entitat els oferta acollida, suport jurídic, atenció psicològica i accés a l'ocupació amb més de 2.700 places d'acollida. Veneçolans i ucraïnesos continuen sent majoritaris i es consolida un tercer perfil provinent de Mali.
3: A la Bisbal de l'Empordà, una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua.
16: La previsió és que pugui quedar reparada a mitja tarda i que la recuperació del servei sigui progressiva.
3: Troben el cos sense vida d'un jove de 20 anys que s'hauria accidentat a Artés.
16: El noi va sortir a córrer i en no tornar a casa es va donar l'avís i se'n va iniciar la recerca i han participat 7 dotacions dels parcs de Cardona, Manresa, Torelló, Berga i Vic, el grup Caní de Recerca i l'equip de drons de la unitat de mitjans aeris. A 3:45 de la matinada els bombers han localitzat el cos sense vida del noi a una zona propera a la Font de les Tàpies. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
3: I és moment per la cultura. El MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte Un museu fora del museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Martí Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
23: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és.
22: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
24: Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
22: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
3: I abans dels esports, dues propostes per aquest cap de setmana que ens arriben des de Ràdio Tremp i UAU Lleida Ràdio.
25: Aquest cap de setmana neix el Festival de Curtmetratges de la Vall Fosca a les antigues escoles d'Espui. Hi haurà projeccions aquesta tarda a les 7 i demà a la mateixa hora. Un dels plats forts és que el públic en serà el jurat. Ho explica l'organitzador Martí Boneta.
26: Podran visualitzar els 30 curtmetratges, també podran votar aquells curtmetratges que més els han agradat de cada sessió.
25: La decisió final es coneixerà de cara a l'estiu en el lliurament de premis previst per al 21 d'agost.
27: El recinte final de les Firetes de Lleida acull avui la primera gran jornada central del magnífic Fes. Joan Dausà, Lori Meyers i The Molotov són els reclams principals d'una programació que també compta amb noms com Esbetlana, Kitai o Balissa, entre d'altres. Santi Salvador, un dels impulsors del magnífic, ens explicava a UAU Lleida Ràdio com ha anat el ritme de venda d'entrades per l'edició d'enguany.
28: Sí que creixerem respecte a l'any passat, estem en torn d'un 8-9%, i el ritme d'aquest de vendes d'entrades aquests dies està sent brutal, estem molt satisfets.
27: Demà el cinquè magnífic Fes afronta el seu segon gran dia amb Love of Lesbian com a caps de cartell.
3: I arriben els esports. que avui ens porta Jordi Cochran. Jordi, benvingut. Victòria del Barça de bàsquet a la pista del València en el primer partit de la final.
0: Bon dia, Sònia. Els blaugranes van donar el primer cop sobre la taula amb el triomf a la pròrroga per 112-113 en un partit que quedarà per la història amb la major puntuació sumada en una final entre els dos equips amb 215 punts en total. Will Clyburn va ser el jugador més destacat amb el triple que va forçar el temps extra i com a màxim anotador dels culers, 21 punts pel blaugrana Nicola Provitola. Aquesta victòria és una demostració de caràcter.
4: Estamos jugando una final, entonces extra motivación, hablar de una cosa a la otra. Lo que hay que hacer es dar todo en la pista, dejarse todo, no guardarse nada. Fue un poco el discurso con el que Xavi terminó esta mañana y fue así, ¿no? Creo que dimos todo.
0: Demà a les 8 del vespre serà el segon partit a la Fonteta i encara en clau blaugrana amb fitxatges al Barça i, segons ha pogut saber la xarxa, està molt interessat en la incorporació del base nord-americà Justin Robinson, que aquesta temporada ha jugat al París i que a l'Eurolliga ha tingut una mitjana de 14,6 punts per partit. I en futbol sala, el Barça que va sumar el segon punt de la sèrie amb la golejada per 6-1 davant del Pozo Múrcia. Mamadou Touré amb 4 gols va ser l'artífex de la remuntada del gol inicial dels Múrcia. En Sergio González i Adolfo, que tornava a jugar després d'estar quasi 3 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla, van arrodonir el marcador.
5: El dia que m'operaron me dijeron, bueno, no contábamos que pudiera estar, me dijeron que no iba a jugar en todo el año ya, y el poder estar ya disponible en toda la serie y hacerlo con un palado así y yéndonos a Murcia con 2-0 es algo que no se puede escribir con palabras, y si encima tienes el premio en este caso de gracias a la ayuda de todos mis compañeros a hacer un gol, pues es algo que no se puede escribir con palabras.
0: Sentíem a Adolfo Fernández. I en futbol, el Sabadell i la Nova Creu Alta viuran aquesta nit a partir de les 9, un partit a caixa o faixa en el play-off d'ascens a la segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per pujar a la segona categoria del futbol estatal. I també qui té un partit a caixa o faixa és l'Igualada en el tercer duel de la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo a les Comas, en què els igualadins han de guanyar sí o sí per mantenir viva la sèrie.
3: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí, però ens retrobem dilluns puntuals, com sempre, a les 2. Bon cap de setmana.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
7: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
8: No, Peyu, tu no hi seràs.
7: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
6: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'esclat de Sant Cugat.
9: Bé, i què voleu fer aquests dies?
10: Anar a una piscina caribenya.
11: Dormir en un hotel del Far West.
29: Volar a llums d'un drac.
9: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
2: Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
30: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
30: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
30: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
31: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
31: La música de tots els temps
1: a Ràdio Sant Cugat.
8: Que jo no sé com evitar que dir-te adéu amb...

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells, a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents, diferents magatzems i sales de reunions, a més alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energies Renovables, on el terreny propietat de l'Incasòl estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavier Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. El club neix amb l'origen del conflicte, volíem dir, neix amb la construcció de diverses instal·lacions sense els permisos municipals corresponents durant la presidència anterior. Segons explica l'actual junta directiva, aquestes actuacions es van dur a terme sense informar ni obtenir l'autorització de l'Ajuntament. Les irregularitats van acabar sent denunciades pel germà de l'aleshores president i, posteriorment, una nova denúncia davant dels agents rurals va provocar una actuació més contundent per part de l'Ajuntament. Al setembre del 25, l'Ajuntament de Sant Cugat va requerir l'enderrocament de diverses instal·lacions construïdes sense autorització. L'actual junta, que dirigeix el club des de l'any 2019, assegura que desconeixia aquesta situació fins que va rebre la notificació municipal. Davant d'aquesta problemàtica, els responsables de l'entitat es van reunir amb l'arquitecte municipal per explorar possibles vies de regularització. Segons el club, l'Ajuntament va recomanar la presentació d'un pla d'actuació especial per intentar legalitzar les instal·lacions existents. Per elaborar aquesta documentació, el club va contractar un arquitecte especialitzat recomanat per l'Incasòl. La redacció del PAE i l'informe ambiental associat van suposar una despesa aproximada de 10.000 euros, una quantitat significativa per una entitat sostinguda principalment per les quotes dels seus 130 socis, que porten 150 euros anuals. Malgrat haver presentat aquesta documentació, dins dels terminis establerts, l'entitat denuncia que encara no ha rebut cap resolució definitiva. Segons expliquen, el regidor d'Urbanisme els va traslladar que el cas seria estudiat amb deteniment, però la resposta continua pendent. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'IMD de Valldoreix, a més, una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Segons l'informe, a més pels inspectors del Departament de Salut, aquesta situació suposa un risc greu per la salut pública i la instal·lació no es pot tornar a obrir al públic fins que es garanteixi l'eliminació del risc. En aquest sentit, l'EMD de Valldoreix ha activat els protocols corresponents i ha engegat diverses actuacions per tal d'exigir a l'empresa concessionària de la gestió del complex esportiu el compliment de la normativa i la implementació immediata de les mesures correctores. Les mesures correctores decretades per les autoritats sanitàries inclouen la realització d'un estudi exhaustiu de la instal·lació per identificar l'origen de la contaminació, la neteja i desinfecció integral de la xarxa d'aigua sanitària amb analítiques posteriors que hauran de donar resultats negatius, la purga contínua de la instal·lació i l'aplicació dels autocontrols reglamentaris i la garantia que la instal·lació esdevingui segura i que el risc de legionel·la sigui nul. A més, segons exposa l'EMD, a través de la nota, l'informe tècnic detectat ha detectat diversos incompliments de la normativa vigent i s'han d'esmenar en els terminis establerts, com són l'actualització del pla de prevenció de la legionel·la, la verificació dels elements de la xarxa d'aigua sanitària, l'acreditació dels registres documentals i la formació del personal de manteniment. L'EMD de Valldoreix treballa conjuntament amb les autoritats sanitàries i l'empresa concessionària per al restabliment del servei i informarà de l'evolució de la situació i de la reobertura de les instal·lacions a través dels seus canals oficials. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament, defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes a la instal·lació per risc de legionel·la. En un comunicat enviat als usuaris, l'empresa afirma que ha complert i compleix de manera estricta tota la normativa vigent que li és aplicable, així com les obligacions de control, manteniment i prevenció pròpies de la instal·lació. També assegura que l'EMD no s'ha adreçat ni ha comunicat absolutament res a la concessionària abans de fer públic el tancament. Eventing Sports Inc. a més, assegura que sospita fonamentadament que, coincidint amb la proximitat de les eleccions municipals, es pretén utilitzar aquestes instal·lacions al servei dels interessos esportius dels polítics de torn. La concessionària afirma que aquesta situació ja s'hauria produït en altres ocasions i avança que informarà de l'origen exacte d'aquesta qüestió i de la vinculació política que hi ha al darrere. L'empresa també sosté que l'actuació de l'administració està perjudicant els usuaris del centre esportiu i assegura que explicarà el que realment succeeix al voltant d'aquest episodi. L'EMD de Vidreig ha informat aquest dimecres del tancament, com dèiem, temporal de la piscina. Diversos sindicats han convocat vaga a les escoles bressol de Catalunya per aquest dijous. La mobilització la impulsen els sindicats CGT, la Intersindical i Abacos, el moviment Revolució 03, que aplega treballadores d'aquesta etapa. Aquesta convocatòria afecta les escoles bressol públiques, la gestió directa i indirecta, les llars d'infants privades, així com el conjunt de treballadores vinculades a l'atenció educativa de la petita infància, segons ha explicat CGT. Les organitzacions reclamen el reconeixement real del 03 com a etapa plenament educativa, un model públic gratuït, inclusiu i de qualitat, la reducció de ràtios i la internalització de l'etapa. La vaga s'emmarca en el context de mobilitzacions a Catalunya i també a l'Estat. Catalunya, durant el tercer trimestre, s'han fet dues jornades més de vaga d'aquesta etapa educativa. Les organitzacions exigeixen l'obertura immediata d'un procés de reforma del decret català que regula el primer cicle d'educació infantil, així com una modificació de la llei d'educació estatal. Des d'aquí es podrien millorar les ràtios, les condicions laborals de les treballadores del 03, entre altres demandes assegurat CGT. Entre les reclamacions també hi ha suports especialitzats suficients per fer efectiva l'educació inclusiva, l'increment del finançament públic destinat al sector, la dignificació salarial i professional de les treballadores, la reducció de la precarietat i la temporalitat i mesures específiques de salut laboral, segona activitat i jubilació anticipada. CGT ha alertat que la situació actual no només perjudica les professionals, sinó que limita la qualitat de l'atenció que reben els infants i compromet la capacitat del sistema per garantir la igualtat d'oportunitats des dels primers anys de vida. El sindicat ha fet una crida a participar de l'aturada i de la manifestació convocada a Barcelona a les 11 del matí. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. En Picornell, a més, remarca que l'eclipsi de Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no es podrà treure les ulleres en cap moment. Per la seva banda, la regidora de Salut, Núria Fernández, ha posat èmfasi en la importància d'utilitzar ulleres homologades que tenen un preu que oscil·la entre els 2 i els 4 euros. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
2: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
2: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
7: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
8: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
9: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xupar amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui volem posar el focus en l'última memòria que ha presentat Càritas Sant Cugat, que posa especial l'èmfasi en com la crisi habitacional ha fet augmentar els casos de relloguer a la ciutat. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Josep Amorós, escriptor i professor. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: El Robert Sabé, veí i membre del Consell de Barri de Mirassol. Bon dia.
2: Bon dia i gràcies.
0: I la Lourdes Dalmau, professora d'Economia i Empresa jubilada. Sí? Diguem així?
3: De bona vida, de bona vida.
0: De no bona vida.
3: Pensava, Molt bon dia. Em costava molt jo jubilar-me. Pensava, oi, per què? Si estàs bé, tal i qual. Però s'ha de reconèixer si està molt bé.
0: Veus? Bon missatge pels que s'hagin de jubilar.
1: Administrativament jubilat és jo sempre ho dic així, Em vaig jubilar de cara en fi a Seguretat Social. I, sí. Administrativament jubilat. Sí. Però, ostres, no deixeu de trucar-me de la ràdio, de, en fi, cada dia més classes, etcètera, etcètera. El tot...
3: La veritat és que vaig tenir la sort que mai em vaig sentir que treballava, sinó que jo disfrutava, m'ho passava bé. O sigui, vaig treballar per distreure'm per gust i per disfrutar-ho.
0: Un dels privilegis.
3: Tinc una sort, tinc molta sort, jo.
2: Hi ha oficis que tenen aquest privilegi.
1: Sí, cert.
0: Entrem en matèria després del preàmbul de la jubilació. A mi em queden més de 30 anys per arribar-hi, per tant, ja us ho demanaré.
3: Disfruta de la teva feina.
1: Arriba ràpid,
0: Gaudirem del camí.
1: Més del que et penses.
3: Sí, sí, sí.
0: Bueno, intentarem gaudir del camí, a poc a poc, sense anar amb pressa.
3: Les seves coses, però pots... És molt maca aquesta feina, també, de comunicar el que passa i el que...
0: I tant que ho és.
1: Mira, aquesta setmana hem fet 44 anys de la primera Ràdio Sant Cugat.
0: Sí, senyor, del 14 de juny vam celebrar el 44è aniversari, nascut del 1982. Sí.
1: I com cada any, o gairebé cada any, ens hem trobat, jo aquest any no he pogut anar, s'han trobat el grup inicial, els primers companys de la ràdio.
3: Jo que estava allà al carrer Sant Jordi.
1: Ui, i abans al carrer Sant Antoni.
3: Sí, però bueno, jo quan ho vaig trobar això... I llavors recordo que el meu fill anava al Patufet i que la Cèlia Cernades vivia a prop d'on jo vivia i li vaig demanar si em podia deixar el nen perquè tenia al davant durant una època em va fer el cangur.
0: Cèlia Cernades, que aguanta també a Ràdio Sant Cugat.
1: O sigui que a Ràdio Sant Cugat el deixaves de cangur al teu fill.
3: Bueno, li vaig demanar si us plau em podia acompanyar el nen.
1: I això apuntava a maneres, s'ha dedicat a la ràdio o al periodisme? Si
3: el meu fill? Sí. No, gens. No, res.
0: No va calar. Escolteu, anem a entrar en matèria i és que la crisi de l'habitatge continua deixant empremta a Sant Cugat. L'última memòria de Càritas alerta d'un empitjorament de les condicions residencials per a moltes famílies i persones amb vulnerabilitat. Una de les dades que més preocupa l'entitat és l'augment del relloguer, que ja representa el 41% de les situacions habitacionals de les persones ateses per l'entitat, quan fa un any era del 32%. Càritas també ha detectat casos de persones que comparteixen una mateixa habitació i ho fan amb desconeguts per poder assumir-ne el cost. Segons l'entitat, 7 de cada 10 persones ateses no disposen d'un habitatge estable i la situació s'agreuja especialment entre les dones i les famílies monoparentals. Això és un breu context per posar en situació a l'audiència que no hagi pogut veure aquesta notícia que han fet els companys d'informatius i aquest informe que ha presentat Càritas aquesta setmana. Seguim parlant d'habitatge. És un tema recurrent en aquesta taula quan parlem de problemàtiques de ciutat. Ho hem abordat en diferents tertúlies i per diferents contextos. Però és que si l'habitatge ja era el principal problema del Sant Cugatenc, segons l'Observatori Sociològic, és la segona onada que ho referma, ara també ho és d'una entitat com Càritas, no? Ara ho dèiem, segons les dades de l'entitat, només el 28,4% de les persones ateses disposen d'un habitatge estable, ja sigui en propietat o de lloguer. La resta de persones ateses viuen en situacions de relloguer o acollides temporalment per familiars o coneguts, en infrahabitatge o, en algun dels casos més extrems, al carrer. Quin impacte, no?, té aquesta crisi habitacional en la resta de necessitats bàsiques que cal complir per viure o per sobreviure, podríem dir ja, en aquest context?
3: A mi, mira, em posa molt nerviosa. Em posa molt nerviosa perquè penso, moltes vegades els ajuntaments, no?, els polítics, parlem de moltes coses que de vegades ens estan molt llunyanes. I, en canvi, un tema tan bàsic per una persona poder-se anar a dormir a casa seva, tenir un lloc on acollir-se, i no hi ha manera, no fan res. L'Ajuntament, per demanar un permís d'obra, quant temps s'hi tira? Segona, per, no obren terrenys per construir habitatge públic. Falta habitatge públic per atendre aquestes persones. I jo, de debò, no acabo d'entendre que dir que vagin venint persones, que vagin venint persones, perquè per tenir-les al carrer? De quina manera? Quan, no sé, trobo que és un abús. I això, que en lloc de dedicar-se a coses que són primordials, o sigui, hi ha alguna cosa més important? La salut, tenir un accés a un habitatge i tot lo de més a mi, em perdonin, i l'educació, però tot lo de, els grans, persones de vegades estan malalts, aquestes coses, els recursos primer per lo imprescindible, i després si han de fer festes majors, ho sento molt, però així ho dic, si han de fer accions culturals, el que sigui, vindrà en segona instància. Primer és això. La gent necessita un lloc per estar. Robert.
4: Bé, és, ja, ho has dit molt bé, avui hem parlat amb altres programes i em referiré al que havia dit amb altres programes. El problema de l'habitatge no és només construir cases, és aprofitar el que ja es té. Val? Perquè, a més, ens estem quedant sense terme municipal. És tornar a densificar els barris respecte al plan que es havien generat. Al fer una distribució dels habitatges respecte a coherències, podrien dir legals, no, no podrien dir aquest salt de mata que s'està fent. I el problema és molt gran, perquè és un problema de pobresa, i per mi és un problema sistèmic. Vull dir, no podrem arreglar simplement legislant coses, perquè som part del problema nosaltres. Amb el present, per mi, genera problemes importantíssims de salut, vull dir, física, perquè això, si no vols pagar-te l'habitatge, senyal que no vols pagar-te una bona alimentació, i tampoc podrien dir, et permet, podrien dir una salut social important, perquè moltes activitats socialitzants, tot i les grans activitats que hi ha per entitats públiques o privades, de, es fa molt difícil, podrien dir, la gent pobra poder-se socialitzar. I després hi ha un problema d'educació, i el concepte integral d'educació, més enllà de l'obligatorietat escolar que l'Estat proporciona per la gent, l'educació en un sentit ampli, i la cultura. I això, sens dubte, genera un problema de futur, perquè aquestes persones que estan visquent amb aquest llindar de pobresa seguiran sent pobres. I, per tant, tindrem una societat com a mínim partida en aquest sentit. Tant per mi és un problema sistèmic important, que va més enllà de l'Ajuntament, i va amb un debat d'idees i, consegüentment, amb un joc, podríem dir, important polític.
0: Josep.
1: Molt d'acord amb tots dos. És clar, és que, aviam, del que deia la Lourdes, certament, governar no és una altra cosa que prendre decisions. Aleshores, sembla que les decisions es prenguin per unes motivacions que probablement no són les mateixes que neixen de la necessitat de la població en general, no? Esclar, després, difícil solució, bé, és clar que transcendeix a l'Ajuntament, però hauria de començar per l'Ajuntament, és a dir, i no cal fer masses invents, és a dir, ostres, París ho ha solucionat força, Londres ho ha solucionat, Nova York fins i tot, el culmen del capitalisme i del mercat i del liberalisme també ho té força solucionat, tota la qüestió de l'habitatge públic. Models n'hi han, és a dir, no cal que s'inventin massa coses, és a dir, s'han pres solucions i solucions que han funcionat i no tenen per què no poder-se aplicar aquí.
3: Jo crec que els polítics el que miren és el rendiment a curt termini. Clar, si ells fan un plan que no el poden inaugurar i tot això, sembla que ja no els interessi tant. I hauria d'haver-hi un consens entre tota la classe política del punt que sigui tal i establir el model de ciutat. Clar, dius, no es poden créixer més perquè cada vegada es creix més i tal. Bueno, les poblacions anem creixent, ens anem multiplicant les poblacions. Aleshores, falten més habitatges.
1: Això és Churchill, Això és Churchill. És a dir, la diferència entre un polític i un estadista és que el polític pensa a 4 anys i l'estadístic pensa a 4 generacions. Aquesta és la diferència. Aleshores, necessitem estadistes. Coi, a l'Ajuntament també. És que els necessitem, perquè és que ens en anem de mal borràs, ens en anem pel pedregar, és tremendo. L'altre dia, escolta, mig en broma, mig en sèrio, amb una colla d'amics, dèiem, escolta, tornarem tots plegats a la idea dels pisos d'estudiants. Sabeu què vol dir això? Perquè tu i jo, i el Robert ens posem d'acord, ens lloguem conjuntament una caseta i bé, i compartim doncs com quan érem estudiants.
4: Jo el que vull dir és que aviam, estic d'acord amb els polítics, els estadistes, però per sort, des de fa ja bastantes dècades, la política és una cosa que podríem dir ens involucra a tots, d'una manera directa o indirecta. Per tant, a vegades, jo que he sigut del club de rugby Sant Cugat, hi havia jugadors que podrien dir, se'ls deia que eren grans passadors, no es comprometien mai. Quan rebien la pilota, la passaven. Hem d'assumir que estem en ple partit, i que ens hi hem d'involucrar, podrien dir, radicalment. O sigui, no és una decisió que pren un polític. El sistema més feble és hem donat vots en algun, i a l'altre sistema és que podem involucrar només amb els consells de barri, amb les organitzacions socials, etc, i demanar que realment siguin estadistes, o sigui, que pensin en la societat, no pensin en el seu partit. Pensin en tal com està plantejada la nostra democràcia, que és una democràcia parlamentària, o sigui, és a dir, diferents grups es posen d'acord per, podrien dir, per tirar endavant unes idees. El model de ciutat, que es va plantejar en el Consell de Ciutat de fa dues legislatures, i que segueix estant guardat, no se sap ben bé on. Com tot és millorable, com tot és revisable, com tot és destruïble, però com tot ha de servir com a eina, com a punt de partida per generar aquesta cosa. Sortirà una de les teves preguntes. Quan el següent punt, què es pensa dels polítics? Pues en Robert Sabé, el Consell de Barri de Mirassol i el grup en el qual estic vinculat, pensa que ha d'haver-hi un model. Sens dubte creixerem. L'IDESCAT ens ho diu cada mes, podríem dir, matxaconament. La vida ens ho ensenya. Biològicament hem de créixer. Però, bueno, possiblement hem de reformar també els nostres sistemes de créixer. O sigui, Mirassol, estem en una guerra per una piscina que no està oberta.
1: Fa 15 anys.
4: Quan a 3 quilòmetres i mig Rubí ja en tenia una des de feia temps. Sí, sí. Potser ens tenim que pensar una mica, vull dir. I això és el que no està passant.
3: Bueno, doncs és això, dèiem, no? Fer un model de ciutat a llarg termini i d'una manera organitzada.
1: Sí, abans tu parlaves tu parlaves com Churchill, ara tu em sembla que és Josep Pla que va dir la política o la fas o te la fan.
4: Exacte.
1: I, senyor.
3: Sí, però el que passa és que, per exemple, quantes persones, diguem-li, prou feina tenen a anar a treballar i a guanyar-se la vida i tal, per diguem-li, comprometre's amb altres qüestions. Aleshores, què passa? El que dèiem, no? Els jubilats tenim temps. Però hi ha molta gent que, escolta'm, està treballant, té criatures, ha de fer això i ha de fer allò. Per això trien els seus representants públics.
4: Sí, però el Martí Pol ja ens ho va dir també amb una poesia que hem tret, podríem dir, aquesta guerra i estem tots involucrats i el nostre forat, podríem dir, no pot cobrir un altre. És a dir, jo penso que ens hem acostumat massa, parlo en primera persona, per favor, a queixar-me, i a renegar. I això, com a màxim, em llibera alguna hormona, com a màxim, però no m'arregla res. Has d'involucrar-me.
3: Però és això, vull dir, si tu tens unes hores, per exemple, la gent que té una família, amb criatures, els porta al col·le, els va recollir, que ha d'anar a comprar, que ha de fer la planxa...
0: Ja. Tot és polític, en tot cas.
3: No? Aleshores...
0: En la manera en què ens relacionem, la manera en què comprem a les entitats en les que militem, vegades sense dedicar molt temps, també estem fent política,
3: però
0: no?
3: Però ja triem els nostres representants, vull dir, hi ha unes eleccions i dius, mira, aquestes són les persones que, a més, tenen temps, ganes, voluntat i dedicació per fer-ho.
1: Sí, el que passa és que després potser no som tan coherents, eh? És una mica
3: aquí
1: ens
3: passa
1: convertim en catalans emprenyats, com deia el Robert, però anem a comprar on no hauríem de comprar, comprem coses que no hauríem de comprar i fem moltes coses que no són coherents fins i tot ni amb les nostres pròpies queixes.
3: Bueno.
1: És a dir, quan ens queixem de com ens cauen les coses, però no fem res, no és que no fem res per activa, és que tampoc fem res per passiva, és a dir, no incorporem a la nostra pròpia vida la manera de pensar.
3: Com, per exemple, comprar coses de què? De proximitat?
1: Bé,
3: per exemple,
1: és una
3: de les qüestions. Però quan tu tens una persona que té un pressupost superlimitat i ha de donar carn, peix i el que sigui amb la seva família i no li arriben els diners, normalment no de proximitat té un preu. I sí que és veritat. A tots ens agradaria poder comprar les maduixes d'aquí la cantonada, però després tens una situació i tens una realitat i això s'ha de comprendre.
4: L'alimentació ha de ser suficient i saludable. Vull dir, Sant Cugat, 100.000 persones, mai serà autosuficient. De fet, mai ho havia sigut, podríem dir. Sempre trec el mateix exemple, l'Alba em tirarà una pedra. A les 8 del matí, quan demanem el got de llet, 100.000 persones, vol dir que han d'haver-hi disponibles 25.000 litres de llet. No hi ha vaca suficient, ni pastures, etc. Per tant, ens tenim que repensar el model social basat en això, alimentació saludable i suficient.
3: Diu Girona o diu Galícia, vull dir, és una proximitat relativa al volum que necessitem.
4: Catalunya té un 40% de suficiència alimentària. Aquesta és la gran xifra que podríem dir com a país. I amb això, sense tindre aigua ni energia, volem ser independents. Vull dir, tot això ens té que ajudar a replantejar-nos què volem ser de grans.
0: Tornem una mica a la situació de l'habitatge i al relloguer. Ho dèiem al principi, el 41% de les persones que tenen Càritas viuen en aquesta situació de relloguer i 7 de cada 10 no tenen un habitatge estable. Creieu que la crisi habitacional general en la que estem, i parlem de Sant Cugat, però evidentment això no és una qüestió local, tampoc és una qüestió fins i tot nacional ni estatal, sinó és una qüestió global, canviarà les necessitats de les persones que estan en situació de vulnerabilitat i això farà que aquesta roda, que també alertava el mossèn Emili Marlès, de sortir d'aquestes situacions de vulnerabilitat, perquè és el que haurien de ser situacions perquè tothom en pogués sortir, serà encara més fàcil? Estem parlant a Catalunya, on un de cada tres infants viu en situació de pobresa. No? Estem sumant aquesta crisi habitacional on veiem que gairebé tothom és susceptible de quedar-se sense llar, on en un any han pujat un 11% les persones que viuen de relloguer. Ja no és només compartir pis, el Josep ho deia una mica, jo crec que entre la veritat i la broma, no? Arribarem al punt que ens haurem de posar d'acord i tornar a aquell moment de pis d'estudiants. Un pis d'estudiants és un moment a la vida en què un s'està formant, té ganes de conèixer gent, de conviure, de provar. Però quan un té una família, potser no és el moment de viure tots tancats en una habitació o compartir habitació amb altres famílies, no? Clar, si no s'aborda la crisi, que jo crec que el consens hi és, que la crisi habitacional, potser el consens polític existeix, el que no hi és com s'aborda aquesta crisi, perquè ve de canviar les lleis i de permetre o no permetre fer negoci amb un dret com és el de l'habitatge. Com podem revertir aquestes situacions de vulnerabilitat i pobresa si no tenim un sostre? L'Ordes ho deia, no? Prioritari per viure i per tenir salut és tenir un sostre, on viure, un llit on dormir. Per on passa l'origen de resoldre aquesta problemàtica i que les persones que estan en aquesta situació la puguin revertir? I si tinguéssiu la solució, doncs, possiblement estaríeu al govern.
3: Aquí Sant Cugat es va fer habitatge públic que després es va vendre. Jo recordo el mercat de Torreblanca, unes casetes que hi havia i tal, i després es van vendre. Vull dir, potser s'ha de fer un habitatge públic que sigui per atendre la gent, diguem-ne, que té unes necessitats.
0: De fet, està programat així a Can Amalla, que hi hagi un percentatge d'habitatge protegit de venda. Com s'havia fet anteriorment en Promosa.
3: Clar, llavors...
0: Que això és perdre parc d'habitatge públic a futur.
3: Vull dir, el trobarem a faltar. El trobarem a faltar perquè hi ha més gent que necessita l'habitatge i tal. Llavors, quan deies això dels pisos estudiants, i t'ho venen, Què venen? La gent gran està molt sola, potser, si quatre amics hi ha, viudos, no? Es troben i comparteixen pis, tenen a companyia, I t'ho venen,
0: Quan és una decisió, no?, i una persona així ho tria des de la llibertat econòmica i personal...
3: Clar, si tens un amic i dius, escolta, anem a compartir, a viure...
4: Jo penso que com les coses nobles diuen que no tenen que tindre adjectiu, o sigui, l'amor, la Déu, l'amistat, etc.
1: Els bons substantius no necessiten adjectiu, això és molt literari, t'ho agraeixo.
4: Per tant, l'habitatge, ho sento, jo vull trencar ja la dicotomia pública-privada, val? Perquè les dues parts reben ajudes, podríem dir, de l'Estat, algunes podrien dir per fer un negoci més immediat, una altra per fer-lo més enrederit, etc. Hi ha una crisi d'habitatge, val? I aquesta crisi, ho sento, des de la meva perspectiva, és una crisi de sistema capitalista, que fa que el lloguer estigui obert absolutament a mercat com qualsevol altra cosa. Quan és un dret constitucional, i a més és un dret que per mi sobrepassa la Constitució, és un dret moral, poder viure en un habitatge decent i suficient, podrien dir les persones. Aquest és un punt. El relloguer, que és ja el de les habitacions, estic totalment d'acord amb el que té en Josep, ha sigut una gran experiència que alguns hem tingut la sort de poder viure, ens ha ajudat a formar, i ho has dit molt bé, Alba, forma part d'un període de la vida, però quan després hi ha l'evolució dels individus diferent, es fa insuportable. Què es podria fer? Sens dubte aplicar la llei. Vull dir, no hi ha cap norma que permeti l'especulació desfermada, val? Per tant, aplicar la llei. I això no és repressió, perquè torno a decidir que fa uns anys ens vam decidir que el millor model que podíem fer servir era el democràtic, eh? I la participació directa. Dos, en el model de ciutat de fa dues legislatures, que només s'ha tractat de fer de moment pels regidors de la CUP a Valldoreix, és tornar a redistribuir la superfície dels habitatges respecte a la població original en què es havien constituït. És a dir, el meu barri Mirasol, tot el barri que va, podríem dir, des de l'estació fins a l'Escola Catalunya, és un barri pensat per 4 o 5 persones per habitatge. I en aquests moments la biologia fa que en visquem dos amb sort, val?
0: O un, diu el Josep, que no el
4: per
0: veu.
4: Això dic, què sí, podem fer? Home, podríem entrar a la roda aquesta perversa i rellogar-ho a l'obèstia i mira qui passa, o podríem anar cap a un sentit més legal, en què podríem dir hi hagués una distribució dels metres d'una altra manera, amb un sistema de lloguers, etc. Hi ha sistemes, però com ha dit en Josep abans, hi ha, toca fer accions, no seguir marejant la perdiu.
1: Però i és obvi que no ho solucionarem en 10 anys, no. ni probablement ni en 20 ni en 25, però hem de pensar en 4 generacions, perquè d'aquí 4 generacions necessiten que això... Necessitem, tots plegats com a societat, pensar que això pugui estar resolt. I d'aquí 4 generacions, jo no ho sé, amb el model de ciutat que tenim actualment, si hi ha cap opció de que ho estigui de resolt o encara s'hagi graduat més. Perquè si tenim creixement poblacional, creixement econòmic sense fi, sense atendre ni infraestructures tan bàsiques com és habitatge, educació i salut... Sí. On està l'estat de benestar? Això que ens havien venut i que quan jo estudiava econòmiques com tu a la facultat de Barcelona, doncs era el gran paradigma, no? La gran epifania del segle XX. Bé, en el XXI es representa que en el segle XX no es va pensar en el segle XXI, doncs començàvem a pensar en el XXII.
4: Com que soc biòleg, allà l'ecologia ens van ensenyar que el creixement infinit era impossible, que abans hi havia la mort. I per tant, una mort específica, no una mort de la vida, i veig malauradament que anem una mica cap a... Com que no volem posar-hi aturador, anem, podríem dir, cap a un autèntic desgavell social. Perquè, està clar, estem parlant de coses bàsiques. Tu has fet el llistat, educació,
1: no,
4: sanitat, habitatge, vull dir que penses, si això no són capaços de complir-ho, és el tema de Cal Ametller. Ha sigut com un petardo de fira com els que es tiraran d'aquí uns dies.

0: Sé que es diu que es cobra amb diners o amb dinars.
1: No,
0: una cosa és amb diners,
1: no, no.
0: I l'altra és les facilitats que poden haver-hi, podríem dir, per construir determinades zones municipals.
1: No, jo penso que amb això no ho tens ben entès. Llavors, quan parlem del preu d'una persona, alguna vegada ho he dit, jo tinc la llibertat al llarg de la meva vida d'agafar els meus recursos, destinar-me a viatjar o destinar-me a fer una casa o el que sigui. És una llibertat meva i tinc dret a tenir-la com el viatge, té dret a gastar-se els diners amb el que vulgui. Llavors, amb lo privat, hi ha un tema de llei d'oferta i demanda i, per tant, és democràtic el mercat, llei d'oferta i la demanda. I si no, perquè no establim un preu de les mitjanes de vedella que no puguin pujar més d'un determinat preu o del peix perquè la gent pugui menjar? Que no es fa perquè unes coses sí, les altres no. El què? A on no hi ha servei, per això tenim un organisme, un sistema públic per atendre a la gent que ho necessita, i a més el paguem, perquè no sé què pagueu d'impostos, però t'asseguro que el paguem.
0: M'agrada el debat que em porta, podrien dir-ho, per mi és el moll de l'os, vull dir, no estem parlant de que cadascú faci el que vulgui, estem parlant d'un sistema que podrien dir no permet que tothom pugui fer el que vulgui.
1: O sigui, jo tindré que anar de viatge, però no tindré, per exemple, comprar-me una casa per viure...
0: No, o sigui... jo mai parlaré de tu, parlaré
1: no,
0: de
1: no,
0: mi.
1: Jo
0: tindré dret d'anar de viatge i tindria que tindré dret d'anar de viatge a qualsevol persona que està en aquesta taula. Aquest és per mi el concepte.
1: No, a la vida no es té els recursos. Mira, les necessitats en economia, els hem estudiat, economia, diuen, les necessitats són il·limitades, i els recursos limitats. Per tant, es crea la necessitat de triar. Sempre hi ha un cost d'oportunitat. Triar A significa renunciar a B. I no es pot tenir tot, per molt que vulguem, perquè no som fades.
0: L'economia, no seré jo qui ho rejutgi, però des de l'ecologia, que és on he donat classes i encara d'on, podríem dir, sabem claríssimament que els recursos són limitats i que els recursos limitats representen grans i greus problemes ecosistèmics. Val? Això, podríem dir, no ens passa res, o ens sembla que no ens passa res quan desapareix una determinada espècie, però al final ens hem donat compte que sí que afecta la nostra societat, a la nostra espècie. I, per tant, discrepo a la Mallorca, diuen. Pots aplicar el sistema que vulguis, però és un sistema. Bueno, jo el que dic és que es té que parlar dels sistemes. No se'm pot dir, no tens raó. No, tinc aquesta opinió, que és molt diferent. És molt diferent. Això sí que és democràcia.
1: No, aviam.
2: Mira, la temporada que ve us convidaré a una tertúlia per parlar si hem d'erradicar el dret a l'herència, que em sembla molt interessant.
0: A mi m'agradaria erradicar-la perquè és que és molt de temps.
2: Així seria un sistema més just, perquè tothom partiria, tampoc tothom, perquè... No, ja parlarem l'any que ve, que seríem...
0: Perdona.
2: Que és un debat molt complicat.
3: El problema és que, esclar, estem aviam, fins i tot en els sistemes més centrats en el mercat té moltes perversions que fins i tot des de Keynes s'ha admès que s'han de regular, i òbviament que necessitem regulació.
1: Correcte.
3: I jo tinc una miqueta la sensació de que en aquest moment el mercat immobiliari de regulació pràcticament zero, per més que s'hagi legislat i el que vulguis, però al final hi ha una espècie de xarxa, una espècie de com de com un gran germà, de grans tenidors, etcètera.
1: L'efecte contrari hem aconseguit. Tot el que són les limitacions al lloguer, que és l'efecte contrari. Aquesta regulació han fet ha sigut
3: perquè han aplicat probablement solucions molt Chicago, ja m'entens, Milton Friedman, etcètera, quan verdaderament no és el que tocava.
1: No, Chicago, res, hi ha limitacions amb el preu de l'habitatge i tal, que dius de Chicago.
3: Tu ets miltoniana, ja et veig a venir.
1: Però on t'has vist?
2: Jo us deia que estàvem tots d'acord amb la crisi de l'habitatge, però que no ens posaríem d'acord amb quin model s'havia d'aplicar per erradicar-la.
3: Només faltaria
0: afortunada.
3: Així sortiran solucions. Debatent sortiran solucions.
2: Hem parlat de la vulnerabilitat a l'habitatge, però a mi m'agradaria assenyalar també un altre aspecte que trobo interessant que s'extreu d'aquest informe que fa Càritas, i és el biaix de gènere, que hi és en tot i també hi és en la vulnerabilitat. El 60% de les persones que tenen Càritas són dones i afecta sobretot les famílies monoparentals, que han passat del 12,8% al 21,4% en només un any. Què fa que les dones, no, segueixin sent el col·lectiu més vulnerable i amb més risc de pobresa,
1: perquè
2: que estigui creixent?
1: Perquè carguem en tot. Ara mateix, quan venen les vacances, la majoria de persones que agafen permís per atendre els nens seran dones. És així? O sigui, carguem amb la cura dels grans, amb la cura... Tot... És més, de vegades una dona que està al món laboral i tal, té criatures, l'altre dia llegia un article d'una noia que advocada d'un bufet important.

0: tant i tal, i quan s'incorpora a la feina, el seu marit també estava, ella amb el seu marit, i el tenia dues criatures. I clar, el que li preguntaven amb ella és, i no et fa pena deixar els nens per anar a treballar? I el marit, que no li fa pena deixar els nens per anar a treballar?
1: Amb ecologia parlem d'espècies indicadores, és a dir, si deixem de veure oranetes, per exemple, aquest any aquí, senyal que hi ha hagut un canvi de clima important, i sobretot que no hi ha insectes. Però no ho valorem tot, valorem l'espècie indicadora.
0: Doncs estem plens de termites.
1: En aquest sentit, les dones és una gran espècie indicadora, perquè malauradament encara recauen moltes responsabilitats socials amb ella. Però aquest estudi de Càritas representa moltes disfuncions, les de gènere, les d'edat, les de procedència, etc. etcètera. Per mi el que aflora és una cosa que Càritas ha dit moltes vegades, el famós tercer món, val? Que és una cosa que a vegades el volem situar només en algun barri perifèric del Raval, i no, el tercer món ens ocupa ja una part important de la nostra societat. I penso que cal seguir, podríem dir, aquests exemples que tenen a més d'estadística, el que ens diu Idescat contínuament, tenen cor, i tot i que no sóc creient, però podríem dir aquest tipus d'informes com els que fa Càritas o altres entitats, perquè el tercer món el tenim aquí i l'hem de resoldre.
2: I creieu que la ciutadania n'és conscient de totes aquestes situacions de vulnerabilitat que hi ha a la ciutat?
1: Penso que no.
2: Amb les famílies que s'arriben a atendre des de Càritas, i parlem de Càritas, que és una de les entitats que hi ha. No tenim la xifra sumada de Càritas, més serveis socials, més Creu Roja i tantíssimes altres entitats, sí, des de la societat civil organitzada, que donen suport a persones que estan en situació de vulnerabilitat. Clar, no? Quan no es parla de Sant Cugat, no sé si encara es parla de la ciutat aquesta, ha sortit aquesta, citaré la Roser Casamitjana, que ho diu sovint, aquesta ciutat pija, no? que hi ha la imatge. No sé si tothom que viu aquí n'és conscient,
3: sí,
2: que en el seu veïnat...
3: Sí, la informació hi és, el que passa és que es mira cap a una altra banda i ja està.
1: Sí.
3: Ja està, i vivim més tranquils i més còmodament si no mirem. És la diferència entre mirar i veure.
1: Totalment d'acord.
3: Ja està.
2: I aprofitant que tot això són problemes estructurals i que queda un any per les eleccions, menys d'un any, el maig del 2027, creieu que hi haurà canvis estructurals en el ple municipal de cara a les pròximes eleccions i que això pot condicionar la governabilitat i que ens podem trobar davant d'un altre escenari, o creieu que les coses seran més o menys igual amb els 7 grups municipals que tenim ara,
0: Home, potser millorarien les coses si hi hagués algun canvi d'escenari. La realitat és que el grup que tenim ara, partint dels que hi havia abans, doncs, clar, teníem moltes promeses i tal, i pensaves, millorarà, potser han passat del 3 al 4, però la realitat és que a nivell municipal, als carrers, jo surto a caminar cada dia. No hi ha dia que no m'ensopegui. I una vegada...
3: I no vius a Mirasol, eh?
0: No.
3: Saps, Robert?
0: No, què? Fa anys que demano per escrit que posin llums en un tram que no s'hi veu res, que quan baixa un cotxe et deslumbra i no saps si estàs davant d'un port senglar o si estàs davant de qualsevol cosa. En quant, per exemple, els impostos, les escombraries, no?, que ja sabem que altres llocs ho han fet diferent que nosaltres. Ens pugen els civis per tot arreu. Però, a més, aquests containers que han posat ja, aquest sistema nou que han establert, jo, en el Consell de Barri del Centre, una senyora l'altre dia em deia, jo surto una hora a treballar i vaig amb els nens i tal, i l'hora haig de baixar la brossa, és que no puc perquè faria tard per anar a l'escola, tal, i quan arribo ja han passat, ja no puc treure'l. Aleshores, la solució d'una responsable de l'Ajuntament diu que vagi a un altre barri a deixar les escombraries. Hem d'anar passejant la brossa, no és la manera. Però us haig de dir més, i personalment, el meu marit, que odia que la nit quedi la brossa a casa, se'n va tirar-la amb la brossa a obra i li pica una vespa. Bueno, passen els dies i tal, i va una altra vegada, tot i anant al tanto, li pica una altra vespa. Ja la reacció va fer, vam haver d'anar a urgències perquè tenia un problema, podia fer un xoc anafilàctic. Inscrit a l'Ajuntament totes les vegades. Sí, sí, ja ho mirarem i enviarem al senyor.
3: Jo confio que el teu marit estigui recuperat i bé, però, sí, sí, però benvinguda, sobretot les abelles.
0: Sí.
3: Això no és un bon senyal, persona, que t'ho digui.
0: Vespes.
2: El problema és la vespa.
0: Vespa. Sí,
3: ah, probablement sí.
0: Els nius que hi ha...
3: Necessitem insectes.
0: El que estic parlant, sí, doncs de termites... No, no coneixeu ningú, tingui termites. Jo només sento gent últimament que té termites, tu.
2: I parlarem una altra tertúlia, vale. Les termites, que ens anem de mare.
3: Termits.
0: Segur, jo sí dic acabamites. Més que termites, acabamites. Perquè t'entren a casa, no te n'enteres, i quan ho veus, se t'han menjat mitja casa.
2: Breument, que arribem al final.
1: A mi m'agrada molt l'anagrama de l'escut de Cerdanyola, que és facta non verba. M'agradaria que el proper consistori que vingués a Sant Cugat, jo era més proper en el que havia abans que no pas el d'ara, però així i tot m'agradaria que es convertissin realment en actuants de lo que proposessin. I això ho veig complicat. I com a risc, no tenim temps, em fa molta por l'entrada del feixisme, sigui amb la bandereta que sigui.
2: Josep.
3: No ho veig clar. Jo penso que una de les coses que plantejaves amb la informació prèvia que ens vas enviar era precisament si la gent es mou més per cicles o es mou més per persones, no? Jo crec que en els últims molts anys, en general, Sant Cugat s'ha mogut sobretot per persones, és a dir, a partir de, i penso doncs amb els mandats doncs d'un Aymeric, d'un Lluís Recoder, en fi, d'una Mercè Conesa, etc. Quan es va moure, no sé si exactament per sigles, però quan la formació d'un tripartit doncs es va fer a partir de sigles, doncs no van reeditar. No ho sé, perquè no sé si tenim noms tan potents ara mateix com perquè es torni a organitzar a partir de noms, saps? Perquè la percepció, i mira que hi tinc amics, el govern municipal actual,
1: sí, però...
3: però
0: a mi el que m'agradaria
3: però
0: que no fossin
3: la veritat
0: polític,
3: sempre
0: si
3: està, perdona,
0: més...
3: acabo.
0: Perdona.
3: Dic
0: jo.
3: Però, i no vull afegir un però la veritat sempre està darrere, l'adversativa. Això ho diem en literatura i és una... És,
0: jo el va, que voldria parlar, són jo, gestors, i sempre parlo de Sabadell. Sabadell va tenir un alcalde, el Ferrés, que crec que era comunista, el va tenir molts anys, el votava dretes, esquerres i tothom. Per què? Perquè s'ocupava del poble. Jo, de debò, m'és igual la sigla que tu tinguis, si tu em treballes per al poble, i el poble es millora, es cuida... I dona resultat.
2: Però som conscients de què pot fer i què no pot fer un ajuntament i de quins recursos té i quins li manquen per fer, més enllà després de les decisions polítiques que evidentment són importants.
0: Per cert, l'urbanisme ho té delegat, és un tema d'ell, o sigui...
2: Sí, però volem pagar menys impostos en una ciutat molt extensa i volem que els carrers estiguin arreglats. Vull dir que els números també...
0: Es paguem molt, som una de les ciutats que paguem més impostos,
2: Però el que paga un veí per 15 metres de carrer, en una altra ciutat el paguen... El paguen 20.
0: No és el mateix el percentatge. Bueno...
3: I 500 quilòmetres de carrers, com deia el Robert, són 1.000 quilòmetres de ceres.
1: Sí, senyor.
3: Tu que et queixes de que surts a passejar, no sé què, és obvi, tens tot el dret. Passeja't per Mirasol, t'ho dic de veritat, O sigui, no hi ha una sola cera, ni una sola cera, en condició. Però ni una vol dir ni una.
2: Sant Cugat té 1,2 milions de metres quadrats de voreres i 441 quilòmetres lineals.
1: Doncs mira, m'he equivocat. Comptava els nous barris i tota la història que va ser l'història...
0: Bastant cèntric durant anys, al mig del carrer... El, com es diu això, l'asfalt, hi havia una fuita d'aigua. Era petita, però anava sortint d'aigua i tal. Jo, en hora del barri, vaig haver d'escriure, de dir, enviar fotografies i de dir, quant de temps s'ha de mantenir això? I això probablement, potser era Sorea. Vull dir, no era ni càrrec de l'Ajuntament, sinó és demanar-ho a l'Ajuntament que gestioni, que exigeixi...
2: És la segona preocupació, segons l'Observatori Sociològic.
1: No ens hem donat compte del monstre que tenim. O sigui, penso que ens hem quedat amb el Sant Cugat, que jo vaig conèixer als anys 70 quan anava a l'Autònoma.
2: De fet, sent sovint al poble.
1: I això no té res, allà, veure. Llavors, això s'ha de gestionar com una ciutat, no com un poble. I això voldrà dir que potser decidiran que Mirasol també forma part del poble, no és un barri perifèric i tal. No. Vull dir, és un canvi radical, perdoneu.
2: Ens acomiadem perquè arribem al final del temps de la tertúlia. Tenim ara l'entrevista amb la Gemma Puig, que serà la pregonera de la Festa Major. Veurem si també per sentim a parlar del canvi climàtic i de l'emergència climàtica en aquest pregó, que suposo que farà enllaçar la seva formació amb el pregó de la ciutat. La sentirem, ara li preguntarem en tot cas. Última tertúlia de la temporada, Lluís, Robert, Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Molt bon
1: estiu. Gràcies i molt bon estiu, en efecte. Una abraçada molt forta.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Últim divendres de la temporada d'aquest Faves Comptades, i abans de donar la benvinguda al cap de setmana i a l'estiu, dediquem els últims minuts de programa, com sempre, a fer un repàs de l'actualitat del cor i la crònica social amb Cuca Fernández i Eva Garrido. Eva Garrido, Cuca Fernández, tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Què tal, noies?
2: Hola, què tal?
3: Bé.
1: El xascarrillo del dia.
2: Anem la... És que està bé.
1: A la Eva li agrada, doncs ja està.
2: Sí, sí,
1: per fer-la contenta. Molt bé. Escolta, estic veient les portades i molta senyora, eh?
2: Sí, però diversitat de personatges, sí. I algun senyor, eh?
1: Algun, sí.
2: Perfecte.
3: D'acompanyant de dones, d'acompanyant, eh? Que això ja comença a canviar, eh?
2: Marido de. Això està bé. Escolteu, doncs arrenquem. Mira, Hola porta una entrevista amb Patricia Pardo i Cristian Gálvez. No és una parella gaire estimada. A veure, hi haurà potser qui li caigui bé, però no és una parella gaire estimada, sobretot per ell, per com es va deixar amb la seva exdona, la exgimnasta Almudena Cid.
1: Sí, el públic no està del costat.
2: No has acabat de ser... No sé si amb aquesta revista, Cuca... Ai, aquesta revista, amb aquesta entrevista, creus que han volgut fer com una entrevista amable, és blanquejament...
3: És que ho fan sempre, entrevistes blanques. A mi em sembla una parella una mica, com diríem, de pastisseria. D'aquestes pasteleres, no? Com es diu en castellà, perquè és una mica empalagosa.
2: I després diu molt la cita que han triat, nos salvamos mutuamente. A veure, s'haurà de llegir el context, però si tu salves a l'altra persona de la seva relació anterior és que abans estava molt malament, no? I bé, llavors deixes una mica malament tant Patricia Pardo, que estava casada també, com Cristian Gálvez.
3: Es van separar una mica...
2: De què estem parlant?
3: Deien que hi havia rotllo i es van separar...
2: Es van separar dels respectius, no?
3: Exacte. Però això també. Que l'amor es va... O sigui, que han volgut arreglar una mica la seva història per no dir que van fer les banyes. Això és una percepció meva, eh? Però jo, per lo que he pogut veure...
1: Les van comprar fetes.
2: O si més no, que es van començar a enamorar quan encara estaven...
3: És que el que donen de si les redaccions, eh? I els programes.
2: I els passadissos. Tot. Ens n'anem a la revista Setmana, i aquesta sí una relació consolidada, la de Luis Miguel amb Paloma Cuevas, però el protagonista és Luis Miguel perquè ha estat ingressat a Nova York, li han fet una operació molt delicada, pel que he pogut llegir, deu ser alguna cosa del cor, perquè l'ha anat a operar expressament un cirurgià espanyol, que és una eminència en cardiologia, i ha anat allà a Nova York, o estava allà, que l'ha operat allà a Nova York. I no és la primera vegada que se sotmet en aquesta operació.
3: Bueno, llavors, deu patir ja de...
1: Ens hem de cuidar, que el cor...
3: Sí. No, i a part deu estar tan enamorat, perquè està molt, de la Paloma. És que és una parella que a mi em va sorprendre.
2: I a mi m'encanten.
3: Però dius, és d'aquestes parelles que dius, igual han estat enamorats tota la vida i no ho han destapat fins ara.
2: És que eren amics tota la vida, van fer els dos la seva vida, ella amb l'Enrique Ponce, Luis Miguel amb les parelles i les dones que ha tingut... I després ara s'han tornat a retrobar. A mi em sembla meravellós.
3: Un amor madur i un amor de... Que jo dic sempre que aquests amors són més amics potser que parella, no? Llavors, són aquestes relacions que tenen durada.
2: Sí. Sí, sí. Va, a 10 minuts ja teníem l'altra, la setmana passada, Esther Expósito amb Mbappé ja a la platja, moto d'aigua. Doncs a 10 minuts tenim Veranito amb Cristina Pedroche, amb biquini, amb un barret, molt bé, perquè el sol és molt dolent, i posa Cristina Pedroche, Trabajo y Amor en Ibiza.
1: Que
2: a Ibiza s'està molt bé, també, a la platgeta.
3: A Ibiza també es treballa, no?, per lo que veiem.
1: Home, clar.
2: Sí.
1: De dia es treballa i de nit...
2: És que el teletreball, avui dia...
3: Públiques.
2: Des d'una maca et pots connectar a tot arreu. I a la revista Lectura s'aposten per una entrevista a Candela Peña, l'actriu, però que li estan anant molt bé com a col·laboradora a diversos programes.
1: La Revuelta, surt,
2: a La Revuelta,
1: no?
2: Mar Giro...
3: I a la 2 està fent el seu propi projecte, no?
2: Sí, també té el programa aquell d'entrevistes. Uh-huh. Sí, i això que li va molt bé és com que hem redescobert una gran actriu, perquè ella és una actriu amb Goya. Sí. Però ella sempre reivindicava, no em truca ningú, no? I sembla que la televisió li ha donat com una segona oportunitat com de visibilitat.
3: Home, és bona, sí? té aquest punt humorístic. A mi em recorda molt, no tan exagerat, a la Yolanda Ramos,
2: sí,
3: però té aquest humor
2: mica...
3: irònic, humor que a vegades fins i tot l'has de pensar per veure si ho està dient en sèrio o no, però m'agrada molt la Candela Peña, tant com a actriu com ara en aquesta vessant de comunicadora.
2: Doncs sí. Mira, l'última sèrie que he vist d'ella està molt bé. Es diu Fúria.
1: Ah, a on?
2: Sí. A on?
3: L'apuntaré.
2: Doncs ara no me'n recordo la plataforma, però res. Era un estil Mujeres al borde d'un ataque de nervios, doncs Fúria. Tot de senyores, també sortia Cristina Roth, sí, oi?
3: Sí.
2: La germana de l'Ariel Roth.
3: Sí, sí, sí.
2: Bueno, grans actrius sortien en aquesta sèrie.
3: Mira, ara que tindrem una mica de temps, aquesta setmana de mig vacances.
2: Va.
1: Sí, tenim festa major, també. Eh?
2: Hem repassat les revistes, anem al lío, que com cada setmana hi han coses, i a mi aquesta setmana m'ha donat la vida la publicitat que ha fet Irene Rosales, exdona de Kiko Rivera, que jo crec que ha pres la millor decisió dels últims mesos, que és marcar-li un zasca al seu exmarit i a sobre cobrant perquè una coneguda marca d'aperitius ha comptat amb la Irene Rosales per publicitar els seus Kikos, que en català correcte, direm blat de moro torrat, però tothom,
1: moro torrat,
2: si diem
1: sí.
2: Kikos, ens entenem,
1: sí. Kikos. Kikos Rivera.
2: Sí, i ha folrat tota una vestida amb una campanya que a mi em sembla increïble perquè diu així, diu, un mix con un mal Kiko es un mal mix, elige Grefus Amics, elige el mejor Kiko.
3: És una gran campanya de publicitat.
2: A mi em sembla increïble.
3: És de les últimes campanyes així més potents que hem pogut veure.
2: I a mi em sembla també una mica, un riure's d'ella mateixa, de tot el que ha passat al costat d'aquest personatge.
1: Home, o dir-li a l'altre que, nen,
2: malo.
3: Ha de cobrar, i a part ha de continuar visquent, que ha de mantenir la seva família, també. I hem de comentar que hi ha hagut una contracampanya, no sé si l'heu vist.
2: Sí, l'he vist,
3: del
2: sí.
3: Kiko Rivera, amb, sabeu les torrades aquestes que són típiques, no sé d'on són.
2: Les
3: Inés Rosales.
2: Sí.
3: Pues han fet una campanya.
1: Les tortes.
2: La busco en un moment, que la vaig veure ahir.
3: Han fet la contracampanya, com dient, toma ja, otra. O sigui, està ben aquí una guerra de publicitat.
1: Bueno, aquí les
2: Mireu,
1: marques, els creatius, estan donant-li al
2: coco. Les persones que estan més del bàndol de Kiko Rivera han fet una contracampanya. Això no existeix, eh? Vull dir, és un muntatge.
1: És una IA.
2: La campanya de veritat és aquesta.
3: Sí, però això donarà per una campanya.
2: I llavors...
1: Què diu aquesta?
2: Diu, una Rosales que no te cruje no és una autèntica Rosales. Elige autèntiques, elige Inés Rosales. Les tortes aquelles d'anís.
3: D'on són típiques aquestes tortes? Ara no ho sé.
1: D'Andalusia, no?
2: Andalusia,
1: no?
2: Les tortes sí. d'aceite. Sí, aquí posa sí. Sevilla. 100% aceite. Sí.
3: Pues mira, Sevilla. I els dos són d'allà, sí. O sigui que... Perquè la Irene Rosales és de Sevilla.
2: Per això que la polèmica està servida, perquè, clar, anem, aquesta campanya d'Inés Rosales és inventada, no? Però, clar, la que és de veritat és aquesta del Kiko. El Kiko Rivera s'ho ha pres de la pitjor manera possible, perquè és un infantil, i va dir coses com, referint-se a la mare dels seus fills, la mente no le da para más, i va dir una cosa molt lletja, que és, tengo madre, que eso es muy importante hoy en día. Cosa molt lletja, tenint en compte que la mare d'Irene Rosales fa uns anys va morir, i que mentre aquesta senyora s'estava morint, el Kiko Rivera li va posar les banyes a la Irene Rosales. O sigui, és que és tan llet.
3: Bueno,
2: és tan
3: que jo crec que els Pantoja són una família, a part de desestructurada i que no tenen els valors molt així, molt intrínsecs de família, crec que és que es creuen amb el dret, com es diu en Pantoja, de que tothom els hi vessi els peus, no? Llavors, crec que amb aquesta... dicotomia ho tenen una mica que es perden. No sé, perquè fan uns comentaris que no corresponen.
2: No, aquí l'única que té senderi i no és biològica dels Pantoja és la Isa Pantoja, per cognom, però enteneu-me, perquè va ser adoptada, perquè avui venint cap aquí veia un vídeo d'ella que parlava de com l'havien tractat de petita, i jo penso, és que a mi se'm queia la... Sé cada cop que fa una
3: també...
2: entrevista, se'm cau l'ànima a terra quan diu que el seu tiet li va deixar de parlar amb 9 anys.
3: Sí, és molt fort. És que és molt fort. Per això et dic que no tenen els valors molt
2: arraigats.
3: També hem de dir que, a favor una mica del Kiko, que les noies que amb les que va, que ja saben el que... a el que hi ha, no? O sigui, no hi ha dubte. Tots tenim clar quin tipus de persona és. A part d'infantil, és un tio que s'ho creu molt, no sé.
2: Però bueno. Mira, el que dèiem de riure's d'ella mateixa, després ella al programa on ara col·labora, al Tiempo Justo, ha dit, si he sido conocida para lo malo, también para lo bueno, que por ser la cornuda d'Espanya, bien me las he tenido que comer yo. Pues clar, filla, pues molt bé, a sobre que has hagut d'aguantar aquest penques, doncs cobra-ho. A mi em sembla estupendo.
3: Sí, sí, no, si al final...
2: Va,
1: molt bé. Anem campanyes publicitàries.
2: Parlant d'una de Pantoja, ens anem a parlar de la Más Grande, perquè s'han filtrat les primeres imatges del biòpic de Rocío Jurado, que s'està gravant a Chipiona, a Cádiz. Acull aquests dies el rodatge d'algunes de les escenes d'aquesta sèrie de Rocío Jurado, que arribarà en format minissèrie de 4 episodis, que repassarà la trajectòria vital de l'artista. I a més és que aquest projecte coincideix amb el 20è aniversari de la seva mort, i s'han filtrat unes imatges on l'actriu Carmen Raigón, jo personalment no he vist res d'ella, no la conec,
1: tampoc,
2: però he posat aquí una fotografia per si us sonava d'alguna sèrie.
1: No. A mi em sona la cara, però no sé dir-te.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 4, us parla Andrea Medina. El Servei Català de Trànsit preveu una alta mobilitat aquest cap de setmana i durant la revetlla i el festiu de Sant Joan. Entre divendres i dissabte calcula que 610.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que diumenge en retornaran uns 290.000. Per la revetlla preveu la sortida de 490.000 vehicles entre les 12 del migdia i la mitjanit de dimarts i el retorn de 240.000 dimecres, sobretot a partir del migdia. Ramon Lamil és el director del Servei Català de Trànsit.
6: Hi han dues mesures aquí. La restricció de vehicles pesants, no podran circular camions des de les 5 fins a les 10 de la nit per l'autopista AP7 entre Vilafranca i Sant Celoni. I l'altra, limitarem la velocitat a 80 allà on tenim velocitat variable. A la C30 o C32 al sud, a la B23 AP7 fins a Martorell, a la B20 C32 que fins a l'Ella, que són corredors de sortida que on limitarem la velocitat.
5: Trànsit alerta de les dificultats que comporta conduir amb temperatures elevades, especialment als motoristes, i recorda que l'única taxa segura d'alcohol i drogues és zero. Els Mossos d'Esquadra faran 52 controls durant la revetlla. Catalunya és el territori de l'Estat que té més ports amb bandera blava. N'hi ha 24 repartits en les 3 demarcacions que hi ha al litoral català, que se sumen a les 101 platges que han aconseguit la distinció de qualitat ambiental aquest estiu. Aquest divendres s'han lliurat les banderes a tots els ajuntaments i ports catalans que enguany han certificat la qualitat de l'aigua i el respecte pel medi ambient en un acte institucional a Lloret de Mar. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha hissat la primera bandera blava de la temporada des de la platja de Santa Cristina, una de les 5 que han aconseguit la distinció al municipi. Els treballadors que gestionen els fingers de l'aeroport de Barcelona han desconvocat les vagues previstes pel juny davant la manca de temps per elaborar els serveis mínims d'una funció essencial per la infraestructura i han registrat una nova convocatòria que manté i amplia les aturades al juliol. Segons ha informat UGT a l'ACN, els empleats de les passarel·les estan cridats a aturar-se 9 dies els 3 primers caps de setmana del juliol. En concret, les vagues de 24 hores estan previstes pel 3, 4 i 5, 11, 12 i 13, 18, 19 i 20 de juliol. Així queden desconvocades les aturades del mes de juny, que estaven previstes pels dies 20, per demà, 23, 27 i 28. Aquest divendres hi havia convocada una mediació al Departament de Treball per acostar posicions. I un darrer apunt, la Creu Roja ha acompanyat 7.506 persones sol·licitants d'asil el 2025 a Catalunya. Del total, el 64,7% són homes. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
1: 4 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla Carme Reverte. Avui és divendres 19 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs també, especialment a les comarques del Pirineu, i per tant aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud, i si ve del sud, ve del Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la terra ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogó, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de com preparar-se per a professions que encara no existeixen. Entrevistarem la Laia Lluch, que és professora dels Estudis d'Educació de la UOC. I acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar les crítiques al pla contra la pesta porcina africana i les platges amb gossos o sense. A partir de les 5 coneixerem el jove periodista pretenc Ivan Felgueroso. Farem un nou viatge al centre de la Ràdio Municipal de Terrassa. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Pimec Vallès Occidental va celebrar la quarta edició dels reconeixements empresarials del Vallès en un acte que va plegar més de 300 empresaris i empresàries de la comarca al Pavelló de la Llana, a Rubí. L'entitat va posar en valor el talent, la innovació i el compromís de les pimes i les persones autònomes del territori, distingint 7 iniciatives referents pel seu compromís amb el desenvolupament econòmic i social de la comarca. Entre les empreses guardonades hi figurava la terrassenca Lead Dream, que va rebre el reconeixement empresari jove. El reconeixement al comerç de proximitat va ser per a Càrniques Merche, de Castellà del Vallès, una empresa que defensa el valor de la carnisseria tradicional. El reconeixement a l'impuls a la formació professional i el talent va ser per ATF, Assessors Tècnics Formatius de Sabadell, que des de 1990 treballa per apropar la formació a les necessitats reals de les empreses. El reconeixement PIME Innovadora va recaure per a Bear Value, que és de Sabadell també, i és una empresa especialitzada en la fabricació de maquinària industrial per a fons de pa i productes relacionats. El reconeixement al creixement industrial va ser per Tuvent Cap de Rubí, mentre que el reconeixement a l'associacionisme empresarial va ser per AD Vallès de Sant Cugat, una associació que representa la força de la xarxa, la cooperació i el lideratge compartit. Finalment, l'EB Instructa de Cerdanyola del Vallès va rebre el reconeixement a la perspectiva de diversitat, sostenibilitat, seguretat i salut laboral.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La campanya Ni un minut més ha obligat a ajornar 1.000 exploracions no urgents al Taulí en només una setmana. Arreu de Catalunya, però, s'han deixat de fer el 14% de les operacions no urgents i el 16% de les endoscòpies. La xifra, però, podria augmentar en les pròximes setmanes si el Sindicat Metges de Catalunya i la Conselleria de Salut no arriben a un acord. Així ho ha advertit aquesta emissora Àlex Maier, representant del sindicat al Taulí, assenyalant que cada vegada hi haurà més operacions acumulades. Si bé és cert que a curt termini això té un impacte directe sobre els pacients, des del seu punt de vista, a la llarga, ells també se'n beneficiaran.
3: Nosaltres, evidentment, no volem mai perjudicar el pacient, però és que creiem que aquesta manera de treballar és la que ja està perjudicant el pacient i que l'únic que es pot fer és una frenada en sec.
2: La campanya va començar l'1 de juny i es manté de manera indefinida.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Docents de diferents escoles de Badalona s'han mobilitzat aquest dijous per reclamar millores en la seguretat dels centres després que s'hi hagin produït diversos robatoris. La mobilització, que ha comptat amb una trentena de persones, ha començat a la plaça del Che, a la Salut, i ha anat fins la plaça de la Vila. Entre els professors hi ha preocupació i malestar amb el govern municipal, els quals retreuen no haver fet res, segons asseguren, per aturar els fets. Lamenten la situació d'inseguretat i afirmen que fins i tot hi ha escoles que no tenen alarmes, ho explica la Carme, mestra de primària.
5: Les escoles públiques de Badalona no tenen seguretat. És un cúmul de robatoris que tenim i està molt clar. Necessitem que l'Ajuntament faci anar l'alarma. Si les escoles no tenen alarma, com a poca cosa, és robatoris i robatoris als centres.
4: Hi ha diferents escoles afectades pels robatoris, com l'escola Feliu i Bagués, l'Antoni Botell i l'escola Valdiri Reixac, que n'ha patit fins a 5. En aquest últim, detallen que els lladres van entrar al centre pujant les persianes i que van emportar-se 40 ordinadors. Des del govern local afirmen que la Guàrdia Urbana ha detingut els responsables en diverses ocasions i recorden que l'Ajuntament es va presentar als jutjats com a acusació perquè un dels lladres entrés a presó. També defensen que la renovació del sistema d'alarmes permetrà que aquestes estiguin connectades amb una central receptora, una prestació que fins ara no tenien. Aquestes millores, argumenten, se sumen a les diferents inversions que s'estan fent per millorar les escoles.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Ivan Conde. Bona tarda.
6: La primera edició dels Premis Marta Mayordomo ha reconegut la tasca de 5 empreses de la ciutat per la seva aportació al teixit econòmic i social. El Premi Comerç ha estat per a Cronos Joyeros, el Premi Impacte Social per a Imperfect Food, Instrumentació Analítica ha avançut en el Premi Lideratge Femení. El Premi Restauració se l'ha endut al Jardí de les Palmeres i el Premi Empresa ha estat guardonat per Adam. Tot en una primera edició dels Premis Marta Mayordomo, que prenen el relleu dels Premis Prat Emprèn Marta Mayordomo i que volen reconèixer el teixit empresarial pratenc en la seva globalitat, obrint el focus més enllà de les iniciatives d'emprenedoria més recent.
0: Gràcies, Ivan. De retorn al Vallès, ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. El nivell dels equips de pàdel de la penya arlequinada de Castellà continua quedant patent amb els últims resultats aconseguits i la tercera posició a Mèrida de l'equip masculí de tercera categoria en el Campionat d'Espanya, que són el millor exemple. Després de guanyar la plaça a Tarragona, Mèrida va ser la següent parada on les instal·lacions del Club Deportivo Pàdel Mèrida van acollir la fase final del Campionat d'Espanya per equips de tercera categoria, on el club castellarenc va demostrar una vegada més que vol estar en l'elit nacional. En la seva primera participació nacional, els arlequinats van accedir a quarts de final de manera directa, de manera que van evitar els vuitens. Allà van trobar-se el club local, el Pàdel Mèrida, el qual van superar per un contundent 5-0 amb l'equip format per les parelles Albert Comella, Nil Pérez, Sergio Mauricio, Raúl Molero, Carlos Sesma, Joel Millán, Cristian Flores, Gerard Madrid i Joel Cabrera, Xavi Galdón. En semifinals van caure per 1-4 contra el Procartón Padel Club Arganda, un dels equips favorits, però van saber imposar-se per 5-0 en el partit de consolació pel tercer i quart lloc contra el Padel Indoor, la Porciúncula de Palma.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat, de la mà de Saravella.
8: El ple municipal de juny ha aprovat provisionalment la modificació urbanística de l'entorn de Can Cabassa, un tràmit necessari per continuar desenvolupant un projecte que preveu la construcció d'habitatge de protecció oficial, una residència d'estudiants i una gran zona verda al voltant de la masia. La proposta ja va rebre una primera aprovació provisional, però ha hagut de tornar a passar pel ple després que l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, emetés un informe desfavorable relacionat amb la inundabilitat de l'àmbit. Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, la modificació introduïda és un punt de detall que consisteix bàsicament en un canvi de cota de l'edificació per adaptar-se als requeriments de l'organisme. Un cop incorporada aquesta correcció, el projecte ja compta amb l'informe favorable de l'ACA. La modificació urbanística afecta l'entorn de la masia de Can Cabassa i permetrà generar prop de 1.050 metres quadrats de sostre destinats a 15 habitatges protegits en règim de lloguer. La propietat també podrà construir dos edificis, un de planta baixa més tres pisos i un altre de planta baixa més un pis, que podran tenir els usos de residència d'estudiants, gent gran i persones amb diversitat funcional física o intel·lectual, sanitari, cultural o esportiu. En aquest cas, la propietat ja ha expressat la voluntat d'adequar-hi una residència per a estudiants. A més, el planejament també contempla la recuperació de la masia. L'espai també comptarà amb 4.100 metres quadrats situats a la part de darrere de l'edifici de la masia, que crearan una nova connexió verda entre l'avinguda de Can Cabassa i el carrer Josep Valls. La propietat serà qui s'encarregarà de dur a terme els treballs per adequar aquesta zona, aquesta nova zona verda. Pedrós ha defensat que la proposta contribueix a ordenar urbanísticament l'àmbit i a generar nous usos socials en una zona estratègica. El regidor ha destacat especialment la incorporació d'habitatge assequible i la creació de nous espais públics, alhora que ha recordat que la volumetria prevista es va modificar durant la tramitació per allunyar les noves edificacions de la masia i preservar millor el seu entorn.
9: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: nombre de joves no tenen una expectativa professional clara i no tenen clar què volen estudiar. Per saber sobre aquesta qüestió i preparar-se de cara a les professions de futur, el nostre company parlarà de seguida amb la Laia Lluc, que és especialista de la UOC. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda, doncs parlem ara d'aquesta temàtica que dèiem, no? D'aquesta, podríem dir, aquesta indefinició o aquesta, a vegades, doncs, manca de tenir clar què es vol, les expectatives professionals o d'estudis que es volen fer, no? Parlem d'un informe de l'OCDE, no?, que diu que el 39% dels estudiants de 15 anys als seus països membres no té una expectativa professional clara. Parlem, doncs, com dèiem, amb una especialista sobre el tema, amb la Laia Lluc, que és professora dels Estudis d'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Laia, què tal? Com estem?
2: Què tal? Moltes gràcies. Molt bona tarda.
1: Doncs parlem d'això, no? No sé si és una cosa que és esperable que passi això, no? Que aquest, doncs, la gent no tingui molt clar, doncs, què vol estudiar, què vol fer en el seu futur.
2: Doncs bé, és que no és normal, o sigui, no és només normal, sinó que potser és el que caldria esperar, no? Diria més, fins i tot, que hauríem de preocupar-nos més quan passa el contrari, no? Al final, el cervell, en aquestes edats, amb 17-18 anys, encara està madurant, no? Justament les funcions de planificar a llarg termini, no? A prendre decisions complexes, el nostre cervell continua desenvolupant-se fins a entrada la vintena o trentena, fins i tot, no? Llavors, demanar a una persona de 17 anys una decisió, fins i tot que a vegades categoritzem, no?, com definitiva sobre el seu futur, és literalment demanar-li una cosa que el seu cervell encara està aprenent a fer, no? I al final el problema no és que el jove dubti, no?, l'adolescent dubti, sinó que hem convertit aquest dubte en com si fos un problema, no? I en realitat és un punt de partida a partir de la qual, evidentment, vindrà una decisió, però no serà la definitiva.
1: Aquest mateix informe diu que gairebé la meitat, el 47,3% TEM, no està preparada per la vida després de l'educació obligatòria, i el 46,1% no considera que l'escola li hagi donat la confiança per prendre aquestes decisions, no? Llavors, doncs, bueno, aquesta pressió per triar, no? Aquesta pressió d'acabes els estudis i has de triar què vols fer, no? No sé què pot provocar en els adolescents, en aquests joves.
2: Sí, aquesta indecisió realment no és nova, no? Segurament en altres generacions més enrere segurament, no? També hi era, com qualsevol. Al final pensem que com a adults, no sé si ho heu parat a pensar mai, prenem més de 35.000 decisions durant el dia. Vull dir, uau! Però evidentment, no? Prendre una decisió com què fer després de la selectivitat, no? Després de certs estudis, doncs evidentment, doncs és complexa, no?, d'aprendre. I a més, sobretot per la societat actual, no? És un context, la societat actual és ben diferent de les generacions anteriors, per exemple, no?, del que podien haver de decidir en el seu moment els nostres pares o avis, no?, generacions enrere. Aquesta generació decideix amb un ventall abismal realment d'oportunitats, no només a nivell de què més vols estudiar o si vols una carrera o una altra, sinó potser hi ha persones que tenen ben clar començar a treballar o tenen aquesta necessitat, no?, primer d'aconseguir una feina i anar descobrint també quina és la seva vocació, no?, aquell desig. Llavors, clar, evidentment, si tenim més opcions que abans, no?, i com més opcions, evidentment, més difícil de decidir i fins i tot més por d'equivocar-se, doncs les generacions de l'actualitat viuen una constant comparació, no?, i sobretot també comparació a les xarxes, on el dia d'avui, no?, tenen també aquests reflexos amb influencers, no?, o amb companys i companyes que potser generacions enrere no ho tenien. Per tant, tenim molts més inputs, no?, més informació, i fins i tot a vegades sembla de uau, tothom ho té superclar, menys jo, no? És a dir, decideixen també amb aquesta incertesa i sobretot també una cosa imprescindible, no?, aquesta decisió de què fer després, no?, d'aquests estudis obligatoris, quan evidentment també em preocupa, no?, què està succeint durant els estudis obligatoris, perquè alguns d'ells no tinguin clar quin és l'impacte que ha tingut l'educació, però, bueno, en qualsevol cas, aquesta decisió, no?, sobre el nostre futur, fins ara, no? Generacions enrere, era com definitiva, no? Perquè tenia molt clara aquesta idea de uns estudis, una feina i una família, no? A nivell més tradicional o algo molt lineal. Però a dia d'avui, això em sap greu, però no és així. No? És a dia d'avui, quantes persones canvien de municipi, de país, canvien de feina, canvien d'estudis, canvien de parella, no? És a dir, tenim una diversitat d'opcions que, evidentment, ho fa tot molt més complex.
1: Allò de la pregunta que sempre s'ha fet, no? Què vols ser de gran, no? Que ja moltes vegades t'ho diuen fins i tot amb edats molt primerenques, no?
2: Totalment. Sí, recordo unes portes obertes pel meu fill, no? Per exemple, per l'escoleta, amb 3 anys, no? I cada cop i volta et preguntin què vols fer de gran al teu fill? Doncs mira, jo vull que sigui feliç. No? Al final, com a família, volem el millor per ell o per ella, no? I en aquest sentit, doncs, sí, preguntar-ho té el seu sentit pedagògic, no? Perquè és una decisió, evidentment, que s'ha de prendre consciència, no? S'ha de pensar. I justament amb l'actualitat, no? La societat en què ens trobem, on tot va molt ràpid, agafem automatismes, o, per exemple, deleguem moltes tasques a la intel·ligència artificial, doncs sovint no ens parem a pensar, no? I una decisió tan important com qualsevol altra, que considera o requereix d'aquest temps de pensar, d'escoltar-nos, de també escoltar opinions d'altres, no? D'experiències, d'anar a fires, d'ocupabilitat, de respondre a test, no? Perquè et puguin aconsellar. Tot també cal posar-hi límits, no? Saber fins... Bueno, saber en un moment de dir, bueno, prou, no? Hi ha que prendre ja aquesta decisió. Per tant, té sentit que els hi preguntem als joves i adolescents què és el que vols fer, no? Per suposat, perquè no es despertin en l'últim moment, però també, no?, vigilant amb aquest equilibri de la pressió.
1: Potser, Laia, el problema és que, és a dir, s'enfoca tot en la persona que dubta, però potser la pressió, o diríem el problema, és els que esperen que, no?, que es decideixi tan aviat. No sé si va per aquí la cosa, també.
2: Ah, exacte. Al final, just, sí, no. Posem el focus, potser, en el problema, no?, amb aquella persona més dubtosa, però també, per exemple, coneixem a dia d'avui el fenomen de la multipotencialitat. És a dir, hi ha persones a dia d'avui, que això també, tota la vida, és a dir, no és res nou, però que cada cop més hi ha persones que destaquen més d'un potencial, no?, i que potser tenen aquella vocació brillant per ser... no sé, per exemple, no?, conductor de camions, o ser enginyer, no?, o estudiar per la via, no sé, per exemple, a nivell física quàntica, per posar exemples diversos, però alhora potser també tenen aquella passió o potencial, doncs, en un àmbit més artístic, o vol ser pianista, no?, i llavors poden ser diversos fronts, no?, totalment diferents, però que aquell potencial hi és.
1: I no és una cosa de, podem dir, de les generacions actuals, és a dir, això ha passat tota la vida, no?
2: Ah, exacte. Ha passat tota la vida, i també al final la idea preconcebuda, no?, que molts pares, moltes mares, diem sovint als nostres fills, no?, de busca la teva passió. No? Realment aquest, no sé si fins a quin punt és un bon consell, no?, perquè sí que té aquesta intenció, no?, el que comentàvem abans, necessita temps, però molts joves potser tenen aquesta sensació de estic fallant, no? Estic fallant per no sentir aquesta crida interior i per no saber realment què és el que a mi se'm dona bé, no? Al final, estar 18 anys en un sistema educatiu, doncs, evidentment, no saps que hi ha el món professional de qualsevol de les professions, i més quan ara a qualsevol universitat o centre educatiu tens múltiples opcions, no? És a dir, tens dobles graus on poder estudiar més d'un grau alhora, tens infinites opcions de màsters, no?, especialitats, microcredencials, itineraris, no?, que tu vas fent. És a dir, cada cop hi ha més flexibilitat, no?, en aquest sentit. Però, bueno, al final es tracta també d'anar, en certa manera, no?, encomanant també que al final aquesta vocació no és que neixis tu amb aquesta vocació, sinó que es va construint a partir de l'experiència, de la competència, no?, d'aprendre, d'equivocar-te, de tornar-te a aixecar, no?, és a dir, aquesta progressió per anar descobrint la vocació es va construint, no?, a mesura que, en definitiva, tenim més pràctica.
1: Aquest concepte que tu parlaves, Laia, de la vocació, no?, a vegades doncs sembla que sigui com un tòtem, no?, i bé, la vocació potser es troba al cap del temps, no té per què trobar-se amb 16 anys, però potser tens 25 i la trobes, no?
2: Exacte, fins i tot també que no tothom té una única vocació, no? És a dir, a vegades creiem que perjudica si una persona, no, aquesta multipotencialitat que comentàvem, potser té diversos interessos, diverses capacitats, no?, en diversos àmbits. I no és que sigui ni millor ni pitjor, sinó som com som, no? Cadascun tenim les nostres característiques, els nostres ets i uts, com diuen, i per tant s'ha d'entendre al final, doncs, que potser de cop i volta inici una carrera, no?, o uns estudis X, i me n'adono que això no és el meu camí, no? És a dir, quan aterres, per exemple, amb les pràctiques, o quan tens contactes, no?, més directes amb els professionals d'aquell àmbit, i te n'adones que no, no? Llavors, no, al final, el més important és saber també reconduir, no?, i ser conscients que unes portes t'obren d'altres.
1: Bueno, jo puc parlar perquè faig moltes entrevistes, i justament fa poc vaig fer una entrevista d'una noia que dubtava entre fer periodisme o arquitectura, que no tenen res a veure, i finalment va estudiar ADE, que és l'administració i direcció d'empreses. Vull dir que a vegades vols anar cap a un cantó o tens dubtes i acabes anant cap a un que no té completament res a veure, no?
2: I no és que estigui ni bé ni malament, sinó que l'important, no, el prendre una decisió a dia d'avui és, sobretot, estar preparats, preparades per pensar, per decidir, no, per equivocar-te, en definitiva, per prendre decisions importants. Uh-huh. El més important és això, no tant quines, no, a vegades ens centrem només en el resultat, en el producte final, no, però l'important és aquest procés, no, quina informació tu, per exemple, no, aglutines del teu context més o menys immediat, no, és a dir, de familiars, d'amics, d'agents externs, no, que et parlen i et recomanen segons la seva experiència i la seva professió, i tu vas recollint, no, tots aquests inputs, però evidentment has d'anar fent, no, el teu camí i prenent aquesta decisió que no serà l'única, no, n'hauràs de prendre moltes més, i sobretot al final que després d'aquests estudis, no, que tu vulguis decidir sigui, doncs, ADE, no?, per exemple, en el cas que comentaves, doncs no s'acaba aquí. Al final, també, una competència fonamental en la societat actual és aprendre, no?, és a dir, tenir aquesta capacitat d'estar sempre en constant coneixement, no?, i, entre cometes, reciclatge per ser millor persona, millor professional.
1: De fet, en aquest sentit, també, els experts alerteu de que, bueno, que una carrera no només pot ser tenir una sortida, és a dir, pot haver 1.000 sortides dins d'una carrera, per tant, s'ha de tenir present, no? Vull dir, potser sí que potser n'hi ha algunes com metge que saps que faràs una cosa molt concreta, però també pots fer altres, però que en qualsevol formació hi ha 1.000 sortides, no?
2: Exacte, totalment. I al final també el més important és, des de les facultats, no?, en aquest cas la universitat, ens plantegem també com hem de preparar els joves per un món on el contingut, no?, de qualsevol professió també canviarà, no?, diverses vegades al llarg de la seva vida. Poso un exemple, no?, el més clar, per exemple, programar. No? Fa 5 anys aprendre a programar es venia com el uau, no?, tindràs la vida solucionada si saps o si aprens a programar. Però avui, no?, ho hem vist claríssim amb la intel·ligència artificial generativa, no és que programar hagi deixat de servir, al contrari, vull dir, continua servint, però el significat mateix de saber programar s'ha transformat per complet, no? Llavors, a dia d'avui, tots els egressats, no?, és a dir, tots els graduats que surtin ara al final de curs, per exemple, no?, de qualsevol carrera d'enginyeria informàtica, per exemple, no?, on s'hagi après a programar, han après a programar potser d'una manera que en el món real, no?, és a dir, a la que surtin a la professió, haurà canviat totalment, no? Llavors, clar, el fet d'haver triat una carrera només per pensar seré programador perquè em salvarà la vida. Bueno, o no.
1: Ja ho veurem.
2: No? Al final hem d'estar... Exacte.
1: Ja. Bueno, de fet, en aquest sentit, Laia, és a dir, també cada vegada apareixeran noves professions, això ho diuen estudis, no?, que creuen que abans del 2030 poden generar 170 milions de noves ocupacions i en desapareixeran 92 milions, no?, és el que diu. Vull dir que també això també hem d'estar preparats, a la gent que estigui format, per saber que hi haurà professions que ara potser no ni les ensumem, no?
2: Exacte. Al final, o fins i tot feines que o no existeixen o feines que potser a dia d'avui, no, professions que a dia d'avui canviaran per complet en qüestió de mesos, anys, no? I al final una cosa és clara, no? Per exemple, parlàvem abans de la intel·ligència artificial. Aquesta treballa sempre sobre el passat, és a dir, sobre dades que ja existeixen i que estan, no, en el núvol o que nosaltres li posem, no, a la seva disposició. Però, en canvi, l'educació té la missió, diríem, com contrària, és a dir, de capacitar les persones per imaginar i transformar un futur que encara no està escrit, no? Llavors, aquí tenim un gran challenge, no? Un gran repte, on la nostra feina des de l'educació, en aquest cas, no és ensenyar a predir el que vindrà, no? Mirant aquella bola màgica, ningú pot, sinó anticipar-se, no? És a dir, dotar d'aquelles competències que potser hauríem de prioritzar, no? Per exemple, pensament crític, no? Cada cop més urgent en un entorn sobresaturat de respostes automàtiques o aquesta capacitat, com comentàvem abans, d'escoltar-nos, no? De tornar realment a l'essència humana, no? I no tant delegar tot a la intel·ligència artificial, no? Aquesta capacitat d'aprendre també, no? De tenir, bueno, formació al llarg de la vida, de ser també tolerants a la incertesa o d'aixecar-nos davant dels errors, no? Veure els errors com una oportunitat. Llavors, tot plegat, al final és un gran repte, no?, que tenim sota les nostres taulades, entre cometes, i no només a les universitats, sinó a qualsevol institució educativa del nostre país.
1: I no, tenir por, sobretot, a equivocar-se. Laia Lluch, professora dels Estudis d'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya, gràcies per tractar avui amb aquest tema aquí en el Connectats. Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Passen gairebé 2 minuts de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia, que avui serà a dues bandes, la compartirem amb la Maribel Cayuelas, que és excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat, i la tenim, com sempre, via telefònica. Maribel, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal? Com portes la temperatura de moment? Suportable, no?
1: Bueno, suportable, mira... Ahir vaig comprar d'aquests ventiladors que es pengen i te'ls passes per la cara. Vaig sortir a comprar. I vaig suar tant que em vaig veure un, dic, va, me'l compro. Encara no l'he fet servir. No sé com anirà.
0: Jo que anava a preguntar que ens donessis una mica les primeres impressions, no? Després de... Però no serà possible. Deixa'm que saludem a Lluís García, que és president de l'agrupació fotogràfica del Prat. El tenim, evidentment, al Prat. Lluís, bona tarda. Lluís. Hola.
2: Hola, molt bona tarda. Hola. I jo molt fresquet.
0: Ah, mira, perquè tu estàs a l'estudi, oi? Lluís. Tenim un problema perquè Lluís no ens escolta.
2: Sí, sóc a l'estudi, però la veritat... La...
0: A veure, tenim un problema, segurament, de
2: delay.
0: A veure,
2: m'escolteu ara?
0: Jo t'escolto perfectament.
2: M'escolteu?
0: Sí, senyor.
2: No, ara no escolteu res, oi?
0: Sí, i tant, que t'escoltem. Sembla... La Maribel, jo sé per què riu.
2: A veure si solucionem aquest problema, perquè us sento des de molt lluny.
0: Escoltes molt lluny. Doncs, a veure, no sé si és qüestió del volum del quàntum, de la taula, no ho sé. No t'ho sé dir perquè jo no estic en aquesta banda de l'emissora. Jo estic a l'altre costat, a la dels micròfons.
2: A veure...
0: Ara... A veure... Sí, ara, Lluís?
2: Ara m'escolteu?
0: Sí, i tant. I abans també.
1: Sí.
2: No.
0: Sempre t'hem escoltat.
2: No s'escolta res.
0: No s'escolta res.
2: Perdoneu, a veure... perquè us estic escoltant, però molt lluny.
0: Molt lluny, molt lluny.
2: Molt lluny.
0: No sé. És que si cridem podem saturar... Podem saturar l'emissora? No crec que sigui aquest el problema. En qualsevol cas, deia que entenia el per què reia la Maribel, perquè la Maribel ara està retirada, però és que en el seu moment doncs va ser directora d'aquesta casa, de Ràdio Sant Cugat, i sap perfectament... Doncs, i jo m'imagino que t'ha passat pel cap doncs alguna anècdota, algun moment viscut a l'emissora temps enrere, no? Uns quants anys. Sí, Maribel?
1: Bueno, sí, això de que no se sent, no s'escolta, que és l'antena, que és la mòbil, que bueno, això sempre passa.
0: Això no canvia, és la ràdio en directe, no? Que...
1: Exacte, exacte.
0: Sí, tu sí, parlaves de la ràdio en colors, no? Tu parlaves de la ràdio en colors.
1: Home, tants, oi, sí, la ràdio en colors, la ràdio de Maduixa, que era una ràdio feminista, imagina't si fa anys d'això.
0: Mare meva. I encara ara, doncs, hi ha coses que sembla que no hagin canviat, com, per exemple, tenim problemes tècnics, no? La culpa sempre és del tècnic. Tenim problemes.
1: El millor, Carme, sí? És que es diu...
2: Ara, sembla... ara

0: El problema.
1: Exacte.
0: És veritat. I això és una de les coses que ens van ensenyar i ens van insistir. No sembla, és que no veus que el problema ja el tens. Doncs no diguis sembla, és que el problema existeix i el tens. O sigui que no cal tapar les evidències. A veure si podem recuperar a Lluís. Lluís, si no se'ns passarà l'hora de la tertúlia. Sí. Val, doncs vinga, quan estigui a punt farem una tertúlia amb una senyora només, o sigui que imagina't si serà controvertida, perquè tu pots donar la teva opinió, però clar, jo la meva també la podria donar, que de vegades passa, però... Ah, sí?
1: Mira, a veure si tinc sort, ho faig divertit, és un monòleg d'aquests sí. Que fan.
0: Vinga, espera, que em sembla que tenim el Lluís. Lluís.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Ara sí?
2: Molt
0: em
2: bona.
0: Sents? Em sents
2: jo
0: bé?
2: Jo sí, perfectament.
0: Però si t'hem estat sentint tota l'estona, i la mar de bé. El problema és que tu
2: doncs
0: no tenies
2: mira.
0: El retorn que necessitaves.
2: Sí, doncs perdoneu, però de moment no m'he quedat congelat, només ha estat un problema tècnic i sembla que ara ja funciona.
0: Doncs ara funciona, no sembla, ara funciona. Ara sí
2: molt
0: que
2: bé.
0: Sí.
2: Okay.
0: Hem estat parlant, hem aprofitat, Lluís, per fer una miqueta de broma de la situació que ens hem trobat, perquè com que la Maribel també és dona de ràdio, ja fa molt temps que va ser directora de Ràdio Sant Cugat. Hem pogut aprofitar per fer una miqueta de brometa al voltant dels problemes tècnics, no?
2: Sí, la ràdio en colors.
0: La ràdio en colors, també, sí. D'això també hem parlat, de la ràdio en colors.
2: Això que heu dit.
0: Però, vaja, si us sembla, podem parlar dels dos temes que us proposava per avui. Avui sereu vosaltres, mà a mà. O sigui que
2: Vinga,
0: no espereu,
2: doncs Maribel,
0: no espereu un tercer.
1: Molt bé.
0: Parlem del tema de la pesta porcina, que el portem arrossegant des de finals de novembre, que sobretot aquí a la part del Vallès, bueno, a la part, tots els municipis que envolten la serra de Collserola estan afectats perquè ja sabeu doncs, que l'accés al parc està restringit. I ja l'última notícia és que aquestes restriccions es mantindran fins després de l'estiu, malgrat les reclamacions que ha fet part d'un sector de la població que diu que ja està bé, que per la salut mental necessiten sortir, esplaiar-se i anar a caminar per la muntanya, anar amb bicicleta i totes aquestes activitats que es fan. Però la polèmica, podríem dir, o la controvèrsia ara està amb el tema de... del que s'està fent i com s'està fent. Perquè Agricultura, el Departament d'Agricultura de la Generalitat, diu que el pla contra la pesta porcina africana que s'està fent és el que se segueix pels criteris que indiquen els experts. I, en canvi, hi ha un comitè científic, que és el que assessora el govern espanyol, que ha fet un informe que diu que els mètodes que s'estan fent servir no assoleixen els nivells desitjats. És a dir, que no estan acabant de donar el resultat que haurien de donar. Jo no sé si... tenim tota la informació. Per què ara resulta que no quadra el que diu una part i diu l'altra? Perquè, de fet, estem parlant de la part catalana que representa el govern a través del departament i la part espanyola que representa aquest comitè científic. Què passa? Cadascú veu les coses d'una manera diferent? Vosaltres què interpreteu? Què és el que està passant?
1: Mira, jo sincerament penso... El problema dels senglars, de fet, ja no és només la pesta africana aquesta, Fa molt temps que els que vivim a Sant Cugat és que ens queixem, perquè és que els senglars arriben als carrers. És que no s'ha posat fre. I ara, a sobre, doncs, la pesta aquesta... Jo diria que és evident que el problema no s'ha resolt, perquè continuem sense poder anar a córrer o a passejar per Collserola. Per tant, si aquestes mesures continuen, és que la cosa no està solucionada. Llavors jo no sé quin dels experts tenen raó, però l'evidència és que no està solucionat. I a més, el que us deia és que el problema dels senglars ja ve de lluny. ve de lluny i

0: jo pel que veig, no ho solucionen de moment.
1: Malgrat les mesures que s'estan aplicant. O sigui, en conclusió, tu diries que el problema no s'està solucionant.
0: Jo penso que no.
1: Lluís, tu com ho veus?
2: Jo penso que és molt difícil. A veure qui és el guapo que li fica portes al camp. Llavors estem parlant que si zones, que restriccions, però qui és capaç de dir, tu, porquet, no passis d'aquesta ratlla? Llavors, aleshores, jo no sé si som nosaltres els que tenim el problema o són ells, de viure en llocs tan habitats. Ara, que el Departament d'Agricultura, que el Comitè Científic no es posin d'acord, això sempre passa igual. Perquè posar-se d'acord amb una solució és impossible. La veritat és que s'han reproduït molt. Els hem vist per aquí, a Barcelona, a les Rondes, sí. Aquí al Prat, anant cap a la platja, doncs allà passejant a la vora del riu. Vull dir que és molt difícil controlar els porcs. Es fa el que cal? No. La cacera, no, es prohibeix. Els animalistes, ah, pobrets, pobrets. Però, home, s'haurà de controlar. I més en una zona on no hi ha cap depredador que es mengi aquests animals. A veure, aquí, a la zona on vivim, doncs ells són els amos.
1: Val. Tenim clar, per exemple, qui hauria de tenir l'última paraula en una emergència d'aquest tipus? Els tècnics o els responsables polítics?
2: Els tècnics. Els polítics d'això no tenen ni idea.
0: Els clar, tècnics. Els polítics, però assessorats pels tècnics. Els que han de prendre decisions i aplicar-les i ja anem allà on topem sempre que és destinar-hi diners, són els polítics, però evidentment com diu el Lluís, no tenen ni idea, per tant, assessorats pels tècnics.
1: Clar.
2: I ara la polèmica aquesta, perquè una mica abans de venir cap aquí, a TV3, doncs ara els problemes amb una pel·lícula que s'està rodant. Sí. I aleshores deixen rodar una pel·lícula i no deixen passejar, no deixen anar amb bici. Llavors, com s'entén això?
1: No. Clar, és que penseu que justament després de que sorgís aquesta notícia, aquesta informació, amb la presència de Russell Crowe, crec que és que està rodant aquesta pel·lícula, la gent va posar el crit al cel, com dient, no ens esteu deixant entrar a fer el que habitualment fem, que és pràctica esportiva, a l'aire lliure, passejant per Collserola, i en canvi sí que doneu permisos perquè es vingui a gravar una pel·lícula. Alguns no. Alcaldes d'aquests municipis que envolten Collserola van demanar doncs, que es mirés d'afluixar una miqueta aquestes restriccions i bueno, que es deixés o es delimitessin zones concretes per donar una miqueta més d'opcions a la ciutadania. Vosaltres entendríeu que això es pogués fer? Sí o no?
2: Jo penso que sí. Jo penso que sí, el que passa és que també demanaria als ciutadans que fem aquestes passejades o que fem servir aquests camins que tinguéssim cura, perquè a vegades som nosaltres mateixos que anem deixant restes de menjar, que això també és un atractiu per a aquests animals. Aleshores, doncs, no només és que ens deixen caminar, no, caminar i mantenir net l'espai per on trepitgem.
0: No ho sé, jo no ho tinc tan clar, perquè, entre altres coses, hi ha senglars morts per aquí, per Collserola. Llavors, feu servir, com sempre heu fet al parc, per fer excursions, per tota la canalla, per anar en bicicleta, a mi em sembla una mica perillós. A banda, noia, no sé, és que al final resulta que les malalties dels animals s'acaben encomanant a les persones. I
1: aquesta en principi no.
0: No.
1: Aquesta en principi no.
0: No, però bueno, jo no sé, quan vas llegir que hi havia animals morts i que no els acaben de recollir perquè és difícil trobar-los, van amb gossos, però tot i amb així, clar, l'animal es mor allà on sigui. Sigui accessible o no sigui accessible al lloc. Per tant, no es pot enretirar, jo. A mi no em fa gràcia, la veritat, que la gent vagi tranquil·lament. Dius tu, amb prudència, sabent no sé què.
1: Home, això és el que han demanat, alguns ajuntaments de l'entorn del parc de Collserola, i fins i tot ho van estar mirant, estudiar reobertures controlades. Aquí tenim un bosc urbà, que és el bosc de Volpelleres, que en teoria està tancat, però hi ha gent que hi entra a fer passejades. I és un bosc urbà, el que passa és que per allà també s'han trobat a Port Senglars, moltes vegades.
0: Els que s'han cugat, els Port Senglars, arriben a la Rambla Ribatallada. Bueno, els que no sou de Sant Cugat no sabeu on és, però és que és bastant al centre, això. Vull dir que... No ho sé, mira, per una banda, hem apostat molt per la bicicleta i ara hi ha molta afició, no?, a sortir. Ja no, potser... A caminar i així, bueno, ens dim la bici, anar per Collserola, no sé, és agradable, no? Llavors, clar, la bicicleta et permet recórrer molt espai, no és el mateix que anar amb la motxilleta i caminant, no? Per tant, et permet entrar bastant a dins del parc o allà o on sigui. I jo primer penso que una de les coses és: ostres, estàs acostumat els caps de setmana a sortir amb la bici a fer i no ho pots fer. I una altra, per altra banda, el que deia, que clar, amb la bicicleta t'internes més que no pas si vas caminant. No sé, jo és que no ho acabo de veure.
1: No sé si teniu la sensació que hi ha transparència en la comunicació, en les explicacions que s'han donat a la ciutadania, amb la informació que s'ha ofert a la població. Sabem realment tot el que ha passat o encara doncs es podria haver explicat amb més claredat perquè la gent ho acabi d'entendre? No ho sé.
2: No, però no van dir que era d'un laboratori que estaven fent experiments, que no sé què, que van menjar
1: ho van descartar. Ho van descartar al final, també.
2: I això, tots els animals tenen malalties, és normal, i més animals salvatges. El que passa és que jo sí que estaria a favor d'aixecar aquestes restriccions de mobilitat. Dius, hi ha animals morts. Home, que els netegin. Tenen gossos, tenen altres sistemes, tenen drons que poden localitzar si està molt amagat, però els camins, però nosaltres caminem allà, si tu veus un porc mort no aniràs a trepitjar-lo, però almenys deixa que ara que fa bon temps, ara que podem gaudir de la natura, ara que hi ha vacances, no, tothom tancadet, perquè jo aixecaria aquestes restriccions de mobilitat. Penseu... incrementaria també la caça dels animals.
1: Penseu una cosa, que al vell mig de Collserola hi ha negocis, hi ha restaurants, i els restaurants en el primer moment van dir, home, si no la gent no pot venir, si ens quedem sense clientela haurem de tancar. I de fet estan oberts, vull dir, la gent hi va i estan al vell mig de Collserola, i la gent accedeix amb cotxes fins a aquests llocs, però fins a arribar al restaurant de destí, doncs bé, has de circular, encara que sigui amb cotxe, per la serra, pels camins,
2: sí.
1: No? Vinga, doncs, si us sembla, canviarem i ens deixarem la serra de Collserola i ens n'anirem a la platja. Sou de platja, vosaltres?
0: Sí, sí, jo sí.
2: Una mica.
1: Una mica de platja.
0: Bé, home, del Prat...
2: No, aquí la tenim aquí a la vora, i més ara amb tot l'esforç que s'ha fet per netejar el riu, doncs podem gaudir de la platja, no? Perquè ara nosaltres, un company, soc de l'agrupació fotogràfica, doncs l'altre dia vam fer una exposició d'abans i ara, abans i ara, i llavors hi havia una foto de fa 50 anys de la platja, prohibit el bany, i ara això ha desaparegut, no? I podem gaudir d'ella, però...
1: Està molt bé. A més, ara és l'època que ja sabem quines són les platges que tenen concedida la bandera blava, que en el litoral català són un total de 101 platja. I jo us pregunto, perquè clar, això és molt, molt personal. Teniu mascota? Teniu gos?
0: Jo ara no. Jo havia tingut un gos, dos gats, tres fills...
1: Has tingut de tot.
0: Ara no, en aquest moment no.
1: Tu, Lluís, tampoc?
2: Jo tenen els meus nets, però la veritat és que quan anem a la platja el gosset es queda a casa. A casa, perquè encara que aquest programa o aquest article, platges, 50 platges per gossos, tal... Però, escolta, home, si vas a la platja i tens allà el gos al costat, ara que hi hagi zones de la platja reservades per ells, doncs molt bé, però quan vaig amb la família, el gos es queda a casa.
1: Val. Llavors jo us pregunto, les platges haurien de ser espais compartits entre persones i animals o cal que mantinguem zones per uns i zones per altres? És a dir, platges per uns, platges per altres, o combinar horaris com fan algunes platges? Què us sembla, vosaltres?
0: Home, jo penso que està millor que estigui separat. Però el que penso és que quan tens una mascota tu hauries de pensar de portar-la a la platja, sobretot si és un gos de pèl llarg. Perquè sí, tu et sembla que disfruta molt i ell disfruta molt. Però quan arriben, quan tornen, sí, és el pèl ple de sorra, bruts. Jo trobo que amb la calor que fa... Jo trobo que no és un lloc per portar el gos. Potser si, mira, si ets amant de passejar fins i tot a l'hivern, de dir anem a fer un passeig una mica, però de tenir-lo allà hores i hores quan tu estàs a la platja, a mi em sembla un martiri pel gos, sincerament. Jo no el portaria, no el portàvem, i no el portaria. I qui el porti, a mi m'agradaria més que estiguessin separats.
1: Clar.
0: No per res, però els animals són animals, no mossegaran ni faran res, però...
1: Poden molestar, no?
0: Sí.
1: O sigui, pots tenir un veí que no li sembli bé que el teu gos estigui rondant per allà, que ara li tira una mica de sorra, que ara passa corrents i... Vull dir, hi ha gent que segurament doncs no li semblarà bé compartir l'espai on hi ha persones que busquen a lo millor tranquil·litat estar compartint-lo amb un animal que evidentment tindrà ganes de jugar a la platja. I en el cas vostre, Lluís, vosaltres sou partidaris d'això? Tu ja explicaves que deixeu
2: jo
1: el gos de...
2: També
1: sí, que estiguin separades.
2: Zones separades i que tranquil·lament, si tu portes el teu gos i un altre vita d'un altre gos, però separat de la resta que no els hi va bé, doncs tenir allà uns animals i més que li llancen coses i van darrere. És veritat, un meme d'aquests que vaig veure per ahir un dia i surt una platja després només per persones i marxen i està tota bruta de porqueries, de tal, i no són gossos. No, com de dir, home, no diem només el gos perquè embruti. De fet, s'ha millorat molt. Però tenir-ho separat jo crec que és millor per ells i per les persones que no porten gos.
0: A més, et dic una cosa, segons a quines hores i segons a quines platges, busca un foradet.
1: Clar, tu imagina't una platja d'aquestes, Maribel, i t'emportes el gos.
0: Acabes
1: tu i el gos, acabeu allà al passeig marítim. Bàsicament. Sabeu que hi ha municipis que renuncien a que les seves platges siguin per gossos per mantenir els distintius de bandera blava. Això ho sabíeu?
0: Ah, jo no.
2: Jo no ho sabia. Que fos un...
1: Sí, perquè han de complir una sèrie de requisits que hi puguin accedir gossos, doncs és més inconvenient que no avantatge. Llavors hi ha municipis que renuncien a poder oferir les platges per gossos. I és que hi ha molta varietat, Podríem trobar, hi ha platges que la zona de bany per gossos és a partir del vespre, que no està malament, tenint en compte el que comentava la Maribel. Què fas amb el gos en plena solana, en les hores de més calor, que ens molesta a nosaltres també, però que anem per agafar una mica de bronzejat, i en canvi el gos està patint? Si no, està l'aigua, no?
2: I més aquests que tenen més pèl, no? Que són per climes més freds, no? Perquè a vegades veus algunes races passejant pels carrers i dius, pobre animal, no? Amb aquests dies de tanta calor i són animals de muntanya o animals de llocs més freds.
1: Clar. En qualsevol cas, aquí hi ha gustos per tots. Hi ha els que absolutament un no rotund a compartir amb gossos les platges i, en canvi, hi ha altres persones que preferirien compartir-ho primer amb un gos que amb una persona, d'això també n'hi ha.
0: És que sí. Els gossos, al final, són com un més de la família, Qui té animals, sí. Saps que està formant part de la família, vull dir, és més que un nen, sobretot els gossos, que són molt, no sé, i esclar, a més ara ja no tenen fills i tenen mascotes.
1: Bueno, doncs arribarà el moment que a les platges, en comptes de més nens, trobarem més gossos, no?, que criatures, aquest pas. Efectivament. Bé, doncs, un cop ja superats els problemes tècnics, se'ns ha acabat el temps. Us agraeixo moltíssim l'estona de conversa avui al Connectats per tancar la setmana. Maribel, Lluís, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
2: Molt bé. Bon cap de setmana.
1: Gràcies. Fins a la propera. Adéu-siau. Adéu.
0: Adéu, petó.
3: FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
10: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
11: No, Peyu, tu no hi seràs.
10: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
12: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
13: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
14: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta'n les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMA de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: minuts de la tarda anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs de moment encara tenim molt volum de circulació. Avui és dia de trànsit, operació sortida d'aquest cap de setmana amb previsió del Sant Joan i, per tant, tot plegat ja era esperable. El que passa que a primera hora de la tarda hi ha hagut nombroses incidències, accidents, topades i vehicles avariats que ho han deixat tot una mica tocat. Ara estem millor, però vaja, en el cas de l'autopista AP7, aquí tenim encara trams de lentitud, aturades ara ja més fragmentades, intermitents, en sentit sud entre el Papiol i Martorell, tocant a Gelida, que estem de Rosanes, això en sentit Tarragona, i en sentit Girona, d'una banda, la zona del Papiol, Sant Cugat, Cerdanyola, que forma fragmentada, això sí, sentit nord, i més amunt sí que hi ha aturades més compactes, podríem dir que entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès, en sentit, per tant, Girona. A banda de l'autopista AP7, però també tenim lentitud, aturades altres vies, la C58, per exemple, de Montcada fins a Barcelona, també d'entrada a la Pota Nord, de Santa Coloma, de Gramenet al Nus, o les dues rondes mateix de Barcelona, que van encara les dues molt plenes i en altres sentits de la marxa. També tenim aturades a vies de la costa, la C32 a l'altura de Mataró, i més amunt l'últim tram de Tordera, 2 quilòmetres també en sentit nord. O en el cas de la C65, aquí queda un tram de lentitud i alguna aturada a Llagostera, perquè més endavant a Santa Cristina d'Aro hi havia un accident, ara ja retirat en direcció a Platja d'Aro. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: Avui volem parlar d'una història que trenca barreres. El nostre convidat d'avui és un pretenc de 26 anys que fa tot just un any va graduar-se en periodisme i ha tingut l'oportunitat de seguir la visita papal a Barcelona com a periodista acreditat. Parlem de trencar barreres i avui descobrim el nostre convidat de la mà del Víctor Asensio des del Prata Ràdio. Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. El nostre convidat, l'Ivan Felgueroso, ha superat traves físiques, les que planteja l'urbanisme a una persona que s'ha de desplaçar en cadira de rodes, i les psicològiques i socials, les que infravaloren una persona amb el 96% de discapacitat. Ivan, bona tarda i gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Molt bona tarda, Víctor.
1: De seguida parlem de tu, de la teva trajectòria, la teva experiència, però a mi el que m'agradaria que parlessis i m'expliquessis és com has viscut la teva professió periodística sent una persona que ha cobert l'arribada del Pontífex a Barcelona i l'ha seguit de ben a prop. Com ha estat?
2: Doncs recentment he finalitzat els estudis en periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i com a primera oportunitat professional doncs, he pogut cobrir la cobertura del Papa a Barcelona. He tingut la sort d'assistir a dos dels actes més importants que han sigut el diari de lluny, a Montserrat i a la Sagrada Família. Ha sigut una experiència molt maca, molt emocionant i que m'ha marcat tant personalment com professionalment.
1: Com ha estat aquesta cobertura professional? Perquè al final, més enllà de ser un esdeveniment històric, no? Qualsevol persona que l'ha pogut viure, tu ho has viscut des de dins, amb una perspectiva que molta gent no pot tenir. Com ho has viscut, això?
2: Doncs ho he viscut amb moltes ganes, molta il·lusió, perquè vaig sortir molt d'hora, dimecres 10 de juny, des del Centre Internacional de Premsa, ubicat a la plaça Espanya. Vam anar amb un dispositiu de transport especial, acompanyats per membres de l'organització i de policia. Vam agafar un ferrocarril que teníem reservat, vam anar fins a Monistrol i allà vam agafar el tren cremallera que ens va pujar fins a la badia. Em va sorprendre molt l'ambient que respirava allà a Montserrat, perquè jo diria que el que més predominava era emoció, recolliment i espiritualitat. Hi havia moltes persones arribades des de diferents llocs de la geografia nacional i que portaven moltes hores agafant lloc per a l'arribada del Pontífex. Va ser molt emocionant el moment en què va entrar, diguem-ne, a l'abadia, perquè ho va fer amb papa mòbil, cosa que no ens ho esperàvem, perquè en un principi només estava previst que el fes servir a l'Estadi Olímpic i a la Sagrada Família, i va ser molt emocionant veure doncs, com arribava, tothom doncs, aplaudint, i també em va sorprendre molt doncs, com és ell de proper amb totes les persones que estaven aplegades per veure'l, i com moltes persones, molts pares, doncs apropaven els seus fills perquè els pugui venir, i vaig veure el testimoni d'una noia que la van entrevistar per la televisió autonòmica de Galícia, que va aconseguir que el papa doncs pugui venir al seu fill, que es deia Lleó, en honor al papa. I després, doncs, de la missa, que jo la vaig poder seguir doncs, a través de les pantalles instal·lades a fora, a l'explanada de l'abadia, jo estava en una zona elevada, amb bona visibilitat, on estaven la resta de companys de premsa, i va ser molt emocionant també quan al finalitzar la missa, doncs, va sortir al balcó i es va dirigir a tots els presents.
1: Clar, tu acabes d'acabar els teus estudis universitaris i ja has cobert el papa.
2: Sí.
1: Com et sorgeix aquesta oportunitat?
2: Sí, doncs va ser gràcies al Prat Ràdio que em van facilitar perquè pogués fer la sol·licitud a l'organització que gestionava el viatge del papa a Espanya, i vaig tindre molta sort perquè em van seleccionar entre els més de 2.000 professionals que s'havien apuntat per a poder seguir els actes. I per a mi, com a periodista que acaba de començar la seva trajectòria professional, doncs ha sigut tot un privilegi i una estrena supermaca per a mi.
1: Clar, tu ja havies tingut contacte amb el Prat Ràdio cap al 2017, si no vaig errat, ara estic tirant de memòria, perquè vas ser becari del Prat Esports.
2: Sí, vaig poder doncs, agafar una miqueta d'experiència i de coneixement sobre com funcionava la ràdio i en concret doncs, els programes d'esports, i després de tindre aquesta experiència aquí al Prat Ràdio, doncs vaig començar l'any següent els meus estudis en periodisme.
1: Per tant, no ho vam fer tan malament.
2: No.
1: Et va agradar l'experiència.
2: I molt.
1: I per què decideixes doncs, començar una carrera com periodisme?
2: Sí, doncs...
1: Què és el que et crida l'atenció?
2: M'agrada molt explicar històries, m'agrada molt doncs conèixer de prop les diferents realitats de la societat, i a més doncs crec que és una professió molt maca i molt versàtil i que ofereix moltes possibilitats i tracta molts temes.
1: Mm-hmm. T'hem dit al principi, tens un 96% de discapacitat. Sí. Això t'afecta al teu dia a dia? De quina manera?
2: Sí, bueno, no ha sigut fàcil arribar fins aquí, però amb esforç i els ajuts tecnològics, que per sort doncs, estem molt, molt avançats en quant a tecnologia, doncs he pogut poder dur a terme amb normalitat la meva trajectòria acadèmica. Mm-hmm. Per exemple, no? Doncs amb l'ordinador, tinc el teclat en pantalla, que puc amb el cursor marcar lletra per lletra i així puc escriure, perquè jo no, per les meves dificultats de mobilitat, doncs no puc escriure el teclat convencional, no? I també els dispositius tecnològics ja tenen la funció de dictat per veu, que funciona molt bé en comparació amb molt temps enrere, que era una tecnologia que estava començant i que no era del tot perfecta i cometia molts errors, i ara doncs, està molt més perfeccionada i entén molt millor tot allò que dicto.
1: I més enllà de la tecnologia, tens un altre suport incondicional, que és el de la teva mare, que sempre, qui et coneix, doncs, ta mare està sempre amb tu. Que és, sí. Qui és per tu, ta mare?
2: Sí, doncs és superimportant perquè m'ajuda a dur a terme totes les activitats essencials del dia a dia, que jo de manera autònoma doncs no les puc realitzar, i m'acompanya doncs a tots els llocs on he d'anar, i per exemple per a cobrir tant Montserrat com Sagrada Família em va acompanyar i va anar tot molt bé i estic molt, molt content.
1: I clar, amb aquestes dificultats alguna vegada t'has trobat amb persones que no comprenien el fet de que volguessis esforçar-te en treure't una carrera i potser dir, doncs, potser hauries de dur un altre tipus de vida i no t'esforcis amb això i no et dediquis a això, o al contrari, has vist persones que ho entenien i que et donaven suport?
2: Bueno, hi ha de tot, hi ha moltes persones que doncs, a veure, doncs, que estan conscienciades i que entenen que tothom doncs, ha de tenir dret a poder doncs, a poder-se desenvolupar tant acadèmicament com professionalment, i n'hi ha d'altres que són una minoria, no? Com m'ha passat amb algun professor que, de la universitat que no està conscienciat i que no ho veu tan clar. Però, per regla general, jo diria que la majoria de persones entén la meva situació i fa tot el possible per a que jo pugui doncs, desenvolupar-me tant acadèmicament com professionalment, a l'igual que la resta de persones.
1: El periodisme, al final, és un servei públic essencial, és, el, sí. És a exercir el dret a la informació, el dret a l'opinió, i és un valor importantíssim en democràcia, però també té un punt de subjectivitat, i al final cada persona aporta una cosa al periodisme que fa. Tu, evidentment, tens una subjectivitat que pocs periodistes tenen, que és la d'una persona amb discapacitat exercint la professió. Què aporta la teva situació a l'hora de veure el món d'una manera diferent a que poden fer altres companys?
2: Clar, doncs, en el meu cas, des de la cadira de rodes, doncs l'accessibilitat és una de les qüestions que igual altres professionals, com no estan amb la meva situació, doncs no ho veuen tan clar, no? O no hi posen tanta atenció. Per exemple, amb el transport públic hi ha moltes persones que fan els seus desplaçaments diaris de manera molt ràpida, molt eficient, però jo, amb la cadira de rodes, em costa molt més perquè a vegades les rampes dels autobusos no funcionen, no es despleguen, o per pujar-me al metro, que ho he de fer per la part del davant, que és on és la plataforma, doncs no em dona temps a arribar i n'he d'esperar-ne amb un altre tren, en fi.
1: Hi ha estacions on ni tan sols hi ha ascensor, per exemple?
2: Sí, per exemple, a Barcelona, a Urquinaona...
1: Urquinaona era una de les que pensava jo.
2: No n'hi ha accessibilitat, no n'hi ha ascensor, i, per exemple, a Verdaguer em sembla que tampoc.
1: Clar, al final són llocs que són neuràlgics importants,
2: clar, no? Són superimportants. I, clar, per als desplaçaments, si he d'anar a fer una cobertura, doncs dificulta molt. Per exemple, dimecres, quan vaig anar a la Sagrada Família, doncs vaig arribar a Plaça Espanya, també, amb el ferrocarril reservat per al grup de premsa, i a Sagrada Família havíem d'anar pel nostre compte, i vaig tenir dificultat per arribar perquè la parada de Sagrada Família estava tancada, no es podia, i ens recomanaven baixar a l'abans, que és Verdaguer. I però quan vaig arribar a Verdaguer no vaig poder baixar el tren perquè no hi havia plataforma i pel que es veu tampoc ascensor, i vaig anar de baixa amb una altra estació, passat Sagrada Família, per tant em va costar molt més arribar a la Basílica de Sagrada Família, cosa que altres companys doncs, ho van tenir més fàcil.
1: Clar, quan parlem amb persones de discapacitat, la que sigui, trobem que hi ha moltes barreres arquitectòniques,
2: sí.
1: I això és un habitual. De fet, avui, per entrar a l'estudi on estem fent aquesta entrevista, hem de posar una plataforma perquè no està adaptat per persones amb cadira de rodes. I això és una tònica habitual. Creus que es té prou en compte la vida de les persones que tenen discapacitat a l'hora de planificar, a l'hora de pensar els llocs de feina, a l'hora de pensar fins i tot els esdeveniments?
2: Bueno, crec que la societat cada vegada es va conscienciant més, però que encara hi ha molta feina a fer.
1: I en el periodisme hi ha prou diversitat?
2: No. No n'hi ha... Per exemple, la cobertura del Papa, jo era l'únic professional que anava amb cadira de rodes.
1: Què és el que vols fer? A què et vols dedicar en el món de la comunicació?
2: Doncs a mi m'agrada molt la cultura, la societat, i m'agradaria doncs, poder tindre un lloc on pugui doncs, explicar històries i donar veu a les persones i poder mostrar doncs, distintes realitats que moltes vegades doncs, passen una mica
1: desapercebudes, no?
2: Sí,
1: una mica, sí.
2: Sí.
1: I tens algun projecte de futur?
2: Doncs ara mateix estic amb el procés de recerca de feina i estic amb moltes ganes i il·lusió. Llavors, si tinc sort i puc treballar aviat de manera regular amb algun mitjà de comunicació.
1: Doncs et desitgem molta sort i si algú ens està escoltant que sapigueu que l'Ivan és un magnífic periodista que a més hi posa moltíssimes ganes i ja ho demostra el fet de que hagi volgut exercir aquesta professió trencant totes les barreres que se li han posat. Acabem l'entrevista amb una recomanació musical. M'has comentat abans de començar l'entrevista quina seria?
2: Sí, m'agrada molt la cançó Viva la vida de Coldplay.
1: Doncs crec que amb aquesta ho resumim tot. Moltíssimes gràcies, Ivan.
2: Moltes gràcies,
1: Víctor. Adéu, bona tarda.
2: Bona tarda.

0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
1: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
2: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
3: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
4: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
5: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
6: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
7: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
1: Viatge al centre de la ràdio.
8: I al centre, el viatge, al centre de la ràdio d'avui, anem novament fins a Terrassa i amb el nostre company Sergi Estapé tractarem de saber com es prepara la pròxima temporada en aquesta emissora i ho farem amb el cap de programes, el David Marcet. Bona tarda de nou.
9: Bona tarda, doncs tornem aquí a entrar en les entranyes de la ràdio, en aquest viatge a la ràdio que fem els divendres, aquest cop tornem a Terrassa, com deies, Carme, i ho fem per parlar de com es prepara una pròxima temporada, què es fa, com es dissenya tot això, i ho fem amb el David Marcet, que ja ha passat algunes vegades per aquí pel Connectats, que és el cap de programació de, doncs, de tota la societat d'aquí, entre les quals hi ha el canal Terrassa i també la ràdio. David, què tal?
10: Hola, bona tarda. Què tal,
9: doncs,
10: Sergi?
9: Bé, suposo que doncs, ara és quan esteu amb els fogons cuinant doncs, el que pot passar la temporada que ve, no?
10: Sí, la veritat és que ara és una temporada, com podríem... que nosaltres anomenem de feina en previsió. Intentar treballar en previsió. Sí que és veritat que moltes vegades costa, perquè no sempre es pot tancar tot, però afortunadament també tot depèn de quan es volen fer canvis profuns o quan es vol fer una línia de continuïtat. Uh-huh. En aquest cas, jo crec que estem en una línia de continuïtat, no hi ha grans canvis, grans novetats, però de totes formes és important parlar amb tota la gent, parlar amb tots els programes, analitzar la graella, analitzar els programes que hi ha a la graella i veure, primer de tot, quins poden o volen continuar i després veure, aviam, quins ajustos també es poden fer. No només és canviar de programes moltes vegades, també és canviar horaris, canviar també a vegades doncs, temàtiques, però sí que és veritat que en el món, en alguns casos també no només depèn o no només hem d'analitzar el que nosaltres produïm des de, en aquest cas, la Ràdio Municipal de Terrassa o Canal Terrassa, sinó també el que ens ve moltes vegades de fora, com pot ser doncs, la programació en línia de la xarxa audiovisual o d'altres programes o col·laboradors externs.
9: Uh-huh. Podríem dir que si tinguessis que definir una mica la programació de la Ràdio Municipal, els dos eixos principals potser serien esport i entreteniment, més o menys, aniríem per aquí.
10: Bueno, jo, mira, n'afegiria un tercer, en tot cas, que és informació, uh-huh. Entreteniment barra societat, temes diversos i després esports, lògicament. Uh-huh. Jo crec que són aquestes tres grans branques que de fet, jo crec que tots els mitjans de proximitat, els mitjans locals, treballem principalment.
9: Uh-huh. Tenim el matinal amb l'Oriol Carreras, que havia sigut també, havia participat amb el Connectats, no?, amb aquest Desperta Carreras. Doncs aquí també hi ha, el que diem, una mica d'informació, una mica d'entreteniment, humor, no?, és una mica la base d'aquest programa, no?
10: Sí, la nostra base, parlem principalment de la ràdio municipal, és una primera hora, primer, jugar amb el que ens aporta la xarxa, uh-huh. amb aquesta programació en cadena, a través de totes les nostres, totes les ràdios de proximitat de Catalunya, que jo crec que també es fa una feina molt important. I es fa una feina molt important, primer, per informar, segon, perquè dona un plus de qualitat. Crec que treballar en xarxa ens dona rigor i ens dona també arribar on moltes vegades no podem arribar per si sols. I després perquè jo crec que és important que per les nostres graelles poder omplir aquestes hores de programació. Si no, seria molt difícil. I és més, les ràdios històricament amb què hem acabat d'omplir graelles o omplir les hores de la graella amb música, sí, també pot ser una part important. I jo hi crec que en alguns moments i algunes hores del dia ens dona un respir i també la gent agraeix, no?, una mica de no només programació, no només programes, sinó també tindre una estona de relax amb una música, en el nostre cas, acurada, treballada, definir també en música en català, música... Nosaltres tenim una franja de música en femení, de veus femenines... Bueno, es pot apostar una miqueta per tot. No només ha de ser música comercial, també, en el nostre cas, doncs, una música més propera, més tranquil·la. Bé, diferents franges. I torno a repetir, començaríem, en aquest cas, amb aquest informatiu, com és el Next Matí, on totes les ràdios de Catalunya, o pràcticament totes les ràdios de Catalunya, ens donen aquest punt d'informació global de país. I després entren els nostres programes, com pot ser el Desperta Carreres, aquest matinal on hi ha una barreja d'entreteniment, humor i també informació de proximitat i informació de servei, com pot ser el trànsit, el temps, notícies, etc. I després, a mig matí, jo crec que totes les ràdios, o gairebé totes les ràdios de proximitat, tenim un magazín de, doncs, local, de ciutat, on ja es poden parlar diversos temes, es pot parlar de coses que passaran, coses que han passat, seccions... Jo crec que això també omple els matins de les ràdios. Cap al migdia ens aniríem amb una franja d'esports, també a nivell global, tornem amb informatius, a la tarda doncs, comencem amb programes més seccionals, si més no, de diferents temes, no? Com poden ser doncs, musicals, de salut, econòmic, etc. Continuem amb la franja ja nostra característica de la ràdio municipal, portem molts anys treballant una franja de tarda d'esports, perquè és un dels programes...
9: N'hem parlat a l'àrea
10: sí, exacte, és un dels programes, és el programa més anys a la graella de la ràdio municipal. I després també doncs, hi ha els programes nocturns també de diverses temàtiques.
9: Jazz, i, no?
10: Exacte.
9: La nit estèrica, que m'hem parlat també.
10: Correcte. I després també jugar amb algunes hores de música, que jo crec que ajuda a relaxar el cos, no?, quan ja va acabant el dia.
9: De totes maneres, ara sí que estem a... Sí, digues.
10: No, i em deixo sobretot una franja que ja portem més de 7 anys, que és el Connectats, que és aquesta franja de sobretaula, que crec que ja està molt consolidada, i que de cara a l'any que ve, no sé si podem dir alguna cosa o no, però hi haurà alguna novetat, bueno, hi haurà canvis.
9: Suposo que no ens renyaran, si ho dius, però bé, sí que hi haurà canvis que ja seran explicats. També hi ha les transmissions de futbol importants, no? És a dir, el Terrassa com a pal de paller, també algunes... A vegades el Sant Cristòbal quan pot tenir la coincidència, vull dir que l'esport sempre, des del primer minut que es va crear la ràdio municipal de Terrassa, ha sigut les transmissions de hockey també, i d'altres esports.
10: Sí, sí, sí.
9: Vull dir, ha sigut un dels punts principals també, no?
10: Sí, i jo crec que, torno a repetir, totes les ràdios de proximitat, qui tingui equips amb un cert nivell o unes certes categories, estic convençut que fan transmissions. A partir d'aquí, clar que al veure cada ciutat o cada poble més especialista en un esport o en un altre. Per exemple, segurament, si parlem de Badalona, el pal de paller serà el bàsquet, sí. I és lògic, si parlem de, no sé...
9: De Vic serà
10: de Vic, l'hoquei patins, etcètera, no? Pues en el nostre cas, sí que hem fet altres anys i a vegades quan podem, doncs, algun partit d'hoquei herba, però principalment parlem, doncs, en aquest cas, el primer equip de la ciutat, que és el Terrassa, doncs també és un històric a nivell de transmissions.
9: Jo el que et volia dir abans de que fessis aquest apunt, que ara estem a finals de... Bueno, encara queda una setmaneta i pico de juny, però hi ha una cosa molt important que ve ja, que és el primer cap de setmana de juliol, que és la Festa Major de Terrassa, que cobriu que es cobreix des d'aquesta emissora i també per la tele abastament, no? Això també requereix doncs, una sèrie de... Com tu, com a cap de programes, doncs, d'una mica de com s'estableix, el que es fa, que clar, són dies, pocs dies, però molt intensos, no? De 300 i pico activitats. Suposo que això també ho esteu ja programant, no?
10: Sí, ja portem temps treballant. De fet, Terrassa té la característica de, clar, depèn del municipi depèn del poble, la seva festa major està en algun lloc del calendari. En el nostre cas, és just abans de l'estiu. Uh-huh. Això que ens fa, doncs, que hagin de treballar en previsió i al mateix temps ens agafi en una etapa d'acabar. Està acabant la programació convencional, abans de començar la programació d'estiu, però hi ha aquest parèntesis que és aquesta festa major. En el nostre cas, el ser una tele, una ràdio, un diari digital, avui en dia també hem de parlar de que som un mitjà multimèdia amb les xarxes socials, etc. no ens plantegem la Festa Major com un esdeveniment només o per la ràdio o per la tele. Ha de ser un esdeveniment multimèdia. Amb tots els nostres recursos, doncs farem directes per la ràdio, també farem directes per la tele per la tele, els divendres també per la ràdio, estarem molt actius en xarxes socials, al nostre canal de YouTube també hi haurà moltíssima informació, també es podrà seguir a través de la web. Intentem estar a tot arreu. En el nostre cas, coincideix que és acabant a final de temporada. En d'altres municipis o altres pobles, les festes majors poden trobar que és a ple estiu. Això també, imagina't, per un mitjà de proximitat en ple estiu, una festa major, on segurament és quan menys recursos tens per l'època estival. D'altres mitjans, per exemple, la festa major de Sabadell és tornant justament després de vacances, no? Que encara no has arrencat i ja tens allà una festa major. Bueno, depèn on toqui, ho has de treballar d'una manera o d'una altra. En el nostre cas és just abans de començar la programació d'estiu i això ens fa que, per una banda, és com a la recta final de la temporada, tots arribem cansats en aquesta època,
9: sí.
10: Però s'ha de fer aquest últim esforç i coincideix també amb la finalització dels programes, per tant hem de treballar a Festa Major i també ja deixar preparada la propera temporada.
9: Uh-huh. De fet, però la Festa Major, totes les Festes Major tenen de les seves coses, però sí que la de Terrassa té que concentrar, per exemple, el primer dia moltes coses, no? El pregó, el cap gros, moltes coses, vull dir, això també fa que s'hagi de fer un desplegament humà que no es fa el dia a dia, no?
10: Sí, és que al final la Festa Major... Clar, al final nosaltres parlem, o la gent pensa o pot pensar que la Festa Major són 4 dies, però no ho són 4 dies, són més de 4 dies, perquè la Festa Major comença el 3 de juliol i acaba el 8 de juliol, que és un dimecres, amb el Castell de Focs i el Ron Cremat, i les Habaneres, no? Que és un clàssic, també. Què passa? Doncs clar, el divendres a la tarda és quan podríem dir que són l'inici, no? De la Festa Major, amb la baixada del drac, la descoberta del Cap Gros, la lectura del pregó... Allà comença realment la Festa Major. Sí que és veritat que jo crec que a nivell de programació ens trobem que Terrassa ha crescut moltíssim en els últims anys, ha crescut molt. Estem parlant que és la tercera ciutat de Catalunya amb nombre d'habitants ara actualment. Què passa? El créixer tant, jo crec que cada vegada costa més que la gent es faci seva la Festa Major, i això és el que s'està treballant, perquè hi ha molta gent que ha vingut, fa poc que ha vingut a Terrassa, sí, no coneix encara la història o els actes més emblemàtics, no? A nivell de cultura popular, de concerts, etc. No? I això jo crec que s'està treballant. Què passa també? El clima no ajuda. I això és una cosa que crec que tots els ajuntaments, o si més no, les persones que treballen per les festes majors, que són en èpoques estivals, principalment, el clima cada vegada fa més calor, Sergi.
9: Sí, sí.
10: Aleshores, hi ha actes que, segons quines hores del dia, es fa molt difícils de fer. I fa que cada vegada l'afluència pugui ser menor. Per què? Perquè tu no portaràs els nens o depèn de quines hores del dia, en ple sol,
9: sí, sí.
10: A fer segons quines activitats. Costa més. Algunes s'han de fer sí o sí, no hi ha més remei, no? Però, clar, què passa? Que moltes coses s'intenten també moure per ubicacions i també pel clima, però, clar, no hi caben més coses.
9: No.
10: Si passen tantíssimes hores... Mira, entre les 6 de la tarda i les 12 de la nit, tant de divendres, dissabte i diumenge, i pràcticament també dilluns, passen moltíssimes coses, però moltíssimes

0: cobertura i aquesta preparació de la programació de la temporada que ve sigui tot un èxit, com sempre. Gràcies, David Marcet, cap de programes de Canal Terrassa i Ràdio Municipal de Terrassa.
1: Sí, i sobretot això, recordar aquest últim que de cara al Connectats, el programa del que estem parlant, la temporada que ve jo crec que venen coses xules, coses diferents. Es mantindrà, jo crec, que una base d'aquests anys que portem ja en la trajectòria. I no repetir, jo crec que el Connectats també destacar que s'ha convertit en un programa clau a les emissores locals, almenys la nostra, amb aquesta franja de sobretaula de tarda que jo crec que està més que consolidada.
0: Doncs així és. Moltes gràcies, David.
1: A vosaltres.

0: Bé, doncs avui canviem de secció, però no ens movem de Terrassa. Ens està quedant un programa molt terrassenc. Anem fins a les instal·lacions de l'emissora municipal perquè el Sergi Estapé i el Jordi Guillén ens han de parlar de les estrenes d'aquest cap de setmana. Nois, bona tarda.
1: Bona tarda, torna al cinema aquí al Connectats aquest divendres de juny, com sempre, que compta amb la col·laboració del periodista de Diari de Terrassa, aquest cinèfil que tenim gairebé sempre, que es diu Jordi Guillem.
2: Bona tarda.

0: Doncs comentarem algunes de les pel·lícules que s'estrenen avui. La veritat, bueno, de fet, una es va estrenar fa dos dies, que és la primera que parlarem, que és Toy Story 5, aquesta pel·lícula d'animació dels Estats Units, i després parlarem de la resta i acabarem parlant precisament de què ha significat o què és Toy Story, una nissaga que podem dir que és de les, en el tema de l'animació, doncs, de les potents. Va, què m'expliques de Toy Story 5, no? Que semblava que no es anava a fer, però finalment s'ha fet.
1: Sí, van dir que la quarta seria l'última. Finalment ha aparegut aquesta cinquena versió, dirigida per Andrew Stanton, amb guió de Stanton i McKenna Harris. És una pel·lícula segurament més madura que les quatre anteriors, que ja ho eren força, i en aquest cas tenim les veus, com era habitual en les anteriors, de Tom Hanks, també Tim Allen, Joan Cusack, Greta Lee, Conan O'Brien, entre d'altres. Ja tots són veus, eh? no és que surtin, perquè la pel·lícula és òbviament d'animació. També algunes curiositats, com per exemple que hi apareix la veu de Bad Bunny i Keanu Reeves, entre d'altres. La història és la de sempre, les joguines que cobren vida, tenen vida, vaja. Aquest cop han tornat, trobarem els nostres amics Buzz Lightyear, Woody, Jesse, de la resta de la colla, en un nou repte. En aquest cas coneixen Lilipad, que és una nova tablet. En aquest cas, les joguines van derivant cap a les tablets.
0: És una mica l'arribada de la
1: nova tecnologia, sí.
0: I com l'afronten les joguines tradicionals. No?
1: Exacte, els hi pren protagonisme. I, en fi, tot el que està a la societat, no? Els nens enganxats a les tauletes i els no tan nens, sí. I no a les joguines, doncs, bé, en fi, hauran de decidir què és el millor per la protagonista, aquella nena que es diu Bonnie, i veurem què passa.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest Toy Story 5.
2: Bonnie, basta de pantallas por hoy.
3: Vale, quiero hablar contigo, aparato.
4: Por favor, llámame Lily.
3: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y ni siquiera me estás escuchando.
4: Te lo traduzco al inglés. Mira.
5: Now look here, me and the toys are working all summer.
4: ¿Y ahora en español?
5: Los gemelos Jordan al otro lado de la calle. ¿Qué?
6: Yo me pido detrás de la cómoda.
5: Woody.
7: Que sí? Hola!
0: Doncs després en parlarem una mica més d'aquesta nissaga, recordarem una mica com va començar tot. I ara marxem a França per saber d'un thriller que es diu Caso 137, seria en aquest cas.
1: Sí, és una pel·li dirigida pel cineasta alemany Dominic Moll, a qui molts de vosaltres recordareu perquè ha fet pel·lícules d'intriga interessants en el passat, per exemple, Solo las bestias, La noche de 12 años,

0: o sobretot una pel·li que es deia Harry, el amigo que os quiere, que va protagonitzar l'actor de Vilanova, com es diu l'actor de Vilanova? Sí, home, el Sergi López, l'actor català Sergi López. En aquest cas torna amb una pel·li d'intriga, un thriller policíac, protagonitzat per Lea Drucker, Ion Blanc i Antònia Burés, que explica la història de l'Estefaní, personatge interpretat per Lea Drucker, que és un agent de policia d'assumptes interns. Li assignen un cas que està relacionat amb un jove que ha resultat greument ferit durant una tensa i caòtica manifestació als carrers de París. La nostra protagonista no trobarà proves de violència policial il·legítima, però el cas agafarà una vertent més personal per a ella en el moment que descobreix que la víctima és de la seva ciutat natal. D'aquesta manera es transformarà el cas 137 del títol en una cosa més que un simple número.
1: Molt bé, doncs tornem cap aquí i sabrem cosetes d'una pel·lícula que ha dirigit i també protagonitza una persona que t'agrada molt a tu, que es diu Aina Clotet, que es diu Viva. Viva es diu la pel·lícula, no?
0: Viva, sí, sí. És una pel·li que va tenir molt reconeixement al passat Festival de Canes, va guanyar, de fet, el Premi de la Setmana de la Crítica i ens arriba aquest divendres, tots els que estigueu interessats, que demà dissabte, després del passi al Cinema Catalunya de 4:45, hi haurà un col·loqui amb la directora i actriu d'aquesta pel·lícula i guionista també, Aina Clotet, també presentarà la sessió posterior. La pel·li està dirigida per ella, interpretada per ella mateixa, Marc Soler, Nabil Dacli, Lloll Bertran, Guillermo Toledo i d'altres personatges secundaris. El guió l'han escrit a quatre mans Valentina Viso i la mateixa Aina Clotet i explica la història d'una dona que està fregant la ratlla dels 40 anys. Està ambientada en un futur marcat per la sequera i aquesta dona doncs li detecten un càncer de mama. Després de superar-lo decideix, com diu el títol, que viurà la seva vida i tota una sèrie d'històries que passaran. Coneix un noi de 23 anys que es diu Max i es planteja tota sèrie de circumstàncies sobre la seva vida. Una pel·li que ha tingut molt bones crítiques, el seu pas pel Festival de Canes i també per la crítica especialitzada. Es tracta d'una tragicomèdia, un cinema d'aquell de la joie de vivre, un feel-good movies que dirien els anglesos, i ens arriba ja aquest divendres.
1: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest Viva.
2: Es que no sé qué le está pasando, pero se está como obsesionando conmigo.
3: Yo sí noté como electricidad.
4: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir. No te preocupes, todo ha pasado ya.
2: Pero es como que me asfixio, ¿sabes? O sea,
5: mira, una crisis es normal.
6: No estoy en crisis, ¿vale? Déjame tranquila de una vez.
7: La vida es esto. Es imposible no vibrar con nadie más.
8: ¿Qué te pasa?
9: Que necesito estar sola.
1: Doncs aquest Viva de l'Aina Clotet ens dona pas a tornar a França, en aquest cas per saber cosetes d'un drama que es diu 15 pruebas de amor.
0: Sí, el títol original és...
1: Fixem-se que les dues pel·lícules franceses totes porten una xifra, 137 i...
0: En l'anterior sí que la portava...
1: 15 pruebas de amor.
0: Aquesta no la porta, però li han afegit aquí. Es deia pruebas de amor i han dit, va, 15. Quantes? 15. Aquelles coses. Està dirigida per Alice Duart, amb guió de la mateixa Duart i Laurette Polmans i Julie Deviton, una pel·lícula francesa que parla d'una parella homosexual de dues dones. La Céline és la protagonista, espera el seu primer fill. Ella, de fet, no és qui està embarassada, sinó la seva companya, la seva esposa, Nadia, que d'aquí a 3 mesos donarà llum a la seva filla. Sota la mirada dels seus amics, de la seva mare, fins i tot de la llei, la Céline, el personatge interpretat per Ella Rumpf, buscarà el seu lloc i el seu sentit de legitimitat en aquesta relació, amb aquesta nena, i lluitarà contra un sistema que li posa traves per fer senzill és a dir, per fer complicat el que realment és senzill, que és ser mare i tenir una filla. Veurem aquesta pel·li. Molt bones crítiques, per cert.
1: Molt bé, i tanquem amb aquest repàs a les 5 pel·lícules que ens porta el Jordi, tot i que aquesta la porto jo, en substitució d'una de terror de Suècia, que m'interessa.
0: Una pel·lícula sueca de terror molt interessant,
1: molt.
0: Ha estat censurada, sí. Diguem-ho clar.
1: Sí, l'he censurat jo.
0: Hi ha censura?
1: Hi ha censura, perquè clar, si la teva obsessió en posar pel·lícules de terror dolentíssimes, ja...
0: No, dolentíssimes, no.
1: Jo crec que estic amb la missió d'intentar cauteritzar aquesta ferida. Bajo el mismo sol, un drama fet a Espanya. Què m'expliques?
0: Una pel·lículeta ambientada.
1: Sí, més ben puntuada que la que tu volies posar, però bé, en fi.
0: Al segle XIX, a l'any 1919...
1: El que no pot ser és que quan ens interessa la puntuació és val i quan no interessa no. Aquesta pel·lícula estava més ben puntuada
0: que
1: la que em volies endossar.
0: No passarà la història, és una pel·lícula...
1: En canvi, la de terror ens ha guanyat 12 Oscars.
0: Ja veurem. Una pel·lícula dirigida per Ulisses Porra, explica la història d'un jove hereu espanyol, d'una teixidora xinesa i d'un desertor haitià que lluiten per trobar el seu lloc i la seva humanitat en el tens creuament de camins i de cultures del Carib colonial, mentre s'embarquen en una ambiciosa empresa que és fundar una fàbrica de seda al bell mig de l'illa La Espanyola.
1: Molt
0: una pel·li basada en fets reals que va passar pel Festival de Toronto de l'any passat. En fi, última hora.
1: Molt interessant. Doncs escoltem un tros d'aquesta pel·lícula a la qual he imposat per la llei de l'article 34.
8: Ahí tengo mi casa. Y más abajo, a 6 jornadas, tengo un cargamento varado junto al río.
9: ¿Cargamento de qué?
8: Una mujer. Y unas orugas. Hace 8 años mi padre trajo desde España 50 moreras. Y las plantó en esta zona.
0: Per què parlen d'aquesta manera?
1: Aquest Bajo el mismo sol, aquest drama fet a Espanya, parla de les moreres. Tu havies tingut cucs de seda?
0: Sí, amb una capsa de sabates, sí.
1: Doncs, escolta, aquest tema...
0: Però parlen d'una manera així com estranya, com si s'haguessin pres alguna substància,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte. No, en canvi, la pel·lícula de l'Aina Clotet parlava diferent. Bueno... És igual. Escolta una cosa, també s'estrena aquest cap de setmana El placer és meu, una comèdia feta a França, Dreams, un drama fet a Mèxic, una pel·lícula intrascendent de terror feta a Suècia que es diu Habitació número 13.
0: Aquesta.
1: La quinta, un drama fet a Argentina, Antes de l'amor, una pel·lícula, un drama fet a Espanya i un documental fet a Argentina que es diu El príncipe de Nahuana, que no sé què vol dir. Val, doncs comentàvem això del Toy Story. Jo t'he dit que l'altre dia vaig veure Toy Story 4, que la feien... per televisió espanyola, em va fer molta gràcia perquè a mi m'agrada, o sigui, jo
0: també soc fan de la nissaga,
1: pròxima a la senectut, doncs m'agrada, és una jo crec que considero que és de lo millor que s'ha fet en molt temps, ja estem parlant de l'any 95, la primera es fa l'any 95.
0: 31 anys ja de la primera.
1: Produïda per Pixar Animation Studios i la va llançar Walt Disney Pictures, no? Bueno, com ha dit el Jordi, en què es basa? Doncs es basa en...
0: És un concepte molt senzill.
1: Els joguets que cobren vida quan estan... No hi ha els humans, i llavors aquí hi ha una sèrie, el que deia el Jordi, no? Doncs una sèrie de personatges, sobretot el Woody, que és el xèrif, i el Buzz Lightyear, i bé, llavors van passant cosetes, no?
0: Més que en cobrin vida, que també és una mica la reflexió de què dirien les joguines quan els nens no hi són, no? Quan no hi ha nens, no hi ha adults, i com parlen entre elles, i com intenten guanyar-se el favor dels nens, no?
1: Sí, aquella obsessió, aquest, sobretot aquest... La seva premissa, sobretot, i es veu molt a Toy Story 4 de tenir un nen o una nena que tingui...
0: Sí, és com la seva funció, no?
1: Exacte, tenir un joguet abandonat en una tenda com una botiga de joguines, doncs per ells és el pitjor, no? I l'important és tenir un nen o una nena que t'estimi, que et faci jugar i tal.
0: Les dues primeres pel·lis d'aquesta franquícia les va dirigir John Lasseter, i la tercera, el director va ser Lee Unrich, que va ser codirector de la segona pel·lícula, també, juntament amb Lasseter i Ash Brannon, i la quarta l'havia de dirigir inicialment Lasseter, però va abandonar el projecte per compromisos laborals com a director de Pixar i Disney, el van ascendir i l'oficialment codirector de la pel·li, Josh Cooley, va ser qui va prendre el seu lloc.
1: Les pel·lícules han tingut un pressupost alt, però han recaptat
0: amb escreix.
1: Amb escreix, han superat...
0: Multiplicat per 5, gairebé.
1: Sí. I hem de tenir en compte que també s'han fet edicions especials de Blu-ray, de DVD, etcètera, no? Vull dir que aquí hi ha hagut una mica la fàbrica de diners i el merchandising, vull dir, molts aquests joguets es poden comprar. Vull dir,
0: sí.
1: Una cosa important, Jordi, que m'agradaria destacar, és que la cinquena És la primera vegada, és la primera pel·lícula de la franquícia que ha rebut la classificació PG. Mm. Què vol dir PG? Que és Parental Guidance Suggested, que vol dir que alguns materials de la pel·lícula poden ser no adequats pels nens i es recomana que els pares els orientin una mica perquè pot ser que siguin continguts que no agradin que els seus pares els vegin. No? Fins ara totes havien sigut qualificades com a G, que són les G vol dir que ho pot veure tothom, i curiosament aquesta...
0: Seria el nostre per tots els públics.
1: Sí, hi hauria, serà interessant veure quines són les imatges que consideren els que decideixen perquè té PG i no una G, perquè fins ara doncs totes les pel·lícules són molt innocents. Vull dir, no?
0: Home, jo imagino que aquesta també, no esperem grans gambarrades.
1: Sí,
0: ni grans,
1: no, però, bueno, que passa, situació... si avisen deu ser per alguna cosa, vés a saber fins a quin punt. Però bé, en aquest cas, doncs... Bueno, com deia el Jordi, es reflecteix doncs, l'arribada, clar, s'actualitza doncs, amb el que passa ara, no? Que arriben les tablets, arriben els telèfons, arriben moltes coses que els nens potser deixen una mica aparcades les joguines.
0: Jo imagino que deu ser una mica de reivindicació de les joguines de tota la vida, no? De que els nens juguin amb joguines tradicionals que els hi fan descobrir coses i tenir certes habilitats que no que estiguin connectats com zombis en una pantalla, no? Sí. Imagino que potser no hi he vist la pel·li, però potser va per aquí la història.
1: No, i el bo és això, no? Que semblava que amb quatre pel·lícules acabaria, no sé si hi haurà mai una sisena, però de moment la cinquena està aquí ja, és a dir, ja la podeu anar a veure, i per tant, doncs, els que sigueu fans d'aquesta nissaga, jo personalment ho soc, els meus fills també els agrada molt, i, bueno, es pot veure, no té per què ser una pel·lícula només per nens, sinó que també els pares o la gent que no sigui pare també pot gaudir. Saps amb què marxarem? Va, t'ho dic.
0: Amb sí, música de tota història,
1: amb,
0: no?
1: Amb la banda sonora original, la típica cançó de Randy Newman.
0: Bueno que hi ha en mi, com era?
1: Sí,
0: allò?
1: You've got a friend in me, tu tens una mica en mi, que és un clàssic ja de la història del cinema i d'aquesta nissaga. Jordi, ens escoltarem la setmana vinent, ja entremig la revetlla, espero que vinguis amb el teu estat millor després d'haver gaudit
0: Ja la revella hi ha poca cosa, una mica de cava i ja està.
1: I poca cosa. Fins la setmana vinent.
0: Que vagi bé, bon cinema. You just remember what your old past said, for you got a friend in me.
9: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
10: Seguim en aquest tram final del Connectat, repassant ara l'agenda de les propostes que tenim pel cap de setmana. Anem novament a Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
11: Bona tarda, Terrassa, dissabte a les 10 de la nit i a la sala Rasa 64, monòleg còmic a l'impostor, amb Toni García, que fa el paper d'un infiltrat en el món de la màgia. I diumenge a les 7 de la tarda i a la sala del Corubé del carrer de Sant Marian, concert de guitarra clàssica amb Rodrigo Alvarado.
10: Gràcies, Sergi. Les propostes de Sabadell, quines són? Júlia Ramon.
12: L'agenda del cap de setmana a Sabadell ve marcada per la cita d'avui a les 9 del vespre a la nova Creu Alta. El Sabadell es juga l'ascens a segona divisió si guanya el Zamora en el partit de tornada. Recordem que l'anada va perdre per la mínima per 1-0 i que en les semifinals va ser capaç de remuntar dos gols. Per tant, avui tot es decidirà aquí a Sabadell i, de fet, al carrer ja hi ha moltes samarretes arlequinades. Això, en cas que guanyi, comportarà una rua demà pel centre de la ciutat, però, en tot cas, el que tenim sobre el paper, el que tenim damunt de la taula, són les festes majors del barri de Can Rull i del Poble Nou, així com també el concert de Sau al Teatre de la Faràndula. Les entrades, però, estan totes exaurides per demà.
10: Gràcies, Júlia. Anem fins al Prat de Llobregat. Noelia Aguilar, bona tarda.
13: Bona tarda. L'Escola d'Arts en Viu tanca avui la seva festa de fi de curs amb el concert d'estiu a la plaça Pau Casals. Anirà a càrrec de la Blue Band i la Young Band amb el projecte Correspondències. Al nucli antic i la Palmira podrem gaudir a partir de dissabte a les 6 de la tarda de la Fira de la Palmira i activitats com la instal·lació familiar a càrrec de la Xerranca o el darrer episodi en directe de la quarta temporada del Gran Podcast, que compta amb la col·laboració d'aquesta casa. Els Jardins de la Pau també comencen les seves festes aquest dissabte. S'allargaran fins diumenge amb propostes de balls, concerts, una festa de l'escuma o una botifarrada popular. Unes activitats que s'han organitzat des de l'Associació de Veïns i Veïnes dels Jardins de la Pau, conjuntament amb el suport del Centre Cívic del Barri. El barri de la Barceloneta començarà també les seves festes el dissabte amb el pregó de Blanca Pàmpols i s'estendran fins al 24 de juny i coincidiran amb la revetlla de Sant Joan. Algunes de les activitats d'aquestes festes són el karaoke musical després del sopar inaugural, una festa holi el 22 de juny o la paella popular del 24 de juny.
10: Gràcies, Noelia de Sant Cugat. Us proposem a 9:45 de la nit avui actuació de Manu Guix en el cicle de concerts a l'aire lliure de Valldoreix amb entrades exaurides al passatge de Can Bor. I si no, diumenge a les 7 de la tarda, ballada de sardanes a la plaça d'Octavià amb la Copla Ciutat de Terrassa. Ho deixem aquí, gràcies. Tanquem una nova setmana. Us hi esperem dilluns quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.

0: 5 FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
1: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
1: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
8: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
9: No, Peyu, tu no hi seràs.
8: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
7: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMADI de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una part parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Vivim en una època marcada per la polarització, la desinformació i els debats constants sobre els límits de la democràcia. Davant d'aquests reptes, el pensament de Hannah Arendt continua oferint preguntes i eines per poder comprendre millor el nostre temps. Coincidint amb els 50 anys de la seva mort, la revista Filosofia & Co. li ha dedicat un número especial i avui en parlarem amb la redactora Irene Gómez Olano per descobrir per què aquesta filòsofa continua sent una de les veus més influents i actuals del segle XX. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, analitzarem una nova dada amb Núria Radó, recollirem la recomanació literària de Conxa per Ramon i escoltarem un nou capítol d'Històries amb Valors de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like al nou programa de beques de formació fotogràfica que impulsen la Fundació Setba i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. S'adrecen a dones que surten de la presó amb l'objectiu de facilitar la seva inserció social i professional. Ens ho explicarà Laura Gálvez-Rain, directora del projecte Traspassant l'objectiu a la presó de Batràs. Tot això serà possible amb Joan Salicreu a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de sol i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. Doncs avui vull parlar del que ha passat als Estats Units arran de la celebració del Mundial de Futbol. L'esdeveniment aquest any se celebra a Mèxic i també al país nord-americà i l'últim va ser a Qatar, ja que s'organitza cada 4 anys i es va organitzar l'any 22. L'any 2022, perdona. Ja hi va haver polèmica en aquell moment perquè no és un país que respecti els drets humans i per les moltes irregularitats que hi va haver pel que fa als drets dels treballadors, ja que, de fet, segons The Guardian, uns 6.500 treballadors immigrants van morir en diferents construccions de Qatar des que la FIFA la va designar com a seu.
0: De fet, és una dada terrible que crec que poc se n'ha parlat des d'aleshores, però bé, aquesta vegada sembla que no estaria passant res semblant, no?
2: Sí, se n'ha parlat molt poc i de fet és una de les tècniques una mica de l'esport washing, que crec que ja n'hem parlat alguna vegada, però ara el problema és un altre. El problema el trobem sobretot amb les polítiques de Trump. Tots sabem quin paper ha jugat l'ICE al país i altres iniciatives que ha impulsat pel que fa a les migracions. El cas és que ara està limitant l'accés de molts aficionats que ja havien comprat entrades, fins i tot se'ls havia acceptat el visat i més tard se'ls ha dit que ja no podien entrar al país, i tot plegat amb el beneplàcit de la FIFA, que havia assegurat que tothom seria benvingut vingut a la Copa del Món.
0: És a dir, el fet que estiguin limitant l'accés als aficionats vol dir que no els deixen entrar al país, eh?
2: Exacte, no els deixen entrar al país, per tant, no és un esdeveniment esportiu obert a tothom, i moltes persones, sobretot de països doncs, africans, s'han trobat amb que se'ls ha denegat el visat, com deia. Sobretot persones que podrien ser aficionats normals, però també periodistes i membres de delegacions dels equips. I el que ha estat més sonat és que no han deixat entrar a Omar Artan, que diràs qui és, doncs el qui va ser escollit com a millor àrbitre africà de l'any 2025 i qui havia d'arbitrar diferents partits de la competició. Un cas realment sorprenent.
0: Se'n saben els motius?
2: Es veu que ell tenia tota la documentació en regla, la qual acreditava que venia a treballar, i el govern nord-americà doncs, no ha donat cap mena d'explicació més pel qual se li ha denegat. La FIFA, tot i fer alguna gestions inicials, ha acceptat la decisió i ha dit que no es canviarà l'estat del seu visat. A mi, sincerament, em sembla que no tenen ganes de discutir amb Trump, com tampoc van tenir ganes de discutir amb l'emir de Qatar i com segurament tampoc tindran ganes de fer-ho amb Mohammed bin Salman, el príncep de l'Aràbia Saudita, país on se celebrarà el Mundial de l'any 2034.
0: Ara, escoltant-te, Carles, no tinc pas la sensació que estiguem parlant d'esport, eh?
2: A mi és el que més em preocupa d'aquesta situació. Sento que el poder està penetrant molt en l'esport quan hauria de ser una cuna de valors. Ara bé, el debat hauria de ser... S'haurien de plantar els jugadors i no anar-hi? respondran que només venen a jugar a futbol, segurament, però la selecció del Senegal va patir un doble control de seguretat a peu de pista a l'aeroport, algunes delegacions han tingut problemes amb el visat dels jugadors i Ayman Hussein, un dels millors jugadors de l'Iraq, ha estat interrogat durant 8 hores.
0: Clar, estem parlant dels Estats Units, en teoria el país de la llibertat. Tu creus que els aficionats podrien fer alguna cosa?
2: Aquesta també podria ser una altra opció, però en l'últim Mundial la selecció alemanya va ser fortament criticada per fer política quan va tapar-se, quan els jugadors van decidir tapar-se la boca abans d'un partit de, per protestar per la prohibició de portar el braçalet amb els colors de l'Arc de Sant Martí i amb el lema One Love. Ah, per cert, també que m'ho deixava, els jugadors de l'Iran no podran entrenar a Arizona, com ho havien de fer en un principi, perquè el país està en guerra amb Estats Units. Com si els jugadors de l'Iran tinguessin alguna cosa a veure amb el que està passant allà al territori.
0: Malauradament, esport i política estan sovint més a prop del que ens volen fer creure. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Ha començat el Mundial de Futbol i, a més dels noms previstos i previsibles de Messi, Mbappé, Lamine Yamal, etc., tots els ulls estan posats, també, en Tim Payne. Dels 1.248 jugadors convocats, el número 2 de la selecció de Nova Zelanda és el que ha protagonitzat la història més surrealista abans del tret de sortida de la competició. Una versió esbojarrada del conte de la Ventafocs en què, en comptes de sabates i carrosses, hi ha telèfons mòbils i xarxes socials. Un influencer argentí, Valen Escarcini, va animar els seus seguidors, amb més enllà d'anar cadascú a favor de la seva selecció, a escollir un futbolista a qui tots animessin, sense importar la nacionalitat, les filies i les fòbies. Triar algú que unís a tothom. I qui millor que el menys conegut de tots els participants al Mundial. Sense especificar quin mètode feia servir, va anunciar que el jugador menys conegut era Tim Payne, el central de 32 anys dels All Whites. D'un dia per l'altre i en base a una idea de bomber d'un jove a 10.000 quilòmetres de distància de Nova Zelanda, Tim Payne es va convertir en una estrella. El defensa dels Wellington Phoenix, l'únic equip neozelandès de la Lliga Australiana, va passar de tenir 4.700 seguidors a Instagram a tenir-ne més de 5 milions. Més que qualsevol altre jugador del seu país, més que el primer ministre neozelandès, més que no pas habitants té el país. El primer dia els followers li creixien a un ritme de 1.000 per minut. En un món en què sembla que aconseguir la fama és el gran triomf, el que li va passar a Tim Payne pot semblar un regal. Però ningú li havia preguntat a Payne, fins no fa gaire un jugador completament desconegut, si realment volia ser famós. De moment s'ho ha pres amb sentit de l'humor. En un vídeo en què xapurreja el castellà, agraeix el suport i reconeix que ha passat uns dies de bojos, amb notificacions constants al mòbil. Ara Payne té el repte que Nova Zelanda guanyi per primera vegada un partit en un Mundial. Una victòria que, en una estranya derivada de la teoria del caos, podria despertar l'eufòria de milions de persones a l'Argentina.

Hi ha pensadores que dècades després de la seva mort continuen interpel·lant-nos amb una força sorprenent. De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Segur que tots coneixeu la Creu Roja, aquesta institució humanitària d'escala internacional. Segurament també sabríeu dir quines tasques fa. Alguns potser diríeu l'ajuda als més necessitats, l'assistència sanitària, la coordinació de les donacions de sang. Però sabríeu dir qui va ser el seu fundador i quan es va fundar? Això ja és més difícil, oi? Doncs avui amb la Maria Coll, a la secció Històries amb Valors, viatjarem fins a aquest moment de la història. Maria, com estàs?
1: Molt bé. Com bé deies, una mica la idea és aquesta. Vull parlar de la Creu Roja, però no tant d'ella com a institució, perquè jo crec que molta gent ja la pot conèixer, i a més a més, indubtablement és una de les organitzacions humanitàries més potents del món, però el seu creador és el que ens genera més incògnita aquí, que és en Henry Dunant, i segurament molta gent sí que no el coneix.
0: Doncs anem-nos en aquesta història. Què en sabem d'aquest senyor?
1: Doncs mira, començarem per les coses bàsiques, que és on va néixer i a quin dia. Va néixer el 8 de maig de 1828 a la ciutat de Ginebra, Suïssa, i ho va fer dins d'una família que era molt devota del calvinisme i tenia doncs, força influència social, ja que el seu pare era un home de negocis. També sabem doncs, que el seu esperit solidari no, el va rebre des de casa, des de l'àmbit familiar, perquè el seu pare ajudava els orfes i els presos que estaven en llibertat condicional, i la seva mare treballava també amb gent pobra i malalta. Als 18 anys va crear a Ginebra algunes associacions de caràcter religiós i solidari, ja veiem que s'hi va posar de molt jovenet, i doncs, tenia bones intencions, però era un mal estudiant, i als 24 anys va deixar els estudis i va començar a treballar en una empresa de bescanvi de diners.
0: I va ser bon el món dels negocis?
1: No hem de dir que no gaire. Ja veurem que això li va generar bastants problemes. Però hem d'anar a parar al 1853, dintre la seva biografia, perquè va decidir visitar Algèria, Tunísia i Sicília amb un viatge de coneixença de nous territoris. I el 1866, quan encara era Algèria, una Algèria ocupada per França, encara no havia agafat la independència, doncs allà hi va crear una companyia industrial i financera especialitzada en blat de moro. Però davant de l'escassa col·laboració de les autoritats colonials a l'hora d'assignar terres, i a més, doncs, per un tema de distribució de l'aigua, va decidir dirigir-se directament a l'emperador de França, i a Napoleó III, i demanar-li explicacions. Què passa? Que en aquell moment Napoleó III es trobava al regne de Sardenya lluitant contra Àustria, no? Estaven en plena guerra Franco-Àustria. I concretament doncs, va anar fins al general Napoleó, on estava ell, que era la ciutat de Solferino, i va arribar-hi el 1859, just en un moment clau de la història i en plena guerra.
0: Per què dius que és clau? En quin sentit? Què va veure allà que el va fer, no sé si reflexionar o va fer un clic?
1: Sí, vas per bon camí, en aquest sentit, perquè quan va arribar a Solferino just s'havien acabat les batalles més sagnants d'aquesta guerra i doncs hi havia més de 38.000 víctimes entre ferits i morts. La ciutat realment era un caos i els ferits que estaven encara al camp de batalla no rebien cap tipus d'ajuda ni atenció. I davant aquest panorama, doncs, Dunant va prendre la iniciativa i va organitzar la població civil, especialment les dones i noies del poble, perquè poguessin assistir als soldats que estaven mal ferits. Clar, davant la banca de material, també va començar a organitzar l'abastiment de recursos i fins i tot va aconseguir doncs, la llibertat

0: I en aquest paper de les dones i les noies és interessant perquè llavors va treballar amb dones i noies, que és les que va organitzar, i ell sempre va considerar doncs, que les dones tenien una gran importància, una gran influència per la construcció del benestar i sobretot com a constructores de pau. Un lema doncs, que després moltes organitzacions també han fet servir.
1: I què va passar després de la guerra?
0: Aquí la història es complica més perquè quan va tornar a Ginebra, Dunant va escriure la seva experiència en un llibre en el qual també va desenvolupar la idea de necessitat de crear una organització neutral que provés l'atenció sanitària necessària doncs que dels soldats, i el llibre el va distribuir entre molts líders polítics i militars d'Europa. I a partir d'aquesta idea, doncs, amb l'ajuda d'una colla de ginebrins, el 17 de febrer de 1863 es va crear el Comitè Internacional de la Creu Roja. I un any més tard, el 1864, el Parlament suís va organitzar una conferència diplomàtica fruit de la qual nasqué la Convenció de Ginebra, no? que van signar 12 països. En aquest text, perquè és important la Convenció de Ginebra? Doncs perquè es defineixen aquells drets bàsics dels presoners en temps de guerra i es van establir doncs, protecció pels ferits i pels malalts d'un conflicte. No? I la idea doncs, era que hi haguessin certes proteccions civils en l'àmbit de les zones bèl·liques.
1: Ara bé, Maria, em sembla que no tot van ser flors i violes, no?
0: No, aquí comença també, bueno, un cop establert aquesta organització, clar, ell continuava treballant, ell això ho feia no de forma remunerada, ell continuava siguent dintre l'àmbit de, com dèiem abans, de l'empresariat i tema bancari, i el 1863 doncs, l'empresa de Bascambia, on estava treballant, va fer fallida i l'escàndol va esquitxar a molta gent. L'acord de Ginebra va condemnar Dunant per pràctiques enganyoses en la gestió dels deutes, la seva família també es va veure esquitxada doncs, perquè hi havia invertit diners i van caure en la bancarrota, i per diverses pressions doncs, Dunant va ser expulsat del Comitè Internacional de la Creu Roja que ell mateix havia creat, i també d'altres doncs, organitzacions on col·laborava. No? Podem dir que va caure en desgràcia completament. Va viure molts anys en moltes condicions precàries, va viatjar, sabem que va estar a Stuttgart, a Roma, a Corfú, no tenia un lloc estable. I, doncs, malgrat la seva situació precària, també cal dir que i no tenia molts mitjans, ell mai va dubtar doncs, de continuar ajudant els altres. Va crear algunes organitzacions contra el desarmament i la creació doncs, d'un acord internacional que actués de mitjancera en els conflictes internacionals. I fins i tot doncs, va plantejar una idea en aquest moment, que era la construcció d'una biblioteca mundial, no? Una idea que després també va recuperar la UNESCO, en aquest sentit d'apostar per la cultura també en temps de pau. I el 1875 a Londres doncs, va posar en marxa un congrés internacional per parlar sobre l'evolució de l'esclavitud. Veus que va tocar tots els temes,
1: sí.
0: I les penúries, i que havia estat rebutjat per la seva pròpia organització, doncs no va defallir en aquest sentit.
1: Va aconseguir recuperar el seu prestigi i la imatge pública?
0: Sí que ho va recuperar, li va costar molt. El setembre de 1895 un diari va publicar un article sobre ell i a partir de llavors Dunant va rebre diferents reconeixements. El més important, sens dubte, va ser el 1901, a l'edat de 73 anys ja, quan va rebre el Premi Nobel de la Pau a la seva primera convocatòria, era la primera vegada que es donaven, i doncs el va rebre el Moviment Internacional de la Creu Roja per haver iniciat la Convenció de Ginebra, però també ell com a figura. Ara, malgrat els premis, va morir sol en un hospici el 30 d'octubre de 1910, i doncs, sempre va pensar que havia estat tractat injustament. Això, la història ja ho dirà, si ho va ser o no, però a través de... Ja molts anys després, la seva figura es va anar recuperant, i el 8 de maig, per exemple, doncs, que se celebra el Dia Mundial de la Creu Roja, és el dia del seu aniversari. Per tant, això també és un homenatge en aquesta figura tan desconeguda, però que va fer una gran organització internacional.
1: Avui hem conegut la història del fundador de la Creu Roja, Maria Coll. Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
0: Gràcies.
2: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al nou programa de beques de formació fotogràfica que està adreçat a dones que surten de la presó i que està impulsat per la Fundació SETBA i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Aquesta iniciativa vol facilitar la inserció social i professional de dones que han estat internes mitjançant dues beques anuals per a participants al projecte Traspassant l'Objectiu. Ara fa uns mesos en parlàvem d'aquesta iniciativa. Tot plegat Es va presentar fa uns dies, a finals de maig, en una roda de premsa.

0: i avui nosaltres en podem parlar amb Laura Gálvez-Rain. Ella ha estat lligada des de fa molt de temps a aquest projecte, ara el dirigirà des de la presó de Batràs, però a més és l'autora del fotollibre Batràs, dones invisibles. Ho posem tot sobre la taula. Laura Gálvez-Rain, benvinguda a Valors de l'Alta, com estàs?
1: Hola, bon dia. Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, molt contentes de poder parlar d'aquestes beques, que ara comentàvem que s'adrecen a participants al projecte Traspassant l'Objectiu. És aquest projecte, per refrescar una mica la memòria dels oients, perquè vam parlar ja fa uns mesos, que a través de la fotografia empodera dones internes als centres penitenciaris de Catalunya, no?
1: Sí, correcte. És un projecte amb iniciativa de la Fundació CETBA, que està sota la direcció de la fotògrafa i activista Marta Fàbregas. I bueno, hem creat una xarxa de fotògrafes professionals que ens dediquem a portar la fotografia als centres penitenciaris. I efectivament les empodera tant en autoimatge com en coneixement.
0: Que, de fet, vosaltres heu registrat moltes millores, no?, en això, en autoestima, en autoimatge, en convivència, fins i tot. De quina manera l'art, la fotografia, en aquest cas, pot ajudar persones que estan aïllades, no?, en certa manera?
1: Bé, en el cas més evident, jo crec que és el de l'autoimatge, perquè aquestes dones, a part de que els miralls que tenen a les habitacions són d'un plàstic que al anar-lo netejant s'ha desgastat, llavors la imatge que es veu no és la imatge real, carreguen amb un estigma, evidentment, d'haver estat internes. I jo crec que lo interessant aquí és no com es veuen elles mateixes, sinó com les miren les seves companyes mentre es fan la dinàmica de model i fotògrafa. I crec que això és la part més evident. I com deies, també millora molt les relacions entre elles perquè és un espai diferent al que estan acostumades dins de les presons i pues, hi ha convivències que potser no es donaven en altres espais de la presó. I coneixen a noves noies, es porten... Bueno, sí, creen convivència d'una altra manera.
0: Explicàvem, Laura, que tu dirigiràs ara el projecte a la presó de Batràs, però la teva relació amb Traspassant l'Objectiu ve de lluny.
1: Sí, començo el 2021 com a alumna en pràctiques, que és curiós. A través de l'IFC, de fet, a la borsa de treball vaig veure l'oferta i em vaig presentar. I ara no recordo bé si van ser un o dos anys, vull dir dos o tres anys, que vaig estar fent d'assistent de la Marta, de fotògrafa, o sigui, assistent de fotògrafa i de logística. I després d'això vaig començar a col·laborar com a fotògrafa convidada, que fem una masterclass, una xerrada entorn a un tema i a un projecte personal i després, al finalitzar el taller, algunes alumnes del taller poden optar una mentoria. Llavors, jo com a fotògrafa convidada també feia el seguiment d'aquesta mentoria, que és un projecte sota un concepte, per exemple, resiliència. Llavors, nosaltres ajudem a una d'elles a fer un projecte de principi a final.
0: Per tant, com veiem, és un projecte que va més enllà, no?, també de la fotografia en si, tot i que el pes recau en això. Clar, en els anys que porteu d'aquest projecte, i segurament tu ho hauràs notat també, heu detectat que moltes de les persones, moltes de les dones que hi han participat, un cop fora de la presó, continuen tenint un cert interès, no?, en la fotografia.
1: Sí, sobretot aquestes dones que comentàvem que opten a les mentories, que ja mostren un interès més específic per la fotografia, al sortir doncs, hi ha algunes que contacten amb la Fundació i algunes han pogut exposar a festivals, algunes han optat ja en algun taller fora de la presó. Vull dir, a més, al final del taller es sorteja una càmera Panasonic i, clar, quan reben una càmera els hi fa molta il·lusió perquè això vol dir que després d'estar allà dins, fora podran seguir fent fotografies. Jo crec que sí, que és un projecte molt complet en aquest sentit perquè les anima també a seguir-ho fent tot i que s'acabi el taller.
0: Ara heu presentat i, de fet, tireu endavant aquest nou programa de beques i ho feu una mica amb la voluntat, dèiem, de facilitar la inserció social i professional d'aquestes dones. Explica'ns una mica en què consisteixen.
1: Bé, jo no tinc molts detalls perquè aquesta part és més de l'administració de la Fundació, però sí que sé que és una col·laboració amb el IFC i crec que que tanca un cercle perquè al final l'IFC ha sigut col·laborador portant els alumnes en pràctiques i bueno, és un institut de referència i que les que han fet el taller puguin optar a fer un curs dins de l'IFC, jo crec que també motiva a alimentar doncs, aquesta part més artística o cultural i a professionalitzar-se si ho volen.
0: I tant. Ara comentaves que arran del projecte Traspassant l'Objectiu s'aprenen moltes coses i s'empoderen en molts aspectes, però deixa'm girar una mica la pregunta i fer-te-la a tu, Laura, com a mentora, com, fins i tot com a estudiant en pràctiques, com vas començar, no? Com ens explicaves. Ara ja com a directora del projecte, tu quins aprenentatges t'estàs enduent d'aquesta iniciativa?
1: Ostres, jo la primera vegada que vaig entrar va ser molt impactant. La veritat és que és una experiència que jo crec que sí o sí et canvia d'alguna manera i poder haver estat dins d'aquest projecte durant tant de temps i veure com ha anat canviant, com ha anat creixent. Bueno, a mi, com a persona, jo crec que... Perdó. Com a persona jo crec que m'ha millorat. Bueno, entres a la presó pensant que no tens prejudicis, que ho tens tot vist i al final tenim uns judicis socials que sense voluntat no els desfem i jo crec que entrar a la presó a mi m'ha canviat molt en aquest aspecte i també m'ha fet veure que la fotografia és una eina, més enllà d'una eina expressiva, una eina artística, és una eina de canvi i jo mai ho havia vist així. I bueno, jo crec que això ha definit molt la meva trajectòria professional com a fotògrafa a partir del moment que començo a col·laborar amb la Fundació.
0: Creus que seria diferent, eh? Si no hi haguessis entrat?
1: Jo crec que sí. No sé on estaria ni què estaria fent, però jo crec que sí. Sí, això m'ha bueno, m'ha tirat més per la vessant social, potser de mediació artística. Sí, m'ha donat la sensació de que la fotografia també pot arribar al canvi.
0: Doncs amb aquest missatge ens quedem. Laura Gálvez-Rain, directora del projecte Traspassant l'Objectiu a la presó de Batràs. Moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i molta sort amb aquesta nova etapa dins d'aquest mateix projecte.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: Les dones més lliures del barroc, al segle XVI i XVII, eren les monges, fins i tot les de clausura. Aquesta és la teoria que les doctores en literatura hispànica Carmen Urbita i Anna Garriga es posen al seu llibre Instrucción de Novicias. Les autores van elaborar les seves tesis doctorals a la Brown University a Providence, Estats Units, sobre les monges del barroc i a partir del material obtingut van escriure aquest llibre. I presenten el convent com un espai de resistència i convivència connectat amb el món real on les monges podien dur una vida centrada en l'estudi, la lectura i la meditació, mantenir relacions sòlides amb altres dones, estimular la seva creativitat i, sobretot, escapar del matrimoni que les convertia en possessions dels seus marits. Les protagonistes del llibre són 22 monges, entre les quals destaquen Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, Maria de San José i Maria de Jesús de Ágreda. Tot el que ens passa avui ja li va passar a una monja del barroc, afirmen les autores, i ho demostren al llarg de l'obra. Així descobrim que, malgrat el vot de pobresa, algunes monges riques tenien serventes, que dins dels convents també s'hi feien negocis, o que s'hi representava teatre, o l'agudesa intel·lectual de Sor Juana, a qui consideren la millor redactora de mails avant la Lech. El llibre també aborda l'assetjament sexual i psicològic que alguns confessors exercien sobre les seves protegides i, sobretot, les múltiples virtuts de Teresa de Jesús, que des d'un convent va demostrar que era possible capgirar el món. Les autores destaquen que Teresa era una gran estratega política i social que va aconseguir fundar nombrosos convents malgrat ser dona i viure sota la vigilància constant de la Inquisició. Tampoc no s'obliden de les relacions amoroses entre monges com la que van mantenir Anna de Jesús i Beatriz de la Concepción, un amor que va anar més enllà de l'amor. Santa Teresa considerava aquestes relacions amistades particulares i les qualificava de verí per a la pau del convent, perquè creia que el dimoni les utilitzava per fer faccions. Les autores també analitzen la salut mental de les religioses i utilitzen la seva pròpia experiència d'enclaustrament acadèmic a la universitat per connectar amb la psique de les monges. Així tracten qüestions com l'ansietat, els atacs de pànic o els trastorns alimentaris que sovint eren interpretats com experiències místiques. El secret de l'èxit del llibre és el seu llenguatge desenfadat i irreverent, així com els paral·lelismes que estableix entre la vida actual i la del barroc. Les autores combinen el rigor de la filologia i la història amb les referències i el llenguatge propis de la cultura popular i de les xarxes socials. Instrucción de novicias és, en definitiva, un relat feminista molt interessant sobre dones que van buscar espais de llibertat, coneixement i sororitat en un món que les volia callades i sumisses.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions e-books i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
0: Mor un menor d'edat ofegat a la platja de la Rabassada a Tarragona i dos més estan en estat crític. Jordi Fortià.
2: Emergències ha rebut l'avís d'un grup de 6 joves que tenien dificultat per sortir de l'aigua. 3 d'ells han pogut fer-ho pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos.
0: En marxa l'operació sortida per aquesta revetlla de Sant Joan amb un operatiu especial de trànsit que ha començat ja aquest migdia.
2: A Barcelona es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana evitar les hores més conflictives.
3: Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, i el dimarts, que és la nit de la revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren.
0: Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu.
2: A partir de diumenge es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i fregar els 38 a la resta del país. Imma Soler és la directora de Protecció Civil.
4: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
0: Alumnes d'escoles i instituts han dit adéu a les aules abans de les vacances d'estiu.
2: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
0: Ràdio Ripoll, Laura Segú.
5: Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
6: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
7: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
8: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
9: Però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
0: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
2: El projecte Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. Martí Manent és el comissari de la mostra.
10: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és, no? L'artista ja és allà prenent un cafè, però les altres persones que vagin a fer un cafè també es trobaran amb l'obra d'aquesta altra persona que s'està prenent un cafè al seu costat.
0: I en esport, Joel Gomis, l'Igualada Rigat, està disputant la final del play-off de l'Hockey Lliga i el Sabadell es juga l'ascens a la segona divisió.
11: En qüestió de segons comença el duel de l'Igualada contra el Liceo. Els de l'Anoia necessiten guanyar per no perdre l'eliminatòria. I a les 9 de la nit el Sabadell jugarà el partit decisiu per assolir l'ascens al futbol professional. Els arlequinats en tenen prou amb guanyar els de Mora per pujar.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Ho dèiem en titulars, mor un menor d'edat ofegat a la platja de la Rabassada a Tarragona i dos més estan en estat crític.
2: Emergències ha rebut l'avís d'un grup de 6 joves que tenien dificultat per sortir de l'aigua. 3 d'ells han pogut fer-ho pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos. Aquesta tarda onejava la bandera groga en aquesta platja i pocs minuts després s'ha canviat a vermella. Amb la mort d'aquest menor es comptabilitza la primera víctima oficial d'aquest estiu des del passat 15 de juny.
0: Abans, però, ja s'havien registrat 4 ofegaments més des de l'inici de temporada de bany a les platges tarragonines. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
12: Els fets han tingut lloc a la zona rocosa situada en direcció a la platja del Miracle, a l'entorn de la Cova del Gos. Segons Protecció Civil, l'avís s'ha rebut cap a 3:45 de la tarda, quan un grup de 6 joves tenia dificultats per sortir del mar. 3 d'ells han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos pels serveis d'emergències. Segons precisament el Servei d'Emergències Mèdiques, un dels menors ha mort i dos més han estat traslladats en estat crític a l'Hospital Joan 23, a Tarragona. L'operatiu ha mobilitzat 6 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM. També hi han treballat bombers, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, Salvament Marítim i altres cossos de seguretat, a més de l'atenció psicològica del SEM. A la zona s'ha restablert un perímetre de seguretat per facilitar les tasques d'assistència i preservar la intimitat de les víctimes i dels familiars. Els cossos d'emergència continuen per ara treballant en la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En marxa l'operació sortida per aquesta revetlla de Sant Joan amb un operatiu especial de trànsit que ha començat ja aquest migdia.
2: Aquesta hora cues a la P7 i col·lapsa les rondes a Barcelona. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb la P7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la revetlla, la limitació a 80 km hora en algunes vies i la restricció de camions a la P7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una cinquantena de controls policials.
0: En qualsevol cas, anem a veure quin és l'estat ara mateix de la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
13: Hola, bona tarda, Lali. Doncs de moment destaquem de primer tot alguns punts, algunes vies afectades per accident. És el cas de la C-15, que es troba tallada a l'altura de Cabrera d'Anoia en els dos sentits de la marxa, com dèiem, per accident. A l'eix transversal, a la C-25, a Santa Coloma de Farners, hi ha un carril tallat en sentit Girona, també per un accident. Hi ha uns 3-4 quilòmetres de retenció ja en aquest punt de la via. I en el cas de l'autopista AP-7, a l'altura de Castellbisbal, aquí tenim per un vehicle variat un parell de quilòmetres de lentitud en retencions en sentit Tarragona. Ja per punt de trànsit, ha estat una tarda força intensa, ara ja no hi ha tantes cues, però sí, queden alguns punts que van carregats, sobretot a l'autopista AP-7 en sentit nord, la zona entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès, quasi fins a la Roca del Vallès, en sentit Girona, i puntualment més amunt a Llinars, en la mateixa direcció. A l'autopista del Maresme hi ha diferents punts on hi podem trobar aturades, a la zona de l'Ella, per exemple, també a Mataró, i especialment a l'últim tram, l'arribada a l'autopista a Palafolls, amb 3 quilòmetres de cues en sentit nord. És tot de moment. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Ho dèiem ara, es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP-7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Carina Beibé.
14: El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a la P7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, i també es limitarà la velocitat a 80 km hora de 5 a 10 de la nit a la B23 i la P7 fins a Martorell, a la B20 fins a l'Ella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
3: Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, i el dimarts, que és la nit de la revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren.
14: Durant la revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
0: I dispositiu de mobilitat també de cara al Tour de França, el seu pas per Granollers, que causarà grans afectacions a la mobilitat urbana i interurbana el dilluns dia 6 de juliol. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
15: L'Ajuntament de Granollers treballa incansablement amb ASO, l'organitzadora del Tour, i els serveis sanitaris i policials per poder tancar bona part de Granollers i amb afectacions a la resta de la ciutat i alhora garantir l'atenció de possibles emergències. I és que entre els granollerins que sortiran a veure el Tour i la gent que vindrà de fora de Granollers, es poden ajuntar desenes de milers de persones als carrers de la capital del Vallès Oriental. El Tour és el tercer esdeveniment mundial i tot ha de sortir a la perfecció, i això té una afectació general, segons el director de Transició Energètica de l'Ajuntament de Granollers, Josep Lluís Castell.
16: Seria de solucions perquè aquesta afectació sigui la mínima possible.
15: Els ciclistes sortiran del carrer de Ramon Llull a les 12:10 del dilluns dia 6 de juliol i a 1:15 ja sortiran cap a Canovelles. Fins a 11:45 es podran travessar els carrers de la cursa neutralitzada per uns punts habilitats. L'aparcament per als vehicles que vinguin de fora serà als pàrquings del circuit de Barcelona-Catalunya, d'on sortiran busos llançadora fins al nucli urbà cada 20 minuts. Els busos urbans i interurbans tindran modificacions molt importants.
0: I tot plegat en un cap de setmana en què Catalunya es prepara per la primera onada de calor, coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu.
2: A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i fregant els 38 graus a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan.
0: Carina Beibé.
14: Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Per això, des de Protecció Civil, fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències.
4: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
14: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
0: En qualsevol cas, anem a veure quina és la previsió meteorològica pels propers dies. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
17: Bona tarda. Calor i xafogó, la que estem tenint aquest divendres, i una altra vegada tenim alguns ruixats que estan molt arrapats a l'Alt Pirineu. Gairebé tots ells estan ja al vessant francès del Pirineu, però algun ruixadet molt local tenim a l'Alta Cerdanya, també a l'extrem nord de l'Alt Urgell o del Pallars Sobirà, a l'Aran, alguns racons del Principat d'Andorra. Gran part del país simplement té alguns núvols prims, un palet de polsim en suspensió i aquesta calor i xafogó, que és evident a molts indrets de Catalunya. Atenció, perquè aquesta nit i matinada ens arribarà alguna tempesta seca, sobretot per les comarques de Ponent i de l'interior. Demà al matí acabaran sortint pel Pirineu, poca pluja, quatre trons i un ambient molt xafogós, i ja el dissabte acabarà sent una jornada més tranquil·la una altra vegada, més vent al sud de Lleida i la temperatura que pujarà una mica, però sens dubte que el diumenge ja s'acabarà desbocant. Arribarà l'estiu astronòmic amb unes temperatures de molt rigorós estiu, més de 40 graus a Girona i a Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Temperatures tòrrides que, com dèiem, mantenen en alerta agents rurals i el cos de bombers. En les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya, l'últim a Canapós, a Forallac, en què ja ha pogut ser desconfinada la població. A la Catalunya central, el que més preocupa és la part sud de les comarques del Bages, el Berguedà i Osona. Ràdio Sallent, Jordi Canals.
18: Sí, tot i les pluges que han caigut durant els últims mesos, especialment a l'hivern, el cap de bombers a la regió d'emergència centre, Santi Lleonard, assegurava que la previsió és complicada per les altes temperatures de les darreres setmanes i la successió d'onades de calor. La principal incògnita que tenen ara els bombers és saber quan la massa forestal deixarà d'actuar com un fre natural davant d'un incendi.
19: Sobretot la part sud ja comencem a tindre dubtes de que pogués aguantar aquests 10 dies. Creiem que a partir de mig Bages a Norra, Berguedà, Osona, doncs sí que creiem que podem aguantar aquests 10 dies, 10-15 dies, una certa normalitat. Hem vist ja que en incendis a la zona de Solsonès Sud, Biosca, doncs aquest comportament de la vegetació verda ja no és capaç de retenir els incendis agrícoles, per tant són capaços de propagar en zona forestal.
18: Lleonard també alertava de la vulnerabilitat del territori i recordava que 9 de cada 10 incendis són causats conscient o inconscientment per les persones. En aquest sentit, ha dit que cal posar remei a aquesta problemàtica.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En la plana internacional, els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat.
2: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols al govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
20: És un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
0: En clau política o judicial, el jutge Juan Carlos Peinado ha obert una nova investigació en el cas de Begoña Gómez, parella del president espanyol Pedro Sánchez, per indagar en els contractes de l'empresari Juan Carlos Barrabés.
2: Peinado ha aclarit que la peça separada només afecta Juan Carlos Barrabés i deixa al marge els altres dos acusats a la causa principal, Begoña Gómez i Cristina Álvarez, assessora seva a Moncloa.
0: I sobre el cas Plus Ultra, i en concret el de les joies decomissades en el registre de la UCO, el president Pedro Sánchez ha recordat que va ser precisament Zapatero qui va regular els regals a presidents en els seus viatges.
2: Sobre si s'havia de quedar o no les joies, el president espanyol s'ha limitat a dir que li correspon a Zapatero decidir-ho. Sánchez ha tornat a mostrar confiança en la innocència de l'expresident durant la roda de premsa després de la celebració del Consell Europeu.
0: Un Consell Europeu en què ha carregat en contra de la reforma migratòria aprovada aquesta setmana per la Unió Europea, que permet externalitzar les fronteres i derivar immigrants a tercers països. Sánchez s'ha felicitat per l'acord de pau a què han arribat els Estats Units i l'Iran. Mar Dalmau, bona tarda.
5: Bona tarda. Pedro Sánchez creu que la reforma migratòria que permetrà expulsar immigrants a tercers països és una passa enrere per a Europa.
21: Europa no necesita dar un paso atrás en valores, en principios. Lo que necesita es dar un paso adelante en integración.
5: El cap de l'executiu espanyol s'ha congratulat per l'acord de pau entre l'Iran i els Estats Units, tant pel que comporta en l'àmbit humanitari com en l'econòmic.
21: Hay que recordar que son más de 7.000 las personas que han muerto, también soldados estadounidenses, que han perdido la vida bajo las bombas en la región, más de 4 millones de personas que se han visto desplazadas y aquí en Europa el coste de nuestras importaciones de combustibles fósiles ha aumentado en 500 millones de euros al día.
5: Sánchez ha aprofitat per donar suport a la presidenta italiana Giorgia Meloni per la crisi diplomàtica amb els Estats Units després que Donald Trump digués que li havia suplicat de fer-se una foto amb ell. En un altre ordre de coses, en ser preguntat pels periodistes una vegada més, ha dit que es presentaran els pressupostos i que les eleccions seran el 2027, separades de les municipals.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts han acomiadat els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu.
2: Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'Escola Pirineu de Camp de Bànol per copsar-ne l'ambient en aquest últim dia.
0: Ràdio Ripoll, Laura Segú.
22: Aquest divendres 9 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'Escola Pirineu. L'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
23: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
24: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
8: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
9: Però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
22: L'estiu encara amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada cas expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
23: Tenen gràcies que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
24: Aquesta setmana es veia un campus, així no m'han de vigilar.
23: Em quedo amb la iaia a vegades.
9: Ens anirem de càmping.
24: I aniré al casalet de bàsquet.
22: El pati de l'Escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
0: Un curs, com dèiem, marcat pel malestar dels docents, l'acord entre el govern i els sindicats Comissions Obreres, UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, i implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Esther Minguell.
25: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
26: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, en quant a la inversió en l'educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades, que no s'han recuperat. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, sòlid, que pugui permetre pensar que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern, que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, de conjunció, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, l'informe PISA, que posarà sobre la taula el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema mínimament ajustadet a les mitjanes europees. No?
25: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
0: Doncs, relacionat amb l'àmbit educatiu, el govern ha posat sobre la taula una nova proposta per millorar la conciliació, teletreball total en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses.
2: Són només dues de la cinquantena de plantejaments recollits a l'Agència Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa, presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper, pretén impulsar canvis reals en l'organització del temps. Escoltem Miquel Samper.
3: L'instrument que tenim per nosaltres des del Departament d'Empresa i Treball ajudar a que això sigui una realitat és a base del diàleg social. Nosaltres hem de ser els que impulsem que tant les patronals com els sindicats això ho posin en el calendari, estiguin als convenis i que es discuteixi ben poc, perquè és que això no s'hauria de discutir.
0: Això el mateix dia que hem sabut que 3 de cada 10 treballadors han de fer canvis a la feina per poder conciliar.
2: Segons una enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística, l'11,9% creu que la jornada laboral és massa llarga, un 10,7% que els horaris són impredictibles i un 11,7% expressa altres dificultats. D'altra banda, el 15% dels pares fa servir serveis professionals per a la cura dels fills.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només el país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i el dolor. Maite Poló.
6: El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
7: Al tercer dia o al segon ja mejor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos bien. Normal. Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
6: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
10: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per nosaltres la possibilitat de treballar fent el més dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
6: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
0: En cultura, el MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte es diu Un museu fora del museu, David Navarro.
11: Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles, Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Martí Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
12: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és, no? L'artista ja és allà prenent un cafè, però les altres persones que vagin a fer un cafè també es trobaran amb l'obra d'aquesta altra persona que s'està prenent un cafè al seu costat.
11: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
13: Tenim gerents i directors de museu que s'esforcen en portants d'obra i en portants exposicions i tot. Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
11: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Des de les 7 de la tarda tenim en joc el tercer partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina entre l'Igualada Rigat i el Liceu de la Corunya. Ara mateix el resultat a 11-14 per arribar al descans es manté amb empat a 0. Recordem que el conjunt català necessita guanyar els pròxims 3 partits si vol guanyar la competició domèstica. L'altre gran protagonista de la tarda nit d'aquest divendres és el Centre d'Esport Sabadell. L'equip de Ferran Costa es juga a l'ascens a la segona divisió contra el Zamora en un partit on han de guanyar tant sí com no. Ja fa dies que es van penjar el cartell d'entrades esgotades i es preveu que la nova Creu Alta sigui la de les grans cites. Joan Muñoz, de Televisió de Sabadell, com s'estan vivint els instants previs al partit? No tenim el Joan, tot plegat en un divendres en què Marc Carrasco ha anunciat que deixa de ser l'entrenador del Reus Futbol Club Redis. El tècnic ha ascendit l'equip de la segona catalana i l'ha portat fins al play-off d'ascens a la primera federació. Escoltem el missatge de comiat de Carrasco cap a l'afició del Reus.
3: Ha arribat al final d'un capítol, però la història continua, més viva que mai. Ho hem aconseguit entre tots. El Reus ha tornat. Em despedeixo amb llàgrimes als ulls, però no pas de tristesa, sinó d'orgull infinit, d'orgull de ser del Reus i de ser part de vosaltres. Això no és un adeu, és un fins aviat, fins que la vida ens torni a creuar. M'heu fet molt feliç, per sempre més, fins a morir.
2: En ciclisme, aquest divendres ha arrencat la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. La primera etapa ha començat i ha acabat a Santa Susana i se l'ha embutxacada Nienke Benhoven, de l'equip Visma, seguida de la seva companya d'equip, Marianne Vos, una de les favorites a emportar-se a la Volta. Paula Blasi, catalana de l'equip UAE i candidata també a guanyar la Volta, ha parlat de l'etapa de demà als micròfons d'Esport 3.
4: No, la fatiga acumulada passarà molta factura. Nosaltres tampoc tenim molt pensat atacar massa d'hora. Al final, el coll de la Creueta és suficientment llarg per poder jugar allà. Llavors, res, veurem una mica què fan els altres equips, però, bueno, on hi haurà espectacle ja aviso que serà l'últim port.
2: I en últim punt en waterpolo, perquè l'Horta es juga demà la permanència a la divisió d'honor femenina. Les hortenques reben l'Irunya en el partit decisiu del play-out a les 4 de la tarda. La sèrie, l'Ali, està empatada a 1 i a les catalanes només els val la victòria.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià, la redacció, Joel Gomis, els esports, Montse Huguet, coordinació, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llops d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: Ei, sóc en Peyu i us he de dir que hem creat un nou joc de taula.
10: Si encara no sabeu com es juga al corral, veniu a l'Esclat i jugareu amb mi. Jo hi seré, eh?
11: No, Peyu, tu no hi seràs.
10: Sí, sí que hi seré. Muntarem unes taules, veniu amb la canalla, pares, avis, tiets, tietes, tots allà i muntarem unes partides.
9: El dilluns 22 de juny, a partir de les 6, us espero a l'Esclat de Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: La tarda són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Mor un menor d'edat ofegat a la platja de la Rabassada a Tarragona i dos més estan en estat crític. Jordi Fortià.
2: Emergències ha rebut l'avís d'un grup de 6 joves que tenien dificultat per sortir de l'aigua. 3 d'ells han pogut fer-ho pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos.
0: En marxa l'operació sortida per aquesta revetlla de Sant Joan amb un operatiu especial de trànsit que ha començat ja aquest migdia.
2: Fins a les 7 de la tarda han sortit ja 238.000 vehicles dels 610.000 que es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana evitar les hores més conflictives.
3: Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, i el dimarts, que és la nit de la revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren.
0: Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu.
2: A partir de diumenge es poden superar els 40 graus a les comarques a l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i fregar els 38 a la resta del país. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
4: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
0: Alumnes d'escoles i instituts han dit adeu a les aules abans de les vacances d'estiu.
2: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
0: Ràdio Ripoll, Laura Segú.
5: Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
6: Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
7: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
8: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
9: Però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
0: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
2: El projecte Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. Martí Manent és el comissari de la mostra.
10: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és, no? L'artista ja és allà prenent un cafè, però les altres persones que vagin a fer un cafè també es trobaran amb l'obra d'aquesta altra persona que s'està prenent un cafè al seu costat.
0: I en esport, Joel Gomis, l'Igualada-Rigat està disputant la final del play-off de l'Hockey Lliga i el Sabadell es juga l'ascens a la segona divisió.
11: L'Igualada necessita guanyar contra el Liceu de la Corunya per mantenir les opcions d'aixecar el títol de l'Hockey Lliga. De moment es manté l'empat a 0 en el marcador. I a les 9 de la nit, el Sabadell jugarà el partit decisiu per assolir l'ascens al futbol professional. Els arlequinats en tenen prou amb guanyar els Zamora per pujar.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre. Ho dèiem en titulars, mor un menor d'edat ofegat a la platja de la Rabassada a Tarragona i dos més estan en estat crític.
2: Emergències ha rebut l'avís d'un grup de 6 joves que tenien dificultat per sortir de l'aigua. 3 d'ells han pogut fer-ho pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos. Aquesta tarda onejava la bandera groga en aquesta platja i pocs minuts després s'ha canviat a vermella. Amb la mort d'aquest menor es comptabilitza la primera víctima oficial d'aquest estiu des del passat 15 de juny.
0: Abans, però, ja s'havien registrat 4 ofegaments més des de l'inici de temporada de bany a les platges tarragonines. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
12: Els fets han tingut lloc a la zona rocosa situada en direcció a la platja del Miracle, a l'entorn de la Cova del Gos. Segons Protecció Civil, l'avís s'ha rebut cap a 3:45 de la tarda, quan un grup de 6 joves tenia dificultats per sortir del mar. 3 d'ells han pogut sortir pel seu propi peu, però els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos pels serveis d'emergències. Segons precisament el Servei d'Emergències Mèdiques, un dels menors ha mort i dos més han estat traslladats en estat crític a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'operatiu ha mobilitzat 6 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM. També hi han treballat bombers, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, Salvament Marítim i altres cossos de seguretat, a més de l'atenció psicològica del SEM. A la zona s'ha restablert un perímetre de seguretat per facilitar les tasques d'assistència i preservar la intimitat de les víctimes i dels familiars. Els cossos d'emergència continuen per ara treballant en la investigació per esclarir les circumstàncies dels fets.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: En marxa l'operació sortida per aquesta revetlla de Sant Joan amb un operatiu especial de trànsit que ha començat ja aquest migdia.
2: A aquesta hora cues encara a la P7 i col·lapsa aquesta tarda a les rondes a Barcelona. Fins a les 7 de la tarda han sortit ja 238.000 vehicles dels 610.000 que es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona amb la P7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la revetlla, la limitació de 80 km hora en algunes vies i la restricció de camions a la P7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una cinquantena de controls policials.
0: En qualsevol cas, anem a veure quin és l'estat ara mateix de la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
13: Hola, bona tarda, Lali. Doncs en general va millorant cada cop més la circulació, no obstant, encara parlem d'algunes incidències, per exemple, la C25, recordem que es manté amb un carril tallat a l'altura de Santa Coloma de Farners, en sentit Girona, per un accident. Es mantenen uns 2 quilòmetres de lentitud, algunes aturades en aquest punt de l'eix transversal. Pel que fa també a incidències, recordar que a la C15, a l'altura de la Torre de Claramunt, hi ha hagut un tall de trànsit per un accident, s'ha reobert, però encara hi queden aturades en aquesta zona en els dos sentits de la marxa. I ja per volum de trànsit, destaquem l'autopista P7 en sentit nord, tot i la millora encara a la zona entre Mollet, Montornès, La Roca, de forma intermitent, encara hi ha força volum de circulació en sentit Girona. A l'autopista de Maresme, a l'altura de l'Ella, de Mataró i especialment l'últim tram de Palafolls, amb uns 2-3 quilòmetres de cues en sentit nord, i també circulació intensa a diferents punts, sobretot de l'extrem sud o de la meitat sud del país, com és el cas de la Nacional 340, punts com el Vendrell o també Creixell en sentit Tarragona. És tot, bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Ho dèiem ara, es preveu que avui sortim de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb la P7 i les vies que connecten amb la costa com la

0: de la nit a la B23 i la P7 fins a Martorell, a la B20 fins a Alella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
1: Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, i el dimarts, que és la nit de la Revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren.
0: Durant la Revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principal eixos d'actuació.
2: I tot plegat en un cap de setmana en què Catalunya es prepara per la primera onada de calor coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu.
3: A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 graus a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la Revetlla de Sant Joan.
2: Carina Bellvé.
0: Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Per això, des de Protecció Civil, fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Imma Soler és la subdirectora d'Emergències.
4: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
0: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la Revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
2: En qualsevol cas, anem a veure quina és la previsió meteorològica pels propers dies. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
5: Bona tarda. Calor i xafogó, la que estem tenint aquest divendres, i una altra vegada tenim alguns ruixats que estan molt arrapats a l'Alt Pirineu. Gairebé tots ells estan ja al vessant francès del Pirineu, però algun ruixadet molt local tenim a l'Alta Cerdanya, també a l'extrem nord de l'Alt Urgell o del Pallars Sobirà, a l'Aran, alguns racons del Principat d'Andorra. Gran part del país simplement té alguns núvols prims, un palet de polsim en suspensió i aquesta calor i xafogó, que és evident a molts indrets de Catalunya. Atenció, perquè aquesta nit i matinada ens arribarà alguna tempesta seca, sobretot per les comarques de Ponent i de l'interior. Demà al matí acabaran sortint pel Pirineu, poca pluja, quatre trons i un ambient molt xafogós, i ja el dissabte acabarà sent una jornada més tranquil·la una altra vegada, més vent al sud de Lleida i la temperatura que pujarà una mica, però sens dubte que el diumenge ja s'acabarà desbocant. Arribarà l'estiu astronòmic amb unes temperatures de molt rigorós estiu, més de 40 graus a Girona i a Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Temperatures tòrrides que, com dèiem, mantenen en alerta els agents rurals i el cos de bombers, que en les darreres hores han arribat a treballar nous focs arreu de Catalunya, i l'últim a Forallac, que ha obligat a confinar la població de Canapós. A mitja tarda, però, Protecció Civil ha aixecat el confinament.
3: Un escenari, la simultaneïtat d'incendis, que preocupa especialment a les comarques de l'Alt Pirineu, on els bombers afronten la campanya d'enguany amb un dispositiu similar al de l'any passat.
2: Ràdio Trem, Júlia García.
6: Tot i un hivern plujós, la falta de pluges de la primavera ha encès les alarmes en uns boscos on l'evolució dels incendis preocupa especialment per la simultaneïtat. El cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Ballostes, ho detalla.
7: En quant al dispositiu, és l'habitual de temporades anteriors. Sí que hem augmentat en tecnologia, tenim a disposició una flota de drons que ens permet veure en una situació cenital quina és la situació de l'incendi i quines són les zones amb major temperatura. La resta de dispositiu és l'habitual per campanya forestal.
6: Per protegir aquesta zona, que compta amb els boscos més extensos de Catalunya, el dispositiu d'enguany reforça el personal als parcs de la regió i incorpora noves tecnologies com drons de visió zenital, un desplegament clau davant d'uns focs que cada vegada superen més la capacitat d'extinció.
2: En clau internacional, els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país, Suïssa, on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat.
3: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més

0: El pols al govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
1: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, de moment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
2: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert una nova investigació en el cas de Begoña Gómez, parella del president espanyol Pedro Sánchez, per indagar en els contractes de l'empresari Juan Carlos Barrabés.
0: Peinado ha aclarit que la peça separada només afecta Juan Carlos Barrabés i deixa al marge els altres dos acusats en la causa principal, Begoña Gómez i Cristina Álvarez, assessora seva a Moncloa.
2: I sobre el cas Plus Ultra, i en concret el de les joies decomissades en el registre de la UCO, el president Pedro Sánchez ha recordat que va ser precisament Zapatero qui va regular el regal a presidents en els seus viatges.
0: Sobre si s'havia de quedar o no les joies, el president espanyol s'ha limitat a dir que li correspon a Zapatero decidir-ho. Sánchez ha tornat a mostrar confiança en la innocència de l'expresident durant la roda de premsa després de la celebració del Consell Europeu.
2: En successos, troben el cos sense vida d'un jove de 20 anys que s'hauria accidentat a Artés.
0: El noi va sortir a córrer i, en no tornar a casa, es va donar l'avís i se'n va iniciar la recerca. Hi han participat 7 dotacions dels parcs de Cardona, Manresa, Torelló, Berga i Vic, el grup Caní de recerca i l'equip de drons de l'unitat de mitjans aeris. A 3:45 de la matinada, els bombers han localitzat el cos sense vida del noi a una zona propera a la font de les Tàpies. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
2: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts han acomiadat els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu.
0: Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'Escola Pirineu de Camp de Bànol per copsar-ne l'ambient en aquest últim dia.
2: Ràdio Ripoll, Laura Segú.
3: Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'Escola Pirineu. L'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
4: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
5: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
6: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
7: Però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
3: L'estiu encara amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada cas expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
4: Tenen gràcies que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
5: Aquesta setmana es veia un campus, així no m'han de vigilar.
8: Em quedo amb la iaia a vegades.
7: Anirem de càmping.
9: I aniré al casalet de bàsquet.
3: El pati de l'Escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, una zona d'esbarjo ben fresca on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
2: Un curs, com dèiem, marcat pel malestar dels docents. L'acord entre el govern i els sindicats Comissions Obreres i la UGT amb la incorporació també de professors de secundària implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Esther Minguell.
10: Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
11: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades, que no s'han recuperat. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, sòlid, que pugui permetre pensar que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, de conjunció, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe PISA, que posarà sobre la taula el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema mínimament ajustadet a les mitjanes europees. No?
10: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
12: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només el país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i el dolor. Maite Polo.
12: El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
13: Al tercer dia o al segundo ya mejor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal. Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
12: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
14: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per nosaltres la possibilitat de treballar fent el menys dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
12: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
2: I l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona ha impulsat el projecte Fàcil IAS per millorar l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual a les consultes mèdiques. A banda de la formació dels professionals per tractar d'una manera més adequada els pacients, s'han creat unes eines de comunicació adaptades per facilitar les visites. Televisió de Girona, Marc Guibas.
15: Els pacients mitjançant una sèrie de pictogrames hauran de ratllar el pas que hauran fet i veure el següent. D'aquesta manera redueix l'ansietat que suposa la visita i també, a través d'una explicació prèvia per part dels acompanyants, la visita es podrà fer com pertoca. Facilias va néixer l'any 2020 i s'ha anat implementant progressivament a les consultes de les diferents especialitats mèdiques de l'Hospital Santa Caterina, com ara oftalmologia o otorrinolaringologia, fins a estendre's progressivament a la resta d'especialitats. Tanmateix, projectes com aquests poden derivar-se d'altres col·lectius, com els pacients pediàtrics, la gent gran o inclús les persones que s'atenen al servei amb barrera idiomàtica.
16: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En territori, una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua a la Bisbal d'Empordà. La previsió és que pugui quedar reparada al llarg d'aquest vespre i que la recuperació del servei sigui progressiva. Televisió de Costa Brava, Laia Campos.
17: Una avaria en una canonada de distribució al carrer Canigó de la Bisbal detectada aquesta matinada ha obligat a interrompre de manera general el subministrament d'aigua per poder iniciar la reparació. El fet que la incidència hagi tingut lloc per sobre del bypass que es va instal·lar a la xarxa ha fet que s'hagi de tancar l'aigua a la sortida del dipòsit per poder reparar-la. Ens ho ha explicat amb més detall l'alcalde de la ciutat, Òscar Aparicio.
18: Aquesta és una avaria que ha passat recurrentment, que és veritat que els darrers 2 anys més o menys no l'havíem tingut perquè havíem fet una obra provisional que era un bypass, que justament l'avaria avui ha passat en el bypass. Per tant, el que hem fet, com ja ho tenim de fet en els protocols interns, és activar una cuba que tenim al costat del geriàtric municipal, que dona servei al geriàtric, però també a tota aquella ciutadania que tingui necessitat d'aigua, poden venir a recollir aigua aquí.
17: Els serveis tècnics ja hi treballen des del matí i la previsió és que es restableixi el servei de forma progressiva.
2: En cultura, el MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte es diu Un museu fora del museu. David Navarro.
19: Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles, Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba, i a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Martí Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
20: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és, no? L'artista ja és allà prenent un cafè, però les altres persones que vagin a fer un cafè també es trobaran amb l'obra d'aquesta altra persona que s'està prenent un cafè al seu costat.
19: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
21: Tenim gerents i directors de museu que s'esforcen en portants d'obra i en portants exposicions i tot. Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
19: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
16: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
0: Bona tarda, Lali. Des de les 7 de la tarda tenim en joc el tercer partit de la final de l'hoquei Lliga masculina entre l'Igualada Rigat i el Liceu de la Corunya. Ara mateix, en temps de descans, el resultat és de 0-1 per l'equip gallec, que s'ha avançat amb una diana de Nil Cervera. En cas de derrota igualadina, el Liceu guanyarà la Lliga. L'altre gran protagonista de la tarda-nit d'aquest divendres és el Centre d'Esport Sabadell. L'equip de Ferran Costas juga l'ascens a la segona divisió contra el Zamora, en un partit on han de guanyar tant sí com no. Ja fa dies que es va penjar el cartell d'entrades esgotades i es preveu que la nova Creu Alta sigui la de les grans cites. Joan Muñoz, Televisió de Sabadell, quin ambient s'està vivint ara mateix?
1: Molt bona tarda, Joel. Doncs l'ambient a la nova Creu Alta avui és un autèntic infern. Fa pocs instants ha arribat el Zamora Club de Futbol en el seu autocar amb una pressió ambiental espectacular aquí a les portes de la tribuna de l'estadi sabadellenc i tot plegat en la prèvia d'aquest partit decisiu. En uns minuts arrencarà aquest Sabadell-Zamora de la tornada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. L'equip de Ferran Costa ha de guanyar el partit si vol ser nou equip de segona divisió. Per tant, li valdria qualsevol resultat que sigui una victòria, també 1-0, també clavar el mateix resultat de l'anada. El desenllaç el coneixerem d'aquí poc més de 2 hores. A les 11 sabrem si el Sabadell és nou equip de segona divisió.
0: Gràcies, Joan. Això pel que fa al futbol masculí. En futbol femení, l'Espanyol ha renovat Marc Torres fins al 2027. Serà el quart any de la migcampista com a blanquiblava, després d'haver passat per equips com Osasuna o Eibar. L'escoltem.
22: Amb l'Espanyol he tingut l'oportunitat de viure en ascens, d'aconseguir-lo i al final de portar ja 2 anyets a primera divisió, disfrutar d'aquesta lliga tan competitiva.
0: En ciclisme, aquest divendres ha arrencat la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. La primera etapa ha començat i ha acabat a Santa Susana, al Maresme, i se l'ha embutxacada Nienke Benhuven, de l'equip Visma, seguida de la seva companya d'equip, Marianne Vos, una de les favorites a emportar-se la Volta. Paula Blasi, catalana de l'equip UAE i candidata a guanyar la Volta, ha parlat de l'etapa de demà als micròfons d'Esport 3.
23: És un dia que hi ha més de 3.000 positius acumulats. Llavors, vulguis o no, la fatiga acumulada passarà molta factura. Nosaltres tampoc tenim molt pensat atacar massa d'hora. Al final, el coll de la Creueta és suficientment llarg per poder jugar allà. Llavors, res, veurem una mica què fan els altres equips, però, bueno, on hi haurà espectacle ja aviso que serà l'últim port.
0: En waterpolo, l'Horta es juga demà la permanència a la divisió d'honor femenina. Les hortenques reben l'Irunya en el partit decisiu del play-out a les 4 de la tarda. La sèrie està empatada a 1 i les catalanes només els val la victòria. Escoltem la jugadora Carla Noguera i l'entrenador Dani Esforzado.
24: Tenim moltes ganes de jugar, de demostrar un altre cop que som millors i de gaudir amb tota la grada que vindrà a veure'ns.
25: Nosaltres aquí posarem pressió i es van posar molta pressió allà. Ser conscients de que tenim millor equip. Amb les 14 jugadores hem de marcar un ritme molt alt, una intensitat que no puguin aguantar-nos el ritme.
0: En bàsquet, divendres de moviments per alguns equips catalans de l'ACB. El Kitzenas Manresa ha incorporat Lucas Colenda, un escorta polonès. El Bàsquet Girona ha incorporat Isaac Vázquez per les pròximes temporades, mentre que l'Espart Girona s'ha acomiadat de Berta Arribas. I un darrer apunt en handbol, l'Ali, perquè el Balonmano Granollers ha anunciat fa uns minuts la renovació de Pablo Urdangarín fins al 2028.
2: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
16: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMA de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
2: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
3: Joder, qué tropa.
2: L'hora dels joves.
4: Mai us heu preguntat per què és l'hora dels joves i no els 57 minuts dels joves?
5: Hòstia, comencem malament, eh?
4: No, bueno, benvinguts, benvinguts al programa. Som el Joan, el Pedro... Ai, el Genís no està.
6: El Genís, oh! El Genís s'ha cagat.
4: Avui el Genís no està, però estic jo!
5: Està el Pedro.
4: Està, hòstia, és històric,
5: eh? El Pedro, don
4: venim,
5: Pedro.
4: Ojo, perquè venim de fer el programa en directe des de plaça Octavià, quasi 2 hores i mitja de programa, dient tonteries, perquè al final és l'únic que vam dir, tonteries, i fent matemàtiques.
6: És veritat.
5: Oh!
6: I fent-les bé.
4: Us va agradar o no?
6: Sí, molt.
4: Molt?
5: Molt, molt, molt. Molt? Sí, molt. Sí, sí, molt. Sí. Bueno, va passar molt xulo.
4: Podem començar als 57 minuts?
5: Bueno,
4: que ja els hem començat, ja.
5: Ja, els portem començats fa un temps, no?
4: Quant temps, ja?
5: Portem ara mateix 1 minut i 18... Ja són els 56 minuts i 40 segons dels joves.
4: Doncs pues comencem...
6: Concretament 55 segons.
4: Els 56
6: segons,
4: minuts ai, 55 i els 30 segons.
6: No, 55 minuts i...
4: Calla,
6: 30 segons.
4: Hombre!
6: Ai.
5: Comencem?
4: No.
5: Avui, notícia especial de l'hora dels joves.
2: Cugat.cat, notícies.
5: Bon dia, bona hora mateix, Martí.
4: Vale, no, una cosa, és una notícia i s'ha de dir. Avui no portem cap de les persones que estem aquí guió.
6: Zero, però el Joan té un pròtip i és el pròtip de l'ordinador.
4: No, però Joan ha de llegir les notícies, però tu no portes guió, jo no porto guió, sé una mica el que vull dir.
6: I
4: el Genís no porta ni guió, ja. Espectacle. I ara parlarà el Joan.
5: Una protesta per reobrir Cuixarola desafia les restriccions per la pesta porcina africana, PPA, ojo, no PP d'Andalucía.
4: Oh, som-hi amb aquesta brometa.
5: Fa 6 mesazos que tenim aquestes limitacions.
4: I fa 6 mesos que es dius aquesta brometa.
5: I més que els diré fins que no acabi la PPA, doncs...
6: El Partit Popular.
5: Ja l'obriré. Això, mobilitzats per la campanya Reobrim Cuixarola, s'ha trobat al parc de la Riera de Cerdanyola. Des d'on s'ha saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll.
4: Can Cuello.
5: Can Cuello, exacte.
4: Can Cuello.
6: Can Coll.
4: Home, ara com que ha vingut el papa i tot s'ha de dir en castellà, doncs ara és Can Cuello.
5: Can Cuello, claro.
4: Segona notícia, ha vingut el papa!
5: El papa!
4: Per si no us havíeu enterat.
5: Per si no us havíeu enterat, el papa...
4: El papa americano.
5: El papa ha vingut a Catalunya, en concret primer ha passat per Madrid.
4: Primer home, Espanya no... i després Catalunya.
6: No enterar-se seria greu, eh?
5: Exacte. I ha vingut el papa. Vale? I el papa anar a la Sagrada Família.
4: Ai, a Montserrat.
5: A Montserrat. Allà a Brianne.
4: I no va pujar amb cremallera a Montserrat.
5: Oh, tio, que va pujant en cotxe.
4: En cotxe, amb el papa mòbil.
5: Ai, el papa mòbil. Ai.
4: En el papa mòbil.
5: Atenció, Txema Vallès. La Generalitat dirà que no a Vallaterra, però els veïns recorren i acabaran venint a Sant Cugat.
4: Això és el que ha dit ell.
5: Això és el que ha dit Txema Vallès.
4: Passarà? Potser sí, potser no.
5: Llavors, l'alcalde assegura que el director de l'Incasol veu amb bons ulls el projecte de Can Camps, confia en renovar aquest any els convenis amb Vall d'Oreig i reclama l'Estat amb una oficina permanent del DNI. És a dir, ha sigut a tirar bombazos, bàsicament ha agafat. Oye, mira, l'Incasol veu bé Can Camps. Sí, vinga, va, 3.000 habitatges. A veure, també hem de dir que està en campanya, eh? Nous busos i més serveis a la Floresta de les Planes. Pimba! Conveni renovat amb Vall d'Oreig. Pimba, amb l'MD.
4: I diners per cultura, no n'hi ha.
5: La residència de Volpelleres no començarà les obres aquest estiu. Pimba! Podem tenir 2.000 pisos nous i en tindrem 5.500. Pimba!
4: M'acaben de dir una cosa per l'orellera. Última hora, el pinganillo. Hi ha festa major!
5: Espera, un moment. Ara bé.
4: No, és que... Hi ha festa, o sigui, ja és festa major perquè han penjat ja a falta de...
5: Espera.
4: Quasi 17 17 dies...
5: Podem continuar amb...
4: Un moment, a falta de quasi 17 dies per festa major, ja han penjat les banderoles, tio.
5: Podem continuar amb les notícies?
4: És que em sembla 19 indignant.
5: Dies, un moment.
4: No, 19 dies
5: continua,
4: no.
5: Continua, Xema Maia, em sembla...
4: Estem a 11. 11.
6: És el 25.
4: És el 25. 19 dies, complicat.
6: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24...
5: Hòstia, us fotreu a comptar en antena. 19,
4: no. 19. 19?
6: 9. No.
4: Visca 12. Les mates, venim del Xixó.
6: No, Joan, Joan, 9 o 19. Joan, 9 o 19. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21...
5: Que no ho
6: 10,
5: sé.
6: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 25. 19.
4: 25? Què?
5: Xema Vallès continua dient el català o el defensem nosaltres o no el defensa ningú.
4: Uau, no, notición.
6: No ho ha dit absolutament ningú, això, la veritat.
5: I, bombazo, Vallès respon a Cultura del Carrer. No acabo d'entendre quan parlen de restriccions.
4: Bueno, pues espera que t'ho dic. Les restriccions que tu poses a l'hora de fer soroll a les 11 de la nit, per exemple, és un petit exemple. Unes restriccions que poses també a fer actes pel carrer, per exemple...
6: Bombazo, bombazo.
4: És un petit exemple. Unes restriccions... Bueno, de fet, no són restriccions, de fet, són coses que tu poses que són subvencions per cultura que surten durant festa major. Però quina merda és aquesta? De veritat, i més coses.
2: Cugat.cat, notícies.
5: I això ha sigut la bomba del partit.
4: Jo ja m'he anat a dormir.
5: Sí. Següent titular a biblioteques. Bueno, és altre gran tema de la setmana.
4: Espera't. El mateix que dèiem de Cultura al Carrer, vols que t'ho tregui per la biblioteca?
5: No, espera. Els treballadors denuncien que l'Ajuntament va obrir sales d'estudi durant la vaga, que va haver-hi una vaga a biblioteques.
4: Vale, una cosa.
5: I bàsicament l'Ajuntament acusa la biblioteca... joder! Les biblioteques acusen l'Ajuntament de vulnerar el dret a vaga i ho denuncien a Inspecció de Treball, perquè diuen que, bàsicament, les biblioteques han de mantenir-se obertes com a refugis climàtics.
4: Vale, la cosa és, jo vaig estar parlant amb una amiga meva que estava fent la CL, vale?
5: És veritat, selectivitat.
4: Em va dir, bueno, Martí, que sàpigues que la biblioteca està oberta. Jo, dos dies abans, li vaig dir, ojo que ha sortit aquesta vaga... No estarà oberta ni els divendres ni els dissabtes. I va anar el dissabte i va dir, pues està oberta. I jo em vaig quedar amb una cara de, soc imbècil, una mica. Però no, resulta que va ser l'Ajuntament que ho va obrir sense permís, per dir-ho així. O sigui, la biblioteca no anava a obrir.
5: Ah.
4: I l'Ajuntament va dir, bueno, pues te l'obro perquè és un refugi climàtic i estem per selectivitat i és una sala d'estudi. I dius... Oh, vale.
5: Que també que s'ha ajuntat tot. Bueno,
6: jo t'haig de dir que jo he fet ús bastant de la biblioteca aquests dies. És a dir, ha anat bé, i no només jo, sinó tots els clients que tenien la selectivitat.
5: Però que s'ha ajuntat tot. És a dir, s'ha ajuntat la selectivitat, s'ha ajuntat el papa, s'ha ajuntat les vagues de profes.
6: El papa!
5: S'han ajuntat les vagues de biblioteques. És a dir, ha sigut històric.
4: Els de metges, també.
5: Les de metges també han estat presents, no les he vist gaire, però...
4: I les dels estudiants?
5: També.
6: Ah, sí?
4: Hombre, ben fet.
6: Vaga
4: jo recordo fer-ne una. Però, un dimarts o alguna així.
6: Quan?
5: No, els de les unis no.
4: Jo sí. Jo no estic a una unitat.
5: Bàsicament que l'Ajuntament està picat amb les biblioteques i no creiem que...
4: Bàsicament l'Ajuntament està picat amb tothom.
5: Sí.
4: És que una mica més hi està picat amb cua en mèdia.
5: Home, no, això jo crec que no hi ha. Però... Jo crec que això ja no, eh?
4: Que, per cert, parlant de cua en mèdia...
5: Atenció! Titular.
4: Bombazo!
5: Te'l
4: tiro...
5: Tira'l.
4: No, que no vull que caigui al terra.
5: Tira'l.
4: Ai, vaya pista.
5: Que no es pot tirar baixa.
4: No es pot tirar baixa, s'ha de tirar al teta.
5: Senyores i senyors...
4: Torners del Globus...
6: De Cugat Mèdia.
4: Per festa major.
5: Home, no!
4: Estupendo.
5: Un any més, tirant globus. Gràcies.
4: I tirant merdes, també.
5: Tirant merda, també.
4: Al final és l'únic que farem.
5: Per aquest any, novetats... No hi haurà emissió en directe.
4: No, no hi haurà YouTube.
5: No hi haurà YouTube, però sí que els àrbitres... o sigui, jo...
4: Bueno, això no es podia dir encara.
5: Bueno, em presento, sóc el vostre àrbitre, ja podeu enviar-me DMs o sobres blancs a la meva direcció de casa, aquí a Cugat Media tinc un apartat postal.
4: Que, de fet...
5: Podeu passar el que vulgueu.
4: De moment, encara no tenim... Bueno, que sàpiga, encara no tenim patrocinadors.
5: De moment.
4: Per tant, feu una crida aquí. Si algú vol patrocinar, endavant.
6: I si algú vol patrocinar l'àrbitre, també, no?
5: Sí, si algú vol patrocinar l'àrbitre, l'àrbitre ho tindrà en compte.
4: I els comentaristes també es poden patrocinar.
5: Exacte, els comentaristes tindran poders especials.
4: Jo puc dir coses, si vols. Jo puc dir que a la final del 1970 del torneig de globus d'aquí Sant Cugat també es va passar una cosa així, llavors les normes poden canviar, eh?
5: Déu t'escolti. Doncs, bàsicament, això han estat els titulars del dia d'avui. Esperem que us hagi agradat molt.
4: Tinc un altre. I un últim.
5: Tira'l.
4: Ojo.
5: Ojo, piojo.
4: Farem, però això s'ha de dir una mica en veu baixa, una coseta a l'estiu que no és això. Sí, que no és el torneig de globus.
5: Sí. Sí, senyor, senyor.
4: Però això... Ja ho rebreu més endavant.
5: Comencem.
4: El què?
5: Ara mateix. A la nova secció.
4: Històries absurdes.
5: Històries absurdes.
4: Històries absurdes de Pedro.
5: Hola, bona tarda, Pedro.
4: Pedro, què ens explicaràs avui? Perquè no tens cap mena de guió.
6: Bueno, després d'aquesta presentació del Joan i del Martí, sí, avui farem històries absurdes amb el meu guió, que tinc aquí...
4: Ara, treu-lo.
6: Ara el trauré, un moment, si us plau.
4: Ah, vale.
6: Abans haig de presentar la secció, d'acord? Històries absurdes és el que no vol saber...
5: Mireu com sona el guió. Mireu.
4: Sona moltíssim.
6: El que no vol saber...
5: Quan no vol saber...
4: Perdó, torna-ho a dir.
6: El que no vol saber...
4: Quan no vol saber... Perfecte.
6: Molt bé, doncs trec el guió, però espereu un moment. Abans, Martí, què tal, bé?
4: Estic molt bé, la veritat.
6: Que bé, molt bé. Joan, tu bé?
4: Perdona, volia seguir parlant, eh?
6: Doncs no, perquè és la meva secció, Joan, tu bé?
3: Hola, buenas.
4: Perdona, qui ets?
3: Hola, jo soy... Soy Fernando Simón.
4: Sí, bueno, ¿y por qué no le preguntas si está bien o no? Porque creo que Fernando tiene la gola Simón, una mica...
6: ¿Usted está bien?
3: Bueno, es que me comí una almendra, ¿sabes?
4: Escolta, abans d'això en sis, ¿ens hem de preocupar més per l'antivirus?
3: ¿L'antivirus?
4: No, l'antivirus.
3: Ah, el antivirus. Bueno, como Sanidad ya no ha dicho nada más, pues mira...
4: ya no estás enterando, ¿no?
3: Ahí se ha quedado.
4: Perfecte,
3: molta gràcia. Dios te oiga, hijo. Venga,
4: adéu. Per què tenim el telèfon del Fernando Simón?
5: I per què no?
6: Sí. Vale, vaig a treure el meu guió.
4: Venga, va. Per tercera vegada consecutiva, treu el seu guió, no té res.
6: No hi ha res, un moment. Vaig a escriure algun moment, sisplau.
4: Bueno, mentrestant, què tal, Joan?
6: Molt bé. Molt bé, he acabat d'escriure.
4: Si has de dir alguna cosa, digueu, si no, passem.
6: Primera història absurda.
4: Vols que passem a la tertúlia?
6: Sí, passem a la tertúlia, nois.
4: Vinga, anem a passar a la tertúlia, som-hi.
5: Què és això, tio? No. Soc conscient que
4: passem a la tertúlia.
5: Soc conscient que això és inamitible.
4: Passem a la tertúlia.
5: A veure, Martí.
4: Ah, no, de fet tinc una notícia.
5: Oh.
4: I no és absurda, és notícia. Bastoners de Sant Cugat torna a actuar al Cruïlla.
6: Ole, mi niño.
5: Ole, tu, machote. Ole.
4: No, però en serio, o sigui, el Cruïlla, pel qui no sàpiga, és un festival de música que es fa al juliol, val? I és durant la nit, no? I els bro dels bros, sí?
5: Que és, els companyers.
4: Els companyers, els bros. No, bro dels bros.
5: Els caldos.
4: Bro dels bros. Bro dels bros és una companyia de dansa urbana. I ens van veure un dia...
5: Com la Guàrdia.
4: Sí,
5: Urbana.
4: Efectivament. I ens van veure un dia per Festa Major i ens van dir, ui, volem aprendre això. I els hi va ensenyar, bueno, jo no, els que els ensenyen això, els hi vam ensenyar, els hi va agradar tant que van voler fer un espectacle combinant bastons i ball de bastons amb hip-hop i dansa urbana.
5: Collons.
4: Vale? Està molt guapa, sí? I el dia, no sé quin dia el faran a Sant Cugat. O sigui, jo us recomano anar-lo a veure. És un dia del 2027, crec, o alguna cosa així. Però és, està molt guapo, la veritat, i jo us ho recomano veure-ho.
6: I veu veure el castell que li vam fer el papa?
4: Llavors,
5: espera, espera,
4: acabem de parlar d'això.
5: A la palabra del papa.
4: Nosaltres, aquest any, com que hem fet l'espectacle aquest bo, que es diu, que és bo, sabeu que es diu, què és? És pal en japonès.
6: Sí o no?
5: Ah, bo, sí.
4: Bo, vale? Sí. Bé, jo... amb un palito.
5: Jo feia pa...
6: No hi havia un del Kung Fu Panda que es deia bo?
4: Sí.
5: Jo feia arts marcials.
4: Sí, era un panda, per això es diu Kung Fu Panda. Es diu bo.
6: El panda es deia bo,
4: però
6: no?
4: Però es deia po, no bo.
5: Ai, quasi.
4: Vale, la cosa és, ara vull acabar. Ens van convidar al Cruïlla i nosaltres vam dir que sí, per tant, el dia...
6: Vosaltres sou els castellers?
4: Bastoners de Sant Cugat.
6: Ah, vale, vale.
4: No faig castells, espavila.
6: Bueno, no sé, fas tantes coses
4: espaviling.
6: Que...
4: espaviling. Llavors... Bastoners de Sant Cugat ens han convidat a fer un espectacle i a ballar amb ells al Cruïlla. I anem gratis com a convidats, com a artistes.
6: Uep.
4: Dos dies amb entrada pagada.
6: Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
4: Gràcies, Pedro. Molt amable.
6: Bueno.
4: Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa de Roma.
6: Pues veu veure el castell que li van fer el papa?
4: Sí.
6: Molt maco.
4: Saps què no vaig veure?
6: No.
4: La Sagrada Família.
6: Ostres...
4: Perquè estava de recuperacions.
6: Pues això és criminal, tio.
4: Bueno,
6: jo avui jo tenia la sala d'activitat i ho vaig veure igual,
4: Jo ja ho veuré,
6: Va ser, és que t'ho prometo, pell de gallina, O sigui, va ser pell de gallina al màxim,
4: gallina de piel.
6: Vale. O sigui, va ser... Lo d'ahir a la Sagrada Família va ser una realització que...
5: Què habla de papa? Habla de papa. Habla de papa la tertúlia, no? Què habla de papa la tertúlia?
6: Què veu veure? Què heu vist i què no heu vist?
4: Bueno. Primer tertúlia.
6: Vale.
4: Què vaig veure? Doncs pues mira, l'entrada del papa a Barcelona, o sigui, quan va arribar...
6: A la catedral.
4: Sí, vale. Quan va arribar... Bueno, no, primer amb avió.
6: Amb avió, vale,
4: amb avió,
5: sí. Ibèria.
4: L'estaven seguint amb el Fly Radar i
5: bojos. I de fet el tenien, ja ven dos cases acompanyant-los.
4: Sí, sí. Llavors, després, quan va arribar a Barcelona, doncs van fer una mica de catedral i no sé què i no sé quantos, i aquí vas desconnectar, fins que el dia següent, crec que va ser, que se'n va anar a Montserrat,
5: que jo
4: aquí no ho vaig veure, però sí que vaig veure l'entrada a la missa que hi ha gegant que van fer al...
6: La Sagrada Família?
4: No, a l'estadi.
6: Bueno, no era una missa.
4: Bueno, no sé què era.
6: Una trobada.
5: Montjuïc.
4: L'estadi Lluís Companys, que per cert, des d'aquí ja vam tindre l'any passat, la setmana passada, el Pau del Super 3, Titus. Gent, o sigui, senyor 3CAT.
5: La Corpo.
4: La Corpo pels amics.
5: La Corpo de veritat, no aquesta.
6: Ojo.
5: La veritat.
6: Ojo.
4: Si el papa ha pogut reunir 700.000 persones o més per fer una missa en directo, vosaltres podeu reunir moltes més per fer una festa dels súpers 2.0.
6: Facto.
4: I recuperar-lo, que l'any que ve farà 20 anys. Espavileu. Ja està, ja ho he dit. Ah, i Oques Grasses també fa 4 putos concerts,
6: Pues,
4: tal, 9 d'octubre, no me'n recordava.
6: Jo crec que 3CAT no té un duro.
4: 3CAT no té un duro, però sí han fet el 3CAT en viu.
6: Què és allà?
4: Que era tot gratis. Una festa dels súpers 3.0.
6: Això quan va ser?
4: Fa un cap
5: de
4: setmana.
5: Ah, però tu vols la 2.0, no?
4: Jo vull la 2.0. Bueno, jo vull la original.
6: Martí, has de superar la teva etapa de nen.
4: Jo vull la original.
5: Mira, jo crec que...
4: Ho vull tancar així, tio, ho vull tancar.
5: Mira, jo crec que allò és tan història de Catalunya que no és replicable.
4: Sí, perquè si tu fas... O sigui, una festa, remember, de... Els 20 anys aquests que han passat de la festa, és a dir, de la família dels súpers.
5: Però estava ple de nens rates com
6: però
5: nosaltres.
6: Els nens ara no veuen a la família dels súpers.
4: Tu els hi dius, als infants d'ara, no farem res.
5: O
4: però els hi dius...
6: Bé, Messi.
4: Del 2017, tots aquests et van a la festa dels súpers? Bueno,
6: no,
4: és
6: que
4: clavat...
6: No.
4: A tu et diuen.
6: Jo crec que no, perquè ara és gent adulta que treballa, té compromisos.
4: Perdona, a tu et diuen de que es fa una festa dels súpers. Un cap de setmana. I tu pots anar gratis i vas.
3: Ah, bueno, gratis.
4: I tu també, i jo també,
5: veure,
4: i tothom.
5: A veure, també t'he de dir
4: que... Jo crec que les persones que ens estan escoltant aquí, clar, que no ens està escoltant ningú, però bueno, les persones que ens estan escoltant i que han viscut la família dels súpers, hi anirien.
5: Que potser és perquè som nosaltres, però...
3: Martí, el promotor...
5: Les altres persones diran... Hòstia, mira, doncs jo sóc una persona que potser treballo, guanyo 500 euros de merda al mes, tinc pèls als collons...
4: però
5: sí, potser no és la cosa que més
4: sí,
5: faria.
4: És gratis. Què més vols?
3: Però Martí, com
4: una festa, ara, una festa...
3: La cosa dels nens és que tenen...
4: Plan, però que no tenen jo no t'estic dient que vinguin els infants. Jo t'estic dient que vinguin nosaltres.
3: Sí. Jo crec que no crida tant l'atenció. En plan, però què faríem
4: els,
3: allà?
4: Els actors. No, els actors que tornen 20 anys després. Nosaltres ens tornem a trobar 20 anys després tots els súpers d'aquella època i es fa una festa de la família del Súper 3.
5: Però que el senyor Pla...
4: Fent remembering.
5: Que el senyor Pla una mica més de la palma. O sigui...
4: El senyor Pla té 65 anys.
5: Està a les últimes, ja, el senyor Pla.
4: No,
5: ja estava a les últimes,
4: no,
5: a la perdó, sèrie.
4: No, no, perdó. No té 65, té 55. És, es diu Domènec.
3: Domènec?
4: Hòstia, Domènec.
5: L'avi Domènec.
3: El Domènec.
4: No, es diu... No. Però es diu Domènec. De fet, el vam contactar perquè vingués aquí.
5: Ah, i què?
4: No ens va deixant visto.
3: No.
4: Com el Flusky.
3: Bueno, però a un email no saps com, si es deixen visto o no.
4: Va ser per Instagram.
3: Ah.
4: Què posa? Visto hace...
3: 3 meses.
4: 6 setmanes. I tu, gràcies.
5: Ah.
4: Gràcies, molt amable. Bueno, senyor Trescat, sisplau.
5: Tricat.
4: Tricat. Espavileu.
5: Tres gats.
4: A part...
5: Quatre gats, ja no, ni quatre gats,
4: ara,
5: ja, són
4: ara
5: tres.
4: Ara t'he de dir, ara són tres gats, però t'he de dir, hi ha bastanta gent també reclamant-ho, pel TikTok, per Instagram, per tal, hi ha bastanta penya dient-ho, això.
5: Evidentíssimament, tata.
4: Volem una festa. Volem
5: la festa del súper. Volem. S'ha picat.
4: Bueno, quants minuts de programa?
3: Bueno, veureu el Mundial, penya, o no?
5: Va, mundial.
3: S'ha de treure el tema.
5: Vale, anem a veure quins partits... Vale.
3: Avui, Mèxic-Sudàfrica, eh? Ojo.
4: No, una cosa.
3: A les 4 del matí, Corea del Sud, República Txeca, eh?
4: Moment. Vale, això és molt important.
5: Avui estem a dia 11 del 6 del 26.
4: Fa 15 anys...
3: Ojo, es tira el dato.
4: El 2010...
3: Ojo el dato...
4: També va començar un 11
5: vale, pere,
4: del 6
5: pere.
4: Del 2010. Un moment! Ho dic jo.
3: No ho creu.
5: Espera. Un moment que necessito música.
4: Jo estic repassant. Perdó, fa 16 anys, no 15.
3: Molt bé,
4: estem al 2026. Sí, em pensava que estava al 2025.
5: Aguanta-la.
4: Moment. Avui...
3: Tenim.
4: Avui, 11...
5: Dona'm un segon.
4: 11 del 6 del 26.
5: Dona, pera.
3: Comença el Mundial!
4: Un moment. Deixa'm parlar.
5: Un moment, Martí. Un moment.
4: 11. Estic repassant el que ja he dit.
5: Un moment. Un anunci de 6.
4: 11.
5: No, espera.
4: 11 del 6 del 2026. Fa 16 anys, 11 del 6 del 2010. També va començar el primer Mundial. Bueno, el Mundial de Sud-àfrica. Vale? Ojo. Va començar amb un Mèxic-Sud-àfrica.
3: És conya?
4: No.
3: És conya?
4: No. Aquest Mundial que comença...
3: Mèxic-Sud-àfrica.
4: Vale. 2010, Espanya va estar al grup H. 2026, Espanya està al grup H. 2010, Mourinho torna al Madrid.
5: Oh!
4: 2026, Mourinho torna al Madrid. 2010, l'entrenador, que no sé com es diu, de Mèxic, entrena a Mèxic. 2026, el mateix entrenador entrena a Mèxic.
5: Ho estem sentint.
4: Un momentet,
5: és el moment.
4: Un momentet, perquè també falta alguna cosa. 2010. Ojo, és que això és heavy, eh? 2010. Quants anys tenies, Pedro?
3: 3.
4: 2026. Quants anys tens ara?
3: 18.
4: Suma-li 19 perquè és l'any
3: sí,
4: dels 19.
3: Sí, el 14 fa 19.
4: És l'any dels 19.
3: El 14 de juliol, sí.
4: El 3, si tu el multipliques per 3...
3: No.
4: Surt 9.
3: No.
4: Efectivament. de nou.
6: No! No pot ser!
4: Això vol dir que Espanya no guanyarà.
5: No, és mentida. Jo crec, senyores i senyors...
4: Jo, mira, jo crec... No, i ara en serio. Jo crec que no guanya i no hauria de guanyar.
7: Martí, fora de l'estudi.
5: Get out!
4: Ah, estic d'acord. Que en salta el copi.
5: Oi!
4: S'ha emocionat una mica massa, ja.
6: Jo crec...
4: Ah, no!
6: Jo confio
4: i,
6: que guanyarà.
4: No, no, hi havia una cosa més. 2010, el Madrid venia de dos nadapletes. 2026...
6: No! Com?
4: Ve de dos nadapletes.
8: Campeones, campeones, oe, oe, oe.
5: Tortuga ninja, xubatesa.
6: El dictador.
5: Ara, Mourinho dictador. Martí?
4: Dictatotator. No, ja se m'ha acabat, eh? O sigui, tampoc.
6: No tens més factors, Martí?
5: El Barça, aquest any, jo crec...
4: Guanya la sisena!
6: El Barça o Espanya?
5: El Barça.
6: Ah, vale.
4: De fet, et diré una cosa més.
6: Quina?
4: I molt important.
6: Quina?
4: El Barça,
6: sí,
4: guanya la cinquena i la sisena.
6: Què? Cinquena què?
4: Cinquena Champions femenina.
5: Ah, oh! Vale. Sí, segur.
4: Segona consecutiva.
5: Les noies són molt bones.
4: I... la sisena masculina.
6: Després de 12 putíssims anys...
4: No es diuen paraulotes en aquesta ràdio.
6: Perdó. És que, tio, portem molts anys.
5: Però estic canviant de música perquè...
4: Vale, escolta una cosa. Tu vols que Espanya guanyi?
6: Sí.
4: Joan, tu vols que Espanya guanyi?
5: Sí. Jo pel futbol sóc espanyol. Pel
4: jo
5: futbol.
4: No.
5: Pel futbol.
6: Tu no? Vale, molt bé, Martí. D'acord, moltes gràcies per la teva aportació. Que vas amb Cabo Verde o amb Curaçao?
4: Curaçao.
6: Molt bé, vale. Ves amb Argentina, ok, Leo Messi.
4: Saps
6: molt bé,
4: amb qui vaig?
6: Amb qui?
4: Amb la selecció de Catalunya.
6: Vale, molt bé.
5: Alineació de la selecció de Catalunya.
4: Posa els segadors.
6: A la porteria...
4: No, no, segadors no.
6: A la porteria, rodejat de troncs. El caga tio.
4: Espera, és el tio, no el caga tio. És que ja vam treure...
6: No, és un nom carinyós.
4: Un moment, ja vam treure aquest tema. Para els segadors un moment.
6: És un nom carinyós.
4: El tio es diu tio. El caga tio... És l'acció. Ara.
5: Cagar el tio.
4: Això és com el pam tomàquet. Que els castellans diuen pam tomaca. No. És pan con tomate. Vale? Sí? Vale. Posa els segadors.
6: Alineació de Catalunya.
4: Però moment. Bueno, okay. Que estan dient Catalunya, tio. Ah, que no han dit ni la primera paraula.
5: Alineació de la selecció de Catalunya pel Mundial 2026.
4: Tu dius porter és tal, jo dic l'alineació.
5: Vale. Porter.
4: El tió.
5: Defenses.
4: Vaig amb un 4-4-3.
6: Uep! No, si no existeix. Si no existeix, cap de suro. 4-3-3.
4: 4-3-3,
6: o 4-4-2.
4: 4-3-3.
6: 4-3-3, però ofensiu, defensiu, equilibrat.
4: M'és igual.
6: Desenvolupa la tàctica, seleccionador.
4: 4-3-3,
6: vale?
4: 4-3-3, a les dues puntes, d'extrem...
6: No, laterals.
4: Doncs laterals, poso a la Moraneta i a la Verge Maria de Núria. Al centre poso
6: Puyol.
4: A dos cracs.
5: Cracs.
4: No.
5: Craquista.
4: No posarem futbolistes. Poso dos cracs. A dos reis de la pista.
5: Puc posar un de davanter? De davanter m'agradaria posar algun.
4: De davanter quan et toqui.
5: Vale.
4: Marc.
6: Márquez.
4: Marc. Al 93.
6: Marc Gasol.
4: No.
6: Marc Márquez.
4: Marc Márquez i a l'altre costat,
6: jo hagués ficat els
4: Àlex
6: germans
4: Márquez.
6: Jo hagués ficat els germans Gasols. No, perquè són més alts.
4: Espera't un momentet.
6: Espera't
4: un momentet. Espera't
5: un moment. Espera't
4: un moment.
6: Us falta,
4: queda,
6: nois.
4: Què queda, Joan? Centrals.
6: No, centrals és els Márquez.
4: No, llavors...
6: Però hagués ficat els Gasol.
4: La part del davant...
5: Vale,
4: o sigui,
6: els
4: mitjans.
5: Ara,
4: mitjans.
5: No, davanters. Mig
6: centre,
4: mig no, mig centres.
6: Tu, que tia, que no.
4: Davanters, espera't.
6: No teniu ni idea, tia.
4: Centres, mig centres, vale. Lo que sigui.
5: Centre...
4: Extrem dret. Sílvia Riols. Extrem esquerra. Un de la CUP.
5: Ariadna Sierra.
4: Me sirve.
5: Extrem centre,
6: o sigui, punta.
5: Jordi Pujol.
4: I l'altra punta, perquè és un... no, són tres. Va, és igual. Posarem un de recanvi, vale?
5: Vale.
4: Extrem centre. Des de Brussel·les, Carles Puigdemont. I centrar.
5: Davanters.
4: Comencem... Amb la dreta.
6: Però, sí, els davanters és el que acabeu de dir. Heu dit extrems
5: no.
6: I punta.
4: Bueno, doncs és igual. Aquests eren del mig. Jo què sé, els davanters.
5: Els mig.
4: Els de davant. El falso, no? Veu, no sé com
6: no, el punta.
4: El punta.
6: Però
4: era,
6: ha
4: dit el punta. El punta. El que és el Rafinha? El Rapinha?
6: No, el Rafinha és extrem.
4: Va, doncs això.
6: Extrem.
4: Ah, doncs l'extrem.
6: Esquerra.
5: Extrema dreta. No,
6: extrem esquerra
4: vale,
6: és el Rafinha.
4: No, una cosa. Jo estic dient...
6: 4-3-3.
4: Vale, pues, el primer...
6: De davanters.
4: De davanters.
6: Extrem dret.
4: Vale, pues extrem dret. Posarem...
6: Però ja he ficat la Sílvia Oriols.
4: Que no, que vale, aquí és el centre, cago en dena, a veure si escoltes.
6: És que...
4: Extrem dret. De davanter, posarem a un històric.
5: Ep.
4: A un historiquíssim...
5: Titan.
4: Megadolonte, que pesa 5 tones.
5: Atenció.
6: A Sagrada Família.
4: El cremallera de Núria. A l'altre costat, el cremallera de Montserrat.
6: Aquests carrilegen molt, eh?
4: I al davant, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
6: Plou. Seleccionador.
5: Vale, puc.
4: Els suplents.
6: Rodalia Renfe. Està lesionat.
5: Vale. Transports Metropolitans de Barcelona. Molt bon. Molt bon suplent.
6: Bon suplent, bon revulsiu, per fer un bon canvi.
4: M'agrada, sí, bon suplent. Següent.
5: Després, Rodalies, però que està lesionadíssim.
4: Jo tinc un suplent.
6: Jo també tinc un altre.
4: Jo tinc un suplent de defensa. L'Àliga de la Patum.
6: Jo tinc un altre, sisplau.
4: A veure.
6: Que és un jugador que s'ha tret la nacionalitat catalana, Balcòning a Platja d'Aro.
4: Va, dos últims.
5: I de suplent de... com se diu? De suplent de porter, la Guàrdia Civil.
4: I jo tinc un últim suplent. Suplent d'àrbit. Jordi Pujol amb el seu cas d'Andorra, Suïssa i no sé què més.
5: I Florentino Pérez.
6: Seleccionador?
4: Seleccionador, Martí Civit. Vale, ara ens posem en sèrio.
5: Un aplaudiment. Des dels vostres cotxes.
4: Vale, jo el que em pregunto és, aquí a la ràdio, s'escolta el que està sonant?
5: Demà, no, bueno, quan
4: està sonant això, que és un divendres o un diumenge.
5: Divendres a les 8 de la tarda.
4: Bon cop de fal.
5: Jordi Pujol.
4: No, escolta una cosa, saps què posaria també? Que no ho hem dit.
5: Què?
4: El camp seria la plaça Sant Pere de Berga.
5: No.
4: On fan la Patum.
5: Està la Berga.
6: No, però jo posaria...
4: I tant.
5: Camp, plaça Sant Jaume.
4: No.
5: Sí, sí.
4: No. Plaça Sant Pere de Berga. I caben 6.000 persones...
5: amb 20 metres quadrats.
4: Què més vols? Ai, mare meva. Escolta'm una cosa. Què tal vosaltres? Com aneu de festes?
5: Partim el cul.
4: No, de festes, dic.
5: molt bé, la veritat.
4: De festes vas bé? Tu n'has fet alguna ja a la uni?
5: Alguna barbacoa així.
4: No, de festes. Plan, la típica festa de jueves universitario.
5: Juernes. Ah, juernes, sí.
4: Li diuen juernes?
5: Juernes, clar.
4: Juernes. I tu, Pedro?

0: Nen autista.
1: O, no, home, no.
0: No, o, perdó, perdó, perdó.
1: O subnormal.
0: Sí, subnormal. Sí.
1: També, potem, també.
2: Potem 18 minuts de programa.
1: 18, espera, no.
0: Una cosa, nois.
1: Boig,
0: portem 30 i pico. Sabeu com són les festes universitàries?
1: No.
0: Així.
3: I tu comportes la patrulla.
4: Hasta aquí, de anís. Hasta aquí, de moscatell. Hasta aquí, de conyac. I entonces un pòssim de M.
0: I festa, noi.
5: Què és M?
1: M és M, M, M, M, M,
5: això no és legal.
4: Sí que lo és, tio.
6: Per als cavallos.
4: Per cavallos.
1: Vale, la cosa és, l'altre dia em vaig trobar... Bueno, no em vaig trobar, em vaig trobar un vídeo d'aquest xaval el 2026.
0: No.
2: Com està?
1: Està rebentadíssim.
6: Està petau, no?
1: Està rebentadíssim. També t'he de dir, aquesta és la barreja normal de Patum.
0: La Patum, la Patum és la festa més lesiva de tot Catalunya.
2: La Patapum.
1: O sigui...
0: És la Patapum!
1: És la barreja més, més normal de Patum. O sigui, jo crec que...
2: Cubat estàndard, no?
1: Exacte. Cubat estàndard de 10 euros, perquè si hi ha qui s'han cubat, costen 5 i són cubatetes de merda.
2: Ja, ja, ja.
0: No, no, poca conya. A Barcelona, Costa Breve, cubates 3 euros.
1: No estem fent aquí publicitat.
0: No, ho sento. Pip, pip, pip, pip, pip.
1: Però... Vale. No, bé, ara, ara us porto un tema de conversa bastant important. Pedro, quantes vegades has anat al teatre aquest any? El que portem fins a juny.
2: Al teatre?
1: Al teatre, no a teatre.
2: Ja, ja, ja. Ostres, no ho sé, deixa'm pensar.
1: Joan, tu també pensa-ho. Jo us puc dir que hi he anat 5 vegades.
0: És... 5 vegades?
2: Jo crec que 0,
1: eh? Està bé, està bé. Està bé, 5.
0: La mare que em va matricular.
1: 5 sense, no, jo tindre, sense tindre cap...
2: O sigui, teatre és obra de teatre o pot ser música?
1: Dinerito. Teatre, o sigui, anar al teatre. Entrar per la porta del teatre i veure un espectacle.
2: Ah, doncs diverses vegades, sí.
1: Diverses vegades, molt bé. Joan?
0: Jo, la veritat, necessito prendre el meu temps per respondre aquesta
1: pregunta. El Joan està sempre jugant al Minecraft, que jo sempre ho veig.
0: No. No.
2: Teatre, auditori, consideres teatre?
1: Sí, vale, teatre, doncs, sí, auditori, diverses... Emma Vilarsau, per exemple.
2: Diverses vegades.
1: Es diu teatre. Han anunciat ja la nova programació del teatre auditori Emma Vilarsau.
2: Això sembla.
1: Ho sabeu?
0: Qui és l'Emma Vilarasau?
2: No ho sabia, però...
1: No saps qui és l'Emma Vilarasau?
2: És el nom de l'auditori. No?
1: Sí.
2: Teatre Auditori Emma Vilarasau.
1: Quan va néixer la Emma Vilarasau, podem apagar l'aire? És que m'estic...
0: No, no, no. No.
2: Sí, jo també tinc fred.
0: S'està de conya, s'està de conya.
1: Tinc molt fred,
2: eh? Sí.
1: Ara tinc fred. M'està
0: agafant. Que no, que no, que no.
2: Com no apaguem l'aire, apago la llum.
1: Vale. Ràdio a les fosques. Això és l'eclipsi.
2: Ràdio Nocturna.
1: Ah, no, l'eclipsi no, com es deia?
2: Crims.
1: No. Sí, l'eclipsi. L'eclipsi que els, els hi tanquen els ulls.
0: Sabíeu què?
2: Ah, no.
0: Sabíeu què?
2: No.
0: Voleu una proposta de la gent?
1: Sí. Passem al meu concurs.
2: Podem mirar les correccions de la CL?
1: Podem passar al meu concurs?
0: No, no, no, no, no. Podem mirar una proposta indecent, si voleu. Sabeu què passa?
1: No.
2: Ojo, proposta indecent.
0: Mireu.
2: Però, és que he tancat Joan, la llum i el Joan ja...
1: Has d'anar més ràpid, perquè si no els nostres oients...
0: No, home, no, però si són...
2: Però si han marxat fa mitja hora.
0: Ja, ja. Sí. Ja, al principi del programa han dit... No,
1: portem 20 minuts de programa, han marxat fa mitja hora. Vamos. El copi.
2: Voy con boina, como Birmingham.
1: No,
2: Heu escoltat l'himne de Curaçao, sisplau? Molt important.
1: No.
2: Heu escoltat
1: l'himne de Curaçao? Parlem de Tim Payne.
2: Sisplau. Ah, Tim Payne. La cabra, és la cabra.
1: És la cabra.
2: És la cabra absoluta.
1: Va parlar...
2: És el coat.
1: Va enviar un vídeo parlant castellà.
0: Poso l'himne de Curaçao?
2: Sí, poso l'himne de Curaçao.
0: Necessiteu l'himne de Curaçao. Va, anem a escoltar l'himne...
2: L'himne nacional de Curaçao, sisplau, tothom de peu.
1: Què? Però si això és un tràiler d'una
0: pel·li. Calma, calma, calma.
2: No, això no és. Mira, mira.
1: És un tràiler d'una pel·li.
2: Ara et posaré la nova versió de l'himne. Espera, deixa'm un moment.
1: Perquè estem veient sardanes.
0: Cuida'l. Ah! Cago en la mare que et va matricular.
1: S'ha desconnectat.
2: Himne, us ficaré la nova versió de l'himne.
1: Però vés allà i busca-ho.
2: Vale.
1: Mentrestant, jo vaig parlant. Escolta'm.
0: Sí, parla.
1: No, la cosa és... Heu escoltat ja el nou himne nacional... una cosa, el copi.
2: L'himne de Curaçao.
1: No, vale, no. Saps què podem fer? Que amb això no salta el copi. Escoltar els himnes.
2: Va.
0: Vale.
1: Fer un rànquing.
2: Vale, va.
6: Jo, és que el lololó és molt...

0: Lololo, eh?
1: No posaràs... Aquí no es posa l'himne d'Espanya.
2: Tu per què no?
1: Es posarà l'himne de Mèxic, que no sé quin és.
2: Vale, no posarem l'himne d'Afganistan. Perquè... Letra, talibanes.
1: No, una cosa. Posa l'himne d'Argentina, perquè és que no sé com és. I em fa il·lusió sentir-lo.
3: Però no en salta el copy?
1: No. Amb himnes, no.
3: Ah, no?
1: No. No tenen copy.
3: Ah, no ho sabia.
1: Tenen copy de drets d'autor. Però no tenen copy per si ho té esto aquí. No, però la cosa és aquesta. Posa l'himne d'Argentina. És que no l'he escoltat mai. Què diu? Emparada, separada, separada. O algo així, o què? O carne, asado, empanada.
2: Es verdista. Escolteu.
1: Vinga, va.
2: Escolteu, eh? Molt sardana, en plan.
1: És sardaneta, eh?
3: Això és Argentina?
2: Sí.
1: M'ha recordat una mica Star Wars, al
3: començament.
2: I al vídeo surten soldats entrant a una casa, en plan, anar a fer una raid, saps? És històric.
1: Vale, posarem ara l'himne...
3: De Cabo Verde.
1: No.
3: Si us plau, una mica de seriositat.
1: No, saps qui podem posar? L'himne de Mèxic i Sud-àfrica.
3: És veritat.
1: Que és el primer partit.
2: Himne de México.
1: Himne de Mèxic, va. Aquest t'he de dir té lletra.
2: Té lletra, és veritat.
1: La majoria d'himnes, no. Yeah. Menys el d'Espanya, que és lo.
3: La meva família és de Mèxic.
1: T'he de dir, m'estan venint ganes d'aixecar-me i cridar, saps? O sigui, és com molt...
3: D'agafar el fusell i...
1: No. A veure, posa l'altre, va. El de Sud-àfrica.
2: L'himne de Sud-àfrica.
1: Sud-àfrica.
3: Samina. Samina.
1: Bueno, va ser l'himne del 2010.
2: Espera, un moment.
3: Fiquem l'himne del Mundial.
1: No, un moment.
3: No, però si és que és millor que aquest que això.
1: Un moment, pots posar l'himne de Sud-àfrica?
2: Sí.
1: Home.
2: A veure.
1: Posa l'himne.
2: Dios bendiga África.
3: God bless Africa.
1: Sona com si estiguéssim a una pel·li dels anys 50.
2: Potser és que la qualitat és la que és. Vale, anem a posar altra cosa, vale? Mira, escolteu això, vale?
1: Himne de Qatar.
4: Aquí, y el día 15, a quien quiera acordarse de que se acuerde de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy.
1: Moltes gràcies, Mariano Rajoy.
2: El llegat que ens ha deixat aquest home.
5: A ver si es capaz de contestar en un minuto.
6: Sí, es que me ha pasado, bueno, una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí
5: crear
6: y no entiendo mi letra.
7: Actualmente es algo absolutamente impropio del año 2011, año en el que vivimos.
1: Los catalanes me gustan, hacen cosas.
2: Voleu fer un concurs a Martí? Martí.
1: Ja toca?
2: Sí. Yeah. Bueno, minut 43.
3: On surt el temps?
1: On surt el temps?
2: Fot-li que és de Reus?
1: Fot-li que és de Reus.
2: Pues vinga, senyors, comencem
3: amb... Reus en el Corassau.
2: No. Fora.
1: Bueno, va, fot-li.
2: El Joan té traumes amb Reus.
1: Fot-li.
2: Què?
1: Que em busquis les gralles de Castellers, i a veure per què.
3: Tu ho faig jo,
1: El toc de
3: gralles. No tens auriculars? No passa res, estic jo.
1: Sí que tinc auriculars. Calla. I això no és. Vale. Avui, ja que heu... Silenci.
2: Ja les tinc.
1: Silenci.
2: Perdó.
1: Vale. Avui, ja que heu vist que...
2: Toc de Castell.
1: Ja que no tinc guió, no faré ni un concurs... ni zona zero, ni res. Avui farem una cosa molt més emotiva, que és un top 5 de Catalunya. I començaré jo, després anireu vosaltres, vale? El meu top 5 comença amb als castellers.

0: Bé, els castellers, si algú no els coneix, són torres humanes, vale? Que es pugen uns sobre els altres i cauen.
1: Bueno, de vegades sí, de vegades mare, no. Això sí.
0: tu imagina't, vas a un turista i li dius... Pregunta, què és això? I tu, bueno, cauen.
1: És el més semblant que tenim al balcòning aquí.
0: No, és el més semblant que tenim a una secta.
1: A
2: no,
1: part,
2: sí,
1: sí.
2: A part,
1: vale, no,
2: els gegants sí que
0: eren una secta. No,
1: a part, els bastoners, a part, no, els diables.
0: Calla. A part dels esplais i els caus, que això són molt sectes.
1: No, no, però les colles de castellers són però els càrtels més exacte. Grans de tot Catalunya.
0: Colles de castellers, hi ha orgies...
1: Epa! Epa! S'havia de dir, orgies. Hi ha...
0: Hi ha de tot. És igual, deixem-ho així. Top 4. Gegants.
1: Top 4. Atenció. Ui, espera. Gegants. Anunci del ID4 Volkswagen. Molt bonic, eh?
0: Boig, t'he deixat 2 minuts per fer-ho,
1: ja, tio,
0: això.
1: Però és que no es podia.
0: Vinga.
1: Què és això?
0: A veure, no.
2: És el nou disc de la Rosalia.
0: Toc de vermut. Vermut. Amb B baixa, eh? No m'ho busquis amb B alta.
1: Toc de vermut, cago l'ou. Ara sí, ara sí, ara sí.

0: Com veieu, al Martí li agraden només merdes històriques.
1: No, espera't, que estem en el top 4. Entrem al top 3.
0: Top 3.
1: Jo et diré les festes majors. Vale? Festes majors, qualsevol festa major, posa'm una musiqueta de la Patum, per exemple. Però festes majors, qualsevol festa major, qualsevol festa del nostre país, anomenat Catalunya. Aquest precisament no. Perquè és el Tabal de la Patum.
0: Ah, pues potser
1: pots,
0: la
1: posar,
0: Patum,
1: pots posar una altra cançó. Gràcies.
0: Hasta aquí, Denis!
1: Prou. Oja, boig. Bé, festes majors, qualsevol... Ah, i una cosa. Si vosaltres sou d'un poble o d'una ciutat, no intenteu ser la millor festa major. Perquè ara hi ha molta gent que diu la Patum és la millor festa major. M'és igual. La Patum és molt bona festa major. Sí, t'ho accepto. Però hi ha la de Tarragona, hi ha la de Sant Cugat, hi ha la de Barcelona, hi ha la de Bogassa, hi ha la... etc, etc, etc. Que totes són molt bones festes majors. Top 2.
0: Top 2? Som una marxa militar, tio.
1: Top 2. No, és que això és turcs i cavallers. Llavors, tal, el d'esto. Top 2. Jo et diré la mania que li tenim al foc. Amb els diables, amb qualsevol cosa que tingui foc per Sant Joan, per exemple.
2: Real.
1: Foc.
0: O no,
1: Catalunya,
0: pel foc i per
1: Catalunya
0: cagar, plan,
1: és igual a foc.
2: Pel fet de defecar, en plan, cagar, tio.
1: Un moment. Pots cagar? Això és en el teu top, no en el meu. Foc.
0: Que això sí que sou els sàdics.
1: Això, exacte. Bé, diables també, però és que és el mateix, diables, trabucaires, que també surt una mica de foc per allà. També et podria dir, jo què sé, les molasses, tot el que sigui foc a Catalunya ens encanta, no sé per què. Tenim una obsessió al foc, Sant Joan, molt bèstia. Top 1, i ja arribo al meu final, al meu preciós final, i després ho feu vosaltres, lògicament. Top 1, Catalunya. Topo Catalunya, que és tot, al final, és el poble, és la gent, és, no sé, la llengua, és la cultura. Ens estem posant com molt melòdics. No, melòdics no, perquè seria una melodia.
3: Sentimental. Jo què sé.
1: Ara, escoltem-ho.
0: Quina obra d'art.
1: Ens encanta Catalunya. Bé,
0: bon
1: aquest ha estat el meu top 5. Joan, vas tu.
0: Top 1. Aquesta obra d'art.
1: Top 5.
0: Jo la veritat que no estic ficat en molta cultura popular.
1: Però és que pots dir qualsevol altra cosa,
0: Qualsevol altra cosa, vale. Top 5, 100%.
1: De Catalunya, eh?
0: Pont aeri. Perquè aquesta precisitat no la té tothom. La màquina del pont aeri no la tenia ningú. Absolutament ningú. El Martí està volant. Vamos, volant com la gent que estava al pont aeri. Jo crec que bàsicament...
1: Top 4 del Joan.
0: Top 4 del Joan. Atenció, perquè no ens donarà temps a fer tots els tops.
1: És igual, el Pedro no cal.
0: Pedro, vols dir... fem top 3. Va,
1: top 3.
2: Que ningú hagi inclòs el Barça, em sembla un insult.
1: Bueno, és que tu ets molt futbolero.
0: Ja, la veritat.
1: Però sí.
0: Home, sí, sisplau.
1: Visca el Barça.
2: Per tot el que representa.
1: Escolta.
2: És això.
1: Nen, lo de buscar coses càntic del Barça...
2: Després, les festes quincanals d'Ulldecona, el meu poble.
0: Un moment.
1: Festes majors!
2: No, quincanals. Hi ha majors i quincanals, ojo. Cada 5 anys, les quincanals. La versió en reggaetonera.
0: Visca Piqué.
2: Visca Shakira.
0: Visca Shakira i visca Catalunya. És l'únic que puc dir ara mateix. Bueno, ja m'he deixat una mica de música perquè pugueu estar... Atenció. Martí busca en el meu ordinador... Ui, la Coca-Cola. Els anuncis de la Coca-Cola.
1: Un momentet, sisplau, s'està complicant
0: ara
1: la cosa.
0: Ara sí. Martí...
2: El Martí està platòric.
0: Has de declarar. Avui estàs molt català.
2: Està
1: Sí, perquè ha vingut el papa.
2: És català sexual.
0: El papa en català. El papa en català.
1: No, però és que ahir em va posar com molt...
0: El papa ni papa de català, eh?
1: Molt content.
2: I calent, també, no?
1: No, calent no, però em va posar com molt content perquè ho he vist avui, al final. Ahir no vaig veure res. Tot el tema d'Antoni Gaudí... No Antonio, ¿eh?
0: ¡Antonio!
1: No Antonio.
0: Antonio María.
1: Televisión, la 1. No.
0: Televisión Española.
1: Antoni. Televisión Española. Antoni Gaudí. Amb accent a la I. Perquè si no és Antoni Gaudí.
0: Gaudí.
1: Toni Gaudí. I no va a Gaudí. Perquè el va atropellar un tramvia. Efectivament. Ah, avui m'han enterat que... No va morir d'atropellat del tramvia.
0: Perquè hem de parlar de l'atropellament de Gaudí amb els salamors de fons. És que no em sembla graciós, saps?
2: Avui... Podem posar... Se lo llevo...
1: No, el taxi. No, una cosa.
2: El tramvia.
1: Avui m'he enterat que no va morir perquè el va atropellar el tramvia, que sí.
0: Que patriòtic.
1: L'únic que el va atropellar
2: sí,
1: el tramvia...
2: Sí, va morir dos dies després.
1: El va atropellar el tramvia i ningú el va reconèixer perquè anava vestit com molt de pobre, perquè així ell ho volia ser, vale? Llavors, ningú el va reconèixer i ningú el va portar a l'hospital, fins que un xaval va dir, bueno, però el portem, no?, igualment. Llavors allà van dir, hòstia, si és l'Antonio Gaudí! Uoooh!
0: Antonio!
1: I va morir. I va patar.
0: És que m'imagino en plan la que s'avecina, saps? Que vas allà, et veuen allà...
2: L'Antonio!
0: Agafa allà, et veu el teu i et diu, Antonio!
1: Has cremat més el micro.
0: Hòstia, perdó.
1: Però molt
0: perdó, ben, ho sento pels ulls.
1: Bueno, quants minuts queden?
0: Arreglant banderes de ciutats per dos de Marc Lejan. És increïble, això us heu de veure aquí.
1: Quants minuts queden?
0: Us queden aproximadament 2 minuts i mig.
1: Bueno, doncs, pues, Pedro...
0: Anem a copiar el programa.
1: Sí, Pedro, ja escolta'm una cosa.
2: Què?
1: Tu voldries fer temporada sí?
2: Jo sí.
1: Cinco por el culo trainco.
2: Sí,
1: venint... Dos programes a l'any.
2: No, però l'any que ve estaré per aquí.
1: L'any que ve estaràs... Oh!
2: Segurament sí.
1: Oh, molt bé.
2: Si tot va bé, sí. És. Potser
0: Joan,
2: va malament, no ho sé.
1: Tu vas dir alguna cosa? Tu vas
0: jo
1: dir
0: vaig
1: sí.
0: Dir sí i només sí.
1: Jo sí, vaig dir quiero. Sí, però m'hauria de pensar.
0: No, home, no.
1: Sí, sí. No, i una altra coseta.
2: Jo l'any que ve intentaré comprometre'm més.
1: Una altra coseta, molt important. Ara que ens queden 1 minut i mig, pot ser, més o menys?
0: 1.45.
1: Bueno, 1.45. Estigueu atents a les nostres xarxes socials, perquè sortiran coses molt interessants aquest estiu.
0: Bombes.
1: I bombes, i moltes bombes. Ens veiem al torneig de globus, i ja està.
2: Toma.
1: I visca el Barça, i visca... Torno. Visca el Barça i visca Catalunya.
0: I visca la Festa Major de Sant Cugat.
1: I adéu.
2: I visca el Mundial.
0: No, encara no, nois.
2: No, i visca Sant Cugat, i visca Cugat
0: Teniu
2: Mèdia.
0: Teniu uns altres 30 segons.
1: Gràcies, Juanmi.
2: Vale, comptem fins a 30.
1: Està de vacances, però gràcies.
0: Gràcies, Joan Miquel Fernández, gràcies, Cristina Mur, gràcies. Sí.
1: Uri.
0: Un tribut
1: Jessica.
0: A la Sílvia.
1: A la Sílvia
0: que ens ha deixat.
1: Que ens ha deixat, ha deixat Cugat Mèdia. A la Jèssica.
2: Per què? Què ha anat a fer?
1: Res, no ho sabem.
0: Ha anat
1: a un altre lloc.
0: Un
1: saludo a la... És que va ser penós, tio. Bueno, penós, o sigui, em va fer pena. Quan va marxar del grup, que veia Sílvia Ferrer Cugat Mèdia
2: ha
1: deixat el grup. No! Portàvem
2: tants
1: anys!
2: La policia!
1: No, ho vam deixar! No!
0: Ara sí, senyors.
1: Bueno, vinga, adéu.
2: Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMADI de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Benvinguts, estimats parroquians i parroquianes, tortugues i tortugues. Benvinguts un cop més a la nostra cita setmanal amb la música. Amb la música d'ahir, amb la música de sempre, amb la millor música del segle XX. I sí, ho hem tornat a fer. Hem tornat a canviar la sintonia perquè ja portàvem dues setmanes que per raons alienes a la meva voluntat no emetíem el Club Tortuga. I com que hem tornat, hem agafat forces d'allà d'on semblava que no hi havia. I sí senyor, avui farem un programa de blues. I per això hem canviat la sintonia. Tenim aquí a Jeff Haley fent aquesta destral com és Hideaway. Doncs fixeu-vos com són les coses. Quan els ànims van molt, molt, molt avall, sempre hi ha una veueta que apareix en el lloc menys inesperat i que et diu: ostres, Pep, va, vinga, tira endavant. Aquesta veueta, en aquesta ocasió, Montse Prat de Saba, la gran Big Mama, ai, com t'estimo. Doncs ha servit de rebonsiu perquè tornem a estar aquí amb tots vosaltres. Un dia la tindrem aquí, amb nosaltres, cara a cara. En aquest estudi parlarem de blues, parlarem de la vida dels músics, parlarem de tot una miqueta, el temps que ens dongui, el temps que tinguem. T'espero, Big Mama. Doncs avui aquest programa serà de blues. Sí, va una miqueta per tu, igual que per tots els nostres oients, perquè el blues, des del dia que vaig conèixer el blues, vaig vendre la meva ànima al blues. És una cosa ben curiosa, que gent que som mediterranis, que som blancs, que som ben aliens al Mississippi, a New Orleans, a Georgia, i que ens agradi, no ens agradi, no, que hem donat la nostra ànima pel blues, sent totalment una cultura aliena. Però és que ja ho hem dit més d'una vegada, el blues és molt més que un estil musical. El blues és una manera de viure. I no cal ser afroamericà per sentir-la, eh que no? Així que començarem amb un bluesman blanc de Nova York. Un tio corpulent que es feia dir Leslie West. Havia format part de la banda Mountain i després West Bruce el Leng, junt amb el baixista Jack Bruce, i posteriorment música en solitari i fent el que li agrada, blues, sobretot aquest tema, un tema composat fa molts, molts anys per George i Ira Gershwin, que forma part de l'òpera Porgy and Bess. És aquesta cançó, Summertime, Sam West, Leslie West, perdó.

espaterrant versió de Leslie West d'aquest Summertime dels Gershwin. Anem a veure, un Barrel House era un local d'entreteniment només per gent de color al sud dels Estats Units, en el que gairebé totes les taules eren tones de, i per això se'ls deia Barrel House. Aleshores, en un racó hi havia un piano destartalat, en el que s'asseia amb més ofici que benefici un cantant que havia de tenir una portentosa veu per sobresortir davant del xivarri que es formava. Una veu que havia de ser un tenor com a mínim. Aquest tipus de veu se l'anomenava Barrel House. Doncs aquí tenim un dels últims Barrel House, Booker T and Lurie, que ens interpreta un tema Big Leg Woman, un tema típic, tòpic del Barrel House. Aquí el teniu.

anem per un blues del segle XX. No tenia la millor veu, no, no en absolut. Fins i tot semblava com si fos un autotune en persona, perquè ella llançava el crit i l'automodulava fins a trobar la nota exacta. No fa una bona veu, però no ha hagut cap altre en tota la història del blues que hagi cantat amb tota l'ànima, amb tot el cor i amb tota la força el blues. Em refereixo a Janis Joplin i em refereixo a cançons com d'ella, cançons pròpies d'ella, com aquesta cançó que en el Club Tortuga li tenim una estimació total. El blues de la Tortuga, Turtle Blues, Janis Joplin.

I ara sí anem per un blues clàssic, un blues de Robert Johnson que va popularitzar... mira, se m'ha anat el nom al cel. Quan ho recordi us ho diré. És un shuffle anomenat That's My Broom, molt, molt, molt versionat. Aquesta vegada la tenim versionada per The Little Band of Texas, la petita vella banda de Texas. Referim a ZZ Top, That's My Broom.

un shuffle blues popularitzat en els anys 50, ara m'he recordat, per Elmore James. Ai, és el que passa quan arriba una certa edat que repapieixes. En fi, què hi farem? Ara us tenim un grup nord-americano-català, perquè es passen la meitat del temps a Califòrnia, l'altra meitat del temps a Barcelona. Tenen una cantant potentíssima, que es diu Rogue, i el grup es diu Café Rhythm and Blues. I fixeu-vos quin blues més maluquer de fer moure els malucs. Stephen, Café Rhythm and Blues.

En fi, vaig sentir per primera vegada a Buddy Guy, crec que fou en un festival de blues a Anglaterra, a Londres, no sé, farà potser 30 o 35 anys, i em vaig flipar. Havia vist l'home, no sabia com definir-lo, l'home de la guitarra orgàsmica, no se'm va córrer dir-li d'una altra manera, perquè té una manera de tocar la guitarra que realment és un orgasme. Estic parlant de Buddy Guy. Aquí el teniu. Love Her With A Feeling. I sobretot, sobretot, sobretot, no us perdeu el seu solo de guitarra.

com per agafar una tovallola ara. Mare de Déu. Ara us presento, bueno, no caldria, no hauria de ser necessari presentar-vos a un veterà del blues que ja no hi és amb nosaltres. Es tracta de Ellis McDaniel, més conegut com a Bo Diddley, amb un tema seu, Before You Accuse Me, Take a Look at Yourself.

Era Bo Diddley interpretant un dels seus temes més coneguts, possiblement més conegut per Eric Clapton que no pas per altre. I ara tenim amb un principiant Johnny Winter, cap allà al 1968, amb un tema anomenat Black Cat Bone, un clàssic del blues. Johnny Winter!

Era el tema Black Cat Bone de Blind Lemon Jefferson a càrrec de Johnny Winter. Ara es posa una cançó d'Eric Clapton que, atenció, atenció, perquè al principi la canta en piano i veu, però quan falten 2 minuts, que sembla que la cançó ha acabat, Eric Clapton fa el millor solo de la seva vida. Un dels millors, va, direm-ho així, amb tot el grup, fins i tot secció de vents. Ain't nobody business if I do.

I després d'aquesta fua, com no, acabarem el nostre programa, perquè ja ens arriba l'hora que ens està avisant que... acabar el nostre programa amb la gran Montse Prat de Saba, amb Big Mama, amb una cançó de Brownie McGee, blues clàssic, a la seva veu. The Way I Feel. Mil gràcies per la vostra companyia. Us espero dissabte que ve. Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMA de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres. Bono, el líder de U2, va dir en certa ocasió: la música pot canviar el món, perquè la música pot canviar les persones. Quina ens proposes per compartir?
2: Hola, bona tarda. Em dic Jordi. I m'agradaria escoltar una cançó que, quan va sortir, bueno, em va agradar molt. Va ser una de les millors etapes de la meva vida. Era de... aviam, si me'n recordo, Terrícmics. I es deia "Hi ha un àngel tocant el meu cor". Sisplau, m'agradaria molt que la posésiu perquè era molt, molt maca.
1: I continua sent maca. Tens tota la raó. There must be an angel. I entre parèntesi, "Playing with my heart", que aquí es va dir "debe haber un àngel jugando con mi corazón". Tracta d'un tipus d'amor que sembla massa bo per ser veritat, que et fa creure en alguna cosa més gran que tu mateix, ja sigui un àngel, el destí o senzillament la màgia de la connexió. La cançó ho fa amb poesia lírica i de forma brillant, i a més té un luxe afegit: la col·laboració a l'harmònica del gran Stevie Wonder, el mestre. Es va publicar el 1985.

Molt bé, molt bé. Sí. Segurament deu haver un àngel jugant amb el meu cor. D'aquells moments de la vida, perquè potser no es poden dir ni temporades, sinó tan sols moments en què et sembla que has tocat el cel. Eurythmics, britànics, de synth-pop. Els anys 80 van ser seus. També van destacar per uns videoclips fantàstics. Dave Stewart i Annie Lennox. El 1990, Dave Stewart va fer un tema instrumental en solitari que molt sovint hem utilitzat de sintonia i que ara ens serveix com a excusa per recordar-te que un dels espais oberts et demana que ens diguis quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Ens ho dius aquí per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però escoltem el tema perquè és molt bo.

si t'interessa, el tema es diu Lily Was Here, és a dir, Lily era aquí. I era Dave Stewart el 1990, el 50% de remix en solitari, fent aquest tema instrumental també per recordar-te que esperem quin és el teu tema instrumental preferit. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Potser és aquest... El que sí us puc assegurar és que aquesta cançó, interpretada per Frank Sinatra i també per Nina Simone, ha estat històricament la més demanada per als convidats del programa quan els hi preguntem quina és la cançó de la teva vida. Si no coneixen el programa o no estan avisats abans, alguns es queden en blanc, però la majoria recorren al My Way de Frank Sinatra, a l'Imagine de John Lennon i en castellà, al Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Diuen que Frank Sinatra odiava cantar lluny del micròfon. Deia que el micròfon era el seu instrument. Podia així o xiuejar una frase i fer que sonés com si t'ho estigués dient a l'orella en un bar buit. Per això, Sinatra va inventar un estil anomenat crooning. Cantar suau, íntim, sense cridar, com si parlés amb tu. Abans d'ell, tots els cantants del Big Band cridaven perquè se'ls sentís sobre l'orquestra. Sinatra es va acostar al micròfon, va baixar la veu i va canviar la música pop per sempre. Als anys 40, la policia de Nova York havia de posar barricades fora dels seus concerts. Les noies es desmaiaven, ploraven i li arrencaven trossos de la roba. El van anomenar la primera Sinatramania, 20 anys abans que els Beatles. Per això el van anomenar The Voice, la veu. No era la veu més potent, però era la que més a prop se sentia. El 1968, Paul Anka, també cantant, estava a Las Vegas veient Sinatra al César's Palace. Es va quedar fins tard, borratxo, parlant amb Frank sobre el pas dels temps i la carrera. Anka se'n va anar al seu hotel a la 1 de la matinada i va escriure My Way de corregut fins a les 5. No era una cançó original, estava basada en Com d'habitude, un tema francès de Claude François. Anka va comprar els drets i va reescriure tota la lletra pensant: què diria Frank si mirés la seva vida enrere? Quan Paul Anka li va portar la demo, la mostra, Sinatra la va escoltar i va dir: no, Paul, sona que estic parlant de mi tot el temps. Massa ego. En aquell moment Sinatra estava en una etapa baixa. Tenia 53 anys, pensava que la seva carrera acabava i la lletra de My Way li sonava com un epitafi. Sinatra no volia sonar patètic. Però Paul Anka va insistir: Frank, no la vaig escriure per a mi, no sóc prou vell per cantar-la. Aquesta és teva. Sinatra la va gravar el 30 de desembre del 1968 en una sola presa a les 3 de la tarda, amb 40 músics a l'estudi. I quan la va cantar va entendre que no era ego, era un balanç de vida d'un home que havia fet les coses a la seva manera, per bé o per mal. Ell mateix la va presentar en els primers concerts amb ironia. Solia comentar: bueno, i la cançó que faré ara és pels nens. Es va tornar la seva cançó bandera. La gent la va demanar a cada concert fins al dia que va morir. És la cançó més tocada en funerals al Regne Unit. El més curiós és que Sinatra odiava que li diguessin que era el seu himne personal. Deia que era només una cançó, però el públic mai no se'l va creure. Sinatra moria el 1998, als 82 anys. La cançó deia: i ara, el final és a prop, i llavors m'enfronto al taló final. El meu amic, ho diré sense embuts, parlaré del meu cas, del qual n'estic segur. He viscut una vida plena. Vaig viatjar per totes i cadascuna de les autopistes, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera.
Penediments n'he tingut uns quants, però igualment molt pocs per esmentar-los. Vaig fer el que havia de fer i ho vaig fer sense cap excepció. Vaig planejar cada ruta traçada, cada pas curós al llarg del camí, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera. Sí, hi va haver oportunitats. Estic segur que ho sabies, quan vaig mossegar més del que podia mastegar. Però al final, quan hi va haver dubte, m'ho vaig empassar i ho vaig escopir. Em vaig enfrontar a tot i vaig estar dret i ho vaig fer a la meva manera. He estimat, he rigut, he plorat. He tingut la meva ració, la meva part de perdre. I ara que les llàgrimes cessen, em sembla tot tan divertit. Pensar que vaig fer tot això i potser jo digui, sense timidesa, que ho vaig fer a la meva manera. Perquè què és un home, què té ell, si no a si mateix? Aleshores no té res. Per dir les coses que realment sent i no les paraules d'algú que ja agenolla. La història mostra que vaig assumir els cops i ho vaig fer a la meva manera.

0: On, si no és aquí al Coco, podràs escoltar, per exemple, a Sinatra. Algú va dir: els tres grans requisits per tenir una vida feliç són una cosa que fer, una cosa que estimar i una cosa que desitjar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Si no et vols perdre res, si has fet tard, si t'has despistat, no et preocupis gens ni mica, que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com. També estem a Apple, iTunes o a YouTube. T'has parat a pensar alguna vegada quines podrien ser les teves 10 millors cançons? De tota la vida, de qualsevol època. Ah, no és fàcil, eh? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Rebo un correu que em diu: hola Albert, sóc la Lola Auger de Barcelona, Vila Olímpica. Segueixo escoltant el teu programa a l'hora de dinar i em segueix encantant. He fet una selecció de 10 dels meus cantants i grups preferits amb cançons que m'han agradat molt, del heavy metal a sensibles balades. L'ordre no és de preferència, sinó més o menys cronològic. I la primera que ens posa és aquesta dels Bee Gees, que no és de les més recordades d'ells. De 1969, Melody Fair, Fira de la Melodia.

Melody Fair, Fira de la Melodia, els Vigis, de la seva primera etapa melodramàtica del 1969. I després... Quin contrast, eh? Si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco! Highway Star, estrella de la carretera del 72 i de Deep Purple.

estava pensant que bo, quin privilegi encara avui dia poder compartir tots aquests records en forma de música amb tu, amb vosaltres, cocos. Highway Star, estrella de la carretera del 72 de Deep Purple, la segona de les 10 preferides de la Lola Auger de Barcelona. Després, George Harrison amb Bangladesh, de 1971. Per cert que a Bangladesh hi ha una escultura de George Harrison com a reconeixement a l'organització del concert per Bangladesh que ell va organitzar per conscienciar i recaptar fons per als bengalís que patien desastres naturals i la guerra amb el Pakistan Occidental. Va fer dos concerts benèfics amb Ravi Shankar davant 40.000 persones en el Madison Square Garden de Nova York.

Bangladesh. Musicalment és una bona cançó, com no podria ser d'una altra manera, venint de George Harrison, que per molts cocos és el seu Beatle preferit. Però, a més, representa el que tantes vegades ha fet la música i no han fet els polítics. Ajudar els més necessitats. Això va ser el 1971. I aquí, ja ho veus, ja ho sents, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I la Lola Auger de Barcelona a continuació ens proposa recuperar Somebody to Love, un dels clàssics de la reina de Queen del 1976. Freddie Mercury la va escriure inspirada amb el soul gospel. Somebody to Love, algú per estimar.

0: Somebody to Love, Queen, des de 1976.
1: T'acompanya l'Albert Molla.
0: Encantat de la vida. Ets dels habituals, dels fidels al programa, o potser ens has descobert fa poc. En qualsevol cas, si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics. I ara, tots en peus. Seguim, perquè ja ho estàvem des que cantava Freddie Mercury, però és que ara canta Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. 1973.

Goodbye Yellow Brick Road, que aquí es va dir adiós a la carretera amarilla. Recordes El Mago de Oz, la pel·lícula de 1939? Recordes El camí de les rajoles grogues? Doncs aquesta cançó és una referència directa a la ruta que Dorothy segueix per trobar el Mag d'Oz. Va ser una metàfora utilitzada per Bernie Taupin, el soci d'Elton, per simbolitzar el camí cap a la fama, l'èxit i la vida d'opulència que ell i Elton havien trobat. I entre les 10 preferides de tota la vida de la Lola Auger de Barcelona, una que no havia sonat mai al programa, no ens l'havíeu demanat, de Bryan Adams, Have You Really Loved a Woman? Has estimat de veritat a una dona?

aquí. Aquí al programa no us heu recordat mai d'ella, d'aquesta cançó, fins que ho ha fet la Lola Roger de Barcelona. Però als Estats Units va estar 5 setmanes consecutives en el número 1. Realment és molt maca, com tantes d'altres que ha fet Bryan Adams.

Aquesta és de 1995 i es va utilitzar a la banda sonora original de la pel·lícula Don Juan de Marco, protagonitzada per Johnny Depp i Marlon Brando. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores perquè ens diguis quin tema instrumental o quina cançó de banda sonora t'ha agradat més, encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. Però després d'aquestes 6 primeres cançons de les 10 que demanem, la Lola diu, ara també diré intèrprets dels nostres que em van emocionar especialment. Per exemple, Lluís Llach amb No abarateixis el somni.

No abarateixis el somni, era un dels temes de l'àlbum T'estimo, que Lluís Llach va publicar el 1981 i que començava amb aquella meravellosa cançó que molta gent li diu T'estimo, però que en realitat es diu Amor particular. Després la Lola ens destaca Lía, una cançó que José María Cano, de Mecano, va escriure per Ana Belén.

0: i l'amor, eh? Com està l'amor?
1: Lía con tus besos.
0: Està cantant la madrina del programa especial commemoratiu dels 30 anys en antena del Cocodril. Ana Belén, que va publicar aquesta Lía el 1989, i del 77 la pròxima de la Lola i del nostre amic Joan Baptista Humet, Terciopelo.

0: I la Lola ens diu com a títol Terciopelo Ardiente, que és el que canta en Joan Baptista, però la cançó es diu només Terciopelo. És de 1977, quan aquí ja coneixíem a l'Homet per preciositats, com la cançó dedicada a la seva germana Gemma, i quan es va passar, doncs, a cantar en castellà, abans del seu gran èxit Clara, aquest Terciopelo ja va sonar bastant. Però, si vols saber més coses i escoltar més coses de l'Homet, recorda que li vam dedicar un programa especial d'una hora amb opinions de gent que en sabia molt d'ell, amb versions inèdites d'algunes de les seves cançons. Bueno, el programa està disponible perquè l'escoltis quan vulguis al meu canal personal d'Ivox. A buscar posa especial Cocodril Club Joan Baptista Homet. Terciopelo ardiente. I la Lola Auger, de Vila Olímpica de Barcelona, diu: podria fer la llista molt més llarga, però seria acaparadora, i així tinc motiu per tornar a escriure't un altre dia. Moltes gràcies, Albert, ens dones molta alegria. Una abraçada a Lola Auger. Doncs moltes gràcies per el temps que ens has dedicat. Ah, la última que ens posa va ser d'una de les primeres de quan vam estrenar l'espai Quina cançó et dona bon rotllo. Un espai que, com tots els altres, continua obert, per si en tens alguna.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Marc.

0: bona llista, la selecció de les 10 preferides de tota la seva vida de la Lola Auger. Tu també pots fer-ho, però no em busquis els temes més estranys, més minoritaris, si us plau. Aquí es tracta de passar-ho bé i de dir-nos sincerament quines són les 10 cançons que més t'han agradat. Bon dia. Però també pots fer com la Sara de Tarragona i senzillament demanar-nos una cançó solta. Ella ens diu: soc la Sara de Tarragona i m'agradaria dedicar la cançó Mami Blue del grup Pop Tops a la meva mare Margarita. Gràcies. Doncs mira, ara feia molt temps que no sonava, però en el seu moment va ser un dels pocs èxits espanyols, bueno, fets a Espanya, internacionals. Per exemple, a França va funcionar molt bé, va ser supervendes. És de 1971, amb el cantant Phil Trim al capdavant de la banda. Phil Trim, nascut a l'illa de Trinidad. Mami Blue significa la tristesa. Blue, la tristesa profunda per la mare que ha quedat enrere o que ha mort. El protagonista recorda amb dolor el moment en què va deixar a la seva mare sense acomiadar-se i es dona compte del seu error. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posen en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMA de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Com van les coses? Tant de bo que escoltant el programa t'oblidis, encara que sigui només una estoneta, de tot allò que ara mateix et preocupa, el teu caparronet. Amb la música de la nostra generació tot és més fàcil. Algú va dir... El que és bo mai és fàcil. El que és fàcil mai és bo. És bo escoltar l'arxiu de contestador automàtic.
3: Hola, Albert, sóc la Maite i te truco des d'Osca. M'agradaria escoltar la cançó del Víctor Manuel de fa uns anys, que es diu La Madre.
2: Sí, la recordo perquè en aquell moment va venir personalment al meu estudi de ràdio a presentar-me el seu disc, el seu nou àlbum, que es deia Què te puedo dar. Corria 1988, un any que vaig viure perillosament, com aquella pel·lícula. Bueno, la veritat és que La Madre és una història dura, nascuda de l'interès del cantautor. Cantautor que, per cert, als seus 78 anys està de gira, amb molt bones condicions vocals i fent concerts per tot Espanya. En aquell moment, Víctor Manuel volia retratar l'epidèmia i el drama de la drogadicció, especialment l'heroïna, als anys 80 i 90. Volia visibilitzar el patiment extrem i la impotència de les famílies dels drogadictes.

¿Qué te puedo dar? Era el títol genèric de l'àlbum de Víctor Manuel del 1988 i el seu primer single, La Madre. Una cançó que ens han demanat des d'Osca. Aprofitem l'ocasió per saludar tots els cocos que ens escolten des d'Osca a través de les diverses emissores de Lleida que emeten el programa. Sí, era una cançó trista i el que ve tot seguit també. Ho sento, eh? Bueno, si no tinguéssim moments de tristesa, com podríem valorar els de l'alegria, no? És que vull fer un homenatge a vosaltres, als oients dels meus programes de ràdio de tota la vida. Alguns d'aquests oients han sigut tan afectuosos que m'han considerat com de la família. Allò que entres a casa cada dia o cada setmana des de fa molts anys. Jo recordo alguna vegada quan no podia fer el programa i la persona que em substituïa, el company, deia no, és que està malalt o és que té una grip. I al tornar, quan jo ja ni me'n recordava dels dies que vaig estar de baixa, molt temps després encara em trucava gent, nen, ja et trobes bé, com estàs, cuida't. Com si fos la tieta, no? Bueno, doncs, aquest homenatge als meus oients estarà representat per Toñi Redondo Serrano, de Barcelona, que ens ha deixat i molt jove. Ella va ser l'oient més apassionada del meu programa de ràdio Los Musicales de la Cadena Catalana, que es va emetre entre 1983 i 1986. Vist ara, sembla poc temps, però llavors ho vivíem tan intensament cada dia que representa una part important de la meva vida. Vull aprofitar també per recordar aquella ràdio que generava prodigis entre l'audiència, no? Perquè Toñi simbolitza per mi aquella ràdio irrepetible, sense ordinadors, que fèiem a la FM, en el meu cas, sense tècnic de so, ni guionista, ni productor. Anàvem de bòlit, en directe, deixant-nos la pell a cada programa. Això sí, sabent que teníem audiències milionàries i també a totes les companyies discogràfiques pendents de nosaltres. Això també ha passat a la història. Tots els promotors van ser grans amics. Ells ens escoltaven per comprovar si sonaven les seves novetats per antena i per demanar-nos portar de promoció a l'estudi en directe els artistes més importants del pop d'aquell moment. Recordo, per exemple, entre molts d'altres, Víctor Manuel, que estàvem escoltant, la seva dona, Ana Belén, Alaska, Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Camilo Sesto, Luis Eduardo Aute, José Luis Perales, Lluís Llach, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, bueno, i molts més. Fins i tot a vegades venien de l'estranger, com Luis Miguel, un joveníssim Luis Miguel, o Katrina, o Nick Kershaw, o els Shack Attack, o Ray Parker Jr., el dels Cazafantasmes, o el grup Double, o l'Imal, el de la història interminable. Bueno, només és una mostra de... perquè pràcticament teníem un convidat d'aquesta categoria al programa. I 25 anys després, recordo com us he comentat que Los Musicales es van emetre del 83 al 86, 25 anys després, en un programa especial en què recordàvem aquell temps de ràdio, la Toñi ens va escriure un e-mail que reflectia molt bé les sensacions inoblidables que sentia enganxada a un petit transistor, escoltant el programa davant dels estudis de l'emissora, amagada darrere un arbre de la Rambla, de vegades passant molt de fred. I això ho feia quasi cada dia, només per veure'ns sortir en acabar el programa a les 8 del vespre. Amb Toñi se'n van també els nostres records de joventut. Diuen que és el que més trobem a faltar. La joventut, aquesta malaltia de la qual ens curem massa aviat. Ella no ha pogut superar la seva malaltia. Era molt difícil, però va tenir força i valentia fins al final. Ara la seva llum brilla al cel. I m'agradaria compartir amb vosaltres un fragment d'aquell programa especial que 25 anys més tard recordava el programa amb el que van començar a estimar la música tota una generació de joves de Catalunya. Aleshores tenia de col·laboradors a Eduard de Vicente i Albert Castillón. Aquí, al Cocodril Club, sovint m'han escrit oients d'aquell programa confirmant-me el que em deia sempre el mestre Luis Arribas Castro, Don Pollo, que existeix la memòria auditiva.
La locució d'aquest programa especial va ser en castellà perquè s'emetia per tot Espanya en una cadena de breu durada que ja fa molt que no existeix, Punto Radio. I, bueno, i aquest fragment comença amb un dels jingles musicals de Los Musicales.

Ens agradava molt aquesta gent, el grup Tol Tol, un grup de Londres. It's My Life va ser un dels grans èxits que van tenir, l'altre Sack of Shame. Va ser la cançó que ens va demanar la Toni ja fa alguns anys, per simbolitzar tots aquells anys de ràdio i d'amistat en aquest homenatge que he volgut fer a vosaltres, els oients dels meus programes. Per cert, que el líder de la banda, Tol Tol, la cançó és del 86, el seu líder, Mark David Hollis, moria de càncer el 2019 als 64 anys.

Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic, enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Carme des de Badalona, que ens diu: hola, t'estic escoltant ara mateix, comparteixo la teva admiració per Franco Battiato. Dic que és un músic genial, és quedar-me curta. Crec que en italià guanya moltíssim, i és així com ell va fer les seves creacions magnífiques. Sí, el que passa és que va fer també unes fantàstiques adaptacions al castellà, i que és la manera que a vegades utilitzem, doncs, per entendre les seves lletres, que eren tant o més importants que la seva música, no? Diu la Carme: gràcies per l'atenció i per la companyia que ens fas amb el programa. Des de Badalona, salutacions, Carme. Bueno, doncs aprofitarem per escoltar una poc coneguda d'ell i per recordar algunes de les seves reflexions, de les seves paraules. Deia Battiato: la vida no acaba, és com dormir. Néixer és com despertar. Fins que siguem lliures, tornarem una vegada i una altra i una altra. Bueno, ja fa 5 anys que ens va deixar Battiato, i veiem que la seva visió no s'ha aturat. Continua qüestionant, elevant-se, portant la mirada més enllà del que sembla.

Aquesta es diu Com un camello in una grondalla. També la va fer en castellà, el 1991, Com un camello en un canalón.

0: Suposo, Carme, que ja la coneixies. En qualsevol cas, espero que t'hagi agradat l'elecció d'aquesta poc coneguda com un camello en una grondalla que Battiato va publicar el 1991. El poeta Mario Benedetti va dir: "Los amores eternos son los más breves".
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club amb Albert Malla.

0: fotos a contraluz, retales de mi vida.
1: Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.
0: Insurrección és, sens dubte, una de les millors cançons del pop d'aquest país de tots els temps. Els seus protagonistes, Manolo García i Quimi Portet, doncs estan protagonitzant una tornada després de bastants anys que està resultant un èxit total des del primer concert, el passat 3 de maig, amb 56.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ho volem celebrar compartint les cançons que els hi hagués agradat escriure. Hola, Quimi.
2: Salut, Albert. T'escoltem amb el cocodrilo aquest a Ràdio Olot.
0: Ah, per Ràdio Olot. Doncs estava pensant que més o menys teniu la mateixa edat. Si estàveu recordant els vostres inicis quan fèieu pràcticament un concert a diari o quasi a diari, ara aquesta gira, penseu que la disfrutareu encara més que quan estàveu començant, que vèieu tot el futur per endavant, que podien passar mil coses, entre d'altres que us separéssiu, no?, i que féssiu treballs per separat. Jo ho dic perquè jo tinc la sort encara de treballar i cada programa que faig el disfruto més que quan vaig començar amb 17 anys.
3: La vida et va donar lliçons, no? Vas deixant enrere l'astre, diguem, vas deixant l'astre i el que portes, la motxilla que portes, cada vegada és més lleugera. En el sentit, si tens una mica de seny, si estàs tontet, doncs mira, ho sento. Però si tens una mica de cap, vas deixant pes mort. Llavors, cada vegada més, el que fas... tens petites, grans decepcions, tothom les té, però no perds el romanticisme. Jo demano perdó, però sóc una mica romàntic. I em fa molta il·lusió tot, cada vegada més, perquè ja no camino, estic volant. Vull dir, ja és diferent. Nosaltres riem més que abans i d'una manera més correcta que abans.
2: Científica.
3: Més científica i menos agotadora. Antes nos agotábamos. Había veces nos poníamos enfermos con Antonio, ¿te acuerdas? A las 7 de la mañana estábamos enfermos de reírnos. Ahora no nos ponemos enfermos de reírnos. Nos reímos muy a gusto. Es veritat.
2: Anem a dormir més d'hora.
3: Anem a dormir més d'hora, també, és veritat. Llavors, els concerts serà magnífic, serà molt divertit. Toquem, si em permeteu, millor, tenim més experiència... Sabem, som els mastorros, tenim més ofici, tu, qualsevol de vosaltres, any darrere any, vas aprenent, vas deixant atrás el que et molesta, el que estorba, el que no és bo, i jo penso que serà molt bonic.
0: Quina cançó us hagués agradat escriure de qualsevol autor, de qualsevol època, que no sigui vostra?
2: A mi m'agrada molt Pau Riba, aquella... Ha plogut sobre el meu cap... Segons a quin disco mires, té un títol o té un altre disco, té un altre títol. Però és una cançó molt bonica. Molt Pau Riba, perquè és un desbarajuste total. Diguem, instruments desafinats, ara entren, ara no entren. Però potser és de les cançons que m'ha impressionat més de la història. Sí? Ha plogut sobre el meu cap... quina enveja, papallones i ocellets... Aquesta
0: molt. Que genial que era, en Pau.
3: I jo, Angie, de Los Rollins. Angie.
0: I per quin motiu?
3: Perquè quan la vaig sentir la primera vegada, era jovenet i vaig pensar, hòstia, esto es la bomba. Moltes cançons, aquesta en concret.
0: Moltes gràcies.

0: Aquesta és la cançó que li hagués agradat escriure a Quimi Portet, oient habitual del Cocodril, segons ens va confessar en aquesta entrevista. Una cançó curiosa perquè té dos títols: Ha plogut sobre el meu cap o Sèptima en colors. La genialitat de Pau Riba. Aquí, en una entrevista, li preguntàvem a Formentera, precisament, que ens recordés quan ell va voler ser hippie.
1: Jo volia saber de què anava això i vaig dir, bueno, on te puc trobar hippies? I em van dir Formentera i jo cap a Formentera.
0: I a la pel·lícula documental del primer Canet Rock, l'Àngel Casas li preguntava a Pau Riba.
2: Creus que ajudes a la cultura catalana, tu? Fent què?
3: Destruint-la.
0: També li van preguntar en certa ocasió, Pau, com creus que passaràs a la història?
4: He passat a la història de música com a mal cantant, mal músic i gamberro dalt de l'escenari. Bueno, sembla ser que són tres valors positius.
0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
5: Doncs, mira, si escolteu bé, aquesta que s'ha

0: Qualsevol nit pot sortir el sol. Ei. De Jaume Sisa, t'hagués agradat, eh? O sigui, quan la vas sentir vas pensar, punyetes, em hagués pogut acudir a mi.
1: Sí, eh? Vaig pensar, és un cabron, aquest tio és un cabron.
0: M'ha agradat molt trobar-te aquí. Moltes gràcies, Pau.
1: Ok, vinga.
0: Molta sort.
1: Vale. Ah, una...

0: faltes tu.
1: Això és el que dic a vegades quan et comento que pots afegir-te al nostre grup de seguidors al Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Som en més de 40.000, però potser hi faltes tu, com diu la mítica cançó d'en Jaume Sisa.
2: Pot sortir el sol.
1: A Quimi Portet li hagués agradat escriure una cançó de Pau Riba. A Pau Riba li hagués agradat escriure aquesta cançó que Jaume Sisa va publicar originalment el 1975 i que hem escoltat en una versió del 2002 del seu àlbum Bola Voladora, molt poc coneguda. A Manolo García li hagués agradat escriure... Adeu.

Doncs ho recordo perfectament. Quan vaig escoltar per primera vegada aquesta cançó, vaig sentir quelcom molt semblant a Manolo García. Era per casualitat. Estava aprenent alguna cosa en un bar un vespre de l'octubre de 1973, tenien la ràdio posada i van presentar aquesta cançó com a novetat, i vaig pensar, però què és això?

El temps ha demostrat que Angie és una de les millors balades, no tan sols dels Stones, que en van fer diverses de guapes, sinó una de les millors cançons del tot el segle XX. No m'estranya que a Manolo García li hagués agradat escriure-la. Bueno, abans d'anar a ballar, escoltarem per primera vegada una proposta que ens fa des de Barcelona la Cristina Viudez, que diu: hola, que guai escoltar el teu programa. Avui és el meu segon dissabte escoltant el Cocodril i et demano una cançó de Charles Sheffield que es diu It's You Voodoo Working Extello. Doncs, bueno, aquest personatge, pràcticament aquest és el seu únic èxit, que, bueno, voldria dir, és el teu voodoo funcionant. Charles Sheffield va néixer a Louisiana el 1931 i va morir el 2010 amb 79 anys, poc conegut fora de la seva regió. La cançó ha guanyat més popularitat en els anys posteriors.

Bé, Cristina, Cristina Viude de Barcelona, és un bon tema. Gràcies per recuperar-lo i, per molt segur, descobrir-lo. El senyor Charles Seafield, conegut com Mad Dog, és a dir, gos boig, especialista en rhythm and blues. I aquest tema, el seu més gran èxit, a la seva regió, perquè fora d'allà pocs el coneixen, It's Your Voodoo Working Excello, és a dir, és el teu voodoo funcionant.

0: misery, trouble.
1: La cançó és molt curta. Gairebé dos minuts només. I marxem ballant.
2: Hey, Mr. DJ, where are you?
1: Recordes alguna cançó que t'hagi fet ballar? Dels anys 60, 70, 80, 90, 2000... Ah, i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet Jonathan Cepeda, que ens demana un gran clàssic dels Eurythmics, Sweet Dreams, els somnis dolços, que ens diu: la vaig escoltar per primera vegada a la discoteca Silvis, a l'autovia de Castelldefels. Ah, sí, però era del terme municipal de Gavà Mar. Diu, i es va compartir amb la meva discoteca preferida. Gràcies, Jonathan. I amb tu anem cap al 1982. Per cert, que Silvis va tancar el 1999 i ara és una, malauradament, una estructura abandonada. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodril.
3: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMA de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Young, young, young.

y'all gotta figure out how to live with each other. So

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovable, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se abans d'entrar a la piscina, també s'ha hagut de tancar la piscina municipal. La resta de serveis funcionen amb normalitat. L'EMADI de Valldoreix emet una nota de premsa en la qual afirma que la presència del bacteri al circuit d'aigua sanitària podria ser resultat d'una parada accidental de la caldera per una reparació i la posterior posada en marxa del sistema. Per la seva banda, l'empresa gestora del complex esportiu de Valldoreix, Eventing Sport 5SL, rebutja qualsevol negligència en la gestió de l'equipament i defensa que compleix la normativa vigent i acusa l'EMD d'actuar sense haver-la informat prèviament del tancament de la piscina i de les dutxes de la instal·lació pel risc de legionel·la. I les òptiques de la ciutat i l'Ajuntament de Sant Cugat fan una crida a la ciutadania per prendre totes les mesures de seguretat necessàries de cara a l'eclipsi del 12 d'agost. El tinent d'alcaldia, Bernat Picornell, ha recomanat la compra de les ulleres homologades al comerç local, concretament a les òptiques de la ciutat. A més, Picornell ha remarcat que l'eclipsi a Sant Cugat no serà total, per la qual cosa aquí no ens podrem treure les ulleres en cap moment. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença molta comèdia. Què és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat? Mireu, avui tenim dos convidats que ens parlaran de música. Però de música a llarg termini, perquè comencem per parlar d'una cosa que es farà el mes d'agost i després parlarem d'una cosa que acabarà la temporada vinent. Per tant, tota la temporada que comença al setembre i acaba el mes de maig. Però abans... l'humoria del Molta Comèdia. Avui, dues notícies contradictòries, però conseqüents. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. Avui tenia previst de parlar de la nova programació del Teatre Nacional de Catalunya i del Teatre Lliure, dos teatres que varen néixer amb el suport de dos grups polítics enfrontats que continuen així passats els 50 anys i, si Déu no ens ajuda, seguiran així pels segles dels segles. Com és el meu costum, diria que bon costum, es tractava de saber d'antuvi quins serien els espectacles, les obres d'unes llargues i magnífiques programacions que girarien per Catalunya i, en conseqüència, quines podríem veure a Sant Cugat, al Teatre Auditori Emma Vilassau. Però de moment puc dir que no ho sé, perquè, consultats amb dos extraordinaris productors teatrals, em diuen que ja m'ho diran, no sé quan, però ja m'ho diran, cosa que em fa pensar, com passa cada any, que estem parlant no de dos teatres nacionals, sinó de dos teatres de Barcelona i no de Catalunya. Però benvolguts i estimats germans, avui els temes són dos fonamentals que afecten directament, molt directament, a Sant Cugat, al poble, a la ciutat, a la seva cultura, i que casualment s'han conegut amb un dia de diferència. El dilluns, Dolors Vilalassau, que en aquesta ocasió signava com directora artística de les Lectures a la Fresta, redactava un comunicat de premsa en el que deia textualment: benvolguts i benvolgudes, enguany, per motius personals i de salut, que segons els metges no són greus, però sí invalidants en aquests moments, he decidit fer una parada de la meva activitat teatral i prendrem uns mesos de sanació i reflexió, i això comportarà que no hi haurà les tradicionals Lectures a la Fresca, que aquest juliol haurien complert la 22a edició. Aquesta decisió, que com us he dit és personal, ha estat acordada en junta per l'Associació Amics de Pedra i Sang, promotora de les lectures, i comunicada a l'Ajuntament també com a productora. Moltes gràcies a la premsa que sempre ens heu fet costat en aquesta aventura i espero no haver causat amb la meva decisió massa molèsties al públic fidel que ens ha acompanyat ara, any rere altre. Com que sé que la pregunta que em voleu fer és aquesta, ja us la responc. Amb tota sinceritat, no sé, en aquests moments, si aquest és un punt i a part o un punt final a les lectures. Gràcies per la vostra complicitat. Aquest programa havia concertat una entrevista presencial del proper dijous, dia 25, amb ella i amb alguns o algunes dels actors i actrius que participarien en les Lectures a la Fresca d'aquest any, que finalment havien quedat concertades els dos dijous, els 9 i 16 de juliol, perquè la inicial, d'acord amb la Universitat de la Pau, el primer dijous del mes s'havia anul·lat. Les raons que explica Dolors Vilalassau són comprensibles i, com no podia ser d'altra manera, acceptar i desitjar de tot cor que els seus problemes de salut millorin, que bé que s'ho mereix. Però no puc evitar, estimats, afegir que, malauradament, tota la gestació d'aquesta nova celebració, d'aquest fenomen, que hagués estat la seva 22a edició, es diu aviat arribar als 22 anys,
recordant com era la primera a la plaça Sant Pere, aleshores encara Pere Sant, amb una adaptació de tres contes amb final inesperat d'en Víctor Alexandre, amb quatre tauletres, quatre llums, quatre faristols plegables i quatre cadires. I, és clar, llegint, llegint, fent lectures. Aleshores sí, fent lectures. Amb Josep Maria Balcells, Xavier Tor, Carme González, Joan Berlanga i la mateixa Vilalasau. I on un servidor de vostès va anunciar el principi d'aquella nova acció cultural i pública, portant a la plaça, reviu el concepte de l'àgora grega, la plaça com a lloc de reunió, com a punt de trobada, que pot servir per acollir la gent que hi arriba, per seure, reposar, i per veure i parlar, per fer tertúlia, per veure com passa el temps, perquè no, i alhora deixar anar pensaments. Però aquest principi bàsic tenia la soterrada força creativa d'una persona com Dolors Vilalasau, que mai, dic mai, sense errar ni una mica, s'havia parat davant de qualsevol entrebanc o dificultat per fer arribar al poble allò que el poble es mereix. Coneixement, creativitat, cultura en totes direccions, nivell professional sempre a la recerca de les coses ben fetes i un arc immens de visió cultural de tota mena. Escolteu, amb 21 anys han passat per les lectures, que, com he dit més una vegada, ja fa temps, no són lectures, sinó que és teatre. Hi ha una anècdota real d'un visitant fa uns anys que em va preguntar per què porten uns papers a les mans? Ho diu tot. Ha estat evolucionant i diverses vegades, en alguns casos, començant amb Víctor Alexandre, William Shakespeare, Pere Calders, i seguint amb Rogeli Padró, Josep Maria Jaumà, Molière, Santiago Rusiñol, Mercè Rodoreda, Nicolai Gogol, Baltasar Porcel, Josep Maria de Sagarra, Salvador Espriu, Àngel Guimarà, Bàblac Havel, Josep Palau i Fabra, Manuel de Pedrolo, Maria Eulèlia Campmany, Ignasi Roda, Sam Borjan Jacobs, Josep Amorós, Caterina Albert, Rosa Maria Arquimbau, Mònica Sustova, Andrés Upenya i George Orwell. Però és que, a més, per acabar-ho d'adobar, per acabar-ho d'arrodonir, un artista de la ciutat, pintor, pintora, escultor, dibuixant i un llarg etcètera, feia un vano original. I algun escriptor i escriptora, dramaturga, periodista, feia un escrit de presentació de la programació que durant els primers anys eren tres funcions. Després van ser quatre i ara dos. I gràcies. Dolors Vilalasau. I no vull passar a recordar altres coses importants per la ciutat des que tenia 16 anys, amb la companyia de teatre Joan Maragall, o els 25 anys de Pedra i Sang, o les tertúlies amb amics, amb una llista de participants que envejaria qualsevol poble o ciutat de Catalunya. És una persona creativa, fidel a unes idees i sempre pensant en fer les coses bé i, si es pot, millorar, acompanyada d'una exigència que comença amb ella i traspassa els seus col·laboradors. L'altra novetat és que dimarts l'Assemblea de Socis de la Societat Coral La Unió Sant Cugatenca, entitat que ha celebrat recentment el seu 125è aniversari, va decidir per unanimitat dels participants presencials l'aprovació del conveni que l'Ajuntament de la ciutat i la Junta Directiva havia aprovat recentment després d'un llarg camí que comença l'any 2012, continua amb un acord de col·laboració entre Ajuntament i Societat per salvar la finca l'any 2013, es crea un consorci l'any 2015, comencen les obres l'any 2017, l'any 2019 s'anuncia dissolució del consorci per part de l'Ajuntament, l'any 2023 es fa la primera proposta de liquidació sense acord, fins que després de moltes negociacions, anades i tornades, finalment, el 10 de juny d'aquest any, s'arriba a un acord que ara els socis, com deia abans, han aprovat. En aquest programa han dedicat programes de fa anys a aquesta situació incomprensible per molts, perquè una cosa
són les dificultats per arribar a un acord. I l'altra, que això duri 11 anys, amb el conseqüent dany irreparable a gairebé una generació que no ha pogut gaudir en la seva totalitat el que suposava un edifici com aquest dedicat a la cultura en el centre de la ciutat. En el Molta Comèdia del dia 30 d'abril, la regidora de Cultura i Esports, Núria Escamilla, acompanyada de Núria Castells del Departament de Cultura Municipal, es va parlar del principi d'acord. I en el programa del passat 11 de juny, Ferran de Juan, vicepresident de la Societat Coral La Unió, i Mercè Serradell, vocal de la Junta, varen parlar també de l'acord previ a la votació abans esmentada. Aquesta resolució ha de suposar que la ciutat disposarà d'un nou espai, la Unió Centre Cultural, amb un teatre que reuneix totes les característiques tècniques exigibles actualment en 400 localitats, en el centre urbà, programades des del Teatre Auditori, això sí, amb la participació d'una comissió artística formada per 10 persones vinculades a les taules de teatre, de dansa, de música de la Unió, del Servei de Cultura, de l'Oficina Municipal La Pua, del Teatre Auditori Emma Maria Sau, del Teatre de la Unió, del Cap Tècnic de la Unió i del Cap de Producció de la Unió. Espero que s'entenguin. Per acabar, resumir, germans estimats, que aquestes dues situacions, la primera negativa, la segona sembla que comença a ser positiva, semblen fruit del mateix problema que també em fa pensar, estimats, es genera quan els principis que haurien de ser importants, els únics importants, per tirar endavant segons quins projectes, bàsicament culturals, de progrés, de llibertat creativa i un llarg etcètera, no es converteixen en el principal motor de les decisions. Ans al contrari. Sembla que no es consideren les raons principals de qualsevol decisió que afecta a tots els ciutadans. A tots. I arribats aquí, benvolguts germans, com cada setmana, i potser ara més que mai, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén.

0: el segon i tercer temps, doncs hi han tres melodies andorranes bastant conegudes, una es diu Les ninetes d'Ordino i l'altra...
1: Ara sentim la veu dels dos convidats perquè hem posat una música, una composició que és que se sentirà en un dels concerts de la propera temporada. Salvador Brotons, bon dia. Acosta't al micro perquè si no se't sentirà.
0: I tant,
1: aquí, aquí.
0: Molt content d'estar aquí amb vosaltres.
1: Molt bé, Salvador. Mira, ja he fotut l'aigua a l'aigua. Mira si estem bé. Ara ho hem de parar, això. Ho hem de parar. Perquè, si no, malament rai.
2: Quin servei més ràpid, eh, això?
0: Hòstia, escolta, és massa, això.
2: No funciona, eh?
1: Hòstia.
2: Aquesta ràdio funciona.
1: Sí? Segur que n'hi ha prou? Per comentar amb els oients que m'ha caigut el got d'aigua i afortunadament era aigua perquè si hagués sigut una altra cosa potser hagués sigut pitjor i ara anem posant paper.
2: Ho deixo aquí perquè no es mou,
1: anem posant paper de forma que això quedi sense cap problema. També s'acompanya en Josep Ferrer.
3: Hola, bon dia.
1: Com estem?
3: Molt bé.
1: Bé, jo us demano primer de tot, abans de començar a parlar del que havíem de parlar, que m'excuseu la llargada d'aquesta homilia, però com podeu haver escoltat, doncs es tractava de dues coses que són importants, penso que són importants per la ciutat, i per tant volia no deixar ni un minut sense poder-ne comentar, sense poder-ho dir. Salvador, tenim... per d'aquí pocs dies, relativament pocs dies, tornar a repetir una cosa fantàstica. I m'agradaria doncs que en Josep ens en fes una mica de... Perquè, clar, vam fer un concert l'any passat, un concert per la nit d'estiu, fabulós, es va omplir la plaça Octavià, jo diria que inclús va faltar llocs.
3: Sí, sí. Tenia en compte que 10 minuts abans estava plovent. Vull dir que això va haver un moment com de canguelis, que estàvem molt preocupats, per dir, ostres, quina mala sort, no? Vull dir que fem un concert popular, a l'aire lliure, gratuït, amb un marc incomparable, que plogui just abans del concert, no vindrà ningú.
1: Ah, jo pensava que tu havies fet ja un tipus de petició directament
3: no,
1: al cel.
3: No, pensaven que no venia ningú, i de cop i volta, quan van faltar 5 minuts pel concert, va deixar de ploure, va començar a venir gent, bueno, i fantàstic, va ser una cosa fantàstica.
1: Però hi ha hagut ara hi ha una segona versió, una segona vegada.
3: Bé, vull dir...
1: El dia 8 de juliol...
3: Clar, en aquell moment era una novetat, per tant no sabíem què passaria, i aquesta vegada hi ha la certesa, perquè tothom que va venir s'ho va passar molt bé, i per tant tenim molta il·lusió per un concert que serà extraordinari. El Salvador sempre fa unes programacions molt assequibles, molt aquest concert especialment, bueno, ja ho explicarà ell, i agradarà molt, segur.
1: Bueno... Salvador, jo he mirat doncs, el programa del concert. Hem de dir que hi ha una col·laboració, la col·laboració de soprano.
0: De l'Èlia.
1: I hi ha una selecció, com de costum, com el que fas, que està molt ben equilibrada.
0: Ho intentem.
1: No, és que és així. O sigui que comences amb l'obertura de l'òpera Guillem Tell.
0: Sí.
1: Però, o sigui, vull dir que...
0: l'ambient d'ell és una obertura molt, molt brillant, que la gent coneix, acaba molt triomfal i acaba molt alegre, i és bo començar amb molta energia.
1: I a continuació
0: dones entrada a un Mozart que farà l'Èlia Ferreres, que és una jove soprano que canta molt bé, una veu preciosa, i segur que agradarà moltíssim. I anem intercalant música vocal, o sigui, àries d'òpera, amb interludis orquestrals, de, per exemple, ella cantarà Mozart, després cantarà Gounod, l'àrea de Romeo i Julieta, Je veux vivre, i després, com que és Gounod, farem una cosa francesa, que és de Samson i Dalila, de Saint-Saëns, un interludi, és una bacanal per orquestra sola. O sigui, anem intercalant orquestra sola amb cantant.
1: Les danses provincianes de Borodin, que vol dir que també...
0: Ah, també acabarem aquesta primera part amb les danses provincianes de l'òpera del Príncep Igor, de Borodin, que és molt conegut i molt brillant, també. Intentem fer un programa que sigui molt atractiu atractiu, de coses curtes, i que ningú absolutament se senti intimidat, perquè ja sabem que la música clàssica o la música simfònica, hi ha gent que diu, ui, això és molt llarg, tot això, no. Serem concert estiuenc, de molta varietat i molta diversitat. I també, una cosa molt interessant, farem una estrena d'una compositora d'aquí, de Sant Cugat, la Carme Talleda, que ha fet una cançó que es diu Persistirem, sobre un llibre que va escriure el senyor Turull quan estava a la presó, i aquesta cançó sempre m'ha agradat molt i sempre li he dit a ella, això, aquesta composició, si l'eixamplem una mica i la instrumentem i la fem per orquestra, això serà un hit. I ella em va dir, endavant, endavant, Salvador, tu mateix. Doncs he fet una orquestració.
4: No m'ho puc creure. I bueno, vas dir que ho faries, no m'ho puc creure.
0: Sí, amb molt de gust, perquè ella li feia també molta il·lusió. És una cançó molt bonica que ella va escriure, molt sentida, molt, perquè és Persistirem, és una persona que està a la presó i comença a dir persistirem, guanyarem, doncs, i no hi haurà ningú que es podrà torcer, no? Doncs aquest és el text d'aquesta cançó, i és clar, instrumentat amb una orquestra molt, molt gran, doncs amb molta varietat, interludis d'orquestra, i ara la cantant canta, tot això, doncs guanyarà bastant, i em penso que quedarà una obra molt bonica.
1: També tenim Eduard Toldrà.
0: Després, doncs, tota la resta, fem música bàsicament catalana, fem la sardana... La Sol i Xent. És una sardana fabulosa de Mestre Toldrà. I després també fem...
1: Pel tancament, el tancament, llavors ja vas...
0: Un Coigrau, que és un compositor català que hem conegut tant jo com el Josep, i sempre hem tingut una gran relació amb ell. Va morir ara fa uns 15 anys, i un home molt amb un talent extraordinari, Agustí Coigrau, la Jota de falset, molt bonica, i després Sol i Xent, i després acabarem amb, com que és un concert popular, vull que el jovent se senti identificat i que li agradi, i tot això, i farem música de John Williams, una selecció de John Williams, de música de cinema, que això sempre agrada molt i és molt estiuenc.
1: De tota manera, jo sempre dic que la música del segle XX, uh-huh, i el XXI, uh-huh, no s'entendria sense la música de cinema.
0: Sí, és la música, com que estem en un món molt visual, la gent que va al cinema sent una música els agrada molt, doncs mira, identifiquen amb l'imatge, i sobretot el jovent, això els posa molt, els excita moltíssim. I bé, doncs, com que la música és bona, doncs val la pena, doncs, promocionar-la.
1: Hi ha una llista de compositors fabulosa, uh-huh, que molts d'ells eren europeus,
0: sí,
1: eren alemanys, eren francesos, sí, eren anglesos,
0: i se'n
1: que havien anat a Hollywood,
0: sí,
1: a Hollywood van començar a composar.
0: Orgel, Rousse, molts d'aquests compositors que van escriure gran música i es van fer milionaris, o van treure, sí, molt...
1: Però parlant de milionaris, Josep, serà gratuït el concert?
3: Totalment gratuït. Sí, sí, sí. És un concert popular perquè donar a conèixer l'orquestra, també, per si algú no ha anat al Teatre Auditori a escoltar un concert de l'orquestra, veurà així en directe lo gran i lo important que és l'Orquestra Simfònica Sant Cugat.
1: Que no puguin dir mai allò de... Ah, hi ha una orquestra Sant Cugat?
3: Va, això em fa mal, eh? Vull dir, quan algú, després de 36 o 37 anys, amb actuació constant, amb que han fet 800 o 900 concerts, un dels quals 200 han fet a Sant Cugat, a la resta, fora de la ciutat, o sigui que és una passada, que la gent no sàpiga que hi ha una orquestra... ens molesta una mica. Vull dir que és el moment, la gent que no ens coneix, que vingui i veurà el bé que s'ho passa.
1: De tota manera, sàpigues una cosa, eh? O sigui, hi ha gent que diu que no sabia que hi havia una orquestra, però és que hi ha gent que diu que no sabia que hi ha un teatre.
3: No pot ser, això.
1: Ja t'ho dic jo. T'ho puc assegurar. Sí, sí. O sigui, jo m'he trobat amb una visita mèdica, a Barcelona,
3: sí,
1: coincidir, i que el metge em va dir, ah, jo també he vist que Sant Cugat.
3: Sí.
1: Ah, caram, no és que bé. I sí, sí, estic allà al voltant del golf. Ah, molt bé, molt bé. I doncs jo vaig a la temporada de teatre, que està molt bé. Quin teatre? O sigui que, escolta'm, això és un fet. És un fet, malauradament és un fet, però és així. I ara amb aquest teatre del Teatre de la Unió, que estarà també més al centre, que serà, des del punt de vista tècnic, boníssim, es poden fer això. Que jo penso que també que es pot fer música de cambra.
3: I tant. Tu diràs, sí. Es
1: pot fer música de cambra.
3: És ideal. Per fer una orquestra de 20, 25, màxim 30 músics és fantàstic.
1: Bueno, diguem una altra cosa, Salvador.
0: Digues.
1: La temporada passada es va... Una dels concerts que es va fer aquí era la novena de Beethoven. Però és que la novena de Beethoven continua.
0: Sí. Bueno, la novena de Beethoven és una sinfonia extraordinària i que ven molt. Tothom que li, encara que és una sinfonia cara, perquè ja, clar, hi ha quatre solistes, hi ha cor, és una sinfonia gran, però tothom espera aquest darrer moviment, el cant de l'alegria, i hem tingut la sort de que l'hem repetit en diverses ciutats de Barcelona, fins i tot anem a Mallorca el mes d'octubre, a fer la novena també tota l'orquestra, i estic molt content que s'hagi pogut fer.
1: En queden encara tres?
0: En queden, sí. Ara anem a costat de Reus, a aquest
3: Castellvell del Vilar. Ara no sé d'on és, està molt a prop de Reus. Ah, del Camp, Castellvell del Camp.
1: Tenim una apuntadora, eh?
3: Sí.
1: No, tranquil·la, no.
0: Castellvell del Camp, sí. Bueno, és un lloc molt bonic, però és Reus i tot això, al costat de Reus. Després també en farem Mallorca
3: i Manresa. També.
1: Manresa, el Cursal de Manresa.
0: Sí, senyor. Va, i hem fet també a Viladecans, hem fet també a...
1: Lleida. Diria que hi ha hagut com a mínim 10 llocs.
3: Bueno, potser 10 no, però...
0: No ho hem fet, sí.
1: Bueno, quan s'acabi, vull dir, quan s'acabi... Quan s'acabi, potser
0: sí,
1: serà...
3: Sí, 7, 8... 8 o 9, sí.
1: Que, a més, s'ha de dir, s'ha d'explicar que una de les greus problemes que pot haver-hi és concertar diferents grups vocals dels llocs on es va, i, per tant, hi ha un grup bàsic, que funciona. Vosaltres, i afegint l'altre, i això... Sí. Costa molt.
0: I tant, sí. Ha estat un producte de molta feina i de molt de treball, i estic molt content que hem aconseguit que l'orquestra surti una mica més de Sant Cugat i que hi hagi molt interès arreu de Catalunya i també fins i tot de Mallorca.
1: Uh-huh. Bueno, i ara hem de passar a una altra cosa, que és que ja està la programació de la temporada 26-27, ja està preparada.
0: I tant.
1: I és una temporada que també, déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do, perquè no podem baixar el nivell, no podem baixar l'exigència i també la programació que sigui doncs, molt atractiva i sobretot encisadora per tant per l'audiència com pels músics.
1: Bueno, comencem a parlar-ne.
0: Mira, comencem a parlar-ne. Començarem, mira, el mes d'octubre, el dia 16, aquí a l'Auditori de Sant Cugat, amb un programa bàsicament italià, però amb una obra meva que també amb va ser idea dels germans Claret, que van dir que jo els hi vaig fer un concert que es diu L'Andorrà, un doble concert per violí, cello i orquestra, ara fa 10 anys, i diuen, escolta, aquest concert l'hem de repetir, Salvador, per què no el programes amb la temporada que vinent? Jo vaig dir, home, em sembla perfecte, i si teniu ganes de tocar un altre cop, estic jo encantadíssim. És un concert molt brillant, l'he titulat el concert L'Andorrà, perquè ells són d'Andorra i està basat en unes melodies andorranes, però bé, malgrat tot això, és un concert absolutament internacional que es pot tocar arreu del món. Els germans Claret són uns artistes extraordinaris, molt bons, que els conec des de fa molt de temps, sempre he tingut una col·laboració extraordinària amb ells, i el Gerard viu aquí, a Sant Cugat, i...
1: No, el Lluís també té casa.
0: I el Lluís també, és veritat, els dos.
1: El que passa és que està més als Estats Units
0: està
1: que...
0: Està a Boston,
1: està més als Estats Units que no pas aquí, sí, però bé, sí, sí, això és sí, a part.
0: Sí. Són fantàstics, tant com persones com músics extraordinaris, sempre serà un gran plaer. I la resta del programa ho he pensat tot música italiana, començant amb Puccini, el Capriccio Sinfonico, que és una obra de joventut, però que hi haurà temes de la Bohème, de Manon Lescaut, és un Puccini que sorprendrà molta gent si no el coneixen, perquè surten temes que més tard Puccini els va aprofitar per les seves òperes venideres. Després, l'obra gran d'aquest concert és Els Pins de Roma de Respighi, que és una obra extraordinària, espectacular, d'allò que la gent que no li agrada massa la música clàssica, doncs aquesta obra, quan la senten, sempre diuen quina obra més extraordinària, que és espectacular, no? Els quatre quadres dels pins en diferents zones de Roma, és una obra, potser l'obra més popular de Respighi, i després començo el programa amb un intermezzo de Mascagni, que de l'òpera Amica, que l'òpera no es coneix massa, però l'intermezzo és extraordinàriament brillant i apassionat, com tota la música de Mascagni. serà un concert molt, molt, molt interessant. Molt,
1: bueno, aquest que aquest molt concert, bonic. Evidentment, el repetiu també a la Massa, de
0: sí.
1: Vilassar de Dalt.
0: I aviam si sí. ho podem repetir en un altre lloc. Sempre m'agradaria, que és un concert molt, molt estel·lar, molt brillant per l'orquestra. Aviam, encara estem buscant llocs que poguéssim repetir-ho, potser.
1: I el segon que es fa la temporada, també tenim una artista d'aquí.
0: La Patrícia de No, tocant la flauta, i tant, la conec des de fa molt de temps, ja he fet col·laboracions amb ella, jo mateix com a director, però aquest cop estarà dirigida per la Virginia Martínez, que és una noia de Múrcia, que havia vingut aquí a dirigir, està fent una gran carrera, i quan va venir va agradar molt a l'orquestra, i per això l'hem tornat a convidar. Doncs es farà
1: la temporada passada, l'altra, no?
0: La fa dues temporades.
3: Sí, dues temporades. Que va fer Mendelssohn, sembla que va fer l'escocesa de Mendelssohn.
0: Sí, va fer l'escocesa de Mendelssohn. Sí. I
1: no, el... jo recordo també sí. que va... Jo veig aquest tipus de comunicació.
0: D'energia.
1: I de sí. comunicació amb els músics.
0: És molt important, això. Molt important que un director ha de tenir sempre. Doncs segur que serà un gran concert. I a més ha escollit de fer la segona sinfonia de Sibelius, que és una sinfonia, és la més coneguda de Sibelius, amb un final molt tchaikovskià, molt bonic i molt... molt I a més també farem una estrena o una composició d'un compositor que és amic d'ella, que és de Múrcia, que es diu Adulterio Decente, que ella m'ha dit que està molt bé. Jo he dit que sobretot que sigui la mateixa orquestració que Sibelius. Però sempre ens agrada que hi hagi un toc d'algun autor que visqui, i sobretot és una obra que ella hi creu molt, doncs endavant. Després, Josep mica...
1: salta als baixos i les danses, bé, que, bueno, que també en aquest cas, Josep, sí. quan mires el llistat sí. de la quantitat de llocs en què aneu a fer-ho, sí. doncs com a mínim també es passeu entre abans de Nadal, just durant Nadal, i ha sí. passat i el mes de gener, estem parlant de 8.
3: Sí, sí, ho fem moltes vegades, sí. I encara alguna més que sortirà. Bé, el concert de valsos és una fórmula que sempre funciona, i és la fórmula de... comencem d'una manera seriosa amb una gran obra, obres així importants, després sempre hi ha un toc de música catalana, que sempre s'ha de fer precisament les Nadales Catalanes d'aquí, el Salvador Brudons, que tenen un èxit. Mira, un any...
1: Té una obra, en Salvador Brudons, de cançons...
3: Només et diré una cosa. Després de fer-ho 10 anys seguits, vam dir, home, potser 10 anys seguits la gent dirà, canviem, no? I un any la vam deixar de fer i vam fer una altra cosa, catalana també, perquè la fórmula funciona. Música d'Strauss, música del romanticisme, una mica de català i una pinzellada de sorpresa, com de jazz i així. Vam deixar de fer-ho. Saps què va passar? Que la gent va protestar. Escolta, per què no fes les Nadales que fèieu cada any? Total, que ho fem sempre, i això funciona molt bé. I després, evidentment, la música de la família Strauss, vull dir, tant del Johann pare, Johann fill, etc. I bé, amb això estem, vull dir...
1: N'hi ha més, eh?
3: Ja, ja, ja.
0: I aquesta entre
1: més germans.
0: No?
3: Què?
0: La rapsòdia hongaresa, no?
3: La rapsòdia hongaresa, perquè sempre volem començar d'una manera que la gent digui, ei, cuidado, perquè no pots fer bromes si no has demostrat que ets un gran intèrpret, perquè, clar, fer bromes així a mitges, no. S'ha de començar dient, ep, que aquí estem nosaltres, vigila quina música toquem, quina passada, no? Llavors, a partir d'aquí...
1: No només fem això que ens ho passem, sinó que...
3: Clar.
1: Demostrem que abans...
3: Primer has de demostrar que hi ets, i després a partir d'aquí ja ve el concert. I bé, tot això també evoluciona, eh? Perquè ara tenim l'esquelet i tot preparat, però després, en els últims dies, també els músics fan aportacions i al final queda aquell concert simpàtic, agradable, divertit, que a tothom agrada.
1: Jo sempre penso, quan veig el llistat de tots els concerts, per exemple aquest de valsos,
3: sí.
1: que n'hi ha molts de diferents llocs, sí. no? I que heu d'anar desplaçant... i que a vegades pot haver-hi algú dintre del conjunt orquestral sí. però que no pot, que no coincideix, això és difícil. És difícil d'equilibrar això.
3: Home, bé, és un risc, evidentment. Vull dir que, per exemple, al Liceu, quan fa una òpera, hi ha el personatge que fa el rol de soprano, per exemple, i hi ha el cover. I el cover vol dir que és una persona que va als assajos sí. i que, en el cas de que la persona principal es posi malalta, per exemple, l'últim moment, el cover és l'oportunitat. Clar, això nosaltres no podem fer-ho. Però bé, hi ha uns protocols amb una orquestra. És a dir, si hi ha dos oboès, el primer i el segon, si el primer, per exemple... tingués un, no sé, un mal pas, alguna cosa que tingués un impediment a l'últim moment, el segon, que és el que està de tots els assajos, que veus exactament tot, té que fer el paper de primer, això, i llavors es, a vegades es busca algun músic d'aquest de primeríssim nivell que la millor jo ja ho he tocat amb una altra orquestra i que pot venir a fer el paper de segon. És a dir, hi ha uns protocols, però intentem que no passi gaire això. Vull dir, això no passa.
4: Home, sí, estic segur que s'intenta que no sigui així. El que passa és que, malauradament, doncs, a la vegada hi ha circumstàncies que es presenten que no les pots haver pensat abans.
3: Però l'espectacle s'ha de fer igualment, eh? L'espectacle s'ha de fer, no es pot parar res. Tot
4: home, clar que no, clar que no. Bueno, i continuem, Salvador.
0: Continuem.
4: Perquè, clar, ara hi ha una... que a mi, a posar el títol als concerts, que és una cosa que va començar fa uns 20 anys aproximadament, perquè abans dels concerts no hi havia un títol.
0: I és a vegades arriscat posar un títol, eh?
4: Sí,
0: perquè, esclar, poses un títol, destaques una obra, i les altres què? Les altres no tenen importància.
4: No, però aquí el següent que dius l'ocell de foc, i automàticament tothom es para un moment. Ei, el de foc.
0: Home, diu, va ser el
4: què primer. Què passa? Que la Sinfònica Sant Cugat resultarà que es posarà amb Stravinsky, aquell que quan va estrenar un ocell de foc el van xiular.
0: No tant el ocell de foc, va ser la
4: conservació de la primavera.
0: El ocell de foc encara els
4: va entrar. Encara va entrar.
0: Va ser 1910 a París, que el primer ballet de... Home, sí que va ser una sorpresa.
4: I la consagració, havien dit, però què li passa?
0: La consagració, perquè també la posada en escena va ser molt revolucionària, i també la música, també, no hi ha dubte. Que sí. Però l'ocell de foc ja va agradar, eh?
4: Però tenim aquí un equilibri també, déu-n'hi-do, eh? Perquè, clar, tu em poses Borodin, molt bé, a Stravinsky, però em poses Nino Rota.
0: Sí, perquè això ha estat una idea del contrabaixista, que és el Blai Gomí, un noi català que és un contrabaixista extraordinari, que ara precisament està treballant a Múnich, amb una orquestra boníssima. És el primer contrabaix, eh? És un noi català jove, penso que té 22 anys, una cosa així, i escolta, té una posició, és un noi molt maco, i a més toca molt bé, i ell em va proposar, tinc ganes de fer el Nino Rota. I home, jo vaig escoltar aquest concert, és un concert molt interessant per contrabaix i orquestra, és una novetat, és una cosa diferent, perquè normalment fem concerts de violí, concerts de piano, però de contrabaix no es fa massa, i estic segur que agradarà moltíssim. I després he combinat aquest concert, ja que acabem amb Stravinsky, doncs començar amb Borodin, que som dos russos, i comencem amb una cosa estàtica, no massa difícil des del punt de vista tècnic per l'orquestra, per acabar amb la suite de Stravinsky. I al mig també hi ha sí, una cosa molt important, una obra que recuperem d'un compositor que es diu Antoni Botei, que no es coneix massa, però va ser el fundador de l'Orfeo Badaloní, i va ser una personalitat importantíssima als anys 20, a Catalunya, va morir jove, pobret, i estem aquesta obra, Venus i Adonis, és una obra que m'ha caigut a les meves mans, i l'he vista i crec que estarà molt bé, i es va tocar als anys 20, però no s'ha tornat a tocar, i està allà a les biblioteques oblidada.
4: Antoni Botell no va estar als Estats Units, també? No m'equivoco.
0: No és aquest.
3: Amb el Borgunyó.
4: No és aquest.
0: Borgunyó, aquest és més conegut. El Botell va tenir una vida molt, molt desgraciada, aquest pobre home, perquè va morir quan tenia 44 anys, i a més amb els darrers 10 anys amb depressió que molt forta. Però, en canvi, quan era molt jove, destacava molt, i va ser director de l'Orfeo de Badaloni, va fer diverses obres, una d'aquestes, aquesta Venus i Adonis, i estic molt, molt orgullós de poder-la redescobrir, i em penso que serà una que té molt potencial de que sigui una obra bona.
4: El que dèiem abans de la música de pel·lícula, pensant en el Nino Rota, que veig tota la música del Fellini, i en canvi té una

0: No, i endavant, escolta, el mes de març fem un concert, ja que és l'any Beethoven, doncs un concert tot Beethoven, que aquest concert sí que és ben fàcil, perquè tenim l'obertura Egmont, el concert de piano número 4, amb una solista molt bona, que és la Maria Canyí Garal, que és una noia de Girona, que es viu a Londres, és una gran pianista, i després la cinquena, la sinfonia de Beethoven, la més coneguda, tot, i... O sigui que és un concert de que no? Exactament el destí que truca a la porta. És un concert que fabulós i molt popular.
1: I vam preguntar què volia dir.
0: Sí, és clar, no? El tema del destí.
1: I va dir què vol dir el destí. El destí. Tu saps què passarà?
0: Sí, sí.
1: Perquè quan et truca i no pots fer altra cosa que morir.
0: És ben bé Beethoven a començar dramàticament el primer temps en do menor, no? I mica en mica doncs, la sinfonia va progressant, va lluitant per arribar al final, la culminació amb el tercer moviment en do major. Tot, moltes obres de Beethoven tenen aquest significat.
1: No, jo penso, a més, que fins ara que hem arribat, doncs, que hi ha una conjunció de diferents autors de diferents èpoques, i aquest equilibri que tu apuntaves, Salvador, penso que és important dintre del mateix programa, doncs, insertar, doncs, que hi hagi una mica, perquè hi hagi tothom que de moment pugui entrar, menys alguna que amb aquesta, bueno, la Sinfonia número 5, tothom.
0: Sí, home, és un programa popular, no massa variat, perquè és el mateix autor, però Beethoven sempre ven.
2: Jo volia dir que el Salvador té una qualitat, a part de ser gran músic i gran director, i és que fa unes programacions que són molt interessants. I això és una...
0: Com tu també ho fas igualment, també. Gràcies, però, en saps molt de programar.
2: Però això és important, perquè això vol dir que...
1: Us heu posat d'acord?
2: No. Et feu una pilota sense improvisar.
0: No,
2: però vull dir que el públic que ve s'ho passa bé. I això és molt important. O sigui, que el públic vagi a un concert i digui, ostres, no m'ho esperava, això. I vulgui tornar. Això és una cosa molt més important del que sembla. I això és fer públic, és fer país, és fer cultura. Vull dir que això, Salvador,
0: ets un... intento que quan acabi el concert, la gent que surti d'aquell concert surti entusiasmada, dient, vull tornar al proper concert. No que digui, què tal el concert? Va, no està bé, està bastant bé, sí, m'ha agradat, però penso, si l'any, si el proper concert potser no hi vindré, no? Perquè en algun moment m'he avorrit. No, jo vull que, intento que al final del concert tothom surti amb un gran entusiasme, dient, al proper concert no faltaré.
1: No, i que hi hagi aquest tipus de solista que efectivament...
0: També.
1: Pesi. Perquè això... Jo recordo a vegades algun solista en algun concert, no aquí, sinó en molts llocs, que dius, aquesta persona sembla que no estigui a l'escenari.
0: Sí. Home, escollim bastant bé, sí, els solistes, no?
1: A vegades m'he trobat, no?, amb un concert que és un concertista o una concertista que són bons, però pel que sigui, aquell dia estan com absents. O sigui, mecànicament allò funciona, però no estan... No estan a l'escenari.
3: No comuniquen.
1: I això m'imagino que també té molt a veure amb l'assaig previ, quan teniu, com va passar l'altre dia amb Ravel, doncs que, clar, ja tenia a haver-hi una connexió perquè allò doncs funcionés, no?
0: I tant.
1: A part de la qualitat de la música escollida, en aquest cas el concert per a piano. Molt bé, bueno, i passem al concert de Sant Jordi. El concert de Sant Jordi també...
0: Bàsicament és un concert català, però sí que hi ha una cosa que no és catalana, que és el concert de piano número 2 de Prokofiev, amb un artista que conec, el Fedor Veselov, que és un noi rus que viu aquí amb nosaltres, parla català fabulosament bé, i és un gran intèrpret, jo estic segur que us agradarà moltíssim, envoltat d'una obra també nova, estrena, de l'Aroles, del Carles Aroles, que es diu Triumphus Vitae, una obra una mica difícil, però molt interessant, combinat amb tot altres obres d'autors catalans. L'obra principal és Les Illes Medes, de Juli Garreta, que és una de les obres importants...
1: I l'Empúries, déu-n'hi-do,
0: L'Empúries és una obra extraordinària, que passa que és una obra curta, són 8 minuts, però és una obra fabulosa, fabulosa, Empúries de Toldrà. Mare meva, què m'estàs dient? Però Les Illes Medes és una obra que dura uns 17 minuts, ja és... és una obra molt bonica del mestre Garreta. I després el que farem també en Puigoliu, també hi ha una sardana d'en Vilaprinyó que me l'ha presentat i m'ha agradat, i una sardana per a vosaltres.

0: que també està molt bé. Una combinació d'autors que viuen amb autors catalans més antics. Penso que serà un concert també molt variat i molt apropiat per Sant Jordi.
1: Prokofiev, jo recordo una entrevista que et vaig fer fa ja bastant, potser un any i pico,
0: sí.
1: Em vas dir que era un dels teus...
0: A Prokofiev sempre m'agrada molt. Bona, Prokofiev, aquí m'anomenes. És potser un dels compositors més grans de tot el segle XX. En sabia tant. Era un gran pianista, un gran compositor, va escriure molta música, va estar casat amb una catalana...
1: O sigui que això és un punt més a favor.
0: Encara que al final no va ser massa bo, però sí que és veritat que tenia connexions en Catalunya amb Prokofiev.
1: I més és curiós, per això és un compositor que va estar fora i dins de la Rússia estalinista.
0: Bé, ell va néixer a Rússia, però...
1: va
0: viure als Estats Units, va viure a França, va viure a Europa, moltes... I al final va voler tornar a Rússia, perquè li va semblar que els russos l'estimarien moltíssim, que tinguia molt èxit, i va voler tornar, i no li va anar tampoc massa bé, eh?
1: Que a vegades no es pensa això, que qualsevol artista, en aquest cas parlem de compositors, no s'acaba només amb la seva capacitat per poder fer un tipus determinat de música, sinó quin entorn té que fa que li deixi, que l'ajudi, o que en canvi doncs li posi moltes traves.
0: Li posa moltes traves, o va tenir molts problemes, pobret.
1: Sí, que un senyor com el Stalin pogués dir un compositor que allò que havia escrit era una porqueria que no es podia fer.
0: Sí, sí. I estava assenyalat. I endemés que podien matar, eh?
1: Per això. Casualment, o sigui, que passava per un lloc i mira...
0: Sí.
1: Però això continua passant, eh?
0: Sense
1: compositors, però continua passant. Malament. Bé, i acabem el mes de maig, on quan els concerts, després hi ha una altra cosa que també podem comentar, acabem el mes de maig, Josep, sí. Doncs amb una peça que tothom coneix.
2: Bé, la veritat és que és una mica comercial, també. O sigui, fer la suite de Carmen i el bolero de Ravel, vull dir, és un concert que ja ven pel títol, no? Vull dir, fer el bolero de Ravel és curiós, perquè el bolero de Ravel és una música que realment és un exercici tècnic, amb el sentit de que és una música que comença amb una melodia, no? Amb uns decibels, molt pocs, 20 decibels. La següent variació, 22 decibels. La següent variació, 24, 26, 28. I cada vegada combinant tots els instruments, perquè ell era un geni de l'orquestració, per veure l'equilibri i com podia augmentar molt subtilment la intensitat sonora, però sense que es notés. Clar, això nosaltres no som conscients, però el nostre cervell, que és molt més intel·ligent que nosaltres mateixos, ostres, va veient l'apuració i al cap de 18 minuts, amb l'escalf final, es torna boig i explota. Vull dir, és una música subliminal, també, no? Que funciona. Sempre
1: sí.
2: Ha funcionat.
1: Si veiéssim físicament això,
2: sí.
1: Aniríem veient com els músics que estan allà, doncs...
2: Ostres, es podia fer... Mira, quina idea més bona.
1: Es van aixecant, o se'ls aixequen els instruments.
2: Escolta, una vegada van fer-ho, hi havia el McLaren, va fer un concert de màgia,
1: sí, que me'n recordo.
2: Tenia un artilugi.
1: Vam desaparèixer, a més a més.
2: Vam desaparèixer, però jo dic una prèvia, que havia el concertino amb una cadira, que ara no explicaré massa, però que era especial, que de cop i volta, quan feia el solo, que era aquella cosa emocionant, doncs s'elevava, i veies el concertino que s'elevava, i quan deixava de fer el solo, baixava. Era un dels detalls d'aquest concert màgic, va ser molt, molt, molt emocionant.
1: Sí.
2: Jo vaig dir, ostres, això podíem fer-ho.
1: Desapareixia tota l'orquestra, tu.
2: L'orquestra va desaparèixer.
1: Estaves allà, i què passa? On està aquesta gent?
0: Que sortia de les...
2: No, això desapareix a l'orquestra va ser que hi havia el McLaren i van fer tot de coses d'aquestes petites, no? Per exemple, jo què sé, allò típic de que poses un músic a dintre d'una caixa que li veus les mans i li veus la cara i llavors després el parteixes per la meitat, doncs aquell músic de clarinet, doncs la meitat només tocava com a solista. Per exemple, i coses d'aquestes. I al final ens vam posar en una plataforma per fer uns passos màgics i vam desaparèixer. I llavors vam aparèixer per darrere. Va aparèixer per darrere tocant, envaint la platea, doncs des de darrere, des de l'amfiteatre. Sí. Bueno, va ser una cosa espectacular.
1: Va ser, Home, va ser molt, molt efectiva.
0: Quan ho va fer, això? Quan ho va fer?
2: Ostres, fa temps ja, eh?
1: Sí, això estem parlant ben bé de 15 anyets. 15 anys, sí.
0: Està bé.
1: És que, bueno, el teatre doncs en farà el mes de setembre, en farà 33.
2: Va néixer el 93. Nosaltres vam començar el 90 i el teatre va ser el 93.
1: 33, o sigui que, vull dir...
0: Sí, sí, sí. Hi ha història aquí, ja, eh? Ja comença a haver història,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, hi ha una història molt llarga. Hi ha un llibre de, dels 25 anys primers...
2: Que va fer ell, que el va fer, que el va fer tu. Jo,
1: sí. I ara estic esperant per fer els 25 anys següents.
0: Ben fet.
2: Bueno, encara falta per 25 següents, eh?
1: Home, sí, ja em sembla que jo no, em sembla que no ho veuré.
2: Ara anem
1: pel... Em sembla que no ho veuré. Bueno. Ja m'agradaria, sí, sí. Perquè no... Bé, a part d'això que estem, hem tancat, ja diguéssim, la programació 26-27, però hi han dos concerts dedicats a Pau Casals.
2: Resulta que és l'aniversari Pau Casals, fa 150 anys del seu naixement, i aleshores amb la Fundació Pau Casals del Vendrell doncs vam parlar de que estaria bé fer algun concert homenatge. Això han passat diverses coses. Primer, han fet un concurs... A veure, una cosa s'ha d'explicar prèviament. La fundació que diguem-ne, gestiona l'Orquestra Simfònica Sant Cugat també gestiona l'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya. L'Orquestra Simfònica Sant Cugat és l'orquestra professional amb el Salvador Brotons com a director titular, i la Simfònica Juvenil de Catalunya és una orquestra de joves amb el Jordi Picorelli com a director,
1: sí,
2: titular. Llavors, aquesta, amb la logo, diguem-ne, de l'Orquestra Simfònica Juvenil, han fet un concurs de joves xelistes. Doncs, llavors, el guanyador d'aquest concurs, que és una noia molt bona, que ara en aquest moment, perdoneu, però no tinc el nom al cap, farem el concert de violoncel i orquestra de Haydn pel tema del violoncel. I la Fundació ens passa unes petites filmacions, vídeos del mateix Pau Casals dient unes coses, uns consells i tal. Llavors, amb això fem un concert com de cambra. I aquest concert suposo que rodarem bastant per Catalunya perquè és un concert molt atractiu. I això és un concert amb orquestra de cambra. És a dir, de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat agafem uns quants músics, que poden ser 20-25, i llavors fem un concert de cambra que en diem amb músics de la Simfònica Sant Cugat. No és la Simfònica Sant Cugat, eh? I aquest concert, doncs, estarà molt bé.
1: Però què es farà? Nosaltres, a l'aula?
2: Nosaltres, en principi, el tenim que fer a Sant Celoni, primer hores d'ara a Sant Celoni, i aquí, el 9 de gener, nosaltres aquest tipus de concerts el fem a l'Aula Magna.
1: Sí.
2: El que passa que aquesta vegada vam dir-ho a l'Ajuntament si volíem fer, que si volien no podíem fer-ho al Teatre de la Unió, però no ens han contestat, vull dir, no sé si es farà o no.
1: No s'ha contestat? No pot ser.
2: Home. Bueno, no ho sé, vull dir que suposo que deuen tenir les seves coses i les seves programacions.
1: Segur.
2: No ho sé exactament com anirà això.
1: Segur.
2: Però que el farem,
1: jo
2: segur.
1: Espero que us contestin.
2: No, que el farem segur.
1: Espero que us contestin.
2: El nostre públic gaudirà d'un grandíssim concert amb homenatge a Pau Casals. Ara, no sé si serà aquí o allà, això ja no ho sé.
1: Bueno. La qüestió, Josep, és que es faci.
2: Sí.
1: O sigui, que arribem a punt aquest que es pugui fer.
2: Sí, sí.
1: Perquè s'ho mereix Pau Casals, sí. I ens ho mereixem tots plegats.
2: Sí.
1: Salvador,
0: digues.
1: Molt content d'haver vingut altra vegada aquí.
0: Igualment, gràcies.
1: Hem fet un repàs general a partir del mes de juliol fins al mes de maig de l'any que ve.
0: Hem cobert un any sencer.
1: Un any gairebé un any sencer. I Josep, no cal dir-ho. Doncs que continuï i que tinguem espais, cada vegada més espais per poder fer tot tipus de música.
2: A veure.
1: Amb comoditat i amb qualitat tècnica. Gràcies a tots per haver vingut.
0: Gràcies per vosaltres.
1: I gràcies a l'apuntadora que està en un racó i no diu res, ni jo penso dir-li res més.
2: Molt bé, Cristina.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies
1: a vosaltres.
0: Gràcies. Adeu. Fins aviat.

Ui, ens queda molt poc temps. Això que esteu escoltant és Astres, una cançó del Manu Guix. I per què? Perquè el Manu Guix finalment sí que podrà interpretar el seu concert al 12è cicle a l'Aire Lliure de Vall d'Oreig, al passatge de Can Bol, aquest divendres a les 21:45. Us he de dir que les entrades estan exaurides, però potser arribeu per allà i podeu escoltar alguna cosa. Però avui, avui a les 20 hores del Bar Bocamoll, al Casal de Torreblanca, la Pua presenta concert de petit format amb el grup Arremissar, covers i fusió llatina. I el dissabte, també a les 21:45, el tercer i darrer concert d'aquest cicle que parlàvem de Vall d'Oreig, amb la petita sinfonia de l'Ensemble Pirena, que ens posa una mica de música. I us deixo amb música Connexió Bach, precisament interpretada per l'Ensemble Pirena. I la setmana que ve parlarem de Dolors Vilassau i de les lectures a la fresca, aquelles que no es faran. Adeu!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club d'Aeromodelisme i Radiocontrol de Sant Cugat, fundat l'any 1982 i ubicat al camp de vol de Can Graells a Can Sant Joan, travessa un dels moments més delicats de la seva història. L'entitat assegura que està assumint les conseqüències d'unes irregularitats urbanístiques comeses durant l'anterior mandat presidencial de Paco Valenzuela. El club ha pagat 10.000 euros per presentar un pla d'actuació especial a l'Ajuntament per intentar legalitzar les instal·lacions existents. A més, alerta d'una nova amenaça derivada del Pla Territorial d'Energia Renovables, on el terreny propietat de l'Incasol estaria afectat per instal·lar plaques fotovoltaiques. El president del club, Xavi Torrades, afirma que aquestes dues actuacions posaran en risc la continuïtat de l'entitat. Després de detectar la presència de legionel·la en les analítiques de control, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha decretat aquest dimarts el tancament immediat de les dutxes del complex esportiu de Valldoreix. En no poder complir-se l'obligatorietat dels usuaris de dutxar-se,